0: i el pianista Rubén Fernández Aguirre. De seguida saludem l'Alberto García de Mestres i la Cristina Pavarotti. Ens explicaran com s'ha construït aquest dietari musical i com una experiència tan íntima acaba prenent forma damunt d'un escenari. També ens acompanya el fotògraf Mai Circus. Tot això els propers minuts, amb bona música també que escoltareu, tot plegat, perquè a l'altra banda del vidre avui tenim el Martí Noia. I molt ben acompanyat el Pep Gorgori. Hola, Pep, com estàs?
1: Molt ben acompanyat del García de Mestres i qui porta... Sempre que ve al programa, ell ens porta gent.
0: Ell sol no sap venir. Ell sol no sap venir sol.
1: És fantàstic perquè s'envolta de bona gent i a més la porta, la llueix. En l'anterior programa, si ens esteu escoltant i teniu curiositat, amb l'Eulàlia Pou Saber, va ser una meravella aquell programa, aquella convidada que ens va deixar esbatanats. Avui es porta a la Cristina Pavarotti,
0: que sona, no?
1: Que pel seu cognom us pot sonar, però és que és l'autora de les lletres d'això que estrenaran a Peralada, i el Mai Circus, que és un fotògraf grandiós, que està fent fotos de músics tot el dia, que és aquest fotògraf que només t'assabentes que ha estat en un concert quan després reps les fotos i veus que posa Mai Circus, perquè és d'aquests que, no sé, s'amaguen, no trepitgen, no fan sorolls,
0: passa desapercebut,
1: un fantasma,
0: no?
1: Però llavors fan unes fotos absolutament espectaculars. Llavors a mi m'alegra molt que hagi fet fotos per aquest projecte, perquè és l'excusa per tindre-la aquí, que l'ha portat el García de Mestres, i també li farem unes quantes preguntes, encara que sigui mitja contracor.
0: Escolta'm una cosa, t'acaba de fer una foto, segur que és fantàstica.
1: N'acaba de fer 300, segur, no sé, li estic donant mig l'esquena, no vull ni saber-ho, ja ens ho trobarem després.
0: Ens acaba de fer moltes fotos. Comencem, et sembla, no?
1: Sí, el programa d'avui, formalitats, guions i tal, el tenim escrit, eh?
0: Però quan tenim guions, tu i jo?
1: Sí, però avui ens el saltarem, jo crec, encara més del que ja és habitual.
0: Bé, dic això que si no comencem.
1: Anem-hi, sí?
0: Ara i aquí comença l'Hora Clàssica.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
0: Doncs bé, el primer, saludem els convidats, que han estat aquí molt calladets, eh? Malgrat el que deies.
1: Bé, encara es reien.
0: I de seguida ens expliques més cosa. Però és un plaer saludar a la Cristina Pavarotti. Què tal, Cristina?
3: Bien.
0: Bona tarda. Bona sera, no?
3: Bona sera. Sí. Bon pomeriggio.
0: Pomeriggio, molt bé. Italiana, però entens bastant el català i parles castellà.
3: Sí. Muy mal, pero
0: no,
3: lo hablo.
0: No,
3: lo entiendo muy bien.
0: Doncs un plaer que ens acompanyis. Ja sabeu, com ens explicava el Pep, autora, directora d'escena, dramaturga, nascuda a Mòdena i filla del tenor Luciano Pavarotti. Quin gran pare, no? Pastelí.
3: Sí.
0: Clar que has de dir.
3: No sé què dir, sí.
0: Fantàstic. Doncs al seu costat l'Alberto García de Mestres, que com ens explicava el Pep, sempre ve ben acompanyat.
4: Molt bé, sempre, sí. Tinc molts amics i molta gent estimada.
0: I quins amics, no?
4: Molta gent estimada. Amb la Cristina hem fet un munt de coses plegats. Per mi és com una germana. I el Mai també és com un germà. I em fa unes fotos impressionants. Des de fa molt de temps tinc centenars de fotos estupendes que jo les posaria totes a Barcelona. S'ompliria Barcelona.
0: Dit això, l'haurem de saludar perquè pugui parlar. Il·lusions. Mai, com estàs? Ara no parla. Com estàs?
5: Hola, bona tarda.
0: Hola.
5: Tot això és veritat.
0: Tot, absolutament tot.
5: Sí, coincideixo.
1: Bé, esteu aquí per parlar-nos d'un projecte que s'estrena a Peralada el dia 26 de juliol. Sí. Els assajos bé, ho portem bé, això?
4: Està
1: la cosa feina
4: tot
1: feta?
4: Tot molt bé.
3: Sí.
1: Amb la Sabina Puertolas cantant, Robert Fernández Aguirre tocant el piano.
4: Sí, espectacular.
0: Què
4: són
0: pot
4: ells.
0: Fallar, no?
1: No pot sortir res malament.
4: Bueno, tot pot sortir malament, però amb aquests intèrprets lo normal és que agradi com canten i com toquen.
0: Home, i com l'has escrit. Home. I com ha escrit,
4: bueno,
0: les lletres.
4: Però jo no voldria dir que l'obra és meravellosa i tot això, i
0: ja ho dirà el públic.
4: Ja ho diran quan us escoltin, que jo espero que realment, jo, clar, què espero? Pues que s'emocionin i tot això, però Això serà cadascú farà el que creu, no? O sentirà el que vulgui sentir.
1: Jo ara t'anava a dir que aquesta s'afegeix a una llarga llista d'òperes que has fet. Clar, no és una òpera, és
4: no,
1: un però, recull de cançons.
4: Però té una dramatúrgia.
1: Explica'ns com
0: té un argument.
4: Això. Té, clar, una relació d'una mare des del moment de gestació d'una filla i fins que la mare ja... està a punt de morir.
0: De morir. O sigui, tot sí. Un cicle, no?
4: Sí.
0: Vital.
4: I són 14... En realitat, hi ha un subtítol, és Diario de una madre, canzone...
6: Pagine
4: scelte. O sigui, mm-hmm. Pàgines escollides. Mm-hmm. Perquè, clar, un diari d'una mare, 14 només, és una mica poc.
0: Clar.
4: Però són moments, bueno, d'aquesta vida, d'aquesta relació, amb moments... jo crec que és millor si ho explica ella, perquè el text és un text molt profund.
0: La Cristina, I és de la Cristina.
1: És l'autora dels textos.
4: Sí.
1: No, jo li volia preguntar, també és mare.
4: No,
1: no
4: i
1: sé
4: filla.
1: Si, no sé si ha portat un diari ella en si, o
6: no.
1: S'ho ha hagut d'inventar tot.
6: No, es todo es inventado. Claramente, a partir de una experiencia... que pero no es totalmente biográfico, claro que he imaginado una madre y momentos de una madre que puede ser universal como momentos, ¿no? Momentos que muchas madres van pasando, claro, cada uno con sus colores, con su experiencia personal. Y pero también aquí está mi experiencia de hija, no solamente de madre, ¿no? Yo tengo una hija de 24 años, plus, ¿no?
1: Además,
6: una hija de mi marido, que no es mi hija, pero como que lo sea.
0: Como si lo fuera.
6: Sí, como si lo fuera. Uh-huh. Y claro que la experiencia, quiero decir, es una escritura que... parte al principio del cuerpo, ¿no? Es muy que intenta de ser muy concreta. Uh-huh. Y muy casi plana, ¿no? Casi cotidiana, pero buscando momentos que son momentos que ya va revelando otra, una lectura más
4: profunda.
6: Más profunda, ¿no?
4: Bueno,
6: pero
4: más...
6: sí, que habla de otro, ¿no? Del sentido de la vida. Uh-huh. Y esto, esperamos que esto...
1: ¿Y esto cómo fue? ¿Tú tenías ahí los poemas y se los enseñaste a Alberto? No. ¿Trabajasteis juntos?
0: ¿Qué es antes?
4: No.
0: Primer ¿qué es
4: abans? Soc jo
0: la música.
4: Que... No. Primer soc jo que dic, vull fer un parell, tres... Era una època on feia molts tríptics. Uh-huh. I la idea era fer un tríptic sobre un tema mare-filla. Uh-huh. I vam començar amb tres i se'ns va anar una mica la mà.
0: De les mans. No?
6: Sí.
4: Vam fer, al final vam fer 17.
1: Ah, molt bé.
4: I tres finalment les hem tret, perquè si no era massa llarg. Jo crec, per mi era massa llarg. I així la dramaturgia és perfecta, bueno, perfecta, funciona bé. I hem tret aquestes tres, que potser un dia les posarem...
1: Pots treure-les com a tríptic, després.
4: Exacte, en aquesta mania dels tríptics podríem fer-ho així. De totes maneres, pues, jo li vaig dir, vull fer amb italià i vull fer això sobre la dona, la vaig trucar. Per mi, quan faig coses amb italià, normalment ho fem a quatre mans.
0: Sí.
4: Perquè ens coneixem molt i,
0: de fa molts anys,
4: i tenim molt clar que les discussions no són discussions, sinó que és treball. I aleshores pues va dir, vale, perfecte, i així va començar la cosa. De...
0: Sí, la Cristina s'hi va afegir.
6: Sí, però luego a mí me tocó mucho esto argumento.
0: Clar, personalment,
6: empecé
0: ¿no?
6: a escribir sola. Dicho, no tengo que hacer sola porque es muy íntimo y así seguimos.
0: Uh-huh. Com és en italià exactament? Digueu tu el títol
6: Diario de una madre.
0: De una madre. O sigui, madre és igual que en castellà.
6: Sí, madre és igual.
4: Una mica més cantat.
0: Una mica sí, com has dit tu, no? Com
4: Diario d'una madre.
0: D'una madre.
1: Com a compositor t'agrada fer coses en italià, no?
4: A mi m'agrada molt l'italià, m'agrada molt el xinès i m'agrada molt tot. Però l'italià, he viscut 10 anys allà i em tira l'italià. M'agrada molt, també vaig fer en català, però va tenir tan poca sortida. Repercussió i sortida, i això que era els 5 dits de la mà, super educatiu, super maca, etc. I no va bé, i dic, pues no escric més en català una òpera. I així ha sigut. Les he fet amb altres idiomes. Quan he fet òperes que hi ha 24 o 30 idiomes, com he fet, aleshores català sí que n'hi ha. Però una òpera en català em va decepcionar tant que una cosa així no tirés endavant, que vaig pensar, mira, saps què? Si no us agrada, adéu, molt bones, hi ha altres llengües, jo les parlo.
0: De quantes parles?
4: Unes quantes, però tampoc tan bé, però...
6: No, l'italiano lo habla muy bien, sí. Però muy bien, casi como un italiano.
0: Tu hablas muy bien el castellano, eh?
6: No.
0: Que sí, que te lo digo yo.
6: Ahora,
0: a veure, mai, perquè el mai vol dir coses.
1: Sí,
0: i no
1: deixem. Iba a decir algo, sí.
6: Venga. Si mai, por favor.
7: Confino
0: 100%. Sí. Ah, és l'únic que penses dir en tota l'entrevista.
4: No.
1: Que voleu. Bueno, en algun moment, home, volia... en algun moment, perquè en els crèdits surt també My Circus, en algun moment sí, però... aquesta col·laboració entre música, poema, es va afegir la imatge també.
4: Exacte.
1: I aquí entra el mai.
4: Jo, clar... Jo li vaig demanar a veure si podia fer aquestes...
5: Aquestes fotos. Entonces, llavors parlaré en català.
0: Fantàstic.
5: Riu.
0: No, m'ha agradat molt. No. Aquest raonament m'ha agradat molt.
6: La coherència.
5: Va encarregar si podia fer les fotos per l'espectacle i jo vaig pensar amb el meu primer soci de fotogràfic, que és Álvaro Rodríguez Galán, que és un fotògraf poeta sevillà, i per fer una cosa conjunt.
0: Sí.
5: Perquè té una visió molt poètica de les coses i a mi em semblava que pagava la pena, que es diu així, eh?
0: Sí.
5: Pagava la pena. Però,
0: perfecte.
5: Però per què pagava?
1: Si fossis de Girona de tota la vida.
0: Aquí, aquest debat el podem tenir un altre dia.
5: Va. Que pagava la pena... a fer-ho amb ell, per la visió poètica i tot això. Llavors ell té una tècnica molt, molt bonica, que és la transparència. Juntem, parlem de la idea, juntem fotografies i fem transparències.
0: Com una cosa sobre l'altra.
5: Sí, sí. I surt
0: la imatge que ens ha ensenyat de la...
5: Mira, us l'ensenyo ara mateix.
0: Sí, ens l'ensenyes.
5: Radiogens.
4: Sí,
0: vosaltres mireu. Poseu imaginació. Mireu. La ràdio és imaginació.
1: Llàstima, és una sort perquè no podem fer spoiler tampoc, perquè això la gent que vagi a Peralada veurà imatges en allà.
5: Però nosaltres
1: hem vist una de les 14 que deuen
0: ser. És el cartell, no?
5: Has vist el cartell.
0: El cartell, és la més important.
5: Però després us ensenyaré més.
0: Sí.
5: Després.
0: Després, quan acabem?
5: No, perquè ara no té sentit.
0: No té sentit perquè no ens veuen.
5: Ah, què és això? Què és això?
0: Això és ràdio.
5: I ja està, i volen fer.
0: Però la que hem vist és realment molt maca.
5: Em sembla que...
0: Un simbolisme molt interessant.
5: Va tot per...
0: Pel mateix camí.
5: Alegòric, tot poètic, tot...
0: Felicitats.
4: I al final som tres parelles.
0: Tres parelles.
4: Els creadors de música i text.
0: És una parella.
4: La cantant... I el pianista.
0: Una altra parella.
4: I els dos fotògrafs.
0: Perfecte. Tres parelles.
1: Mira, i aquí hi ha els presentadors.
0: I els presentadors.
6: Sí.
0: Quatre parelles. Que se'ns queda una mica el Martín una mica allat.
1: No sé, porta't algun, Martín.
0: Porta't algun, Martín.
1: Aquí el control tècnic, home. Doncs, déu-n'hi-do, jo, clar, estic acostumat a veure fotos teves mai de concerts, d'intèrprets, de vegades al damunt de l'escenari, de vegades entre bambalines que els agafes allà i els retrates. Aquest vessant més de fotografia poètica o evocadora de temes, jo no te'l tenia conegut.
5: Potser és que no, jo no publico res, ni... Això ho faig per...
0: És un hobby.
5: Per mi. Sí, és que la fotografia és un hobby.
0: La fotografia és un hobby. Sí, t'agrada la fotografia des de sempre.
5: Sí, sí. Lo de l'auditori i tot això és un treball.
1: Es confirma que et paguen, per fer-ho.
5: Sí, em paguen molt bé. I Què?
0: No, està molt bé. Està molt bé s'agraït.
4: Sí, jo no m'he dit nada. No,
5: dic, en sèrio?
0: Normalment la gent es queixa del que cobra, però tu...
5: Jo no, jo no em queixo.
0: Perfecte.
5: Mai em queixo.
0: Molt bé.
4: Mai.
0: Això et dius mai. Això et dius mai.
5: I res, això és un treball i després faig la meva fotografia i que és una altra cosa que mai... Solament ensenyar és mostrar.
0: Sí,
5: mostrar,
0: sí,
5: no?
0: Però ensenyar també.
5: Ensenyar també es pot dir.
0: També es pot
5: però ensenyar dir. És més de didàctic, no?
0: Aquest debat el tindrem un altre dia.
4: Sí,
0: també.
4: Sí. Hem de parlar encara una mica de les obres.
0: Escolta'm una cosa, a veure, Cristina... Posa ordre. Aquesta col·laboració del MAI, aquestes fotografies, què t'han semblat?
6: Fantàstiques. No, de veritat.
4: No
0: encara
4: dir,
0: que estigui al davant, pots dir...
6: No.
5: Insisteixo, és Álvaro, el poeta de tot això és l'Álvaro.
0: Doncs de l'Álvaro
5: no,
0: i del...
5: No, és que ho has de dir, perquè...
0: Sí, de l'Álvaro i del MAI,
6: dels dos. Hemos trabajado juntos, todos juntos, sí. Hablando y... y explicando ellos y me parece que han ¿cómo se dice? Han oculto buscado
0: han encontrado
4: han trobat
6: el punto poético de si hay un punto poético espero de cada canción. Uh-huh. Sí, de verdad
0: al final satisfets Alberto, de tot el resultat global.
4: Jo, mira, estic molt satisfet perquè jo he passat uns anys molt complicats i molt difícils de mm-hmm. salut.
0: Sí, vaja.
4: O darrerament, encara els últims mesos han sigut molt, molt, molt complicats. Vaig trencar el fèmur, em van posar una cadera...
0: Mm-hmm. Em van destrossar
4: l'asiàtica. De fet, ha sigut pitjor que el trasplantament de cor i ronyó.
0: Que també et van fer.
4: Sí, però allò va ser com una broma.
0: Ja,
4: i en canvi això ha sigut terrible. I jo estava últimament molt, molt deprimit, molt mm-hmm. deprimit.
0: Clar.
4: I va ser arribar a Madrid, escoltar els primers compassos cantats i tocats, perquè jo tenia el cap... Primer vaig tenir el cap, la música mm-hmm. al cap.
0: Clar.
4: Després vaig escoltar un MP3 escarós i se'm va quedar l'MP3 i estava molt fotut.
0: Yeah.
4: I en les primeres notes ja de l'assaig jo vaig revifar.
0: Mm-hmm. O sigui que allò et va remoure per dins en
4: em
0: positiu.
4: Em va remoure, em va treure la depressió en un moment.
0: Millor que anar al psicòleg.
4: Sí. A mi m'estava dient, a Madrid tinc un amic molt, molt, molt amic de fa 47 anys que és un gran psiquiatre
0: sí.
4: i la seva dona una gran psicòloga.
0: Uh-huh.
4: I em va dir, Albert, has d'anar a l'hospital uh-huh. clínic on t'estan tractant uh-huh. del cor i de tot, tenen un equip molt bo, o sigui que estaria bé que hi anessis.
0: Uh-huh.
4: I ara, després del primer assaig, el psiquiatre i el psicòleg anirà a uns altres.
0: Ja no els necessites.
4: Però jo ja no els necessito.
0: Què millor teràpia que la música?
4: Sí.
0: Música que l'art, no? Que l'art. Que l'art.
4: És que ha sigut així, eh? No, i... No, estic molt content com han treballat.
0: Uh-huh.
4: I estic molt content de que jo he fet alguna... M'ha passat alguna que... Uh-huh. que ara tinc ganes de compondre, cosa que ja no tenia.
0: Ah, o sigui que t'han posat gasolina, t'han posat energia.
4: Però atòmica.
0: Que bé, que bé. Escolta,
4: sí.
0: Cristina, què has de dir d'això? Tu tens una part també. Tu també t'ha semblat això, doncs, també,
6: sí,
0: com diu.
6: Sí, a mi me emociona mucho sentir finalmente una voz tan bonita uh-huh. como la de Sabina.
0: Sabina.
6: Es un ánimo tan sensible
0: uh-huh.
6: y también de Rubén que aquí tiene una parte terrificante, muy difícil de piano, muy sí, sí que es como una segunda voz, uh-huh. voz, ¿no? Que tal vez es como la voz de la Jica, el piano
0: uh-huh.
6: hace como un diálogo muy muy importante,
0: qué
6: ¿no?
0: Qué bonito, ¿no?
6: Y sentir esta las palabras tan bien puestas.
0: También dichas.
6: Sí,
0: también
6: no, cantadas. Una emoción increíble y también el empeño, como se dice. Están metidos sí, en ellos sí, sí, totalmente.
0: Que le han puesto toda su alma.
6: Sí, sí, sí, toda su alma.
4: Un trabajo.
6: No sé cómo salirá, pero. No, raramente, ¿eh? No he trabajado en teatro muchas veces, pero raramente he visto
4: una disposición sí, a aprendérselo y a sí, expresar.
5: Compromiso.
4: Compromiso.
0: Ah,
4: sí.
0: ¿A qué es la palabra?
6: Sí, sí, en sí. Compromiso con una cosa nueva. Es muy difícil verlo.
4: Que eso es lo que hay entre los seis. Uh-huh.
0: Las tres parejas, ¿no?
4: Las tres parejas. Hay un gran compromiso. I ha sido muy, muy hermoso, ha sigut molt maco uh-huh. això de veure com dos intèrprets, que per mi són uns grans intèrprets, treballaven d'aquella manera.
0: Uh-huh. Uh-huh. Amb una cosa que has escrit tu, que ha escrit la Cristina.
4: Exacte.
0: I que ha fotografiat el Mai i l'Álvaro.
1: Doncs,
0: digues.
1: Per al·lusions, ja que no tenim aquí a la Sabina Puertolas i el Robert no, Fernández no. Aguirre, podem tenir els seus enregistraments.
0: Clar que sí.
1: Hi ha un disc que es titula Los Cisnes en Palacio, que uh-huh. porta una obra de l'Alberto García de Mestres. El sentirem al final del programa, és una obra extensa, la deixarem acompanyant els oients, però té obres d'Emilio Arrieta, fantàstiques, i us proposo escoltar La niña sola, d'Arrieta, en aquest disc, interpretat per la grandíssima Sabina Puertolas, l'enorme Rubén Fernández Aguirre, que també el vam tenir al programa i vam uh-huh. gaudir moltíssim.
0: Sí, tant.
1: No és que siguin uns grans intèrprets per tu, Albert, jo crec que són uns grans intèrprets per tothom qui tingui una oïda a cada banda del crani.
4: Jo ho tinc clar.
1: Són enormes. Anem a escoltar-los, va, els convidem a acompanyar-nos. Vinga.

0: Fernández Aguirre, que són els protagonistes, doncs, intèrprets d'aquesta obra de la que avui us parlem, que és una estrena que es farà per a l'Ada Diario di una Madre. No ho dic tan bé com a, aquest so italià.
1: Diario di una Madre.
0: Perfecte, millor que la italiana, que
2: Margaret.
0: Tenim aquí, Cristina Pavarotti.
2: Margaret.
0: Cristina Pavarotti. Margherita, no?
2: Margaret.
0: En italià, el meu nom.
3: Margherita.
0: Margherita.
2: Per Margarete.
0: Margarete,
2: no.
0: Pero eso no es italiano. No.
2: De Los Bastardos.
0: No.
2: Margarete.
0: No. Margarete. Bé. Bé, en tot cas, Sabina Puertolas, que és la vostra tria per aquesta obra, sí. Que vol escoltar-la en qualsevol moment, no, Alberto?
1: Sí, sí. No. I a més, és que és una dona que s'hi posa i intenta treure tot el que... ella li explica del text. Uh-huh. Clar, jo ho he tret musicalment, no? I crec que he encertat, que la música i el text van plegats, uh-huh. Expliquen coses, potser en algun moment que seria més dur jo l'endolceixo, i la Sabina, després de les explicacions que li va donar de cada cançó, perquè vam estar treballant tot el cicle...
0: La Cristina, sí.
1: La Cristina... Uh-huh. Amb la Sabina i el Rubén, doncs va explicar que cada cançó les petites coses que hi ha en el text, uh-huh. I la Sabina de seguida
0: ho ha captat.
1: La Sabina, sí. I el Rubén, tots dos de seguida
0: han captat aquesta essència.
1: Entenen aquesta essència i la fan seva, uh-huh. I això és una cosa que jo crec que la Sabina té, almenys amb les coses per la que jo la conec, per les coses que li agraden, ella va també al fons i ja. Buscant, i el Rubén igual.
0: Uh-huh. I què és, Cristina, igual que Alberto, sí. No? Que ella amb la música, però tu amb la lletra, què se sent quan s'escolta el resultat final, no? Del que allò que tu has escrit a casa, potser sola, doncs fet ja art amb la veu dels intèrprets i amb el piano. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente lo que has escrito?
3: Una emoción increíble. ¿Sí? Porque
0: ¿te ya... suena como a ti te hubiera gustado que sonase?
3: Sí, uh-huh. Sí, increíblemente, ¿no? Porque no. Siempre estás preparados que no será así, totalmente ya, así, ya, ¿no?
0: Ya. Y en este caso...
3: En este caso sí, sí. Uh-huh. Es que ya la música está... Él ha hecho un trabajo de ascolto, de escuchar las palabras, uh-huh. Increíble, uh-huh. Para mí increíble porque propio está muy cerca, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y también ellos están sí.
1: Y yo he hecho un trabajo. Jo no sóc dona, de moment.
0: No, de no moment sé, no. De moment, tot podria
2: no.
0: Ser.
2: Ho ha sigut.
1: Bueno, m'he posat Alberta García de Mestres en alguna entrevista, si és veritat, però no,
0: sí,
1: no va funcionar.
0: Ja. I, bueno. I filla tampoc, però fill sí.
1: Filla no, fill no, sí.
3: Però fill sí.
1: Fill sí, d'una mare meravellosa.
0: Clar, o sigui que ja ho tens tot.
1: Que, sí, però he intentat agafar la part femenina que tinc, mm-hmm. Que en tinc suficient... i posar-me molt a prop del que no és així, segurament, però molt a prop del que pot sentir una dona. Uh-huh. Jo m'he fet dona tot aquest temps.
0: Has transformat durant aquesta...
1: Sí, sí, uh-huh. Sí, sí. I, de fet, m'he comprat un anell de dona...
0: I te l'has posat.
1: Que es diu Diario d'una Madre, i que me'l posaré el dia de l'estrena.
0: Sí. El dia de l'estrena, que és el dia...
1: 26 de juliol.
0: 26 de juliol, que... a l'Església del Carme, sí. A Peralada.
1: Que serà el meu segon aniversari de cor i ronyó.
0: O sigui, dos anys que et van trasplantar...
1: Dos anys exactes.
0: El cor i el ronyó.
1: Sí.
0: Que déu-n'hi-do.
1: I em fa il·lusió, és una data important.
0: Com que tu la celebres.
1: Malament. Jo l'any passat vaig fer una festa molt gran.
0: Ben fet,
1: clar. De 100 i pico persones.
0: Perquè que aquest trasplantament et dona una vida nova, d'alguna
1: sí,
0: forma.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè segons el cardiòleg tenia més possibilitats de morir que de viure.
0: Imagina't, i ara vius, i no només vius, sinó que crees com el
1: bueno,
0: que estàs
1: sí,
0: creant. No?
1: Part de les cançons... estan fetes a l'hospital,
0: Ah, sí?
1: Jo treballava a la UCI. A la UCI
0: treballant.
1: Jo, sí, sí, composant i component, no, com ho saps?
0: Component.

0: creciendo con nosotros,
1: con vosotras,
0: ¿no?
1: Sí.
0: Es un poco te acostumbras, pero no, un poco pesado.
1: Un poco pesado.
0: Pesado, sí.
1: Porque es mi padre,
0: claro.
1: Lo quiero para mí.
0: Sí, esto sí, un poco la ausencia en cierta edad se notaba.
1: Se nota la ausencia.
0: La ausencia que será, que, no, que nosotros lo seguimos, pero claro...
1: Viajabais
0: lo que, sí,
1: a
0: pero,
1: veces.
0: Íbamos a la escuela y no...
1: Claro, no podíais estar siempre dando
0: siempre.
1: Vueltas por el mundo.
0: Pero no, también porque... sí, porque no solo... no solo por eso, pero también porque, claro, cuando tú, la gente... En te ve la no ve te, no te mira a ti,
1: ya.
0: Te mira y piensa en otro,
1: ya.
0: A él.
1: Sí, sí,
0: y
1: sí.
0: Esto es bastante difícil
1: de llevar, ¿no?
0: De llevar, sí.
2: Bueno, en cualquier caso, Cristina, yo ahora estaba pensando, me tiro un poco a la piscina, ya nos lo confirmarás tú, pero estás a punto de hacer algo que tu padre no llegó a hacer, que es debutar en Paralada. Yo diría que no cantó en el festival, ¿o sí?
3: No.
1: No,
2: ah, pues mira,
1: Mai.
2: Ya has no. Llegado al
0: pero
2: festival.
0: Pero yo ya.
1: Ella no debuta.
2: Es verdad. Sí, ya has estado, repites en Paralada.
3: Sí.
2: Que és todavía más.
3: Sí. Jo haig de dir que jo escolto el Luciano el 95% dels dies de l'any.
1: Ah, sí? Déu-n'hi-do.
2: Sí, i a l'altre 5 que escoltes.
3: M'escolto a mi. No, jo cada dia necessito escoltar-lo.
1: Mm-hmm. Sí, cada dia una
3: mica,
1: ració de Pavarotti.
3: Una estona, sí, sí.
0: Mm-hmm.
3: I en dies
0: també,
3: que no,
1: Poquito.
3: Però la gran majoria de dies, sí.
1: És un molt bon exercici, escoltar
3: sí.
1: Pavarotti, no?
3: I res, jo volia dir, si no us importa, que
1: no.
3: Estem molt agraïts a Paralada.
2: Tornem al Festival de Paralada, va.
3: Sí, estem molt contents perquè ens ha deixat, ens ha animat també a fer aquest cicle i l'estan tractant d'una manera molt maca.
1: Mm-hmm.
3: Tota la gent que està treballant a Paralada.
1: A Paralada, no? El festival.
3: Des de l'Oriol fins l'últim, que no sé qui és l'últim, per això no dic res. Però...
1: L'Oriol, el director, que ha estat moltes vegades
3: clar,
1: en aquest programa.
3: L'Oriol
1: Aguilar.
3: I això jo i la Cristina i tothom estem molt, molt agraïts, molt... De poder fer aquesta... Tu també en estàs.
1: El Mai fa... Jo, no parlis per mi, no parlis per mi. Sí, eh? Sí.
4: Entonces tú eres hija.
3: ¿Eh?
4: Entonces tú eres hija.
0: ¿De quién?
1: Ahora me entero, ¿no?
0: No te lo había dicho, ¿eh?
4: No.
1: Una altra cosa no, però riure segur que riu.
4: Sabia que tu hermana...
1: Segur.
0: Mi hermana sí, però jo no lo sabia.
4: Ah, que guai.
1: Doncs mira, presento Cristina Pavarotti, filla de Luciano Pavarotti.
3: La segona.
1: Mai Circus. Un plaer.
2: Fill del senyor Circus.
1: Ens queda molt... Per cert, sí, del senyor Circus. Ens queda molt poc. Un plaer, però ens queda molt poc.
2: Sí, jo em quedo amb les ganes de preguntar-li al Mai si aquestes fotos que nosaltres hem vist, però els oients no, si els oients les podran veure encara que no vagin a Paralada.
1: A veure.
2: És dir, es veuran només en els programes de Mà de Paralada o les podrem veure en algun lloc més?
1: No publiques en algun lloc.
4: En principi, solament es podran veure...
1: Tots a Paralada.
4: Al programa de Mà.
1: Doncs vinga, tots a Paralada, el 27 de juliol.
3: No? La última foto...
4: En principi.
1: En principi.
3: La darrera foto del cicle, jo... pintaré una mica cada programa, els 300 i pico programes, una mica perquè siguin tots els programes únics.
2: Peça única. Doncs sí. Escolta'm, raó de més per anar a Paralada, festival que comença el dia 17 de juliol amb
1: fa
2: un
1: més
2: recital
1: coses, però
2: de Benjamin Bernheim i Armonella Yajo, tindrem el Brian Terfel, tindrem el Diario d'una Madre, Sílvia Pérez Cruz també, mm-hmm. Per allò que sempre fan alguna incursió.
1: M'encanta.
2: Sí. Niu, amb ballarins del Ballet d'Hamburg, una mica de tot, aquest festival. Falta encara aquell teatre que tornarem
1: no,
2: a tenir en
1: que
2: algun
1: no hi ha
2: moment,
1: manera, perquè quant temps fa ja,
2: massa,
1: que ho hem parlat
2: massa,
1: amb l'Oriol Aguilar.
2: Massa, sempre que el veiem li preguntem.
1: A veure, quan inaugureu
2: sempre,
1: el nou teatre?
2: Sempre estem
1: auditori.
2: A un parell de temporades de fer-ho.
1: Ja. Tot arribarà. L'Església del Carme, un lloc preciós, no, Cristina?
0: Sí, me gusta muchísimo.
1: ¿Te gusta? ¿Y te gusta para que suene vuestra obra?
0: Sugar Blood, sí, me gusta muchísimo.
1: Perfecto, perfecto. Estarás aquí en el estreno. Por cierto, la primera. La primera,
3: ¿no? No venga.
1: Porque ella vive a Módena. Tú vives en Módena.
0: Sí, pero...
1: Pero vienes mucho aquí, por aquí,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Ya lo vemos.
3: Si no ve, la mato.

0: Sí, o sigui, pues no, que vingui, millor
1: no,
0: que vingui.
1: Mato jo.
0: Estareu tots tres, segur, i molta altra gent que esperem que ompli l'església, no? La Cristina li diu al mai, no pots faltar.
1: No.
0: No pots faltar.
2: Mai és imprevisible.
1: És
0: un esperit lliure, no? Esperit lliure. Amb què acabem, Pep?
2: Doncs acabem amb Los Cisnes en Palacio, aquesta altra obra que tenen gravada precisament Sabina Puertolas, Rubén Fernández Aguirre, ara sí, música d'Alberto García de Mestres.
3: I lletra del gran poeta Antonio Carvajal.
2: Ahí estamos.
3: Havia de ser una cançó, i són 20 minuts.
2: Bueno, aquí el diari d'una madre havien de ser tres cançons i és un cicle d'hora i mitja gairebé. Doncs
0: ells es van animant sí, sí. I van fer coses. Escolteu-me, un plaer, Cristina Pavarotti. Un luxe tenir-te aquí. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a ti.
0: Alberto, que quan vulguis tornes, com jo, sempre, ben acompanyat.
3: També, sí, moltes gràcies a vosaltres i
1: a, vosaltres, sí.
3: I a la ràdio.
0: I que vagi molt bé aquesta estrena, Mai. Felicitats també.
2: Gràcies.
0: Per les teves fotografies. I Pep, ens retrobem
2: la setmana vinent.
0: D'acord? Us deixem amb música del nostre convidat d'avui. Adéu-siau.

Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu a Ràdio 4, un dissabte més. Sou a la Ràdio Pública, el programa que, com sempre ens agrada dir, explorem els marges. I en aquesta ocasió no serà una excepció, perquè ens visitarà Younes Shaib. És un còmic que està presentant un nou llibre, que es diu Corderito. De fet, segurament ja el coneixeu de diversos programes. A través del seu humor, doncs, ens ajuda a reflexionar des d'una mirada social, antiracista, o simplement explicant i narrant la realitat. Llavors, aquesta tarda serà interessantíssim conèixer aquest procés, no? Aquest primer llibre que ha escrit el Younes, i també tenir una conversa amb ell, aquí, aprofitant que aquesta tarda de dissabte, doncs, tenim ganes, com sempre fem en aquest programa, de parlar des d'altres mirades. Així que benvinguts a Ràdio 4.

0: Doncs aquesta tarda no ens acompanyaran aquesta travessia que fem al programa Només en Llunes, que ara el saludarem, sinó també, doncs clar, a vegades tenim visites. I en aquest cas la visita que tenim és la de la Salija. Què tal, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Salija, tu sempre normalment escoltes el programa des de l'altre costat de com es diu això, de la ràdio, és a dir, tu sí. Perquè clar, la ràdio ara ja no s'escolta amb transistor. Tu la deus escoltar, bueno, amb què l'escoltes?
1: Jo en el cotxe sempre escolto la ràdio. Soc encara molt analògic en
0: ràdio
1: aquest
0: 4,
1: sentit.
0: Tu tens Ràdio 4...
1: Jo tinc totes les ràdios allà configurada.
0: Oh, però Ràdio 4 la tens...
1: Ràdio 4 la tinc sintonitzada en el número 1.
0: Normal. Això està bé. Escolta, Salija, tu qui ets? Tu què fas amb... És a dir, explica'ns una mica, perquè tu, a part d'oient del programa... I ens acompanyaràs a l'entrevista, perquè jo creia molt interessant que avui estiguessis aquí, perquè tu llegeixes molt. A més, tens un perfil molt, molt particular, perquè com a enginyera estàs ara mateix adentrant-te al món de la literatura, des d'aquesta visió també, no?, de buscar obres de persones diverses.
1: Sí, a mi també em sembla com molt curiós, no?, el camí que estic prenent. Perquè vinc del món tècnic, vaig fer una enginyeria i ara fa com un parell d'anys que la literatura va arribar a la meva vida, no? I vaig començar a fer poesia i això em va obrir com tot un món, no?, de reconnexió cultural cap a les meves arrels amazigues i poder també com transmetre, no?, aquest viatge a través de les paraules. I llavors també em vaig començar com a nodrir molt d'aquesta literatura, sobretot del Marroc, no?, que tenim autors superinteressants, per entendre una mica més la realitat i la història del país d'on venen els meus pares.
0: Molt bé, escolta, molt interessant. A més, participes en grups com, no?, que deu com gent a Barcelona, per fer com clubs de lectura, no? I comenteu obres i crec que estàs també molt involucrada també en aquests cercles.
1: Sí, organitzo micros oberts perquè, bueno, els ambients dels micros oberts són espectaculars, es creen unes sinergies d'una obertura de la gent.
0: Què són micros oberts?
1: Els micros oberts de poesia és que la gent pugui anar a recitar el que escriu, no? No té per què ser poesia, principalment sí, però hi ha gent que fins i tot ve i canta, no? I és com un poema musicalitzat al final. I arrel d'organitzar els micros oberts, després va néixer com la idea d'aquest club de lectura d'autors que no siguessin només els autors occidentals, no?, sinó tenir com una mirada més àmplia de que la literatura, doncs, no només és blanca.
0: Mm. Escolta, tu, literatura blanca, et vull proposar un llibre perquè l'introduïu al vostre club de lectura.
1: Vinga.
0: Que és el de Lione Scheib, Corderito. T'ho dic de veritat, perquè això com va? Si jo ara et proposo que en aquest club vosaltres llegiu aquest llibre,
1: sí,
0: que feu com una assemblea per triar-lo, o tu el pots proposar, així.
1: Jo el proposo...
0: Tu pots anar a la ràdio i m'han dit que aquest llibre l'hem de llegir.
1: Jo sí que el primer que faig és com fer una lectura, no?, del llibre que vull proposar i també veure com de difícil pot ser la lectura, com de lleugera pot ser, no?, per les persones que estan dintre del club. Llavors el filtre, pues, el passo una mica jo perquè el porto ara mateix sola al club de lectura i la veritat que per al moment han estat molt ben rebudes les recomanacions.
0: Molt bé, doncs escolta,
1: pren nota.
0: Ja t'ho dic jo que l'estic llegint, t'ho recomano. Espera, abans de tot plegat, deixa'm presentar-te al nostre convidat d'aquesta tarda. Lione Scheib és còmic, va néixer a Melilla i que va començar a fer comèdia en resposta, d'alguna manera, contra el racisme, tot i que ell explica que no té per què ser així. Tot i que després va traslladar-se a Madrid, ha viscut en diverses, bueno, entre aquestes ciutats, i sempre ha intentat, a través de l'humor crític, la ironia, i també amb aquesta petjada crítica social, oferir, amb el seu humor àcid, doncs, reflexions. Al final el que fa és fer-nos reflexions. Ha demostrat aquesta capacitat de versatilitat creativa en diversos formats, amb stand-ups. De fet, va descobrir els stand-ups i es va obsessionar amb els stand-ups com a una forma de començar a fer humor. I ha passat per diversos programes, com per exemple la Resistència, ara també la Revuelta amb en David Broncano, i acaba de publicar, ara ho explicàvem, el llibre Corderito, amb l'editorial Aguilar, que narra la història de l'Abde, un fill d'immigrants marroquins, criat a Espanya als anys 2000, i on barreja ironia i acidesa i amb temes de soledat, conflicte identitari, entre d'altres. Així que ens fa molta il·lusió saludar aquesta tarda al Younes.
2: Hola, què tal? A quin volum es parla en aquest programa?
0: Hem començat així, com molt intel·lectuals.
2: Vale.
0: Hem començat així com molt intel·lectuals. M'agrada una mica.
2: Sí, no?

0: Ara és que
1: mai sé quin és el volum adequat per xerrar en aquests programes de cultura. He d'advertir que jo som mallorquí i el meu català ara s'està filtrant perquè m'entengueu.
0: Perquè si no, és a dir, tu ara mateix...
1: Clar, jo estic posant, estic diluint ajudant la mallorquinitat del meu parlar perquè si no, no entendríeu.
0: Tu no et preocupis, eh? Tu no dureixes.
1: Vull que la gent m'entengui.
0: Sí, cap problema, ens encanta el mallorquí.
1: A mi també.
0: Sí, vull dir, no et preocupis, tu ja. El problema és nostre.
1: Definitivament el problema és vostre, que no.
0: Però tenim molts problemes, t'he de dir, també, a part d'aquest. Però escolta, Younes, tu has presentat ara aquest llibre.
1: Sí.
0: Per què t'has llançat a l'escriptura?
1: Mira, jo tenia un parell d'històries que no m'atrevia a contar els escenaris perquè eren molt extenses i no tenien com a objectiu fer gràcia.
0: Vale.
1: Sinó entretenir o explorar unes narratives diferents.
0: Vale.
1: I tenia aquestes històries a un calaix. Calaix?
0: Sí, calaix.
1: Coneixeu la paraula,
0: sí,
1: calaix?
0: Sí, sí.
1: Vale.
0: Calaix. Li preguntes com a immigrant o com a...
1: Com a catalano parlant.
0: Vale, perquè ara no sé si li preguntaves com a falta d'integració.
1: No.
0: Calaix sí, Salihano.
1: No, jo no he dit
2: crec
1: això.
2: Crec que sí, que conegui aquesta paraula.
0: Jo també, calaix. Sí, sí. Has vist que jo també ja m'he posat com en una superioritat diferent, eh?
1: Clar,
0: és a dir, he creat ja jerarquies.
1: I tu no pagues ni el Windows, eh? Veig el teu portàtil i tens el Windows pirata.
0: Ja, no sé, però és que tot és molt car. No, però problema tècnic.
1: Així que bueno...
0: Doncs escolta, hi ha coses que tu no vols explicar.
1: Sí, hi havia unes històries que jo no volia contar als teatres perquè se'n feien molt diferents a la comèdia que jo feia als escenaris.
0: Vale.
1: I les tenia un calaix i a un moment donat, ja que jo tenc un saltaveus i uns privilegis de fama, una editorial em va proposar escriure un llibre, tant fos una novel·la o un assaig o el que fos, i jo li vaig fer la proposta d'aquestes dues històries i a partir d'allà vaig construir aquesta novel·la.
0: Tu has volgut escriure una novel·la i ho expliques, no? Que davant de l'escenari a vegades hi ha històries massa llargues, però tu no parles de tu en aquest llibre.
1: No, directament.
0: Hi ha un alter ego, però que tampoc sabem si les històries que expliques t'han passat a tu o no. Hi ha una mica com... Bueno, has volgut fer una novel·la, no has volgut fer una biografia, no? Sinó des d'aquesta posició.
1: Sí, a mi m'interessava més fer una novel·la, una biografia. A mi el concepte de biografia em fa molt de fàstic ara mateix. No podria... És que hi ha dies teus, que són 300 pàgines.
0: Yeah.
1: I resumir tota una vida en un llibre em pareix fastigós.
0: Així que vaig fer
1: exercici de ficció.
0: No, i aquest exercici...
1: Té un pes important, les meves experiències, però és ficció.
0: Molt bé. Escolta, el protagonista es diu Abde, és un protagonista que jo crec que comparteix molt històries molt similars a les que hem viscut nosaltres, com a joves que tenim orígens de pares migrats, perquè sempre tenim com aquest pes del nostre nom, el pes de... haver-nos com d'explicar. De fet, tu comences la teva novel·la qüestionant una mica a qui ets a través del teu nom, perquè a la professora li costa dir Younes Shaib, però fas una cosa que crec que s'hi sentiran identificats molts joves quan llegeixen el llibre, que és no expliques només el que passa, sinó el que tu sents. És a dir, la por que tu tens en una classe, el primer dia d'institut, en el moment en el que la professora ha de dir el teu nom. Això de fer també aquest exercici d'explicar des dels sentiments té una càrrega també heavy, no?
1: Bé, per mi just el contrari. He intentat que el llibre no tingui una càrrega heavy, sinó que sigui lleuger i encara que hi hagi situacions i moments més o manco impactants, crec que és una lectura... liviana. Liviana en català existeix,
0: sí. No? Sí, a més és una paraula que m'agrada molt, liviana. Sí. No. Sí. Pues mira, anem a escoltar ara un dels teus, com es diu això? Stand-ups? No. Sí, stand-up és el conjunt, però quan tu fas l'stand-up...
1: Un cacho de monòleg. No, no sé, ja tampoc ho sabria dir.
0: Anem a veure un cacho de monòleg. M'agrada una mica.
2: Estoy en el IKEA, amueblando mi casa de Madrid. Y le digo al dependiente, ¿me puedes poner un perchero samancopla? Y un sofá vin lede y una mesa grismi, unas sillas dos o tres kraskm, unas cortinas kmtsings, un armario gartpt, una alfombra de baño k-m, cajas para la mudanza k-s, unos cubiertos también. Y me dice, ah, sí, ok, vale. ¿A qué nombre? Y le digo, Yunez Chaib. Y me dice, ¿qué?
0: I Yunez Chaib, què? És que és heavy, eh? És que al final sembla de lo tan surrealista que és, ens passen. No? Mm-hmm. I al final, jo com dic Mohamed,
1: sí.
0: Imagina't.
1: Però
0: Mohamed
1: no,
0: és més fàcil.
1: No, no.
0: Mohamed és més fàcil.
1: Mohamed ara mateix és com amb Antonio, tio. No, no pots comparar, és no veritat. Pots comparar.
0: Tens raó. Per cert, ja t'ho han preguntat en alguna entrevista.
1: Sí.
0: Es van equivocar amb el teu nom, al registre civil.
1: Sí.
0: I tu et dius Yunez amb Z,
1: ajà,
0: però realment és amb S.
1: Hauria de ser amb S, sí, amb Z no està en lloc. No, ningú es diu Yunez amb Z, no?
0: No, al principi no.
1: No, i llavors... m'ho vull canviar.
0: Sí, he vist que estàs com volem fer tràmits per canviar-te el nom.
1: Sí, sí, sí, però...
0: Però has pensat canviar-te el nom sencer o només? És a dir, vols dir...
1: No sé, claro, ja que estic, no?
0: Home, busca't un nom xulo. No
1: Lamine, ara Lamine està de moda.
0: Podés...
1: Cotitza.
0: Lamine Yamal Shaib. Jo crec que...
1: No, Yunez, em voldria posar una S.
0: Una S, sí, vale. Sí. No, no. Sí, és una bona modificació. Uh-huh. Doncs, tornant al teu llibre, tu parles d'aquestes petites coses, del nom, no? Que pot ser una cosa molt anecdòtica, però que és molt identitari de la gent. Però no és un llibre que parli de grans tragèdies.
1: No.
0: Però és un llibre que parla de coses molt simples i molt petites que passen en el dia a dia, però que afecten a una persona que té un nom diferent o que és d'un altre origen. Uh-huh. No? Aquestes petites coses que van sumant, jo crec que no som conscients. Perquè, hi ha qui li diu que són microracismes, no? Uh-huh. Racisme o és o no és, no? No és micro o maxi. Llavors és això, i tampoc has volgut fer un llibre de dolents i bons.
1: No.
0: No? És un llibre que busca senzillament explicar el que passa en el món, no?
1: Sí, per mi sobretot el tema principal del llibre són les relacions familiars. Després hi ha 10, 100, 1.000 temes més que depèn més de la gent que llegeix que de la persona que escriu.
0: Clar.
1: És la meva impressió. Perquè jo quan escrivia aquesta novel·la no tenia la idea de transmetre un pensament concret o transmetre una gran idea. No, jo escrivia sobre les relacions familiars i arran d'allà han sortit altres temes, però no, la meva intenció no és transmetre una gran idea ni... Uh-huh. Ni res.
0: Et molesta que hagis de ser graciós sempre? És a dir, si tu vas pels llocs, la gent et diu entretén-me. la gent et demana que els entretinguis. És a dir, que exerceixis com a pallasso.
1: No, si han pagat per veure'm, sí.
0: Sí,
1: que sí. Sí que, clar, sí que m'oxigeixen. Però després a la meva vida...
0: No.
1: No, jo som una persona... crec que és super avorrida i,
0: sí?
1: I tenc una vida molt, molt tranquil·la i intent passar desapercebut el màxim de temps possible.
0: Val. Tan desapercebut que ara mateix estàs col·laborant a La Revuelta, el programa amb més audiència del país. Això t'ajuda a ser desapercebut o ha fet que la cosa... que no s'estigui implementant aquesta operació?
1: Complica un poquet, però...
0: Sí.
1: Saps què passa? Que jo estic a un punt en el que la... Jo, sobretot, li son a la gent.
0: Yeah.
1: La gent no sap qui som. Jo li son d'un reel o d'un moment a la tele o de... I la gent no em reconeix i són aquestes les mirades més incòmodes.
0: Sí.
1: La mirada de, uf, aquesta persona qui deu ser. I, però d'altra banda, som una persona amb miopia. Ah. I jo no sé quan em mira la gent. Així que, mira.
0: M'està mirant per famós o no? O m'està mirant per, no sé, perquè, o perquè li sones d'algú, no? Del barri.
1: Sí,
0: del
1: pot barri, ser, clar. Del barri. Sí, sí.
0: A mi em passa també. Llavors, en el llibre, tu al final el que vols... és a dir, no sé si hi ha un objectiu social darrere. No.
1: Cap ni un.
0: Vols acabar amb el racisme?
1: No.
0: Vols...
1: no puc.
0: No pots, no?
1: No, una persona sola no pot i no. La meva intenció és entretenir i que la gent es quedi amb una història i, com a molt, seria mostrar una família i unes identitats que no són les habituals i les comuns i les tradicionals. I ja està, no tenc intenció d'acabar ni de criticar. No crec que el llibre sigui un llibre de crítica social. Crec que és un llibre que a vegades mostra situacions crítiques de la societat, però no intenta criticar-les.
0: Molt bé, doncs anem a escoltar un altre cacho. Hemos acuñado este término, ¿no? El cacho de show. Vamos a escuchar el cacho, otro cacho de show.
2: ¿Cómo se atreve Santiago Abascal a hacerse una foto con Benjamín Netanyahu con la cara de moro que tiene Santiago Abascal? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se le ocurre Benjamín Netanyahu preguntándole, tú eres de España, pero ¿de qué época? A ver, ¿habéis visto la foto? El tío le agarra la mano, en plan, tú te tienes que venir conmigo a un sitio ahora.
0: Es que la historia, es decir, la realidad es un poco absurda, también.
1: Sí.
0: ¿Tú crees que t'ho estan posant fàcil per fer humor?
1: No, jo no crec que hi hagi una conspiració amb l'objectiu de que se'm facilitzi a mi fer humor. No. El mundo sucede y yo reacciono, pero...
0: Porque tú observas un poco el mundo, ¿no?
1: A veces, sí.
0: Perquè tu que mires l'informatiu, mires les notícies, i tu això ho sintetitzes en el teu cap i dices, esto es gracioso, o no?
1: Pues mira, no em conec lo suficient com per saber com funciona el meu cervell.
0: Vale.
1: No ho sé, no sé què dir-te.
0: Vale.
1: Pregunta sin respuesta.
0: No, això està bé. No, perquè a més ets molt ràpid, perquè en el teu show, és que dic, connectes molt l'actualitat amb el que passa, no? El papa, sí. Viene el papa, doncs tu ja comentes això, no?
1: Sí, el meu monòleg dura una hora i cada dia intent incorporar 2-3 minuts d'actualitat o comèdia local de la ciutat a la que estic actuant, o intenta anar actualitzant-ho.
0: Fa unes setmanes ens va visitar Ignasi Taltavui al programa.
1: Ah, que guai.
0: On vam parlar de La Ruïna, perquè sí. La Ruïna és també un d'aquests programes que ens agrada molt, perquè és que ens hi sentim molt identificats, perquè la Ruïna al final forma part de la nostra vida. És a dir, no amb la Salija, és que has mirat la Salija. És a dir, no és que siguem nosaltres identificats amb La Ruïna, sinó tots els que escolten aquest programa.
1: ¿Cómo te arrastró a ti, Salija? A La
3: Ruïna.
1: Bueno,
3: La Ruïna és un concepte que està molt, molt aferrat a la nostra cultura.
0: Clar,
3: Ruïna.
0: És veritat.
3: És un concepte molt aferrat.
0: En el món marroquí, la ruïna és un concepte que està molt
1: aferrat. Ah, sí?
3: Sí. La ruïna. O sigui, a la meva família sempre ha existit com molt aquesta paraula.
0: A veure, com ho dius, això?
3: Arruïna.
0: Però arruïna en plan...
3: Sí, quan passa alguna desgràcia, no? Sí, pues és arruïna. Sí.
1: Que interessant. Uala, tia, no ho sabia.
0: Sí. Pues va venir l'Ignasi Taltavui,
1: sí,
0: que fa La Ruïna, i va dir que els polítics estaven contractant humoristes...
1: Sí.
0: Estaven contractant humoristes per fer-los els discursos perquè tinguessin més visualitzacions a TikTok. Sabies això?
1: Sí, ho sabia, sí.
0: Sí?
1: Sí, en conec un parell, sí.
0: Heavy, eh? A mi em sembla molt fort. És a dir, que els polítics estiguin contractant humoristes per dissenyar els discursos. És a dir, ja no busques un... És a dir, Obama, que veia com els discursos... No. Un humorista que em faci els discursos perquè jo tingui més impacte a les xarxes socials.
1: Sí, que tingui més impacte, que tingui més... que enganxi més. Sí.
0: Clar. No, no, sí. Sembla molt heavy. Molt bé, doncs tornant al teu llibre, Corderito, abans ens parlaves de les relacions familiars i en aquest llibre parles molt de la relació familiar. Uh-huh. Jo crec que no hi ha un tema més complex a una persona de racialitzada o persona migrada que la relació amb la família. Uh-huh. Perquè és un xoc tota l'estona, modernitat, tradició, les formes de veure el teu país d'origen amb el país d'acollida. Tu vas néixer a Melilla, però no sé si necessàriament, per exemple, els teus pares són marroquins.
1: Mon pare va néixer a Melilla, sí. I mon mare va néixer però a una aldea molt, molt propera de Nador, que és una ciutat del nord de Marroc.
0: Sí.
1: Però ells dos es van criar a Melilla.
0: Vale.
1: Sí,
0: clar,
1: sí,
0: és que la gent de Melilla és com un ecosistema, perquè clar, la gent se crea, són tot moros. Uh-huh. No, no, és que en Melilla hi ha gent. Sí, és així. És que la Sanija...
1: Vaya el moja, Vaya el moja. Como...
3: Es que
1: ¿Cómo reparte? Ah.
3: Però és veritat, la Maya és veritat. No pot parlar, sí, sí. És veritat que passa això. O sigui, hi ha,
1: sí.
3: També com aquest ecosistema, no?, que ja hi ha creat, és com... jo tinc un amic que és de Melilla, però els seus avis, uh-huh, ja van néixer allà.
1: Sí,
3: i llavors
1: sí, sí.
3: Ell es considera melillense i a la seva família quasi que han perdut l'amazic i, uh-huh, i conserven el castellà, no?, uh-huh, ja a dia d'avui. I és com, per mi, és molt de xoc, uh-huh, perquè bueno, jo parlo per mi, almenys, però em dona la sensació com que els fills d'immigrants que hem nascut aquí, per exemple, l'idioma és algo que sí que encara tenim com molt arrelat, que ens dona, uh-huh, com aquesta identitat encara molt marroquina, no? Uh-huh. I que a Melilla jo crec que hi han arribat com a un altre punt, no? De més assimilació, de la convivència.
1: Sí, dependrà de cada família, però per exemple, el meu cas personal, jo no sé parlar, no sé xerrar amazigh, l'he perdut. Bé, no és que l'hagi perdut, és que no m'ha arribat del tot i és una llengua molt difícil d'aprendre perquè no s'ensenya a les escoles d'idiomes.
0: Yeah.
1: Només s'aprèn fent una immersió familiar o no hi ha altres formes.
0: Mm.
1: I és una llàstima. Melilla sí que és una ciutat supereclèctica i hi ha gent que és super marroquí a Melilla, hi ha gent que és super espanyola, allà estan els legionaris, per exemple. A Melilla és on havia la darrera estàtua de Franco de pie, i la varen llevar fa com 10 anys o tal. Fins fa... Jo tinc una foto amb en Franco, perquè no sabia qui era. Pensava que era en Hemingway o un científic important.
0: I mira, sale mal. No, clar. Escolta, anem a posar un altre cacho de...
3: Monòleg.
0: De monòleg.
4: Mi padre era un señor invidente. Mi padre era una persona ciega, no veía. Y mucha gente me decía, ¿y cómo os comunicáis? Bueno, él habla, yo le escucho. Yo tenía 6 años, mi hermano 7, mi hermana pequeña 3. Y mi padre nos sentó en diciembre en un sofá y nos dijo, Papá Noel no existe. Quiero que sepáis que eso es una cosa de los cristianos, nosotros somos musulmanes y Papá Noel no existe. Y nos dijo, pero como os queremos, os haremos regalos porque os queremos, pero Papá Noel no existe. Y yo esto no me lo tomé como un trauma en mi vida, porque yo vi que era la verdad. Yo sabía la verdad, yo estaba iluminado. Fuimos a juguetos. Y yo vi a un montón de padres y yo sabía la verdad. Me sentía afortunado, elegí lo mío. Mi padre y mi madre fuimos a pagar y el dependiente le dijo a mi padre, ¿se lo envuelvo para regalo? Y mi padre, que no veía el guiño, le dijo, no, saben la verdad. El dependiente estuvo a esto de apretar un botón de servicios sociales. Saben la verdad. Y yo sabía la verdad. Fui al colegio y lo primero que hice a todos mis compañeros, Papá Noel no existe. He visto a tu padre comprando, he visto a tu madre comprando, he visto a un montón de padres y los intenté salvar. Se me hizo el vacío como nunca en mi vida. Y yo aún así no me sentía mal porque yo sabía la verdad. Yo me sentía Julian Assange con Wikileaks filtrando la puta verdad. La cara que se me quedó cuando entró el Papá Noel por la puerta de clase. ¿Papá Noel? Yo...

0: la que me ha contado. ¿La que me ha hecho gracia o la que no?
1: Las dos te han hecho gracia.
0: Es broma, sí.
1: Con una te has reído más porque no te lo esperabas.
0: Ya, eso es verdad.
1: Había factor sorpresa.
0: Es que ahora hay presión, ahora hay presión.
1: En català. I ens pregunta, vosaltres d'on sou? Diu, perquè, clar, sembleu de Llatinoamèrica i tal. Uh-huh. I la meva germana, som del Marroc. I va dir, ah, Marrueca, entonces.
0: Desde entonces le llaman Marrueca.
2: El gentilicio de Marruecos. Marrueca.
1: I va ser en plan, que fort, que no saben ni ubicar on està Marroc, ala, ni el gentilici de marroquí o marroquina.
0: Oh, un poco Marrueca, así que... Ara que ho dius, un poco Marrueca, sí. Ara que ho veus, un poco
1: Marroquí.
2: No coneixen ni el sufixo.
1: No.
2: Marrueca.
1: Vaig quedar com molt impressionada.
0: Però, pues, tu ves fes el mateix.
1: Jo li vaig dir, sí, Marrueca. Però Marrueca.
0: Fes el mateix amb altres orígens, amb gent.
1: A mi em costaria molt, eh?
0: Reprodueix.
2: Portugala. Ho van convertir en un verb, no? Marruecar. Ja vine aquí marruecando, a Safi.
1: Sempre marruecando.
0: Sí.
2: Marruecando i marruecando.
1: Em va sorprendre moltíssim.
0: Clar, normal.
1: Aquesta resposta d'aquella dona.
0: Has previngut.
1: Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé. Bueno, pues nada, yo un día...
2: Cuéntanos.
1: ¿Qué te va a pasar? No,
2: venga, yo soy el psicólogo...
0: El psicólogo...
2: ...de la marroquinidad.
1: Això és un espai segur.
0: No, que a mi... El problema és que jo la sol... No sé si a tu et passa, jo me n'oblido de...
2: Ah, sí?
0: De sempre.
2: Clar.
0: No sé si tu vas amb una llibreta i te les apuntes,
2: jo
0: però
2: normalment,
0: és que me n'oblido.
2: Si... Ho apunt, sí.
0: Vale.
2: Sí, perquè també... jo li trec uns diners.
1: Clar.
0: Tu dius, aquí hi ha panoja, no?
2: Sí,
0: jo dius, aquí me voy a apuntar.
2: Si trob que serà divertit, sí. Si no és divertit,
0: ja.
2: No ho apunt.
0: Però hi ha coses que en el teu cap sonen molt bé, eh?
2: Sí.
0: Però després en un d'això, saps?
2: Clar.
0: Però tu
2: sí.
0: És provar. No, re, jo un dia estava en un evento... En un networking. Es que es importante el contexto.
2: Del món ràdio.
0: No, del món empresa.
2: Empresa.
0: Eren empresa. Aha. I gent també del món educatiu. Uh-huh. Llavors eren com molta gent, així, gent amb traje, ¿vale? Uh-huh. És gent amb traje, tal...
2: Tu anaves amb traje?
0: Jo anava amb traje. Aha. Perquè jo m'ha mimetitzo bastant amb aquests llocs. Llavors, en el meu cap fa gràcia... Però després tu ho expliques i no, eh? Però no passa res. I va venir un senyor i em va explicar que era professor d'àlgebra, però el problema és que va estar com 5 minuts fent èmfasi a la paraula àlgebra, que semblava que estava tenint un atac. Perquè em va dir... però, és a dir, no vaig entendre per què va... De tota la gent que hi havia allà, va venir i em va dir, hola, tu, soc professor d'àlgebra. Llavors... Tinc la imatge del senyor dient això, perquè després va veure ell mateix que no tenia sentit el que estava explicant i em va dir que de tot el networking va venir a dir-me que era professor d'àlgebra perquè jo era àrabe.
2: Ah, clar, i el prefix al el va dir.
0: Exacte, llavors tots els prefixes...
2: Tengo que dejárselo claro.
0: Correcte.
2: Voy a por un albaricoque.
0: Exacte.
2: Guiño,
0: va fer saber. Correcte. Bueno, vamos
2: mira, apuntándolo. També és un suport, no?
0: Sí.
2: La gent que se t'acosta i t'intenta ajudar d'una manera molt...
0: Que a mi em sembla bé.
2: Molt ridícula, no?
0: Jo,
1: en plan,
0: jo no
1: que conec la teva cultura,
2: claro,
1: saps?
2: Claro, venga.
0: És que jo no
1: que et dono
0: critico.
1: El teu lloc 4
2: per 4,
1: societat.
2: Te coneixes aquesta? I 9 per 9?
0: Exacte. Home, hauries de saber-ho, perquè ets àrab.
2: Esto lo inventasteis vosotros.
0: Exacto. Habéis inventado los números. Doncs et volia preguntar, és a dir, la gent com està responent a llibres, és a dir, tu ara estàs fent moltes entrevistes, estàs explicant, vas per la tercera edició, per
2: sí,
0: cert,
2: sí.
0: Tercera edició de llibre, que sempre és una molt bona notícia, que vol dir que la gent l'està llegint, que això quan fas un llibre sempre agrada,

0: Però què et diu la gent? Com està?
1: Pues mira, hi ha una rebuda super positiva per ara. Va sortir fa un mes i mig i cada dia rep missatges de gent que ho ha acabat i sobretot molta sorpresa. Sí, perquè no és un llibre de monòlegs i té moments divertits, però no hi ha acudits com a tal, i això ha generat sorpresa perquè la gent pensava que el llibre anava per una altra banda. Però la sorpresa és positiva per ara.
0: No sé
1: com serà en el futur, però per ara és molt positiva.
0: Molt bé, jo que me l'estic llegint, és a dir, jo no sé si tu havies escrit abans novel·la, però la forma amb la que escrius és una forma, diguéssim, que molt planera, que fa que estiguis fins i tot dins d'una pel·lícula imaginant la situació, no? Uh-huh. No sé si tu havies fet novel·la abans, uh-huh, o és la primera vegada que fas novel·la.
1: Des de luego mai havia fet l'exercici d'escriure tant. Uh-huh. Sí que havia escrit qualque relat o tal, que mai he publicat, però per exercici propi. Uh-huh. Però no, primera vegada. Mm.
0: Hi ha una cosa que a la gent li fa gràcia. És que, mira, ens quedem amb les anècdotes, eh? Mm. Que Alberto, tu li vas demanar que llegís el llibre. Mm-hmm. Se'l va llegir en 4 dies, si mm-hmm no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí.
0: I després et va comentar, no? Explica'ns això. És a dir, tu a Alberto Romero li demanes que et llegeixi el llibre. Primer de tot, és una persona que va molt enfeinada, no?
1: Sempre, clar. Sí. Vaja, un fenomen de la comèdia. Mm. Jo li vaig demanar a Alberto perquè ell, a més de ser humorista, també és molt bon actor i està connectat amb la ficció. Mm. I ella ha escrit molta ficció i per això em pareixia com el perfil ideal. I li vaig enviar la novel·la al Nadal, se la vaig llegir en 3-4 dies i em va donar el millor feedback que he rebut en molts anys, perquè aquesta novel·la, clar, la meva feina d'humorista em dona el privilegi de tenir el feedback immediat. La gent es riu o no es riu.
0: Yeah.
1: I vaig estar 2 anys escrivint aquesta novel·la sense tenir cap feedback. I el primer va ser el d'Alberto.
0: Ostres, és molt interessant el que expliques, no? Que té coses bones i dolentes. Quan tu al final fas humor, el producte o el que fas, en el moment tens com la resposta, no? Al final
1: sí.
0: Com, bueno, la inseguretat aquesta. Tu creus que amb l'humor que fas, perquè hi ha molts pocs humoristes que facin l'humor que tu per acabar, crec que ens queden dos minuts que crec que has d'anar a una altra cosa, però clar, ara tinc la pressió com de pensar una pregunta molt interessant.
1: No, tu feliç senyals i te poso senyals, música.
0: Sí, mira, vols que acabem? Vols que acabem? Posarem música.
1: No, i tampoc has d'acabar amb una gran pregunta.
0: No.
1: No importa.
0: Ja, però saps, és com la pressió aquesta...
1: No importa. Mira, ha anat molt bé, tu tranqui.
0: Ha anat bé.
1: Ha anat superbé.
0: Tu has estat còmode.
1: Molt,
0: perfecte.
1: Sí.
0: Bé, però sí, posarem com una base, perquè que quedi en alto.
1: Ah, clar, sí.
0: Ara, aquesta sempre ajuda a quedar en alto. Clar, de totes les preguntes que jo tenia pensat fer-te...
1: Uau, i tenies un munt de preguntes.
0: Joder, teníeu moltes preguntes. Sí, en tenia moltes. La que vull fer és... Tu creus que... És a dir, primer, el que jo estava com contextualitzant, uh-huh, era que hi ha molt pocs humoristes, uh-huh, que tu els vegis a la televisió i diguis, esta persona... és racialitzada, no? Hi ha la Sari Vivan, uh-huh, no? Estàs tu i para de contar, no? I cada cop n'hi ha més. Creus que amb el que esteu fent d'alguna manera aconseguiu que la gent faci el clic de dir, uah, este marroquí de mi barrio, després d'haver escuchado esta anécdota que ha explicado Yunes, lo veo diferente.
1: Pot ser, encara que jo intent no tenir el pes damunt, per sobre de tots, de tota la comunitat, perquè seria injust. Jo no represento tothom, o sigui, jo he tingut una vida molt millor que molts i molt pitjor que d'altres, i seria super injust i deixaria un munt d'experiències fora si agafés jo la bandera de intent no representar a ningú. És vera que després d'una manera col·lateral representes i és super positiu i m'agrada que la gent em digui he connectat amb això perquè he viscut algo super similar, però el meu objectiu no és representar, mm-hmm. perquè seria injust pels altres.
0: Jo crec que m'agrada com ha acabat l'entrevista.
1: Molt bé.
0: Crec que amb un missatge, però hem de recordar Corderito, de Younes Shaib, de l'editorial Aguilar.
1: Sí.
0: Aguilar.
1: Cristina Aguilera te ha editado el libro.
0: Te ha editado el libro Cristina Aguilera.
2: Ajá.
0: En Younes Shaib, que busqueu-lo ara, que es canviarà de nom. Sí. Llavors, per ara, busqueu-lo com a Younes Shaib, no?
1: Claro.
0: Younes Shaib, Corderito, aquest llibre que presentes. Younes, moltes gràcies per haver passat pel D'on ets tu, de Ràdio 4.
1: Moltes gràcies per convidar-me.

0: Molt bé, doncs com sempre, divertidíssim compartir aquesta estona amb el Lionel Shape. I ara, abans de marxar, deixeu-me fer-vos una recomanació perquè s'estrena als cinemes Viatge al País dels Blancs, una pel·lícula dirigida per Dani Sancho i basada en la història real d'Usman Umar, fundador de l'organització Nasco Feeding Minds. La pel·lícula ens porta a Ghana, on un nen de 14 anys creix sentint parlar d'un lloc gairebé mític, que és el País dels Blancs. Per ell, Europa és sinònim d'oportunitats, prosperitat i futur, i amb aquest somni al cap emprèn un viatge que acabarà convertint-se en una de les rutes migratòries més dures del món. Travessa el desert, pateix l'explotació, la violència, la fam, i acaba creuant el Mediterrani fins a arribar a Barcelona.
1: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No, no ho penseu. Només era un nen quan vaig sortir del meu país. Hola.
2: Hola. Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
0: Si aneu al cinema aquest cap de setmana, aquesta és una de les pel·lícules que probablement no us deixarà indiferents. És un film que parla de migracions, però sobretot parla de la força dels somnis, del poder de l'acollida i d'una idea que avui més que mai val la pena recordar. Que darrere de cada trajecte migratori hi ha una història de vida, hi ha una persona i una família i una història que mereix ser escoltada. Per tant, aquest cap de setmana no us perdeu aquesta pel·lícula que s'estrena precisament aquest cap de setmana, que és Viatge al País dels Blancs. I ara, Saliha, què? Ha arribat l'últim... T'ha agradat el programa d'avui?
2: M'ha agradat molt el programa i agafo la recomanació del llibre. O sigui, que me'l llegiré i el proposaré dintre del club de lectura.
0: El llibre de Corderito, eh?
2: Sí, el de Corderito, el de Llunes.
0: Sí, sí. Que, per cert, Viatge al País dels Blancs també és un llibre. És un llibre que també... Que
2: s'ha fet ara... S'ha fet la pel·lícula ara.
0: La pel·lícula, però sí, sí. Feu les reunions que hagueu de fer per recuperar-ho. Molt bé, doncs, Saliha, moltes gràcies. On podem seguir totes les activitats que feu a través de la vostra entitat? Perquè aquest club de lectura, que a veure si també aconseguim que Llunes vingui després quan acabeu el llibre.
2: Seria superbé interessant poder-ho compartir amb ell.
0: Sí, a més, curiosament, la Leila Càcera, que va ser una altra de les escriptores que vam entrevistar i que vosaltres vau tenir al vostre club de lectura.
2: Sí, va ser un llibre espectacular que va donar molt de què parlar i no tinc dubte de que el Corderito de Llunes també tindrà aquest rebombori dintre del club.
0: Fantàstic. Rebombori bé, eh?
2: Rebombori bé,
0: de remoure,
2: no? Tota aquesta consciència col·lectiva.
0: Sí.
2: I on ho podeu seguir, tot això? Doncs en el compte de La Chica Iweren.
0: Que ets tu, La Chica Iweren, que per cert ets poeta, no? Escrius poesia.
2: Sí, faig poesia.
0: I mira, et demanaré una cosa. Tenim un minut, un minut de programa. L'actualitat és molt, molt desastrosa. Per tant, com que ara anirem cap a l'informatiu, ja estan els companys informatius preparats, però vull que ens llegissis un poema i amb aquest poema i amb una de les cançons que també et vull explicar, acabarem el programa d'avui. Així que ja anem posant un tema d'uns joves que a xarxes socials doncs estan destacant molt, que es diu Kaleya. Mira, ja la tenim per aquí. Et sona aquesta cançó?
2: No em sona aquesta
0: Apunta
2: cançó.
0: Apunta cançó de l'estiu, eh?
2: Sí?
0: Perquè és una cançó que parla de Kaleya, una cançó que parla d'anar amb els amics a passar-ho bé.
2: És un grup nou?
3: Si per trobar-te era sortir cada fin de sort a buscar-te.
0: Molt bé, doncs, amb la Saliha, amb aquest poema, acabarem ràpidament i... Vinga.
2: Sí, aprofito el filó de la pel·lícula, no?, del País dels Blancs, d'aquest viatge de migració, per recuperar una mica aquest comiat que va haver de fer el meu pare abans de venir cap aquí. I és una estrofa d'un poema que es titula Abans de marxar. I diu així: s'acoquina a la falda de la seva mare. Ella li canta una nana de melodia vagant, de palmells xocants en les onades, de petjades extingides que acusen un fill a on vas? Ell es descusa el cor per gesticular un Imma, demà me'n vaig. Es fonen les cares en una vall de llàgrimes que van quedar per sempre empresonades en un retorn que mai es van donar a unes arrels que sempre van quedar divagant en unes terres que el van refusar.

0: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
1: Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Us dono com cada setmana la benvinguda més cordial en aquest magazín de la cultura audiovisual i tecnològica de Ràdio 4, d'aquesta ràdio pública. Deixeu-me dir una cosa a l'inici del programa d'avui, perquè vull dedicar unes breus paraules a la nostra companya de la secretaria de direcció, la Núria Navarro, que es jubila aquest estiu i a la qual se li farà un comiat a la nostra emissora el dimarts vinent en aquests estudis de Roc Boronat 127 de Barcelona. La Núria Navarro fa anys també va formar part de l'altra ràdio en la feina de producció i sempre des de la secretaria de direcció he pogut mantenir amb ella una excel·lent relació. Només es pot entendre, crec jo, que Ràdio 4 hagi pogut arribar als 50 anys amb l'eficiència professional i el compromís amb l'emissora de persones com la Núria Navarro. Núria, des de l'altra ràdio, programa que sé que estimes, que aprecies, com tants altres de Ràdio 4, el sincer desig que la nova etapa vital sigui agradable, fructífera i, sobretot, molt bona ràdio. Benvingudes i benvinguts en aquesta edició, la del 27 de juny, per nosaltres la número 2648.
2: Buenos días. Tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes.

0: Authentic Latin Beats.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata,
2: ¡arranca y vámonos! Avui
3: serà dia d'emocions. Acabo de dedicar unes sentides paraules a la nostra companya Núria Navarro, i està en el control de so per intervenir d'aquí uns minuts en Xavier García. Apps, webs i bolets, però avui també amb el Xavier, que ja m'està mirant. Hem de comentar també una cosa important a la seva trajectòria professional i vital. D'aquí uns minuts ho sentireu. Novetats tecnològiques amb el tecnòleg, amb l'enginyer Andreu Beà. Dones científiques amb l'Ari Mendoza, del grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. L'altra ràdio a l'escola amb el gran Pitu Martínez. Ràdio Afició amb la Xari Bermejo. Un enregistrament històric de la ràdio catalana, en aquest cas de l'any 1980, i esperem acabar programa amb la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional que fem cada mes amb Francisco Rubio, de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, ADXB. Tot aquest suculent menú, ja que hi haurà alguna secció dedicada en els bolets, però també en el món dels apps i dels webs, doncs fet mano a mano amb la Irene Moreno, realització tècnica, control de so i Sintoniki a la direcció i presentació.
4: L'altra ràdio vintage, amb en Sintoniki, sempre ràdio 4.
5: L'altra ràdio vintage.

I avui el fragment històric que podrem escoltar, com és habitual cada setmana, doncs no és excepció, procedeix de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte col·laboratiu que podeu escoltar en aquesta adreça arxiuradio.uab.cat, arxiuradio.uab.cat. No fa gaire dies aquest arxiu ja ha ultrapassat les 1.300 ràdios diferents que transmeten o han transmès en els dials de freqüència modulada, ona mitjana, DAB o que distribueixen continguts a través d'internet. Però està dit aviat, n'hi ha ja més de 1.300. Doncs bé, d'aquestes 1.300, avui escoltarem la cadena catalana. Es tracta de l'inici de Futbol a la cadena catalana d'un dia 28 de setembre del 1980, amb les veus de dos grans radiofonistes, Fernando del Collado i José Luis Fernández Abajo.

0: sintonitzen la cadena catalana. Futbol, futbol, futbol en la cadena catalana. Il Tiri de Dos. Terramar. Costa Brava. Radio España. Radio Reloj. En Conexión Deportiva. Tiempo para el encuentro Zaragoza-Español. Esperamos que el resultado para nuestros colores sea mucho más positivo que el que alcanzó ayer el Barcelona. Y ahora precisamente estaba recordando un comentario que hizo José Luis Fernández abajo respecto al técnico del Barça, Akubala, la pasada semana. Y ayer yo realmente le daba la razón cuando me enteraba de ese resultado de Valencia 3, Barcelona 0, Barcelona 3, perdón, o Valencia 3, Barcelona 0, en este orden. Concretamente, ¿cómo puedes justificar, José Luis, este resultado? ¿Sigues con esa idea de que Kubala es un hombre de ideas realmente muy cerradas? Buenas tardes, Zaragoza.
1: Buenas tardes, Cataluña. Saludos cordiales. Sí, se hace difícil modificar la impresión que ya en Gijón tenía de esa actitud de estratega de Ladislao Kubala, pero tampoco era nuevo, porque el conocimiento de la estrategia y de la técnica kubalística venía avalada por su propia historia en los 10 años de seleccionador español. Pero en fin, creo que no es el momento de recordar ese trago realmente desagradable del partido de ayer. Yo lo pasé francamente muy mal, máxime cuando tuve que hacer unos comentarios que no hubiera querido nunca hacerlos, ni desearía hacerlos tampoco más, ni al Barcelona, ni tampoco al Español, pero en honor a esa verdad que es un poco el lema desde hace años de nuestras transmisiones, con la verdad por delante, creo que era obligado el hacerlo. Pero eso ya es algo que queda en la historia del campeonato, que el Barcelona conseguirá mejores logros con o sin Kubala, y que el Español va a conseguir también reeditar este año éxitos de temporadas pasadas, de anteriores temporadas.
2: Abans de rebre el nostre primer especialista, cop d'ull a l'actualitat per dir que Mònica Usar, la cap de meteorologia de RAC1, ha guanyat el Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació per la seva tasca divulgativa de meteorologia. El recollirà el proper dimecres, dia 1 de juliol, a la Casa Prat de Saba, en un acte emmarcat en la Festa Major de Vic. El jurat ho va decidir per unanimitat, després de valorar la tasca divulgativa que Usar fa de la meteorologia a través de diversos formats: la ràdio, la televisió, llibres, tant infantils com per adults, conferències o tallers. El jurat va destacar també l'ús planer de la llengua catalana que la meteoròloga fa servir per transmetre els seus coneixements a tots els públics. Mònica Usar fa 16 anys que treballa com a meteoròloga de RAC1 i RAC105. El Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba busca reconèixer les persones o iniciatives que destaquen per la seva divulgació i excel·lència comunicativa en llengua catalana a l'hora d'explicar els fenòmens meteorològics o científics al gran públic. La Generalitat comprarà les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs per impulsar-hi l'activitat econòmica vinculada al projecte de Catalunya Media City. Segons el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, l'adquisició permetrà incorporar al patrimoni públic l'antiga central tèrmica i facilitar el desplegament dels usos previstos per aquest àmbit. L'operació tindrà un cost d'uns 42 milions d'euros, que es finançaran en part d'una subvenció de 60 milions concedida l'any 2023 pel govern espanyol. D'aquesta quantitat, 45,8 milions es van atorgar específicament per adquirir aquests terrenys per poder desenvolupar activitat econòmica en el futur Catalunya Media City de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Recordar que es dedicarà a la indústria audiovisual, la cultura digital i el videojoc. I tanquem aquest informatiu dient que Samsung, l'empresa coreana líder mundial del mercat de televisors des de fa 20 anys, ha incorporat el català entre els idiomes disponibles als menús de la seva nova gamma de l'any 2026 de televisors. Samsung ha incorporat el català al seu sistema operatiu propi que es diu Tizen. Aquesta decisió suposa un pas especialment rellevant per a la presència digital de la llengua catalana, ja que el gegant coreà és la marca de televisors més venuda al món i un dels principals fabricants globals de dispositius connectats per la llar. Des d'aquest mes de juny, els consumidors catalanoparlants ja poden trobar als canals de distribució comercial televisors Samsung de les sèries Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED i The Frame, sempre que estiguin fabricats en el 2026, amb pantalles d'aquests televisors de 32 i de 115 polzades, amb el català integrat a la interfície d'usuari, incloent-hi els menús de configuració, navegació i ús del dispositiu i ús dels menús digitals d'usuari. En un context en què els televisors han de deixar de ser només receptors audiovisuals per convertir-se en pantalles intel·ligents, plataformes d'accés a continguts i dispositius integrats en l'ecosistema digital domèstic, la llengua de la interfície esdevé una peça central de l'experiència d'usuari, i ara els usuaris de Samsung que comprin a partir d'aquest any un televisor ja podran també fer servir la llengua catalana. En aquesta recta final de la temporada, ni que encara tenim algun programa per davant, de tornar a compartir micròfons amb en Xavier García, un dels extraordinaris tècnics de so de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, però que ja fa unes quantes temporades doncs ens porta, quan obrim temporada o quan acaba, a l'Apps, Webs i Bolets, i en aquest mes de juny, per sort, tenim una nova secció. Seu aquí al meu costat i avui amb un telèfon mòbil que diu que ens vol donar un exemple concret. Benvingut, Xavi.
3: Sí, molt ben trobat.
2: Avui pròpiament no és
3: trobat
2: ni una app,
3: no,
2: ni un web, sinó que és el món de la intel·ligència artificial aplicat a la cacera de bolets.
3: Jo directament

0: Arruïnarà,
1: de quin sistema...
0: arruïnarà sí? La secció de l'Apps Web, si voleu, perquè amb això ja és el definitiu.
1: Ja
0: no cal que fem res. Jo ja
1: has fet alguna prova? Amb quin sistema?
0: Sí, amb el ChatGPT.
1: Amb el ChatGPT ben conegut.
0: Bàsic,
1: no de pagament, no de cap sofisticació.
0: Gens.
1: Què li has col·locat, allò dels prompts que diuen que fa la falta? Et seguim, que per això tens aquí el telèfon mòbil per donar un exemple.
0: Fes-me una ruta per anar a cercar ceps aquest dijous a Catalunya.
1: Bé.
0: Bé, em diu, mira, una ruta recomanada. Et va bé Berguedà, Pedraforca, Gósol, sortint de la carretera de Saldes a Gossos, Pinegre, cotes entre 1.300 i 1.700.
1: Bé.
0: Per què aquesta zona? Perquè els ceps són primerencs, tenen més tendència a sortir aquí, temperatures suaus, millor que vagis a les 6 del matí, pel tema de sol, perquè hi ha previsió de sol.
1: Bé.
0: Fins a Berga, Saldes... Primera batuda. Ves a buscar vessants subacs, zones amb molsa, pi roig madur, clarianes humides...
1: Ves per on el ChatGPT és volataire.
0: Sí, ho és tot. El que
1: hauria de ser
0: punyetero...
1: ChatGPT, de volataire, no del pre-trained.
0: Totalment, però és que ja no acaba aquí.
1: Diu, d'acord.
0: Et recomano llocs per dinar.
1: Ah, caram.
0: I també et recomana dos llocs.
1: Això ja és una altra cosa.
0: Vols anar a passar un cap de setmana i vols quedar-te a dormir?
1: D'acord.
0: I et recomana un parell d'hotels. Però, a més, normes bàsiques, com portabotes impermeables, és possible que hi hagi fang, pots trobar altres tipus de bolets, cistells, no bosses, respecte a les finques, tingues present la regulació si és que està marcada en algun lloc. Clar, jo no content amb això, dic, no, jo vull... Busca'm una ruta de ceps per la vall de Camprodon, perquè dius...
1: D'acord,
0: clar, vinga,
1: d'acord.
0: Que la tindrem més.
1: Sí, sí.
0: I sí, sí.
1: Ha sortit, també.
0: Sí. No penso dir quina és.
1: No penses dir quina és? Perquè tu tens relació, oi, Xavi?
0: Perquè és on vaig jo buscar ceps.
1: Amic.
0: O sigui que no us ho penso
1: amic,
0: dir.
1: Amic, Xavi García.
0: Que, a més, pots trobar rossinyols,
1: pots trobar... Està una localitat de la vall de Camprodon de fa molts anys.
0: Sí, sí, sí. A més, et diu restaurants, també. Per cert, estic plenament d'acord amb els restaurants que diu. O sigui... Ens ha tret la secció aquest senyor del ChatGPT. La propera vegada provaré amb d'altres. Ja tinc 4 o 5 més per veure i a veure si hi ha algú que no sigui tan bo.
1: Però vols dir que pot ser un sistema prou bo per situar-te de manera genèrica.
0: Totalment.
1: Pel que tu has comprovat.
0: Totalment.
1: A l'hora de buscar alguna ruta, a l'hora d'alguns consells.
0: Totalment.
1: Sobretot per les persones que s'inicien.
0: Sincerament, fantàstic. A més, si li demanes, per exemple, apps de bolets, també et diu un munt d'apps de bolets, però el que m'agrada és, sobretot, cap bolet a la boca, si abans no ha estat comprovada per...
1: Sí que has trobat que la informació està ben resolta, de que
0: s'ha
1: de tenir les precaucions,
0: evidentment. Correcte, totalment. És a dir, tot el que jo t'estic dient i les apps que t'estic dient, en cap cas són definitives. Sempre tingues cura d'allò que tens dubte, presentar-li a un que en sàpiga, o, si no, deixar-lo al bosc més tranquil·lament.
1: Xavi, saps que contentíssim d'haver compartit aquesta nova temporada amb l'Apps Web i Bolets.
0: Comentaves abans, des del 2014-2015 que estem fent a l'Apps Web i Bolets.
1: I estem a la cua un juny del 2026.
0: Imagina't,
1: 46a temporada del programa.
0: No està malament.
1: I totes aquestes que el Xavi García, fidel a la cita de l'altra ràdio, més de desenes i desenes i desenes de programes. També sé que hi haurà canvis a nivell professional.
0: Sí.
1: Qüestions, diguem-ne, de l'edat.
0: Sí.
1: Deixa'm dir que ha estat un plaer extraordinari haver compartit tantes hores d'antena amb tu.
0: Igualment.
1: Un dels millors tècnics d'aquesta casa, tècnic de directe, tècnic de programes per ràdio 1, per ràdio 4. Crec que pots acabar la teva trajectòria professional per temes de l'edat amb una satisfacció màxima i plena. Ha tocat el cel des del punt de vista professional radiofònic
0: el Xavi García. A la millor casa possible.
1: I jo crec també, i amb una relació i un tracte magnífic entre els propis companys tècnics i la gent, diguem, a micròfon, que a vegades també som una mica empipadors. Que aquesta nova etapa vital, fruit de les edats que s'obren per davant, sigui el més venturosa possible.
0: Moltes gràcies.
1: T'ho dic amb tota la sinceritat i l'afecte que saps que et tinc.
0: Moltes gràcies.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Amb aquesta ràfaga saludem a Lari Mendoza, que ens parla de les dones en els centres de recerca científica i del sostre de vidre que les impedeix, en molts casos, accedir a funcions de lideratge i direcció. Lari Mendoza és una de les integrants de la Comissió de Gènere de l'Associació Catalana de Comunicació Científica.
3: Quan pensem en una persona científica, encara sovint, avui dia, ens venen al cap noms d'homes. Però la realitat dels laboratoris i dels centres de recerca és una altra. Hi treballen moltes dones. En àmbits com les biociències o la biomedicina, de fet, fins i tot són majoria en moltes etapes formatives. Ara bé, si mirem qui dirigeix els centres de recerca, qui lidera grans projectes científics o qui ocupa les càtedres universitàries, la proporció canvia. I aquí apareix una pregunta molt interessant, no? Què passa pel camí? Doncs una part de la resposta té a veure amb el que coneixem com sostre de vidre, és a dir, barreres invisibles que dificulten que moltes dones arribin a posicions de lideratge científic. No perquè falti talent ni preparació, sinó perquè la carrera investigadora continua estant construïda sobre unes dinàmiques que són molt exigents i sovint molt poc compatibles amb les tasques de cura. Ja sabem que en general la ciència és un entorn molt competitiu. El fet de publicar constantment, encadenar contractes temporals o mantenir una disponibilitat gairebé absoluta formen part moltes vegades del camí per consolidar una carrera acadèmica. I això pot tenir un impacte especialment important en moments com la maternitat. De fet, s'han fet molts estudis i moltes investigadores ens expliquen que és precisament en aquestes etapes quan les trajectòries professionals comencen a divergir. Algunes opten per llocs més estables o tècnics dins dels laboratoris, que són imprescindibles per a la recerca, però que sovint aporten més visibilitat i menys possibilitats d'arribar a espais de direcció. Per això és tan important parlar de lideratge femení a la ciència i donar visibilitat a referents que contribueixen a obrir camí, no? Un exemple seria l'Anna Crespo, que és biòloga especialitzada en líquens i és la primera dona presidenta de la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals d'Espanya, en els 177 anys d'història de la institució. De fet, la primera dona científica que va entrar en aquesta institució va ser la Margarita Salas al 1986. O sigui que no fa tant. I, doncs clar, el nomenament de l'Anna Crespo és especialment important, no només pel càrrec en si, sinó pel que representa. Al final, veure dones liderant equips i institucions científiques ajuda també a imaginar-nos una ciència més diversa i més representativa de la societat. I que aquesta no és només una qüestió d'igualtat, també és una qüestió de qualitat científica, perquè una ciència amb més mirades i més diversitat és, doncs, senzillament una ciència millor.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
1: És evident, ho deia jo en obrir programa, si Ràdio 4 pot complir 50 anys en aquest any que ens trobem, és per gent magnífica, com alguns companys o companyes, que per edat, en aquest moment que estem, doncs van jubilant-se, però està claríssim que Ràdio 4 només té sentit perquè esteu vosaltres, els oïdors, les oïdores de Ràdio 4, la gent que dona sentit en aquesta emissora, que en molts casos també hi participa en programes que obren les línies. Per tant, és evidentíssim que és així. En el cas de l'altra ràdio, a més, l'evidència de poder dir que estem al final de la nostra 46a temporada és de tenir un equip de divulgadors i divulgadores de primer nivell i que doncs posen els seus coneixements al vostre abast. Això ha passat en aquesta temporada i per sort ha passat amb les 40 llargues temporades que ens han precedit. Un d'aquests extraordinaris col·laboradors que tenim la sort de tenir a l'altra ràdio és el tecnòleg, l'enginyer Andreu Bea, el qual, com a tota la resta de companys que van intervenir, li agraeixo haver sumat una nova temporada al programa. Avui, Andreu, per la teva secció, tanques en aquest final del mes de juny mirant fa unes setmanes, quan tu estaves a la ciutat de Viena com a membre del jurat dels Premis World Summit Award, uns premis d'UNESCO que guardonen les millors aplicacions, plataformes web de diferents categories. Fa un mes ens parlaves d'un magnífic projecte d'un pediatre català que treballa a l'Àfrica Doctor Alegria, oi, era? Que parlo de memòria. Sí. Andreu, que em va agradar molt perquè a través, aquí està, de les xarxes socials, l'Iñaki Alegria, a través, diguem-ne, de LinkedIn i de Twitter, va saber que Andreu Beat anava a parlar del seu projecte, va donar difusió en aquest espai de l'altra ràdio i només podem fer que tornar-lo a felicitar en antena per la feina tan humana, no?, aplicant la tecnologia a nens i nenes de l'Àfrica i posant una eina a l'abast d'infermers, d'ajudants, diguem-ne, de metges que no tenen els coneixements suficients i que a través d'aquella aplicació ajuda a la diagnosi de malalties a nens i nenes i que això permet salvar moltes vides o fer una atenció sanitària de molt més nivell. Doncs bé, amb una altra categoria, avui que tenim una mica més de temps i que anem tranquils, l'Andreu Beà avui es fixa en gent jove, no? El premi de gent jove que va guanyar, i ens expliques una mica el que s'hi va destacar, una plataforma d'ensenyament de matemàtiques amb web, en aquest cas, creada per gent jove de Lituània. Per tant, un projecte de Lituània que va mereixer un dels premis del World Summit Hour. Què en destacaries tu, Andreu?
4: Correcte. Mireu, jo com a tecnòleg sempre penso que hem d'aplicar la tecnologia per millorar, doncs, el benestar dels seres humans, no? I si mires on es pot aplicar més, doncs segurament veureu que és en un lloc que és sanitat, no? Clarament, perquè la nostra sanitat està ancorada tecnològicament al segle XX. Eh? Cap, si aneu al cap, veureu que el Windows és el Windows 7, no? I,
1: Andreu, Andreu, i Andreu, al cap potser sí, sí, hi ha el Windows 7, però hi ha el Da Vinci amb alguns hospitals, sí, grans. Ara, no, jo faig advocat del dimoni.
4: Però jo dic per les persones normals. No dic que vagis al clínic, sinó que vagis a l'Hospital Rural de Berga.
1: A qualsevol hospital rural que encara dius que van amb sistemes operatius antics. Això s'ha de canviar i és una mancança claríssima i que l'administració pública li ha de posar més recursos i solucionar-ho.
4: Jo puc sostindre, i sense equivocar-me, que i no només a Catalunya, sinó en general, i diria fins i tot a Europa, encara està ancorada al segle XX, amb tecnologia. Llavors, per altra banda, hi ha l'educació, l'ensenyament. I l'ensenyament, si ens hi mirem des del 2012 en concret, des del 2012 s'ha fet un estudi fins avui que els nens a Europa han perdut un any i mig. Val? És a dir, un nen que ara fes quart d'ESO, pues ara estaria a mig segon, amb coneixements de mitjana. Imagineu, això és molt bèstia. I molt a partir de la pandèmia, no?, que s'ha accentuat molt. Aleshores, ja ho dic, des del 2012 Europa arrossega aquesta pèrdua de gairebé un any i mig d'aprenentatge efectiu en la majoria de competències bàsiques. I qui s'endú la part més gran d'aquest cop?
1: La garrotada, les matemàtiques. Clar.
4: I clar, les famílies ho noten, els profes ho pateixen a l'aula cada dia, però hi ha un petit país del Bàltic, que és Lituània, que ha decidit no resignar-se i contractar amb tecnologia, no? I molta ambició, eh? Llavors, avui us presento aquesta plataforma de matemàtiques que va néixer allà, que gairebé és un pla de rescat digital, jo en diria, per tota una generació d'alumnes. No és només una web amb exercicis, que això ja sabeu que en tenim moltes, però és una idea molt potent de com haurien de ser les matemàtiques al segle XXI. O sigui, tu imagineu, quan tu perds un any i mig d'aprenentatge amb aquests últims anys, no pots respondre amb un PDF. O sigui, cal una ofensiva digital amb tota regla. I Lituània, ens recorda que la millor inversió en educació no és més burocràcia, sinó molta més ciència, més dades i passió per ensenyar, no? Llavors, què és el que volen fer, no? Bàsicament, neix de la mà d'un equip d'educadors i tecnòlegs i matemàtics que estan obsessionats amb que cap nen es quedi enrere sense matemàtiques, cosa que ens passa constantment. De fet, hi ha un terç de fracàs escolar a Catalunya, O sigui, un de cada tres nens fracassa a l'escola. Aleshores, davant d'aquest drama, perquè això és un drama, ells es plantegen que encara que sigui un poble petit, que hagis nascut amb una família amb menys recursos, o una escola que està saturada, o sigui, que segurament ens sona molt la música, doncs la seva missió és molt clara, garantir que cada alumne tingui accés a una experiència d'aprenentatge de mates d'altíssima qualitat, independentment del seu codi postal, com ells diuen, no? És a dir, democratitzar aquesta excel·lència matemàtica. I com ho fan? Pues, bueno, hi ha tres ingredients, continguts que estan molt, molt ben dissenyats, una personalització extrema i l'ús intel·ligent de les dades. Vale? O sigui, no volen substituir el professor, com la majoria de coses que es fan, sinó que li volen donar superpoders amb el profe.

0: això és el problema, que no s'ha enterat del que li estan demanant, no? I, sobretot, sapiguer en quins temes va molt avançat i en quins temes s'avorreix. Si jo et responc això, una nena de 12 anys, en una escola qualsevol, que entri a la plataforma, de seguida que faci uns quants exercicis, i el sistema en pocs minuts et respon exactament el que et dic. En què falla? Si té dificultats de càlcul mental, o és comprensió del problema, i en quins temes va avançada i on s'avorreix. Clar, a partir d'aquí, ja la plataforma deixa de ser un llibre digital, no? Es converteix en una mena de tutor privat i va proposant problemes ajustats al seu nivell real.
1: D'acord.
0: I li repeteix només els que necessita reforçar.
1: Sí, sí, s'adequa específicament per millorar aquelles competències que el sistema detecta, doncs, que no hi ha prou nivell, però sempre pensant que hi haurà un professor que acabarà de revelar el clau i que acabarà de fer la feina. Té nom aquest projecte?
0: Sí, ara us el diré al final perquè us haureu d'apuntar, aneu
1: preparant un mòbil. Sí, perquè més d'una persona tindrà curiositat en aquest minut final, digues.
0: Com lituà és un nom complex. Però bueno, el que volia dir és que el profe és una revolució silenciosa, no? En lloc de regir centenars d'exercicis intentant endevinar on s'encallen els alumnes, rep uns informes claríssims de qui s'ha encallat, a on, amb les faccions, si no entén bé el significat, val? El que permet dedicar el temps, diguéssim, presencial al que cap plataforma pot fer, no? Mirar els ulls, motivar, explicar d'una altra manera,
1: clar,
0: crear debats,
1: sí,
0: treballar
1: sí.
0: en equip, val? Llavors, la plataforma corregeix exercicis, ells diuen, i el professor corregeix destins.
1: Està bé.
0: És molt maco, això.
1: Molt adequat, bueno, sí,
0: i
1: sí.
0: I ja està, no? Doncs, bàsicament, aquesta, bueno, permet, ja, com deia, detectar tots aquests forats i, bàsicament, doncs, si està ben dissenyat i realment ens permet, doncs, trencar el factor psicològic.
1: Molt bé.
0: Fer que tornin a brillar els ulls
1: amb
0: els nens. Val?
1: Tanquem amb el nom.
0: Bueno, mira, el nom es diu Elisejus, vale? Faré Espanya, Lituània, Itàlia, Càceres, Espanya, J de...
1: Jamaica.
0: Jamaica, U de Úbeda i S de Sevilla. Llavors és Elisejus.
1: Sí, sí, perfecte.
0: LT de Lituània, LT / global.
1: Molt bé.
0: Vale? Aquí trobareu la part en anglès, perquè si no està en lituà...
1: Doncs val la pena mirar-ho i tant de bo que serveixi d'inspiració per traslladar-ho cap a altres indrets, no? Un dels guardonats amb els World Summit Hour que ens ha explicat avui
0: l'Andreu. Correcte, és posar la millor tecnologia al servei de la millor pedagogia.
1: Andreu, has demostrat que allò que deia a l'inici no és pas per quedar bé, no ja amb la teva persona, sinó com a un exemple dels grans divulgadors de l'altra ràdio, amb el que avui ens acabes d'explicar, i també des d'aquesta ràdio pública, no? Que intentem explicar coses d'utilitat, no? I aportar el coneixement dels nostres especialistes a la societat. Tant de bo que serveixi per millorar en
0: aquest aspecte.
1: Bé, però fa uns anys que ho estem fent, no? I en el vostre cas, els que col·laboreu, doncs també. Doncs, escolta'm, fem un vot a l'optimisme, que els propers anys ens portin també coses més positives, no? De l'aplicació de la tecnologia i que també l'ensenyament, que ara fa tants mesos que els mestres no únicament han reivindicat de les escoles públiques qüestions laborals i de sous, sinó que han reivindicat el model d'escola, el nombre d'alumnes, les inconvenients que tenen, la gent nouvinguda, tota una sèrie de qüestions que ha estat sobre la taula, ha obert notícies. És fonamental, evidentment, l'educació per qualsevol societat avançada i són els diners
0: més ben
1: destinats com a la sanitat. Esperem que hi hagi algun salt endavant. Siguem optimistes, Andreu. Que vagi bé. Fins la propera.
0: Clarament. Vinga, adéu-siau. Okay, baby. Listen to me.
1: I think that's important for you. Amb aquesta música i aquesta veu que ens diu que creu que és una cosa important per tu, saludo el Pitu Martínez. Vol dir que entrem a la secció de l'altra ràdio a l'escola. El nostre mestre, el nostre comunicador, que també tancarà temporada, un dels veterans de l'altra ràdio, com també d'aquí uns instants tindrem en Francisco Rubio de l'ADXB, persones que fa dècades que estan col·laborant a l'altra ràdio. Pitu, vols acabar secció en aquesta temporada tornant a una qüestió que ens vas dir el mes passat, però sumament transcendent, que és tornar-nos a fer ressò de la 16a edició de la Marató de Ràdio Escolar que es va fer a la ciutat de Badalona. T'escoltem atentament.
2: És que, Cinto, tu no saps la injecció de realitat, de bon fer, de resum de feina.

0: feina feta al llarg del temps, que marxaré de vacances amb molta joia i plenitud, de veritat. És bo. Pensa en tots aquells anys que portem fent feina silenciosa, bé, no tan silenciosa perquè sortim a la ràdio,
1: de tant en tant,
0: però molta
1: així
0: feina,
1: és. I tant, i tant.
0: Clar, però molta feina de la que no es veu, saps? I ara sembla que comencem a recollir fruits ben saborosos, perquè la Marató porten 16 anys, 16 anys que nosaltres vam començar-la abans, val? I això vol dir molts anys de fer maratons de ràdio, d'impulsar la ràdio a les escoles, tota aquesta feina que, bueno, déu-n'hi-do. I avui us porto tres documents d'aquesta 16a edició de la Marató de Ràdio de Badalona, que va començar, alerta, no ho perdis, el 2008-2009, amb una marató que vam fer nosaltres per tot Catalunya i que el CRP de Badalona va recollir el testimoni i la porta fent des del 2010. I el primer indicatiu de la ràdio, perdó, el primer és l'indicatiu de la ràdio de la Marató de Ràdio de Badalona, que us el porto aquí de 21 segons.
2: Marató de Ràdio a Badalona.
3: L'ona que emociona.
1: Indicatiu molt professional. Anem a escoltar el segon.
0: Bé, és l'entradeta d'una de les escoles que va participar a la ràdio. És Ràdio Super Coret, de l'Escola Joan Coret de Badalona.
4: Benvinguts i benvingudes a la Ràdio Super Coret. Avui he fet el marató de...
5: Ui, la marató, a mi m'agrada molt fer especial, sí.
4: De fet, amb el pare i la mare sortim a córrer.
5: Però què dius?
4: No has dit marató, doncs sortim a córrer. Un, dos.
5: Que no
4: és això.
6: És la marató de ràdio escolar de Badalona.
4: Perfecte.
1: Genuïna comunicació, tenen vida, tenen comunicació, sí, aquests nens i nenes.
0: Aquest tall, Cinto, em recorda molt aquells talls esborgerrats de publicitat que feien des de l'escola Els Pinatons en col·laboració amb Ràdio Silenci, allà a la Garriga.
1: Sí, la municipal de la Garriga. Sí. D'acord.
0: Els nois i noies de sisè feien, i amb dues frases que a mi em van quedar gravades, dues frases sobretot. És aquella del silenci, és que aquí no hi ha qui calli o què? A Ràdio Silenci.
1: Sí, i tant, està bé.
0: O aquella altra que deia, socors, que ve un tsunami. Era una ràdio... És una ràdio fresca i plena de vida escolar, com són les escoles. I el tercer tall és la punta final de la intervenció d'aquest centre a la Marató, que hi ha el tall que tanquen i després un altre indicatiu de la Marató de Ràdio.
5: Quin marató? Un, dos. Vinga, tothom a córrer. Un, dos.
6: Ai, no n'he entès res. Bona marató.
5: A marató? Un, dos.
2: Badalona és ràdio.
7: La ràdio és vida.
2: Viu la ràdio
7: a Badalona.
1: Deixa'm dir una cosa abans que tanqui secció Pitu. Avui és un programa emotiu i emocionant, perquè jo l'he obert saludant a la Núria Navarro, que es jubila, una companya de direcció, secretaria de direcció magnífica, lligada a la història de l'altra ràdio. Fa uns instants hem tingut també unes sentides paraules amb el Xavi Garcia, que el teníem aquí fent laps, webs i bolets, i també, ves per on, el Pitu Martínez, d'aquí poques setmanes, tancarà la seva trajectòria professional com a docent i especialista en el món de la comunicació i treballant professionalment fa molts anys al Departament d'Ensenyament. Deixa'm dir, Pitu, i això jo crec que l'audiència de l'altra ràdio ho té ben clar, que t'ho deien a la Marató, quan es va tancar la Marató de Badalona, jo la vaig escoltar, i quan van tancar aquelles mestres et van adreçar unes paraules que jo subscric plenament. No es pot entendre la ràdio escolar a Catalunya sense l'aportació, sense la participació d'en Pitu Martínez. Estem parlant de dècades de dedicació, de motivació, no perquè els nens i les nenes hagin de fer ràdio perquè sí, sinó com una eina més per millorar el seu ensenyament. Aquesta és la clau de la història. d'acord? Millorar les seves aptituds en qualsevol assignatura o les seves actituds expressives. I a més ho ha fet el Pitu Martínez amb totes les ganes, invertint més hores del que la seva feina, evidentment, li havia de suposar, i aquest component, no, de professió, d'il·lusió, jo crec, Pitu, que et connecta amb aquestes veus netes, transparents, plenes de vitalitat, plenes d'energia, que t'emocionaven i que a mi m'emocionen, perquè és el que ens posa, diem-ne, en contacte. Jo segueixo fent l'altra ràdio amb totes les ganes, amb tota la il·lusió, ni que em porti 46 temporades, i això no tothom ho pot dir. Per tant, Pitu, des d'aquest programa, que és el teu, perquè t'ha servit des de mitjans dels 90 per divulgar el que fan les escoles catalanes, doncs les més sinceres gràcies, Pitu, i doncs evidentment que seguirem en contacte i lligats a la història de l'altra ràdio, però que vagi molt bé també aquesta nova etapa vital que emprendràs aquí pocs dies.
0: Sí, gràcies, sento. Per això jo m'he entrebancat tant al principi, perquè estava molt emocionat de fer l'última emissió d'aquest programa, que m'has ajudat molt amb aquesta finestra que ens has obert. Recordo que també vam fer un programa que era una hora de durada.
1: I tant, un parell de temporades, una hora sencera de l'altra ràdio a l'escola.
0: Sí, portàvem moltes entrevistes que fèiem a escoles amb nens.
1: Sí, sí.
0: Fèiem aquella secció que es deia Universo Nord, que, bueno...
1: Etcètera. Escolta, bones èpoques de l'altra ràdio. Hem estat amb el gran Miquel Murga, que fa molt poques setmanes es va deixar... amb el seu programa El millor de cada casa, amb una secció també estable de l'altra ràdio a l'escola. Per tant, des d'aquesta ràdio pública, que Ràdio 4 també una de les bones coses que pot dir amb els seus 50 anys de vida, és que s'ha obert a la societat, als col·lectius, no? En aquest cas, els col·lectius escolars, a través, diguem-ne, de les col·laboracions d'en Pitu Martínez de l'altra ràdio a l'escola. La seguirem fent, Pitu, i si algú també té curiositat,
0: a
1: on pot trobar tot aquest material?
0: Tot aquest material, i és l'última cosa que us dic, el podeu trobar concretament de la Marató de Ràdio de Badalona, al CRP de Badalona, al web del CRP, i tots els altres àudios de molts altres centres a canal de reporters de la ISTEC.
1: Pitu, saps prou bé que una de les coses millors que ha passat també a la meva vida és poder compartir tants minuts de ràdio amb tu i també a nivell nostre docent unes quantes hores de classes mano a mano a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens retrobem a la propera temporada, Pitu.
0: Molt bé, moltes gràcies, Cinto. A reveure i moltes abraçades a tothom.
3: L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
1: Fidels als nostres orígens, seguim parlant cada setmana de Ràdio Afició, com cada mes des de Mike Delta Víctor, de X-Group, és la seva presidenta, la Xari Bermejo, qui ens fa una tria d'indicatius especials a les bandes de Ràdio Aficionat d'aquests dies. Per quina informació comences avui, Xari?
8: Innovació en la gestió de diplomes temporals i permanents de Mike Delta Víctor, de X-Group. Com vam informar el mes passat, Mike Delta Víctor ha realitzat dues activitats especials durant el mes de juny. Per aquestes activitats, s'ha fet un canvi en la gestió del sistema de diplomes temporals de Mike Delta Víctor. Aquests canvis són de caràcter visual per oferir una imatge més moderna, intuïtiva i compatible amb tot tipus de dispositius. Però també s'estan realitzant canvis en la programació perquè l'experiència per als activadors sigui més àgil i eficient. En els propers mesos tenim la intenció de fer el mateix amb els diplomes permanents de Mike Delta Víctor, que són Diploma Mike Delta Víctor, Participació a les activitats promogudes per Mike Delta Víctor, Diploma ENCAT, Espais Naturals de Catalunya, Diploma COMCAT, Comarques de Catalunya, Diploma LOCAT, Locators de Catalunya, Diploma ENCAN, Espais Naturals de Cantàbria, i Diploma UBCAN, Volcans de Canàries. Podem dir amb orgull que som una de les poques associacions que gestionen íntegrament, incloent-hi la programació, tots els seus diplomes. L'encarregat de portar a terme aquesta tasca és el nostre soci, Eco Alfa 3, Hotel Kilo Yankee, 80 anys de la República Italiana. Itàlia es va convertir en república després d'un plebiscit realitzat el 2 de juny de 1946. Per celebrar aquest esdeveniment, l'ARI, l'Associazione Radioamatori Italiani, ha creat un diploma commemoratiu que estarà actiu de l'1 al 28 de juny de 2026. Existeix un gran nombre d'estacions vàlides per a l'obtenció d'aquest diploma. Les bases estan reflectides al web d'ARI. Hi ha 7 tipus de diploma en funció del nombre de contactes realitzat. La consulta de contactes contactes i la descàrrega de diplomes es pot realitzar des de la plataforma Hamhour. I fins aquí la participació mensual de My Delta Victor DX Group a l'altra ràdio. Tota aquesta informació, incloent les URL completes, la teniu per escrit al Facebook de l'altra ràdio. A nosaltres ens podeu trobar al nostre web mydeltavictor.com. Que tingueu un bon estiu.
1: Farem això que ens diuen, no? Ara donarem castanya en el sentit col·loquial de la paraula fins al final. 10 minuts encara d'aquesta edició de l'altra ràdio que servirà per tancar per nosaltres aquest mes de juny d'un 2026. Un plaer compartir micròfon amb Francisco Rubio, pacientment esperant aquí per intervenir. Programa variat, Paco. A punt per la tertúlia d'aquest mes.
9: Hola, Cintu, què tal? Aquí estem.
1: Doncs comencem, deixem donar les gràcies, perquè, tal com vam dir ara fa un parell de setmanes amb en Toni Cintes, Vilassar Ràdio ha celebrat els seus 45 anys publicant un excel·lent llibre, ara ho puc dir, havent-lo vist, que va ser presentat el passat dia 5 de juny a la tarda a la sala Roser Carrà de Vilassar de Mar. Jo vull agrair molt sincerament a els col·legues de Vilassar Ràdio que han tingut l'amabilitat de fer-nos arribar un exemplar. L'autor és el periodista Josep Bernabeu, porta pel títol Estem fent ràdio, Vilassar Ràdio 1985-2025, crònica d'una història col·lectiva. El llibre té 135 pàgines, ha estat editat per l'Ajuntament de Vilassar de Mar, i de veritat que felicitats a tots els qui l'han fet possible per la qualitat de l'edició, que és excel·lent, la quantitat d'informació que s'hi pot llegir, les moltes fotografies que l'acompanyen, i tant de bo, Paco, que ajuntaments de moltes localitats catalanes, alguns ja sé que ho han fet en anys anteriors, on existeixen emissores municipals, seguissin l'exemple de Vilassar de Mar, no? Que ha fet un llibre magnífic, és una molt bona contribució a documentar per escrit i amb imatges, doncs, una part important de la comunicació local catalana. I, per cert, que fa pocs dies, el passat dia 23, ha complert ja Vilassar Ràdio 46 anys, perquè això s'ha presentat, diguem-ne, més a prop dels 46 que dels 45. Dit això, anem per novetats recents a la nostra casa i que tenen a veure amb DAB+, novetats de DAB+, i Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Sí, fa un parell de setmanes ja es va anunciar que aquesta casa, Ràdio Nacional d'Espanya, tindrà, atenció, 6 programes nous, diferents, només que per emissió per DAB+.
1: És a dir, que a part del que seria el primer programa, Ràdio Clàssica, Ràdio 3, Ràdio 5, la nostra Ràdio 4, Ràdio Exterior...
9: Hi haurà 6 programes diferents...
1: N'hi haurien 6 més...
9: que ampliaran l'oferta...
1: Per DAB+.
9: Però que no s'escoltaran per FM, només s'escoltaran per DAB+. A més, es va anunciar que a finals de cada any 2026... començaran una altra vegada l'ampliació tècnica de totes les instal·lacions de diferents capitals espanyoles. El 2027 hi ha una previsió d'arribar al 50% de la població de l'estat espanyol, 2028 el 70% i 2029 el 80%. És la primera vegada que es posen xifres a un futur molt proper.
1: Sí, perquè d'alguna manera aquesta corporació, Ràdio Televisió Espanyola, específicament Ràdio Nacional d'Espanya, vol actuar, i ho està fent d'uns mesos ençà, com a motor perquè cada vegada tingui més implantació el DAB+ a l'estat espanyol, no? El cas nostre, per exemple, de Ràdio 4, ja que estem en els 50 anys, l'única ràdio en català que es pot escoltar a la banda digital de ràdio, en DAB+, varen poder ser-hi presents ja des de finals de l'any 2024, i estem ja, d'alguna manera, ben consumit mig any del 2026.
9: I s'espera que en això augmenti i es provoqui una mica la ràdio privada a veure si entra o no en el DAB+.
1: Anem cap a un tema d'actualitat. Ja fa setmanes, contínuament present als mitjans de comunicació, com a la informació esportiva de la nostra emissora, evidentment, també, no cal dir, de programes esportius de Ràdio Nacional d'Espanya, que és la Copa del Món de Futbol Masculí d'aquest 2026, organitzada per la FIFA. S'està celebrant des del passat dia 11 de juny al Canadà, als Estats Units d'Amèrica i a Mèxic. 16 seus, 11 als Estats Units, 3 a Mèxic, 2 a Canadà. I encara resten dies de competició.
9: Fins al 19 de juliol.
1: Com tu dius, Paco, fins la data que acabes d'esmentar. Què tal el Mundial i la ràdio?
9: Sí, porto dues notícies, perquè aquí sempre busquem... No, aquí no parlem de futbol, però sí que parlem de ràdio i de futbol. Hem parlat a vegades d'emissores. Bé, tenim que el 77% dels aficionats del futbol als Estats Units, dintre d'allà, els que li agrada el soccer.
1: Sí.
9: Utilitzen la ràdio i els podcasts per estar informats d'aquest campionat mundial de futbol. Això és important, 77%. I afecta en aquesta casa que hi ha una plataforma nova, a part de la RTVE Play, hi ha TDP Play. En TDP Play s'ofereix un partit en directe cada dia a través d'aquesta aplicació per internet, TDP Play, un partit diari. I a més, hi ha informatius, programes especials, debates i demés. Però la notícia jo crec que diferent que he trobat en la ràdio i el Mundial de Futbol. La plataforma, l'aplicació de l'app radio.es, radio.es, a través de l'stream d'àudio d'aquesta... Tu pots escoltar un partit de futbol per ràdio. Agafa un dia, per exemple, un dia trobava un partit que jugava Uruguai, apretes el botó que està allà ficat a la pantalla, el partit d'Uruguai en un altre equip, per exemple, i et col·loca, et connecta, per exemple, al Ràdio Espectador d'Uruguai i estàs escoltant el partit que està oferint en directe.
1: Ah, d'acord, ara t'entenc.
9: No has de buscar l'emissora, sinó
1: per
9: que ja te faci...
1: ràdio local... nacional, d'aquest cas, d'aquell país.
9: Exacte.
1: Si tu vas clicar un partit que jugava a Uruguai i vas anar a parar a la transmissió que feia una emissora específicament d'Uruguai i que inclús podies triar...
9: Correcte. Estem parlant sempre d'àudio.
1: Està bé, és una manera diferent.
9: Diferent, no necessites buscar l'emissora, sinó que te la troba Ràdio Punt.
1: Sí, sí, però que tu vas escoltar com ho transmeten des d'aquell altre país.
9: I també em vaig sobtar també perquè Ràdio Fardà, que és una emissora que emet per ona curta normalment a Iran, en contra, diguéssim, del govern d'Iran,
1: que transmet... aquí anava a dir, no? Amb finançament del govern dels Estats Units de Nord-Amèrica, sí.
9: Està oferint també a través d'aquesta plataforma ràdio.es connectar a Ràdio Farda als partits d'Iran, de futbol. Vull dir que és una cosa que, bueno, és futbol, però és ràdio.
1: D'acord, és l'equip, no?, que entra als Estats Units unes hores limitades, no?, i se'n torna cap a la seva seu, que crec que la tenien a Mèxic, i em
9: falla
1: la memòria,
9: la
1: però... En aquest cas, degut als problemes polítics entre aquests dos països, ja de fa temps, malauradament. Ens anem ara cap a la Unió Europea de Radiodifusió, la UER, que vol preservar la ràdio als cotxes.
9: Sí, fa poques setmanes es va fer també l'Automotive 2026, que és la reunió internacional de tota Europa parlant de la ràdio DAB+, i van parlar de tots els cotxes, i que la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, vol preservar la ràdio als cotxes, que no els afecti, que no el treguin dintre dels cotxes. El 60% de l'escolta de la ràdio en Europa s'escolta a través dels cotxes. I ja està preparant una llei europea de xarxes digitals per regular el marc d'aquesta intel·ligència artificial i la ràdio en els cotxes.
1: La ràdio està ben viva i la demostració és que fins ara plataformes que només oferien música després van començar a oferir podcast, que són programes de ràdio però que es distribueixen d'una altra manera, però que el llenguatge és exactament el mateix, però és un nom comercial que ha venut molt i que està molt bé, a més no hi ha absolutament cap retret per part meva. Al contrari, resulta que Netflix té una novetat pel que seria el món de la ràdio.
9: Sí, una altra forma d'escoltar la ràdio. Aquí sempre busquem formes diferents. Netflix, la plataforma Netflix, fa un programa diari de ràdio des de l'1 de juny per la plataforma. Dius, ostres, Netflix, sí, i per això escolta ràdio. Es diu iHeart Media, i el programa es diu The Breakfast Club, el club de l'esmorzar.
1: El club de l'esmorzar.
9: Des de l'1 de juny, 3 hores de música hip-hop, entrevistes, debats, tot això en anglès, per suposat, però és important perquè és el primer acord d'una plataforma i un programa molt escoltat de ràdio als Estats Units.
1: Molt bé, doncs queda dit a l'altra ràdio en aquesta cua del mes de juny. Anem ara una altra vegada cap al món del DAB+. Sembla que t'has dedicat amb paciència a comptar quants receptors hi ha de DAB+.
9: Sí, tenia
1: a
9: temps.
1: A quina xifra s'ha arribat, Paco?
9: Tenia temps,
1: tu, però... Tu que saps molt de números.
9: Però més difícil. No aquí a Espanya, a l'estat espanyol, sinó a Itàlia. Me'n vaig a Itàlia. En aquest Itàlia, en aquest moment, hi ha 14 milions de receptors de DAB+.
1: A Itàlia, només? D'acord.
9: I el 90% de la població ja rep el DAB+, és a dir, que Itàlia és també un dels països que ha arribat una mica més tard que Anglaterra, que Alemanya, però que ha arribat al DAB+.
1: Hem passat per Itàlia, hem passat per Estats Units, evidentment hi ha altres indrets, fins i tot hem estat a Vilassar de Mar. Tanques tertúlia,
9: aquí al costat.
1: Has de venir la propera setmana,
9: sí.
1: Freqüències i Obres del Món de la Curta.
9: Tanques
1: tertúlia i programa a França.
9: A França, aquí al costat. Ensemble pour le DAB+. És a dir, és una entitat que es va formar per fomentar la venda de receptors de ràdio DAB+. El mes passat, 300 botigues de venda de receptors DAB+ feien un descompte del 20% en la compra de receptors, també per provocar aquesta falera pel tema del DAB+. Això és molt important perquè els països continuen apostant per aquest sistema digital de ràdio.
1: Doncs amb aquest bon repàs que hem fet a l'actualitat de la Ràdio Internacional amb en Francisco Rubió, president d'honor de l'Associació de Ràdio Escoltes de Barcelona. Àdics, bé, tanquem aquesta edició del programa, tanquem aquest mes de juny per nosaltres. Fins la setmana entrant, que tu tornes al programa.
9: Tornarem la setmana que ve.
1: Paco, a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per escoltar l'altra ràdio de Ràdio 4 i sobretot, molt bon

Què tal? Molt bona tarda. Acabem de sortir del sonar i com qui no vol la cosa, ja ens preparem gairebé per a que vindrà d'aquí uns dies, entre d'altres, i parlant de grans esdeveniments musicals, festivals com ara el Vida i el Cruïlla. Però abans hem de celebrar la Revetlla de Sant Joan i llegir, i anar al cinema, i anar a veure teatre i espectacles de dansa, i tot allò que tingui a veure amb la cultura, millor si és compartida, millor si és comunitària, millor si és cultura de base, que és el que ens ocupem amb aquest, el nostre programa. I mireu, parlant de cultura de base, avui us farem 5 cèntims d'una mostra cultural que estimem de manera molt especial i que va néixer, créixer i esperem reproduir-se mercès precisament a l'actitud col·laborativa, comunitària, autogestionada de la gent de Moià. Estem parlant de l'Exabrupto. En parlarem avui al nostre programa, però també us farem 5 cèntims d'algunes notícies que tenen a veure amb el món de la cultura i especialment de la música, i és que, per exemple, aquesta mateixa setmana s'ha presentat el que serà el Mercat de Música Viva de Vic, que ja sabeu que és aquesta cita que arriba després de les vacances d'estiu. I en aquest Mercat de Música Viva de Vic, evidentment, hi haurà moltes propostes musicals, algunes d'elles tan especials com l'espectacle que ha organitzat el senyor Nacho Vegas.

Serà un dels grans moments, sense cap mena de dubte, d'aquesta edició del Mercat de Música Viva de Vic, del 16 al 20 de setembre. Allà hi serem, com sempre, la gent de Ràdio 4 i concretament aquest programa El Territori Clandestí, veient, entre d'altres actuacions, doncs aquesta, que és una coproducció entre el Mercat de Música Viva de Vic, el Vime i també Monkey Week, i que vol celebrar els 25 anys de trajectòria del senyor Nacho Vegas. I és que a Vic, en el decurs de tantíssimes aquestes edicions, hem fet moltes i grans descobertes. Encara recordem quan bona part dels professionals que ens trobem aquells dies en aquest mercat musical van marxar cap a la plaça dels Màrtirs a veure una dona que havia de presentar els seus primers temes a sobre de l'escenari. Ella era Lia Kali.

Portàvem ja molt de temps seguint a Lia Kali, però aquella actuació de la plaça dels Màrtirs dins doncs, l'edició, ara no recordo, farà 2-3 anys del Mercat de Música Viva de Vic, va suposar doncs, el seu esclat. I així, d'aquesta manera, doncs, ara Lia Kali la podem veure als grans escenaris. I torna a Vic, però ho farà en aquesta actuació, en aquesta ocasió, perdoneu, actuant a la plaça Major, a l'escenari gran d'aquest mercat, on també serà present aquest senyor, Momi Maiga.

Doncs és la música de Mommy My Guy i també s'ha de present en aquest mercat de música viva de Vic, ja al setembre, de tornada de les vacances, del 16 al 20. Però abans de les vacances, bé, o potser us agafa de vacances, el 2, 3 i 4 de juliol tenim una cita a Mollà amb l'Exabrupto.

0: És Lux Lisbon i serà un dels artistes participants en aquesta edició del Festival Exabrupto, un festival, una mostra artística que ens agrada de manera molt especial perquè és diferent, perquè té molta personalitat. Ja sabeu, se celebra a Moià i els dies 2, 3 i 4 de juliol, i els hi hem demanat a l'Eudald Pla i també a la Nerea Campos que ens expliquin una miqueta, primer, què és l'esperit d'aquesta mostra, per tots aquells que encara no la coneixeu, una mica també, doncs, per què han triat la caiguda com a temàtica d'aquesta edició, quins nous espais s'incorporen i es queden, això és important, al territori de Moià i també a l'Exabrupto, i evidentment, doncs, els artistes i la informació pràctica necessària per gaudir d'allò més de l'Exabrupto.
1: L'esperit del Festival Exabrupto bàsicament és rebel i comunitari. És un festival de creacions contemporànies experimentals que s'organitza a Moià. En aquest festival podreu veure, per un cantó, exposicions i instal·lacions artístiques i també concerts de música experimental i electrònica, activitats pels més petits, l'Exabrupto Canalla, un mercat d'autoedició i moltes activitats més. La principal són les arts visuals. Llavors tenim els veïns de l'antic Raval de Moià, que és el carrer Sant Sebastià, que ens cedeixen les seves cases, i a dins de les cases exposem obres d'artistes d'arreu. També utilitzem altres espais peculiars o patrimonials del poble, com podrien ser esglésies, fàbriques, altres vivendes, un pàrquing d'una ferreteria, i una mica la intenció de tot això és trencar els elitismes, no, de les arts visuals i l'art contemporani, i apropar-ho a la base popular d'una forma còmoda i, com deia, comunitària. Comunitària bàsicament perquè tenim diverses entitats i veïns que ens ajuden a tirar endavant tot aquest projecte.
2: Per aquesta 11a edició hem escollit la temàtica La caiguda perquè ens sembla que exemplifica molt bé un estat d'ànim contemporani. Anem sentint en el nostre dia a dia que tot va molt malament, que estem assistint a un col·lapse climàtic, a un col·lapse d'un sistema econòmic, però també a una caiguda de valors dels imaginaris que ens sostenien, tant a nivell ideològic com de fe, doncs una caiguda perquè no tenim un lloc on agafar-nos, no? D'altra banda, però, i agafant una mica la meravellosa frase del film El Odio, fins ara tot va bé, no? Ens sembla que aquesta caiguda, gràcies al sistema en el que vivim, és una caiguda sostinguda, no? Que, diguem-ne, d'alguna manera el capitalisme administra aquesta caiguda perquè sigui suficientment lenta o suficientment sostinguda perquè no ens estavellem contra terra, i mentre no ens estavellem contra terra no despertem, i per tant diguem-ne que la caiguda no és encara l'impacte, no? I què passa quan estem caient però no hem arribat a tocar terra i per tant no ens fa mal el cos? Una mica era aquesta també la reflexió, no? Aquesta gestió, aquesta administració de la caiguda. Enguany, en el text curatorial, que cada any fem un petit text que s'apropa més aviat a l'assaig, no? Enguany hem volgut fer un text poètic, hem volgut fer una sèrie de poemes perquè pensàvem que ens donava una altra mirada més lliure i més oberta cap a la temàtica. I en alguns dels poemes doncs es troba, per exemple, un poema visual en què veiem aquesta Europa en caiguda, no? Una Europa que assisteix amb complicitat a un genocidi perpetrat per Israel i sostingut per Estats Units, però en el qual Europa és espectador i col·laborador, no? Em semblava que això també era una mostra d'aquesta desfeta d'Europa.

Una de les peces clau del festival, com comentàvem, és els espais on, on exposem o on fem concerts, no? Llavors, cada any intentem descobrir com nous espais i també per posar-los en valor. I aquest any hi ha tres espais molt peculiars que estrenarem. Un serà el Comadran, que és una antiga fàbrica tèxtil on hi havia treballat mig poble fa més de 50 anys i recentment ha sigut restaurada i ara és un espai per on les entitats poden fer-hi diverses activitats. I amb Exabruptor instal·larem una peça de la Mònica Ríquic, una peça de Tim Waters i, al costat d'aquests artistes amb tant de renom, unes peces dels alumnes i les alumnes de les escoles de primària de Mollà que han estat fent un taller durant tot l'any. També obrirem en exclusiva el futur espai cultural Les Faixes 2 de Mollà, que actualment també és una fàbrica textil que està en runes, i en futura construcció hi tindrem exclusiva de fer una preinauguració d'aquest espai en un estat que ens encanta, que és catastròfic i en runes, i aquí podrem veure una peça immersiva d'Iceberg. I per últim, el tercer espai que estrenem aquest any és un espai privat que es dirà La Mànega, que és la futura casa de les arts visuals contemporànies de Mollà. És una casa que es situa al carrer Sant Pere i que pretén ser un espai expositiu d'art contemporani. I pel festival, un dia abans, diguéssim, s'inaugurarà aquesta peça amb una exposició que es diu Caure al cavall.

0: Doncs es fa difícil destacar només alguns artistes o algunes activitats, però enguany tenim referent de l'art conceptual a Santiago Sierra, Premi Nacional de Cultura Mònica Ríquic, artistes amb una trajectòria tan consolidada com Maria Alcaide, Paula Artés o Maria Rosa Arànega. També tenim referents de la cultura digital a Catalunya com Iceberg, alhora, artistes moianesos com Eudald Font o la col·laboració d'Elvira Permanyer. Mantenim les col·laboracions amb l'Escola d'Art de Vic, amb l'Escola Universitària Bau de Barcelona. Tenim un comissariat audiovisual amb films experimentals de la curadora Chloe Massota, en la que hi haurà obres de Samira Badran, Jody Mack o Valentina Alvarado Matos, això pel que fa a les arts visuals. Pel que fa a les arts sonores, doncs tindrem una nit programada per l'artista Clara Cortés amb noms de l'escena actual com Fernanda Alemán, Kendra, Lux Lisbon, Gata Santa i Imox. També enguany, com a novetat, al mercat d'autoedició, que tenim una trentena de propostes, diguem-ne, que treballen al marge, no?, amb projectes d'autoedició, estarà acompanyada, aquest mercat estarà acompanyat per les propostes sonores emergents en l'escena d'insurgència, que acollirà aquestes propostes, diguem-ne, fresques i emergents de Gala, Gerd, Nicolás de Ángel i Marc Alençul. I la tarda, que és la tarda de dissabte, que és a l'església de l'Escola Pia, que és l'espai experimental, tindrem Míriam Martín, Corprés, Arco Glanz i Isabel Arcs. A més de tot això, tenim també la programació per infants i famílies, que és l'Exabrupto Canalla, i molt més, i una infinitat de coses, així que us hi esperem.
1: Informació pràctica del Festival Exabrupto. El festival s'organitza el cap de setmana 3 i 4 de juliol. El 2 de juliol, però, farem una petita inauguració de l'espai d'art contemporani La Mànega amb l'exposició Caure del Cavall, i a partir del 3 comencen totes les activitats.

programació d'electrònica molt potent. Saber que per arribar a Mollà des de Barcelona, Vic o Manresa podeu venir amb autobús si no teniu transport privat. Per dormir, realment hi ha poques places al Moianès, per tant, si voleu venir al festival i quedar-vos la cap de setmana aquí, us recomano que busqueu ja allotjament. I res, que també dir-vos que hi ha molt bon halo per aquí dalt, que hi ha restaurants boníssims amb producte del Moianès que és molt bo, i nosaltres també al Parc Municipal, al festival, tindrem un espai gastronòmic amb food trucks. Que disfruteu molt del festival. Salut!

Era Fernanda Alemán i és Fernanda Alemán i serà una de les presències d'aquest festival Exabrupto. La veritat és que estem fent moltes descobertes aquests dies dintre de la programació de sales, de locals, de festivals, d'iniciatives que es duen a terme arreu del nostre territori, però ahir érem al Sonar Més D realitzant el nostre programa i vam tenir també una miqueta de temps a passejar-nos pels diferents escenaris d'aquest festival que ha començat una nova etapa, com ja sabeu vosaltres, aquest 2026. I una de les descobertes que ja ens anunciaven la gent del Sonar i que també havien arribat, de fet, a les nostres oïdes, era la d'aquest personal, Annie in the Hall.

tenien de hall des del Festival Sonar. Seguirem recuperant algunes de les moltes músiques que s'han anat passant pels diferents escenaris, com ara, per exemple, aquesta proposta que barreja ritmes que tenen a veure amb el trap, amb l'afrobeat, amb el reggaeton, i que ens arriba més de la mà d'un col·lectiu que no pas una banda. Ells són la gent de Cute Move.

0: Barbecue Move. Des del Sonar no ens cansarem de fer descobertes, per això ens agrada anar doncs, a fires, com ara, per exemple, la FIM de Vilaseca. En allà va estar presentant els seus nous temes, que li salla, però millor que sigui ell qui ens els mostri.
1: Hola, hola, aquí Kelly Azaya. Us presento el meu primer projecte en solitari, Odaro, que neix d'una paraula al Lago Daro, que significa avançar. És el nom del carrer on vaig néixer, a Benin City, Nigèria, i és tot el que representa d'on vinc. Aquest projecte és un pont entre aquell nen que vaig ser i la persona que avui sóc, entre la meva herència africana i el meu present aquí, a Catalunya. És una manera d'entendre que passi el que passi, l'amor, la pèrdua, la confusió, hi ha una idea que no canvia, sempre cap endavant. Musicalment, Odaro és afrobeats i balada en català, però també barrejo castellà, anglès i pidgin, un idioma de Nigèria també. És un so molt connectat amb les meves arrels, però explicant històries molt personals, viscudes en molts llocs. El disc és un viatge emocional. Comença tornant a l'origen, passa per l'enamorament, la celebració, però també per la pèrdua, la desorientació, sobretot. Fins a arribar a un lloc més madur, més conscient. No és només un disc sobre l'amor. És un disc sobre continuar, sobre equivocar-se, caure i seguir caminant. Al final, Odaro és això. Identitat, moviment i una promesa que em faig a mi mateix. Que passi el que passi, sempre, sempre cap endavant. Moltes gràcies, espero que us agradi molt. Una abraçada.

0: És que li saia des del seu Ondaro, el seu darrer treball discogràfic, el mostrava a la FIM de Vilaseca i és present en moltíssims escenaris. També ho és el Paco Pecado, sense anar més lluny, formarà part de la programació del Vida, però del Vida ja us parlarem el cap de setmana vinent aquí al nostre programa. Ara deixem que sigui precisament Paco Pecado qui posi a punt i final avui al nostre territori clandestí. Mònica Ridruejo, Consol Sáenz, Oriol Rossell, Dani Granados, que tingueu una bona setmana. Fins dissabte vinent.
1: Hola, bon dia, sóc el Paco Pecado. Sóc un artista que ve una mica d'enlloc i de tot arreu i intento fer una barreja entre trobadoria clàssica i buscar vides moderno, amb més contradiccions que certeses, però amb molta veritat. I res, el meu projecte neix d'una necessitat de convertir una mica el meu caos quotidià en cançons i parlo de l'amor, del desig, de la festa, dels dubtes, de les petites misèries i dels moments de lucidez, no? que a vegades arriben massa tard. I m'agrada jugar amb sons molt nostres, la rumba, la copla, la cançó melòdica i amb una visió una mica contemporània. Ara tot just començo a presentar de nou les meves cançons del meu primer disc, que es diu Entre bodegas i fèries, i estaré girant per Catalunya i per Espanya. M'agrada, com a les meves cançons, expressar una mica mons exagerats, esperpèntics, però alhora que siguin sincers. I res, ens veiem als escenaris. Un petonet.

0: Avui a Sense Memòria ens anem directament als marges de la història. No és el primer cop que en aquest programa parlem de personatges o col·lectius més o menys invisibilitzats en el relat històric, però si haguéssim de fer un rànquing, crec que les protagonistes d'avui ocuparíem les primeres posicions, perquè avui parlem de dones, treballadores sexuals i la seva implicació en les lluites socials dels darrers dos segles. Avui parlem de putes rebels.
1: Edward, oye, el espionaje industrial suele hacer estas cosas.
2: No es una espía, es una puta. Es una puta. La recogí en Hollywood Boulevard, la subí en tu coche. Sí. Sí.
1: Mira, eres el único millonario que yo sepa capaz de ir tras una furcia de saldo, ¿sabes?
2: Siento habértelo contado.
3: Sense memòria, amb Isabel Díaz.
0: Una cambrera que conspira colze a colze amb esclaus i indígenes, una foragitada del Far West que salta trens, incendiàries que van calar foc a esglésies o maratrius que es van negar a prestar els seus serveis a verducs, treballadores socials que van lluitar armes en mà o llançant adoquins i que no acostumen a sortir als llibres d'història. Lívia Moterle, Rodrigo Vescovi, benvinguts a Sense Memòria.
4: Muchas gracias.
5: Bon dia.
0: Lívia Moterle és doctora en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona i professora a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i Rodrigo Vescovi és doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, però el seu camp d'acció va des de la història, podem dir que fins a la ficció, també al còmic, perquè també fa còmics. Però bueno, de tot això, si vol, en parlarem en aquest programa. En qualsevol cas, tots dos són els autors del llibre Putes Rebeldes, Històries sobre trabajo sexual y lucha social, publicat per l'editorial Descontrol. I la primera pregunta ha de ser genèrica, com a mínim de situació, perquè tot això té un per què. Per què una investigació sobre el paper de les prostitutes en els grans moviments socials de la nostra història moderna? Lívia?
4: Bueno, entonces, el libro nació... Bueno, antes que todo, quería agradecer el programa por la invitación, por difundir este tema. Es muy difícil a veces, ¿no?, encontrar espacios por ser un tema tabú, controvertido. Entonces, agradezco mucho el interés y la acogida por el libro y por el tema, ¿no? Pues el libro, por mi parte, nació de la necesidad de documentar para desmitificar, es decir, reconstruir la historia puteril a través de la vida de quienes pusieron el cuerpo para los derechos suyos, pero también de sus compañeras. Entonces lo entendí, y no, pues, y creo que también, pues, Rodrigo, como un ejercicio para destruir también muchos mitos o imaginarios relacionados con el trabajo sexual, y también para reponer en el centro historias que han sido invisibilizadas. Por ejemplo, si pensamos que Virginia Woolf decía que en la historia anónimo era sinónimo de mujer, pues imaginaros las mujeres putas, ¿no?, las trabajadoras sexuales. Entonces, bueno, por un lado, para mí fue esta necesidad de desmitificar, ¿no?, a través de documentos y de fuentes, y también, pues, nació con la idea de celebrar su vida. Por eso también, antes de cada capítulo, hay una ilustración realizada por la editorial, ¿no?, que enmarca literalmente dentro de un, pues, ¿no?, de un marco, pues, el rostro de cada una o de las protagonistas del libro, del capítulo, digamos, que sigue, ¿no?

0: Y también, como comenta Dolores Juliano en el prólogo, este libro nace también a través de un diálogo entre una mirada hacia la historia y una hacia el presente, en particular una mirada de un historiador y de una antropóloga, ¿no? Entonces, las entrevistas se mezclan con las búsquedas en archivos para justamente reconstruir historias olvidadas o pues evidenciar y compartir testimonios de personas que siguen viviendo pues hoy en día, porque además de los 14 capítulos, también el libro contiene pues 13 entrevistas a trabajadoras sexuales pues que contemporánea, digamos, y también el último capítulo dedicado a Janet y las putas libertarias, pues obviamente es se trata de un caso pues actual.
1: Sí, no, és connectar el fil de la història també amb el present, perquè el present no és una cosa que hagi sortit així del no res. Però tu, Rodrigo, la teva mirada, tu conflueixes en aquesta història o en aquest projecte a partir d'una història molt concreta que va passar a la Patagònia a principis del segle XX.
2: Sí, d'alguna manera diria que l'origen del llibre és una trobada en el bar de la universitat amb la Lívia i l'intercanvi d'opinions del que estàvem estudiant. Jo, les lluites socials del passat, ella... la seva investigació per la seva tesi sobre les treballadores sexuals actuals i la idea de que podíem fer alguna cosa plegats i en concret li faig la narració i per això d'alguna manera és l'origen d'aquest llibre d'un esdeveniment que va passar a la Patagònia en 1922. És una zona despoblada, castigada pel vent, amb una èlit propietària i minoritària, uns quants peons rurals i milions d'ovelles. Aquests peons rurals, envalentonats per l'onada revolucionària mundial, espolejat per immigrants acabats d'arribar amb idees socialistes i anarquistes, s'organitzen per millorar les seves condicions de treball. No? Els propietaris no accepten aquesta lluita, no accepten les demandes, ells recorren a l'acció directa, a l'expropiació d'ovelles, al segrest dels gestors d'aquestes estàncies, i aquesta lluita d'acció directa rep una de les repressions més fortes que se'n recorden del moviment obrer. Van ser fusellats 1.500 huelguistes, no? 1.500 treballadors rurals, activistes, van ser afusellats per una tropa que va ser portada especialment de Buenos Aires. Quan ja havien fet el seu treball, per agrair-los la seva tasca repressora, els jerarques militars els conviden a anar als prostíbuls, en aquest cas, de San Julián. És un petit port on, abans d'embarcar, els soldats pretenien anar a un prostíbul que es diu La Catalana.
1: I això em va cridar l'atenció, digues que ni que estiguis posat ja a drede, no?
2: I l'acte valent, humà, d'aquestes treballadores sexuals que es neguen a tenir relacions amb, com elles criden, assassins, porqueries, i els treuen amb escombres, amb pals, amb crits. Després venen els jerarques militars, també veuen la resistència d'aquestes treballadores sexuals, les detenen, les desterren. I aquest fet, en realitat, tota aquesta lluita va ser recollida en una pel·lícula a 1974. Era una època de predictadura en Argentina i quan estan rodant la pel·lícula, un destacament militar arriba al set i diu: "Pareu la gravació, hi ha una condició. Podeu fer la pel·lícula de la lluita dels obrers, fins i tot de la repressió, però no pot sortir el capítol, no es pot acabar la pel·lícula com estava pensada, que era amb aquest acte heroic de les treballadores sexuals. Això és un insult per l'uniforme patri, és un insult per la pàtria, i ho heu d'esborrar." No van tenir més remei que esborrar aquesta part de la història, que esborrar la lluita de dones i la lluita de dones que eren treballadores sexuals, i per això les borraven. Aleshores va quedar una pel·lícula força correcta, molt maca i interessant de veure, que explica moltes coses, però on les prostitutes han estat borrades. Aquest exemple de que van ser esborrades les treballadores sexuals es repeteix en un altres esdeveniments, de vegades fins i tot pels propis companys de barricades que tenen vergonya de la professió d'aquestes companyes. I per això, sí, aquest llibre neix precisament de la voluntat d'això, de donar a conèixer i reconèixer les treballadores sexuals i el seu paper en determinades lluites, més o més destacats o més o menys de primera línia o no.
1: Doncs mira, hem trobat la pel·lícula, la de la Patagonia Rebelde, o sigui, es pot veure.
2: Molt bé.

0: vivir.
1: Per exemple, tu explicaves el cas recent, vull dir, perquè és de les darreres dècades, dels darrers 50 anys, d'una pel·lícula que es fa sobre un episodi d'una revolta social laboral, en aquest cas a la Patagònia, a l'Argentina, i el que es pretén esborrar d'aquest relat ja no és en si la revolta, sinó el paper, en aquest cas, de les prostitutes, que realment demostren ser molt valentes en aquest clima, de ser elles les que en darrera instància planten cara directament a l'exèrcit. Quan es fa la revisió d'aquests casos, per exemple, es fa perquè siguin prostitutes o per la vergonya de que unes prostitutes plantin cara a un exèrcit, o una mica de tot? Tu com ho veus ara?
2: Sí, jo crec que és una mica de tot. Jo crec que la història oficial ja és la versió dels vencedors, de l'estat, de la classe dominant, i les lluites, els lluitadors han quedat esborrats, i més encara els que han utilitzat la violència o treballaven d'un treball que s'ha maleït durant segles i segles, o s'ha prohibit fins i tot, com és el treball sexual.
1: Vosaltres comenceu, per exemple, per un capítol en termes generals. Dic en termes generals és prou desconegut, perquè és el que coneixem com la insurrecció de Nova York de l'any 1741, quan encara Nova York era una colònia britànica. És allà on comença aquest relat, i que va... És un episodi que acaba, doncs, amb un episodi de persecució contra esclaus i colons pobres, no? Les tavernes són espais en si de conspiració, suposo, perquè són espais de trobada, no perquè siguin llocs necessàriament conspiratius, no? I aquí, per exemple, doncs, la protagonista, li poseu un nom, és Margaret Kerry. Totes les nostres revoltes o moviments socials d'aquests darrers dos segles, on hi ha tot tipus de professions i també prostitutes, estan a tot arreu esborrades.
2: És veritat, i en aquest cas, per una obra que és una de les millors obres de història dels darrers dècades, que es diu La Hidra de la Revolució, gràcies a aquest treball de Marcus Rediker i Peter Liebenock, tenim el nom d'aquesta treballadora sexual, tavernera, insurreccional, conspiradora, però de moltes altres revoltes, com la Comuna de París, fins i tot el juliol de 1936, o fins i tot de la Revolució Russa, sabem que va haver treballadores sexuals a primera línia, fent barricades, organitzant, anant amb milicians, però no tenim cap nom, no hem trobat nosaltres cap nom. Segur que n'hi ha que seguir investigant, per això cal el Departament d'Història, cal beques, cal que les pròpies treballadores sexuals, com van fer a París o a Suïssa, facin un arxiu on estan la seva història, però és molt difícil de trobar noms concrets per això, perquè als historiadors no li han fet massa cas, i no ha sigut fins que elles han escrit les seves memòries, però això ja és anys 60, 70 del segle passat, i això et parlarà millor la Lívia, perquè són els seus casos, on comencen elles mateixes a escriure's diaris, records, memòries, reivindicacions, amb els seus noms concrets.
1: Sí, de fet, tu, Lívia, rescates uns quants noms

0: Radio 4.
1: Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts a l'Hora Clàssica. Com cada setmana ja ens teniu aquí. Avui parlem de Falstaff, l'última òpera de Giuseppe Verdi, que es podrà veure al Gran Teatre del Liceu entre el 9 i el 19 de juliol, ja mateix. Verdi la va estrenar a l'Escala de Milà el 1893, quan tenia gairebé 80 anys i es va acomiadar del teatre líric amb una comèdia. Aquesta vegada més, Falstaff té un altre valor de comiat. És l'òpera que ha escollit Josep Pons, director musical de l'Orquestra del Liceu, per acomiadar-se del públic després de més d'una dècada de treball al capdavant de la formació. Avui, doncs, escoltarem alguns fragments d'aquesta obra extraordinària, una òpera plena d'embolics, d'ironia, de converses rapidíssimes i d'una fuga final que resumeix molt bé l'últim missatge teatral de Verdi: «Tutto nel mondo è burla», tot en el món és una broma. I així ens agrada també a nosaltres prendre'ns la vida i l'hora clàssica, sempre amb aquell humor i amb aquella distensió que ens caracteritza. Avui, gràcies a que a l'altra banda del vidre tenim l'Adriana Llacai. I al meu costat, envoltat de papers, l'ordinador, que no saps on mires, Pep Gorgori, què tal?
2: Com anem? De veritat, això de Falstaff és tan meravellós, aquesta òpera de
1: Verdi. Clar. I tant, hi ha tants embolics que tu vas mirant papers aquí.
2: Guió és llarguet, perquè és només llarguet. Explicar o intentar explicar tot l'embolic que passa en aquesta òpera ja és prou complicat. No sé si ho acabarem de fer o deixarem que el públic es faci una mica la seva idea,
1: no? No fent gaire spoiler, tot i que hi ha molta gent que segur que ha vist Falstaff.
2: A mi em sembla tan meravellós que el comiat de l'òpera de Verdi sigui precisament aquesta òpera que acaba dient tot en el món és una broma.
1: Escolta'm,
2: que ens ho prenem tot massa seriosament
1: que
2: ve l'estiu.
1: I més en el món de la clàssica, no, res.
2: Relaxem-nos una mica, prenguem-nos les coses no a la fresca, però vaja.
1: A la calor. Ara mateix, 80 anys gairebé tenia Verdi, però tenia aquest sentit de l'humor per acomiadar-se. I nosaltres esperem continuar-la, perquè aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluch i Pep Gorgori.
1: Doncs d'aquí uns dies s'estrena aquesta producció al Gran Teatre del Liceu. Entre el 9 i el 19 de juliol teniu l'oportunitat de veure Falstaff, i si ens escolteu avui, doncs anireu una mica més preparats al Liceu a veure aquesta òpera. Pep, per on comencem? Per l'argument?
2: Mira, per l'argument directament ens rematem a la Wikipedia o allà on vulgueu anar. A la web del Liceu també el tenen penjat.
1: Sí, potser queda millor, dir a la web del Liceu.
2: Si algú té curiositat, que s'ho miri, dediqui 10 minutets de la seva vida a llegir l'argument.
1: Sí.
2: Grosso modo. Un vell xaruc que necessita diners, i amb dos col·laboradors seus se'ls acut un meravellós i infal·lible pla, que és: escolta'm, vaig a seduir dues senyores amb possibles, d'aquestes que tenen calerons, per quedar-me els calerons.
1: Jo, que de les dues? O veure si una cau? De les dues.
2: Sí, simultàniament, que cadascú m'he posat. Tant per tant, allò que diuen els americans, think big, pensa en gran, no?
1: Clar,
2: problema, aquest senyor té una edat, que escolta, amb una edat es pot triomfar moltíssim, però és que aquest senyor precisament no té cap condició per seduir ningú.
1: Ningú, absolutament ningú. Ja,
2: però
1: pobre.
2: Comença, a ell i els seus col·laboradors els sembla que és una bona idea. Bé, tira endavant. Això ho està escrivint amb el llibretista Rigo Boito, un Verdi que té 80 anys.
1: Clar, també té una edat.
2: Se'n fot d'ell mateix, en realitat. No? Per tant, aquest senyor Falstaff...
1: Seria una mica Verdi?
2: Sí, d'alguna manera. Verdi troba en aquest personatge extret de les Alegres Comares de Windsor de Shakespeare, troba un cert alter ego que li permet enfotre's del mort i d'aquell vell, perquè se'n fot d'ell, se'n fot de la societat, se'n fot de la seva carrera, se'n fot del públic, se'n fot de tothom.
1: Que divertit, Verdi, no?
2: Clar, arriba als 80 anys, jo crec que després d'haver fet tots aquests drames, que si la Traviata, que si a
1: vinga a plorar, vinga a plorar.
2: Telo, que si vinga aquí, que tot és un drama, doncs aquí diu, no, tot en el món
1: és burla. És
2: burla,
1: és fantàstic. Sí,
2: a més, bé, doncs, escolta'm, aquest senyor el que decideix és escriure-li dues cartes a les dues senyores en qüestió.
1: Una carta a cada senyora.
2: Sí, el que passa és que pràcticament les fotocopia i canvia el nom de la senyora. En fi, aquestes senyores es coneixen, ho comenten, ai, calla, que mira, m'ha escrit aquest senyor.
1: Diu, a mi també.
2: Ui, a mi també. Veuen allò i comencen a ordir una trama per enfotre-se'n i donar-li una lliçó al senyor,
1: allò senyor
2: de vostè de què va. Llavors, ja comencen a donar-li esperances, tal, tal, tal, i l'acaben citant una nit al bosc i munten una mena de teatrillo que es disfressen tots de fades i follets per, bàsicament, donar-li el susto de la seva vida, que també és una referència a un altre Shakespeare, aquell Shakespeare del somni d'una nit d'estiu.
1: I tant, sí, sí, sí.
2: Però clar, tot plegat, refet d'una manera absolutament brutal. Mm-hmm. El senyor aquest, quan descobreix que li estan prenent
1: que tot
2: el
1: burla
2: pèl, doncs
1: tot
2: al final burla de l'òpera és allò de, hosti, m'heu descobert, teniu raó.
1: Però tan amics, no?
2: Això no hi ha per on agafar-ho. Prenguem-nos-ho una mica a burla,
1: a burlar,
2: que és del que es tracta.
1: Mm-hmm. Em sembla perfecte.
2: Aquest és l'argument grosso modo. Si voleu els detalls de qui entra quan, qui es disfressa de què i on es troba cadascun...
1: Una mena de mapa per entendre-ho
2: exacte
1: tot.
2: No? Jo ja no
1: una
2: em veig
1: guia,
2: capaç de fer-ho en un
1: guia
2: programa de ràdio, sincerament.
1: No, no, no, no, no.
2: Dir-vos això sí que té una doble gràcia aquesta òpera, que a banda del seu argument, Verdi, quan va voler estudiar de jove en el Conservatori de Milà, li van posar moltes pegues perquè deien que no sabia escriure fugues prou bé.
1: T'anava a dir, perquè no sabien en què estaven parlant.
2: No sabien en què estaven parlant.
1: En aquell moment.
2: És veritat que agafes fugues d'aquella època de Verdi,
1: sí, i no
2: tant, res apuntava que fos un gran de la fuga, però ja també és veritat que al segle XIX quina falta feia fer fugues, ja les havia fet totes Johann Sebastian Bach
1: ja
2: i,
1: no calia,
2: i
1: no?
2: companyia, i a lo millor pues, no era el més important, perquè el sentit dramàtic sí que l'havia tingut Verdi des del minut zero que va néixer. El cas és que li van arrufar el nas perquè no sabia escriure fugues, aquest gènere barroc, que consisteix en agafar una melodia, anar-la passant entre diferents veus, tota una tècnica complicadíssima.
1: Que ell no sabia fer,
2: i
1: en aquella època.
2: No sabia fer prou
1: ell
2: bé.
1: Ell mirava més endavant.
2: Consideraven. Això per una banda. Segon, la primera òpera que estrena és una comèdia. Només escriu dues comèdies, la primera i l'última de la seva vida.
1: Que curiós, no? És Capicua.
2: Sí.
1: Capicua.
2: La primera la va escriure el 1840, un giorno di regno.
1: Sí.
2: Un dia, un giorno di regno, un dia de regnat, és un senyor que es fa passar per un rei.
1: És allò Reina por un dia, que hi havia un programa de televisió espanyola fa molts anys.
2: És exactament això, hòstia, sí, Reina por un dia.
1: Reina por un dia, et sona?
2: Ara m'ha agafat ganes d'anar al YouTube a veure alguns programes,
1: que
2: són boníssims.
1: Segur que en trobes, en blanc i negre, eh?
2: Home, clar.
1: Els inicis de tot plegat.
2: No, els inicis estan, mira, fixa't, Verdi ja ni en blanc i negre.
1: Clar, Verdi, és una altra història, em refereixo a televisió espanyola.
2: Pel cas, fa aquesta primera comèdia, és un fracàs, és el gran fracàs.
1: Això la primera,
2: història,
1: la de 1840.
2: La de 1840.
1: Comença bé, no?
2: Clar, va ser el gran fracàs de la vida de Verdi, aquell giorno di regno. Clar, quan arriba 53 anys després a estrenar el Falstaff, que sap, té 80 anys, sap que és una, si no és l'última, és una
1: és
2: de les últimes òperes que escriurà, i escriu una comèdia, com aquella que va ser un fracàs a l'inici de la seva carrera, i que acaba amb una fuga, que és allò que li van rebutjar a l'inici de la seva carrera que sapigués fer.
1: Realment, tenia una ironia intrínseca
2: sembla...
1: que és fantàstica. No, genial.
2: A mi em sembla meravellós tot aquesta trama de Verdi. Escolta, comencem a escoltar música?
1: Sí, sí, té moltes ganes.
2: Comencem d'una manera una mica estranya, perquè no comencem per el Falstaff de 1893, sinó que comencem precisament per un giorno di regno, aquesta comèdia.
1: El fracàs.
2: Fracassada absolutament.
1: El fracàs.
2: Estrena, primera òpera que estrena, la fa ja a l'Escala de Milà, any 1840, fracàs absolut. Allò no fa riure ningú, ningú entén què és aquella comèdia. Senyor Verdi, dediqués una altra cosa, vostè no està fet per això.
1: Ara
2: però...
1: després van venir èxits una darrere l'altra. No?
2: Clar, diguem que va començar molt malament i va acabar molt bé. Anem a escoltar un fragment que canta un dels personatges d'aquest giorno di regno, Belfiore, que és un cavaller que es fa passar pel rei Estanislau de Polònia. L'argument l'estalviem. Però ja hi ha aquest joc de disfresses amb polics personatges que es disfressen d'altres personatges, que el 1840 no li va funcionar, però que després, ja ho veurem, 53 anys després, va patar-ho per tot arreu. Comencem amb un giorno di regno.
1: Vinga.

0: Doncs hem començat musicalment pel príncipe, però el príncipe real de Giuseppe Verdi, avui protagonista perquè parlem del seu Falstaff, que s'estrena d'aquí uns dies al Gran Teatre de Liceu. I ja ens deies, Pep, que va fracassar. Tampoc estava bé, el que passa és que, clar, era no. un temps que potser no ho entenien.
1: Verdi no el coneixia ningú, veníem de grans òperes bufes que ho havien fet molt bé, Verdi no tenia tota la traça que va desenvolupar al llarg
0: després,
1: de dècades de dedicació. És veritat que no és l'òpera millor resolta de la història.
0: És la primera.
1: És la primera que fa. En fi, tenia bastants ingredients perquè no passi a la posteritat. La veritat és que tampoc se la programa gaire avui en dia, perquè és veritat, amb tot el corpus que va deixar Verdi, doncs dedicar 2 mesos de l'activitat d'un gran teatre com podria ser el Liceu o qualsevol altra casa d'òpera a una obra tan menor quan tens tota la resta, doncs m'imagino que sap una miqueta greu.
0: Clar.
1: Però tampoc estaria malament de tant en tant que la poguéssim veure.
0: Clar, sí. Seria doncs una forma de conèixer aquell Verdi primerenc, no?, que després triomfaria tantíssima. Doncs bé.
1: Passen 53 anys.
0: Només. Verdi, així com qui no vol la cosa.
1: Sí, Verdi ja ha fet tot el que havia de fer en la seva vida, ha estrenat totes les grans òperes que avui coneixem de Giuseppe Verdi. Ha estrenat Aida el 1871 i després d'això Verdi calla.
0: Durant quant temps?
1: Doncs durant més de 15 anys.
0: És
1: un Verdi que ja té 60 i pico d'anys, el que estrena Aida.
0: Sí.
1: És un exitàs enorme, igual que totes les immediatament anteriors. Té una pasta que no se l'acaba. De fet, ja no necessita compondre gaire, no se sent inspirat, no se sent amb energies, no li dona la gana.
0: Vol fer altres coses.
1: El que sigui. Doncs passa més d'una dècada sense fer cap gran cosa, fins que ja a la dècada dels 90, aproximant-se al 1890, estrena Otelo, el 1887, i Falstaff el 1893. Otelo és un èxit enorme que ho fa amb el llibretista Arrigo Boito. És curiós perquè Arrigo Boito en aquell moment és un jove que pertany al grup a les noves generacions de compositors i de crítics musicals que consideren que Verdi és un vell que està més que caducat, antiquat, i que ja ha fet el que tot havia de dir, i és dir que està bé que no faci cap òpera més perquè tampoc ha de portar
0: cosa. No porta res de nou.
1: El cas és que l'editorial de Verdi, Ricordi, convenç Verdi que li faci casa a Arrigo Boito, i Arrigo Boito que li faci un llibret a aquest senyor vell que no ha de portar res a la vida.
0: El convenç també, no?
1: El convenç també.
0: Al principi no li devia fer gaire gràcia.
1: A cap dels dos, segurament.
0: Clar, cap dels dos.
1: I d'aquí surt Otelo.
0: Imagina't.
1: Que és un gran excitat.
0: Bona associació,
1: un hit sense cap mena de dubte. I després d'aquesta col·laboració amb Otelo, a Verdi li queden ganes de seguir fent coses amb Arrigo Boito, però el que té ganes de fer, precisament, és una comèdia basada en un Shakespeare, com Les alegres comares de Windsor, amb algun ingredient d'Enric IV, i es posen a treballar tots dos. El procés és llarguíssim. La fuga final d'aquest Falstaff ja apareix esmentada l'any 1889 en alguna correspondència de Giuseppe Verdi. Ja diu que està treballant en una...
0: Com 4 anys abans de...
1: Sí, està treballant en una òpera amb una gran fuga final. El 1801, anys després, acaba de tancar el llibret amb Arrigo Boito, i no és fins 3 anys després de tenir el llibret que s'estrena a l'Òpera de Milà. En aquell moment Verdi ja té 80 i tants anys, és una persona gran,
0: sí,
1: efectivament.
0: Sí. I més en aquella època, escolta, va canviat bastant, del 1890 a ara, 80 anys, eren molts anys.
1: Ningú dona gaire un duro per ell. Sort del Telo, com que acaba de fer Telo, que ha funcionat molt bé, diuen...
0: Això li dona cert crèdit, no?
1: Ves que encara no faci alguna cosa, mira, s'ha animat amb Telo, ara veiem què farà, una òpera còmica, tal, i Falstaff és un
0: gran èxit.
1: Gran èxit des del començament. Després passa un període que tampoc se l'aprecia gaire en comparació amb la resta d'òperes, però conforme passa el temps es veu tot el que va fer Verdi, que és que de sobte, quan ningú s'espera que innovi en absolutament res, fa una òpera en què agafa tota la influència que hi ha de Wagner, que hi ha de les últimes tendències. Ja no escriu ària per ària, no és allò que van, hi ha una ària, un recitatiu,
0: ara
1: una
0: ària, ara...
1: que són les òperes de Verdi canòniques, sinó que és una acció continuada i que a més plena de situacions còmiques, dramàtiques, dramàtiques, alegres, tristes, embolics, gent que entra, gent que surt, gent que s'amaga, gent que es disfressa. Un ritme trepidant que el 1840 era incapaç de portar les partitures, però que el 1853, que el 1893, 53 anys després, sap perfectament com funcionen els mecanismes teatrals i ho fa a la perfecció. I si et sembla, anem a escoltar anem a veure com comença només l'inici de l'òpera. Ens porta directament a la fonda, se'n diu, de la Garrotera, a Windsor. Falstaff apareix envoltat dels seus criats, Bardolfo i Pistola, en un ambient ple de deutes, de desordre, en fi, que necessita molts calés. La música comença ja com si ja l'òpera fes estona que
0: durava. Estona que ha començat, no?
1: O sigui, res d'aquesta formalitat d'un preludi, d'una obertura.
0: No, anem al gra.
1: Ja veureu que comencen tots a cantar, aquí hi ha un desordre, pam, pam, pam, pam, pam, com si nosaltres haguéssim arribat al teatre tard, gairebé, eh? Ja veureu quin efecte fa. Així comença Falstaff de Verdi. Thank you.

0: Doncs ara sí que també musicalment han entrat amb aquest Falstaff, que és el nostre protagonista d'avui a l'Hora Clàssica, perquè el podeu veure al Gran Teatre del Liceu entre el 9 i el 19 d'aquest mes de juliol, que és a punt ja de començar. Un inici, Pep, que ens deies com si no calgués preparatius, no? Vinga, va, som-hi! Comencem, sí. Així.
1: És la manera que té Verdi, en aquest cas, d'agafar l'audiència, el públic, de la mà, i ja donar-li pressa, que comencin a passar moltes coses
0: des del començament. Que agafi
1: ritme, no?
0: Perquè això té un ritme...
1: Sí, és... Clar, ell és un mestre, sap que si durant 3 hores d'òpera mantens el ritme aquí dalt,
0: clar,
1: a la que portes 45
0: tampoc.
1: Minuts, ja la gent no pot més.
0: Estàs cansat ja, sense sortir a l'escenari.
1: Per tant, va modular, hi ha estones que fa l'aturada, però al començament vol que tinguis aquesta sensació, de que la vida de Falstaff és un desordre i un caos, i que és una persona que no acaba de rutllar tot bé, i que té aquesta idea brillant, i és el que ens porta, ens anem directes al final, perquè és que
0: al principi al final.
1: Anem directes al final, perquè a mi la fuga m'encanta. Aquest personatge que hem sentit, que comença d'aquesta manera que escoltàvem, amb aquest desordre, ordinar aquest pla absurd de seduir dues jovenetes impossibles amb la idea de quedar-se amb la seva fortuna, que ja es veu que no anirà
0: enlloc. Que no va enlloc, sí.
1: Doncs passem directes d'aquest desordre al colmo de l'ordre, que és una fuga, que per fer una fuga has d'estar molt ordenat, però clar, fa una fuga, que és un tema, és un gènere molt seriós, molt reflexiu, molt racional. A Bach, que és el gran escriptor de

0: Doncs ja ho heu pogut comprovar, com Verdi transforma la fuga en una cosa que és divertida, que és ràpida, que és tot això. Jo m'estic imaginant aquells del conservatori, que ja no sé si hi eren aleshores, pensant, doncs a aquest senyor li vam dir que no veiem clar perquè no sabia fer fugues. No?
1: Clar, anant bé no hi serien.
0: I, no, clar, i, lògicament
1: i
0: no hi serien.
1: I anant bé des d'un altre punt de vista sí que hi eren, morts de vergonya, morts de riure, segurament,
0: de riure,
1: també.
0: Com tot el teatre, no?
1: De veure com, escolta'm, aquest que no sabia fer fugues ha agafat i ens ha passat una fuga per la cara.
0: Per la cara, però així. No, m'encanta aquest objectiu, no?, en plan de broma, perquè tot el món és una broma, com diu ell.
1: Sí, sí.
0: Doncs dir, què passa? Que jo no sabia fer això, no? Doncs mira on he arribat als meus 80 i tants anys.
1: Aquest és el gran comiat del món de l'òpera de Verdi. Jo la veritat és que cada vegada que ho veig en directe és un goig, perquè penses, ostres, quina passada arribar als 80 anys amb aquest sentit de l'humor.
0: Sí, sí, sí.
1: Segurament aquesta és l'última òpera que faig.
0: Me n'enfoto de tot.
1: Anem a fotre'ns del Morti d'aquí el Betllen, aquí. Tornem al començament.
0: Vinga,
1: perquè
0: som-hi.
1: Ens havíem quedat en aquesta presentació, hem vist Falstaff tenint el plan. Doncs mira, anem a escoltar-lo ja escrivint les dues cartes d'amor que escriu a Alice i a Meg, les seves estimades, se suposa,
0: sí,
1: riques.
0: Els seus objectius.
1: Quan les té escrites, els seus col·laboradors, Bardolfo i Pistola, es diuen...
0: Pistola?
1: Sí, els noms, en fi. Hi ha un altre que es diu Quickly, que en anglès
0: Quickly,
1: vol dir ràpid.
0: Ràpid.
1: És una senyora ràpida. Sí.

0: Doncs mira, quan té les cartes escrites, els seus col·laboradors, els criats, es neguen a portar-les.
1: No la veu clar, no hi ha
0: per on agafar-ho. Diuen que és molt poc honorable, en realitat el que pensen és que és absolutament ridícul. I Falstaff, quan ells li diuen és que això no ho fem perquè és poc honorable, Falstaff es permet respondre'ls fent un discurs sobre l'honor, dient-los que mireu l'honor... De l'honor ni es menja, ni et cura quan tens una ferida, i molt menys serveix per pagar tots els deutes que tenim.
1: O sigui que l'honor se'l passa per allà.
0: Sí, se'l passa exactament per allà, i això, com que ja porta més de mig segle de carrera Giuseppe Verdi retratant personatges psicològicament, ho fa tan bé en aquesta àrea que es diu l'honore ladri, l'honor lladre, que retrata perfecte el personatge de Falstaff, amb tota la seva ridiculesa, la manca d'escrúpols i les seves idees de bombero, podríem dir. Anem a escoltar aquesta presentació. Vinga. De Falstaff. Hello!

0: l'Honoré Ladri, aquesta presentació del personatge de Falstaff, el gran protagonista no només de l'òpera de Verdi, amb la que va tancar la seva producció el músic, sinó de l'hora clàssica d'aquest diumenge. I, per tant, doncs, ja l'heu conegut en el seu, doncs, la seva salsa, no? Parlant d'aquest honor que diu que li és igual.
1: Li és igual. Les cartes arriben, sigui com sigui, a Elis i a Meg, i passa Verdi a presentar-nos els grans personatges femenins.
0: A elles,
1: femenins.
0: No? Elles dues.
1: A elles dues i dues més.
0: Ai, dues més.
1: Sí, Naneta, que és filla de Liz, i Quickly, que és una veïna que fa d'intermediària en la trampa que acabaran ordint. Són quatre dones meravelloses. És curiós perquè Falstaff no té cap gran àrea d'aquelles com la Traviata, que passa l'estona cantant, potser perquè no té un personatge femení fort, però en canvi té quatre personatges femenins, que això que diem de la sororitat tantes vegades està claríssim com col·laboren. I anem a escoltar ara el fragment, precisament, en què Elis i Meg comencen a comentar les cartes que han rebut de Falstaff, les comencen a llegir, són idèntiques.
0: I es queden, doncs, bocabadades, no?
1: I en aquí comencen a fer els plans. Lady Quickly farà creure a Falstaff que Elis està bujíssimament enamorada d'ell i que el rebrà a casa seva, posen l'esquer, en fi, entre totes elles, doncs, l'entabanaran per acabar portant-lo a un bosc de nit i en allà sí que acabar-li de fer la broma final. Anem a escoltar com conversen les dones, comparen les cartes i comencen a ordir aquest pla esbojarrat per enfotre-se'n de Falstaff.

dice, salvo che il nome, la frase uguale. Amor Tofro, amor Bramo.

0: Se parlasse una alla volta,
1: doncs ja hem conegut les dones, aquestes dones que es queden, doncs, que no s'ho esperaven, no, aquestes cartes, però que després diuen, espera't Falstaff, que ja et donarem nosaltres una bona lliçó.
2: Doncs sí, i la lliçó acaba sent això, fer-li creure que Alice està per ell.
1: Enamoradíssima.
2: Entremig els marits de les dones s'acaben mig enterant i comencen a sospitar que les dones li estan sent infidels amb algú, no s'imaginen que és en Falstaff, l'amaguen en una cistella, aquí ve la part de Budavil, però com que se'ns està acabant el temps del programa, anem directes, perquè no em resisteixo a posar-vos l'àrea de Naneta fantàstica quan està esperant Falstaff ja al bosc una mitjanit, que s'han disfressat tots de follets i de fades per donar-li l'ensurt de la seva vida. Doncs després de tantíssima agitació, Naneta, la veiem disfressada de reina de les fades, aquesta...
1: És la filla d'una d'elles, no?
2: Exacte, sí, és una de les referències al somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare, i Verdi ara sí li regala una ària fantàstica en què està reflexionant sobre el sentit de la vida i com som les persones i les tonteries que arribem a fer. Una ària preciosa que no em resisteixo a posar en aquest tram del final del programa, l'ària de Naneta, del Falstaff de Verdi.
1: Vinga.

0: preciosa àrea de Naneta, de Falstaff, en aquesta recta final de l'òpera i també de l'hora clàssica aquí a la sintonia de Ràdio 4. Que maca, no? Aquesta àrea.
1: És preciosa, és un dels momentazos també, i després d'aquesta àrea va la fuga final, que ja hem,
0: ja, que hem
1: escoltat.
0: No?
1: I amb això ens acomiadem al Gran Teatre del Liceu del 9 al 19 de juliol,
0: sí?
1: Repartiment espectacular, comiat com a director titular
0: de Josep Pons. També serà emotiu, no?
1: Clar, després de més de 12 anys a la direcció, que ens deixa una orquestra en unes condicions òptimes, fantàstiques. És una persona molt de la broma, jo crec que l'elecció...
0: Li encanta, no?, aquesta òpera, segur.
1: Crec que l'elecció té bastant a veure amb això, és bastant entremaliat, el Josep Pons, de vegades, i per tant segur que ens ha volgut fer aquesta picada d'ullet. El cas és que després d'acabar aquesta gran òpera amb una gran fuga al final de la seva vida, Verdi encara va escriure alguna cosa més.
0: Sí, que als seus 80 i tants anys.
1: Són les anomenades quatre peces sacres, quatre pezzi sacri, que són, bé, com el seu nom indica, quatre peces
0: de música
1: sagrades, de música sacra, on el contrapunt i la fuga tenen un paper molt destacat, és allò de, vale, ara...
0: Continua.
1: Ara ja sé fer fugues, ja no em discutireu si sé fer fugues o no, per tant vaig utilitzar-les, i us proposo acabar precisament amb un Stabat Mater, que és una d'aquestes quatre peces sacres, meravellós, de Giuseppe Verdi.
0: Doncs acabem amb aquesta peça, i us recomanem Falstaff, perquè us ho passareu superbé, i esperem que també us ho hàgiu passat molt bé en aquest programa. Pep, ens veiem la setmana vinent.
1: Ens veiem.
0: Que vagi molt bé. Adéu a tothom.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Veneçuela viu hores crucials després de 3 dies sota les runes per al rescat de supervivents del doble terratrèmol de dimecres passat. Segons l'últim balanç, hi ha 1.430 víctimes mortals, entre les quals 6 d'espanyoles i més de 3.200 ferits, a més de milers de desapareguts. La prioritat és localitzar i rescatar supervivents, com assenyala la presidenta de Càritas Venezuela.

0: Venezuela, Janet García.
1: En este momento la prioridad es la búsqueda de sobrevivientes y de heridos.
0: Més de 1.600 rescatistes de diferents països han arribat ja a Veneçuela, entre els quals efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergència Espanyola, que aquest dissabte ha pogut rescatar en vida una persona que portava 72 hores atrapada sota les runes d'un edifici esfondrat a La Guaira, l'estat més afectat pels sismes. En les pròximes hores arribaran al país més equips de rescat, com ara els enviats des de Catalunya. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha actualitzat les xifres d'espanyols afectats pel doble terratrèmol.
2: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros.
0: I en aquestes xifres cal sumar les 6 víctimes mortals espanyoles. Mentrestant, al Pròxim Orient perilla la fràgil treva entre l'Iran i els Estats Units. La República Islàmica ha acusat aquest diumenge a Washington de violar un altre cop el memoràndum signat entre els dos països per posar fi a la guerra, amb nous bombardejos nord-americans contra instal·lacions del sud del país. Teheran amenaça de respondre militarment i reconeix haver destruït infraestructures militars dels Estats Units a Kuwait i Bahrein. I al Líban, l'exèrcit israelià ha confirmat aquest diumenge la mort de diversos milicians d'Hisbolà en un bombardeig ahir al sud del país. És el primer des de la signatura de l'acord a Washington per posar fi al conflicte. Objectiu, la Moncloa, mantenir-s'hi o arribar-hi, són els plans de socialistes i populars amb la vista posada en el cicle electoral de l'any que ve. El Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte a Madrid, el secretari general del partit i president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat als seus companys coratge i determinació per poder continuar governant, tot i els problemes judicials que afecten el Partit Socialista.
3: Hay muchos que dicen, es que gobernar no es resistir. Estamos de acuerdo, pero tampoco es desistir, ¿eh? Ni lamerse las heridas.
0: A la reunió del màxim òrgan de direcció del PSOE, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, s'ha mostrat partidari que Pedro Sánchez es sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb el president del govern. I mentre a Madrid es feia el Comitè Federal del PSOE, a Barcelona se celebrava el Congrés del Partit Popular de Catalunya, del que ha sortit reelegit com a president Alejandro Fernández, que ha triat com a número 2 el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, que serà substituït per Lorena Roldán. A la cloenda del Congrés, el líder nacional del partit, Alberto Núñez Feijóo, instava Catalunya a ser la clau que tregui Pedro Sánchez de la Moncloa.
4: Y os vengo a pedir el cambio desde Cataluña para el conjunto de España. Quiero que seáis la llave que saque a Sánchez de Moncloa.
0: Avui, 28 de juny, és el Dia Internacional de l'Orgull, una jornada per defensar els drets a la igualtat i visibilitat del col·lectiu LGTBI. A Barcelona, aquest dissabte a la tarda, s'ha fet una manifestació convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i altres entitats. La marxa ha coincidit amb el 50 aniversari de la primera manifestació a favor de l'alliberament LGTBI.
5: Yo creo que aún falta mucho por hacer, y no solo son los derechos, sino la visibilidad y que como persona trans existimos.
6: Creiem que és important que elles tinguin referents d'adopcions, de parelles homosexuals com ho som nosaltres, i és veritat que dona la sensació que estem dintre d'una normalitat, però és una normalitat que no és completa del tot.
0: Als esports, la selecció espanyola ja coneix el seu pròxim rival al Mundial, serà Àustria, que aquest dissabte ha empatat a 3 gols amb Algèria. Els partits de setcents de final es disputarà dijous a Los Angeles. Avui comencen els partits de setcents, un cop acabada la fase de grups del Mundial, Sud-àfrica s'enfronta al Canadà. I en motor, gran premi de motociclisme dels Països Baixos, el pilot madrileny Jorge Martín sortirà des de la pole i els cerverins Marc i Àlex Márquez des de la setena i dotzena posició. Marc Márquez busca la tercera victòria consecutiva per fer-se amb el lideratge del Mundial que ostenta l'italià Marco Bezzecchi. I el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, el pilot britànic George Russell sortirà avui en primera posició. Els espanyols Carlos Sainz i Fernando Alonso ho faran en el lloc 17è i penúltim. Continua la calor, que està batent rècords a Europa, amb els termòmetres fregant o fins i tot superant els 40 graus, com ara els 41 d'Alemanya. Aquí a Catalunya es registren valors de fins a 36 graus, però el més difícil de suportar són les nits tòrrides. Situació i previsió, a EMET, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya pugen lleugerament les temperatures. Màximes de 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Avui s'esperen màximes elevades a l'Empordà i a zones de l'interior. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu, núvol.

0: punts d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
1: Ho deixem aquí. Més notícies a les 10.
2: Ràdio 4.
3: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
4: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
3: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
5: Idees que cremen. No sé si m'explico.
3: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
6: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
7: Coneixeu el concepte d'evolució?
8: Sota sospita.
7: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
6: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
7: Podien parlar a través dels oceans.
8: Amb Laura González.
7: Impossible.
9: Per què la volen capturar?
7: És més intel·ligent que la majoria.
2: A Ràdio 4.
6: La millor companyia.
2: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, companyia, benvingudes i benvinguts al Són quatre dies d'aquest diumenge 28 de juny. Un diumenge més de ràdio de cap de setmana. Un dia en què celebrem el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. L'objectiu, reivindicar la igualtat real i efectiva de totes les persones. Per posar algunes dades sobre la taula, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències a Catalunya l'any 2025. És la xifra més alta des que es recullen aquestes dades. Suposa un augment de l'11% respecte de l'any 2024 i del 16,5% en relació amb el 2023. És el tercer any consecutiu que se superen les 300 incidències. Ahir, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni. Una setmana en què el Congrés ha aprovat la llei per modificar el Codi Penal i castigar amb penes de presó i inhabilitació les teràpies de conversió dirigides a eliminar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual i l'expressió de gènere. La proposta busca castigar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys qui apliqui o practiqui sobre una persona aquests procediments, fins i tot amb el seu consentiment o el del seu representant legal. També es plantegen multes de 8 a 24 mesos. Un dia internacional que també ha tingut ressò en aquest Mundial de Futbol que s'està jugant durant aquests dies. La FIFA va declarar un dels partits de la competició com el Pride Match, concretament el d'ahir disputat a Seattle entre l'Iran i l'Egipte. Els dos països van acabar empatant a un. Curiosament, també estan empatats en considerar la homosexualitat com un delicte. Et poden condemnar a mort o portar-te a la presó. I encara hi ha veus que es pregunten per què se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

Perquè la vida no hauria d'estar feta per sobreviure, sinó per viure-la. Estimar no pot ser mai delicte, i menys castigar, agredir o assassinar una persona per la seva condició sexual. Deixeu que cadascú faci amb la seva vida el que vulgui mentre no faci mal als altres, que cridi lliurement o no, en funció del que necessiti. En definitiva, que cada persona pugui viure plenament en tots els sentits, en tots els àmbits i en tots els racons del món. Recordeu que la vida són 4 dies, i 2 d'ells cap de setmana.

Repassem els continguts que us hem preparat per aquest diumenge 28 de juny, programa 750 del Són 4 Dies. Tot seguit entrevistarem el doctor Javier Wilhelm, i és psicòleg, membre de l'associació Ahora Donde, també membre del grup de treball LGTBIQ+, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I després, cap a 9:45 aproximadament, l'habitual tertúlia de futbol, amb en Luis Mimendizábal, el Frank Robert, el Julio Sieiro i el Víctor Cortinas. A la segona hora, la Mònica Pavón, amb les seves recomanacions, ens portarà fins al CCCB amb una exposició, El culte a la bellesa. El Jordi Nutó ens recordarà un dels programes d'aquesta casa, en aquest cas, de Jueves a Jueves, amb Mercedes Milà, i entrevistarem Sara Barquinero. Ella és escriptora i autora del llibre La chica más lista que conozco. Acabarem el programa d'aquest diumenge amb la tercera hora amb el Edu de Vicente. Avui presentarem la pel·lícula Hermanos. Ens acompanyaran les seves directores, de fet, la Marina i la Carol Rodríguez Colás. I posarem el punt final a aquest programa, aquest diumenge, amb l'Anna Pérez i el seu Vibe Check. Avui amb una playlist que ens faran dubtar sobre si són cançons de festes majors o bé de festivals. Tot això des d'ara i fins a les 12 del migdia.

0: Ho dèiem fa uns minuts, avui és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada reivindicativa i que ens posa sobre la taula tot el camí que encara ens queda per recórrer per aconseguir un món més just i on totes les persones puguin ser lliures, amb igualtat de drets i sense por a patir agressions per estimar. Volem saludar a aquesta hora el doctor Javier Wilhelm, ell és psicòleg, membre del grup de treball LGTBIQ+, del Col·legi de Psicologia de Catalunya i membre de l'associació Ahora Donde. Javier, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies a Ràdio 4.
1: Hola, molt bon dia a tots i a totes.
0: Javier, explica'ns quin és l'objectiu de la vostra associació.
1: Vale, l'associació Ahora Donde és una associació que té com a objectiu principal fer consciència i poder explicar algo que molta gent pensa que no passa al nostre entorn, i és que hi ha molts joves que han de vivir en unes situacions de violència pels seus propis pares i mares perquè els rebutgen per la condició de ser com són. Sí? I bàsicament la nostra idea és poder que això pugui tenir llum, que això es pugui explicar i poder ajudar i acompanyar aquestes persones que no tenen a on recórrer.
0: Estem parlant, perquè qui ens estigui escoltant, d'entorns familiars que potser conviuen amb el nostre voltant o el nostre dia a dia. No sé si m'equivoco.
1: Sí, sí, totalment, totalment. Gent, entre cometes, normalitzada. No estem parlant de cap tipus de família amb alguna característica especial, més que amagar una situació que tenen en casa, sentir que això que passa a casa no és normal. I per això el que fan és rebutjar els seus fills, a les seves filles, per ser qui són. Uh-huh.
0: I segueixen, doctor, segueixen un patró habitual, aquestes famílies? El patró habitual, entengui'm, en el sentit de que solen tenir un cert pensament, una certa manera d'afrontar la vida, o poden ser qüestions totalment diferents?
1: No, és una qüestió molt més profunda que jo crec que té a veure més amb el que és la identitat de la família, el desig, el que és l'ideal d'aquests pares i mares que tenien cap als seus fills, i tenir un fill o una filla que creix d'una manera que no és com ells pensaven, fan com un col·lapse, fan entrar en crisi, i algunes famílies demanen ajuda, alguns pares i mares demanen ajuda quan tenen un fill que és del col·lectiu LGTBI, i perquè no saben què fer, i això no és un problema. Uh-huh. El problema és quan el que pensen és que això que està passant a casa és algo que no hauria de passar. I el que fan és, en lloc de demanar ajuda, assumir-ho, veure, trobar recursos, el que fan és rebutjar-lo en el sentit de sacar-lo fora de casa. Uh-huh. Si tu és com no veure'l, és com si no existís. Com si no existís. Uh-huh. I això no és una resposta ni adient, ni saludable, ni ni normal en aquesta època de la vida. Mm-hmm.
0: Clar, això, entenc que hi ha una doble gestió a nivell emocional, vostè com a psicòleg, hi ha la gestió a nivell emocional de la persona en qüestió, però també hi ha la gestió emocional a nivell familiar. Com aquesta doble via, com la treballen?
1: Bueno, nosaltres oferim suport emocional i oferim també serveis de mediació per a poder resoldre i gestionar conflictes entre famílies que es troben davant d'una situació com aquesta, que tenen un fill o una filla que no és el que els esperaven i han de pactar com conviure. Si demanen ajuda, és fantàstic, perquè realment està la inquietud i està el desig i està el reconeixement de que algo que estan sentint no ha de passar. Però assumir que passa això i poder posar en paraules i poder parlar és una qüestió que sempre té bona sortida. El problema és quan la gent no demana ajuda, quan la gent pensa, i estic parlant del progenitor, quan pensen que treure de casa el problema solucionarà el problema, i el tema i el que estan fent és algo que nosaltres diem que és un tipus de violència vicària. Mm-hmm. Perquè pensa que per una jove, la persona en la que més confia són els seus pares, les seves mares. Que aquesta persona que t'ha donat la vida, que t'ha ajudat, que t'ha acompanyat tota la vida, et faci fora, és una situació que no té sortida i que pot caure en situacions molt greus.
0: Clar, perquè entenc que això arrossega altres derivades emocionals i vitals per part d'aquesta persona que van més enllà del simple fet en qüestió del que parlem.
1: No, evidentment. Evidentment, això es barreja amb altres situacions que tenen a veure amb la família i també amb la persona. I depèn dels recursos que tingui la persona, estic parlant del fill o de filla, sortirà millor, més reforçats o més enfortit, però això no vol dir que no surti sense dolor. El dolor l'acompanyarà. O sigui, és una ferida que s'ha rebutjat per la teva família, que arrossegues i que podràs arrossegar tota la vida. El que passa és que la gran majoria de les persones tenen recursos com per a poder donar-la una volta i demanar ajuda també psicològica, mèdica i també d'altres persones del col·lectiu, que a vegades és molt interessant la feina que fan les persones voluntàries, perquè a vegades no cal ser un professional per ajudar o acompanyar algú, cal ser un ésser humà. I un ésser humà que té emocions i que té empatia pot acompanyar, ajudar, escoltar a una persona que està passant una situació com aquesta, i això fa molt de bé.
0: Doctor, vostès també fan a l'associació tasques de mediació. Com es fa aquesta mediació? Perquè l'entenguem, ens sona el concepte de mediació, però com es gestiona aquesta mediació per intentar provocar aquest canvi d'actitud amb les famílies que reaccionen d'aquesta manera?
1: En realitat es tracta de crear un lloc segur i confiable en el qual poder parlar, posar en paraules la situació o com cadascú està vivint la situació i poder trobar una sortida que sigui bona, que sigui acceptable per tots i per totes. Pensa que per les persones mediadores qualsevol acord que es trobi que es treballi dins d'una mediació ha de ser legal. O sigui, al nostre país, al nostre entorn, seria il·legal deixar fora de casa o exercir violència cap a una persona en l'àmbit familiar, bueno, i en l'àmbit fora de la família també, però en l'àmbit familiar sobretot. O sigui, el que s'intenta és ajudar a trobar una fórmula de convivència a persones que estan passant una situació complicada i que no troben a vegades un espai segur per poder posar en paraules el que s'està passant. Això seria el millor dels casos, que són amb les famílies biològiques. Després el que passa és també que hi ha persones que ja han sortit fora de casa i han de conviure dins de famílies d'acollida. I el que fem és ajudar a les persones a poder entrar en una família acollidora, a poder viure dins d'una família acollidora, que no és fàcil, perquè estem parlant de persones... les persones acollides són persones que venen amb una situació traumàtica molt greu, que arrosseguen i que necessitaran molt d'estima, molt d'acompanyament, de molta paciència durant una sèrie d'anys per poder tirar endavant a la vida. I, bueno, és molt d'agrair a les famílies que poden apropar-se i acollir a gent del col·lectiu que ha passat per una situació com aquesta, però hem de ser molt seriosos i entendre que estem davant de persones que venen amb una ferida greu i que necessitaran poder posar en paraula també el que s'està passant.
0: Javier, aquestes llars d'acollida de les que parlem, vostè ho mencionava, diu, no cal ser d'una manera concreta, sinó cal ser persona, que m'ha semblat un concepte prou per destacar aquesta qüestió, ser persona per poder acollir. Però com feu des de l'associació el treball amb aquestes llars d'acollida? Perquè entenc que potser a vegades també els hi fa algun acompanyament, és a dir, com es fa aquest procés?
1: Bueno, el procés fa, les persones que volen acollir altres persones poden apropar-se a nosaltres. Nosaltres tenim una adreça de mail que és info@oradonde.org o en la nostra web oradonde.org i presentar-se. Nosaltres fem una sèrie d'entrevistes que estan fetes per professionals per a veure si són persones que realment tenen condicions de poder acollir altres persones i que poden, i sobretot hem de trobar persones que puguin sostenir econòmicament, emocionalment i acompanyar durant una quantitat de temps a persones que venen en una situació de molta vulnerabilitat. O sigui, primer fem tot una criba, o sigui, no qualsevol persona que s'apropa, que vulgui acollir, té condicions realment per poder acollir. I després, i parlo de la part emocional, és més complicada que la part econòmica, i després el que fem és avisar a les persones que confien en nosaltres que hi ha la possibilitat d'una família X i presentem a la família i mitjançant un procés de mediació fem un cicle de trobades perquè les persones es puguin conèixer i es pugui planificar si realment la persona acollidora pot acollir, i si la persona que ha de ser acollida vol entrar en aquesta casa, poder fer tot un acompanyament perquè això sigui de la forma més segura possible. Mm-hmm. Assignar un contracte, bueno, hi ha advocats també de per mig, psicòlegs, mediadors, hi ha tot un equip de professionals que està ajudant. Mm-hmm. Hem de saber que estem treballant amb persones majors d'edat i que no tenen des de l'administració pública una sortida per a aquest tipus de problemes. Sí? Si estiguéssim parlant de menors, bueno, tenim la DGAIA, tenim diverses institucions públiques que poden ajudar, però quan són persones adultes, que són la majoria de les persones que s'apropen a nosaltres, no hi ha recursos, no hi ha recursos públics. I faig aquesta crida també als polítics i a les polítiques que el dia d'avui s'ompliran la boca de paraules molt maques, però que necessitem que realment puguin posar recursos i puguin fer polítiques en relació a la diversitat i a la convivència a la diversitat.
0: Feta aquesta crida, doctor, també, és una pregunta molt, molt senzilla, però com a societat, què estem fent malament? Perquè, recordem, estem a 28 de juny del 2026 perquè encara es produeixin situacions com aquesta.
1: Sí. Sí, és veritat. Mira, jo sempre penso que el Dia de l'Orgull està bé perquè és un dia que necessitem encara visibilitzar situacions molt greus que conviuen entre nosaltres. Però pensa que el poder dormir en un lloc segur, poder parlar sense por, poder escoltar que no hi ha res dolent el que t'està passant, és algo que hauria de ser freqüent i normal i encara no està passant. Hem avançat molt, evidentment que sí, hem avançat moltíssim, però ens queda molta feina per fer. Ens queda molta feina per fer, perquè al final l'orgull també es tracta d'això, que ningú hagi de demanar perdó per existir, per ser i per viure com vol viure la seva vida. I la nostra societat ha avançat en drets, ha avançat en consciència, però encara queda molt. Queda molta feina per fer perquè realment sigui una qüestió que no sigui un tema. El dia que això no sigui un tema, estarem molt millor que com estem ara. Uh-huh. I això, hi he de dir, estem dins dels millors països i els països més avançats en drets i en consciència i sobretot quan parlem de Catalunya, però sobretot les grans ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona, són ciutats que és fàcil viure la vida des d'una condició LGTBI, però quan vas a interior o vas a pobles més petits, encara continuen coses que són com del segle XIX. No tot és igual a tot arreu, també això hem de dir.
0: Tenir-ho en compte. Doctor Javier Wilhelm, psicòleg, recordem, membre de l'associació Ahora Donde i del grup de treball LGTBIQ+, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat aquí en directe al Són 4 dies a Ràdio 4. Molt bon dia.
1: A vosaltres, molt bon dia.
0: I recordem que també avui, per cert, a les 9 de la nit, el programa Plurals i Singulars d'aquesta casa de Ràdio 4, Quim Esteban, entrevista al conseller de Presidència, Albert Dalmau, una xerrada on explica, per exemple, aspectes personals com la importància de fer visible la llibertat sexual de cadascú i la importància de viure-la lliurement. No us ho perdeu.
2: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12... El Són 4 dies. Són 4 dies amb David Gallac Gesto.
3: Si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema.
4: Vam estar menjant allà uns petits sangus.
5: ¡Al loro!
6: El partido a partido.
7: Qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya?
8: Que me con la suya.
9: Hoy, mañana y siempre... con el Barça en el corazón.
10: Y si no tinc raó, me la tallo en faig monja.
11: Película favorita, Torrente.
10: Bon Nadal a tothom.
12: El futbol és així. O no?

0: 9 i 26 minuts del matí, seguim aquí al Són 4 dies, vinga, la tertúlia de futbol. Luis Mendizábal, com estàs?
1: Molt bon dia, què tal?
0: Frank Robert, company d'aquesta casa d'esports, com estàs?
2: Bon dia.
0: Julio Sieiro, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I Víctor Cortinas, com estàs?
4: Què tal? Molt bon dia.
0: Escolteu, el Mundial ja a ple rendiment des de fa diversos dies. Espanya classificada. Amb l'últim partit contra...
1: Ara comença l'hora de la veritat.
0: Uruguai, un partit... Sí. Que com el...
2: Una batalla.
0: Vinga, Frank.
2: Una batalla. A mi em va agradar Espanya, tot i les crítiques, perquè era un partit complicat, l'Uruguai es jugava la vida, i si us fixeu en les declaracions posteriors, tant de la Fuente com dels jugadors, doncs feien autocrítica, però a la vegada treien pit, perquè disputar aquest tipus de partits et fa encarar tot el que ve doncs amb una mentalitat, jo crec, més positiva i, sobretot, optimista. Mm-hmm. Perquè partits tan durs com el de l'Uruguai n'hi haurà.
5: Viva Espanya!
0: Doncs recordem, Espanya va guanyar això 0-1 i, Frank, parlaves de reaccions. Escoltem una d'elles, per exemple, del seleccionador Luis de la Fuente.
6: Hemos tenido que jugar partidos de este nivel, de intensidad, de dureza, no digo de dureza futbolística, de exigencia, y el equipo siempre responde. Y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido, que también hay que adaptarse a ello.
0: I aquesta és la reacció, una de les declaracions posteriors d'un dels protagonistes, d'Àlex Baena.
7: Creo que a pesar de ser un partido muy duro, creo que han sido muy respetuosos, han ido fuertes, sin maldad, a ganar cada uno lo suyo, y la verdad que ha sido un partido bonito.
0: Víctor.
4: Però no massa compassius van ser, al final, com han aguantat, perquè és el que comentava aquí a la prevé, que va ser una batalla campal. I jo crec que Espanya, en el fons, sí, va aconseguir una gran victòria, perquè se'n podia haver complicat i amb l'empat, que bueno, no va passar res, no? Però, ostres, després de les entrades que van haver-hi, jo crec que podrien haver quedat expulsats molts més jugadors, també, d'Uruguai.
0: Julio?
8: Bé, s'ha venut una miqueta aquesta història de la batalla d'Uruguai i tal, que això queda molt bé als titulars i que és veritat que... Però, escolta, Uruguai és que és un equip que, si es caracteritza per alguna cosa, és per la seva lluita, el seu caràcter, allò... L'uruguayo, que bueno, li deia els de l'Atlètic, sí, de Madrid, no?
1: I va veure tres o quatre entrades de targeta.
4: Criminals.
1: Tres o quatre entrades d'aquestes de que no arribes a la pilota i rebanyes tot el que tens per endavant.
2: Sí,
1: no?
2: Però... Està l'àrbitre. Però, clar, l'Uruguai d'aleshores sí. Però és que ara el seleccionador és Marcelo Bielsa. I Marcelo Bielsa només sap jugar d'una manera. I és tenint la pilota i doncs oferint un futbol vistós. I clar, l'altre dia ell va renunciar a això. O si més no, als seus jugadors. Que allà dins sí que hi ha una batalla campal. Perquè Valverde, doncs, el capità, el jugador del Real Madrid, no està d'acord amb el futbol que vol proposar Bielsa. A la mitja part, Fernando Muslera, després de la cantada en el gol de Baena, va decidir ell mateix que no sortia a disputar la segona part. Suposo que això ho fas perquè tens 40 tacos i ja estàs de baixada.
0: Ja estàs de volta de tot i dius, és igual, no surto.
2: I ja t'és igual. Però Déu-n'hi-do.
8: Home, jo crec que és que... aquesta vena, que si allò que els creix al coll als uruguaians, té les dues vessants. O sigui, és molta competitivitat, però també alguna vegada se't va a la olla d'una manera important, no? Sí. I jo crec que aquesta tensió que vivia a Uruguai al final va ser beneficiosa per Espanya, perquè, clar, l'equip uruguaià es va veure molt estressat i al final no va prendre bones decisions, perquè al final del partit aquest ball de bastons que va tindre Uruguai, jo crec que els va perjudicar per no provar d'assolir l'empat, que només era un gol i que podia haver classificat a la selecció uruguaiana. No?
0: Com veieu la selecció espanyola pel que fa a la fase de grups? És a dir, després d'aquesta classificació,

0: Però sí que jo crec que pot anar avançant de rondes, també. Almenys jo crec que mínim a semifinal pot arribar, també. Perquè en el fons té, si mirem una miqueta el quadre i el comentarem després, té un camí bastant assequible, en el fons.
1: Sí, Frank? Sí, jo crec que Espanya ha de ser finalista. Té un equipàs, jo crec que és de les millors seleccions, si més no la més completa, defensa molt bé i ataca encara millor, perquè té la pilota. Llavors, jo crec que ara mateix no hi ha cap selecció amb aquest equilibri en el Mundial. És cert que contra Cap Verd jo crec que va ser un error de la Fuente, simplement perquè no va saber encaixar les peces. Em va encantar que contra l'Aràbia Saudita va rectificar, no li va agafar un atac d'entrenador i va assumir l'error i no passa res, i si has de ficar la pota, doncs fes-ho contra Cap Verd. I després, contra l'Uruguai, és cert que les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams, arrel de la duresa dels uruguaians, són baixes sensibles. Probablement tindran minuts residuals si Espanya va avançant de ronda, i crec que l'únic hàndicap que pot tenir aquesta selecció és precisament això, que potser se't quedi una llista curta pels lesionats, perquè no oblidem que Víctor Muñoz doncs encara no ha debutat. I després Lamine Yamal, doncs, està com està. Que no està malament, però clar, no està al 100%.
2: Està al 100%. Julio?
3: Mira, la primera cosa, jo crec que aquest Mundial és molt llarg. Els Mundials normalment són molt llargs, però és que aquest és el més llarg de la història.
1: Sí.
3: Llavors, començar al 100%, jo no sé si és la millor tàctica per aconseguir allò, arribar al final, no? Amb possibilitats. Jo crec que hi ha seleccions que han començat molt fortes, a veure si aguanten aquest ritme. En aquest sentit, jo crec que hi ha altres seleccions, un exemple és Espanya, que han començat una miqueta a poc, no? I clar, el tema és si això et serveix per anar passant fases fins que arribes a la fase decisiva a tope, no? Llavors, en aquest sentit, jo no em preocuparia massa, no? Ara, quines són les febleses que jo li veig a Espanya? Ara mateix, jo crec que comparant-la amb la selecció que va guanyar l'Eurocopa, jo crec que és un equip bastant diferent. En el sentit de que aquell equip tenia jugadors que estaven en plena forma i que a hores d'ara no són en aquesta forma. I no només són els lesionats com Nico Williams, sinó, per exemple, Lamine Yamal, però també Rodri. Jo a Rodri el veig més lent de l'habitual. Sí. I jo crec que aquest és el problema. El problema és que és un equip que encara ha d'agafar la forma, la seva millor forma, no? I a veure si ens dona, no? A veure si ens dona perquè aquests jugadors realment agafin aquesta velocitat, que jo crec que és el major problema fins ara d'Espanya. Estan jugant bastant lent, només han jugat ràpid, jo crec, els primers 20 minuts davant Aràbia Saudí van ser els únics minuts on la pilota va anar ràpida i el resultat van ser gols. O sigui que això no és tan difícil d'entendre, no? Llavors, aquest és el meu dubte. Si Espanya aconsegueix aquesta velocitat, està clar que és candidat a tot.
2: Lluís Mi?
4: Jo estic d'acord que sí. Li falta fluïdesa, sobretot en el centre del camp, no? I jo em quedaria amb la fermesa defensiva, perquè ja no són tan sols els centrals, sinó Cucurella, els migcampistes... Té un sistema defensiu que és molt difícil per qualsevol equip, i molt difícil fins i tot per equip com Anglaterra, ja veure en Portugal, perquè si Espanya en guanya a Àustria i Portugal a Croàcia que ojito con Croàcia, no?
2: Els setzens de final, Espanya jugarà contra Àustria i Portugal contra Croàcia, qui guanyi d'aquests setzens seran els vuitens, Espanya-Àustria.
0: Home, sí que és cert que el que comentaves tu, Luismi, també, que deies que han fet una molt bona defensa, almenys en aquestes tres jornades, i és que no han encaixat cap gol. Llavors, en aquest sentit està molt bé, perquè és molt positiu.
4: Clar, jo en tres partits miro i quan vegades els han xutat a l'Unai Simón a porta.
0: Oh,
4: en
0: poques.
4: Tres partits.
1: No, poquíssimes. O sigui, aturades de l'Unai Simón.
2: N'ha fet molt poques, fins ara.
1: N'ha fet molt poques. I ara comentaves el tema Àustria, els setzens de final. Àustria estava eliminada.
4: Estava eliminada.
1: Algèria marca l'afegit al 3-2 i després de l'afegit empata Àustria.

0: Això és perillós per a Espanya. Que t'arribi un equip doncs, amb aquesta embranzida...
1: Amb la solvència dels minuts finals.
0: Clar, amb aquesta motivació, amb aquesta moral pels núvols, però bé, Espanya hauria de superar Àustria tranquil·lament. És cert que després Portugal o Croàcia, clar, perquè Portugal doncs, no ha estat capaç de guanyar aquesta matinada a Colòmbia, han empatat a 0. Ull amb Croàcia, ull amb Croàcia. Però clar, la Portugal del lleidatà Robert Martínez, doncs a priori, és favorita. I després el que seria assequible per a Espanya són els quarts, no? Perquè l'anar per aquesta banda del quadre serien Bèlgica, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina o Senegal.
1: És un, i, ho podria tenir millor, no?
0: Sí, el que passa és que després ja les semifinals ja són semifinals.
1: Però les majors.
0: França, Alemanya, Països Baixos o el Marroc són una mica els quatre favorits que he agafat. També n'hi hauria quatre més, però que a priori serien un d'aquests i una possible final contra Argentina. O Brasil o Anglaterra.
2: Però fixa't que Països Baixos i ja s'enfrontaran, Països Baixos
0: i el Marroc.
2: És un dels grans partits.
3: I Alemanya, França.
2: I Alemanya-França...
0: Ah, sí. O sigui, sí, França té els 16ens contra Suècia i a vuitens sí que segurament es veurien les cares doncs, a França i Alemanya, perquè Alemanya...
1: Alemanya contra Paraguai.
0: Contra Paraguai.
1: Per tant, aquesta seria l'escenari amb una Argentina que disputarà els 16ens contra Cap Verd.
0: Contra la revelació.
1: Contra la revelació, anava a dir, no? Sí.
0: Contra la revelació del Mundial. És que, a veure, Argentina, que ha guanyat bé aquesta matinada a Jordània, ha marcat Leo Messi.
1: Leo Messi, el gol 19.
0: Una altra vegada, exacte, el gol 19, màxim golejador històric dels Mundials. També hi ha una altra dada sorprenent, i és el primer jugador de la història en marcar en 7 partits consecutius del Mundial. I és el Pichichi. És el Pichichi d'aquesta edició, amb 6 gols. És veritat que el segueixen Mbappé, Vini, Haaland i Dembélé amb 4. Però, clar, és sorprenent, lo de Messi. Uh-huh. És sorprenent. O sigui, jo sempre penso què hagués passat si s'hagués... Això és un altre debat, però si s'hagués quedat al Barça. No ho sabrem mai, i potser l'eclusió d'aquests joves doncs, no hagués passat.
1: No hagués passat,
0: però és que...
2: Messi Lamine, no?
0: Sí, però és que és un escàndol. La gent deia, no, ara anirà a jugar als Estats Units i baixarà el nivell, però és que... Ho porta a dins, és que no sap fer una altra cosa.
1: Sí, no sé qui era, si era Scaloni o llegia per damunt que deia, no sé, sí, que Messi podria jugar, el que passa que continua fent història amb una mena de dosificació, sí, però tot això continua fent història, clar, perquè per ell podria jugar perfectament.
0: Li han preguntat a la roda de premsa posterior algú tipus, escolta, per què no ha jugat els 90 minuts doncs, contra Jordània, un rival assequible, per marcar, doncs, jo què sé, 3 o 4 gols? I Scaloni deia, és que és tan gran aquest jugador, gran en el sentit de la figura, que van pactar jugar allò doncs, 20-25 minutets perquè els que encara no havien disputat res tinguessin minuts. Això és un capità i això doncs, significa que li té un amor especial a la selecció i també al futbol.
2: I no està sent tampoc el Mundial de Julián Álvarez, no? No.
0: Que està
2: és més notícia, però
0: altra cosa. Clar,
1: jo crec que està més pendent, no sé si m'equivoco, de qüestions del Mercato i de veure on acaba, que volien demanar al Barça un gest, va fer un gest i va quedar el gest allà.
0: Déu-n'hi-do.
3: Home, jo no sé tampoc la gent que té al cap quan estàs al mig d'un Mundial i estàs negociant allò, el tema de... A veure si jo crec que si estàs un Mundial has de tenir el cap ben concentrat, no? I que fer aquestes coses, en fi, cadascú sap el que fa i la seva capacitat, no? Però a mi em sobta bastant, no? Bé, jo la veritat és que el tema de Messi, jo no sóc molt pro-Messi, en el sentit de que jo crec que Messi se'n va anar quan s'havia d'anar i que als Estats Units manté un nivell que aquí no tindria aquest nivell. I, de fet, jo els partits que... Els gols que ha ficat Messi són uns golaços, però davant qui?
0: Jo aquesta teoria no te la compro.
3: I ara espera, perquè jugarà amb Cap Verd i farà meravelles i després crec que juga amb Egipte. I farà meravelles. I després, si tot va com tothom pensa, els quarts de final jugarà amb Colòmbia. I aquest partit, jo vull veure a Messi, el partit de Colòmbia. Encara que...
2: Però
3: fixa que el camí
2: ho veràs 30 minuts a Messi, perquè és el que deia ell. Sí, està pactant un...

0: uns minuts de qualitat. I la resta sí. que juguen els de més.
1: Sí, no? però aquesta teoria no te la compro.
2: Per què, Frank?
1: Perquè és molt complicat guanyar. És molt complicat guanyar i és molt complicat marcar. És a dir, i ho estem veient en aquest Mundial, la màgia del futbol és aquesta, que tothom pot guanyar, qualsevol equip, o fins i tot pots rascar punts encara que vagis amb quatre canyes. I jo crec que Leo Messi és que...
0: Marca la diferència.
1: És que, però és que marca la diferència i la marcarà per sempre, no hi haurà un altre. És que és espectacular. Sí, però és que ho porta dins. És que no hi ha un jugador millor que ell, ni n'hi haurà cap. Perquè el que fa Leo Messi amb aquesta edat i havent tingut el rodatge d'aquesta temporada és brutal. I si vol, jugarà al Mundial del 2030. Si vol, el jugarà. I això dels rivals, home, és avantatgista perquè, clar, tots els jugadors marquen contra grans rivals, contra petits. Cristiano, és com si jo ara digués, no, és que Cristiano només marca de penal o només l'acompanya dins. Seria injust per Cristiano. Cristiano també és un gran jugador i també s'han de marcar els penals i també has d'estar allà per acompanyar-la. Per tant...
3: Però, escolta, els jugadors... Messi pot ser el millor jugador de la història, però, francament, hores d'ara, jo no el posaria dins dels 10 millors del món. A hores d'ara, ara mateix. En la història, mirant tota la història del futbol, segurament... El millor jugador de la història potser és Messi.
0: Però és un debat que no condueix a...
3: Però ara mateix, jo, francament, està jugant una lliga molt menor i bé, ja veurem quan es trobi una defensa de veritat davant. A veure.
4: O és per això que al final també és el que, el que dius tu, Luis, també. Julio, que al final... està jugant en una lliga menor i és per això que també li ha anat bé per preparar-se tan bé de cara al Mundial, clar.
2: De cara a Espanya parlàvem de l'arribada que us preguntava una possible nota, una valoració d'aquesta fase de grups. També hem esmentat França, hem esmentat Argentina, Països Baixos. Continuen sent aquest grup dels possibles favorits després d'aquesta fase de grups, Frank?
1: Sí. A veure, França és favorita sobretot per noms. El que passa és que França...
0: I té molta pòlvora, eh?
1: Sí, té molta pòlvora, però clar...
4: Com a col·lectiu...
1: Aquí estem. Com a col·lectiu, jo tinc més dubtes. I també defensivament tenen desconnexions, i al mig del camp doncs, també hi ha molts espais. Ara bé, clar, t'agafa la pilota d'Embelé, tira un cacau i cap a dins. Mbappé, el mateix, Olise, igual, sí. Doué... Però, quan vingui la fase decisiva...
2: Ja veurem, no?
1: Ull, perquè, clar, hi ha seleccions que també ho tenen, potser no de tant nivell, però són més equilibrades i estan més compactes.
0: Hi ha dues seleccions, també. Bueno, a part, no hem parlat del Brasil-Japó, que jo no crec que Brasil sigui tan favorit en aquest partit, perquè el Japó ja va empatar amb els Països Baixos i és un equip que ha perdut un partit, el darrer 16 partits que ha jugat, ha perdut només un. I jo crec que li complicarà la vida molt a Brasil. I no hem parlat d'Equador i Colòmbia, que són dues seleccions. A mi Equador, davant Alemanya, em va agradar molt. I són equips que en defensa juguen molt bé. Colòmbia té una, jo crec que més qualitat, fins i tot, que allí li va complicar molt la vida a Portugal.
1: Va mereixer guanyar, Colòmbia. Sí. Va mereixer guanyar.
0: I són seleccions que veurem. Equador s'enfrontarà a Mèxic i Colòmbia a Ghana. Un equip africà. Abans ho comentaven, no?
3: Sí.
0: Hi ha pràcticament un ple d'equips africans.
1: No, 9 de 10 classificats. L'única selecció africana que s'ha quedat fora ha estat Tunísia.
0: Tunísia.
1: Sí, clar, Sud-àfrica, Cap Verd, Costa d'Ivori, Marroc, Senegal, Ghana, Egipte, República Democràtica del Congo i Algèria.
2: És un ple absolut de...
1: És que...
0: I Curaçao, no?
1: Curaçao
2: sí, està cap a l'altre. I del futbol sud-americà tret de l'Uruguai, em sembla que gairebé...
3: Sí, també.
2: No?
3: Cinc de sis.
2: Han tingut un bon...
3: Però fixa't que la confederació que té un percentatge més alt de classificats és la Confederació Africana. De totes, eh? De totes. I clar, això està provocat també pel nou format.
2: Clar, us anava a dir, això és un tema merament esportiu futbolístic o és més un tema logístic de com s'ha organitzat i de que hi hagi més...
3: Mira, jo m'ho he mirat una mica i, per exemple, en percentatge de punts per equip, La confederació que està en primer lloc és la confederació europea i la segona és la confederació sud-americana. Uh-huh. I l'africana està al tercer lloc. Però fins i molt a prop de la CONCACAF, o sigui, està al tercer, sí, sí, quart lloc. En canvi, en percentatge d'equips qualificats, està la primera. Això com es menja? Doncs que realment els equips africans s'han qualificat en segon i tercer lloc dels seus grups, no? I això està provocat perquè, clar, hi ha un número molt major d'equips que es qualifiquen per la segona fase en aquest format que té, sí, sí, fins i tot allò sense final,
2: no? Que no hi havia.
3: I, clar, això és el que provoca aquestes, diguem-ne, estadístiques. Ara, en aquesta ronda, doncs veurem realment si aquesta evolució del futbol africà és una evolució real. A més, a mi em crida l'atenció. Bé, jo tinc una vinculació amb Àfrica una miqueta especial i és un tema que per això m'ho he mirat, i que equips que s'han clarificat, hi ha equips, per exemple, a Sud-àfrica, és un equip que la majoria de jugadors juguen a Sud-àfrica. I Egipte és el mateix cas, i s'han clarificat. O sigui que és una cosa una miqueta anòmala, perquè normalment els equips africans, els millors jugadors, o els seran jugant a Europa, o és que han nascut a Europa directament, no? Però fins i tot els equips més allò amb una base local més forta d'Àfrica han passat a la següent ronda. A veure si aquesta millora, aquest boom del futbol africà es confirma en aquesta eliminatòria.
2: A les eliminatòries de les 17-19 de veure si és això, si és fruit d'una millora del nivell de futbol, no? O és un simple fet d'estadística pura que hi ha més equips i aleshores...
1: Sí. A mi m'han agradat molt les seleccions, sí? africanes, quan he pescat algun partit. Sí, m'han agradat molt perquè... Jo crec que s'ha vist allò de... Sí, són equips físicament molt potents, però, ostres, també saben jugar a futbol.
0: Mm-hmm. Tàcticament potser també les saben una tocar. Mica per sota dels equips europeus.
1: Sí, no? El que passa és que, clar, moltes tenen seleccionadors que són d'altres països, sí, o d'altres continents, que han mamat més futbol i es nota. I és veritat el que deia el Julio, que... sí que hi ha seleccions amb molts jugadors nascuts a l'Àfrica o que juguen a lligues africanes, i també quan afegeixes allò de dos o tres peces que estan a fora, doncs també va bé. També va bé perquè es retroalimenten, es complementen.
2: La combinació aquesta dona resultats positius.
1: Sí, sí, sí, sí. Ara bé, els setzents, algunes ho tindran complicat per passar.
0: Bueno, avui teníem un Sud-àfrica a Canadà, que ja és el primer partit de
3: home, no fa molt de goig com a primer partit Sud-àfrica a Canadà.
2: Però bueno, avui tenim Luis Montoro. Ja sabeu que estic fent el màster aquesta temporada, però a mi un Sud-àfrica a Canadà, amb carinyo per tothom, bueno, però no és que siguin uns setzents que...
0: No, però que de diumenge... Avui és el primer partit.
2: De diumenge. Sí, sí, ho miraré i sempre se n'aprèn de tot, però... Ah, no sé, veig altres que potser em fan més il·lusió.
3: Són països allò que tenen altres especialitats que no són el futbol, no?
2: Clar, Sud-àfrica, Canadà...
1: Ja, no trempes.
3: No, jo diria que els equips africans que a mi m'agraden més i que jo crec que tenen més possibilitats segurament són Senegal, Costa d'Ivori i segurament... Egipte, jo tinc els meus dubtes, perquè, com et dic, té un parell de jugadors, però tenen jugadors amb molt poca experiència internacional, no?
0: I el Marroc ho descarta.
3: El Marroc segurament és l'equip més fort, amb més pedigrí, però, ostres, és que el Marroc juga, la primera eliminatòria la juga en Països Baixos. Llavors, a veure què passa amb el Marroc,
1: és
3: no?
1: És que per passar vuitens, a veure, dèiem, el Sud-àfrica-Canadà, el Països Baixos Marroc, després també tenim el Bèlgica Senegal,
2: i Estats Units Bòsnia,
1: després tenim el Ghana Colòmbia, l'Algèria Suïssa, l'Egipte Austràlia, el Cap Verd Argentina, el Congo Anglaterra, i Costa d'Ivori Noruega. Sí. Clar, veurem de totes aquestes quines passen a...
2: D'aquests, Frank, qui passa? És a dir, perquè...
1: Què?
2: D'aquests, qui passa? De tots aquests.
1: De tots aquests, qui passa? Doncs a veure, podem fer una porra, no sé. El Costa d'Ivori Noruega, doncs segurament passarà Noruega. Anglaterra, República Democràtica del Congo, Anglaterra. Argentina, Cap Verd, Argentina. Austràlia, Egipte, jo diria que passa Egipte. El Suïssa-Algèria hauria de passar a Suïssa, però això estarà complicat, estarà empatat. I el Ghana-Colòmbia, a priori, hauria de passar Colòmbia. A l'altra banda del quadre, el Bèlgica-Senegal, ull amb Senegal, perquè Bèlgica tampoc està molt fina. Ull amb Senegal, aquí potser hi hauria alguna opció. I del Sud-àfrica-Canadà, Ostres, això sí que és pilota en l'aire i mai millor.
2: No seran els tapats, aquests?

0: Sud-Àfrica-Canadà. A veure si...
1: És que
0: la sorpresa del Mundial.
2: Sud-Àfrica-Canadà.
0: El partidàs, molt tapats, tapats amb manta, són aquests.
1: I el Països Baixos Marroc, això és un partidàs. Jo tant de bo passi Països Baixos per Koeman, sobretot, perquè em faria il·lusió per ell. Però el Marroc és que...
0: Jo, alguns partits que he pescat també del Marroc, a mi, des del meu desconeixement, m'ha agradat bastant.
1: Sí, sí,
3: home, és un els primers 20 partit... minuts contra Brasil, els primers 20 minuts contra
0: aquell partit,
3: Brasil,
0: a mi em va encantar el joc del Marroc. Sí, per sí, mi sí, sí. Va ser una sorpresa, perquè ja portava un bagatge important en la selecció del Marroc, però vaig dir, ostres, potser aquí més d'una que no la té en compte i potser hauríem de fer
2: jo crec
0: el bon recorregut.
2: El que encara no s'ha vist és quina serà la selecció revelació d'aquest Mundial.
1: Cap verd.
2: Però revelació en el sentit que sempre hi ha una selecció que no es veu venir i que arriba a semifinals o tal, i jo, si voleu...
3: I com veieu a Mèxic, per exemple?
2: És que m'has tret de la boca. Mèxic és un equip que té una trajectòria als mundials bastant de desgràcia, sempre li passa alguna cosa i tal, però aquest any, jugant a casa, té una selecció que amb el Basc Aguirre, no? que és una selecció bastant sòlida i tal, i que compta amb Mèxic. Jo crec que és un equip que pot ser la revelació.
4: Jo crec que sí, és veritat que on s'hauria de posar també l'ull serien els equips sud-africans, també ara que estan comentant, que donaran moltes sorpreses i molts d'ells passaran... Jo crec que a mínim alguns fins a quarts passaran, també.
0: Sí?
4: Jo estic amb... Sí, sí, o sigui, entre el Marroc i... És que sobretot el Marroc i... Mm-hmm.
1: El Marroc, no sé si fins i tot a Senegal...
4: És una de les favorites, també, al final.
1: Senegal, clar, podria haver un Senegal-Espanya a quarts de final.
4: I seria un partit perillós per Espanya.
1: Sí, sí, molt perillós, molt perillós.
2: És no, que... Senegal és la selecció africana que té més jugadors jugant a la Champions League, per exemple. Una dada.
1: Sí.
2: I la segona és contra Costa d'Ivori. O sigui que són seleccions que no les veu venir,
1: clar,
2: però que tenen jugadors amb molta qualitat.
0: No les veus a venir com a possibles rivals forts, però després s'analitzes els jugadors.
3: Un partit són perillosos. Un partit,
1: sí. Clar, és
3: imagina't si tens una pròrroga a un equip africà.
1: Aquest és el tema. Això de les pròrrogues amb els equips africans hi ha moltes teories. Sí, sí,
3: sí, sí.
1: Sí, sí, perquè, clar, és que tu jugues a un cara o creu. Per dir una revelació, jo diré el Japó. He estat fa poc al Japó i em va encantar aquest país, o sigui, diré el Japó. I el Lluís m'havia dit que han perdut un partit dels últims 16, no?
3: 16, sí.
1: Doncs, escolta,
0: em tiro
1: el triple.
0: Cap verd a mi m'agrada, cap verd. I
1: clar,
0: no, amb Curaçao abans, però clar, Curaçao no va...
3: De tenir carinyo.
0: És que anava.
3: A Cap Verd.
1: On està Curaçao?
0: Vull dir que... Quan mirava els partits amb... Està bé.
2: Sí, home, el tema del Japó, l'única pega que li veig és que, realment, si hi ha una decepció a aquesta Copa del Món, són els equips asiàtics. Han baixat moltíssim, fins i tot si mirem el darrer Mundial. S'han classificat molt poquets. Mm-hmm. No, Àsia és un... En aquest sentit, el futbol asiàtic no passa pel seu millor moment. No? Mm-hmm. Fins i tot Corea del Sud, que era un equip
1: clàssic... Ha sorprès, això,
0: Clàssic. Corea sempre estava als Mundials.
1: Ha sorprès. S'ha classificat... O sigui, ha jugat la fase...
0: Va jugar la fase, però...
1: Però res.
0: No està.
1: Ha caigut.
2: Sí, perquè ja, després Iran ha tingut molt mala sort.
1: Clar, és que Iran estava classificada.
3: Estava classificada, sí.
1: Però amb el gol d'Àustria... Ha caigut perquè, clar, és a dir, tot es anava movent, per això d'un dels 8 millors tercers. Mm-hmm. O sigui, Iran també estava classificada, però res.
0: Iran, extrafutbolísticament, també per la part de les condicions que han denunciat els jugadors. Les condicions en les que estan allotjats, tot el que suposa el que és extrafutbolístic, però que d'alguna manera... No sé, té mèrit arribar fins a on arribes.
1: Sí, jo crec que és el que els motivava, eh? Continuar per continuar fent
0: soroll. Per on està celebrant el Mundial, total...
2: I un país que està vivint les circumstàncies que està vivint ara mateix l'Iran. Imagineu-vos jugar un Mundial, però tens a tota la teva família en un territori que està realment en guerra i que, clar, és que això no és fàcil, o sigui,
1: no.
2: Concentrar-se. Sí, pots dir, no, tenen una motivació especial, però jo no sé si això resta o suma, realment, al final, no? I després hi ha altres equips, per exemple, els equips àrabs, tipus Qatar o Aràbia Saudí, són equips que les seves lligues estan allò molt d'actualitat i augmentant el nivell amb fitxatges, però això realment no s'està veient, no s'està veient al nivell que assoleixen els equips nacionals.
0: I això que Qatar té Lopetegui.
3: Perquè pot jugar
0: com a seleccionador, té Lopetegui, que
1: ja ha complert el seu somni.
0: Que Lopetegui va...
1: Entrenar en un lloc,
0: sí. Clar, ja va...

0: li va, el destí li ha pagat amb aquest nou Mundial. No. Bolet, història del Mundial.
1: No va començar
0: ell,
1: malament,
0: sí que guanya el Mundial.
1: No va començar malament. Va empatar el primer partit, fins i tot amb Suïssa, que crec que després ha quedat el líder del grup. O sigui, Suïssa ha guanyat els dos partits següents, no? Mm-hmm. Però després Qatar ha estat golejat d'una manera allò inqüestionable. Llavors,
2: sí, però...
1: No.
3: Clar, és que el problema de Qatar va ser, jo crec, el 6-0 contra el Canadà. Que això els hi va destarotar tots els plans. Tots els plans. I després ja van perdre contra Bosnia i Herzegovina 3-1. Però clar, Qatar potser sí que anava a ser una de les revelacions, perquè va empatar a un contra Suïssa.
0: Contra Suïssa.
1: Sí. Sí, després, les coses de la geopolítica futbolística, que Austràlia és un dels equips que s'ha classificat com a part del futbol asiàtic. Mm. Però després hi ha un representant del futbol d'Oceania, que és Nova Zelanda.
3: Mm-hmm. Sí.
1: Que això, clar, això no s'entén molt, no? La veritat. Jo, almenys, no ho acabo d'entendre. No?
0: I als Estats Units? Com a selecció, no n'hem parlat?
4: Home, jo crec que guanyarà Bòsnia i passarà a la següent ronda. I ahir és possible que es quedi, perquè...
3: Bèlgica o Senegal.
0: Bèlgica o Senegal, clar.
3: Però hi podria haver un Espanya-Estats Units a quarts? Trump contra Espanya.
4: És un equip molt competitiu. És molt competitiu.
1: Home, la geopolítica Trump contra ja Pedro Sánchez.
3: Això, contra Espanya. Moment. No, escolta, Luis, mi tens raó. També podria ser una de les revelacions als Estats Units. Està Pochettino entrenant aquesta selecció.
0: Jo diria perquè està Pochettino al campionat.
3: Ara li volen oferir 4 anys més de contracte fins al Mundial del 2030. El
4: que... Han recuperat Pulisic, que és un jugador important, sí, també, però home, corre molt.
3: No, hi ha un bon bloc, hi ha un bon bloc.
1: Jo dels locals, jo crec que té millor equip Mèxic, però ja sabem que als Mundials el tema de l'equip local és un tema que és un temàs, o sigui, que de vegades no saps com, o sigui...
4: Espanya en el 82 va sortir a primera.
0: Julio, ens queda un minut i escaig, parlaves de temes. Jo vull recordar que no hem parlat, no és del Mundial, però hi ha un Sufati, per exemple, fotent que parlem de futbol, parlem... Clar. O sigui, Ansu Fati, a veure. Ara no diré jo si és bon jugador, mal jugador, si el Barça ha fet bé amb l'estratègia. Cal fer això? Això, vull dir, la música.
3: Treure una cançó.
0: Sí.
1: Home, però si tu tens tot l'estiu per no fer res, doncs treus una cançó. Si
0: Mira, si no tinc res a fer, trec una cançó.
1: A més, ara li posen l'autotune i tothom canta. Això sona bé, tio.
3: El seu pare va dir que era el millor davanter d'Espanya. Sí. Ha fet una bona temporada, sí, ha fet una bona temporada i la Lliga Francesa té això, que pots treure foradets per crear música.
0: Però no dir...
3: Clar, per això.
1: Escolta, però no està malament la cançó, sona així, és veraniega.
2: Bueno, escolta,
3: si Espanya guanya el Mundial, ja et dic jo que aquesta cançó
0: sonarà
3: al bastó. Serà
0: la celebració durant les
3: Gavi
0: victòries.
3: Gavi ja s'encarregarà de posar aquesta cançó.
0: O sigui, Ansu Fati serà la banda sonora que s'afegeix a la llista de Sergio Ramos. Ja tenim...
1: Escolta, entre Sergio Ramos i Ansu Fati, com a cantant, quedo amb Ansu Fati, francament.
3: Podria anar a Eurovisió.
0: És una melodia. Sergio Ramos, per exemple, també va fer la seva intervenció.
3: Sí,
1: per això, que això es pot comparar.
0: En fi... Parlem de futbol i millor centrem-nos que juguin, sisplau, els jugadors, que facin el que vulguin, però que juguin millor abans que intentar jugar a ser cantants. Julio Sierro, Luis Mendizábal, Frank Robert i Víctor Cortinas, gràcies.
3: Gràcies.
0: Com sempre, ens veiem properament. Ara, butlletí de notícies de les 10 i tornem amb la segona hora del Són 4 Dies. Fins ara.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Veneçuela, devastada, continua treballant contra rellotge per intentar trobar supervivents sota les runes després del doble terratrèmol que va sacsejar el país aquesta setmana. Les hores crucials han passat ja 4 dies dels sismes mentre continuen les rèpliques. En Randy és un dels voluntaris que forma part dels equips de rescat.
2: Esto es devastador y todavía se sigue viviendo sismo que está repitiendo, pues. ¿Me entiendes? No es fácil, pues. És difícil, tot Caribe està devastat.
0: Una vintena de països envien reforços humans i materials. És el cas de la Unitat Militar d'Emergències, que en les últimes hores ha pogut rescatar una persona en vida, però per fer-nos una idea, l'operatiu ha durat unes 3 hores. L'estat de La Guaira, zona zero dels terratrèmols, blindat per interferir el menys possible en aquestes tasques de salvament. Ja són més de 1.400 morts, més de 3.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. El govern d'Espanya també eleva a 9 els morts, 14 són les persones localitzades sota les runes i 133 les desaparegudes. L'Esteban, per exemple, busca el seu pare.
3: Se encontraba lamentablemente dentro de uno de los edificios que colapsó completamente.
0: I la suggerí a 2 amics.
4: Con doble nacionalidad, venezolana española. No tenemos respuesta por el momento de las autoridades y que esto es apenas el comienzo, que los conseguiremos con vida, porque yo creo que esto es lo más importante.
0: I fragil el tu el foc entre els Estats Units i l'Iran. Els dos països s'acusen mútuament de no respectar l'acord de pau. L'administració de Donald Trump ataca diversos objectius militars iranians com a represàlia a un dron que atribueixen a Teheran que va impactar contra un patruller nord-americà mentre navegava per l'estret d'Hormuz. La reacció de la República Islàmica ha estat atacar les bases nord-americanes de Bahrein i Kuwait. La Unió Europea condemna els atacs iranians i insta el país persa a mantenir tot allò que es va signar en l'acord de pau amb els Estats Units. I encara de l'exterior, l'onada de calor que pateix Europa deixa un primer balanç alarmant a França, 1.000 morts més atribuïbles a la calor des del passat 24 de juny. Segons el Ministeri de Salut, el 85% de les víctimes són persones de més de 65 anys. Els termòmetres també deixen xifres rècord a Alemanya amb 41 graus o a Dinamarca amb 37. El 28 de juny es commemora el Dia de l'Orgull. Una de les primeres veus que es va aixecar a casa nostra per reclamar els drets per al col·lectiu va ser la d'en Jordi Petit, fundador del Front d'Alliberament Gai, l'entitat que va convocar la primera manifestació ara fa 50 anys. Els micròfons de Ràdio 4 ha compartit la lluita i també la necessitat de continuar fent camí tots plegats.
5: El camí que queda per recórrer té dos vessants. Insistir en l'execució de les lleis aprovades, de debò, no? I l'altre camí és la solidaritat internacional. I, clar, hem de conèixer d'on venim per valorar el que hem conquerit. I insisteixo, ningú no ens ha regalat res. Ens ho hem guanyat a pols.
0: La lluita ha de passar per acabar amb els discursos d'odi. El 30% de les infraccions penals per aquests delictes vinculats a l'orientació sexual no s'esclareixen. L'any passat es van registrar un centenar de casos a Catalunya, segons dades del Ministeri de l'Interior, que es van saldar només amb una vintena de detinguts o investigats. En esports, definides les eliminatòries dels setzens de final del Mundial de Futbol, Espanya s'enfrontarà a Àustria, serà dijous, i el primer creuament aquesta nit a les 9 entre Sud-àfrica i el Canadà. I en motor, Gran Premi de Motociclisme dels Països Baixos, la cursa de MotoGP arrencarà a les 2 del migdia. Marc Márquez sortirà des de la 7a plaça i buscarà retallar diferències amb el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. L'Itàlia li treu 42 punts al de Cervera. En una hora serà la cursa de Moto3 i a un quart d'una la de Moto2. I també Fórmula 1, Gran Premi d'Àustria, cursa a les 3 de la tarda, amb el britànic George Russell sortint des de la primera posició. I ara el que fem és interessar-nos per la previsió meteorològica. Aiment Noelia García.
6: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya pugen lleugerament les temperatures. Màximes de 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Avui s'esperen màximes elevades a l'Empordà i a zones de l'interior. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu, núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
0: I molta precaució a la natura. Hi ha 13 comarques que han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Ho deixem aquí, ja ho saben, tornem a més notícies al punt de les 11 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
7: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
8: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
9: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
10: Irrepetibles.
11: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
12: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
10: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
13: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una f***. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
14: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
13: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
15: Podríem llevar-nos a les 8.
13: Però per què, si ens encanta?
16: Badó, no puc més.
17: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
18: Badó, em passo el programa de tardes.
19: Ei, Badó, que tinc molta tos,
13: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
20: Bon dia i bona sort.
21: Bon dia i bona sort.
20: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Deu i set minuts del matí, segona hora del Són quatre dies. I vinga, va, sense perdre més temps, anem amb les recomanacions de la Mònica Pavón. Què tal, Mònica? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, David.
1: Aquesta sembla un diumenge de mirar-nos al mirall. No ho dic només literalment, que ho hem fet abans de sortir de casa per veure com estem, sinó en el sentit de mirar-nos a nosaltres mateixos, a nosaltres mateixes i a l'altre. I si ho diem és per l'exposició que es pot visitar aquests dies al CCCB i que es titula El culte a la bellesa.
3: Què és la bellesa? Per què ens obsessiona tant? Com es construeixen els ideals estètics? Què en queda als marges?
2: Aquestes preguntes que acabem de sentir i que podríem resultar-nos comunes són el punt de partida d'una exhibició que posa examen al concepte de bellesa. Està coproduïda per la Wellcome Collection de Londres i el CCCB.
1: De fet, nosaltres, Mònica, ho comentàvem a la redacció, ens preguntàvem per què? Per què hem de parlar de la bellesa ara? I fer-ho amb més de 400 peces, atenció, obres de més de 60 artistes, que és el que ens presenta aquesta exposició de la que parlem, i en un espai extens que fa necessari temps per recórrer-lo i poder anar allò, als petits detalls.
2: Per sort per nosaltres, vam poder-ho comentar amb dues de les comissàries, la Blanca Àries i la Júlia Llull. El primer que elles van determinar era que l'objecte d'estudi era el cos humà i que el lloc des del qual s'estudiava el context era la Barcelona de 2026. A partir del cos humà van analitzar el cànon de bellesa, que no és ni natural ni surt de manera espontània, sinó que es crea a partir de relacions de poder. Escoltem primer a la Júlia Llull.
4: Teníem clar que volíem analitzar sobretot com el cànon, l'ideal, és a dir, la norma, afecta a la manera en què entenem la història, per tant, a la manera en què estudiem i visibilitzem el passat, la manera en com s'han conquerit, s'han domesticat les diferències i també, d'alguna forma, el disseny, no?, que s'ha exercit en la història de l'art sobre unes formes i unes altres i, per tant, com ens afecta a la conducta, al gust, al desig, la norma.
5: Hola, sóc l'Aitana. I sí, ja ho sé, tinc la pell perfecta, el cabell perfecte i, literalment, zero por a la gravetat. Però no t'enganyis, tot això és mentida. Ni tan sols existeixo. Sí, ho has sentit bé. Sóc una model creada per intel·ligència artificial. Una cara feta de codi, però amb pensaments més reals que molts perfils humans.
1: Com acabem d'escoltar, aquesta és la veu de l'Aitana, una model creada a través d'intel·ligència artificial i que en l'exposició existeix al costat de Venus voluptuoses de la prehistòria, per exemple, o de figures clàssiques, Mònica, que representen el cànon de bellesa occident.
2: Molt oportuna la remarca a Occident, perquè és un cànon que la colonització, la de fa segles, però també l'actual, la global, ha acabat imposant. I com que amb nosaltres, David, no ens acaben de convèncer les normes, no, hi hem volgut insistir. Amb la Blanca Àries, submetem a prova el cànon.
6: L'exposició és molt crítica, sobretot amb com la bellesa ha estat també una estratègia per les diferents formes de poder al llarg del temps i dels territoris per exercir violència i intentar domesticar aquells cossos que se sortien del cànon, no? Llavors, efectivament, és una exposició molt crítica amb la bellesa com un instrument disciplinar i com una aliança del poder, però crec que també és una exposició molt celebratòria. Hi ha molts moments on el que ens dediquem a fer és anunciar o intentar modelar amb les artistes altres formes de bellesa possibles que també s'associen a la idea de justícia, no? Allò que és bell en l'exposició és allò que és just. Go ahead, speak for yourself. Cast the
1: first stone. L'exposició també assenyala el paper determinant que té la indústria en la producció de l'ideal de bellesa, des del maquillatge a la cirurgia o la Barbie amb nines que podrien assemblar-se a dones de la vida real o portades de revistes com Vogue, amb portades d'homes i dones tot

0: I és ben important això perquè es vol ensenyar com la indústria i els seus tentacles, mitjans de comunicació, revistes, cinema, tenen la capacitat d'incloure la diversitat, sempre que aquesta inclusió no transformi la indústria en si. És a dir, que la indústria sap com jugar amb la idea de flexibilitat en el cànon. Ara bé, la Blanca Arias ens alerta com, de vegades, aquesta flexibilitat és fictícia.
1: Penso, en aquest cas, en els cossos de persones negres, en els cossos de persones amb diversitat funcional, en els cossos de persones grasses, no? Tot això hem vist que en alguns moments ha format part del cànon o de la indústria més pop, però estem veient ara mateix com hi ha també una resposta reaccionària cap a aquesta ampliació del cànon i estem tornant a un model de bellesa com el que veiem en els 2000, on totes les persones tornen a ser blanques, on hi ha moltes menys persones trans a la indústria. Llavors hi ha com tota aquesta estona l'atenció d'entendre la indústria com un lloc de possibilitat, però també ser molt crítiques amb que finalment el desig de la indústria és vendre, no?, i fer els cossos també consumibles. Llavors és aquí on som molt crítiques i on convidem a imaginar altres formes de resistència, no des del si de la indústria, que és des d'on es crea l'ideal, sinó des dels marges.
2: Si l'exposició posa en conflicte el cànon, sembla una conseqüència necessària visitar també les excepcions, als marges, tal com ens explicava la Blanca.
0: I això ho hem fet, perquè hi ha una part fonamental que està dedicada a les dissidències. Però primer afinem el concepte, amb la Júlia Llull.
3: La diferència, la resistència, no és una excepció que neix de la norma, sinó justament la norma neix per contenir aquesta bellesa altra, aquesta bellesa insumisa i aquesta diferència abundant.
2: És a dir, primer va ser la bellesa i després va venir la norma per si s'escapava aquesta bellesa insumisa.
0: De fet, la Júlia ho explica amb un símil molt il·lustratiu. Les fronteres.
3: Primer ha d'haver-hi un territori perquè tu delimitis on comença i on acaba alguna cosa, llavors la frontera sempre ve després al paisatge que vol delimitar, no? Doncs hem de pensar en la norma i el cos el mateix. Abans de qualsevol norma que delimita el que està bé, el que està malament, el que és vell o el que no, ha d'haver-hi un territori corpori, no? Una diferència que és la que es vol regular. La norma és l'exercici de control dels cossos.
2: Ara bé, el cos va canviant, som un munt de cèl·lules que acaben madurant, Mònica.
0: Som molècules, som bacteris, som mutables, David. No només a l'exterior, sinó cap a dins. La Júlia també ens posa un exemple que és perfecte, de la dissidència a nivell micro del propi cos quan es rebel·la contra el cànon.
3: El pèl, per exemple, el cabell, és un exemple extraordinari, no? Perquè a nivell micro no deixa de créixer, per molt que l'arrenquis, el depilis, el tallis, és perseverant amb la seva dinàmica per la vida, no? Per seguir creixent, per seguir sent. Llavors també trobem en el pèl un aliat, no? Un exemple, una metàfora, però també una realitat de com el cos es resisteix. A més, en el cas de, per exemple, les dones, el cabell ha sigut un dels motius que ha servit més per controlar i per castigar. Recordem, per exemple, tots els exercicis de la Guerra Civil Espanyola, però també de les diferents guerres mundials, de rapar a les dones com a exercici de vergonya, no? I per això, per exemple, els territoris com dels pobles colonitzats i les cultures originàries han utilitzat el trenat del cabell, els tocats, com a expressió d'identitat pròpia, no? Que estava sempre siguent indomable.
4: Y hablamos de los guisos, de la higuereta para el pelo, de las semillas que escondíamos para perpetuarnos. He salido de mi tierra a encontrarme con mis hermanas.
2: Aquesta és una part de l'exposició que es presenta com a clarament optimista i ho poden veure en peces dedicades a la rebel·lia dels cossos, de la pell, dels cabells i que ens permet fixar-nos també en la bellesa no només d'homes, no només de dones, és a dir, no només binària.
0: Sí, i és una part com esperançadora, com d'evitar realitats més amables. Aquí la Blanca destaca un exemple, el d'un artista i activista que es diu Norma Pérez i la seva fotografia nua en un bosc i amb una inscripció al pit que diu: no soy moderna, soy mucho más antigua.
1: Les corporalitats trans i no binàries no només fa molts anys que existeixen, sinó que també fa molts anys que són velles i que són considerades velles. Llavors hi ha aquí una idea, no?, com d'entendre la història també com un constructe. És a dir, la història no és un recull de fets ni tampoc actua com a testimoni del pas del temps, sinó que és un relat que articula també una sèrie d'afirmacions violentes que es projecten sobre els cossos. Llavors, en aquesta afirmació de la norma hi ha aquest recordatori de l'antiguitat de la bellesa dissident, sexual i de gènere que preexisteix

0: Europa preexisteix a la colonització i que, per tant, feliçment ja existia abans de la imposició de la història sobre aquests territoris que van ser colonitzats.
1: A l'exposició també es van preocupar perquè no tot fos percebut per la vista. La bellesa, de fet, també s'escapa als ulls i per això hi ha una part més sonora, més tàctil i més olfactiva.
2: Exacte, és això que estem sentint, aquesta mena d'alambí dins d'un apotecari. És un alambí com per destilar aromes, unes aromes, olors que podem sentir a l'exposició. Ara bé, per tancar, David, jo destacaria aquest exemple que comentàvem en la redacció. És una instal·lació molt senzilla, però està feta pel col·lectivo Aillu i és molt útil per fer-nos notar, per recordar on està la bellesa de tot allò que no és humà. I que en realitat és molt més gran perquè és tot l'altre, és la bellesa del món. I aquest col·lectiu fa amb un altar i a través d'una minúscula petxina.
1: Bellesa, bellesa en qualsevol de les seves formes, que això és el que ens agrada. Mònica Pavón, com sempre, gràcies.
2: Gràcies, David.
3: Televisió Espanyola presenta...

0: Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado.
1: Jordi Nutó, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Aquí estem, ja estiuejant, quasi.
1: Estiuejant, sí, ja.
2: Per la calor ja és ple estiu, això.
1: És estiu total, complet, i amb totes les seves formes i definicions, i ja està.
2: És que no me'n puc estar, perquè estava titulada l'exposició el culte a la bellesa.
1: A la bellesa, sí.
2: I aquí ve la importància de les comes.
1: Ai,
2: perquè si... què he dit? No, tu ho has dit. Ai. Bé. Sóc jo, que sóc un... Però si tu dius, el cul té la bellesa, doncs és una altra cosa, no? Però, aviam...
1: Sí, sí. Ara anem a dir, a veure què he dit, o a veure... Què...
2: No.
1: Dic, quina borrada he dit per antena que no me n'he donat.
2: No ets tu, sóc jo que no.
1: Ets tu que has transformat. No, és el culte a la bellesa, que com molt bé dius tu, no és el cul té la bellesa. No, és el mateix. Però va, tu avui has vingut a parlar d'una altra cosa.
2: Sí.
1: D'un programa que no sé jo si avui... es podria fer, o d'aquella manera?
2: Ah, val.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Home, no ho sé.
2: Jo, com ho va fer ella, no ho sé. Parlarem del programa que feia Mercedes Milà, que es deia Jueves de Jueves a Jueves,
1: uh-huh.
2: I que feia aquesta professional que porta més de 50 anys, que ara torna a estar a la televisió els diumenges,
1: sí,
2: al vespre,
1: sí,
2: amb entrevistes, que és la seva salsa.
1: La seva essència.
2: És allà on està bé. Uh-huh. He de reconèixer que el programa aquest el vaig anar a buscar arrel de que m'estic, diguem, malalt de tele, que deia aquell. M'estic llegint una tesi sobre televisió espanyola,
1: uh-huh,
2: i parlava d'aquest programa i d'aquest moment que avui reproduirem,
1: uh-huh,
2: que va ser l'entrevista entre Mercedes Milà i el que aleshores era el director general de Televisió Espanyola, que era el senyor Calviño, José María, uh-huh, Calviño. Té la Marinera amb l'entrevista i els fragments que podrem
1: escoltar.
2: Fet aquest incís, res a veure amb el programa actual que té la Mercedes Milà, que és Meterse en un jardín. Que,
1: Me meten un jardín.
2: Que no? Ja podria semblar que és l'estil seu de que la liarà parda, però també he de reconèixer que els convidats que ha portat ara en aquesta fase són, no diré lights, però són...
1: que es diu políticament correctes.
2: Exacte.
1: No? Que és molt difícil... Que, sí, se poden meter en un jardín, sí, però... Bueno, jardiners, sí, petitons.
2: Petitonets, no com jo. Però bueno, anem ara al 30 de gener, en tirem enrere, precisament era dijous, al programa de Jueves a Jueves.
3: Hola, buenas noches a todos. De nuevo con ustedes las noches de los jueves, juntos las noches de los jueves, ahora no desde Barcelona, sino desde los estudios de Torre España en Madrid, ya saben, el pirulí, pero siempre en directo. Hace algo más de año y medio que me emocioné y se me escaparon algunas lágrimas al decirles adiós. Quizá algunos de ustedes lo recuerden. Hoy empezamos un programa Jueves a Jueves que, como el anterior, está fundamentalmente basado en la...

0: palabra, en el testimonio, en la opinión de nuestros invitados.
1: 1986, estava emocionada perquè tornava a televisió,
2: a la tele.
1: I qui ho havia de dir, que 50 anys després quasi, pues, torna a tornar
2: a la televisió.
1: Aviam, el meu carinyo per la Mercedes Milà,
2: és una grandíssima professional,
1: és que sí. I a les proves me remito,
2: ara veurem,
1: En aquell programa que estaria enmarcat en aquest estil que li reconeixem a la gran professional, va començar recordant-li al director general el dia en què va prendre posició del seu càrrec.
3: Yo sé bien el enorme reto que asumimos en este momento en que el gobierno legítimo de la nación ha prometido el cambio y la transformación real de la vida de los españoles. Y sé bien todo esto porque ya empiezan los trabajadores del desencanto y los adalides de los radicalismos pequeño burgueses que siempre terminan, como sabemos, en planteamientos lampedusianos.
2: Quina oratòria?
1: Jo trobo genial, això.
2: O sigui, trobadores del desencanto.
1: I los lampedusianos.
2: Los lampedusianos.
1: Jo així, ara, si agafo de dir, què són els lampedusianos? I jo, de veritat, m'ho he tingut que mirar. I és aquella famosa frase de cambiarlo todo para que nada cambie.
2: Ara. No, té una oratòria i un lèxic.
1: Sí, i a més l'estil i la tonalitat de la veu,
2: sí?
1: Recordava,
2: sí?
1: Una mica el senyor Adolfo Suárez, el de Puedo prometer y prometo.
2: Correcte, Jordi, correcte.
1: És la transició, i després un altre fragment que escoltarem d'un tall dels polítics de l'època, veurem que marcava escola, o sigui, tenies que fer-ho d'aquella manera. Ara es tracta de dir, hijo de fruta, i ja està, i dir-la grossa, no?
2: En aquella època... A mi me daría vergüenza a usted, sí, sí, sí, sí, sí. A mi me daría vergüenza lo que usted hace porque tiene que irse. Y usted sí, más. Clar. Sí, y aquel hizo algo, y yo robé, pero usted quizá más, no se vaya, quédese, fuera.
1: Sí,
2: això.
1: Sí, sí, aquest estil.
2: És el debat del mini, l'insult dels 10 segons.
1: Jo penso que els hi posem aquest tall a molts d'aquests diputats que insulten tant, no sabrien el que vol dir lampedusiana.
2: No, o no saben el 90% de les paraules.
1: Sí, analitzant. Seguim, doncs, amb el que va ser aquesta presa de posició. La periodista sempre feia les preguntes al límit d'allò que...
0: ¿Cuándo le pidieron la dimisión por primera vez?
3: La dimisión por primera vez en el gobierno nunca, y en cuanto a la opinión de algunos grupos políticos, relativamente pronto. Algunos me descalificaron incluso antes de tomar posesión.
1: Diu, abans de ser ja em deien que
2: abans
1: fer.
2: Abans de ser nomenat director general, ja m'han dit que plegui perquè no ho farà bé. No ho farà bé.
1: No ho farà bé. Sí. No. Hem de recordar que aquella època, inclús la Trinca va treure una cançó que era La culpa la té el Calviño i tal, però era el centre de l'huracà, totes les crítiques. Però se li ha de reconèixer que encaixava inclús les que se li feien dintre de la casa. En Summers i en Sales, que feien un programa, van treure un vídeo en el que el feien sortir en el director general com el ferotge lleó de la metro.
0: Es tremendo, ha dicho. ¿Por qué tremendo?
3: Es tremendo porque pudiera parecer que me han convertido en el león de la metro, pero yo lo he tomado, ciertamente, como la licencia y el respeto a la libertad profesional de dos grandes trabajadores de esta casa, que son Salas y Summers, para convertirme poco menos que la amenazante y rugiente voz de la dirección general, que ellos saben que no es así.
1: Déu-n'hi-do de com les anava encaixant, però encara...
2: T'anava a dir això, Jordi, molt prou bé. Bueno, prou bé perquè també, des de dins de Televisió Espanyola, fer una crítica...
1: Sí, no, és que estem parlant...
2: A l'editor general, no?
1: Estem parlant dintre de la tele...
2: Clar, i és del... una cosa externa...
1: No,
2: perquè en aquell cas no hi havia privades, per tant tampoc no es podia, però... Clar, no és una... És molt bé per deixar fer una crítica i molt bé per dir, és tremendo, però m'han querido convertir en eso, però no és així.
1: Jo no soc així. Les crítiques eren molt ferotges i les situacions arribarien en el Congrés moltes vegades en sessions diverses. En el mateix programa va treure fragments de l'oposició criticant-lo durament, però com que no tenim tan poc tot el dia, he agafat la més contundent, que és la que venia de Minoria Catalana.
4: Es hoy simplemente abuso, amiguismo, desinformación, trágala, sectarismo, aburrimiento, manipulación, injerencia gubernamental, polución ideológica, desconcierto, desorden,
5: silencio,
4: instrumentación partidista, caos, frustración.
2: Sí.
1: Ella, no s'insultaven, però les crítiques...
2: No, l'insult no estava, però la manera d'insultar amb paraules tècniques buscant un insult, tant feia...

0: 35.
1: Sí, sí, la veritat és que la crítica és molt, molt
0: dura. Això era una crítica, perdona, a Jordi, que li feien a...
1: A la seva gestió...
0: A la seva gestió al capdavant de Ràdio Televisió Espanyola.
1: Hem de fer una mica de memòria. Aquells anys hi havia hagut la supressió de la clave abans del referèndum de la OTAN, que va ser molt polèmic, que inclús llavors el Balvin va fer un programa pirata, per dir-ho d'una manera, perquè el va fer fora d'antena, perquè estava fora de la tele, en un hotel, i va haver-hi tot un rebombori d'aquell debat que es va fer en paral·lel a la prohibició de la seva emissió. Passaven coses una mica estrambòtiques, no? Bé, ja en aquelles èpoques, però sí que ja es portava allò de si tu em dius això, jo et dic allò.
2: Que ciertamente las palabras que utiliza el portavoz, en este caso de Convergencia y Unió, quizás convendría que los ciudadanos de Cataluña juzgasen qué sucede con la televisión que ellos gestionan y qué poco tiene que ver lo que el señor López de Lerma dice frente a la realidad que todos ven cada noche en esa televisión. Yo creo que hay datos que no se discuten y lo demás nos llevaría muy lejos a discutirlo, Mercedes.
0: És el que dèiem abans, el tu més.
1: Sí.
0: Dir, vostè no sap gestionar aquest ens públic, però vostè, miri el que tenen vostès a Catalunya.
1: I aquí trobo a faltar a vegades el que va fer la Mercedes Milà, que és insistir en els temes, i més endavant en el programa... Bueno, jo no sé si és correcte o no correcte, però vostès valorin la finura amb què li arriba a dir cara dura... en el teu jefe. O sigui, jo no m'imagino fent una entrevista a David i dient-te aquestes coses.
3: El director general acaba de dar esa confianza. Ustedes son testigos. En todo caso, estoy segura de que mucha gente estará diciendo, pero ¿cómo puede tener la cara dura el señor Calviño de decir eso cuando es recientísima la suspensión de un programa como La Clave, que para mucha gente era el único programa de debate de televisión? ¿Qué tiene que decir eso?
2: Pues algo tan sencillo como que no responde a ninguna de las razones invocadas por ti, Mercedes, ni de manipulación, ni de imposición, ni de veto, sino que ese programa, como tantos, en el ciclo de una televisión, tu programa terminó en un determinado momento, otros muchos han terminado, cumplió su ciclo y los responsables, no el director general, los responsables de programación entendieron que ese programa había cumplido su ciclo.
1: Finalment li recorda que en su día ella ya también la va a pifar.
0: Va, está bien. Las raons que tú has dit no són. Simplement no. Això s'acabava...
1: Però recorda que els programes s'acaben, eh?
0: Però, clar, això és una qüestió. Els programes s'acaben. Comencen i s'acaben. O sigui, programes d'aquests que hi ha tota la vida, potser en veiem algun, però...
1: Encara per sucar i pa, en aquella època es va emetre un vídeo en què es va recordar la història del que era el líder de l'oposició, Manuel Fraga. Home, Manuel Fraga, si volem la imatge simpàtica, el podem veure en banyador, allà banyant-se...
0: A Palomares...
1: o el podem recordar com a cap de governació i signant algunes sentències i algunes actuacions amb morts de les contramanifestacions, bueno, de les actuacions de la policia contra manifestacions. O sigui que... Bueno,
0: sí, doncs, sí, sí.
1: Tela marinera.
0: Em deixes fer un petit incís? Diràs, a què ve això? De la mateixa manera que us el vaig fer la setmana passada amb Letícia Sabater... Per raons familiars ja tinc en comú el poble de Manuel Fraga, és a dir que amb algunes festes d'estiu
1: has estat amb ell?
0: No he estat amb ell, és a dir, no amb ell, o sigui, no amb ell dinant ni això, però que compartíem un cert espai. T'imagina't la típica plaça d'un poble, sí, no molt gran. Doncs jo el sortint dels actes festius, sí, del dia no era difícil perquè amb ell, que aleshores ja era president de la Junta, clar, hi anava. I clar, aleshores no era gaire difícil coincidir.
1: Però ell anava com a president de la Junta o com a membre del poble?
0: Junta i veí del poble.
1: Ah, veí del poble.
0: Va néixer allà i aleshores el veien amb clarines i timbales, amb grandes vítores.
1: Amb gaites també, quan
0: ho
1: feien president.
0: Perdona, ara m'ha vingut a la ment que tinc aquest record, que no sé per què el tinc, perquè això deu estar en una cinta Betacam o en
1: un VHS,
0: que no he tornat a veure la vida.
1: Fes-t'ho estudiar per un psicòleg.
0: I aleshores sempre...
1: Perquè aquestes coses poden sortir quan menys t'esperes i et poden provocar.
0: I ara potser això es guarda i no sé si m'anirà bé o malament. Perdona, Jordi.
1: Bueno, total, que se l'havia acusat de que havia fet un vídeo que no deixava massa bé a Manuel Fraga.
2: Porque el pasado existe, Mercedes, y el pasado debe ser asumido, aunque no quizás utilizado como arma arrojadiza en el debate político. Entonces, estamos esperando esperando que alguno de los datos que incorporaba ese reportaje se dijera que es falso, que era inexacto o que era impropio. Otra cosa bien distinta es que se discuta, y eso es legítimo, sobre la oportunidad o la idoneidad o no de haber emitido ese reportaje.
1: A mí se me ha pensado aquella acudita de preguntar eso, Fuender. ¿Usted es un...

0: Serà la província de Kivu del Sud i els esforços se centren en enfortir les capacitats dels centres de salut, en la detecció precoç dels casos i també en la instal·lació d'una quarantena de punts comunitaris de cloració d'aigua. Jaume Duc, conseller d'Exteriors.
1: Pensem que en les últimes setmanes ja han mort més de 200 persones i, per tant, doncs, tot el que es pugui fer per evitar que això s'estengui, lògicament, serà important per la població local, però també per poblacions veïnes d'altres països.
0: La intervenció, que s'allargarà fins al novembre, està finançada per l'Agència Catalana de Cooperació del Desenvolupament i es canalitza mitjançant un conveni amb metges del món. I encara de l'exterior, fràgil alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. Els dos països s'acusen mútuament de no respectar l'acord de pau. L'administració de Donald Trump ataca diversos objectius militars iranians com a represàlia a un dron que atribueixen a Teheran i que va impactar contra un petrioler mentre navegava per l'estret d'Hormuz. La reacció de la República Islàmica ha estat atacar les bases nord-americanes de Bahrein i Kuwait. La Unió Europea condemna els atacs iranians i insta el país persa a mantenir tot allò que es va signar en l'acord de pau amb els Estats Units. I més qüestions, 28J, Dia de l'Orgull. A Lloret de Mar, al Museu del Mar, una exposició recorre 60 anys d'història del col·lectiu LGTBI al municipi. Fotografies, objectes, documents i testimonis acrediten la repressió que van patir algunes persones i com a través de la lluita es van conquerir drets. La llavor d'aquesta exposició ha estat la investigació de Lourdes Masmitjà, impulsada per l'entitat Plurals, que ha permès identificar una vintena de casos de persones que van patir repressió durant el franquisme. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Lourdes Masmitjà desgrana les mesures que la Guàrdia Civil els aplicava.
2: La teoria era que els rehabilitaven, no? Perquè el concepte de l'homosexualitat era com una malaltia en aquesta època i pensaven que els podien rehabilitar, no?, tancant-los en un centre, no?, de rehabilitació, però que la realitat va ser que els van tancar a la presó. Una altra mesura de seguretat era que els desterraven de la zona d'on vivien, doncs si eren de Lloret de Mar, doncs els desterraven bàsicament durant 2 anys de la Costa Brava, és a dir, no podien anar a viure allà.
0: En esports, definides les eliminatòries dels 16ens de final del Mundial de Futbol, Espanya s'enfrontarà a Àustria, serà aquest dijous, i el primer creuament aquesta nit a les 9 entre Sud-àfrica i Canadà. I motor, gran premi de motociclisme dels Països Baixos. La cursa de MotoGP arrencarà a les 2 del migdia. Marc Márquez sortirà des de la 7ª plaça i buscarà retallar diferències amb el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. L'italià li treu 42 punts al de Cervera. Ara a les 11, però, ha començat la cursa de Moto3 i a un quart d'una serà el torn de Moto2. I també tenim Fórmula 1, Gran Premi d'Àustria, cursa a les 3 de la tarda amb el britànic George Russell sortint des de la primera posició, Carlos Sainz ho farà des de la 17ª i Fernando Alonso des de la penúltima. I això és tot per ara, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 12 aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.

0: el gran aparador de l'escena musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4. El Més que Esport de Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:45 de la tarda a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: 11 i pràcticament 7 minuts del matí. Som amb la tercera hora del Són quatre dies aquí a Ràdio 4. I com és habitual a aquesta hora, toca saludar el Edu de Vicente. Què tal, Edu? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Avui comencem per una pel·lícula que està a punt d'estrenar-se.
2: Exacte.
1: Als cinemes, que la podrem gaudir. Alguns ja han tingut el privilegi
2: de veure-la. És una pel·lícula catalana.
1: Haurem de vigilar amb els spoilers per qui no l'hagi vist a festivals ni res.
2: Bé, però... no és una pel·li d'espoilers, tampoc. Eh?
1: Alguna cosa.
2: Alguna coseta, sí, però
1: alguna
2: molt
1: coseta...
2: poca.
1: A mi m'agrada deixar-la.
2: No és el sexo sentido, no.
1: M'agrada deixar-la pel final, de dir que no... Que no preguntar de tot per deixar la incògnita. Vinga, va.
3: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo.
4: Y dale, dale, con bam.
3: ¿Qué pasa? Esa es, hermano.
5: Venga, largo de aquí.
6: ¿Os queréis callar ya, que no me entero?
3: Es que siempre la tienes que liarte. No nos llega ni para los cordones.
7: ¿En el libro follan? Que es algo que se vende mucho, la verdad.
6: ¿Qué puedes estar? Mano dura con estos chavales, ¿eh? Sobre todo mano dura. Nunca quise llorar.
1: Estem parlant de Hermanos, aquesta pel·lícula que arriba divendres vinent als cinemes, Edu.
2: Exacte, un drama que retrata el contrast social entre catalans i emigrants. El film està centrat en tres nois joves procedents de famílies marroquines que viuen a l'extraradi de Barcelona. Un d'ells és el fill d'una dona que treballa netejant la casa d'una artista catalana i que sent atret per la seva filla, tot i la diferència de classes. La noia el convida a la seva festa d'aniversari i planeja anar-hi amb els seus amics, malgrat que tots tres són molt diferents a la resta dels assistents. La pel·lícula mostra la mirada discriminatòria sobre els emigrants, plena de prejudicis, així com l'obsessió juvenil pels vídeos, per penjar les xarxes, que els tenen ja fregits de vídeos fent tonteries. La banda sonora, com esteu escoltant, és plena de temes de hip-hop i de rap, i destaca per l'acurada interpretació dels tres desconeguts protagonistes. És el nou treball de les germanes, Carol i Marina Rodríguez Colás, que van sorprendre molt amb el seu debut al llargmetratge, amb l'excel·lent Chavales, que va obtenir tres premis al Festival de Màlaga i va ser nominada als Goya.
1: Doncs saludem-les, perquè sí, les tenim aquí amb nosaltres, la Carol i la Marina Rodríguez Colás. Com esteu? Molt bon dia.
8: Bon dia.
9: Bon dia.
1: Gràcies per venir aquí als 104 dies a Ràdio 4 a parlar-nos d'Hermanos.
8: Gràcies per convidar-nos. Moltes gràcies.
2: A veure, jo per començar tinc una pregunta. Si l'altre era Chavales, per què aquesta no li heu dit Chavales?
8: Una bona pregunta. No, la veritat és que tothom feia aquesta broma, no?
2: Ah, sí?
8: En realitat, aquesta pel·li, el títol ha canviat molt. Al principi va com el working title, era,
2: sí,
8: era La Gang, que hem passat per laboratoris de guió amb aquest títol, però
2: com,
8: després
2: com
8: era...
2: Com dius?
8: La Gang. Mira, per això...
2: La,
8: per això
2: la Gang.
1: Per això va descartar, no?
8: Clar,
1: potser, perquè va dir que no...
8: Clar, els productors ens deien, no, això potser no és per tots els públics, no, el nom.
2: Sí.
8: I Hermanos ens agrada una mica per aquesta cosa de família i de... i que els joves, com ja sabeu, es diuen Hermanos.
1: A mi m'agrada.
8: Però aquí, a Catalunya, molt, molt hermano, hermano, hermano. És tota l'estona.
1: Ho sents molt hermano aquí a Catalunya.
8: Uau, moltíssim.
1: Per això a mi m'agrada molt aquesta dualitat. O sigui, el fet de la germanor, el concepte de l'agermanament entre diferents amics, de què traspassa, perquè són també família,
8: clar,
1: i el concepte d'aquí que ho escoltes molt al carrer.
8: Exacte.
1: O sigui, que té el bro i l'hermano.
8: Aquí està la gràcia.
2: El meu fill, que és adolescent, és de bro.
8: Sí, diu bro.
2: Bro.
8: Però mola més hermano, a mi m'agrada
1: més
8: hermano.
1: Sí,
8: perquè
1: sí,
8: però és
1: també
8: com que vas de yanqui,
2: sí,
8: o jo què sé.
2: De llatí, no? Sí,
8: sí,
2: no? Així és més autèntic.
1: I hermano,
2: no?
1: Té el component aquest, el que diguem, sí, emocional.
8: Sí, exacte.
1: Bro, però potser és cosa meva, però a mi no em desperta.
8: Clar,
1: aquesta germanor.
8: Clar.
1: En canvi, hermano és com
8: sí,
1: de solidaritat,
8: sí,
1: de protecció, de comunitat,
8: sí,
1: de comunitat entre sí, famílies, sí, no biològiques, però que són famílies.
8: Clar, exacte.
2: Sí. Veient les dues pel·lis, a mi em dóna la impressió de que Chavales està basada una mica en les vostres experiències, no? Mentre que aquí, clar, són tres nois. Aquí haureu hagut d'investigar o a veure com parlen els nois, com són...
9: Sí, absolutament. Teníem com la por de, bueno, nosaltres estem molt lluny d'aquesta edat, no som adolescents.
8: No tant,
9: fa molt de temps que no som adolescents, encara que no ho sembli, i no volíem fer una cosa que es vegi com boomer, no? Aleshores vam fer moltíssimes entrevistes a adolescents des del 2021, que no podíem reunir-nos amb ells, els feien venir a casa amb les mares i els van entrevistar així, i així va conformar el guió.
1: Mm-hmm. Arran d'aquestes entrevistes, no?
9: Sí.
1: Amb ells.
8: Sí, sí, i també el guió estava una mica que no baixaven ben bé els diàlegs, estaven com formulats una mica... això és el que hauria de passar, i aquesta frase s'ha de dir, però després...
2: A la vostra manera.
8: Clar, els assajos amb els actors adolescents, ells s'ho feien seu. O sigui, deixàvem espai per a improvisació, sempre, no?
1: Veient la pel·lícula, a mi el que m'ha agradat molt també és el fet de... us preguntava això, quin és el secret perquè traspassi aquesta veritat. Mm. És a dir, perquè en tot moment estàs... O sigui,
2: te'ls creus
1: perquè sembla que estàs amb ells, amb els tres, però veient la pel·lícula, és com si estigués amb ells físicament, o sigui, com si estigués transportant al voltant de la pel·lícula. Potser aquesta és una de les claus d'aquest èxit, no?
9: Pues molta il·lusió que diguis això, perquè era com el gran repte. Que,
1: ah, doncs ha aconseguit. Com a mínim, per mi, ha aconseguit.
9: Ah, meravellós. Quines bones notícies. Pues, doncs això, que te'ls creiessis, que fossin nois de veritat, i això s'aconsegueix amb molta feina. O sigui, moltes entrevistes, molts assajos, molt parlar amb ells, molt estar amb ells i una immersió en el seu univers.
2: I també és que heu passat de tenir un repartiment, atenció, amb Ángela Cervantes, Victoria Luengo, Carolina Juste, etc., a tenir a actors desconeguts que no existien, que els heu creat vosaltres d'alguna manera, no?
8: Clar, això també jo suposo que forma part d'aquesta clau de creure't aquests personatges, no? És molt difícil trobar actors d'origen marroquí, per exemple, que estiguin a escoles o centres cívics de teatre i tal, i llavors, i també és molt difícil imitar la seva manera de parlar. Llavors, un actor natural, per tornar a treure la seva naturalitat davant la càmera és molta feina, però sí que és veritat que té una cosa que no es pot imitar i no es pot traduir en tècnica interpretativa, encara que hem assajat molt amb una coach d'actors i hem intentat, no, trobar una mica, retornar a la seva essència, però sí, totalment. Hi ha coses que no es poden reproduir amb tècnica interpretativa, jo crec.
9: I a més d'una decisió estètica de no, volem treballar amb no actors, ha sigut més... És que, clar, no hi ha actors professionals que no siguin no blancs d'aquesta edat. Mm-hmm. O sigui, hi ha una qüestió de classe que les escoles de teatre costen uns diners que no trobaven, saps? O que és molt més fàcil treballar amb actors professionals. No ha sigut una decisió tan conscient. És com, bueno, és
2: per escoles els heu trobat?
9: A l'institut al costat de casa nostra.
8: Bueno, després d'una odissea entre instituts, al nostre barri, al final.
1: Teniu la solució a la porta de casa.
8: Sí, menys el Pau, que és el d'origen...
9: Andalús, a la pel·lícula.
8: Andalús, a la pel·li, sí. Uh-huh. Els altres són... A més que eren millors amics. Bueno, eren molt, molt amics. Entre ells.
1: Això us volem preguntar. O sigui, sí. Es coneixien...
8: Sí, però va ser totalment casualitat. O sigui, justament donaven el perfil de... S'assemblaven biogràficament als personatges que havíem escrit. Sí.
2: Uh-huh. Quina gràcia.
1: Sí, sí. No, i el fet aquest que es coneguessin es nota.
8: Sí.
1: I es nota perquè
2: hi ha complicitat.
1: Hi ha aquesta complicitat.
8: Sí, però amb l'altre noi
1: això,
8: sí, també.
1: Per això que a sobre d'aconseguir amb el tercer, amb qui no es coneixien, entre els altres dos, pensaves que sembla que es coneguin de tota la vida.
8: I s'han fet superamics els tres, també, ara amb l'altre noi que no es coneixien.
2: I ara amb la promoció m'imagino que
8: sí,
2: encara
8: no
2: més,
8: són,
2: no?
8: Sí, no són supercol·legues, estem aquí al chat, al WhatsApp a tope, tots. Sí, sí, sí.
2: Hi ha una cosa que la gent no se n'adona i que a mi em sembla una cosa superdifícil d'aquesta pel·lícula, i és que hi ha molts trossos, que són molts fragments, que estan rodats a Barcelona, sí. I ni més ni menys que el Passeig de Gràcia. Sí. Us va costar molt, perquè realment jo imagino que...
1: La feinada cosa, que deuria ser.
2: Una cosa és rodar una plaça a l'Hospitalet, que dius, mira, més o menys t'ho deuen posar bé, no? Però rodar el Passeig de Gràcia i el centre de Barcelona em sembla molt complicat, no? O ho heu fet d'estrangis?
9: No, d'estrangis in the night, no. No. Això, el mèrit és la direcció de producció i els de producció que teníem, les persones de producció meravelloses que teníem, que vam suar bastant.
8: Sí, això és producció total.
9: També... Allà, precisament, ens vam adonar de clar, com els miraven, els tres nois, en plan... I també com les mirades que reben, saps, de prejudicis, perquè la gent que passava deia, i aquests qui són? I aquests estan fent una pel·lícula que van a robar carteres? I jo, bueno, ja sé per què fem aquesta pel·lícula, per aquests prejudicis, precisament.
1: Per trencar-los, totalment. Per trencar-los. És l'exemple més clar de com es pot trencar aquests prejudicis amb una bona pel·lícula. És a dir, amb una història humana de tres amics que són família, de com es poden trencar aquests maleïts prejudicis
8: total.
1: Que existeixen a 2026.
8: Sí, és una cosa absurdíssima. Sí.
9: I de tres nois que estan gaudint, que el seu objectiu és en una festa. No estan passant els mil patiments que veiem al cinema de la classe de treballadora ni...
8: O dels migrants, de les odissees.
1: Exacte, certs també temes que sempre es tracten, sinó que a mi el que també m'ha agradat molt és el fet de dir...

0: i parlem d'una festa en un barri de la zona alta, parlem de diferents, però que són persones, que som tots persones i que es poden conviure, que són adolescents.
1: I volen gaudir, com
0: que un tenen la vida d'una manera resolta i els altres, doncs, malauradament, no tenen a nivell econòmic aquest suport, però és que al final... No faré spoilers, però a la festa, digo, veus, és que
2: parlem de l'escena de la festa.
0: Vinga, va.
2: Aviam, perquè teniu allà no sé quants, si 50, 70 adolescents amb les hormones pujades de to, amb algunes escenes que s'estan fotent uns morrejos del Déu. Com va ser aquesta escena de la festa? Va haver-hi moltes anècdotes, imagino, van passar moltes coses.
3: Sí. Coses que es puguin explicar.
0: A veure, què es pot explicar, exacte? Què es pot explicar?
1: O sigui, tu pensa que el prota, el Vader, que mai s'havia posat una càmera davant, estava flipant. O sigui, hi havia moments que jo crec que es dissociava, no sabia si era ell, el personatge, o sigui, què estava passant, i el dia que es va morrejar amb diverses noies, estava com si li haguessin donat... Bueno, era un poco bebé, no?
3: Com si li haguessin donat cacaulat.
1: Molt sucre, molt de sucre.
2: Era un regal.
1: Sí, estava allà... Estava a tope, ja està inclús ajudant als altres departaments, a càmera, al vestuari... Està totalment disparat.
3: Sí, sí, sí.
1: Però és molt graciós, perquè en realitat... I després també tenia aquesta part que va ser molt bonic, que una professionalitat brutal, no? Van aprendre a preproducció i els assajos, també com moure's en rodatge, ser puntual... Bueno, coses com bàsiques, no? Com parlar als aquí, com moure's... I també tenia aquesta part de que és molt jove i que mai no havia fet això, però després sí que va ser com... Està superconcentrat i molt bé.
0: Clar, aquesta qüestió també deu ser important, el fet d'aquesta... No dic que no siguin disciplinats ni disciplinades, els actors professionals, les actrius, però quan vens un món que és tot nou, també entenc que has de conviure amb uns elements que a priori igual no ha de ser fàcil, fins i tot a nivell de gestionar-ho i a nivell inclús mental, a vegades, perquè et canvia... No sé si sou conscients que segurament esteu canviant les vides d'aquestes... Bueno. Per bé,
1: sí,
0: a nivell que els està donant una nova faceta, una nova vessant, un artista.
1: Sí.
0: No?
3: Nosaltres hem fet molt de coach amb ells.
1: Sí,
3: i
1: mental.
3: Li hem explicat que potser aquesta pel·lícula pues, serà la darrera que facin. Tampoc el volem inflar el cap, saps?
0: Està molt bé, això.
3: I durant els assajos també vam fer com pràctiques de com és un rodatge. I fèiem tots els rols abans de gravar, abans de tenir les càmeres, perquè, clar, teníem la por de... Bueno, el dia 1 de rodatge, quan vegin 40 persones al seu voltant, es poden venir avall. I ho vam fer abans. Van estar... Van tenir com un suport molt bonic de tot l'equip.
2: Quants joves eren a la
1: festa? A la festa?
2: Sí, aproximadament.
1: No ho sé, 40 o així?
3: 40.
1: No sé, és que també enganya una mica, això de ser
2: els
1: anem movent...
0: Perquè ara els anem movent, a vegades, sí. I aleshores és que sembla que hi hagi més i no són tants.
1: Sí, sembla que hi hagi més, perquè els extras són molt cars.
2: Mira, abans els estava explicant que l'altre dia vam fer el Verdi i el Maquinista de la General. Hi ha una anècdota molt divertida, i és que teníem molt pressupost, però no tant. Llavors, com que és una guerra... tots els soldats són sempre els mateixos, tant els d'un bàndol com els de l'altre. Llavors, primer els vestien dels del nord i després els vestien del sud. Llavors,
1: clar,
2: aprofitaven dos vegades
1: pues una mica això,
2: els mateixos
1: també.
2: Extras. Escolta, i amb tots aquests nois, no crec que sigui un spoiler, però al final la casa queda com queda. La casa va quedar així o la veu haver de, diguem-ne, embrutar?
1: No, tot això és direcció d'art, és un treball brutal de la nostra equip de
2: d'art, no?
1: De la nostra directora d'art, sí. També de la Marta Colell, i sí, o sigui, això està tot superpensat, és la colilla que està al terra, això està dirigida.
0: Milimetrat i sí. Calculat.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: I pel que fa, ara hi pensava, a les famílies, parlem d'aquesta, que heu parlat amb ells, amb els actors, que els he dit, doncs, segurament pot ser l'última pel·lícula, o també que els heu acostumat, al seu voltant, és a dir, els amics d'aquests amics, teniu reaccions, o ara que s'ha vist la pel·lícula doncs, a festivals, que a partir de divendres, recordem, arriben aquests germanos als cinemes, què els han dit amb ells? I si a vosaltres han arribat aquestes reaccions?
3: Jo crec que al cinema Verdi van venir tots els amics dels nois, estaven allà com fent excitats,
2: no?
3: I sí, flipant, estan molt orgullosos, no sé, estan com, uau, heu fet això, i això té sentit, és increïble, no s'ho creien, jo crec que fins que ho vam veure, no?
1: Sí, totalment.
2: Sí, digues.
0: Sí, realment, si veien, us deien reaccions tipus, és que ens hem vist identificats molt amb aquesta escena és que l'hem viscut a la vida real moltes vegades. És que a mi també em sento, m'agrada aquesta persona i aleshores he tingut aquestes pors o aquest, com, no sé quines reaccions hi havia.
1: Sí, jo crec que sí, una cosa bonica és que s'han sentit identificats tant en la història d'amor com amb els col·legues, com al barri, com els veu, no sé,
2: a la llibreria,
1: sí, quan els paren a la poli al carrer, o sigui, això ens ho diuen, a totes les entrevistes ens ho van dir i els protes també de la pel·li els hi passa sovint, molt, bastant sovint, sí. Llavors és com, hòstia, que guai per fi sentir-nos identificats, no? I el tema del Mora també, o sigui, a Ospi, els nois de 15 anys, és com el Mora és el temazo, no? I tothom ha sortit d'un seu videoclip, tothom té un cosí que ha fet un tema amb ell, jo què sé, és com... Sí. Llavors, clar, flipa, no? De que parlem d'aquest tema.
2: Us agrada aquesta música a vosaltres o no?
1: A mi sí.
4: A mi sí, tota la banda sonora és brutal.
1: Sí, sí, sí, la banda sonora també.
2: No és el meu rotllo, ho reconec.
1: No, però és una mica... Sí, la banda sonora, la compositora, ha fet temes de música clàssica, bàsicament. O sigui, també volíem fugir de tot el tema de fer només música urbana. Hi ha una barreja, no?, de gèneres.
3: Sí, la banda sonora està molt, molt orgullosa, perquè no és només això que toca, no? No és només això de trap, hip-hop, volíem fer...
2: Però Déu-n'hi-do,
3: No, però...
2: N'hi ha molts,
3: Sí, hi ha molts.
1: Un poquito de reggaeton, un poco de flamenco...
0: Sí. Vaja, al final és el
1: que senten ells.
2: El que senten ells.
0: Sí, la radiografia musical d'aquesta generació i d'altres generacions, és a dir, que no només, que també ajuda a vegades a, crec que parlàvem dels estigmes o de certs comportaments, és que sempre reflecteixes segons quines persones amb les pel·lícules també de certes maneres. No, que és que escolta aquesta música perquè és d'aquesta manera. Tu pots escoltar aquesta música en qualsevol persona. És que,
2: és el que serà el meu fill de 15 anys.
0: Clar. No, però és veritat, és art. És a dir,
1: sí, nosaltres no posàvem música que no ens agradés a nosaltres, excepte si era una música, no?, més, jo què sé, posar la festa, pensar en un pop més...
2: Que són catalans,
1: mica,
2: allà.
1: Un pop una mica més infantil, més...
3: Tots
1: no,
3: són
1: més
3: catalans, són catalans.
2: No, però dic que les cançons que s'interpreten a la festa són totes en català, mentre que les altres no.
1: Sí, això és veritat. Però és veritat que el barri, i el nostre barri, no se sent pop català, no? Tant.
3: No és el més popular.
1: No és el més popular.
3: I també volíem reflexar aquests dos mons també a través de l'àudio, no?, de la música, no? També que portés això.
0: Escolteu, ha estat un plaer, hermanos. Recordeu divendres vinent que arriba als cinemes aquesta gran pel·lícula dirigida per Carol i Marina Rodríguez Colas. Ens ha encantat que ens hagueu acompanyat avui aquí al Són 4 dies a Ràdio 4. Gràcies i esperem que tingueu molts i molts èxits amb hermanos.
3: Vale. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: I no marxem, Edu, de Vicente gaire lluny, perquè em sembla que ens quedem a l'Hospitalet.
1: Exacte. I és que, mireu, ara amb l'arribada de l'estiu, l'activitat cultural ja no és només Barcelona, no ho és mai, però ara més que mai hem de voltar per Catalunya per trobar coses molt xules que es fan. I per això anirem a diverses localitats i comencem justament per l'Hospitalet de Llobregat, que és on té lloc la pel·lícula Hermanos. I és que des de dijous fins dissabte acollirà una nova edició del Festival d'Arts de Carrer per amor a l'art, però l'art amb H.
0: Amb H.
1: L'art, perquè és a l'Hospitalet.
0: Ah, H. Molt bé, això.
1: Tindrà lloc als jardins de Can Sumarro, la plaça Lluís Companys i Jové, la Rambla Marina i noves localitzacions com els jardins Pablo Picasso. Aquest certamen què fan? Doncs mira, combinen arts escèniques de carrer molt diferents, com el circ d'avui, la dansa urbana contemporània i també, com que està l'Anna, per la música
0: Saludem-la,
1: en viu.
0: Anna Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Bon dia, guapa.
2: Molt bé.
1: Doncs anem. La inauguració tindrà lloc amb Le Dernier Concert de la companyia francesa Easy. Visitarem l'hotel Yocandi amb el duet Comfort i propostes de gran format com Flying Pinkies o Eonia Col·lectiva, que són companyies de circ de Catalunya amb propostes i tècniques de gran qualitat. D'arreu d'Espanya destaquen la Navarra Estefania de Paz amb Olvido Flores, que és un espectacle que narra una història plena de bellesa, amarga, poesia, circ i guerra des del llenguatge d'objectes, o el gallec Colectivo Globo amb el duet Aleo o Securitas Service, que combina el teatre físic, circ, moviment, humor i sàtira política. També trobarem Manifesto d'Àngel Duran, on cinc cossos en escena convoquen l'esperit de les subcultures i transformaran l'espai públic. I podrem gaudir d'Atractio, un duet de Paula Sánchez i Matilde Cassini. Al nou espai, Germinars, tres companyies de dansa i circ, exposaran les seves noves creacions en procés de creació i a les nits trobarem, com deia, les propostes musicals dels ritmes llatins de Barrio Adentro o el que estem sentint, que és els Balcans, amb Balcúmbia.
0: Per triar i remenar. Una tot plegat aquí a l'Hospitalet. I de l'Hospitalet anem al jazz i ho farem a Plaça d'Aro.

0: Per què hem d'anar cap a la platja d'Aro amb aquesta música de jazz que estem escoltant, Edu?
1: Doncs mira, perquè la setmana vinent començarà el cicle Nits de Jazz, que consisteix en una sèrie de concerts vora el mar, que xulo, tots els divendres de juliol i agost, i amb artistes de renom. A més, el certamen es caracteritza perquè és una obertura total, perquè són actuacions gratuïtes, sense necessitat d'entrada, i a més, accessibles a tothom. La festa començarà aquest divendres amb, a la Platja Gran, amb la banda Namina and the Barbarians, que proposa un original viatge musical on el funk, el jazz, el soul i el folk i el blues dialoguen amb universos literaris i cinematogràfics. Estem al comptant aquí i és la gran estrella d'aquesta edició, el saxofonista porto-riqueny, guanyador d'un Grammy, Miguel Zenón, que és un referent indiscutible dins del món del jazz i que actuarà el dia 10 junt amb el prestigiós pianista Xavi Torres i el seu trio. També podrem gaudir de les actuacions de grans veterans de casa nostra. Jo he escoltat algun d'ells i són boníssims.
0: Sonen molt bé, oi?
1: Lluís Coloma en His Musical Troupe XXL, la llegendària Bella Dixieland, que fan una big reunion, diuen, o Manel Fortià i l'Ibèrica Trio. Les darreres sessions tenen com a protagonistes a The Big Easy Crew, The Gramophone All Stars Big Band i el Julia Plans Sextet. I per acabar, el que més m'agrada a mi, de tots aquests, perquè el 28 d'agost fan un regal pels amants dels musicals.
0: Ara m'estranyava.
1: Fan un espectacle que es diu Broadway Jazz Classics.
0: El 28 d'agost?
1: Sí. Apunta tu, que a tu també t'agraden. I què és això de Broadway Jazz Classics? Doncs un viatge pels ritmes, no dels grans musicals que tots coneixem, no, sinó que ens anem a principis del segle XX amb cançons de grans compositors com George Gershwin o Cole Porter, i l'espectacle combina aquests estàndards de jazz amb unes reinterpretacions de les cançons dels grans musicals de Broadway, però puntejades amb influències de soul, blues, pop i R&B.
0: 28 d'agost a Platja d'Aro, una molt bona apuntadeta
1: molt bona
0: a l'agenda. I acabarem aquest recorregut
1: a Figueres.
0: A Figueres.
1: I és que ja dimarts comença el festival Mou Figueres. Com pots deduir, es dedica a la dansa i al moviment. I és un festival que celebra anualment als carrers i places de la ciutat i que es podrà gaudir fins diumenge vinent. És la 13a edició i es centrarà en el pas del temps i el procés de fer-se gran en comunitat. I oferirà una vintena de propostes gratuïtes de dansa procedents de Catalunya, del territori espanyol i de l'escena internacional. Curiosament, no comencen amb un espectacle de dansa.
0: Ah, no?
1: No, comencen amb una pel·lícula que es diu Qui som, de Salvador Sunyer, que és un viatge íntim entre l'art, l'amor i la paternitat, centrat en la parella que formen la prestigiosa companyia de circ, que és boníssima, aquesta companyia, Baró de Bell, la coneixeu?
0: A mi em sona...
1: Han treballat al Lliure...
0: Ah, potser d'això.
1: I fan uns espectacles molt macos.
0: D'algun espectacle seu, a vegades, poètics, que n'hem parlat, o del Lliure.
1: Sí, ara. Doncs després de la projecció d'aquesta pel·lícula sobre aquesta companyia, hi haurà un cinefòrum i aquesta pel·lícula es tornarà a projectar dijous. I també dijous hi ha una altra activitat que pinta molt bé, molt interessant. I és que una representant del grup Explica Dansa farà una, atenció, conferència ballada.

0: és perquè entenguem la dansa moderna i contemporània, que de vegades és una mica complexa.
1: És que cadascú, jo tenia un amic que em deia que això de... vaig anar a veure un espectacle de dansa contemporània, precisament, i em deia, no entès res, li deia jo. Digue, no sé què anat a veure. I em deia, tu què has entès? Dic, res, i no sé què volia dir. Doncs és igual, ja està bé.
0: És que jo crec que...
1: que segurament, o tampoc va entendre res, on volia dir, no t'ho explicaré perquè no tens el nivell per entendre-ho.
0: Jo crec que la dansa...
1: És que cadascú ha d'entendre una història,
0: clar.
1: Jo et proposo aquesta història, i després cadascú la perspectiva amb què la vegi...
0: I l'interpreta a la seva manera.
1: Ho reinterpreta.
0: Jo crec que la dansa contemporània és una mica com David Lynch, que t'has de deixar seduir per l'atmosfera que et provoca, que et fa sentir.
1: És una bona comparativa.
0: Després que ho entenguis o no ho entenguis, ja és cosa teva. No?
2: Bueno, clar, és com quan els pregunten als cantants que què vol dir amb les cançons i et diuen, bueno, el que tu vulguis entendre, no? O sigui, és el mateix, al final. Sí.
0: Parlem també d'alguns dels espectacles més interessants, ja entrem en matèria, perquè fins ara hem fet activitats paral·leles. Són, per exemple, Aleta, del català Marc Fernández, que és un homenatge a la tradició castellera. Tu imagina't, també, una dansa sobre castellera.
1: Dansa sobre castells.
0: Bounce Back, de la gallega Elvi Balboa, on els intèrprets ballen sobre jumping boots i porten micròfons incorporats al vestuari que permeten captar i processar el so en directe, fent que la dansa no només es vegi, sinó que també es pugui escoltar. Curiós, això.
1: És molt curiós.
0: Són coses molt originals.
1: Sí.
0: De França arriben sobre bous i vaques de la Côte Folle, que és un viatge acrobàtic pels records i l'oblit, i Ad Hoc, de salida d'emergència, amb 7 intèrprets entre 60 i 80 anys. Tu imagina't, una companyia formada per intèrprets, hi ha gent gran, i reflexionen, lògicament, sobre el significat d'envellir.
1: El com envellir amb el pas del temps.
0: I el pas del temps, exacte. I també destaca Mil Primaveres, de l'Esbart Manresa, de l'Agrupació Cultural del Bages, que és una revolta ballada, una peça col·lectiva i reivindicativa, que explora el carrer com a espai d'expressió i transformació.
1: Sí, que dona de per si la dansa. Ara
0: I són originals.
1: És molt original, m'agrada molt tot, però...
0: Té molta gràcia.
1: És a dir, això és com a mínim tenir un punt original d'enfocar un festival de dansa o aquesta activitat com d'una manera molt, molt curiosa. Edu de Vicente, gràcies.
0: Un plaer.
3: Informació, entreteniment i bon humor, perquè són 4 dies a Ràdio 4 amb David Callat Festa. Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells caps de setmana.

0: Vibe check.
1: Doncs som-hi amb l'Anna Pérez, perquè avui crec que és el Vibe check del Vibe check. No, és a dir, avui ens portes a l'origen...
2: Avui hem de fer Vibe check.
1: De la secció.
2: Hem de fer Vibe check perquè... No estem fent suficient vibe check, perquè no se'n recordi de què vol dir vibe check.
1: Clar, repassem-ho, això.
2: És veure la vibra, estar al dia, estar al loro, no?, que diríem.
1: Captar les sensacions
2: del que està passant, no? Llavors, avui començarem amb el vibe check, fent aquest vibe check. David Edu, si jo us dic Xavier, el tècnic de so, sabeu qui és?
1: Xavier, el tècnic de so. Jo sé qui és Albert Vacas, el tècnic de so.
2: Efectivament, jo també sé qui és. Sí.
1: El que tenim aquí els dissabtes i els diumenges amb nosaltres. Però Xavier, el tècnic...
2: No us sona.
1: Sí, ara t'he de dir, sí que és cert que he vist a Twitter, crec que era, com una, algú que deia... Que porto les fonts. He vist a Twitter, crec que algú que deia. Què està passant amb el Xavier, el Xavi, el tècnic de so, o amb el viral Xavier? I jo pensava,
2: ara anem. És un viral. Sí. Ens ho explica la Ludwig Band.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Aquest és el tros que s'està fent viral.
2: Està molt bé, perquè hem escoltat així tota la introducció.
1: Hem posat tota l'story time, que anem bé de temps, i a més, és que la Ludwig van ho fa molt bé, això d'explicar.
2: I s'està fent viral per aquest tros que hem destacat ara, no?
1: Sí, és una cançó que la Ludwig va treure l'any 2025 com a single del seu àlbum d'aquest any, que és Pel barri es comenta. I per què parlem del tema ara, si és de l'any passat? Doncs perquè s'ha convertit en un tren a TikTok i a Reels, on la gent fa un vídeo preguntant-te com et dius? Em dic Xavier, i què veus? Ginebra amb Coca-Cola.
2: I si està molt clar, Ginebra sola.
1: Clar, i m'encanta que es faci tren d'un tema que ho peta a Catalunya i que el Quim Carandell, que és el compositor i el frontman, el cantant, que té una capacitat de storytelling a les cançons, doncs molt divertida. Més enllà del tren, concretament, el tema en si és molt divertit, perquè bàsicament va de com el Quim es fa amic del Xavi, que és un tècnic de so, no? Una figura que està present a totes les festes majors, a tots els concerts, des dels més petits fins als més grans. De vegades, d'una manera més professionalitzada, si parlem d'un festival o d'una manera més espavilada i propera, quan estem a una festa major d'un barri.
2: Per exemple,
1: sí, sí, com sigui, sabem que els tècnics de so doncs, són imprescindibles i fan una feina
2: que
1: a vegades és poc valorada. De fet, la setmana passada van ser els Premis Alícia, els Premis de l'Acadèmia Catalana de la Música, i va haver un moment en què van sortir els tècnics de so, els tècnics de llums, encarregats de muntar escenaris, de producció, i se'ls va donar doncs, aquest moment no?, de lluir-se i de dir som aquí, som importants per l'escena, no? fent una espècie de gag on es fonia tot perquè ells no hi eren.
2: No hi eren.
1: No?
2: Molt bé.
1: Sí,
2: molt
1: i amb la Ludwig van i els tècnics ens dona per parlar una bona estona de futurs esdeveniments per totes les contrades de Catalunya, que són les festes majors.
2: Les festes majors. Ha arribat l'estiu i és sinònim també de festa major, clar que sí.
1: Sí. Sabeu que fora de Catalunya no li diuen festa major? És que això ara m'acabo de recordar.
3: No es diu festa major.
1: No es diu festa major. Jo deia tota l'estona, vaig estar vivint un temps a Madrid i jo deia, i la fiesta major, i diu, seran les fiestas. I jo, les fiestas de... La fiesta major, hay una, la fiesta major de la ciudad, del barri. Ah. No, pues són les fiestas de Coslada, les fiestas de on estiguis.
2: És veritat, saps?
3: Plural.
2: Sí. Les fiestas de... És cert.
1: Bueno, a mi m'agrada més festa major.
2: A mi també, festa major.
1: Aquest cap de setmana és festa major a Sant Cugat, a Figueres, la festa major de Sant Pere Begur, a l'Escala, al Banyà, a Tossa de Mar, a Crespià... En fi, hi ha moltes festes majors aquest cap de setmana i això vol dir que, a més d'activitats populars, tindrem molts concerts.
2: Abans de res, Anna, abans de començar, si tu mires els cartells
1: sí.
2: d'aquestes festes majors, sisplau, prou.
1: Prou, jo també ho penso.
2: Prou de fer cartells amb intel·ligència artificial. És a dir, hi ha una feina de dissenyadors, de dissenyadores, hi ha uns recursos humans que s'han d'aprofitar. No agafem
1: total.
2: Hola, què tal, com estàs? Això, qui li parla a la intel·ligència artificial amb respecte, sinó, hola, vull un cartell
1: prou.
2: De festa major que posi tal. No.
1: Total, jo prefereixo mil vegades cartells fets amb l'eina del Word, aquella de fer títols. Que utilitzar la IA. Que
3: amb tornin... artistes.
2: El Word Art, tu havies de currar tu, havies de posar tu les lletres, o sigui, havies de pensar una forma, havies
1: que
2: de pensar...
1: Que tornin els concursos d'escoles municipals de dissenys a escollir el disseny del cartell, si us plau. Si no voleu pagar ningú, bueno, com a mínim que algú entregui diversió i entregui...
2: O la il·lusió.
1: Il·lusió.
2: De fer un projecte.
1: Però més enllà dels cartells, volia parlar de que les festes majors cada cop els seus cartells no dissenys, els seus cartells de contingut, semblen...

0: festivals de música. Són festes on la música té un paper cada cop més rellevant i més important. Ho comprovem amb un joc fàcil.
1: A veure, quin és?
0: Jo us dic uns grups i m'heu de dir si és un cartell d'un festival o un cartell d'una festa major.
1: Vinga, va, som.
0: Fem?
1: Vinga, va,
0: vinga.
1: Juguem.
0: Comencem?
1: Juguem? Sí, juguem, va.
0: Vale. Alosa, Gavina, Cupido, La Élite i Les Petúnies. Festival o festa major? Escoltem Bailando de la Élite a veure si ens dona una mica de pistes.

0: A veure, es Bailando de la Élite. Jo diria que això és festival.
1: Jo també, això en una festa major no ho veig jo, aquest tipus de música, eh?
2: Són el grup de Tàrrega, la Élite. Sí. Els targarins formen part del cartell del Festival B, que es farà al setembre a Barcelona, al Fòrum.
0: Recordi que no faig trampes, Anna, perquè anem a explicar la intra història. L'Edu no té guió, l'Anna té guió, jo tinc un guió, sí. L'Albert té un guió, evidentment, perquè hem de tenir uns guions per saber què ve cada cosa, per no anar a la brava, tot i que em sembla
2: no estem fent
0: que anem a la brava. Però jo estic tapant, després de la cançó, estic tapant el que ve.
2: Sí, tocaran això, el Festival B al setembre, però fa dos anys van tocar a la Festa Major de Terrassa.
0: Ah, per tant, molt bé. Sí.
2: Vinga, seguim amb quatre grups més, va. Fades, Ventura, Els Amics de les Arts i Malifeta, Festa Major o Festival. Escoltem Fades, les illenques, amb Entriquell, amb el tema Sant Joan, que com el seu nom ens pot fer intuir, s'ha estrenat fa res.

0: A veure, Fades i Triquei. Festival o festa major?
1: Jo ara tinc dubtes, perquè fa poc vaig veure que els Amics de les Arts estaven acomiadant la seva gira. Jo ho veig molt festa major, eh?
0: Clar, jo anava a dir una cosa. No, Fades, que ja me'n van parlar, que els enviem aquí una forta abraçada, van patir una agressió homòfoba lamentable, com totes les agressions.
2: Una i
0: tres, tres intents, són de gel, per tant, tres vegades. I a mi em sona que això va passar, clar, estic dient així, a la festa major de Vilassar de Mar, però tiro molt de memòria del que vam parlar.
2: Efectivament, sí? És així. Aquest programa no és el de la Festa Major de Vilassar de Mar, però és, efectivament, el programa de la Festa Major de Reus d'aquest any.
1: Molt bé.
0: Anem dos a dos, eh?
2: Vinga, va, seguim amb quatre noms més. BBB, Tripping You, Les Dianes, La Plata i Triángulo de Amor Bizarro. Escoltem a La Plata.

0: Aquí han dit molt.
1: A mi em sona festival, eh?
0: A mi també, però sí? No, no els descarto a una festa major.
1: No.
2: Podria ser, podria ser.
1: El que hauríem de sentir són bats, són com sonen tots.
2: Ja.
0: Perquè fem una pinzelladeta també. Sí. Perquè això pot ser molt fàcil. Perquè...
1: Jo voto festival.
0: Jo voto festival, va, també.
2: La Plata forma part de la programació municipal de Festa Major de Terrassa.
0: De les... Anava a canviar-ho, eh? Anava a canviar-ho al final.
2: És la Festa Major de Terrassa, que és aquesta la setmana vinent, a l'Espai Vapor, un espai ja conegut des de fa anys, per portar propostes més indies a la programació municipal. És on us deia que va venir la Élite fa un parell d'anys. Va, fem les últimes.
1: Vinga.
2: Va. Rigoberta Bandini, Lia Kali, La La Love You i Figaflowers. Escoltem a Lia Kali. You.

0: Jo diria que això és festival.
1: Sí. Jo ho veig bastant clar perquè són noms molt potents.
0: Noms...
1: molt potents, sí. Que junts poden tenir una certa semblança.
0: Sí.
2: Mm. Doncs és la Festa Major de Barcelona l'any 2024.
1: Mira, t'ho anava a dir. Dic, si no és...
2: la Mercè.
1: Un festival... Clar. Dic, és una festa d'un lloc gran com Barcelona.
0: El dir-lo... Sí.

0: Noms potents, pensava, clar, però pots anar a festa major, tipus, potser la Mercè, potser... Clar. Santa Tecla, no sé, és a dir, sí, poden ser cartells...
1: La Mercè de Barcelona, estaràs d'acord amb mi, que és com un festival.
2: Sí, bueno, i de fet, el festival BAM, sempre dintre la Mercè, que bueno, per qui no ho sàpiga, doncs sempre s'alinia amb una altra ciutat. Fa l'any passat, si no m'equivoco, va ser Manchester, i és molt xulo perquè programen artistes emergents d'ambdues ciutats. Bueno, és superinteressant. Bueno, veieu com cada cop costa més distingir què és un festival, què és una festa major...
0: I això, Anna, com ho veus? És a dir, el fet que es traspassi aquesta... no va dir una línia, però el fet que puguem tenir aquest joc que estem fent, recordem, estem escoltant aquestes cançons i hem de decidir si formen part d'un cartell, d'una festa major, d'un cartell, d'un festival.
2: Això, per què? Com, no?
0: Per què?
2: Si fa uns anys els festivals tenien l'exclusiva dels grans noms, dels grups internacionals o de les propostes més alternatives, però ara moltes festes majors tenen pressupostos molt importants, equips de programació que estan especialitzats i cartells que podrien passar, doncs això, perfectament per un festival. I a més, amb entrada gratuïta.
0: Anava a dir, això sempre ajuda.
2: Ah. El fet
1: que la conclusió és molt bona, que cada vegada les festes majors van semblant-se més als festivals.
0: I clar, que potser, clar, ara hem parlat de la Mercè, no? Però el concepte festa major, que algunes poden tenir al cap, és... Ai, ara vindrà... Ara
1: pas dobles, l'orquestra...
0: Els arreplegats o les arreplegades de torn. Perquè és la festa major i, clar, com que en l'Ajuntament no hi ha pressupost, acaba aquí venint...
2: O sigui, jo crec que és bo i dolent, alhora.
0: Sí? Per què?
2: O sigui, durant 3 mesos, de juny a setembre, Catalunya és un festival continu, no? Pots veure Figaflau, és un dia una festa major d'un poble, l'endemà un festival... i la setmana següent a una altra festa major. De fet, hi ha grups que pràcticament fan la meitat de la facturació anual durant la temporada de festes majors. O més. Potser la pregunta no és si les festes majors s'estan convertint en un festival, potser la pregunta és si els festivals s'estan convertint també en festes majors, perquè cada cop comparteixen més grups, més públic i fins i tot la mateixa estètica, tot i que aquestes setmanes s'ha debatut molt si estan els festivals una mica de capa caiguda, també, no? Recordem, hem tingut el gran boom després del Covid. S'ha parlat bastant dels festivals que no han venut totes les entrades, de canvis en els hàbits del públic i fins i tot d'una certa saturació.
0: N'hi ha de molts el que dèiem, no? Ens podem trobar en un festival cada
2: setmana.
0: Ja no tens aquesta espera de dir, ai, falten 4 o 5 mesos, falten un any.
1: I a més de tot tipus de...
0: Sí, molta varietat.
1: De temes.
0: Sí.
2: En les últimes setmanes s'han suspès diversos esdeveniments arreu de l'Estat i cadascun ha donat explicacions diferents. Un article d'Enrique Mariño a Público repassava molts d'aquests casos. El Reggaeton Beach Festival, per exemple, és un circuit de festivals, diria, perquè no només és un, sinó que s'organitzaven arreu.
0: No?
2: Sí. Ha cancel·lat les cites al·legant motius econòmics, financers i operatius que comprometien la viabilitat del projecte.
0: Sempre hi ha, no, perdona, Anna, sempre hi ha amb el Reggaeton Beach Festival, no sempre, vull dir, jo escolto des de fa diversos anys que sempre en aquest any l'han cancel·lat, però...
2: També hi ha... És un
0: ara
2: canvi
0: hem de canviar d'ubicació.
2: Sí.
0: Ara no aquí.
2: Clar,
0: ara
2: hauríem de fer,
0: no ho sabem encara.
2: Moltíssimes investigacions, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquí hi ha moltes coses. Hi ha un canvi d'hàbits en el que escolta la gent, hi ha, efectivament, com ja sabem, un problema monetari de molta gent, i també si t'ofereixen a grans noms de forma gratuïta a la teva ciutat, doncs potser prefereixes anar allà, no?, que gastar-t'ho...
1: Jo si algun dia voleu torturar-me... Envieu-me a cobrir un festival d'aquests
0: al reggaeton. Vols anar al reggaeton? No, perquè s'ha cancel·lat.
1: Ni parlar-ne, ni cobrant.
0: Ha cancel·lat diverses cites, però...
1: Però vaja, ostres.
2: Sí, el meu treball és el teu mal somni,
1: Home,
2: mal son, perdó.
1: Hi ha coses que a tu t'agraden, que
2: clar,
1: a mi també em poden agradar.
2: Sí, total.
1: Però reggaeton, quantes
2: ja
1: hores són?
2: Ja ho sabem, que no.
1: 4 hores, 6 hores de
2: més,
1: reggaeton?
2: Més, home, un festival, doncs, més, tot el dia.
1: Més, tot el dia!
0: Tots... Fem un programa especial?
1: Ui, sí,
0: amb
1: 2 i 3.
0: Amb el reggaeton més festival de fons.
1: Mare meva, i ja no em torneu a veure, eh?
0: Però tu aquell dia has de venir les 3 hores, aquell dia.
1: No.
0: O sigui, no.
1: Em mateu. Clar,
0: has de venir les 3.
2: Tornem, que hi ha més festivals, que potser algun t'agrada. Bueno, t'agrada, però s'han cancel·lat, o sigui. Hi ha hagut altres casos, com el Remember Paradise XXL de Saragossa, que va parlar d'una genèrica incertesa existent en diferents àmbits, o el de Wild Fest de Vigo, que va atribuir la cancel·lació a la manca de suport institucional o la insuficient venda d'entrades del Big Sound a Torrevieja. Altres festivals, com el Toma Vistas, que ja va cancel·lar fa un parell d'anys, han reconegut directament que els resultats econòmics de l'edició anterior no permetien continuar amb les mateixes condicions. Potser sí que la bombolla dels festivals doncs està a punt de petar.
0: Però, Anna, no ens quedem amb aquesta part de més derrotista, la part més negativa.
2: Vale, vinga.
0: Dels festivals, ens falten això, uns 8 minuts per acabar el programa. Per què no dediquem aquests minuts finals del programa a... Escolta,
2: muntem un festival
0: aquí.
2: Nosaltres.
0: Els són 4 dies, un festival.
2: 100%. Això t'anava a dir, que ens donin pressupost infinit i ho fem.
0: Aquí està la part més... T'anava a dir...

0: Ja en parlaríem d'això.
1: El meu jo crec que seria fer-lo a Terrassa, no? Ja que hi som, recordem que a Terrassa va venir Bizarrap i Emília fa 4 anys. O sigui que jo crec que es pot complir la meva proposta. Anem, escolta.

0: A veure, la teva proposta, Anna.
1: Mac de Marco.
0: Mac de Marco.
1: Què pinta Mac de Marco a Terrassa?
2: Aquest és Mac de Marco?
1: Aquest és Mac de Marco.
2: Doncs m'agrada.
1: Sí, mira, mira la guitarra.
0: Sona molt bé. Sona molt bé. I a Terrassa,
1: per què?
0: Sense menys tenir Terrassa ni res, però ara...
1: Estem parlant de la capital del Vallès Occidental.
0: Sí, no, per això dic, sense menys tenir una abraçada a la gent de Terrassa, al tot de Terrassa. Però...
1: Mira, pinta molt, perquè el Primavera Sound, jo estava el dijous, va caure la de Déu. Ai. Ah. I Mac de Marco va cansada per la pluja.
0: Tu anaves amb la il·lusió.
1: I era un dels concerts que més ganes tenia de veure. Aquesta és una cançó de fa 10 anys. Vull dir, Mac de Marco porta molt temps aquí. I estem parlant d'un artista de culte. El canadenc Fanch, que és una de les figures més estimades de l'indie internacional, amb aquest estil entre relaxat, excèntric i una mica caòtic, que l'ha convertit en un dels músics més influents de la seva generació. Recordo que fa menys d'un any va fer una entrevista dient que ell volia ser fontaner. No, igual tot. Va ajudar a popularitzar aquest so més casolà, desenfadat i aparentment improvisat, que després han adoptat centenars de grups i que ens quadren al nostre festival, David. Ara toca tu. Escull un grup i una cançó.
0: Ara anava a dir, el canvi serà una mica, crec que, radical o no. A veure per què.

0: entres al punt.
1: És la Dilla Russa.
2: La Dilla Russa, com no? Vull dir, escoltes dos acords i ja saps que són ells.
1: Escoltes dos acords i és... Sé que és molt obvi, però el bon rotllo.
2: Sí, és això, superdivertit.
1: Aquesta cançó, Todos los días lo mismo, és a dir, jo quan la vaig escoltar vaig dir, com es pot fer una radiografia del costumisme?
2: Espanyol, total.
1: Espanyol amb una cançó,
2: totalment.
1: Aquesta, Todos los días lo mismo.
3: Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo.
1: Todos los días lo mismo.
4: Doncs perdoneu-me, però jo quan ho he sentit no em sonava
1: no.
4: Això. Sabeu amb el que he pensat?
1: Okay.
4: És que no me'n recordo com es diu el
2: Ai,
4: grup. Aquells que són dos que els hi feia els vídeos al Bayona.
1: OBK?
4: No, no.
1: Camela?
4: Camela.
2: Camela, perquè és la inspiració directa.
1: Dos referents més que podrien estar aquí, Camela i OBK.
2: És la inspiració directa.
4: Sí,
2: la música de gasolinera, és genial.
1: Visca la música.
2: M'encanta.
1: Vinga, anava, seguim.
2: Va, jo seguiria amb Naika, que ja va venir a Barcelona fa unes setmanes, ha rematat i va fer Sold Out. És una artista franco-haitiana que s'ha fet molt coneguda gràcies a TikTok i a les xarxes socials, però que darrere té un projecte molt interessant. Canta en diferents idiomes, barreja pop amb influències caribenyes i llatines i sobretot té un missatge reivindicatiu sobre el genocidi palestí, per exemple.
1: Escoltem
2: Fish.

0: Hem de posar ja a la venda les entrades?
1: Sí, jo crec que funcionarà.
0: D'aquest festival?
1: És una mica demencial,
0: perquè...
1: però...
0: Bueno, el tema s'aconseguirem trobar la manera
1: de fer-los
0: coincidir amb les agendes de la nostra proposta.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: I ja per últim, òbviament, hauríem d'acabar amb algú d'aquí, algú català, i ho farem amb la Naya. Naya és un projecte que va rebre el Premi Casa de la Música al Sona Nou i que va començar sent el treball de Naya González com a solista, però s'està considerant com a un col·lectiu d'artistes i creatives. Mm-hmm. Naya és la líder, cantant, i compositora, productora, i del projecte fa un pop amb urban i R&B molt interessant que està a punt de treure el seu llarg.
0: Escoltem?

0: només queden els records de quan estàvem junts. Em robaves les hoodies i amassaves entre el fum, fent dolenteries que no s'enteri ningú.
1: Sona també molt bé, la Naya.
2: Sona genial. Crec que l'únic que ens falta és un tècnic de so, la veritat.
1: Podem tenir
2: el millor cartell del món, però si no hi ha algú que faci que tot soni bé, no anem enlloc. Així que avui hem començat parlant del Xavier, el tècnic de so, i acabarem també doncs, pensant en tots els Xaviers, en tots els verds. Que aquest estiu estaran de festa major en festa major, de festival en festival, fent que la música doncs, soni com ha de sonar.

0: doncs deu ser Ginebra sola. Hòstia,
1: Xavi! Quin cartell que hem configurat.
2: Déu-n'hi-do,
1: eh? Ens falta el nom.
3: Sí, Edu, dona'ns un nom, dona'ns un nom.
1: No, no la podrem fer sonar, però digue'ns, a veure...
2: En anglès no pot ser, perquè estic fins als nassos.
3: Vale, genial.
2: Perquè siguin tots... Tendències.
1: Tendències.
3: Tendències.
2: Què et sembla?
3: Perfecte.
2: O noves tendències.
3: Noves tendències.
1: Noves tendències.
3: I punt.
1: Noves tendències. Noves tendències fest?
2: Està, festival, deixa't...
3: Festival,
2: deixa't
3: sí? Festival, noves tendències, ah, punt, s'ha acabat, ja està. Llest.
1: Jo anava a dir-li, són quatre fest.
3: Són quatre fest. Ah,
2: també.
1: Jo anava a dir, són quatre
3: fest. Són quatre, perquè són quatre les persones perquè que vindran a veure, perquè, també.
1: Perquè l'hem decidit entre els quatre, són quatre fest, vindran potser quatre persones, i de grups, a veure, un, dos, tres, quatre... Ui, sí!
3: Quasi.
1: Se m'ha quedat aquí el tinter, però escolta, una proposta interessantíssima i original. Hem jugat molt a Vibe Check, a fer, dins de Vibe Check, a fer Vibe Check. Check. Ana Pérez, gràcies, un plaer.
3: A tu.
1: Edu Vicente,
2: ens gràcies passat de nou.
1: I recordeu, els són quatre dies, Albert Vacas, Mònica Pavón, Luis Mimendizábal i un servidor que us acompanyem els dissabtes i diumenges de 9 a 12 del matí. Que tingueu una molt bona setmana, passeu-ho bé, o com a mínim, intenteu-ho. Que vagi bé, bona setmana, tornem dissabte. Adeu.
4: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia, ja aterrat a Madrid a la base de Torrejón de Ardoz el primer avió amb gairebé un centenar de repatriats de Veneçuela, 76 dels quals són espanyols. El país sud-americà devastat després del doble terratrèmol d'aquesta setmana que deixa un darrer balanç amb més de 1.400 morts, més de 3.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. El govern d'Espanya eleva a 9 els morts, 14 són les persones localitzades sota les runes i 131 les desaparegudes. Tot plegat mentre els efectius continuen treballant contra rellotge per intentar trobar supervivents sota les runes. Les hores crucials han passat ja 4 dies dels sismes mentre continuen les rèpliques. En Randy és un dels voluntaris que forma part dels equips de rescat.
6: Esto es devastador y todavía se sigue viviendo sismo que está repitiendo, pues. ¿Me entiendes? No es fácil, pues. Es difícil. Todo Caribe está devastado.
5: Més d'una vintena de països envien reforços humans i també materials. És el cas de la Unitat Militar d'Emergències, que en les últimes hores ha pogut rescatar una persona en vida, però per fer-nos una idea, l'operatiu ha durat unes 3 hores. L'estat de La Guaira, zona 0 dels terratrèmols, blindat per interferir el menys possible en aquestes tasques de salvament. I també us expliquem que augmenta la tensió entre els Estats Units i l'Iran pel creuament d'atacs de les darreres hores, malgrat l'acord de pau signat entre els dos països. El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, assegura que el control de l'estret d'Hormuz depèn únicament del seu país. I adverteix als Estats Units que si continuen les accions militars posaran en perill la reobertura d'aquest pas estratègic. Araghchi recorda que segons el document signat amb l'administració de Trump, l'Iran és l'únic responsable del trànsit de l'estret i que després de 30 dies les operacions recuperaran la normalitat prèvia a la guerra que va esclatar fa just ara 4 mesos, sempre, això sí, que cessin els atacs i es respecti l'alto al foc. La Unió Europea condemna els atacs iranians i insta el país per a mantenir tot allò que es va signar en l'acord de pau amb els Estats Units. Castella i Lleó lluita contra els 5 focs que encara estan actius, tots ells concentrats a la província de Lleó. Un dels

0: que més preocupa és el de Pradela, que obliga a activar el nivell 2 d'alerta i evoluciona favorablement l'incendi declarat a Congosto gràcies a les pluges que s'esperen durant les properes hores. Això sí, l'alcalde Jorge Vega demana prudència.
1: Pues bueno, de momento por precaución se está manteniendo el nivel 1 porque hay siempre activados algún pequeño foco y bueno, pues hay que estar pendiente, pero bueno, en Congosto afortunadamente está bastante controlado y bueno, pues ahora, desgraciadamente se está extendiendo a otros puntos del Bierzo.
0: A casa nostra, 123 municipis de 13 comarques activen el nivell 3 del Pla Alfa per elevat risc d'incendi. I presó comunicada i sense fiança per un pederasta detingut a Alacant que va assetjar més de 20 víctimes menors de 16 anys durant 10 anys. La Guàrdia Civil ha intervingut 200 dispositius plens d'imatges. La investigació va començar el 2024 quan una víctima va denunciar el cas. L'home es feia passar per un menor i així es guanyava la confiança d'infants i joves. En esports, el Murcia Máximo Quiles s'endú la cursa de Moto3 del Gran Premi dels Països Baixos. La sisena d'aquesta temporada, David Almansa ha acabat segon i Marco Morelli tercer. En 10 minuts mal comptats arrenca la de Moto2 i a les 2 del migdia MotoGP. Marc Márquez sortirà des de la 7a plaça i buscarà retallar diferències amb el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. L'italià li treu 42 punts al de Cervera. I també Fórmula 1, Gran Premi d'Àustria, la cursa arrencarà a les 3 de la tarda. I del Mundial de Futbol han quedat definides les eliminatòries dels setzens de final. Espanya s'enfrontarà a Àustria, el primer creuament aquesta nit a les 9 entre Sud-àfrica i Canadà. I això és tot per ara. Tornen les notícies al punt de la 1 aquí a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.
3: Europa és pobles que tenen la possibilitat de contacte, de discutir els seus interessos, de fer resolucions comunes, d'establir un lligam solidari que els permeti superar qualsevol dificultat.
4: Aristide Briand a l'Assemblea de Nacions. Ràdio 4 us ho explica a tot Europa. Cada diumenge a les 14 hores, amb Marina Fernández i Vicent San Clemente i les col·laboracions de Teresa Carreras i Albert Garrido. Us esperem.
2: Ràdio 4.
5: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4. Això vol dir que encetem el Sota Sospita, la coartada perfecta. Benvinguda, benvingut.
6: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
7: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
8: Què hi vols dir?
9: No sé res de tu.
10: Ho descobriràs.
11: Els bons llibres us han d'incomodar.
12: A tu què et sembla, això?
13: No ho sé, no sé què pensar.
14: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
2: Sota sospita, amb Laura González.
5: Com sempre, salutacions des de l'estudi 32 a l'edifici RTV a Barcelona amb l'Esther Bages al comandament tècnic. I t'explico que en el nostre pla d'entreteniment cultural i social d'avui comptem amb la nostra psicòloga Sílvia Catalán, tenim sessió de teràpia, amb el recorregut d'oci cultural del Carles Novelles i, a més, com sempre, commemoracions, reflexions, música en català i, per començar, la filosofia que ens dona la frase del dia. Hem triat una frase d'Eleanor Roosevelt que diu: recorda que ningú pot fer-te sentir inferior sense el teu consentiment. És una de les més citades, quan es parla d'autoestima i dignitat personal, i té molta força perquè trasllada el focus des del que els altres fan cap a la manera com nosaltres ho incorporem, diguéssim. No? La idea de fons és que, doncs sí, algú altre pot tenir una opinió de tu, et pot fins i tot menysprear o intentar humiliar, però el sentiment d'inferioritat no neix dels altres. Necessita com una adhesió interior, no?, que tu ho validis. Llavors, si tens una identitat sòlida, probablement et pot molestar, però no et farà mal. Potser t'enfada o et decep, però no defineix qui ets. En canvi, quan aquestes paraules externes, aquestes opinions externes, o fins i tot les opinions pròpies connecten amb inseguretats que portem a dintre, doncs és més fàcil que arrelin. Ara bé, la frase també té límits. Interpretada de manera literal, podria semblar que qualsevol sentiment d'inferioritat és responsabilitat exclusiva de qui el pateix, i no. Això seria injust. Hi ha contextes, assetjament escolar, violència psicològica, discriminació, relacions abusives, en què la pressió és tan intensa i persistent que afecta profundament a l'autoestima. Ningú no és completament impermeable al judici dels altres, perquè som éssers socials que necessitem també reconeixement i sobretot afecte, pertinença. Potser el valor més gran d'aquesta frase d'Eleanor Roosevelt no és que descrigui una realitat absoluta, però ens ofereix una possibilitat, no? Ens recorda que encara que no controlem el que els altres diuen o fan, sí que podem treballar la nostra resposta. La llibertat no consisteix a evitar totes les ferides, sinó a no deixar que siguin els altres qui decideixin el nostre valor. D'altra banda, també hi ha una paradoxa interessant. Les persones més segures de si mateixes no solen ser les que ignoren totes les crítiques, sinó les que saben diferenciar entre la crítica útil i l'atac. En el fons, és com una sobirania personal, no? Quan depenem del tot de l'aprovació externa, potser entreguem als altres com cert poder respecte a la nostra autoestima. Si desenvolupem criteri propi, aquelles opinions alienes poden tenir pes, però no tenen l'última paraula. Així que els altres no han de tenir el poder de fer-nos sentir inferiors. Hem d'estar disposats a concedir-nos a nosaltres mateixos una imatge, diguéssim, d'estima i d'autoestima, i a partir d'aquí tampoc no ser molt cruels amb el nostre propi criteri i judici. Estàs al Sota Sospita de Ràdio 4. I avui és 28 de juny, que se celebra, entre d'altres coses, però destaquem sobretot internacionalment el Dia de l'Orgull LGBT Q+, etc., també conegut com a Dia de l'Orgull Gay, una data que commemora els històrics disturbis de Stonewall a Nova York de 1969, que van marcar l'inici del moviment modern pels drets de la diversitat sexual. La comunitat i tots els seus aliats i aliades fan manifestacions, desfilades, activitats culturals per promoure la igualtat, la tolerància i el respecte. Sembla mentida que l'any 2026 encara sigui necessari tot això, però vaja, estem en el mes de l'orgull, en el que ja se n'han fet moltes activitats i celebracions, però vaja, és el dia culminant, no? I en el que tu també pots reivindicar, o com a mínim fer costat a aquelles persones que reivindiquen, perquè totes mereixem pertànyer, sense que ningú es jutgi, ens jutgi, a la comunitat que vulguem, que ens anem al llit amb qui vulguem, que ens definim com vulguem, que estiguem orgulloses de ser qui som, siguem o no normatives. Vaja, que no hauríem d'estar dient això en el segle XXI. Que sàpigues que més enllà d'això també és el Dia Mundial de l'Arbre. Clar, els arbres que són els pulmons del planeta, no? Arbres i boscos que purifiquen l'aire, que contribueixen a regular el clima, d'una importància i d'un valor incalculable. Compte que s'ha de diferenciar aquesta jornada de molts països del Dia Mundial de l'Arbre el 28 de juny amb el Dia Internacional dels Boscos, avalat per l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, que té lloc el 21 de març de cada any. Bé, com a dada, només et diré que en el nostre planeta hi ha 60.065 espècies d'arbres. I per acabar les commemoracions, que sàpigues, pels fanàtics del piercing, que avui és el Dia Internacional del Piercing Corporal. Es commemora l'aniversari del naixement de James Mark Ward, que va ser un estadounidense que va obrir el primer estudi professional de piercing l'any 1978 a Califòrnia. Ai, per suposat, Revetlla de Sant Pere, aquí a casa nostra. No és una jornada internacional, però, escolta'm, hauria de ser-ho, que la celebris com et mereixes. Moment per les novetats musicals.
8: Informatiu, amb una notícia d'última hora. Un fort cop policial ha aconseguit desarticular la cúpula del grup
5: terrorista. Bé, el que escoltes és Tornem a la plaça, senzill de Ainara, rapera, freestyler, emergent de l'escena urbana de Ponent, que fa servir la música des del compromís.
8: Per una incògnita. No obstant això, el passat 5 de juny, una operació conjunta dirigida pels serveis d'intel·ligència dels Mossos d'Esquadra i membres de l'embrionari Exèrcit Català va culminar amb la intercepció de l'Ainara.
5: L'artista promou el rap antifeixista i antimasclista, utilitza la música com a eina de protesta i mobilització en espais col·lectius urbans, en aquest cas les places, no? Això és Tornem a la plaça.

En pendent compartir aquest single acompanyat també de videoclip de la Ainara, que va llançar el 5 de juny i que consolida la seva identitat musical, no? Ella mateixa es defineix com a anarcochoni rap, freestyle i militància.

De vida a la Inara. Anem ara amb la Ivet Nadal, que avança el seu sisè àlbum i que presenta aquesta cançó Som.

Som és un escenari en el que es fusionen dos amants i el món. Aquest projecte compta amb la col·laboració de David Carabent, de Mishima, el nou viatge de la cantautora que prepara el seu nou treball. I continuem amb el primer avançament del proper treball de Júlia Català. La santcugatenca ha compartit absència.

L'àlbum està previst per aquest estiu i aquesta cançó, que és com una mena de retrat de la buidor, s'inspira en un fragment de El noi sense color de Haruki Murakami. Que la gent s'asseu amb ella, li explica... Segons la mateixa Júlia, parla de sentir-se buida dins el propi cos, de no saber què veuen els amics i la gent que t'envolta, creus que no tens res i no entens per què l'altra gent vol estar amb tu. Aquesta dissociació, no?, entre l'estima dels altres i potser la baixa autoestima. Júlia Català amb Absència. I acabem el nostre rastreig d'avui amb una expressió que no necessita aclariment, convertida en cançó. Brous s'han convertit malasua.

Merengue sona com molt per consumir en directe, no? A les festes d'aquest estiu. Nova etapa creativa de la banda Brou, cançó festiva, aquesta malassua reivindicativa, també defensant l'autoestima.

Brou, que han conquerit les xarxes amb versions i ara doncs, ens presenten aquest repertori propi. Amb mala sua tanquem el rastreig de les novetats musicals d'avui al Sota Sospita.

0: Sílvia Catalana, avui parlem orgulloses, oi que sí?
1: Molt orgulloses.
0: D'aquesta jornada i d'aquest mes de l'orgull, perquè, per exemple, estava mirant ara el programa del Gay Pride, que va començar ara a mitjans de juny i que s'estén fins a mitjans de juliol, a conferències, manifestacions, mostres de comerç, desfilades, activitats esportives, trobades familiars, festa... Hi ha qui, Sílvia, hi ha qui es queixa... Encara, vull dir, a mi em sorprèn molt que el 2026 encara haguem de fer didàctica, no? I gairebé activisme, perquè quan un ho mira, dius, bueno, és que això hauria d'estar més que superat, més que superat. Però encara hi ha qui es queixa de que és com que s'aprofita tot plegat per estar de festa. I quin problema teniu, estimats?
1: Exacte.
0: Manolo, quin problema tens? A veure.
1: Aquesta seria la cosa. Que bé, no?, poder estar de festa i poder...
0: Clar.
1: Tant de bo poder reivindicar-ho tot des de la festa i des de l'alegria, no?, i des de l'orgull, al final, no? Perquè una de les grans crítiques que es fa és en aquesta paraula, l'orgull, és perquè has d'estar orgullós de que t'agradin, no?, persones del teu gènere o perquè... I és com, no, és que l'orgull no va d'això, no va de sentir-me diferent.
0: I per què no?

0: Sí, però efectivament, vull dir que si fos així no hi hauria cap problema,
1: no hi
0: hauria evidentment.
1: Cap problema.
0: Però la història està en que no és un tema d'orgull per això, sinó orgull en contraposició a tota la violència i tota la marginació que hi ha hagut al llarg dels segles i dels, no, uh-huh. de tota la nostra història social. Perquè aquesta és una altra cosa que des d'aquí jo vull reforçar, que s'ha dit i s'ha repetit i s'ha recontrarrepetit, però sempre que tinc un micro al davant aprofito per dir-ho, és el col·lectiu LGTBIQA+, fa molts anys que existeix, no és algo que ens haguem inventat la gent moderna, no és algo que hagi sorgit ara fa 20 anys i de sobte la gent de persones gais, de persones lesbianes, persones trans, persones intersexuals, asexuals, queer, n'hi ha hagut tota la vida. Uh-huh. El que passa...
1: que estaven invisibilitzades, silenciades o reprimides per qüestions socials.
0: Ah, exactament.
1: Perquè no podien bàsicament exterioritzar perquè o eren perseguides o eren castigades o...
0: Bueno, o directament se'ls feia el buit social, perquè això...
1: Quan no presó, encara hi ha molts països en el món en el que l'homosexualitat, per exemple, està prohibida... Uh-huh. I clar, això fa que sigui necessari continuar fent didàctica i continuant reivindicant, tot i que a casa nostra jo crec que la cosa està superada, vull pensar-ho així.
0: Clar, o sigui, mira, això és una cosa que des del col·lectiu debatem moltíssim, no? Perquè és veritat que hi ha la sensació que dintre de casa nostra, no? Està tot com molt, sí, molt normalitzat, i sí que és veritat que hi ha una normalització molt bèstia, en molts sentits. Jo, per exemple, quan vaig als instituts, m'omple el cor d'alegria veure canalla que s'identifica com a gay, com a lesbiana, com a transexual o com a no binària, i t'ho diuen obertament. No, és que a mi m'agraden les noies, no, és que a mi m'agraden els nois. Escolta'm, fabulós, és una cosa que jo, no sé tu, però jo no havia viscut mai a l'institut.
1: No, de manera oberta mai.
0: Ningú havia dit això, i qui ho deia era...
1: De fet, els meus primers amics i companys gais ho portaven en silenci i ho deien a les persones de confiança, només.
0: Exacte. Exacte. No, era una cosa com molt secreta, molt poc reconeguda, i que per tant es vivia, com totes les coses que s'han de viure en secret, es vivia amb molta angoixa i amb molt malestar, perquè fixa't, a més, hi ha un tema de reconeixement, no? Hi ha una altra crítica que es fa al col·lectiu que a mi em fa molta gràcia, que és que, clar, ara el col·lectiu el que vol és que tothom sigui gay o que tothom sigui lesbiana, i és com, no és el que volem realment, no? O que tothom sigui bisexual, no, o sigui, això no és el que estem lluitant. El que estem lluitant és perquè tothom pugui ser el que vulgui, no? Tothom pugui estimar a qui vulgui, tothom pugui tenir relacions sexuals amb qui vulgui, sempre quan siguin consentides, bla, bla, bla, ja ho sabem, val? Sense que s'hagi d'amagar, sense que s'hagi de sentir aïllat. Què passa? Que en el moment en el que el col·lectiu comença a sortir al carrer, comença a dir, escolta'm, això no és una cosa de la qual avergonyir-se, és una cosa de la qual pots estar orgullós, orgullosa, orgullós, i perquè és una cosa que forma part de tu. Igual que pots estar orgullós de tenir els ulls blaus, o orgullós i de mesurar 1,70 m, o el que sigui. Vull dir que és una cosa que forma part de tu. Què passa? Que quan comencem amb aquesta visualització, evidentment, la canalla que creix, la gent que veu tot això, és com, ostres, és que això que li està passant a aquesta persona, això que és aquesta persona, a mi em connecta, a mi em fa sentir acompanyada. Jo em puc, no, em puc visibilitzar en això. I quantíssimes persones han estat amagades, no? I han estat
1: reprimides. I vivien
0: reprimides
1: la seva sexualitat en el moment que la descobrien, amb trauma i amb culpa, perquè no era normativa.
0: Exacte, perquè no era normativa i perquè no tenien referents, que aquesta és una paraula que a mi m'agrada molt, els referents, cal que tinguem referents. Si jo creixo, no, en un entorn on hi ha referents de tot tipus, si jo de sobte em sento atreta per una noia, o de sobte, no, dic, ostres, doncs a mi això no m'encaixa, el que sigui, jo podré estar, no, sí, connectada amb això. Si això no existeix, no, jo sempre dic que en la meva infància l'homosexualitat no existia. Al meu voltant ningú era homosexual. Per tant, era molt difícil que ningú del meu voltant o jo mateixa em pogués plantejar si m'havia d'agradar. Perquè, clar, tot això també hem de tenir en compte que tota la informació que rebem de mitjans clàssics, sèries, pel·lícules clàssiques, llibres clàssics, al final tot el que té a veure amb amor i sexe té a veure amb la heterosexualitat, l'heteronormativitat. És a dir, totes les parelles són noi-noia, no? I tenen relacions entre ells, i

0: poca cosa més. No? Jo sempre dic que el meu referent d'homosexualitat era la cançó de Mecano de Mujer contra Mujer. Això era el meu gran referent. O sigui, sí, l'entenia, perquè jo era petita. Quan l'escoltava i la cantava, pensava, ai, que curiós, no? Aquesta senyora està s'agafant de la mà.
1: És
0: clar,
1: veritat.
0: Així, no? Tu no et pots qüestionar la norma. Ens hem de qüestionar la norma? Sempre. Ens hem de qüestionar si això m'encaixa o no.
1: I sobretot tenir en compte també des del nostre món occidental, primer món, fites aconseguides i tot el que vulguis, que la despenalització, per exemple, de l'orientació sexual en molts països encara és una quimera, vull dir, hi ha 65 estats membres de la ONU on encara criminalitzen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe. Vull dir, és una xifra que, a més, ha augmentat. Iraq, Tanzània, Kènia, Mauritània, Aràbia Saudita i molts altres llocs. Hi ha països on encara hi ha pena de mort per aquest tipus de persones i de relacions sexuals. I és veritat que la despenalització de l'homosexualitat al nostre país i al nostre món fa 4 dies, com aquest sí, diu, del matrimoni igualitari en fa menys encara.
0: Sí, sí, és que
1: Espanya va ser un dels primers països del món en el 2005 quan es va aprovar el matrimoni igualitari. I recorda la polèmica que hi va haver respecte a la nomenclatura, que no era matrimoni, que no sé què... Bueno, en fi, unes coses que evidentment estan superades.
0: Al final...
1: Però és que jo, quan jo anava al Pride, que jo vaig anar, per exemple, al de Berlín, aquí a Barcelona, els primers que se'n va fer, hi vaig anar, i encara hi havia... José Marías i de tal, que em deien ¿y para cuándo el día del orgullo hetero? Va, fica't a la cova un altre cop, però queda't allà, home.
0: Però mira, contra això, Laura, jo sempre dic que està molt bé, reivindiquem l'orgull hetero, evidentment, però que no xafi l'orgull homosexual.
1: És que no és incompatible,
0: ja
1: no?
0: Vull dir, tu pots estar molt orgullós de ser hetero, fabulós, però no xafis a les persones que no ho són. Vull dir, la qüestió, i per això jo sempre dic que l'orgull, no? L'orgull, el Pride, l'LGTBI, és important, perquè el que fa és això, és dir, vale, jo sóc així, jo estimo així, a mi m'agrada això, jo penso d'aquesta manera, jo sento d'aquesta manera, i tu pots sentir de la manera que et doni la gana. És a dir, la qüestió és que des de temps immemorials, no? Allò hetero, allò clàssic, ha intentat aixafar tot el que se sortís d'aquesta norma. Perquè si una cosa li agrada a lo social, no?, és que tots estiguem com posats en un mateix lloc. I de sobte, quan comencen a haver-hi veus dissidents que diuen, és que a mi això no m'interessa, però passa igual amb totes les dissidències, clar, llavors surten aquests. I per què no reivindiquem això? Bueno, perquè no cal reivindicar-ho, perquè ja està tot arreu, però si tu, Josep Maria, sents la necessitat de reivindicar que ets hetero, escolta'm, pots sortir al carrer? Pots sortir al carrer i reivindicar-ho? Si ningú t'està dient que no.
1: Tu mai t'has hagut d'amagar.
0: Exacte.
1: Llavors hi ha moltes frases que encara són estereotips i que encara diuen com és la ment d'aquella persona que les pronuncia. Jo he dit això de per quan el dia de l'orgull hetero, perquè era un habitual anys enrere, no sé si encara la diuen
0: sí.
1: Davant meu no, ja t'ho dic.
0: Existeixen aquestes persones encara, sí.
1: Però altres frases que diuen que estàs davant de una persona que s'ha de revisar i si no n'has de fugir. Els nens necessiten un pare i una mare.
0: No sé quina base té això. A mi sempre que em diuen aquestes coses dic, vale...
1: Bueno, que el pare sigui un borratxo o un maltractador és igual, però els nens necessiten... M'entens o no?
0: Sí.
1: És una bajanada a nivell estratosfèric colossal. Ara n'hi ha massa, abans no se'n veien tants.
0: Clar, l'efecte contagi que et deia jo abans.
1: Sí, clar, perquè és una moda, que és una altra de les frases.
0: Perquè això és una moda,
1: clar,
0: perquè voleu que
1: hi ha massa joves perquè és una moda.
0: Exacte.
1: Sí, no vull que doctrinin els nens.
0: Sí, aquesta també és molt
1: aquesta
0: bonica.
1: És molt habitual,
0: sí, sí.
1: Oi que sí?
0: Que de fet, o sigui, això, tornem-hi, parteix de la mateixa base, aquesta por a que quan hi ha referents tu puguis qüestionar. Si no hi ha referents no et qüestiones i per tant segueixes el camí. I de sobte no, venim nosaltres a dir, escolta'm, que
1: sí, sí.
0: Pots estimar a qui et doni la gana.
1: Després clar. Aquesta de, no sembles gay.
0: Pues no se't nota, eh?
1: No se't nota. Ai, per favor.
0: No se't nota que ets bisexual.
1: No, sí, és que m'ha caigut el cartell que portava al front aquest matí quan m'he llevat. M'entens o no?
0: Però mira, això té molt a veure amb una cosa que és una de les coses que més s'ha penalitzat en el món masculí, sobretot,
1: sí.
0: Que és el tema de la ploma. no? La plomofòbia, que se'n diu ara.
1: Sí, que a veure, hi ha molts heteros que

0: tenen ploma o no passa? Vull dir, és que veure...
1: És que fixeu-vos, no? O sigui, jo sempre faig la reflexió de què vol dir tenir ploma. Fixa, tenir ploma vol dir que un home fa gestos, moviments o formes de parlar que s'identifiquen amb una dona.
0: Sí, que s'han associat.
1: I per tant, com que la dona històricament i socialment ha estat per sota, és com que l'home es devalua a si mateix, perquè no és un home com
0: no,
1: cal,
0: clar.
1: Un senyor que li agrada agafar la destral i trencar arbres.
0: Sí.
1: Anem a veure, per sort, no? Cada cop això s'està flexibilitzant més, sí. I d'això també va la lluita del col·lectiu.
0: Correcte.
1: De que no haguem de associar que un home ha de ser barbut amb la veu greu i anar fotent destralades.
0: Però vaja, que si sentiu alguna d'aquestes frases, doncs ja sabeu, les heu de rebatre.
1: Total.
0: Perquè el silenci també és complicitat, les hem de rebatre o hem de fugir.
1: Mm.
0: Aquesta és molt bona també. I qui fa d'home i de dona a la parella?
1: Això...
0: Aquesta és molt heavy.
1: Però això és molt real, Laura. Jo tinc moltes amigues lesbianes a... I els hi han preguntat.
0: I quina de les dues és l'home?
1: Sí, sí.
0: Doncs cap, per sort!
1: Doncs mira, és que cap, saps? Sí,
0: és,
1: però és brutal, eh? I tot això del... És que és molt bèstia, realment. El tema de les... O sigui, fixa't, no? Amb el tema dels homes et deia, el tema de la ploma, no? I la devaluació de l'home quan es comporta com una dona. En el cas de la dona, no està tan penalitzat socialment, perquè representa que la dona lesbiana... I poso les cometes, encara que no em veieu els oients, vale? Però estic posant
0: tota
1: cometes.
0: Tota l'estona està posant cometes.
1: O sigui, sembla com que la dona lesbiana és com que es vol assimilar a un home perquè li agraden les dones.
0: Ja,
1: i llavors això
0: com se li deien abans, marimatxos, camioneres,
1: clar,
0: i coses així, saps?
1: Exacte.
0: En fi.
1: Que això tampoc no és veritat.
0: Això jo he escoltat dir, que m'he aixecat de la taula i he dit, però tu, de quin segle has sortit? Que ara que per fi les nenes tenen referents en el futbol, que hi ha moltes dones futbolistes boníssimes, que el Barça guanya tot, etcètera, etcètera, de dir, les futbolistes són lesbianes.
1: Totes.
0: Sí, totes.
1: però els futbolistes no són gais, eh?
0: No, clar.
1: Els homes no.
0: Ah, no, cap.
1: Són molt machos.
0: Cap, sí, però no, cap.
1: No hi ha cap futbolista gai. En canvi, totes les futbolistes són lesbianes.
0: Sí, totes.
1: Bueno, revisem-nos les cosetes, que
0: doncs
1: de fet
0: tot
1: segurament...
0: Tot això és el que hem de revisar. Sí. O allò que diuen, no, les dones que són lesbianes ho són perquè no han trobat l'home adequat.
1: Ah, això m'agrada
0: molt, també.
1: No, clar,
0: estimats, és que què fem sense vosaltres?
1: Sí, sí.
0: Morir.
1: És que, clar, si no ho proves, com
0: soledat.
1: Ho has de saber?
0: Ai, per favor.
1: No, però és molt xulo perquè... Els homes que diuen això, perquè jo me n'he trobat, en plan, és que les dones lesbianes és això, no? No han trobat un bon home que les faci... I jo sempre els dic, i tu has trobat una bona, un bon home que et faci disfrutar? Ho has provat? Llavors com saps que no ets gay? Ah, no, però no és el mateix. Dic, ah, bueno, aviam, el doble rasero també.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que sempre no hi ha com aquesta idea de que tot el que se surti... També, o sigui, des de la part psicològica hi ha una part molt comprensible, que és, si jo veig que una persona se surt del camí, això em fa de mirall a mi. I això m'obliga a qüestionar-me quines decisions he pres jo a la vida. No? Per això, per exemple, salto una mica de tema, però per exemple, ara estava pensant en les mares solteres o en les dones que no volen ser mares, posen un mirall a les dones que no han pogut decidir.
0: Clar.
1: O que no s'han parat a pensar si ho volen o no ho volen. Mm-hmm. I llavors, això és molt incòmode. Per tant, sí, el col·lectiu LGTBIQ+, hem vingut a molestar, hem vingut a tocar els nassos i a dir, planteja't la teva vida, planteja't el teu camí, planteja't quines són les teves decisions,
0: uh-huh.
1: Perquè igual estàs decidint coses que t'han dit que has de decidir, però igual tens més llibertat de la que penses.
0: A l'altra banda, d'això de no sembles gay, hi ha l'altra, ets massa guapa per ser lesbiana.
1: Massa elegant, jo he sentit massa elegant. És que vesteixes molt elegant per ser lesbiana.
0: Sí.
1: I això jo ho he sentit d'una dona, eh?
0: És
1: uau. Però clar, perquè tenim aquest imaginari, i fixa't, d'on està construït aquest imaginari de les lesbianes camioneres, machorres i tal?
0: Bueno, és que, per exemple, la paraula feminista, quan jo era petita, estava completament denostada.
1: Sí, sí.
0: Completament.
1: Sí, sí.
0: Eren senyores que histèriques que no es depilen. No, era una cosa.
1: No ha canviat massa, eh?
0: Home, ha canviat molt. Vull dir, ara... No, home, jo crec que ara hi ha un percentatge de dones, de noies,
1: total,
0: de joves, de grans, que ens definim feministes.
1: Totalment.
0: I que li hem donat la volta al terme i li hem posat on toca, que és que volem la igualtat en tots els sentits.
1: Bueno,
0: i d'homes també. És que vull dir, no, és que o ets feminista o ets del segle XIX. És que no.
1: Clar, però fixa't, torno, tant el feminisme com el col·lectiu LGTBIQ, el que fa és posar a sobre la taula això, no? El plantejar-te les coses establertes. I quan et planteges això... és incòmode perquè de sobte o perds privilegis o perds no, com aquest estatus, i això evidentment molesta. Per tant, clar, hem de ridiculitzar
0: sí,
1: això
0: sí,
1: per lluitar-hi
0: sí, sí.
1: en contra. Quan ridiculitzes un col·lectiu, bàsicament és que no

0: institut era. Un institut, perquè era ESO, no me'n recordo quin, però és igual. I teníem una conversa sobre el col·lectiu, tal i qual, i un noi va aixecar la mà i em va dir: a mi em sembla molt bé que ho facin, però per què m'han de venir a mi dir que són gais? A mi què m'importa, que s'ho amaguin? Justament aquest noi, saps què portava posat?
1: Què?
0: Una samarreta del Barça. I li vaig dir: a mi què m'importa que tu siguis del Barça? Oi que ho mostres amb orgull, que ets del Barça? Doncs igual que tu mostres amb orgull que ets del Barça, o que la teva companya porta una creu i tal, o que no sé qui porta no sé quant, que demostra que és de no sé on,
1: sí,
0: doncs una persona del col·lectiu demostra amb orgull.
1: Per què no pot demostrar amb orgull el que és cadascú?
0: Dic, què et molesta tu, aquesta...
1: En fi.
0: No? Però ens molesta molt.
1: Doncs
0: és
1: necessari fer didàctica perquè nens i nenes petits, tot i que evidentment estan molt més avançats que quan érem petits nosaltres, en aquest sentit, en termes d'empatia i de llibertats, encara hi ha qui reprodueix allò de generacions anteriors.
0: Totalment.
1: Vull dir, encara es diu... d'allò de jugues o plores com una nena, aquest té el cabell massa llarg per ser un nen, aquest té ploma amb una manera despectiva, etc, etc, etc. Llavors, jo crec que com a persones sensates i adults funcionals, que considero que som la majoria, no ens hem de cansar de fer aquesta didàctica.
0: Totalment.
1: I d'intentar aconseguir que les persones, siguin de la tendència que siguin en qualsevol sentit, tinguin l'orientació sexual que tinguin, tinguin les preferències que tinguin, tinguin la identitat que tinguin, perquè aquí ja hem explicat en sessions anteriors que una cosa és orientació, una altra cosa és identitat. Tothom té dret a ser qui és, sense que ningú ho digui. Així que, feliç dia de l'orgull, Sílvia.
0: Felicíssim.
2: En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito, Desayuno con Irene y Roger.
3: Buenos días, querido. Pásame el zumo de naranja, por favor.
4: El estreno de anoche fue algo fuera de serie, ¿no te parece?
3: Sí, fue divino. Lo más granado de la sociedad. Rogers y Hawk, Colport.
4: Sí, mi amor.
5: Sota suspita.
2: Mi programa favorito se llamaba El Vengador Enmascarado. Lo imaginaba como una combinación de Superman y Cary Grant. Eso es lo que yo creía.
5: Amb Laura González.
1: Avui completem el Sota Sospita amb una sorpresa i amb un convidat especial, el Nacho Encinas, aquí a l'estudi amb nosaltres. Benvingut.
6: Moltes gràcies, molt bones.
1: Moltes gràcies a tu per posar-te en contacte per l'oferta, diguéssim, no? Parlarem del teu espectacle,
6: sí,
1: pel 4 de juliol, que esperem la gent, doncs, no es perdi, però primer tenint en compte, el Nacho és emprenedor, és artista, és professor, és consultor en comunicació i has creat l'Escola de la Neurocomunicació i Humanisme. Explica'm una mica, si us plau. Posa'ns en context.
6: El context és que, i ara permetem ser una mica com posar la gràcia, no?
1: Sí.
6: Que els joves, i els nostres joves també, hem de fer moltes coses per tirar endavant i posar moltes etiquetes perquè s'entengui el que fem.
1: Ja.
6: Llavors, en realitat, és, a mi m'agrada comunicar.
1: D'acord.
6: Punt i final. El que passa que amb l'experiència, doncs, a mitjans de comunicació, per exemple, o que també m'agrada fer docència, doncs he anat fent, doncs, cosetes vàries, doncs, que ara li diuen, doncs, consultoria o no sé què, o formació.
1: Sí.
6: Llavors hi ha una de les coses que és aquesta escola de la neurocomunicació i l'humanisme, que és la manera que jo entenc la comunicació, que és un equilibri entre ciència i humanisme.
1: D'acord.
6: I, en realitat, recordar que som humans, que la comunicació és el que ens uneix, o sigui, hi ha la paraula, el prefix llatí des de comú, el que tenim en comú.
1: Exacte, molt bé.
6: I compartir, viure i aprendre potser a comunicar també des d'una intel·ligència emocional, que això cada vegada ho escoltem més, però no sé si ho posem en pràctica.
1: Uh-huh.
6: I des de què és el que sentim, com sentim les coses, i intentar, en realitat, tenir una supervivència de major qualitat.
1: Molt bé.
6: Això és una mica com jo veig la comunicació, com l'entenc, i per això faig totes aquestes coses que has dit.
1: Déu-n'hi-do, quina de cosa. Escolta'm, en tot cas, el 4 de juliol,
6: sí,
1: a les 9 i mitja, al Golems, tenim una cita amb tu, Nacho, per un monòleg que és humor, que és crítica social, també, que és una mica de tot.
6: És una fusió entre tot el que m'agrada i el que també em desagrada, suposo,
1: sí,
6: perquè en base a referents doncs he construït un espectacle des de... No sabia al principi què és el que volia fer, però això comença fa com 2 anys i una miqueta més. I és una construcció de dir el que penso, ja que ens empara la llibertat d'expressió, òbviament, i a partir d'aquí, doncs,

0: de crear i expressar en el moment en el que estem des d'un punt de vista de crítica social cap a la política, per exemple, cap a també com utilitzem les xarxes socials,
1: sí,
0: cap a com no expressem les coses que volem dir perquè potser no ens han ensenyat que hem d'expressar el que volem o el que mereixem.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí, doncs, ho faig en tres personatges.
1: Val.
0: Un és un gairebé clown.
1: D'acord.
0: L'altre és un gairebé transformista. I després està el Nacho, que aquest també podria ser gairebé, perquè hi ha dies que gairebé Nacho, gairebé no Nacho, però és un equilibri entre aquells referents de, doncs de l'art més transgressor, per exemple, des del transformisme, el drag queen, i també des de la vulnerabilitat, que és el contrari de com transmet un clown, un pallasso.
1: Molt bé, o sigui que la faceta més divertida, podríem dir, o més irreverent també, no?
0: Sí.
1: La més esbojarrada i després... doncs la més, no sé si sensata, potser, però la més igual encorsetada, perquè nosaltres som molts jos diferents al cap i a la fi, no?
0: Sí.
1: I ens expressem de manera diferent en funció de quin rol estem assumint.
0: Sí, així és, així és, així ho veig jo, i per això aquest punt de vista i punt de partida per crear i comunicar des de punts de vista completament diferents, perquè sí, de vegades no estem diagnosticats, però tenim moltes persones dins nostre, algunes no ens cauen bé ni a nosaltres mateixes, però hem de conviure, però penso que la gràcia, això podríem fer com molta filosofia d'això, no? Però la gràcia està en comprendre, acceptar-nos també i trobar nous llocs des d'on ser. I penso que vale. Tot el que és art, cultura, ens ajuda molt a acceptar-nos.
1: I llavors tu com perquè bueno, ja n'has fet de funcions d'aquest espectacle,
0: sí,
1: vull dir, és com una tornada,
0: exacte,
1: oi?
0: Exacte, es va estar l'any passat, sí, vam
1: molt
0: fer
1: bé.
0: 9 funcions en total.
1: Molt bé, vull dir, si voleu que també arribi a la vostra ciutat, comunitat, teatre, el que sigui, el Nacho Encinas el trobeu també a xarxes, etc.
0: Sí.
1: Com vas arribar a pensar en aquesta necessitat, com a més molt jove, de... ens està passant alguna cosa amb la comunicació, estem més interconnectats que mai, però en canvi hi ha uns buits de comunicació tremendos, li posem paraules a tot, però en canvi no expressem allò que som o allò que necessitem. O sigui, com vas arribar tu a fer aquest clic que et va portar a desenvolupar la teva tasca? Et va passar alguna cosa a nivell personal
0: No hi ha una resposta concreta, suposo que és una suma de moltes coses i de diferents aprenentatges en moments vitals, i una de les coses, per exemple, que a mi, jo vaig començar a fer ràdio als 17 anys, com comença molta gent super jove, inclús hi ha gent que va començar molt abans, als 12, als 13, tinc amics que ja van començar a fer ràdio, jo des dels 17 fins als 25, més o menys, vaig estar fent ràdio, i a mi una de les coses que em deien, quan venien convidats, era que els escoltava.
1: Ai,
0: i que els mirava als ulls,
1: sí.
0: I jo em quedava, no sé... És
1: que la gent no ho fa, o què?
0: Clar,
1: no?
0: O sigui, a mi hi ha coses que de vegades ens poden dir com a professionals, no? Que és com un piropo, i està molt bé que ens ho diguin, però en realitat jo penso que és la base del que fem. I a mi m'agrada molt escoltar amb els ulls. O sigui, jo entenc... mirant els ulls. Està molt bé que tu em diguis paraules, però si jo no et miro els ulls no t'entendré.
1: Sí.
0: I sí que és veritat que hi ha moments com de molta vulnerabilitat o de pors que ens amaguem una miqueta cap a baix i és un lloc on no coneixem o amb gent que potser no ens cau bé, que ens amaguem una miqueta. Els ulls sempre parlen. Llavors, a partir d'aquí de... potser hi ha alguna cosa que he de començar a treballar en mi, que és això, si m'agrada escoltar des dels ulls, doncs trobem una mica què hi ha. Després també, doncs, a partir de fer classe i tal, m'he adonat que hem d'expressar-nos com es diria, desencorsetadament.
1: Uh-huh.
0: És a dir, això de que utilitzo jo el teatre de les màscares,
1: sí,
0: en realitat és utilitzar una màscara, entre cometes, per fer veure que no sóc jo, però com dèiem, són dues versions o dues facetes
1: clar,
0: meves.
1: Quan assumim un paper, no?
0: Sí, i en realitat, com el moment en el que jo decideixo fer una obra de teatre és perquè m'ho diuen amigues que havien fet arts escèniques, i algunes havien fet arts escèniques perquè sí, les altres és perquè eren com més terapeutes / actrius i feien com fusions, no? de transmetre i d'utilitzar-ho com a eina terapèutica. I vaig aprendre escrivint i després donant-li voltes, perquè aquí almenys jo he fet com molt treball de visualització de què es veu a l'escenari, perquè quan escrius tu no saps si funcionarà allò que estàs escrivint.
1: Clar.
0: Per molt que tinguis una directora meravellosa, la Rocío Raval, que m'ha acompanyat a mi, i que m'ha dit sí, prova, juga. I és la directriu que he tingut. Juga, experimenta. Jo no tinc estudis en arts

0: escèniques. Jo era una prova que volia fer i a veure què passava. I a partir d'aquí, doncs, anar trobant. I si demanes consell, demanes opinió, tornes a assajar. I t'explicaré una cosa. Quan vam estrenar el juliol de l'any passat, la primera funció, que era la primera vegada que jo em pujava a fer un personatge, jo havia estat a altres escenaris, però fent de Nacho, no sé, presentant o
1: ja, sí,
0: amb un guió molt pautat, vull, o sigui, ha escrit per altres, vull dir, no? Però de la primera funció, que va ser prou desastre, perquè potser el públic no ho va notar, no? Però jo que sí, per dins notava que hi havia moltes coses que s'havien de canviar. I van ser dues setmanes en total, aquestes 9 funcions que et mencionava abans que vam fer. Doncs en aquestes dues setmanes, l'evolució de les 9 funcions va ser estrepitosa. O sigui, ja, potser el 40% de l'obra va canviar.
1: Déu-n'hi-do.
0: I alhora també agraït, perquè és un aprenentatge constant el pujar-te a l'escenari i provar, i en base a això, que a mi l'ordre de direcció era juga. Llavors era trobar tot el màxim joc possible i intentar, doncs, treure noves habilitats de comunicació.
1: Clar.
0: I en
1: això estic. Escolta'm, i llavors, respecte a l'any passat, també ha canviat aquesta funció que ens espera el proper dia, sí, 4 de juliol?
0: Sí, hi ha molts canvis. De fet, he tingut l'oportunitat de veure l'obra perquè la vam gravar diferents vegades, i hi ha petits matisos que sí que s'han fet, com petites rèpliques que de vegades, doncs, poden funcionar millor, sí, com, o més graciós, o al revés, no? Com
1: i a més que
0: crític.
1: També depèn del públic d'aquell dia, vull dir que moltes, sí, vegades no pots controlar al 100%.
0: Completament. Mm. A més, jo utilitzo molta impro. Hi ha un dels personatges que és el gairebé transformista, aquest gairebé drac, que, sí, que el 95% és impro. Hi ha uns gags escrits, però tot és interacció amb el públic, no? I hi ha molts canvis, inclús el personatge, el gairebé pallasso, el 100% és diferent al de l'any passat.
1: Molt bé.
0: I perquè el pallasso...
1: Quin repte.
0: Sí, el pallasso comunica sempre des d'un lloc molt vulnerable, des d'una realitat pura, sincera. I jo pensava, és que jo no puc explicar el mateix que l'any passat. És a dir, han canviat moltes coses al voltant nostre, no? Al nostre entorn, però també en mi mateix, i no puc fer els mateixos números que vaig fer l'any passat. Llavors, el 100% de la part de clown és diferent.
1: Voldria saber una mica més de l'estructura i de la temàtica, perquè hem començat avui la conversa, Nacho, parlant d'això de la neurocomunicació i de que, sí, som éssers humans i que estem en un món complicat pel que fa a l'expressió, no? A través de, dèiem, tota aquesta sobreinformació, la tecnologia, etc, etc. Tu com ho... No sé si em pots ampliar una mica més pel que fa als continguts d'aquests temes que articulen la funció, no? Perquè suposo que poses el dit a la nafra, però bé, vull dir que ens interpel·les i ens faràs qüestionar-nos.
0: Sí, hi ha una pregunta que fa el Nacho, sí? O sigui, el personatge de Nacho, que li fa al públic, que és a què creieu que haurien de jugar els polítics? I després pregunta, oh, si els polítics juguessin més o millor,
1: sí,
0: el país o el que fos, com l'estructura democràtica, aniria millor?
1: Uh-huh.
0: I en general la resposta és que sí, perquè és una mica això, no? De vegades per la rutina, pel nostre rol laboral, ens encursetem i ens creiem que som aquella persona. I potser no tant. O sigui, sí que som una part d'aquella persona, però ara més que portem molts mesos amb molts enrenous polítics, ja sigui de país o de món, jo miro els polítics i penso, aquesta gent, quan se'n va al llit...
1: Sí, quan s'atreuen el traje de polític, què són, no?
0: Exacte. Llavors, per això el Nacho pregunta això de si els polítics juguessin més o millor, si ens aniria millor, sempre surten com, sí, haurien de jugar, tal. T'he de dir que mai m'han dit jugar al Monopoly, que jo penso que és el que fan a dia d'avui molts dels polítics. Però, bueno, és una de les cosetes que pregunto, no? Així per dir-te una mica des del punt de vista com de la crítica, sí, social. I després una altra pregunta o gag o joc que fa el personatge el personatge transformista, li he posat el nom d'Alegria. Com parlo d'emocions, de neurociència d'emocions, després faig, sí, la broma de que hi ha una pel·lícula que és la de al revés, no? De, sí, Inside Out, que hi ha, sí, o sigui, que és qui porta les riendes i el timón d'aquella nena. Doncs jo ho dic una mica en broma, no? Que l'alegria és una de les emocions i que l'hem d'acceptar, però que no sempre podem estar alegres.
1: Uh-huh.
0: Però sí que a partir d'aquí faig una mica de reflexió entre l'amor. I demano, això no ho he explicat mai a cap lloc fora del teatre, però el que demano és, com faig molta interacció amb el públic, és que vaig a algú i li pregunto, tu tens trucades gratis? Tu pots trucar a algú ara mateix aquí al teatre? I demano que truqui a algú conegut a la seva agenda, un familiar,

0: amic que sigui, i que li digui alguna cosa bonica. Llavors, és una mica aconseguir recordar que hem de dir-nos també coses boniques i que està molt bé doncs, ser conscients de la realitat en la que vivim, o sigui, la realitat que ens han construït o que estem intentant construir individualment, però que alhora hi ha moltes forces, podríem dir, com és l'amor, que és una de les que mou el món, i que potser doncs, ens hem de parar una miqueta i en comptes d'enfadar-nos amb qui vivim o amb el veí, la veïna o amb nosaltres mateixos, doncs reflexiona i digues alguna cosa bonica a qui tens al davant.
1: Clar.
0: Potser és un t'estimo, però potser és aquesta pulsera que portes avui, doncs te l'has comprat i m'agrada molt, enhorabona per donar-te un regal, o potser és, no sé, lluita per allò que vols intentar aconseguir, no?
1: Sí, és veritat que de vegades ens hauríem de parlar a nosaltres millor i parlar als altres millor, no? Avui amb el Nacho Encinas, més enllà de l'espectacle, es diu l'espectacle?
0: Comunica.
1: Comunica.
0: És un joc de paraules, clar. Sí, perquè va de neurocomunicació, clar. Però també parla de l'autenticitat, no? Del ser únics, d'aquest poder, bueno, poder, ho diem una mica perquè ho he de vendre així,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: però
1: està molt bé, està molt bé.
0: Cadascú que ho pensi com
1: vulgui. S'ha de comunicar de la millor manera possible.
0: Sí.
1: Doncs et recordo, en el Golems de Barcelona, aquesta funció especial per al proper 4 de juliol, per part d'aquest jove que és emprenedor i moltíssimes coses més, i per entrar una mica en això de la neurocomunicació. Tu al principi, abans d'amics, em deies, jo et puc parlar de la neurocomunicació en relació a la cultura.
0: Sí.
1: I jo m'ho he hagut d'apuntar en plan, preguntar. O sigui...
0: perquè és, primer perquè ets una persona molt aplicada. Això ho tenim molt clar i ens ho recordes i ens ho ensenyes sempre que t'escoltem a la ràdio.
1: I amb una memòria una mica deficient, llavors.
0: Però perquè tens
1: ho he d'escriure.
0: Moltes coses a gestionar, això ens passa sovint cada dia. Sí, jo penso que... Mira, et diré una frase de Nazaret Castellanos, que és una neurocientífica que a mi m'agrada molt i que a més fa moltes coses com d'entrevistes i tal, concedeix, vull dir. Ella diu que la neurociència a dia d'avui està de moda. Què vol dir? Que en altres moments la filosofia, per exemple, ens donava, o els hi donaves, no?, als nostres ancestres, les respostes. Que potser en un moment doncs, posterior era la ciència, com una ciència molt cartesiana, per exemple, no?, que donava les raons i les veritats. I que potser a dia d'avui la neurociència, que és aquesta ciència que estudia el que passa al nostre cervell, és qui ens dona les respostes d'allò que estem buscant en aquest moment històric.
1: Però el cervell encara és un misteri, d'altra banda.
0: Completament. Se sap moltes poques coses de com funciona i de com podem, inclús, com diu molta gent com moderna, no?, com hackejar el nostre
1: cervell. Disc dur.
0: Exacte. Llavors, la neurociència en aquest moment, jo com que m'agrada molt aquest missatge, no?, recordar que està de moda, o sigui, jo tinc molta gent coneguda que són neurocientífics, neurocientífiques, i fantàstic, però que no se'ns oblida que potser d'aquí, no sé, uns anys, no escoltem parlar tant de la neurociència, però sí que ens dona, ens explica els patrons del nostre cervell, s'equilibra amb el que són les nostres emocions, amb un discurs com més psicològic de què passa a les nostres neurones, que no només estan al cervell, sinó també doncs, una part com de l'intestí, com el que diem la panxa, per això de vegades sentim, no?, allà a les nostres vísceres, el que sentim.
1: Sí.
0: I des del punt de vista de neurociència, o a mi que m'agrada dir inclús és neurocultura, et puc donar tres dades que a mi em semblen molt interessants.
1: Perfecte, dóna-les.
0: I que ens ajuda una mica també a entendre per què la neurociència és important a dia d'avui. S'ha descobert, per exemple, que la dansa redueix el risc de demència.
1: Ah! En el meu cas, no sé si ha funcionat.
0: Balles prou?
1: Jo he estat ballarina.
0: Has de ballar
1: professional.
0: Més. Has de ballar més.
1: Vull ballar tota la vida.
0: Doncs,
1: tota la vida.
0: Aquesta setmana quantes hores has ballat?
1: No, aquesta setmana no he ballat.
0: Clar, el cos recordarà els teus balls?
1: Sí, sí, sí, me'ls sé de memòria, encara els que feia quan tenia 20 anys.
0: Practica'ls.
1: A sobre de l'escenari. Vull dir, però és veritat que jo sempre dic que la dansa és allò que si tornés a néixer, tornaria a fer.
0: Que bonic.
1: Com a alumne, com a professional, com a dedicació, com a hobby, m'ha portat de les millors relacions, la meva millor també relació amb el meu propi cos. Vull dir que, mira, poques coses diu aquesta frase de la dansa.
0: Hi ha molts estudis sobre la dansa, però altres,
1: coses.
0: Per exemple, la musicoterapia redueix significativament la necessitat d'analgèsics. I això és veritat, estem
1: molt
0: en un
1: bé.
0: País on es recepten molts analgèsics, de vegades per necessitat, òbviament, però d'altres vegades com per tapar una miqueta la ferida i no anar a l'arrel emocional del que ens passa. I la musicoterapia

0: i escoltar música, inclús després ballar, o sigui, aquí ja podríem fer un dos per un.
1: Clar.
0: Ballem i escoltem la música. Però també, per exemple, una que m'agrada molt i que doncs, la lligo també amb una part de l'espectacle, jo, referents del clown, del món del pallasso i així, em vaig conèixer Pallassos d'Hospital fa molts anys, des dels Pallapupes aquí a Catalunya,
1: etcètera.
0: També els Pallassos d'Hospital a València, i els Pallassos d'Hospital fan una feina meravellosa i és que redueixen el dolor, també el temps de plor, o sigui, ploren menys els pacients per tenir els pallassos, i també els pallassos redueixen l'estada dels nens i les nenes als hospitals.
1: Ah, que bonic. Això com l'estat d'ànim afecta, no, a l'estat de salut, que no sempre, que no és determinant, no? Però que en tot cas pot ser un condicionant. Mira, te'n diré una altra perquè afegeixis aquesta... Perquè diuen també els neurocientífics que quan un es fa gran, per evitar o per lluitar contra la pèrdua de memòria i les malalties neurodegeneratives, hi ha dues activitats absolutament fantàstiques, que una seria aprendre a tocar un instrument, que és la millor manera de combatre, i l'altra, aprendre un idioma. Llavors, que això és molt recomanable per tota la gent a partir de certa edat.
0: Aprendre,
1: en general
0: el que ens proporciona és el que diuen la neurogènesi, que és aquesta acció de regenerar la part neuronal del nostre cervell, i que segur que hem escoltat molt la paraula de neuroplasticitat. No? El nostre cervell té una estructura, però es pot adaptar. La podem recrear. Ho deia això don Santiago Ramón y Cajal al principi de la neurociència, i és el pare de la neurociència, en realitat, sí. I ell deia que qualsevol ésser humà, si s'ho proposa, doncs pot crear el seu propi...
1: Després, perquè diguem que la gent no canvia, que això ho dic jo sempre. Si vols, pots. Ara tu has de currar una mica per canviar, doncs, això, la plasticitat del teu cervell, que pot sempre evolucionar i no involucionar necessàriament, no estancar-se. Bé, doncs avui amb el Nacho Encinas, parlant de neurociència, una mica introduint-nos una mica en la neurociència, que, com tu dius, segons diuen els experts, també està de moda. Hauríem de veure un altre dia fins a quin punt les xarxes socials han contribuït, de vegades, a trivialitzar fins i tot segons quins conceptes, no? Perquè això amb la psicòloga, amb la Silvia Catalán, que ens visitava avui, sempre ho parlem. Vull dir, ara tothom sap que és evitativo, no sé quanto, pas, i llavors igual ens hem passat, no? I clar, val molt la pena, per exemple, a través de professionals, de comunicadors, com és el cas del Nacho, i d'espectacles com Comunica, que podeu gaudir d'aquesta funció especial el 4 de juliol al Golems de Barcelona, entendre com funcionem, què és el que hem de mirar, què és el que ens hem de revisar també, no? I que formen part de les inquietuds, dels malestars, de totes aquelles opcions que ens ofereix el món que vivim actualment. Doncs, Nacho, m'agradarà molt tornar a parlar amb tu.
0: Ah, jo encantadíssim.
1: Sí?
0: Sí, com vulguis.
1: Com ets molt de ràdio i això, dic, perquè a mi m'han quedat moltes incògnites.
0: A mi moltes coses per explicar, la veritat.
1: I molts temes a parlar sobre neurociència, sobre comunicació, sobre cultura, sobre identitat, etcètera, etcètera. Que ja no és una qüestió només generacional, vull dir, tu i jo som de diferents generacions, però crec que són temes que ens afecten a totes.
0: I és bo també la barreja, entre cometes, intergeneracional. Potser tu i jo som massa
1: essencial.
0: Joves, però també hi ha molts estudis. No és veritat? O sigui, en realitat, podria ser la meva... podria ser la meva germana més gran, en realitat.
1: Ja.
0: O la meva tieta jove.
1: Ja,
0: molt jove. Però s'estan demostrant també molts estudis de neurociència com tots els intercanvis intergeneracionals entre peques i sèniors. Hi ha moltíssims beneficis a nivell cerebral. De fet, s'estan fent residències de gent grans amb espais per gent jove.
1: Això
0: és molt xulo.
1: Això
0: és molt xulo i molt necessari que ho sapiguem, també per entendre quin és el futur que ens espera i com poder potser prevenir alguna cosa.
1: Doncs un altre dia comencem parlant, si et sembla, d'on ve la teva passió per la neurociència i desenvolupant alguns d'aquests temes que jo crec que mereixen la nostra atenció. Molta sort en l'espectacle, que vagi molt bé i que n'hi hagi molts més aquest estiu. Gràcies, Nacho.
0: A tu. You need me,
1: I'm not here for long. Arribem a la una amb Nene i aquesta revisió, aquesta versió del tema Houdini de Dua Lipa. I tornem en uns minuts aquí al Sota Sospita. Fins ara.

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, Veneçuela, devastada després del doble terratrèmol d'aquesta setmana que deixa un darrer balanç de més de 1.400 morts, més de 3.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. Tot plegat mentre els efectius continuen treballant contra rellotge per intentar trobar supervivents sota les runes. Les hores crucials han passat 4 dies dels sismes mentre continuen les rèpliques. Més d'una vintena de països envien reforços humans i materials. Raquel Bernedo, tècnica d'emergències de la Creu Roja, s'ha desplaçat a Caracas. En una entrevista al canal 24 Hores, desgrana les principals actuacions.
2: Se sigue llevando a cabo en la medida de lo posible todas las actividades relacionadas con el rescate, con la búsqueda y el rescate. Primeros auxilios psicológicos, que son muy importantes porque actualmente hay mucho estrés en la población y mucha ansiedad.
0: L'estat de la Guaira, zona zero dels terratrèmols, amb un 95% de les infraestructures col·lapsades, s'ha blindat per interferir el menys possible en aquestes tasques de salvament. Recordem que el govern d'Espanya ha elevat aquest diumenge a 9 els morts, 14 són les persones localitzades sota les runes i 131 les desaparegudes. I ja ha aterrat aquest diumenge a Madrid a la base de Torrejón de Ardoz el primer avió amb gairebé un centenar de repatriats, 76 dels quals són espanyols. I a Barcelona, dos morts al barri de Poblenou, al districte de Sant Martí. Segons les primeres investigacions, un home que fugia de la policia en cotxe ha embestit un altre vehicle que estava aturat en un semàfor. Els fets han tingut lloc pels vols de les 9 del matí a la Cruïlla, entre els carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes mortals, els conductors. Una tercera persona implicada en aquest accident ha resultat ferida i ha estat traslladada a un centre hospitalari. I avui, 28J, és el Dia de l'Orgull. A Lloret de Mar, al Museu del Mar, una exposició recorre 60 anys d'història del col·lectiu LGTBI al municipi. Fotografies, objectes, documents i testimonis acrediten la repressió que van patir algunes persones i com a través de la lluita es van conquerir els drets. La llavor d'aquesta exposició ha estat la investigació de Lourdes Masmitjà, impulsada per l'entitat Plurals, que ha permès identificar una vintena de casos de persones que van patir repressió durant el franquisme. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Lourdes Masmitjà desgrana les mesures que la Guàrdia Civil els aplicava.
3: La teoria era que els rehabilitaven, no? Perquè el concepte d'homosexualitat era com una malaltia en aquesta època i pensaven que els podien rehabilitar, no? Tancant-los en un centre, no? De rehabilitació, però que la realitat va ser que els van tancar a la presó. Una altra mesura de seguretat era que els desterraven de la zona d'on vivien, doncs si eren de Lloret de Mar.

0: doncs els desterraven bàsicament durant 2 anys de la Costa Brava, és a dir, no podien anar a viure allà.
1: Un dels reptes actuals és combatre els discursos d'odi. L'any passat a Catalunya el 30% de les infraccions penals per aquests delictes vinculats a l'orientació sexual no es van arribar a resoldre. I el centenar de casos que es van registrar, segons dades del Ministeri de l'Interior, es van saldar amb 20 de detinguts o investigats. I abans dels esports, un apunt de la crònica política, perquè l'alcaldable per Figueres d'Aliança Catalana es desvincula del partit després que la formació hagi decidit obrir-li un expedient disciplinari per expulsar-lo. Els motius, segons explica la formació en un comunicat, una situació personal d'aliesa que no va compartir amb el partit i que textualment és incompatible amb els principis fundacionals que inspiren, diuen, el seu projecte. En esports, David Alonso s'adjudica la cursa de Moto2 del Gran Premi dels Països Baixos, que ha acabat fa tot just uns minuts. Segon ha estat Manu González i tercer l'australià Senna Agius. A la categoria de Moto3, el murcià Máximo Quiles ha sumat la 6a victòria d'aquesta temporada. El torn de MotoGP serà a les 2 del migdia. Un cap de setmana també en Fórmula 1, el Gran Premi d'Àustria. La cursa començarà a les 3 de la tarda. I al Mundial de Futbol, recordem que ja han quedat definides les eliminatòries del 16 de final. Espanya s'enfrontarà a Àustria. El primer creuament aquesta nit a les 9 entre Sud-àfrica i Canadà. I nosaltres ho deixem aquí, ara a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.
3: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
4: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
5: Sóc aquí per complir els teus somnis.
6: Sota sospita.
7: Això és surrealista.
6: Amb Laura González.

0: Ja tornem a ser aquí amb el Sota Sospita per completar coartada en aquesta segona part entre el butlletí i l'informatiu migdia de Ràdio 4. Gràcies per ser-hi i, com sempre, a aquesta hora, el diumenge, toca fer el recorregut cultural eclèctic divers. Propostes d'oci i lleure amb el Carles Novelles. Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Doncs fantàsticament bé.
1: Genial.
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Estem bé. La Candela fa casals?
1: La Candela fa mig casals. Hem decidit que aquest any, la primera setmana que li tocaria fer casals, no farà casals, o no ha fet, de fet, perquè hi havia Sant Joan pel mig...
0: Ja.
1: És festius, era aquella setmana tonta. Setmana tonta i tal. Sí. I farà casals a partir de demà. Sí, ho estic dient bé, a partir de demà.
0: Sí, jo
1: demà
0: igual.
1: Demà farà un casal de teles.
0: De teles?
1: Sí. Penjar-se de
0: les teles. Ah, d'allò de penjar-se. Sí, molt bé, molt divertit.
1: Sí, sí, hem trobat una cosa així a Vilafranca, que és on viuen els avis, i ella volia fer...
0: On viuen els avis, és que de veritat.
1: I l'hem apuntat allà.
0: Tenim un morro, els pares i mares?
1: No, perquè és que estava allà el casal. O sigui, ho van veure allà un dia i els hi va fer gràcia i tal. A veure, que a mi no em va molt bé, perquè l'hauré d'anar a buscar a Vilafranca algun dia i tornar a Barcelona i hauré de fer una mica de cotxe, però bé, en fi, és igual.
0: Reclamem des d'aquí una paga extra pels avis donant l'estiu, sobretot en aquestes setmanes, on, si no, és impossible treballar i tenir els nens.
1: M'encanta. Jo puc incloure les reivindicacions del col·lectiu educatiu?
0: Jo crec que hauríeu de.
1: Sí, sí. Una paga extra pels avis, m'agrada
0: molt
1: la idea.
0: Jo hauríeu de fer-ho.
1: Sí, sí.
0: Que a mi m'heu portat de bòlit aquestes darreres setmanes, eh? Perquè, mira, perquè tinc carinyo amb els mestres i perquè entenc les reivindicacions. Però hi ha dies que ens ho heu posat difícils. No, però vaja, sí, sí. Ha de ser així, no passa res.
1: És un embolic, sí.
0: Va. Vale, i ara tu ja entres a les vacances de ple, per cert.
1: Jo he parlat... Sí, ja estic.
0: Ja està.
1: Ja estic de vacances.
0: Molt bé, enhorabona,
1: tu. Sí, pràcticament, sí. Em queda un últim dia que fem una mica de reunió i després ens anem a fer una paella de comiat. Una paella de comiat per acabar tot l'alto. Molt bé, sí. Molt bon curs, ha sigut molt bon curs, la veritat.
0: Me n'alegro.
1: I jo he parlat amb diverses mares i algunes... M'ha arribat des de diferents llocs aquesta idea de... No, és que jo, per deixar-la al casal, prefereixo no treballar jo.
0: Clar, però és que això també ho hem parlat amb la Sílvia, amb la Sílvia Catalán, amb la nostra psicòloga. És que, a veure, tu imagina't que tens dos fills, val?
1: Tinc una, però m'ho puc imaginar.
0: Imagina't que tens dos fills.

0: D'acord, i juliol té 4 setmanes, i tu no tens vacances. Imagina't que no tens avis, per exemple. I llavors, aquelles 4 setmanes, tu has de deixar els teus fills en un casal des de les 9 i fins a les 5. Prepara per fill 150 euros al més barato dels casals. El més barato dels casals, si tens molta sort.
1: Sí. Vale?
0: A 300 per setmana, 4 setmanes. I que cobres el sou mínim.
1: Sí, ja està.
0: És que ja ho tens.
1: Sí, sí.
0: És que ja ho tens. És que és molt complicat.
1: Totalment, totalment. No sabem l'avantatge que tenim, primer, els profes que treballem, no treballem al juliol, que jo podria no tenir la candela al casal, perquè me la podria quedar jo.
0: Jo és que aquests dies tiraré del meu germà.
1: Sí, si vols que em quedi amb la Jana algun dia, m'ho dius.
0: No, t'ho agraeixo, però mira, el meu germà viu al costat, i llavors els dies que jo no arribo, ell va i ja està.
1: Jo puc quedar-me amb la Jana i amb la candela sense cap mena de problema.
0: Et prenc la paraula, també, perquè...
1: La candela encantada, jo també, o sigui que...
0: Perfecte.
1: Sí, ja ho parlem.
0: Va, anem a fer...
1: Jo et cobro molt menys que un casal.
0: Vinga, va, que tenim llibres i coses
1: sí,
0: per comentar, no?
1: Sí, comencem amb un llibre. De fet, la setmana passada parlàvem de Faverón, aquesta setmana parlem d'un llibre molt ràpidament, d'un llibre i d'una entrevista relacionada amb aquest llibre. El llibre te'l volia portar i me l'he tornat a deixar una altra vegada, però és aquest d'aquí, te l'estic ensenyant. Es diu Auge, de la Alicia Valdés.
0: Ah, però és d'aquesta sèrie de petits assajos,
1: sí, és un assaig petitet, es llegeix ràpid, encara no he començat, de fet, però ho penso
0: però ja
1: fer.
0: El recomanes, eh?
1: Sí, ho recomano perquè ja sé de què va i perquè jo recomano l'entrevista.
0: Ah, d'acord.
1: Perquè a mi, jo vaig comprar-lo després de llegir l'entrevista.
0: D'acord.
1: És una entrevista amb la seva autora, que es diu Alicia Valdés, ja ho he dit, em sembla, que es va publicar El Salto Diario, i ella, en aquest llibre i en aquesta entrevista, parla d'aquesta idea o com relacionem temes com joventut d'extrema dreta, i estem culpant molt el feminisme com a motor de que els joves actualment estiguin abraçant l'extrema dreta.
0: I ella li dona... Els joves nois, sobretot.
1: Els nois, sobretot, sí. O no tots, evidentment, però molts sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Ella li dona la volta, no? Diu que els xavals han picat aquest esquer del feminisme i que també l'hem picat nosaltres, i que, en realitat, el motiu real de que ells estiguin anant cap a la ultradreta no és el feminisme, sinó el capitalisme.
0: Evidentment.
1: I la falta d'oportunitats i la falta d'horitzó d'un futur que per ells és cada cop més incert.
0: I també la manca moltes vegades de preparació d'esperit crític, que els hi fa abraçar segons quines...
1: Algunes idees que no...
0: Algunes idees que
1: si les abracen sense
0: les entenessin de veritat, i si anessin més enllà del titular, doncs no les abraçaríem.
1: Exactament, sí, sí. Algunes idees molt ràpides i algunes frases que he agafat de l'entrevista, eh? Potser no les llegirem totes, però sí algunes. Ens hem empassat bastant aquesta idea que si els xavals joves estan enfadats és perquè hi ha hagut avanços feministes. Crec que haver-nos empassat aquesta retòrica és haver perdut una batalla sense, si més no, començar a lluitar. És a dir, si nosaltres mateixos, els adults, també comprem això, ja els estem donant una victòria a l'ultradreta, no? Per tant, vigilem amb què ens empassem els adults, també. Potser falta una conversa sobre què significa ser un home heterosexual al qual li agrada jugar al FIFA en termes feministes.
0: D'acord.
1: Jo he treballat amb xavals joves i em sembla un error enorme deixar aquest espai de costat. Que això també és una cosa que em sembla molt interessant.
0: Molt
1: és a dir, com a vegades hi ha directament un xaval de 16 anys que està jugant al FIFA i que diu com Franco se vive mejor, ja el donem per perdut. I no.
0: No, clar que no.
1: És al revés.
0: Sí.
1: O sigui, aquesta és una de les idees del llibre. Més coses. La manosfera no funciona solament perquè hi hagi xavals que de sobte es tornen misògins i ja està. Funciona perquè ofereix espais de reconeixement, narratives compartides i explicacions senzilles per a malestars complexos. I això té una dimensió emocional molt forta. Per tant, els hi dona una dimensió que des de l'esquerra ningú els hi està donant.
0: Els hi dona un lloc on pertanya.
1: Exacte.
0: I al cap i a la fi en això consisteix.
1: Un vincle, un lloc on sentir-se en comunitat.
0: Exacte, vull dir, per què els incels van proliferar a tot arreu? No? És per això, vull dir, el xaval que se sent menys, que potser infravalorat, que no se sap relacionar bé amb les noies, en un món on t'exigeix pràcticament el contrari, troba un lloc on, diguéssim, compartir aquesta incomprensió i aquesta ràbia i on sentir-se identificat.
1: Sí, sí, on sentir-se igual que altres.
0: I clar...
1: On trobar un grup.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Que a més, al final, la pertinença és quelcom necessari perquè som humans.
1: I l'última idea, que ja amb això tanquem, hi ha una tendència a observar els xavals joves gairebé com un problema social o com una amenaça política. Però la qüestió és, quines polítiques s'estan oferint realment per a respondre a la precarietat, a l'habitatge i a la incertesa vital o a la sensació del no futur?
0: Sí, és
1: molt més fàcil acusar-los a ells
0: que no donar-los solucions del sistema.
1: Exactament. Políticament hauríem d'estar donant un horitzó perquè ells poguessin canviar aquesta perspectiva, perquè clar, al final, no, els xavals joves són tots i s'estan tornant... Ui,

0: quin perill, ah, i què estàs fent perquè això no sigui
1: així.
0: Aquests són una mica els punts clau de l'entrevista i penso que també del llibre que m'hauria de començar a llegir. Ara, com que començo de les vacances ja, m'ha de llegir qualsevol dia d'aquests.
1: He de dir, de totes maneres, aprofito per recomanar en general En Debate i tota la sèrie d'assajos a l'editorial En Debate, que pertany a Penguin, i tu ara ens parles d'Auge d'Alicia Valdés, però anteriorment In Vitro d'Álvaro Colomer, El Libro Infinito d'Antonio Lozano, Contra la Consciència Social d'Anónimo García, Bad Bunny Ganó a les Màquines de Marta Fernández, i molts i molts i molts altres, perquè la col·lecció és extensa i sempre interessant.
0: Sí, també els Petits d'Anagrama també van en aquesta direcció.
1: Sí, els Petits d'Anagrama, exacte, serien l'equivalent.
0: Sí, són assajos que no necessites tampoc dedicar-hi moltíssim temps, que expliquen coses importants.
1: No, que els llegeixen molt ràpid.
0: Els llegeixen ràpid i toquen temes molt, clar, molt pertinents.
1: I no? Et permeten una mirada crítica, no? I crear reflexió i crear opinió a partir de tots els dubtes que et planteja i les anàlisis que fa del present i de la societat.
0: Ja que estem en el món polític...
1: Deixa'm que et digui una cosa, però, que no vull oblidar-me'n. Perquè tu, quan ens parlaves d'Auge i ens deies que és un llibre curtet i 200 pàgines, etc, a mi, darrerament, jo és que estic aquest any...
0: Auge són menys de 200, eh?
1: Sí, però que jo estic de recuperació de novel·les curtes essencials.
0: Ah, molt bé.
1: Vale, tipo Hemingway, El viejo y el mar, Pedro Páramo, Bartleby, exacte, L'étranger i totes aquestes, vale, essencials.
0: Okay.
1: I llavors a mi m'agradaria que féssim un dia un mano a mano, a veure què preferim una o altra. Saps aquests reels que es fan ara de no sé quién o no sé cuántos? I llavors a veure quina guanya.
0: Sí.
1: Igual ho podem fer així, o igual simplement portar uns bàsics, llibres bàsics curtets per llegir, essencials, de fons d'armari, que has de conèixer.
0: Ok.
1: I a partir d'aquí, doncs, fer una mica de...
0: Ok. Aquests reels són interessants. A mi també m'agrada, a vegades, quan els veig. Sempre em quedo mirant-los. Sí,
1: no?
0: Com, amb els grups de música m'apareixen molt a mi, perquè jo m'agrada molt la música.
1: Clar.
0: Amb les pel·lis també m'apareixen molt.
1: A mi també. Aquesta pel·li o aquesta pel·li?
0: Sí, sí.
1: Igual podríem fer un joc
0: així. Perquè això és un debat interessant, a vegades, també. I també recordem títols.
1: Bueno,
0: i...
1: podríem fer una secció de bàsics.
0: Sí.
1: Vull dir, ens queda molt poc de temporada.
0: Vale, ho vaig pensant.
1: Vale?
0: Vale, sí.
1: O llibre, novel·les curtetes.
0: Novel·les, pel·lis.
1: O pel·lis essencials.
0: Sí, pel·lis essencials. Fer com una mica de repàs
1: mica
0: de coses,
1: així,
0: perquè de cara a l'estiu també, que tenim més temps, igual recuperar coses. Sí.
1: Vale?
0: Okay,
1: aquí ho deixo, la petició. Moltes gràcies. Ara ja pots anar amb el que anava ara, vaja.
0: Bàsicament una pel·li que parla de política de forma, a més, amb molta densitat i amb molt d'enfonament.
2: Lo más importante en Rusia es estar cerca del poder.
3: Vadim Baranov era un director visionario. Se le conocía como el nuevo Rasputin.
2: Quiero ser parte de la historia, no solo un testigo.
4: Déjate de historias y empieza a moldear la realidad. Tenemos que inventar algo nuevo. Rusia necesita una nueva clase de políticos.
2: Es joven, atlético y espía del KGB.
0: ¿Qui és joven, atlético y espía del KGB? Vladimir Putin.
1: Clar, però vull dir, fa anys d'això, però sí, ara ja no és joven.
0: No, ara ja no. Però és atlético encara, eh? Bueno, almenys
1: ho
0: fa veure.
1: Almenys ho fa veure, sí. I amb cara de mòmia també, perdoneu, eh?
0: Sí. Aquesta pel·lícula que acabem d'escoltar el tràiler és El mago del Kremlin, d'Olivier Assayas. És una pel·li que es va estrenar als cinemes fa unes quantes setmanes. Ara ja està a plataformes.
1: Molt bé.
0: Està a Filmin amb el lloguer, però jo crec que trauran el lloguer d'aquí poc. Jo vaig pagar per veure-la, 4 euros.
1: Molt bé.
0: I és la pel·lícula on Jude Law interpreta a Vladimir Putin. No sé si vas veure en el seu moment, quan es va presentar, crec que va ser el Festival de Cannes. No, potser el Festival de Berlín, no recordo quin festival va ser, però de seguida va sortir...
1: No va ser Cannes?
0: Jo crec que sí, pot ser. Va sortir la imatge de Jude Law caracteritzat de Putin, que va ser com, ostres,
1: ja,
0: que impactant.
1: Ja, xocant, no? Sí.
0: Està molt bé Jude Law fent de Putin, s'ha de dir. No es passa gens ni mica. Està molt mesurat. I no és el protagonista de la pel·lícula. Ell no apareix fins que no portem ben bé una hora de pel·lícula. La pel·lícula és llarga, 2 hores i mitja, igual no feia falta.
1: Hosti, estic veient aquí una imatge de Jude Law de Putin. Està meravellós.
0: Veient, està meravellós.
1: Ostres.
0: Està molt ben caracteritzat, perquè no està caricaturitzat.
1: No.
0: I a més, ell ha trobat la manera de fer-lo molt humà i molt real.
1: Això sempre expliquen els actors, a més, que és molt complicat de fer quan han d'interpretar un personatge que és conegut, a més que és viu, i llavors que no has de caure amb la caricatura, no?
0: Clar.
1: Això passava com es deia, la minissèrie aquesta del cop d'estat.
0: D'Adolfo Suárez.
1: Álvaro Morte
0: i
1: companyia,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Que, entre d'altres, per exemple, el que feia de Carrillo, ara no em sortirà.
0: Álvaro Fernández.
1: Això mateix, no? Que explicava, doncs, com havia de limitar-se molt per no caure
0: Clar, per no
1: en la imitació exagerada, diguéssim,
0: total.
1: No?
0: Aquí...

0: Jude Law està magnífic. És una de les grans troballes de la pel·lícula. La pel·lícula té pros i contres, no és una pel·lícula perfecta ni molt menys. Ha rebut algunes males crítiques.
1: Bueno, però interessant.
0: Les puc entendre, les males crítiques. Diuen que és una pel·lícula una mica llarga, és molt llarga, és una mica discursiva, és molt discursiva, que és una mica avorrida, freda. És una pel·lícula freda, estic d'acord que és freda, no crec que sigui avorrida en absolut. Sí que és una pel·lícula freda perquè el personatge central, que és Vadim Baranov, que és un personatge inventat però que en realitat s'assembla molt a un personatge que va existir realment, és com el Rasputin de Putin, és com el principal assessor de Putin, està interpretat per Paul Dano. És una elecció de càsting una mica discutible, trobo. Però la pel·lícula explica...
1: Ah, però a mi el Paul Dano m'agrada molt.
0: Aquesta pel·li, no sé si és el personatge que... No sé si és l'actor que hauria de fer d'aquest personatge.
1: Ara us... Era a Little Miss Sunshine.
0: Sí.
1: Quan era molt jove,
0: sí,
1: era el germà...
0: Va començar destacant per aquí, sí.
1: Aquell que estava tota l'estona callat, que havia decidit no parlar més.
0: Exactament.
1: Fins que al final fot un crit.
0: Sí, després també va ser el coprotagonista amb Daniel Day-Lewis de Pozos d'Ambició, d'en Paul Thomas Anderson.
1: Sí, això mateix.
0: També, que era el predicador, que ja estava totalment anat, o sigui, ja estava totalment desbocat, no? I va fer un personatge molt potent. Aquí està mesurat, però no sé si és l'actor indicat, francament. I la pel·lícula explica... doncs una mica com canvia Rússia des del final de Yeltsin amb l'arribada de Putin, a través d'aquest personatge que és una mica, comença sent autor de teatre, després acaba sent director de realities a la televisió russa i acaba sent la mà dreta de Putin i configurant una mica tota la realitat que envolta Putin, manipulant, pensant què li venem al personal, com ho fem a través de l'audiovisual, les fake news, etcètera.
1: I construint d'alguna manera els relats.
0: Construint els relats
1: que avui dia ha portat a l'extrem d'alguna manera, no? I que afecta la situació internacional.
0: Sí, totalment. La pel·lícula més va molt bé per entendre la política russa, que és una mica desconeguda per nosaltres, realment. I surten personatges com Yeltsin, Boris Berezovsky, que va morir o es va suïcidar a Londres perquè el van desterrar, era un assessor mà dreta també de Putin, Prigozhin, que és aquest mercenari que es va girar contra Putin fa poc a la guerra d'Ucraïna, Garry Kasparov, el jugador d'escacs, que també és opositor del règim, les Pussy Riot, per exemple, també apareixen en un moment determinat, Eduard Limonov. De fet, el guionista de la pel·lícula, el coguionista massa allà de la pel·lícula és Manuel Carrer, que és l'autor de Limonov, i també es reserva un petit cameo en un moment determinat, i també fins i tot parlen de Daft Punk, que van actuar als Jocs d'hivern de Sochi de l'any 2014, que ho orquestra tot aquest personatge interpretat per Dano a la pel·lícula.
1: Emmanuel Carrer és el guionista, has dit?
0: Sí, vale. Sí, és el guionista
1: de la pel·lícula. És que l'ha delincat, doncs mira, L'adversari és una de les novel·les curtes essencials.
0: Ah, mira, sí. L'adversari és la de Jean-Claude Roman?
1: Sí.
0: Oh, increïble.
1: És impressionant, és impressionant.
0: Increïble.
1: Sí.
0: La vaig llegir després de Limonov perquè vaig voler llegir les coses de Carrer i em vaig quedar pilladíssim amb aquesta història. Sí. Parla dels conflictes de Crimea, de Txetxènia, d'Ucrània, de l'enfonsament d'aquell submarí, el Kursk, no sé si recordes d'això, i tot el dolor que va crear. Per tant, pel·li a molt de ritme, molt ben dirigida, molt bona posada en escena, com sempre amb les pel·lis de Sayas, que és un director fabulós, a mi un dels meus preferits. Una mirada molt afilada. Aquesta cosa freda del personatge de Dano que traspassa la pel·lícula és com freda, és veritat. Molt poca acció, això també se li ha retret des d'alguna crítica que jo he llegit. A mi em sembla que la pel·lícula no necessita més acció, realment. I això sí, veus en off, alguns diàlegs una mica forçats, hi ha coses que no acaben de funcionar del tot bé, però és una pel·lícula superinteressant. Això sí, necessiteu 2 hores i mitja i tenir una miqueta d'interès en el món rus.
1: Molt bé. Sempre sóc partidària també d'escollir el cinema que t'aporta alguna cosa més que entreteniment.
0: Clar.
1: Que suposa un repte,
0: sí,
1: saps?
0: Exactament.
1: A mi m'agrada això.
0: Aquesta pel·li suposa un repte, tu ho has dit molt bé, perquè és un repte d'entendre què està passant allà i també com absorbir cert coneixement que igual tu no tens en aquest moment.
1: Vull dir que no és la de dissabte a la tarda per quedar-te adormit al sofà.
0: Gens ni mica.
1: No és aquesta.
0: No és aquest tipus de pel·li, no, gens ni mica.
1: Alguna cosa també, Carles?
0: Un parell d'expos molt ràpides, que així també donem recomanacions per veure aquests dies que... Els museus està fresquet.
1: Home!
0: És un bon lloc, és un bon refugi climàtic. La de Matís i la de Desenfocats, les dues al mateix lloc.
1: Posar
0: música,
1: a París,
0: posar música parisina, francesa, sí, no sabia com il·lustrar-ho, això, música. I vaig buscar a YouTube, música de París, tal qual. I em va sortir això. En fi.
1: Bé, i la de Matís, què?
0: La de Matís em va decebre una mica a mi, la veritat. I, de fet, vaig entendre per què em va decebre, que és que em sembla que Matís no m'agrada. A mi, personalment, no m'agrada molt.
1: No t'agrada, a mi sí.
0: No, em sembla que no.
1: Bueno, no passa res.

0: Tis, el, diguéssim, l'artista més important del fobisme,
1: sí,
0: no? De principis del segle, XX, un artista superimportant que va tenir més moltíssimes relacions i va col·laborar amb molts dels seus coetanis. I, de fet, l'exposició no només hi ha quadres de Matisse, sinó hi ha quadres de moltíssims altres autors que o bé estaven imitant o estaven influenciats per Matisse, o bé van influir a Matisse d'alguna sí. manera. Hi ha obres de Picasso, de Kirchner, de Le Corbusier, de Yves Klein, de Michel Parmentier, de Natalia Goncharova, de Pierre Bonnard, molts artistes de l'època, yeah. molt importants. En aquest sentit, l'exposició sí que és interessant, però no sé, jo no vaig entrar, a mi em va costar una mica.
1: Yeah.
0: Per qui vulgui anar-la a veure, està fins al 16 d'agost al CaixaForum.
1: A mi el fobisme m'agrada, Matisse m'agrada.
0: Doncs hi hauries d'anar, perquè
1: sí.
0: segurament l'obra sí,
1: sí,
0: sí que t'interessarà. A mi m'interessava molt, vaig aprofitar un dia que se'm va obrir un forat inesperat entre setmana per anar-hi així quan una tarda, i justament aquella tarda, davant de l'expo de Matisse, inauguraven una nova expo que encara estarà fins més tard.
1: Aquesta no me la penso perdre tampoc,
0: Forum,
1: també t'ho dic.
0: Que és la dels desenfocats.
1: Vinga.
0: Es diu Desenfocado, directament.
1: Desenfocado. No, otra visió de l'arte. I a més, és que el tema és molt interessant.
0: Molt interessant.
1: I a més, és que el punt de partida, a més, és un dels meus pintors favorits.
0: Quin és el teu
1: pintor? Monet.
0: Monet, clar, clar.
1: Clar, és que el punt de partida...
0: Clar, clar. Totalment, sí, sí.
1: A més, encara recordo la sensació de veure els nenúfers.
0: Sí, sí.
1: On estan, per cert? No recordo on estan, però sí que... pot ser que estiguin a Amsterdam? O pot ser que estiguin a París, a Orsay?
0: Jo crec que a Orsay.
1: A Orsay. Pot ser que estiguin al Museu d'Orsay, no?
0: Jo he vist... Ara em tiraré...
1: Són gegants!
0: Ara sonarà una mica pedant, però jo he vist un Monet gegant a Japó.
1: Ah,
0: i no sé si era els nenúfers, però se semblava molt.
1: On estan els nenúfers de Monet? Aquí fent servir...
0: I també em va impactar molt.
1: A l'Orangerie. A l'Orangerie de Paris. Sí.
0: No està a Orsay, vale.
1: No. També posa que hi ha al Museu d'Orsay, també estan repartits. També hi ha en el MoMA algú, també hi ha en el Met alguna cosa, a la National Gallery de Londres, però no, jo vull exactament els nenúfers. Es troba dispersa. Bueno, jo recordo veure una paret gegant.
0: És molt, molt gran, sí.
1: És molt gran.
0: Sí, sí.
1: Són molt grans.
0: Sí, perquè són tres.
1: I a més et perds perquè... una cosa és que tu vegis el paisatge aquell, no? I el reflexe de la llum i l'alteració dels colors i aquest desenfocao, que ara en parlem una mica, aquest desenfocat, però si tu t'acostes, si tu agafes només un fragment del quadre dels nenúfars, el fragment que tu vulguis, està avançant l'expressionisme. És a dir, no és només fobisme, no és només impressionisme, que és el mestre de l'impressionisme, sinó que està avançant l'expressionisme. I això a mi em va semblar molt interessant.
0: Els nenúfars és el punt de partida d'aquesta exposició,
1: sí,
0: que parla, òbviament, de desenfocament, de com...
1: Que no és un error tècnic, sinó és una manera de veure el món.
0: És una manera de veure el món i també és una manera política de veure el món.
1: Correcte.
0: En molts moments. Obres de William Turner, de Giacometti, de Gerhard Richter, de Mark Rothko...
1: Oh,
0: de...
1: no sé qui m'agrada més, eh?
0: D'Alfredo Jarr, la foto d'Alfredo Jarr, que és la que il·lustra una mica la portada de l'exposició, de Soledad Sevilla, de Christian Boltanski, una obra de Bill Viola, també. Artistes molt interessants i... perspectives molt diferents d'aquesta tècnica o d'aquesta manera de veure l'art, i és super recomanable. M'agrada molt més aquesta que no pas la de... personalment, però clar, igual hi ha un fan ara de Matisse que ens està escoltant que pensa que la Desenfocats no té cap mena de sentit i que la bona és la de Matisse. Això són qüestions personals.
1: Sí,
0: en qualsevol cas, una està davant de l'altra, si aneu a veure una, aneu a veure l'altra, aprofiteu.
1: Clar, ja fas doblete.
0: Fas doblete, i a més, tampoc són... O sigui, sí que són extenses, sí que són exposicions poderoses les dues, però amb una hora cadascú una, per exemple, ja ho tens. No fa falta tampoc passar moltes hores al final.
1: Bé, en tot cas, que sapigueu que encara hi ha temps de sobres, però és el que passa
0: fins
1: sempre.
0: Fins al 27
1: eh?
0: De setembre.
1: Tens exacte. Però dius, ja ho farem, i després se't passa. O sigui que aneu-hi
0: sí,
1: ja.
0: Sí, vigileu.
1: Vale.
0: Sí, sí, sí.
1: Un minutet
0: per...
1: donar pas a la cançó final.
0: Sí, perquè avui també porto cançó final.
1: M'encanta.
0: Ja vam començar amb The Cure. Igual ho podem instaurar, això, eh? No m'importa posar la cançó final.
1: Doncs mira.
0: I avui escoltarem a la Juana Molina, que també la vaig veure en directe ja fa una mica més de temps, fa uns mesos. És una artista argentina que va ser actriu, molt coneguda a Argentina, perquè feia comèdia. Mm-hmm. Com si, no sé, com si la Maria Barranco es posés a fer música.
1: Ok.
0: Més o menys. No sé per què m'ha sortit la Maria Barranco.
1: És curiós que t'hagis sortit aquest
0: sí.
1: nom.
0: I ha tret un disc nou que es diu... com es diu el disc? Es diu Goma, Doma, algo així. Fabulós.
1: T'ho busco, si vols.
0: Un disc també increïble, meravellós, amb molta música electrònica, produït de forma meravellosa, que és això que estem escoltant, i és un personatge que crec que val la pena...

0: investigar i escoltar a fons. Doga, es diu Doga.
1: Ah, vale, ja ho has trobat, eh?
0: Sí,
1: jo Doga,
0: amb un, gos, amb un gos a la portada. Un gos amb cara d'ella, a més, una portada una mica inquietant. Sí. Juana Molina.
1: Doncs, escolta'm, amb la Juana Molina ens acomiadem. La setmana vinent jo crec que hauríem de parlar del David Byrne.
0: David Byrne.
1: Clar, perquè torna el Cruïlla.
0: I dels Pixies.
1: Home, per favor.
0: Uf, el Cruïlla aquest any, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí. Apa, bona tarda de diumenge. Tornem el proper dissabte. Us deixem amb l'informatiu a Ràdio 4. Adéu.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, una Catalunya amb respecte i dignitat per als col·lectius LGTBI davant les agressions i els discursos d'odi que pateixen aquestes persones per raó de gènere. És el que reclamen aquest 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull, una jornada per reivindicar els drets a la igualtat i visibilitat d'aquest col·lectiu. L'acte institucional amb motiu d'aquesta diada es va fer divendres i ahir a la tarda la manifestació convocada per diverses entitats, com ara el Front d'Alliberament Gai o la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere.
2: Jo crec que aún falta mucho por hacer. Y no solo son los derechos, sino la visibilidad y que como persona trans existimos.
3: Creiem que és important que elles tinguin referents d'adopcions, de parelles homosexuals com ho som nosaltres, i és veritat que dona la sensació que estem dintre d'una normalitat, però és una normalitat que no és completa del tot.
0: I últims dies de termini per al procés de regularització extraordinària de persones immigrants. El termini acaba dimarts, dia 30, i les entitats que han acompanyat aquestes persones en el procés es queixen de les moltes traves burocràtiques que s'han trobat en el camí i ara de la vaga convocada a Correus tot just l'últim dia per poder presentar les sol·licituds. En parlarem en aquesta edició cap de setmana. I també del Congrés Mundial d'Arquitectes que s'inaugura aquest vespre a Barcelona. Mariona Benedito n'és una de les comissàries.
4: Sistemes constructius de baixa petjada de carboni, arquitectura passiva, ecologia del paisatge, nous models d'habitatge social.
0: De tot això es parlarà en aquest congrés de la UIA, la Unió Internacional d'Arquitectes, centrats en la crisi de l'habitatge i l'emergència climàtica. Dues persones han mort aquest matí en un accident provocat per un conductor temerari que fugia de la policia al barri del Poblenou de Barcelona. El vehicle ha xocat contra un altre que era aturat en un semàfor a l'encreuament entre els carrers de Pallars i Fluvià. Com a resultat de la col·lisió han mort els conductors de tots els vehicles i una tercera persona ha quedat ferida traslladada a un centre hospitalari. Tots tres han hagut de ser escarcerats dels vehicles pels equips de rescat. Els cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha volcat.
5: Em trobava a la terrassa quan hem escoltat un cataclec, un cop molt fort, i he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular, i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Situació del trànsit a aquesta hora, Servei Català, Eduard Sánchez.
6: Hola, bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora parlarem d'un tram d'uns 2 quilòmetres de lentitud amb aturades a l'autopista P7 a l'altura del Catllà, un pèl més amunt de Tarragona i en sentit nord a causa d'un accident que hi ha hagut fa una estoneta aquest matí. En aquesta zona, a prop d'aquesta zona, a l'A7, en aquest cas a l'autovia,

També hi ha un tram d'aturades intermitents a la zona de Tamarit, en sentit nord, també. I pel que fa a la resta de vies, destaquem, d'una banda, la zona de la Costa Brava, a la C31, i tenim encara trànsit lent, aturades especialment entre la zona de Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro, en direcció a la

0: graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, temps estable amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dilluns baixaran les temperatures. 36 graus a Girona i a Lleida, 33 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Demà serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però atenció a la zona nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes durant la tarda. Baixaran les temperatures mínimes, 26 graus a Barcelona i 20 a Lleida. Demà bufarà tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
1: Aquest matí han trobat una balena morta a la platja de l'Almadrava entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'avís l'ha donat a primera hora del matí una persona que navegava per la zona i ha vist el cos d'aquesta balena que era arrossegat pel corrent fins a la sorra. Amb l'Albert Bacas, els comandaments tècnics, el Santi Garcia, control central, comencem.
2: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
1: La discriminació a les persones del col·lectiu LGTBI continua sent una realitat persistent. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat només l'any passat 353 casos de discriminació, un increment d'un 11% respecte a l'any anterior, que confirma la tendència general de creixement de la darrera dècada. Per a l'Observatori és fonamental que es continuïn desplegant polítiques públiques en contra d'aquesta discriminació. Clara Antanyón.
3: L'Observatori reclama que es desplegui completament i es doti de recursos la Llei Catalana dels Drets de les Persones LGTBI, que es va aprovar el desembre de l'any passat i que preveu, entre d'altres, que les empreses públiques i privades tinguin protocols i sancions i mesures de reparació a les víctimes. Bàrbara Montlló és jurista i membre de l'organització.
4: Que cal aprovar el més aviat possible el desenvolupament reglamentari de tota aquesta normativa jurídica, que és molt garantista, i sobretot aquest règim, també perquè el règim sancionador tampoc està aprovat, perquè aquests drets siguin reconeguts i deixin de ser una expectativa.
3: També proposen incorporar la perspectiva LGTBI en tots els serveis d'atenció relacionats amb l'habitatge i el sensellarisme. Cristian Carré.
5: El sensellarisme no pot ser entès únicament com una problemàtica econòmica, sinó que també ens està parlant d'expressió de desigualtats que són estructurals i que afecten de manera específica al col·lectiu LGTBI.
3: L'Observatori recull 38 recomanacions per incidir en unes polítiques públiques enfocades a prevenir, detectar i intervenir l'LGTBI-fòbia.
1: En aquest Dia Internacional de l'Orgull es recorden els fets de Stonewall, la primera vegada que un grup d'homosexuals perseguits es van revelar. Aquí a Barcelona fa 50 anys, a finals del juny del 1977, es va celebrar la primera manifestació en defensa dels drets del col·lectiu convocada pel Front d'Alliberament Gai. En 5 dècades s'han assolit drets que aleshores semblaven impensables, com ara el matrimoni igualitari, que és la gran fita. Però hi ha altres qüestions encara pendents i el que més preocupa, l'auge de la ultradreta que pugui tirar enrere el que ja s'ha aconseguit fins ara. La Laura Zurriaga n'ha parlat amb Jordi Petit, fundador del Front d'Alliberament Gai i activista històric pels drets LGTBI.
6: Jordi Petit era un pseudònim necessari en temps de repressió franquista.
7: Un àlies, un nom de guerra, com es deia abans, perquè jo vaig començar l'activisme sota la llei de perillositat social. Jo hi havia estat a l'oposició clandestina al franquisme. Vaig estar dos cops a la presó per raons polítiques.
6: Precisament la reforma de la llei de perillositat que mantenia homosexuals a la presó l'any 78 va ser una de les fites assolides per la pressió exercida des del Front d'Alliberament Gai, el FAC, del que Petit va ser coordinador.
7: Adolfo Suárez va, en el Consell de Ministres del 26 de desembre del 78, doncs deroga els articles on s'establia la detenció i rehabilitació, entre cometes, de les persones homosexuals.
6: Petit es va convertir en la cara visible de la lluita del col·lectiu arran de defensar la igualtat als mitjans de comunicació. La primera entrevista la va fer als Estudis Miramar de Televisió Espanyola.
7: I vam tenir una entrevista amb un metge que també explicava que l'homosexualitat no era cap malaltia. Donava a conèixer l'estudi Kinsey, que des de l'any 47 va, diguem, desmuntar la idea de que hi ha una normalitat homogènia, que és l'heterosexualitat.
6: En un moment en què la paraula «entens» era equivalent a espai segur, la celebració de l'estatus adquirit va durar poc arran de la sida. Milers van perdre la vida i es va estigmatitzar l'home homosexual.

0: sexual. El FAC, centrat en assolir drets, l'any 94 va aconseguir que les parelles homosexuals fossin incloses en la llei d'arrendaments i el 98 es va segellar la primera llei de parelles de fet homosexuals de l'Estat, aquí, a Catalunya.
1: Tirem iguals per tots els deures, és a dir, pels impostos, també teníem que ser igual per tots els drets. I així vam aconseguir la primera llei de parelles de l'Estat, on Convergència s'hi va afegir.
0: Segons l'ILGA, el màxim organisme internacional que Petit va presidir, la llei de matrimoni igualitari i l'adopció d'infants per part de parelles LGTBIQ+, situen a Espanya la davantera europea en drets pel col·lectiu amb la família homoparental, segons l'activista, com a màxim exponent.
1: A mi em preocupa més no que siguem el país capdavanter. Els referents que havíem tingut fa 20 o 30 anys, que eren Holanda, Bèlgica, Suècia, bueno, doncs en aquests països hi ha un cert retrocés.
0: Petit observa un retrocés també a nivell religiós.
1: El nou papa ja ha dit que no pensa beneir les parelles del mateix sexe com sí que ho havia dit l'anterior.
0: A Espanya, recentment, el Congrés ha aprovat penalitzar les teràpies de reconversió. Vox hi ha votat en contra. L'auge de l'ultradreta posa en perill, assenyala Petit, els drets assolits en 5 dècades de lluita.
1: Bueno, ja l'estem visquent en aquells ajuntaments on governa una majoria de PP-Vox. Si feia uns anys es penjava la bandera irisada, però ja no la pengen. Quan les associacions locals demanen presenten uns pressupostos per uns projectes d'educació, d'informació, de suport, bé, doncs no els hi donen.
0: Una tendència que s'amplifica per als joves a les xarxes socials arran de les campanyes de desinformació.
1: I aquestes persones fàcilment cauen en els prejudicis homofòbics, no? O LGTBI-fòbics.
0: Per això, l'autor del llibre Quan els gais van perdre la por, una mirada a la seva joventut, assenyala que no hem d'oblidar el passat si volem dibuixar un futur millor.
1: El camí que queda per recórrer té dos vessants. Una, insistir en l'execució de les lleis aprovades, de debò, no? I l'altre camí és la solidaritat internacional. I, clar, hem de conèixer d'on venim per valorar el que hem conquerit. I insisteixo, ningú no ens ha regalat res. Ens ho hem guanyat a pols.
2: Parlem ara d'altres lluites. El procés de regularització extraordinària d'immigrants arriba a la recta final. El termini per presentar la documentació finalitza dimarts 30 de juny. Des del govern preveuen superar les 150.000 sol·licituds a Catalunya, més de 900.000 arreu de l'Estat. Les entitats socials que ajuden els immigrants alerten que molts es quedaran fora d'aquesta regularització per les traves burocràtiques. Joaquín Calvente.
3: L'associació Mujeres Palante, que treballa per les dones migrants, alerta que moltes s'hi quedaran fora. Beatriz Cantero n'es la presidenta.
4: Porque las mujeres sobre todo trabajan en el área de cuidados, en limpieza, en cuidado de personas mayores y de internas. Y efectivamente las personas internas son el caso más grave de vulneración de derechos porque trabajan en condiciones muchas veces de semi-esclavitud. 7 dies a la setmana, 24 hores, con lo cual no les dan permisos para acceder.
3: Si no s'ha rebut a temps algun dels documents requerits, com ara els certificats d'antecedents penals del país d'origen, les entitats animen els sol·licitants a presentar-la igualment, amb una declaració responsable o les proves de que els n'han demanat. En cas d'aprovació de la sol·licitud, cal tramitar la targeta d'identitat d'estranger a una comissaria de policia, l'últim pas imprescindible per completar el procés de regularització.
2: Vicky Colomba és portaveu de la plataforma Regularització Ja. Bienvenida. Bon dia. Com està el procés? Hi ha moltes persones que encara estan en aquest procés de presentar la sol·licitud. Teniu molta feina aquests dies, aquests últims dies, oi?
5: Moltíssima, moltíssima feina. Ara mateix estem pujant expedients a saco perquè també tenim aquesta mesura forçada de Comissions Obreres que a l'alçada de quan vam començar amb aquest procés també va fer una vaga en oficines d'estrangeria, ara la farà el dia 30 a oficines de correus, on doncs estem corrent, pujant expedients més del que podem assumir, assolir nosaltres com entitats. Nosaltres el que sabem és que admissions a tràmit

0: tràmits i resolucions favorables no hem tingut molt poquetes. Admissions a tràmits i una mica més, però la resolució favorable, que és aquesta amb la que pots fer la TIE després, molt poquetes. I això és un problema perquè els empresaris no estan contractant a la gent que ja podria treballar amb el número de seguretat social i amb el número de NIE. Però encara les oficines de Servei d'Ocupació de Catalunya tampoc estan fent un gest molt clar, i els ajuntaments van ser l'exemple més clar de no fer el que haurien d'haver fet, que és donar els certificats de vulnerabilitat a persones empadronades o no al territori.
1: Mm-hmm. Per tot plegat, vosaltres dieu a les entitats que les administracions no han estat a l'alçada.
0: No, mai, mai, mai. Mai van estar a l'alçada. Mira, el que ha fet la Generalitat va ser cursos de formació que ho van aprofitar els advocats, que s'han forrat, han cobrat tràmits des de 300 al principi, abans que es publiquessi al BOE, i després fins 900 euros a gent que és en situació d'extrema vulnerabilitat. I a més, hi ha molta gent que es queixa que no li han completat els tràmits i que li demanen més diners. Doncs estem nosaltres trobant gent que ha estat estafada, robar a la gent més vulnerabilitzada per la llei d'estrangeria, gent en situació de carrer, gent mares monomarentals que li diuen que regularitzessin ella sola, pensa els fills, i que després regularitzar-se als nens. I això és una, bueno, és una mostra flagrant del que han fet molts advocats per cobrar i no fer la feina que haurien d'haver fet. Això va ser una. Però després els ajuntaments no han fet la seva feina.
1: Sí, traves burocràtiques per una banda, i després també està tota la part política i judicial, perquè hi ha també una causa oberta al Suprem.
0: Sí, hi ha una causa oberta que és el que ha impedit al govern fer una extensió d'aquest plazo de sol·licituds que havíem demanat nosaltres al Congreso dels Diputats a través d'una PNL i una proposició no de llei, i que no va prosperar perquè el Ministeri va dir que hauria de reformar el Reial Decret i això ho tiraria tot fins al setembre. I al Tribunal Suprem tenim aquesta causa oberta encara, on ens hem personat moltes entitats per defensar aquest procés, que a més és el primer que hem encapçalat nosaltres mateixes com persones migrades, i que hem que defensar fins la mort, perquè ens hem deixat la pell, l'alma i la vida en aquesta regularització. Hem fet una crida a tot el voluntariat perquè estigui a les portes de Correus el dilluns i el dimarts, que s'han compromès a fer l'atenció que s'havien compromès amb el govern i les cites prèvies que estaven ja donades a la gent. I estarem vigilant perquè si no fan aquesta feina el dia dilluns i el dia dimarts, nosaltres enviarem a tota la gent, a Comissions Obreres, a que facin els tràmits ells mateixos. Que sigui Comissions Obreres el que tramite aquestes regularitzacions el dia dimarts.
1: Vicky Columba, portaveu de la plataforma Regularització Ja, que vagi molt bé aquest tram final del procés de regularització extraordinària de persones immigrants que tants problemes i tants obstacles està tenint. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies, i sí, ho farem perquè tenim al cor posat aquesta causa i perquè creiem en aquesta lluita, i ho farem fins al final. Moltes gràcies.
1: Els sindicats Comissions Obreres i SACIF han convocat vaga per dimarts a Correus per denunciar el deteriorament progressiu de les condicions de treball i la sobrecàrrega de feina que, sense que s'hagin reforçat les plantilles, diuen. En un comunicat fet públic aquest diumenge, Comissions denuncia que a l'empresa li importa més l'eficiència productiva i l'ajustament de costos que no pas la qualitat del servei públic ni les condicions laborals dels treballadors. Diuen que la contractació prevista per la campanya d'estiu passa dels 300 contractes de l'any passat a 121 aquest any.
2: edició.

0: al cap de setmana.
1: Són hores crucials a Veneçuela. Els esforços dels equips de rescat se centren en trobar supervivents sota les runes dels edificis enfonsats, mentre continuen les rèpliques del doble terratrèmol que ha devastat el país aquesta setmana. Han passat 4 dies i la xifra d'afectats s'eleva a més de 1.400 morts, més de 3.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. El govern d'Espanya comptabilitza 9 espanyols morts. Segons l'últim balanç, 133 continuen desapareguts i s'han localitzat 14 persones sota les runes. Els equips estrangers s'han començat a arribar ja al país, com ara la UME, la Unitat Militar d'Emergències Espanyola, i també s'han desplaçat una quinzena de bombers de la Generalitat. La comunitat veneçolana resident a casa nostra, molt nombrosa, s'ho mira tot amb molta preocupació des d'aquí.
2: Tengo a mis suegros en Venezuela, tengo primos, tíos, han tenido daños materiales, en realidad es daños materiales que se pueden recuperar. Gracias a Dios no tenemos nadie que haya fallecido o haya... pero conocidos sí, están desaparecidos, sobre todo en La Guaira, en la zona de La Guaira, que es donde más ha pegado el temblor.
1: Molts ciutadans veneçolans assenyalen que el govern interí no estava preparat per a gestionar aquesta catàstrofe i agraeixen el suport internacional. Posen l'èmfasi sobretot en la resposta de la societat civil organitzada. Geraldi Rodríguez és portaveu de SOS Veneçuela a Barcelona.
3: Han puesto muchas trabas burocráticas, no han facilitado ningún tipo de recursos, ni técnicos, ni económicos, ni humanos. Por suerte, el pueblo venezolano tiene una fortaleza muy, muy fuerte y todos los venezolanos, como buenamente están pudiendo hacer, los motorizados se están dejando la piel, trasladando todo lo que pueden. La sociedad civil está organizando centros de acopio, ayudas de recolección.
1: També el Congo necessita ajuda per fer front a l'Ebola i al còlera. El govern català hi destina uns 200.000 euros i ha signat un conveni amb metges del món per reforçar la prevenció, detecció i control d'aquesta emergència. Lorena Enns.
4: Amb una injecció de 200.000 euros, la resposta de la Generalitat es desplegarà a la província de Kivu del Sud. I és que, segons l'OMS, el brot constitueix una emergència de salut pública d'importància internacional. Els esforços de l'executiu català se centren en enfortir les capacitats dels centres de salut, en la detecció precoç dels casos i en la instal·lació de 40 punts comunitaris de cloració d'aigua. Jaume Duque és conseller d'Exteriors.
5: Pensem que en les últimes setmanes ja han mort més de 200 persones i, per tant, doncs, tot el que es pugui fer per evitar que això s'estengui, lògicament, serà important per la població local, però també per poblacions veïnes d'altres països.
4: La intervenció, que s'allargarà fins al novembre, està finançada per l'Agència Catalana de Cooperació del Desenvolupament i es canalitza mitjançant un conveni amb Metges del Món.
1: Moltes malalties hepàtiques avancen de forma silenciosa durant anys i, quan es detecten, han avançat a una fase en què, a més, hi ha poques opcions terapèutiques. Per la qual cosa, la recerca es torna imprescindible. Joaquín Calvente.
6: La cirrosi hepàtica descompensada és una fase crítica de la malaltia on el dany al fetge és irreversible i afecta altres òrgans com els ronyons o el cervell. Els tractaments actuals són molt limitats per la diferent evolució de cada pacient. Per això, ara la investigació gira cap a les noves tecnologies òmiques que poden analitzar molècules de forma massiva. Destaca el seu potencial Joan Clària, investigador del Clínic i de la Fundació Europea per a l'Estudi de la Insuficiència Hepàtica Crònica.
7: Un biomarcador és útil per, en primer lloc, detectar la malaltia de forma precoçment, en segon lloc, per classificar millor els pacients, en tercer lloc, per predir l'evolució de la malaltia i, en últim lloc, per escollir el millor tractament, és a dir, per fer una medicina més personalitzada.
6: Aquesta recerca pot canviar el futur de la medicina hepàtica en desenvolupar fàrmacs que s'adaptin a cada pacient i poder així reduir la mortalitat i millorar la seva qualitat de vida. Mentrestant, els experts recorden la importància de la prevenció, evitar l'alcohol, vigilar l'alimentació i fer controls mèdics abans que la malaltia es manifesti.
1: 30 anys després de la celebració del primer Congrés Mundial d'Arquitectura a la ciutat, Barcelona tornarà a ser des d'aquest vespre el Centre Internacional de l'Arquitectura amb la celebració del Congrés Mundial de la IUA 2026. Un esdeveniment que reunirà durant 3 dies uns 10.000 professionals i 250 ponents de 130 països, Montse Soto.
8: Esdevenir arquitectes en un planeta en transició és el lema d'aquest congrés, que comptarà amb una programació de conferències, debats, tallers i 70 itineraris, a més d'una exposició central de 4.000 metres quadrats. Seran un centenar de sessions que indagaran en la capacitat transformadora de l'arquitectura i que es desenvoluparan en tres seus: el Centre de Convencions, les Tres Xemeneies de Sant Adrià i el Disseny Hub. Mariona Benedito, una de les comissàries del Congrés d'Arquitectura, destaca algunes de les temàtiques concretes

0: concretes que abordarà la trobada amb convidats com Lacatoni Basal, Xinguer Uban, Amateur Arquitectura Studio, Smilian Radic o arquitecte Jan Vinder i Ilgevink, entre d'altres.
1: Es parlaran de temes molt diversos, però també molt concrets, com ara sistemes constructius de baixa petjada de carboni, arquitectura passiva, ecologia del paisatge, nous models d'habitatge social, maneres de viure en comunitat.
0: En paraules de la vicepresidenta de la UIA, la Unió Internacional d'Arquitectes, Teresa Taboas, un congrés en el que els arquitectes han de mirar per la finestra i prendre el pols al moment històric que vivim.
2: És el moment de tomarle el pulso al moment històric. Que este moment, los cuatro puntos cardinales son la energía, es la religión, son los mapas y la inteligencia artificial. Todos ellos nos afectan como profesión de arquitectos y en todos ellos tenemos respuestas que dar.
0: El Castell de Montjuïc serà, per últim, la seu de clausura on es donarà el relleu a Pequín 2029.
3: I per arquitectura, els esports. La selecció espanyola ja sap amb qui disputarà el primer partit dels 16 de final contra Àustria. Serà finalment i serà dijous a l'estadi de Los Angeles. Fran Robert, bona tarda.
4: Bona tarda, Olga. S'ha acabat matinar per seguir els partits d'Espanya perquè disputarà a les 9 del vespre hora peninsular tant els 16ens com uns hipotètics 8ens, quarts, a més de la semifinal i la final. Per aquest motiu era important que la Roja acabés primera del grup H i, sobretot, per evitar l'Argentina. Com comentaves, els de Luis de la Fuente jugaran el primer duel de la fase eliminatòria contra Àustria. Ara bé, durant uns minuts el rival semblava que seria Algèria, però a l'afegit el combinat europeu ha salvat l'eliminació anotant l'empat a 3. Com no podia ser d'una altra manera, s'ha desfermat la bogeria a Kansas amb els dos equips classificats i l'Iran, que esperava una patacada d'algun, ha quedat fora dels encreuaments. Aquest grup J l'ha dominat des de la primera jornada l'Albiceleste amb Leo Messi al capdavant. Aquesta matinada ha superat sense gaire problemes Jordània per 1-3 i l'astre argentí, sortint des de la banqueta, ha marcat un golaç de falta directa que l'ha refermat com a pitxitxi del torneig amb 6 gols, 2 més que els francesos Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé, que el noruec Erling Haaland i que el brasiler Vinícius Júnior. Messi també s'ha convertit en el primer futbolista en marcar en 7 enfrontaments consecutius del Mundial i recordem que és el màxim golejador històric de la competició amb 19 dianes. Fa 4 dies va complir 39 anys i pareu atenció a les paraules d'admiració que li ha dedicat al seleccionador argentí Lionel Scaloni.
5: Él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla. Así que contento porque bueno, decidió eso. Cuando hablé con él, dijo que lo mejor era eso, yo también estaba de acuerdo. Creo que eso habla un poco de lo que representa para él la selección argentina, el grupo, los compañeros y eso está buenísimo, la verdad. Después todo lo otro, estoy como ustedes, si me sigue, no digo sorprendiendo, pero ya no hay más palabras.
4: Sorprenent també és que només l'Argentina, França i Mèxic han guanyat els 3 partits de la fase de grups. La vigent campiona del món, doncs, disputarà els 16ens de final davant la revelació d'aquesta edició mundialista, Cap Verd, que recordem, ja va ser capaç d'empatar amb la selecció espanyola i l'Uruguai.
3: I passem ara al grup K. Per parlar de Portugal, Cristiano Ronaldo i companyia no acaben de carburar, ja que no han passat de l'empat a 0 contra Colòmbia.
4: Han finalitzat segons i, malgrat els dubtes, el tècnic de Balaguer, Robert Martínez, es mostra esperançat.
6: El primer mundial ja acabó. Ara ja he preparat el pròxim adversari, a Croàcia, una equipa que ja coneixem bé, una equipa europea, però això que ara l'equip està preparada per continuar amb el nostre objectiu, que és intentar guanyar tots els jocs. Llavors, no hi ha objectiu, no muda el procés, no muda, i ara estem focats en recuperar bé i preparar el joc en 4 dies.
4: L'objectiu no canvia ni el procés tampoc, deia Martínez, i aquest grup K, que també hem de destacar, la classificació de la República Democràtica del Congo, on hi juga el migcampista de l'Espanyol, Charles Pickel. Per cert que 9 de 10 seleccions africanes segueixen en dansa, només ha quedat fora de combat Tunísia, i els congolesos, després de superar l'Uzbekistan per 3-1, es veuran les cares de la següent ronda amb una Anglaterra que anit va suar de valent

0: davant un país que ja estava eliminat, el Panamà. Al 62 de partit, el madridista Jude Bellingham va obrir la llauna a la sortida d'un córner i el davanter del Bayern de Múnich, Harry Kane, va sentenciar a 20 minuts per al final. En aquest mateix grup L, Croàcia es va imposar Ghana per 2-1, Luka Modric va fer la passada del gol de la victòria i amb 40 anys i 291 dies s'ha convertit en el jugador més veterà en donar una assistència en un Mundial. Els setzens arrenquen avui mateix, a les 9 del vespre, hora peninsular, amb un Sud-Àfrica-Canadà, i demà jugarà el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. Dimarts s'enfrontaran els Països Baixos amb el Marroc, Costa d'Ivori amb Noruega i França amb Suècia. Dimecres es disputarà el Mèxic-Equador, l'Anglaterra-República Democràtica del Congo i el Bèlgica-Senegal. Dijous ho tornem a repetir, l'Espanya-Àustria i també l'Estats Units-Bòsnia i Herzegovina. Divendres, tres partits més, Portugal-Croàcia, Suïssa-Algèria i Austràlia-Egipte. I aquesta primera ronda eliminatòria finalitzarà dissabte que ve amb l'Argentina-Cap Verd i el Colòmbia-Ghana. El mateix dissabte 4 de juliol, per cert, ja hi haurà enfrontaments de vuitens.
1: Tot això és el que ens depara el Mundial. Molt atents ara perquè comença a les dues el Gran Premi MotoGP dels Països Baixos. Gràcies, Frank.
0: Bona tarda.
1: Són les dues. Avui, 28 de juny, és el Dia Internacional de l'Orgull, una jornada per defensar els drets a la igualtat i visibilitat del col·lectiu LGTBI. Maria Gómez.
2: La discriminació a les persones del col·lectiu LGTBI continua sent una realitat persistent. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha registrat només l'any passat 353 casos de discriminació, un increment d'un 11% respecte a l'any anterior i que confirma la tendència general de creixement de la darrera dècada. Per a l'Observatori és fonamental que es continuïn desplegant polítiques públiques en contrat de la discriminació.
1: A l'edició cap de setmana hem escoltat el testimoni del Jordi Petit, fundador del Front d'Alliberament Gai i activista històric pels drets LGTBI.
3: El camí que queda per recórrer té dos vessants. Insistir en l'execució de les lleis aprovades, de debò, no? I l'altre camí és la solidaritat internacional. I, clar, hem de conèixer d'on venim per valorar el que hem conquerit. I, insisteixo, ningú no ens ha regalat res. Ens ho hem guanyat a pols.
2: L'acte institucional amb motiu d'aquesta diada es va fer divendres i ahir a la tarda la manifestació convocada per diverses entitats com ara el Front d'Alliberament Gai o la Crida per a l'Alliberament Sexual i de Gènere.
1: Últims dies de termini per al procés de regularització extraordinària de persones immigrants. Acaba aquest termini dimarts dia 30 i les entitats que han acompanyat aquestes persones en el procés es queixen de les moltes traves burocràtiques que s'han trobat en el camí i ara també de la vaga convocada a Correus tot just l'últim dia per poder presentar les sol·licituds.
2: A l'edició cap de setmana hem parlat amb Vicky Columba, portaveu de la campanya Regularització Ja, que va posar en marxa la iniciativa legislativa popular, origen d'aquest procés de regularització extraordinari. Columba s'ha mostrat molt crítica amb la vaga convocada, tot coincidint amb el final del procés.
4: I estarem vigilants perquè, si no fan aquesta feina el dia dilluns i el dia dimarts, nosaltres enviarem a tota la gent, a Comissions Obreres, a que facin els tràmits ells mateixos. Que sigui Comissions Obreres el que tramite aquestes regularitzacions el dia dimarts.
1: Aquesta tarda comença el Congrés Mundial d'Arquitectura de Barcelona, 30 anys després de la celebració del primer que es va fer a la ciutat. En 3 dies espera rebre més de 10.000 professionals.
2: I també 200 ponents que oferiran més de 70 itineraris, a més de debats i tallers per indagar en la capacitat transformadora de l'arquitectura. Mariona Benedito, comissària, explica quins temes s'abordaran.
5: Cómo construir con sistemas constructivos de baja huella de carbono, cómo rehabilitar el parque construido y cómo producir arquitectura pasiva, que no requiera de energía añadida. Se hablará de ecología, del paisaje, de nuevos modelos de vivienda social, de formas de vivir en comunidad, de espacio público y de los cuidados, de planificación urbana, de pedagogía o de activismo.
2: Ser arquitectes en un planeta en transició, aquest és el lema del Congrés que arrenca aquest vespre a Barcelona.
1: Dues persones s'han mort aquest matí en un accident provocat per un conductor temerari que fugia de la policia al barri del Poblenou de Barcelona.
2: El vehicle ha xocat contra un altre que era aturat en un semàfor a l'encreuament entre els carrers de Pallars i Fluvià. Com a resultat de la col·lisió han mort els conductors de tots dos vehicles i una tercera persona ha quedat ferida i traslladada a un centre hospitalari. Tots tres han hagut de ser excarcerats pels equips de rescat. Els cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha bolcat.
6: Em trobava a la terrassa quan hem escoltat un cataclec, un cop molt fort, i he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
1: Continua la calor, situació i previsió a Emet Noelia García.
7: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a gran part de l'interior superant els 36 graus. Els termòmetres marcaran 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, temps estable amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dilluns baixaran les temperatures. 36 graus a Girona i a Lleida, 33 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Demà serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però atenció a la zona nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes durant la tarda. Baixaran les temperatures mínimes, 26 graus a Barcelona i 20 a Lleida. Demà bufarà tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
1: Ho deixem aquí. Més notícies a les 3. Bona tarda.
8: Edició cap de setmana. Tota Europa.
9: Bona tarda, europeus i europees. Us parlen Vicenç Clemente i Marina Fernández.
10: Ja en ple estiu, tota Europa hem volgut relaxar-nos i comentar un llibre que acaba d'aparèixer. Europa és un estat d'ànim, de Carme Colomina, editat per Ara Llibres.
9: Carme Colomina Saló és investigadora sènior en Unió Europea, Desinformació i Política Global del CIDOB. També és professora del Col·legi d'Europa a Bruges, Bèlgica i a la Universitat Pompeu Fabra.
10: Ha estat corresponsal a Brussel·les i posteriorment cap de la secció d'Internacional a Catalunya Ràdio i al diari Ara.
9: Molt bona tarda, Carme.
11: Hola, bona tarda.
9: Tot va començar sent corresponsal a Brussel·les. Tu comences parlant de les botigues de souvenirs entorn la plaça Gran, que ja pretenien definir com era Europa i els europeus, no?
11: Bé, el que explico és que es venien unes postals en aquestes botigues de souvenirs sobre el suposat perfecte europeu, no? I una mica ja en feien una caricatura del que s'espera de cadascú, no? Que era com famós com un luxemburguès, generós com un neerlandès, no? Amb tots els tòpics. Senzillament és una mica per fer aquest retrat d'entrada de que Europa és una cosa diversa, que és una realitat on ens sentim també diferents, on hi ha hagut molts prejudicis, hi ha molts tòpics encara que pesen, i amb totes les crisis que hem anat visquent aquests últims anys, aquestes dècades, jo crec que aquests tòpics també s'han utilitzat una mica per crear fractures internes.
10: També ho compares amb qualificar Europa com el gentil monstre, no? El monstre de la burocràcia, com deien els del Brexit.
11: Ja, perquè el que intenta fer aquest capítol inicial de què és Europa és intentar dir que al final tothom té una vivència individual del que és Europa dins d'una història col·lectiva. Jo tinc la meva personal perquè hi vaig viure un temps, no? I segueixo vinculada, parlo de l'Erasmus i de fet la meva parella el vaig conèixer amb l'Erasmus, o sigui, tots tenim la nostra experiència europea, segur que cadascú també, i després hi ha moltes visions diferents i quan pensem en Europa hi ha gent que pensa en el continent, no? La geografia, hi ha gent que pensa en la història, hi ha gent que pensa en el projecte polític, no? I dins d'aquest projecte polític hi ha diferents pensadors, un d'ells és Hans Berger, que té un llibret molt petit que es diu El gentil monstre de Brussel·les, on parla de la burocràcia, no? D'aquesta construcció institucional, fins a quin punt és pròxima o està allunyada al ciutadà. Però n'hi ha d'altres. Parlo de Václav Havel, que de fet és una mica qui m'inspira el títol del llibre, no? Aquesta idea d'Europa és un estat d'ànim, perquè quadra una mica amb aquesta visió del que deia Havel, que Europa és alguna cosa més que un punt en la geografia, no? Un punt en el mapa, sinó que són uns principis, uns valors, una mirada del món. Però clar, jo quan dic que Europa és un estat d'ànim, però també afegeixo que en aquests moments és un estat d'ànim espantat.
9: En canvi, persones com Václav Havel hi veien la part positiva, els valors compartits d'Europa.
11: El que intento explicar és que Europa està en un moment de canvi, en un moment gairebé de crisi existencial, perquè tot allò que creia que la definien ha canviat, no? Ha canviat el món, perquè fins i tot ara es veu humiliada i maltractada pel que es pensava que era el seu aliat tradicional. El món ja no és eurocèntric i Europa li costa, ha de tornar a aprendre a buscar el seu propi món o el seu propi lloc en aquest món. Això ha canviat, han canviat també les forces polítiques

0: que van consensuar la construcció europea, no? Durant també moltes dècades la Unió Europea es construeix a partir d'aquests grans acords polítics entre la socialdemocràcia i la democràcia cristiana, que ara estan en crisi, sobretot la socialdemocràcia està en una crisi profunda, hi ha noves forces polítiques, per tant, aquelles famílies que l'havien construït ja també estan qüestionades a molts llocs, hi ha noves majories alternatives i finalment, com bé dius, els principis i valors que s'havia dit ella mateixa, que també la definien, no?, que representaven, simbolitzaven el que era la Unió Europea, també estan qüestionats fins i tot des d'algunes capitals de la Unió Europea, no? Una mica és aquesta idea de que la Unió Europea està en un moment de transformació vital, no només per les pressions que sent des de fora, també per les pressions que té des de dins.
1: I és bo o és dolent el que assegures que el món ja no és eurocèntric, no? Ja no som el malic del món.
0: Per començar, no és ni bo ni dolent, és una realitat i l'hauríem d'acceptar. El món ha canviat i, de fet, part de la crisi global, no només europea, de la crisi global que hi ha en aquests moments és perquè les institucions que es van crear, els equilibris de poder que es van establir després del final de la Segona Guerra Mundial ja no serveixen perquè no representen la nova realitat. No hi ha nous poders, la Xina sobretot, que han emergit. Hi ha molts més actors internacionals que són part d'aquest joc de l'ordre global i això fa que doncs el món post-Segona Guerra Mundial entra en crisi i el mateix li passa a la Unió Europea. La Unió Europea s'ha seguit o continua dient que és un poder geopolític que vol ser un actor internacional, però alhora és un actor doncs, que cada vegada ha de competir amb molts més altres actors. També és un actor amb transformacions, com deia, només, per exemple, la transformació demogràfica també ha de fer pensar la Unió Europea què és, què representa i com ser rellevant. Pensem que l'any 1900 els europeus érem una quarta part de la població mundial. Un de cada quatre habitants del planeta era europeu. En aquests moments som al voltant del 6%. I l'any 2060 serem només el 4%. Clar, quan la Unió Europea vol ser un actor geopolític global que representa a un 4% de la població, a un continent o a un territori que empetiteix i envelleix, doncs tot això també fa que s'hagi de plantejar ella mateixa què aporta al món, quin paper, no? Com pot influir, quins són els instruments amb els que compta ara per ser rellevant.
2: Parlem ara dels Estats Units, la segona etapa de Donald Trump. Creus que ha pogut trencar tots els ponts d'entesa amb la Unió Europea?
0: Això, si no ho ha fet ja, que ho està intentant amb moltes ganes. Hi ha un abans i un després, jo crec, de Trump, perquè és veritat, i això ho explico en el llibre, que aquesta distància transatlàntica, no? aquesta mena de desencantament gairebé mutu, no? s'ha anat coent a foc lent, perquè el primer president dels Estats Units, que de fet gira l'orientació, les prioritats de la política exterior dels Estats Units, de l'Atlàntic al Pacífic, és Barack Obama, que per nosaltres, pels europeus, era el president més europeu que havia tingut els Estats Units, i en canvi ell ja se n'adona que els interessos dels Estats Units van per una altra banda. El que canvia amb Donald Trump són les formes, no? Que tens un president a Washington, als Estats Units, que realment et menysprea, t'humilia, no? En el cas, per exemple, com vam veure de Groenlàndia, es qüestiona la integritat territorial d'un país membre de l'OTAN i de la Unió Europea. Un govern dels Estats Units, i això no té precedents, que en la seva última estratègia de seguretat nacional, que es va publicar el mes de novembre passat, posava negre sobre blanc que els Estats Units donarien suport econòmic a totes les organitzacions i partits que desafiessin la Unió Europea des de dins, clar, això és una declaració d'ingerència política en tota regla i això sí que no té precedents.
1: Tu també et preguntes, bé, i aquí qui mana, no? Qüestionant els actuals lideratges europeus. Manca un lideratge?
0: Sí, definitivament. Probablement el problema, un dels problemes que té la Unió Europea en aquests moments és de lideratge clar, de saber realment qui té una visió a llarg termini de totes aquestes transformacions tan profundes que està fent la Unió Europea, perquè com que aquesta és una Unió Europea, com jo deia, espantada, reactiva, no? Que ha entrat en aquest procés, per exemple, de rearmament perquè s'ha sentit vulnerable en la seva frontera, amb la seva frontera est, però tot això per a què? Amb quines conseqüències, com transforma la Unió Europea, què vol dir per l'ADN d'un projecte que, de fet, es va construir per superar la devastació de la Segona Guerra Mundial, no? amb aquesta, amb,

0: aquesta idea de que no calia, de fet la Unió Europea es va definir sempre ella mateixa com un projecte de pau, i és veritat que ara, si som una mica crítics, era una pau armada fins a cert punt, perquè havia com delegat en els Estats Units aquesta protecció, aquest paraigües de seguretat, que ara fa que precisament hi hagi una part de la Unió Europea que no en vulgui prescindir i que sigui més procliu a aguantar aquest menyspreu trumpista a canvi de seguir mantenint la seguretat. I amb aquest escenari ens falten, jo crec, veus més contundents, ens falten uns lideratges que diguis què volen exactament, perquè no és només a Brussel·les, no?, que tenim la presidenta de la comissió en aquests moments, Ursula von der Leyen, jo crec que està molt preocupada per mesurar el seu propi poder institucional, més que aquesta... o per vestir o enfortir aquest paper global de la Unió Europea, més enllà dels acords comercials, que això és veritat que se n'estan signant i que van a més. I després a les capitals, com que vivim un moment de crisi profunda a la majoria de capitals, pensem com està en aquests moments França, no?, amb aquesta inestabilitat permanent de govern en un dels motors. Friedrich Merz, a Alemanya... És veritat que feia un any que va ser escollit, però té una popularitat molt baixa. L'any que ve hi ha d'haver eleccions a 4 dels 5 països més grans de la Unió Europea. Hi ha eleccions previstes a França, en les presidencials, on les intencions de vot donen uns resultats gairebé, no sé si la victòria, però sí amb unes posicions molt destacades a l'extrema dreta de reagrupament nacional. Hi ha d'haver eleccions a Espanya, a Itàlia i a Polònia. Clar, això és el cor, són el nucli dels grans països de la Unió Europea, excepte Alemanya, que hi ha d'haver eleccions, i a tots ells ja es veu ara que a l'extrema dreta o a la dreta radical no li anirà gens malament. Doncs tot això també acaba tenint una influència directa sobre quina Europa es construeix.
1: I en el llibre ens assegures que parlar d'Unió Europea és parlar també de contradicció en molts aspectes, sobretot per el que fa a la... acció, o a la inacció, millor dit, del que ha fet Europa al Pròxim Orient.
0: Sí, perquè moltes vegades entre el que la Unió Europea diu i el que fa, diguem, hi ha un exercici d'elasticitat important, perquè una cosa són els discursos i l'altra en quina acció es tradueix, no? Ara, aquests dies, torna a discutir-se en aquests moments sobre la taula, hi havia la proposta de si es posarien límits a les importacions dels productes que venen dels territoris ocupats, no?, de les colònies, dels assentaments jueus en territoris ocupats palestins. Aquest és un debat que jo ja vaig cobrir en els Consells de Ministres d'Afers Exteriors fa 20 anys, quan estava a Brussel·les de corresponsal. No s'ha avançat, el tornem a posar a la taula, i ara el tornem a posar a la taula amb una Unió Europea que encara és més, s'ha demostrat, més pro-israeliana del que era llavors, que ja només eren unes quantes les veus crítiques, no? I aquí sí que una Unió Europea que diu Ursula von der Leyen que vol ser geopolítica, que vol ser un actor global, crec que s'ha comportat d'una manera en aquestes crisis que afecten el seu veïnat més pròxim, no?, i en el Pròxim Orient clarament, que li passaran factura. I les paraules no són meves, jo recullo les paraules d'un ambaixador francès, precisament que ens va visitar fa un temps, que ell mateix deia, aquest diplomàtic havia estat ara en un centre de pensament i abans havia estat ambaixador a Israel, i ell deia que a partir d'ara, quan la Unió Europea vagi pel món i vulgui parlar de drets humans, deia ell literalment, se'ns enriuran a la cara i ens recordaran Gaza.
2: En el teu llibre tu també critiques el creixement de les desigualtats.
0: Sí, el que dic, el que constato bàsicament és que no han parat de créixer les desigualtats a la Unió Europea, les xifres, els informes així ho demostren, no? I aquesta idea de que al final la solidaritat o les desigualtats, la Unió Europea, que és un projecte també concebut com una redistribució des de la redistribució de la riquesa, no? Això en polítiques de solidaritat entre estats membres, a l'hora de la veritat, no ha sabut revertir aquestes desigualtats que no han parat de créixer, fins i tot des de la pandèmia fins ara han seguit creixent, no? I aquí cito alguns estudis, però, per exemple, en aquests moments hi ha 60 milions d'europeus que viuen en zones amb un PIB per càpita inferior al que tenien l'any 2000. No? O una tercera part del territori europeu està en aquests moments en zones que es consideren en declivi.

0: després no ens ha de sorprendre que hi hagi gent o que hi hagi ciutadans europeus que se sentin vulnerables, que estiguin preocupats, no? I que aquestes pors, aquest malestar, s'exploti electoralment. Hi ha una frase que m'agrada molt d'un pensador búlgar, que crec que la recullo en el llibre també, de l'Ivan Krastev, que ell diu que la Unió Europea és un projecte que va néixer precisament d'una generació espantada, horroritzada pel passat, no? I molt esperançada en el futur, i ara està sent transformada per una generació nostàlgica del passat, no? I sense confiança en el futur. Mm-hmm. Estem una mica en la situació inversa.
1: Exacte.
2: De fet, una de les... aquesta insatisfacció generalitzada que es viu a Europa, especialment els més joves, els europeus més joves, estan anant cap a la dreta i l'extrema dreta. A tu, això en quin lloc et deixa?
0: Bé, perquè hi ha una explotació de la por com a missatge polític, uh-huh. No? És veritat que és això, que hi ha un malestar i que et pots sentir vulnerable, i llavors hi ha unes forces polítiques que són molt efectives a l'hora d'explotar aquestes pors o d'assenyalar determinats culpables. Però també hi ha malestars que són reals, no? I ara parlaves del jove. La crisi de l'habitatge és una crisi europea, però una crisi europea amb tota regla. A Hongria, els preus dels habitatges en l'última dècada han crescut un 200%, gairebé el doble que a Espanya, un 200%. A Portugal també és una xifra que volta el 150%, no? I podríem als Països Baixos, als països escandinaus, a Irlanda estan tenint molts problemes també en aquests moments. Per tant, aquestes crisis són reals, no? I quan parlem això de que la gent sent que té menys opcions, doncs hi ha una sensació de qui respon a aquestes crisis o aquest malestar, i aquí és on crec que la Unió Europea no ha tingut aquesta capacitat de reacció també. I aquí, abans parlàvem de les contradiccions, doncs és una altra de les contradiccions, perquè al final el que caracteritzava precisament a Europa, no?, aquesta construcció europea després de la Segona Guerra Mundial, és aquest estat del benestar que el fa un espai diferent i sense comparativa a bona part del món.
1: En el tema de la defensa, bueno, per una banda, tenim els que diuen que no es pot externalitzar la defensa europea com hem fet fins ara amb els Estats Units. Però després tu també expliques que Europa ha passat a ser el principal comprador d'armament als Estats Units. Mm-hmm. És a dir, enmig de tot aquest debat, quin és el resultat, no? Com...
0: Bueno, perquè, clar, hi ha hagut un procés de rearmament accelerat on la Unió Europea no tenia la capacitat de produir per les armes que necessitava comprar, també per enviar-les a Ucraïna, no pas per l'estoc en aquests moments, i això ha augmentat la dependència en els Estats Units, i aquesta és una realitat. De fet, hi ha l'informe del CIPRI, que és aquest centre d'Estocolm per la pau que analitza cada any com va el consum d'armes a la carrera armamentística arreu del món, constatava que la inversió armamentística a Europa l'any 2024 era la més alta des de la caiguda de la URSS. Per tant, hem tornat a posar en marxa aquest procés de rearmament. El que jo intento també dir en aquest capítol, que es diu Les armes d'Europa, precisament és intentar recordar quines són les armes d'Europa. Que des del meu punt de vista, les armes d'Europa són unes altres, perquè, clar, hem assenyalat tots els punts negatius, però és un llibre que és veritat, que és crític, però que no intenta ser una esmena a la totalitat. El que jo intentava amb aquest llibre dir, sí, hi ha moltes coses que no es fan bé, però malgrat tot, el que a mi em sembla és que la Unió Europea ha oblidat una mica què és el que la fa tan especial, tan forta, diguem, no?, respecte a la resta del món. Aquesta capacitat de protegir els seus ciutadans, clarament, però també tota aquesta capacitat comercial, perquè si abans parlàvem de totes aquestes transformacions que estan passant en l'ordre global, no?, estem en un moment on precisament hi ha una acceleració a tot el món per desconnectar-se d'aquesta inestabilitat que suposen els Estats Units de Trump. El que hem vist precisament en aquests últims 12 mesos és que hi ha una necessitat de diversificar aliances arreu. No només la Unió Europea amb aquest acord que ha firmat ara amb Mèxic, amb l'Índia, amb Mercosur, amb el sud-est asiàtic... també la resta de països del món. L'Índia sola està negociant en només un any 50 acords comercials diferents entre països i regions a tot el món, no?, per aquesta sensació de que com que

0: som més vulnerables, necessitem això, diversificar, i necessitem socis fiables. I aquí és on la Unió Europea crec que no se n'adona, que si algú busca un soci fiable on les lleis i les normes encara valen, realment és la Unió Europea. I no hauríem de malmetre allò que teníem, que ja ens feia únics. Un altre exemple molt clar, tota la legislació que ha construït la Unió Europea, per exemple, per limitar el poder de les plataformes tecnològiques. També és un espai gairebé sense precedents, no? Tota la llei de serveis digitals i de mercats digitals que aprova la Unió Europea en la legislatura passada també la fa un espai únic referent per molts altres llocs del món que intenten limitar el poder de les grans plataformes, i ara, en canvi, per la pressió dels Estats Units, del Silicon Valley, però també de Washington, de la Casa Blanca, per aquesta sensació de que ara, per les noves majories polítiques, cal desregular-ho tot, estem pitjant el fre, deixant d'aprofitar, no?, un espai o una legislació única que ens donava la nostra pròpia capacitat de pressió sobre el poder, abans que parlava dels grans actors, d'aquests nous grans actors internacionals que són els poders tecnològics del Silicon Valley.
1: I ara, parlant una mica més d'actualitat rabiosa, com valores la dimissió de Starmer al Regne Unit?
0: Ha estat molt interessant, des del punt de vista, diguem, d'anàlisi política, no veure tota aquesta evolució que fa el Regne Unit. Jo crec que és molt simbòlic, des del referèndum d'ara fa 10 anys fins avui, tot el que ha passat. Veiem com un referèndum que es va basar en tot un argumentari que s'ha demostrat que no era que era mentida, directament, no? Des dels diners que es donarien a la sanitat pública fins a l'eslògan de prendre el control de les fronteres contra la immigració, i després veus les xifres i ha crescut més del que havia crescut abans la immigració al Regne Unit. Aquesta és la primera. Després també, perquè amb aquesta sensació de que si el Regne Unit sortia hi hauria un efecte dòmino que acabaria d'afablir o de trencar la Unió Europea per dins, hem acabat veient que fora de la Unió Europea fa fred, que en aquest món d'inestabilitat, no?, de manca de socis fiables, el Regne Unit sempre havia basat també el seu espai al món, aquesta relació especial amb els Estats Units, que amb un Trump també entra en crisi aquesta relació especial, doncs te n'adones que tot aquell efecte dominó no passa, sinó que el que hi ha és a dir, bé, sí que és veritat que totes aquestes forces que eren més en la línia dels britànics, no?, més euroscèptiques, el que han fet és prendre el control de l'agenda europea, això tampoc no ho nego, però sortir no ha sortit ningú més.
2: D'alguna manera, tu acabes el llibre dient que creus en una Europa ampliada, però amb diverses velocitats, no?
0: Sí, el que intento explicar és que precisament tota la maquinària, també institucional, a Brussel·les s'ha complicat, perquè cada vegada és més difícil gestionar ara 27 estats membres i que això es pugui fer de manera efectiva, i en un moment on hem vist que el dret a veto d'alguns estats membres s'utilitza moltes vegades per paralitzar la presa de decisions, i alhora estem veient com precisament a partir de la invasió russa d'Ucraïna torna l'ampliació a la taula, que havia desaparegut de l'agenda europea durant molts anys, precisament perquè l'última gran ampliació del 2004 ha estat difícil de pair internament a la Unió Europea, i es torna a posar sobre la taula, sobretot per motius de seguretat i d'estabilitat. Hi ha res a veure amb l'argumentari amb què s'explicava l'ampliació fa uns anys de transformació econòmica, social, política i de modernització dels estats veïns. Ara, sobretot, és l'estabilitat. Però com es gestionarà aquesta Unió Europea, doncs, a 30 membres o a la llarga 35 membres, si entressin tots els que ara són candidats? I el que veig no és tant el que jo vulgui, sinó el que veig cap a on va aquesta Unió Europea, és que anem a una Unió Europea a moltes velocitats. És a dir, com que cada vegada és més difícil avançar conjuntament, el que estem és flexibilitzant al màxim els diferents nivells d'integració. Els que es vulguin integrar més i avançar en algunes polítiques ho podran fer, i altres es quedaran en altres nivells d'integració. I aquesta és una mica l'Europa que es va dibuixant, que no he acabat de... Com que és un llibre molt breu, no acabes posant-ho tot, no? Que també em genera molts dubtes de com es gestiona això institucionalment, no? On es radicarà el control democràtic de la presa de decisions si tu tens moltes Europes dins d'una mateixa

0: dins d'una mateixa Europa, però potser això ja serà per un altre...
1: Això és el següent llibre. El següent llibre. Fins aquí tot Europa a Ràdio 4. Tanquem aquest espai monogràfic sobre el llibre Europa és un estat d'ànim, de Carme Colomina.
2: Hem d'agrair la participació des de control de Javier Martínez i Laia Casanovas.
1: A partir d'ara podeu seguir les notícies europees des dels butlletins dels serveis informatius.

Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.

0: Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda. Ja sabeu que a aquesta hora, 2:45, cada cap de setmana, us acompanyem nosaltres al Més que Esport, aquí a la sintonia de Ràdio 4. Fins a les 3 en punt, aquest diumenge, amb el Martín Noia al control de so. 28 de juny, vol dir que ja és estiu, i us convidem a la piscina. Ho fem per parlar de waterpolo com a competició i carrera esportiva, però també com a filosofia de vida i història vital de la nostra convidada d'avui, que acaba d'anunciar la seva retirada de la competició professional després d'una gran trajectòria al club de la seva vida. Ella ha estat la gran capitana d'un club, el Centre de Natació Mataró, que ha viscut els millors anys de la seva història gràcies al seu equip femení dels últims anys. Un equip que ha liderat els darrers 12 anys la nostra convidada, una jugadora de casa que mai ha canviat de club i que es retira després d'una gran temporada amb el títol de Lliga i la disputa de la final a 4 de la Champions. Ella és la Clara Cambray. Clara Cambray va néixer a Mataró el 10 d'octubre de 1996 i ha estat jugadora del Centre de Natació Mataró al llarg de tota la seva carrera. Des de la base fins a la capitania del primer equip, durant la millor època del club, la catalana ha estat el gran emblema de l'equip femení. Decisiva en la consecució del primer títol europeu del club, la Copa Lent, amb un gol determinant, la maratonina ha anunciat la seva retirada amb 30 anys, després de 12 a l'equip i d'un gran any final de carrera, amb la consecució de la tercera lliga i la participació a la final a 4 de la màxima competició, la Champions, a principis de mes a Malta. Cambray, que va compaginar la seva carrera esportiva amb l'universitària i és enginyera química, deixa el waterpolo amb un palmarès amb l'esmentada Copa Lent, dues lligues, dues Copes de la Reina, dues Supercopes d'Espanya i dues Copes Catalunya amb el club de la seva vida. La gran capitana ha estat el fil conductor de tres grans generacions de waterpolistes a Mataró. La primera va obrir una gran etapa amb el triomf europeu, la segona va convertir l'equip en un aspirant a tot i ara es queda la tercera per continuar lluitant pels èxits, ja sense Clara Cambray a la piscina.
1: Més que esports, amb Marga Lluc.
0: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi aquí als estudis de Ràdio 4 la Clara. Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Com va això, de ara que han passat uns dies de l'anunci de la teva retirada?
2: Bé, no hi he pensat molt encara, la veritat.
0: No, encara no. No, estàs de vacances.
2: Exacte. És el que comento amb les meves companyes d'equip i les que també s'han retirat aquest any, la Clara i la Sílvia, que al final, com que ara el juliol tampoc entrenaríem o seria un moment de descans, doncs encara no soc conscient que no he de tornar a la piscina a entrenar, no?
0: Clar, clar, clar. És el que passa tot sovint. Aquí ja fa molts anys que parlem amb exesportistes d'elit per parlar una mica de la vida després de l'esport, que és aquesta que tu començaràs ara i que en el teu cas doncs, encara no ens pots explicar gaire perquè encara no l'has experimentat. Però no sé si fa cert vertigen o no.
2: Sí que fa vertigen perquè al final el que jo sé fer és jugar a waterpolo o potser mentre jo estudiava veia que sabia fer altres coses, però després em vaig centrar molt en la meva carrera esportiva.
0: Clar.
2: I

0: jo més, o si no ho has estat mai, del waterpolo pots anar vivint, però saps que té data de caducitat. Llavors, jo no crec que ens retirem per un tema econòmic només, ni molt menys, però sí que crec que si tinguéssim uns sous més elevats, doncs potser allargaria la nostra carrera esportiva.
1: Clar, aquí és que és el que tu dius, aquí hem parlat amb esportistes de tot tipus i clar, no pots comparar un futbolista de primera divisió amb, en aquest cas, una jugadora de waterpolo de femení, a més, com tu dius, les dones encara menys, que això és una lluita, no?, perquè no sigui així. Però, en tot cas, estem parlant de que, al final, la vida d'esportista és igual de dura o més que segons quins esports, no? Els entrenaments, els viatges, i que el que aconseguiu a nivell de clubs, per exemple, competició europea, jugar a la Champions, tot això, també seria equiparable a altres esports que guanyen molt més, no?
0: Sí, quan a hores entreno, jo crec que segur.
1: O
0: al
1: més,
0: final, comparat amb, exacte, jo, comparat amb altres atletes que conec, fins i tot dones que es dediquen al bàsquet, al futbol, no entrenem molt més.
1: Clar.
0: És veritat que no tot és entrenar, sinó és el que genera i el que s'ha pagat tota la vida. Vull dir, no... Però no, entrenem molt, jo crec. Moltes hores pel que després...
1: Pel que després rebeu a canvi,
0: exacte.
1: No? Al marge de suposo, el que t'omple en una carrera esportiva, que és la satisfacció del que fas, de potser que t'enriqueix viatjar, conèixer persones, al final és tot això, no?, el que més
0: queda. Sí, 100%, vull dir, al final si durem fins tan grans, malgrat els sous que tenim, és per tot això que dius, al final jo també, havent tingut la sort de jugar a 15 minuts de casa, a les instal·lacions de Mataró, piscina descoberta, ara em deies que estava morena.
1: Vull dir, és que està molt morena, ja veureu la foto, està molt morena.
0: Tot el que et dona entrenar, en el meu cas, a Mataró tota la vida, doncs fa que costi molt deixar-ho, molt.
1: Clar, i la decisió ha estat difícil perquè dèiem que és el club de la teva vida i així ha estat. Tu quina edat vas començar?
0: Clar,
1: tu suposo que primer vas nedar i després vas jugar a waterpolo.
0: Sí, jo vinc de pare waterpolista i mare nedadora, socis del centre de natació Mataró. I...
1: No tenies escapatòria.
0: No. Mira, t'he de dir per això que jo jugo a futbol sala també i em vaig haver decidir, als 10-12 anys em vaig haver decidir, sempre m'agrada molt l'esport i espero ara poder tornar a jugar, exacte, poder tornar a jugar esports que he hagut d'anar deixant, perquè els últims anys el meu entrenador mata si me n'anava a jugar a futbol.
1: És que no et deixava de cap manera,
0: clar que no. A l'estiu, si podia, sempre m'escapava, però ell no em veia, no?
1: Ara ja, si et sent, tampoc no passa
0: res,
1: no?
0: Ara ja per sort no m'he lesionat de gravetat.
1: El teu entrenador, el Dani Ballart.
0: Sí.
1: Ben conegut al món de l'esport, Perico, de prop.
0: Exacte, sí, Perico, que també teníem bastant els nostres rifirrafes.
1: Sí, perquè tu ets del Barça?
0: Sí, jo soc molt del Barça.
1: Ets molt del Barça.
0: I ell és molt de l'Espanyol.
1: Conec, ha estat aquí...
0: Exacte, vull dir que sempre teníem aquests piques perquè tot l'equip és bastant del Barça, també.
1: Ja.
0: No, però com et deia, jo amb 3-4 anys, doncs... Bueno, de fet, no, des que vaig néixer em van fer sòcia de piscina, però amb 3-4 anys ja aprenent a nedar. I jo tenia molt clar que volia fer un esport en pilota. Sí que és veritat que a la meva època, amb 6-7 anys, tu si ets una noia no podies jugar a waterpolo.
1: Clar, o hi havia nenes que juguessin a waterpolo.
0: Sí que hi havia la generació davant meu, que també va ser una molt bona generació, Roser Tarragó, Marta Bach, Helena Lloret, Kira Gibson, però eren com casos comptats, no tenien, i jugaven amb nois.
1: Clar, però no tenien equip femení.
0: Ah, exacte, llavors jo a la meva època, en el seu moment, no hi havia tampoc altres noies, jo em colava amb l'equip del meu germà, perquè jo tenia molt clar que no volia fer natació, de fet, si puc, no tornaré a nedar mai més a la meva vida.
1: No,
0: si
1: és que la natació, perdoneu-me els nedadors, però és una mica avorrida, no?
0: Per mi molt, però la meva germana és nedadora i ho va ser fins ben gran, però clar, si t'agrada, molt bé, però...
1: Clar,
0: és com
1: però
0: la
1: tu
0: part...
1: volies més marxa.
0: Jo volia una pilota.
1: I,
0: jo
1: i esport d'equip, potser.
0: I esport d'equip, també,
1: no?
0: Exacte. Però sobretot una pilota, pilota i esport d'equip.
1: Pilota i esport d'equip.
0: És el que jo necessitava i per això jugava a futbol a banda de waterpolo, i a la que vaig poder, doncs ja vaig fer el salt al waterpolo, jo crec doncs, que amb 10 anys, jo et diria 10-12 anys, però sí que és veritat que fins llavors sempre m'anava colant amb l'equip del meu germà, sempre algú havia fet per intentar jugar a waterpolo encara que no tingués equip femení.
1: Quants germans sou?
0: Tinc un germà bessó,
1: llavors,
0: em colava el seu equip.
1: El seu equip no es notava gaire, com éreu bessons.
0: No, ens semblava molt, jo anava amb el cabell curt.
1: Molt.
0: Sí. Ara cada cop menys, però de petit jo anava amb el cabell curt, vull dir, la veritat és que ens semblàvem, i tinc dos germans més petits que també feien waterpolo i natació.
1: Al final, com tu dius, pare i mare de l'aigua.
0: Sí, estava cantant. El meu entrenador de futbol sala sempre m'ho deia, i si jo sabia que acabaries triant el waterpolo, per d'on vens.
1: Clar, però escolta, així, sincerament, que eres millor futbolista o millor jugadora de waterpolo? O eres tan bona amb les dues coses?
0: No t'ho sé dir, jo...
1: Clar, eres petita.
0: Jo, el futbol, és que m'agradava molt. I me'n recordo que era molt tècnica, m'agradava molt però el waterpolo em donava com més. Jo no crec que fos més bona en waterpolo, és que em donava, passava moltes hores a la piscina.
1: Clar, estaves
0: a casa.
1: Tenia
0: amigues, tenia amics, exacte. Clar, jo crec que em vaig acabar decantant una mica per això. No, no tant perquè se'm donés el millor waterpolo, que al final estic molt contenta, òbviament, amb la decisió que vaig prendre, però en aquell moment no crec que fos millor en waterpolo. Era més que passava moltes més hores a la piscina, tenia més amics, més amigues.
1: Clar, estaves en el teu ambient i estaves a casa, no?
0: Exacte.
1: Que suposo que continuaràs

0: sent casa al club, al centre de natació, que a vegades se'ns escapa el club de natació, no, centre de
1: centre
0: natació.
1: Centre de natació Mataró, sí, Mataró. Però bueno, també diem el club, eh?
0: També
1: però,
0: diem el
1: però
0: club,
1: sí, però...
0: Eh?
1: Sempre, no, no, ens, sempre ens fan dir centre de natació Mataró.
0: Sem curosos amb
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí,
0: sí, sí. Dic que ho continuaràs sent.
1: Sí, sí, perquè segueixo sent sòcia, ho seguiré sent. Avui he baixat a entrenar, de fet, o sigui, no waterpolo, però he baixat al gimnàs a prendre el sol, vull dir, al final segueixo en casa meva. Sí.
0: És casa teva. Escolta, abans de continuar, la teva música, t'agrada la música?
1: No sóc molt d'escoltar música.
0: M'has dit...
1: Tu, sí, tu he dit,
0: no,
1: sí.
0: Em vas dir... Perquè, clar, jo faig triar tres cançons, sí. I a vegades hi ha gent que té problemes perquè li agraden tantes que no sap què triar. O hi ha, gent que li costa parlar per contrari.
1: Jo crec que
0: no?
1: Soc de les rares, tu perquè de... sí que sí. Escolto música i sí que m'agrada la música. Quan la sento, sé ja. Distingir què m'agrada i què no, o què és bona música i què sí. No. Però no sóc molt d'anar amb auriculars escoltant música.
0: O sigui,
1: no.
0: Tu no et motivaves o et relaxaves no. Després dels partits?
1: No. Jo la música l'escolto molt perquè m'agrada molt sortir de festa i sí que de festa m'agrada escoltar música. Ah, exacte, sí.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: No sóc molt de posar-me música ni per concentrar-me ni per motivar-me.
0: Siga com sigui, ha complert i ens ha dit tres cançons. La primera aquesta.

0: tema que ha sonat molt en aquest programa, perquè molts convidats i convidades l'han demanat, i que ja sabeu, al principi de tot, sobretot, estava molt vinculat al Barça de Guardiola,
1: sí,
0: que no sé si tu vas per aquí o no vas per aquí,
1: sí, la veritat és
0: o perquè
1: sí,
0: vive a la vida, que també està bé, no?
1: No, té més a veure amb Guardiola.
0: Té a veure,
1: sí,
0: amb
1: tinc
0: Guardiola,
1: molt bons,
0: no? Quan m'has dit que eres del Barça i futbolera,
1: sí,
0: dic,
1: sí,
0: ja.
1: Sí, és bastant lògic, bastant, sí. Des que sóc petita, doncs, sóc molt del Barça i vaig viure, o sigui, jo era d'aquelles nenes que per mi era normal guanyar, no? Mm-hmm. I que el meu pare em deia, és que tu no has viscut a Barça, de veritat.
0: Clar, i tant,
1: després
0: i tant.
1: M'he anat fotent una mica una hòstia, no?
0: Sí,
1: quan he anat veient...
0: la crua realitat.
1: Ah, exacte, lo difícil que és, però jo els primers partits que recordo són d'aquella època.
0: Clar,
1: aquesta cançó l'associo totalment a això, a victòria, a guanyar Champions, vull dir...
0: Quina època aquella de l'Orsa Guardiola. Jo també sóc culer i a casa també tinc fills d'una edat així similar.
1: Clar, quan vam créixer això erròniament pensant que el Barça sempre era...
0: Ja els hi dèiem, escolta, que hem passat nosaltres molts anys.
1: Clar, a mi també m'ho deien i pensava, però com pot ser si jo l'únic que he viscut, l'únic que recordo és això.
0: A part que tu m'imagino que has estat competitiva des de sempre, no? Perquè si ets,
1: sí,
0: si ets esportista...
1: Sí, crec que he anat millorant amb el temps i malgrat ser competitiva, amb l'edat m'he anat tornant menys, mira què et dic.
0: Sí?
1: Sí, de petita jo ho era molt, o sigui, volia guanyar el partit de futbol al pati. Que sempre, o sigui, jo anava al col·le pensant en anar a l'hora del pati per jugar a futbol amb els meus amics,
0: sí,
1: no?
0: Sí, m'ho conec, això m'ho conec.
1: Clar, i amb una pilota sempre, ma mare sempre m'ho diu, és que sempre amb una pilota a la mà de futbol, no? De waterpolo,
0: clar, futbol,
1: vull
0: de
1: dir que...
0: Clar, perquè a casa fer waterpolo era bastant més complicat.
1: Clar, a casa no, ni piscina, ni... Però bueno, sí, sempre he sigut molt competitiva, però crec que amb els anys m'he anat tornant menys, o almenys he sabut relativitzar quan s'ha de competir i quan no.
0: Clar, suposo que també ets professional, arribes a relativitzar una mica les coses. Sí, com sigui, has aconseguit un gran palmarès, has estat en el, dèiem, el millor Mataró de la història els últims anys, no? Des d'aquella Copa Lena a la que tu ja vas participar, perquè a quina edat arribes al primer equip?
1: Jo arribo, jo crec que... És que bona pregunta, perquè sempre m'ho diuen i no sóc capaç de recordar el meu debut.
0: Clar.
1: Però jo et diria...
0: No el tens marcat, eh?
1: No, el tinc marcat. Però jo crec que tenia 15 o 16 anys.
0: 15 o 16 anys.
1: Però clar, no em faig un lloc a l'equip fins amb 17-18. També et diré que abans, per sort per mi, bueno, era més fàcil arribar al primer equip, en el sentit,
0: sí?
1: al Mataró almenys. L'equip no era tan professional,
0: ja.
1: No hi havia una aposta tan ferma, i llavors... Jo ara admiro molt les joves que arriben al primer equip perquè crec de veritat que és més difícil arribar-hi ara. Vull dir, les joves jugadores que arriben ara per fer-se un lloc a l'equip tenen molta més feina perquè tenim un equipàs.
0: Clar, en el seu moment.
1: Quan l'aposta no era tan clara, jo he viscut tota aquesta transició, tota aquesta evolució, més que transició.
0: És el que hem dit, que estaves entre tres generacions,
1: clar,
0: no?
1: Clar, i jo quan
0: forma...
1: arribo és quan es comença a apostar realment.
0: Pel waterpolo femení al club.
1: Exacte, jo crec que fa 13-14 anys, més o menys.
0: La Copa Lenn va ser el 2016.
1: Però ja feia un parell d'anys que es va començar a apostar per anar a Europa, poder competir a Europa ja et donava doncs, aquella experiència pels anys següents. I clar, jo arribo que tot això és molt nou per tothom, no? I jo crec que llavors era un pèl més fàcil fer-se un lloc, que ja havies de ser, òbviament, i que la meva dificultat ha estat mantenir-me. Més que arribar-hi va ser el fet de mantenir-me. Jo també he sigut sempre una jugadora molt, molt petita per fer aquest esport.
0: Sí.
1: Però és com el que et dic, que llavors jo crec que era un pèl més fàcil arribar. Arribar al primer equip.
0: Diu que és petita i és que la constitució normalment de les jugadores i els jugadors de waterpolo doncs són grans, més aviat, esquenes amples, i tu, no sé quan me deixes...
1: Jo faig 65, és que és una mitja molt normal.
0: Molt normal, normal.
1: Sí, les meves amigues tinc una alçada normal.
0: Normal,
1: però dins del meu equip,
0: normal.
1: Bastant clar, fora del
0: dins
1: món.
0: Dins del teu equip ets de les petites.
1: Sí, amb molta diferència.
0: I físicament ets petita, però jo que no hi entenc tècnicament, però pel que he vist i he llegit, doncs ho solventes amb moltes altres coses, no? El físic.
1: Bueno, sí, suposo...
0: per físic,
1: sí, molt, és molt físic,
0: és molt
1: i cada
0: físic,
1: cop ho és més.
0: I sota de l'aigua encara més. O
1: clar, bueno, sí, però com que no es veu sota l'aigua...
0: Per això
1: ja...
0: que no es veu.
1: Exacte. És... No, però jo, com que sempre he sigut petita, i de fet, jo crec que ara ho soc menys que... Vull dir, vaig créixer molt tard.
0: Sí, et vas desenvolupar tard.
1: Molt tard, i no em vaig desenvolupar gaire.
0: No,
1: llavors, sempre he sigut molt poca cosa, doncs des de petita sí, ho solventava amb altres coses. Molts et diran que ho solventava amb el cap, i segurament sí, vull dir, segurament sí, jo era... capaç d'això, que no es notés molt que el meu físic no era com la resta de companyes.
0: Com la resta de companyes. Però mira, la petitona, la capitana.
1: Sí.
0: Des de quan capitana? Quants anys capitana? O tampoc ho
1: quatre.
0: Tens?
1: No, sí,
0: has, de
1: sí.
0: Has de fer un diari.
1: Ja. Hauria,
0: sí,
1: hauria perquè,
0: una mica tard, eh?
1: Hauria perquè a més me'n passa això, que me'n recordo molt de l'època que em deies de l'EN, quan va guanyar l'EN el 2016, perquè és quan jo vaig començar a tenir molt paper en aquell equip.
0: Protagonisme.
1: I els últims 2-3 anys, tinc un 8 al mig, bueno, 8 no, però hi ha molts anys que òbviament barrejo companyes d'equip, barrejo...
0: Clar, clar, perquè tu hi eres sempre i clar, anaven passant, no?
1: Exacte, exacte.
0: Anaven canviant. En tot cas, arribar i guanyar la Copa Lent, que és la segona competició
1: sí,
0: europea.
1: Sí, en aquell moment...
0: Ara ja no es diu així, no?
1: Ara pf, crec que es diu Eurocup.
0: Es diu Eurocup,
1: crec
0: Eurocup,
1: que es diu Eurocup. Sí, l'únic sí, és sí, que en aquell moment la Lent era molt important perquè... Mm-hmm. El que, quan queies a quarts de final de la Champions jugaves aquella Final Four de l'Ent.
0: Ah, sí que venien equips de la Champions.
1: No, o sigui, tu perdies els quarts de final de la Champions i jugaves aquesta l'Ent. Llavors vam quedar com si fóssim el cinquè millor equip d'Europa.
0: D'acord,
1: que en aquell moment la l'Ent tenia molt de prestigi per això.
0: Tenia prestigi. I com recordes? Perquè eres molt joveneta. Clar, fa 10 anys tenies...
1: Sí, tenia 20, 20
0: anys.
1: 19, no, 19, 19 anys, sí.
0: 19 anyets. Com recordes allò?
1: Pues recordo bastant, perquè a més n'hem parlat bastant, perquè va ser com un èxit molt important pel club
0: perquè
1: i per la ciutat.
0: No hi havia,
1: no hi havia títols.
0: Mai hi ha hagut un
1: la setmana títol, abans havíem guanyat la Copa del Reina a Sabadell, en el centenari, allò també va ser com històric, perquè era el primer títol clar, de la secció.
0: El Sabadell també, un rival.
1: Exacte, no, un rival que fins llavors
0: havia
1: guanyat. Òbviament no les havíem guanyat mai.
0: Mai,
1: i llavors
0: mai.
1: Les guanyem a una final de Copa de la
0: imagina't.
1: Reina, l'any següent la Copa... Ai, perdó, la setmana següent la Copa Lent, o sigui, van ser 10 dies...
0: D'èxtasi.
1: Sí, d'èxtasi total per tothom, no per mi que era jove, sinó per tothom, perquè
0: crec
1: que
0: havia
1: ningú havia viscut, o no amb el Mataró.
0: I
1: sí que
0: ja
1: teníem
0: ciutat.
1: Jugadores experimentades, però no amb la ciutat. Llavors, sí que ho recordo com això, 10 dies d'èxtasi, que tot estava molt amunt, molt contentes, molt... Tinc aquest record, sí, sí. Mm-hmm.
0: Dic la ciutat perquè, clar, suposo una ciutat com Mataró és una ciutat gran, però té a prop Barcelona, amb tot el que representa, no? Tenir un títol europeu, doncs sempre ajuda a col·locar la ciutat al mapa, no?
1: Sí,
0: com
1: nosaltres...
0: es diu el waterpolo a Mataró?
1: Clar, al final jo crec que l'equip femení de waterpolo és l'equip puntal de la ciutat.
0: És l'equip
1: vull dir, jo sempre ho dic, però perquè ens ho hem guanyat,
0: clar,
1: no? Perquè
0: clar, no,
1: sí, tota la humilitat
0: no.
1: del món, exacte. Vull dir, crec que en els últims anys és l'equip punter de la ciutat que competeix al màxim nivell possible i que opta a guanyar Champions. Al final no l'hem guanyat encara, espero que en un futur, doncs, amb l'equip que queda crec que hi ha opcions d'aconseguir-ho en un futur, però és l'equip punter, llavors nosaltres moltes som de Mataró i tenim la ciutat molt integrada, estem orgullosos de les tradicions de Mataró, llavors doncs, fem sempre que les estrangeres se sentin... Primer, que parlen totes català.
0: Ah, sí?
1: Perquè l'equip parlem català només.
0: Això és fantàstic.
1: No,
0: i
1: és estrany, eh?
0: Cal dir que us felicito perquè avui en dia és difícil, eh?
1: Clar.
0: Malauradament.
1: I és estrany perquè el nostre equip no per res, però parlem totes català. Entre les que som de Mataró i les 3 o 4 de Barcelona, una que és de Vallgorguina, vull dir, totes parlem català.
0: Totes parlem català, perfecte. Llavors, i si jo veiem una estrangera, aprenen el català.
1: Clar, però no per res.
0: Clar,
1: en Dani Ballar parla català, llavors
0: clar,
1: és com que ningú li surt el castellà de primeres i llavors les estrangeres acaben aprenent així una mica... Clar, després pobres volen aprendre el castellà i entenc que... No, amb nosaltres costa, no? I fan una mica així un...
0: Una barreja.
1: Sí, fan una barreja interessant, que és el que els dic, que els funciona per
0: moure's
1: per aquí.
0: Tenim una amiga que deia Catanyol.
1: Sí, fan això, però bastant més cata que anyol.
0: Més cata que anyol, no?
1: Sí.
0: Això és
1: però, bueno, però és que és el que els dic, vull dir, no... A nosaltres ens costa canviar el castellà, vull dir, si no ho necessitem, saps? Mm-hmm.
0: Escolta, ja que estem a Mataró, perquè ara em parlaves, doncs, de com és la vida de la waterpolista a Mataró, què et sembla si escoltem això?

0: Aquesta música et situa en plan festa major, les santes de Mataró i totes aquestes coses?
1: Sí, o sigui, una mica per partida doble em situa. Les santes de Mataró també em situa a les victòries que hem viscut amb el Mataró, perquè és la cançó que cantem quan guanyem i està una mica integrat, que quan guanyem doncs comencem a comptar fins a 15. Les estrangeres van baixant amb nosaltres a terra, comptem fins a 15 i és la nostra cançó per celebrar els títols, de fet. Ara fa un mes, quan vam guanyar la Lliga,
0: sí,
1: a la piscina del Sant Andreu, és la cançó que cantem quan guanyem, llavors.
0: Que la canteu, escolta, que diu que la canten, perquè això és molt... A veure,
1: bueno,
0: a veure,
1: la cantem,
0: Martín.
1: Comptem fins a 15.
0: És música sola,
1: i ara hauríem de començar a cantar. Un,
0: doncs vinga. Així, sí, fes-ho.
1: Ara ja és quan s'ha comptat fins a 15.
0: Ja s'ha comptat. Sí. I ara canteu alguna cosa o no?
1: No.
0: Ah, ja està.
1: Oe, oe, oe, oe, oe, oe.
0: En viu i en directe aquí la...
1: I baixem fins al terra i saltem
0: Clara,
1: amunt. I les estrangeres també ho canten. Llavors ja és com la nostra cançó per celebrar.
0: O sigui que això sempre formarà part de la banda sonora de la teva
1: exacte,
0: vida.
1: Exacte,
0: no?
1: De la meva vida, de l'equip i òbviament, de la ciutat.
0: I ara quan sents això, no, per un moment no penses... Ei, com ho trobarà a faltar tot això?
1: Sí, segur, encara em llevo algun dia pensant si he pres la decisió correcta.
0: Ja,
1: vull dir,
0: és
1: quan al final quan et retires i no ha passat res o no hi ha hagut un daltabaix a la teva vida que et faci prendre la decisió, doncs sempre tindré aquests dubtes. I al final visc a Mataró, aniré a Mataró, tinc molt bona relació amb les companyes que segueixen, amb l'entrenador, amb en Dani, sé que el seguiré veient, llavors sí que hi ha
0: malgrat
1: moments...
0: Malgrat que sigui de l'Espanyol, no?
1: Ah, exacte, sí, em tocarà seguir-lo veient, sí, sí,
0: sí.
1: No, però sobretot trobaré a faltar els moments... És que també quan acabes la temporada vius els moments per mi més divertits de la temporada, òbviament, perquè és quan et jugues els títols.
0: Clar,
1: llavors,
0: clar,
1: aquests moments són els que trobaré a faltar, els moments finals de competir per títols són els que jo crec que trobaré més a faltar.
0: Jo, mira, et dic, i li he dit a molta gent que ha estat asseguda en aquesta cadira, perquè fa molts anys que faig aquest programa, que han passat molts esportistes de tots els esports, homes, dones, més grans, més joves, i totes em diuen la mateixa cosa, que aquella adrenalina que vosaltres teniu en un partit de Champions, o el que sigui, en aquell moment més fort de l'esport, no la tornes a trobar, encara que puguis trobar altres coses que t'apassionin, eh?
1: M'ho crec, perquè al final és també el que he viscut d'entorn a la meva família, les meves amigues, ningú és capaç de descriure'm algú semblant a el que jo puc viure,
0: clar,
1: o el que viuen ells quan em venen a veure, perquè jo tinc una família que em segueix molt, uns germans que em venen a veure tot arreu, amigues que venen de viatge, han vingut ara a Malta a veure la Final Four, també perquè sabien que era el meu últim...
0: Clar, per acomiadar-te.
1: El meu últim partit, però fa res van venir a Catània, que vam jugar un partit, o sigui, que són gent que els agrada seguir-me, i fins i tot elles, o la meva família, ho viuen... No, no troben res que puguin viure ni com ho viuen ells des de fora.
0: Amb aquella
1: no?
0: intensitat. També et diré que ara que dius això, també és cert que els que som, jo soc que m'agrada l'esport i seguidora del Barça, doncs sí que vius també moments que potser jo li dic a altres persones que tu això no ho vius, no? Clar, diuen, no, tampoc quan perden, no, però no vius això, i això passa dins del món de l'esport.
1: Sí.
0: Però ara feies esment a Malta i deies una Champions no l'he guanyat, però sí que ha jugat la Final Four. Suposo que t'hagués agradat acabar amb un títol, però era complicat, no?
1: Sí, o sigui, jo al final, quan prenc la decisió fermament, de veritat, de fet li comunico en Dani abans de marxar cap a Malta, 4 o 5 dies abans de marxar cap a Malta, també perquè li volia donar el seu temps, perquè al final el mercat de fitxatges és molt, molt ràpid,
0: clar,
1: i jo sé
0: clar.
1: que no és fàcil trobar substituts i més substituts de casa, vull dir, no és fàcil.
0: Què et va dir el Dani?
1: Bueno, Dani
0: et va voler
1: no
0: convèncer o no?
1: No, perquè... jo al final no li anava a demanar res, li anava a dir que em retiro. I ell és molt respectuós, em va dir... O sigui, jo el vaig veure que no s'ho esperava gens, vull dir, el va agafar molt per sorpresa.
0: Sí.
1: Tinc dos companys d'equip que sí que ja feia un mes o així que ja havien comunicat que ho deixaven, però jo no. Llavors jo crec que ell ja pensava, ja ha passat l'època on se'm retiren.
0: Ah,
1: exacte. Llavors no s'ho esperava, però va ser molt respectuós amb la meva decisió, només paraules d'agraïment, i que al final en tenia... Doncs que amb 29 anys cap a 30, jo ja portava 2 o 3 anys que jo cada vegada que firmava contracte amb el club els deia, no sé si serà l'últim, no? Llavors...
0: Clar, jo deia 30 anys, però encara no els tens.
1: Bueno,
0: perquè ets de l'octubre.
1: M'agrada dir que en tinc 29, però,
0: clar, no,
1: però
0: no,
1: vaig cap a 30, sí.
0: No, escolta, que en tens 29, t'ho dic perquè jo soc d'octubre, i jo fins que no arriba a octubre,
1: escolta,
0: jo tinc l'edat que tinc, encara que falti un dia. Tu perquè ets jove, encara. Però això és així. I ara què, Clara? Perquè explicàvem que tu no has descuidat els estudis, també m'explicaves abans que, clar, que això no és com alguns altres esports que ja puc viure de rendes, ni molt menys, però vas estudiar a enginyeria química.
1: Sí.
0: Això per què? D'on et venia aquesta vocació, diguéssim?
1: A casa també, a part de ser esportistes, venim de ciències. La meva mare és biòloga, el meu pare és profe de física.
0: O sigui, que tot...
1: Sí, I a mi no em venia enlloc, sincerament. Les assignatures que m'agradaven al col·le eren química, física i mates, i vaig dir, doncs, una enginyeria que tingui química, i vaig fer enginyeria i química, no venia més. Vaig tenir un bon profe de química al batxillerat i bàsicament em vaig deixar portar per això. No és que tingués ni una vocació ni moltes ganes d'estudiar allò. Sabia que volia jugar a waterpolo, però òbviament ho havia de combinar amb estudiar. Llavors vaig estudiar la carrera d'enginyeria química, posterior al màster, o sigui, jo formada estic.
0: Estàs absolutament formada.
1: Sí, formada estic.
0: I això té mèrit, perquè clar, molts viatges, molts entrenaments, moltes hores. Sempre dic que molta gent que, com tu, que és esportista d'elit, després s'organitza millor a l'hora d'estudiar, perquè si no, no podria, perquè d'on treus el temps?
1: Sí, al final, com que des de molt petita a waterpolo entrenem ja dos cops al dia i tal, doncs també quan estava a secundària i batxillerat ja anava de cul, per dir-ho d'alguna manera. Sí. I la universitat simplement m'ho va complicar perquè havia d'anar a Barcelona a estudiar. I era
0: clar,
1: presencial.
0: Perquè tu estudiaves a Mataró quan anaves a l'escola.
1: Exacte, jo estudiava 10 minuts de piscina.
0: Tenies tot a prop.
1: I vaig haver d'anar allà al Camp Nou a estudiar a la Universitat de Barcelona, se'm va complicar una mica la logística, però tenia una altra companya, la Marta Bach, que també estudiava...
0: O sigui, anaves presencialment?
1: Sí.
0: A vegades.
1: Els dos
0: i t'ajudaven amb els exàmens? No vull dir amb els exàmens, sinó amb
1: els
0: les
1: apunts.
0: Dates. I...
1: A veure, els dos primers anys vaig anar bastant presencial. Després em va costar més.
0: Clar.
1: Ja vaig veure que des de casa ja feia el mateix i al final...
0: I tenies el dia molt ocupat, no?
1: Sí, i sempre que... Sí, quan necessitava canvis d'examen mai he tingut cap problema.
0: Això
1: vull dir que al final...
0: O sigui, t'ajuda una mica com a esportista d'elit,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mai he tingut cap problema per compaginar universitat amb l'esport.
0: Amb l'esport. I ara vols dedicar-te a la teva...
1: Sí, ara necessito veure...
0: Titulació.
1: Sí, ara necessito més que res provar-me.
0: Clar, perquè no ho has provat.
1: Perquè l'únic que jo he fet són... He treballat de profe, he fet formacions, he donat formacions de sostenibilitat. Jo és l'únic que... Sí, i no em desagrada, però necessito constatar que puc ser enginyera o puc ser vàlida en un altre àmbit que no és l'esport. I sí, necessito provar-me, però no et sé dir cap on vull tirar. A partir d'ara és això. Ara que m'he retirat, doncs començar
0: a
1: buscar.
0: Ara comences a pensar, no?
1: Exacte.
0: Però de moment vacances? Perquè això, ara vacances
1: sí.
0: A l'estiu, normalment vosaltres, que si una competició...
1: Sí,
0: que és complicat,
1: sí, jo...
0: No?
1: Sí, a veure, jo és veritat que el fet de no anar amb la...
0: Ah, no estaves amb la selecció.
1: El fet de no estar amb la selecció sempre m'ha donat quasi dos mesos de vacances,
0: no, és veritat,
1: la veritat.
0: Sí.
1: Dos mesos, són 10 mesos a tope, després dos mesos que més o menys no parem de fer esport, això és veritat.
0: Ja.
1: Parar tres setmanes.
0: Si pares dos mesos, després per la
1: piscina
0: dos mesos,
1: és terrible,
0: no?
1: Sí, semblem... O sigui, no, quan estarem a l'aigua no som capaços d'encadenar dos braçades.
0: Ja. Escolta, ens queda molt poc, però ara que dius de selecció, no has pensat mai per què no has anat a la selecció?
1: A veure, per una banda, perquè he coincidit amb la generació d'or del waterpolo espanyol, també,
0: difícil,
1: llavors no seré jo qui et digui que era millor que alguna de les 13 jugadores que hi havia, vull dir, porten 10 anys guanyant-ho tot, fins a...
0: Sí, increïble.
1: A l'època que jo he estat jugant al nivell, dos medalles de plata als Jocs i l'última, l'or olímpic a París,
0: vull dir,
1: que al final no et seré jo qui et digui que era millor que elles. Jo sí que crec que en el seu moment no m'han donat l'oportunitat pel meu cos, vull dir, això és així. No,
0: allò
1: no
0: que
1: ara,
0: dèiem
1: eh?
0: Del físic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, no ara, però fa 10-12 anys... Jo ja recordo haver-me de sentir que em faltava físic.
0: Clar, ja. Llavors, i què farem? Si amb això no podies fer res, no?
1: No podia fer res perquè... més sí, però no el físic, sinó que la decisió no depenia de mi.
0: No, clar,
1: al final les preferències els entrenadors les tenen.
0: Ja.
1: I per sort a Mataró mai... És que ells no em coneixen, jo m'han donat l'oportunitat, jo m'han permès seguir, jo fins a l'últim moment m'han dit volem que segueixis, llavors jo no puc pensar a factors que no depenen de mi.
0: Per tant... Satisfeta de la teva carrera esportiva?
1: Sí, molt satisfeta. M'ha faltat guanyar la Champions.
0: Que has estat a punt perquè has estat allà fins a l'últim dia, no?
1: I vam perdre...
0: Hauria estat la cirereta.
1: Hauria estat la cirereta i retirar-me aixecant una Champions, doncs hauria estat brutal, però òbviament sí, satisfeta.
0: I ara les animaràs, des de fora.
1: Les aniré a veure, les ajudaré, estaré allà sempre que ho necessitin, vull dir, sí.
0: Consell, sempre pots donar.
1: Sempre que
0: vulguis. I et veus algun dia, ja sé que ara dius, vull provar la meva professió, però et veus algun dia vinculada professionalment a l'esport o... Concretament a
1: com a entrenadora, no.
0: No, et veus com a entrenadora.
1: No, vull dir, no m'hi veig.
0: No t'hi veus. Ja veurem, no?
1: Mai se sap, eh? Ara no seré jo qui... Però com a entrenadora no m'hi veig.
0: Doncs veurem en el futur. De moment, música final.

0: acabem amb un tema tranquil que no sé què representa per tu, Clara, aquest hike. Per què?
1: Bueno, perquè és com el record que tinc jo d'anar al cotxe i que el meu pare em posés aquesta cançó.
0: Ah, sí?
1: Vull dir, no té més.
0: No té més.
1: Bueno, no té més. Vull dir, no em posaré sentimental, però és el que... És el...
0: Clar, per què no? Pots posar-te
1: No, tampoc m'agrada massa, no? Però és la cançó que quan jo amb els meus germans, doncs, fèiem hores i hores de cotxe.
0: Sou quatre?
1: Som quatre.
0: Ah, us ho
1: passava
0: bé,
1: apretadets
0: al cotxe. No?
1: I aquesta cançó recordo que és la que sempre et posava el meu pare, bueno, i la meva mare, els dos, i ens deien que era la seva cançó de quan eren joves.
0: Ah, que maco.
1: I per això.
0: Doncs dedicat a tota la família.
1: Clara,
0: escolta, moltíssimes felicitats per la teva trajectòria i que siguis molt feliç també en aquesta nova etapa.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Us deixem, com sempre, música i tornem doncs, la setmana vinent. Que passeu molt bon cap de setmana. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, confirma a Ràdio Nacional que la xifra d'espanyols desapareguts a Venezuela augmenta fins als 152.
2: Contabilizamos 152, siguen siendo 9 los fallecidos y quiero trasladar pues todas mis condolencias a sus familiares y amigos y 14 españoles que tenemos localizados bajo los escombros y no sabemos en qué circunstancias se encuentran.
0: Assegura que han mobilitzat tots els mitjans de l'ambaixada i el consolat per donar suport als ciutadans que es troben al país. Aquest matí ha arribat a Madrid el primer avió amb 96 repatriats, 76 dels quals espanyols. Álvarez també confirma que aquest diumenge arriba a Venezuela el segon contingent amb rescatistes procedents de 6 comunitats autònomes i que el govern destinarà 1 milió d'euros per a la reconstrucció del país. En paraules del ministre d'Afers Exteriors, el compromís de l'executiu és ferm i no només durant la catàstrofe, sinó durant la recuperació. Un dels punts més afectats, l'estat de La Guaira, considerada la zona zero dels terratrèmols, amb el 95% de les infraestructures col·lapsades. Les autoritats del país blinden l'accés per interferir el menys possible en les tasques de salvament. Continuen les rèpliques i també la feina ingent dels equips de rescat que treballen contra rellotge per intentar trobar supervivents sota les runes. Més d'una vintena de països envien reforços humans i materials. De fet, l'equip de bombers de la Generalitat de Catalunya també ha aterrat a Venezuela per col·laborar en aquestes tasques i avaluar l'estat de les infraestructures. També entitats socials com la Creu Roja. Raquel Bernedo, tècnica d'emergència, s'ha desplaçat a Caracas. En una entrevista al Canal 24 Hores, desgrana les principals actuacions sobre el terreny.
3: Se sigue llevando a cabo en la medida de lo posible todas las actividades relacionadas con el rescate, con la búsqueda del rescate, en primeros auxilios psicológicos, que son muy importantes, porque actualmente hay mucho estrés en la población y mucha ansiedad.
0: Segons el darrer balanç, recordem, són més de 1.400 els morts, més de 3.000 els ferits i més de 50.000 les persones desaparegudes. I encara de l'exterior, tensió entre els Estats Units i l'Iran pel creuament d'atacs de les darreres hores, malgrat l'acord de pau signat entre els dos països. El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, assegura que el control de l'estret d'Hormuz depèn únicament del seu país. I adverteix als Estats Units que si continuen les accions militars posaran en perill la reobertura d'aquest pas estratègic. Araghchi recorda que segons el document signat amb l'administració de Trump, l'Iran és l'únic responsable del trànsit de l'estret i que després de 30 dies les operacions recuperaran la normalitat prèvia a la guerra que va esclatar avui fa just 4 mesos, sempre que cessin, això sí, els atacs i es respecti l'alto al foc. La Unió Europea condemna els atacs iranians i insta el país persa a mantenir tot allò que es va signar en l'acord de pau amb els Estats Units. I també us expliquem l'accident aeri a França que deixa 11 persones mortes després que s'hagi estavellat una avioneta civil a Nancy, a l'est del país. Mitjans locals assenyalen que els tripulants es disposaven a saltar amb paracaigudes, eren 5 monitors, 5 alumnes i el propi pilot. S'investiguen ja les causes del sinistre. I tornem a casa nostra perquè dues persones han mort aquest matí en un accident provocat per un conductor temerari que fugia de la policia. Els fets han tingut lloc al barri del Poblenou de Barcelona. Joaquín Calvente.
4: Sí, a la cruïlla entre els carrers Pallars i Fluvià, la grua ja ha retirat els dos vehicles sinistrats i els equips de neteja també han retirat qualsevol altre tros dels vehicles que quedaven a la calçada. Hi ha la circulació s'ha restablert completament i encara queden, això sí, un parell de patrulles de la Guàrdia Urbana. Recordem que l'accident s'ha produït al voltant de les 10 del matí quan dos vehicles, un presumptament fugia dels Mossos d'Esquadra, ha circulat contra direcció i ha xocat contra un altre que estava aturat en un semàfor. Com a conseqüència, tres persones han resultat víctimes d'aquest sinistre, dues han mort al mateix lloc, mentre que una tercera persona ha hagut de ser traslladada a un hospital en estat crític. Hem parlat amb Diana, una testimoni directa d'aquest accident.
5: Salimos y el coche iba muy rápido y nos sorprendió. Y después fue el golpe que salió todo por el aire, chocó.
0: En esports, el japonès Ayogura ha estendut la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos, seguit de Raúl Fernández i Jorge Martín. Marc Márquez ha acabat sisè, però ha estat penalitzat amb una posició per superar els límits de la pista en l'última volta. A Moto2, el guanyador ha estat David Alonso, i a Moto3, Máximo Quiles. I en Fórmula 1, ara a les 3, ha començat la cursa del Gran Premi d'Àustria, amb George Russell sortint des de la primera posició. I el Mundial de Futbol aquesta nit es disputa la primera eliminatòria de setzens de final entre Sud-àfrica i al Canadà. El torn d'Espanya serà dijous contra Àustria. I nosaltres ho deixem aquí. Més notícies al punt de les 4, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
6: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu: calla, que això segur que fa música.
7: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
8: Jo diria que hi ha on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
9: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
10: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
11: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina?
12: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
13: La música és una creació humana única.
12: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
13: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
12: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
14: Un dispositiu d'alliberació sònica.
1: Ràdio 4.

0: Croada Cine, amb Conxita Casanova.
1: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Què tal esteu? Obrim el nostre ventall de possibilitats cinematogràfiques, que són moltes aquest cap de setmana. I la veritat és que avui el Va de Cine de Ràdio 4 sembla una gelateria, perquè en tenim de tots sabors i colors. Però hi ha una pel·lícula en la que ens hi fixem una mica més, perquè sobretot perquè és d'aquí, és un viatge al País dels Blancs i és una pel·lícula catalana, com ens feia notar el seu director, Dani Sancho. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Que ha vingut acompanyat, no sé com definir l'Usman Umar, perquè és protagonista de la pel·lícula, però també és l'autor del llibre en què es basa la pel·lícula. Molt polivalent, no, Usman? Bona tarda.
3: Molt bona tarda i moltes gràcies.
1: Inductor, no? Més que productor, en aquest cas, inductor de la pel·lícula, podríem dir, no?
3: Sí, també. Jo crec que s'ha de tenir la flexibilitat d'adaptar-se al canvi, no? Perquè tot canvia i l'únic permanent és el canvi en si mateix. Llavors, jo crec que aquí el que he passat és, bueno, he tingut la flexibilitat d'anar adaptant-me a diferents formats i diferents Usmans, no? Però...
2: diferents Usman.
3: Sí, sí, sí, en diferents etapes, per suposat.
1: Diferents perquè... etapes,
3: sí,
1: i tant.
3: Sí, sí, de l'Usman, el mateix Usman, però en diferents etapes.
1: Reviure aquest viatge de la mà de Dani Sancho i tot el seu equip t'haurà remogut moltíssimes coses, no?
3: Sens dubte, òbviament. Estem parlant d'una història real, viscuda, no és un documental o un llibre llegit, o és la meva pròpia història. És que el llibre Viatge al País dels Blancs està basat en la meva pròpia vida, de la qual la pel·lícula, per tant, òbviament, és molt més diferent.
1: Jo ja havia crescut quan Viatge al País dels Blancs es va convertir en un llibre d'estudi, no? Perquè em diuen que a les escoles és un llibre que té pes, no? I sí, presència.
3: Sí, la veritat és que vam tenir gran sort, que va tenir una gran acollida en quant al sistema educatiu catalana, concretament, i després fora d'Espanya també, fora de Catalunya hi ha altres escoles també d'Espanya van copiar el mateix, i la veritat és que ha funcionat bastant bé, perquè és un llibre que realment narra el camí de la vida i el camí de la vida educativa, no? Dels nens i nenes, de com poden aprofitar les oportunitats que ens toca, perquè, clar, moltes vegades no som conscients de la sort que hem tingut d'haver nascut en un lloc concret i aquesta fortuna que hem tingut de tenir aquest dret a l'educació.
1: Dani, tu potser l'havies llegit, aquest llibre, l'havies fullejat o tingut entre les mans, no et venia de noves?
2: No, jo vaig tenir la sort de conèixer l'Usman fa molt, fa pràcticament 10 anys, és a dir, abans que l'Usman publiqués el llibre. Ja va ser un bon amic que me'n va parlar i ja vam quedar, i recordo que quan vam quedar amb l'Usman em va explicar tota la seva història, vam estar 4 hores, no hi havia manera de marxar d'allà perquè estava atrapat pel relat de l'Usman, i a partir d'allà ja va néixer, no?, la llavor de fer una pel·lícula. Després van sortir els dos llibres, evidentment els he llegit, i va ser documentació pel guió que vam fer amb el Guillem Clua, però clar, la vida de l'Usman és molt, abasta molt, no?, més enllà dels llibres, vull dir que t'has d'empapar molt d'ell, no?
1: Clar, la pel·lícula parla d'aquest viatge, no?, que vas fer sortint de gana. Ara suposo que amb el Mundial i veient com es defensa aquest equip, jo no sé si tu ets de gana o no encara, o et sents més de l'equip espanyol, no ho sé, o d'un altre.
3: Jo crec que els orígens sempre seran els orígens, no? O sigui, em puc sentir-me espanyol, català, el que sigui, però no puc obviar que
1: aquesta selecció,
3: abans d'això sempre he sigut africà.
1: La Min Jamal, que ha tingut una vida bastant més fàcil, que la teva, no?
3: Bueno, però són realitats, cadascú ha tingut una realitat diferent, i jo crec que són realitats. Si ets capaç de reconèixer la sort, l'oportunitat que has tingut amb aquesta realitat, pots abraçar i utilitzar-lo per un bon fi.
1: Ara riem, però la pel·lícula i la història és dura, sobretot quan tu t'embarques, no?, en aquest viatge al País dels Blancs, no? Tu realment pensaves això? Què et pensaves que trobaries quan
3: doncs
1: vas marxar?
3: Un paraís, pràcticament. Penseu que trobaria un paraís, em posarien alfombra vermella o m'agafarien en braços, pràcticament, no? Que és la idea que ens construïm, no? Però quan arribes aquí dones compte que no té res a veure amb la realitat, que la imaginació creada, doncs, està molt lluny de la que trobes.
1: Les vas passar magres, no? Perquè vas caure en mans de les màfies, aquestes màfies que operen al voltant d'aquests noiets, no? Que surten del seu país a la recerca d'aquest paradís que tu deies, no, Usman?
3: Justament per això crec que la pel·lícula ha fet una gran feina en il·luminar la foscor, no, d'aquest camí tan fosca o aquesta ideologia, idees que tenim sobre la migració com algo molt negativa. Doncs viatja, la pel·lícula Viatge a Països Blancs, el que ha fet és donar llum, no, a aquesta realitat tan desconeguda i sobretot demostrar que hi ha gent bona. Hi ha gent dolenta, sens dubte, però és una pel·lícula d'esperança, és una pel·lícula de la bona gent que demostra que de veritat hi ha bona gent, hi ha gent que deixen la pell per fer aquest món un lloc una mica millor, no? I en part el motiu de trobar, de sentir-me viu, reflexa totalment això, que és tota la meva força, la meva vida, la meva energia, ho dedico, doncs, a treballar a l'origen del problema perquè altres poguessin tenir una sort, una oportunitat a casa seva i no tinguin que patir el que vaig patir. Llavors jo crec que és una pel·lícula d'esperança, una pel·lícula lluminosa i que demostra que l'amor és possible, és capaç de canviar les coses.
1: Clar, perquè tu vas tenir la sort, arribes a Barcelona, vas tenir la sort d'ensopegar amb una Montse.
3: un àngel de la guarda.
1: Sí, no? Cosa que no tothom té, no? Arribes a Barcelona i et trobes al carrer, no? Sense un lloc on dormir, per exemple, no?
3: Molts de no, gent com jo que venim aquí, pues arribes pensant que arribaries a un lloc que t'agafarien i et dones compte que, no, que la selva del cement és pitjor que la selva tropical. La selva tropical hi ha frutes, hi ha coses que pots menjar, en canvi la selva del cement doncs no hi ha mangos ni res de l'estil, no? Llavors, clar, i el que es regala doncs és la indiferència a aquesta primera part de l'arribada de la ciutat, però també és veritat que, ja et dic, estic profundament agraït d'acollida que he tingut, l'integració i la família que m'han donat, i sobretot he tornat a néixer, literalment parlant. La ciutat de Barcelona m'ha donat l'oportunitat de tornar a néixer. I, en fi, prefereixo veure la got mig ple que mig buit, però a vegades no és fàcil.
1: Dani, treballar aquest material humà, això deu tenir un significat una mica especial, no?, pel director que treballa una història que ni t'hi va ni t'hi ve, no?
2: 100%, màxima responsabilitat, sobretot, perquè a través de la història de l'Usman toquem altres històries, no? Aleshores, érem molt conscients de que fer aquesta pel·lícula era l'oportunitat de ser l'altaveu de tots aquests migrants, que molts d'ells no arriben, no? La història de l'Usman finalment té un final feliç, sí que és veritat que va pagar un preu molt alt, però n'hi ha molts altres que no tenen aquesta sort, no? Aleshores, a mi, quan el vaig conèixer, ell, la seva història ja tenia temes que a mi em tocaven, que m'interessaven molt d'explicar. Aleshores, sempre hi ha hagut aquesta responsabilitat gran, aquesta constantment, aquest autoanàlisi, intentar ser molt conscients de la història de l'Usman, tractar-la amb humilitat, tractar-la amb respecte, i passar d'intentar no ser condescendents, volíem intentar que els personatges es miressin cara a cara, no? Aleshores, no ha sigut fàcil, perquè és una, al final la història de l'Usman contrau també molts triomfs, aleshores teníem que intentar trobar el to adequat de la pel·lícula.
1: És una pel·lícula del tot actual, una pel·lícula interessant. Immigració és un dels temes, dels grans temes de debat, no?, en el moment actual. Usman riu, però darrere aquest riure, sí, també suposo que a tu hi ha coses que et deuen fer mal, no?
3: Quan sí, sents, mira, jo crec que hi ha un tema molt important que hem de reconèixer, que és, hi ha una frase que em va dir una gran persona, diu, hi ha veritats que allí van ser veritat, avui són veritat i demà seran veritat. O sigui, mireu on mires, si la veritat pura sempre serà veritat. Vulguis acceptar-lo o no, però sempre serà veritat. O sigui, no es pot explicar la història de la humanitat sense tenir en compte la història migratòria. És totalment absurd intentar fer separar les dues coses. Estaríem encara vivint a coves si no fos per immigrar, buscar, progressar i millorar. Estaríem encara en coves. Sempre ja s'ha migrat el ser humà. Sempre hem buscat millorar la nostra vida. Fa quatre dies literalment, els immigrants, les patents que arribaven a Amèrica Llatina, no eren senegalesos, ni ganesos, ni malienses. Eren europeus, espanyols, concretament, no? En fi, mira on miris, dones compte que la història de la humanitat no es pot explicar sense la història migratòria. Llavors, demonitzar el migrant és simplement no recordar on vens.
1: Clar, està molt clar, sí, sí. S'ha de veure la persona que hi ha dintre o darrere o davant d'aquest immigrant, no? El que a vegades alguns menyspreuen, no? O insulten, fins i tot, oi?
3: Crec que és necessàriament és massa simplista, en el meu cas, dir que és per ignorància, perquè no crec que la gent sigui ignorants. Simplement ho fan per interessos propis. I l'únic que busquen és l'afant d'arribar al poder a qualsevol preu. Però no m'ho crec que ho facin per ignorància. És a vegades difícil trobar per què ho fan.
1: També hi ha una altra paraula que és integració. Això també ho hem de dir. No tothom s'integra com tu ho has fet, no? Clar, perquè parles un català immaculat, a més, no?
3: Bueno, hi ha una frase que diu que si vas a Roma has de fer el que fan els romans. Clar, o sigui... En fi, no sé.
1: És així. La pel·lícula Viatge al País dels Blancs compta amb la participació d'Emma Vilarasau, que va ser talismà pel cinema català, no? En Casa en Flames va ser la seva tornada per la Porta Gran i ara esperem que repeteixi, no? Que torni a ser talismà, no? I per tant, la pel·lícula. Tant. Quina delícia, no? Treballar amb ella i amb Jordi Bosch, que també l'hem d'esmentar.
2: Un absolut luxe. Tenir la Emma entre nosaltres ha sigut meravellós. A més, ha sigut un bàlsam, no? Perquè la pel·lícula tenia molts no actors i aleshores, clar, treballar amb l'Emma era fantàstic.
1: Jo vaig avisant els oients de que possiblement ploraran, eh? La meva germana, que va venir a la inauguració del Barcelona Film Fest, m'ho deia l'altre dia. Diu que ella i la meva neboda van acabar les dues plorant. Sí. És molt commovedora, no? Vosaltres veu arribar també a...
2: Sí que és veritat que diuen que...
1: A l'extrem de sensibilitzar-vos rodant les escenes finals.
2: Sí, sí, sí, l'escena final, no? La que realment és el clímax de la pel·lícula, contrau molta emoció perquè és l'Usman interpretant-se ell mateix, revivint moments molt durs amb a cantó de la Emma, que és una persona que la Emma s'emociona sola, és a dir, té una facilitat bestial per obrir-se, no? Aleshores va ser una escena molt dura per tots, en especial per l'Usman, que l'havíem intentat tractar amb la màxima delicadesa possible en el set de rodatge. Era com un rodatge d'intimitat, érem els mínims per poder crear aquest ambient perquè poguessin passar coses allà dins.
1: Usman Omar, Denis Sancho, moltíssimes gràcies per apropar-vos a la ràdio.
2: A vosaltres.
3: Gràcies.
1: Va de cine a Ràdio 4 i fem Diana amb Dafnis Balduz. A qui li fem? Aquesta és la pregunta. Bona tarda, Dafnis.
4: Dianon, avui. Bona tarda, com estàs?
1: Molt bé.
4: Benvinguda, no? Ben aterrada. Doncs no treguis gaire l'ull de cans.
1: La meva feina m'ha costat, recuperar-me a mi mateixa.
4: Ah, sí? Bueno, no t'ho deus haver passat tan malament, tampoc. No tot haurà estat treballar.
1: És que ha estat molt estressant, aquest cant en espanyol. I amb...
4: deixa't, ja t'agrada el jaleo, ja t'agrada el jaleo.
1: Almodóvar, Sorogoyen i tota la companyia que portaven, eh?
4: No treguis l'ull d'allà.
1: Era més que una companyia teatral, això. Ai,
4: bueno, era una aquelarre considerable.
1: Però ho hem amortitzat amb els Javis.
4: No li treguis gaire l'ull al poble de Cans en concret, perquè fem Diana cap allà, avui, una mica. Cap allà i una mica cap al món en general, perquè volem parlar d'Isabel Huppert. Què passa amb Isabel Huppert? A part de que, a veure, jo aquesta secció tinc la sort de que normalment parlo de gent que em ve de gust. És a dir, en general, són persones que sempre m'agraden. Després hi ha algunes coses que hem de fer perquè són més actualitat i no sé què, i tal i qual.
1: Allò, cromos, no? Clar, intercanvi de cromos.
4: Avui toca això, toca això, perfecte. Però en aquest cas, diguéssim, estem parlant d'una de les figures, bueno, del cinema europeu contemporani més reconegudes i més impressionants, i per la seva capacitat d'interpretar personatges intensos, complexos, sovint també moralment ambigus, i a mi és una de les dones que m'ha fascinat més des de que jo tinc curs de raó, o des de que jo la vaig descobrir, que no sabria dir amb què va ser. Jo crec que devia ser la pianista.
1: Seria... Sí?
4: Jo crec que en el meu cas devia ser la pianista, llavors ja vaig començar a tirar enrere,
1: mirant... Chabrol, amb Chabrol, sí. Ha fet fantàstiques pel·lícules,
4: sí,
1: també.
4: Sí, sí, sí. I ja vaig començar jo recordo també després mirar-me les Madames Bovary i tot, vull dir, però això ja era com ja buscant-la amb ella, no?
1: Un assunto de mujeres, aquesta no et sona, també?
4: Saps que aquesta
1: també
4: no l'he vista, em sembla?
1: Podria, doncs, l'has de rescatar.
4: L'he d'apuntar, vale. Vale.
1: Aquesta va ser Premi Sant Jordi, per exemple.
4: Isabel Huppert, grande, d'on de la Salla. Anem a investigar una mica aquesta dona, d'on ve, cap on va, tot plegat. Perquè ve de molt i va cap a molt, també, la senyora. Pel que fa als seus inicis, ella va néixer a París en una família culta i vinculada al món intel·lectual. Això ja es veu. O sigui, ella no pot desprendre's, diguéssim, de tenir aquella mena de classe, que no saps exactament d'on li ha vingut, però que la la porta sempre, mira que fot personatges diferents, eh, la tia, però hi ha una cosa com d'elegància, en fi, algú que...
1: Té alguna de les estrelles abans, no?
4: Sí, i d'aristocràcia gairebé, una cosa com de, no, de que passa per allà i sembla que deixi perfum, no? Durant la seva joventut va estudiar llengües orientals, què et sembla? Aquesta la sabies o no?
1: No.
4: Hem fet uns descobriments a l'Institut Nacional de les Llengües i les Civilitzacions Orientals de França, i paral·lelament es va formar com a actriu primer al Conservatori de Versalles, que això també li escau, això que dèiem, aquesta mena de per passejar-te per allà.
1: Pels jardins, no?
4: De Versalles, pels palaus. Ella va caminar per palaus, diguéssim, i posteriorment al prestigiós Conservatori Nacional Superior d'Art Dramàtic de París. Aquesta doble formació acadèmica artística va marcar molt la seva manera rigorosa d'entendre la interpretació. I jo crec que això també és molt, és molt visible en les seves interpretacions, el rigor. No hi ha uns personatges que miren focalitzant molt, que són molt endreçats, no sé com dir-ho. Dintre de... que les històries poden ser molt boges, eh? Però hi ha com un endreç allà en aquells caps. Va començar a treballar a la televisió i al teatre a començaments dels anys 70, i el seu gran reconeixement arriba ràpidament al cinema francès amb pel·lícules com, tu diràs millor que jo, La Dentelière, ho dic bé?
1: Sí, perfecte.
4: Dient, de l'any 77, que la va convertir en una revelació, diguem-ne, a nivell internacional. Durant els anys 80 i 90 va col·laborar amb directors destacats, com tu molt bé deies, Cabrol, Haneke, Jean-Luc Godard, consolidant-se com una actriu d'autor, que això l'ha acompanyat tota la seva carrera fins ara, amb una carrera molt exigent i poc convencional, que això també m'agrada molt. Pel·lícules com La pianista, com El, que per cert la vaig revisar l'altre dia de casualitat, la pel·lícula aquesta del Verhoeven.
1: Que tremenda, eh?
4: Que és tremenda. I jo clar, la recordava en el seu moment, però de cop i volta tornes a mirar, no?, que també més gran i tal, i penses, com pots donar-li credibilitat a aquesta dona al que li passa en aquella pel·lícula? I tu creus, o sigui, penses que li està agradant allò que està vivint, no? O sigui, et foten una tessitura molt estranya, realment. Bé, brutal, brutal poder-la observar. Ella explica, en relació a això, aquests grans noms del cinema europeu i tal, diu, no només m'interessaven els cineastes nord-americans, mai vaig acabar de caure en la fantasia de només estar a les pel·lícules de Hollywood. Al contrari, el meu propòsit de sempre va ser estar en diversos continents i amb cineastes de tots els països. De fet, l'única part del món en què encara no he treballat és Sud-amèrica, es refereix a cinema perquè sí que ha anat a fer funcions de teatre a Brasil i a diferents països, i diu, l'única part del món on no he rodat, diguéssim, pel·lícules, ha estat a Sud-amèrica i espero poder-ho fer algun dia.
1: Jo crec que ella vol treballar en el cinema espanyol. A mi em va preguntar per Paula Ortiz si m'agradava.
4: Però bueno, això li queda aquí al costat, això agafa un talgo i aquí la tenim.
1: I li va donar el lleó d'or al Almodóvar, recorda, L'habitació del lado?
4: Sí, sí.
1: Li va donar en companyia del jurat, era la presidenta del jurat de la mostra, i ara amb els Javis. Jo crec que també els hi ha dit que la pel·lícula, o que no, que el premi al millor director és molt xic.
4: Ah, mira.
1: Els hi va dir als Javis, és molt xic.
4: No, amb els Javis també només els hi falta passar de la Glenn Close a la Isabel Huppert, i ja, aquests d'aquí dos anys
1: es podran jubilar.
4: Ben fet que fa. En els darrers anys Huppert ha continuat molt activa tant al cinema com al teatre, això que dèiem, amb treballs recents molt destacats. Hi ha una obra que jo vull destacar, que va dirigir-li el Castellucci, el Romeo Castellucci, que es diu Berenice, que va començar a fer l'any 2004 i que va girar bastant per tot el món, perquè té la sort per ser qui és, diguéssim, de que les seves funcions, encara que siguin en francès, donen la volta al món, i perquè són obres de text sempre, vull dir, no és que estigui fent dansa contemporània i que puguis anar sense el llenguatge, no? I aquí fa molts anys jo vaig tenir el privilegi de poder-la veure fent la Hedda Gabler de l'Ibsen, amb una versió que van fer al Lliure de Montjuïc, sí, a la sala Fabià Puigcerver.
1: Ostres, i era espectacular. Jo l'havia vist en el Teatre Lliure de Gràcia.
4: La Hedda Gabler.
1: És una de les primeres obres del lliure, bueno, que vaig veure d'adolescent.
4: Clar, són aquests títols que no s'han deixat mai de fer. Una de les últimes versions,
1: no?
4: Sí. Aquí es va fer, una de les últimes vegades la va fer la Laia Marull amb una versió molt actualitzada. I va venir la Isabel Huppert a fer-ho i realment era acollonant veure aquesta senyora. Bueno, aquestes actrius que no són ni de cinema ni de teatre, són actrius amb la seva totalitat, no? També hi ha una cosa que l'acompanya amb ella sempre, que és aquesta mena de connexió amb la moda, també, Isabel Huppert. Malgrat tota la intel·lectualitat i malgrat tota, no? Vull dir que sembla que a vegades hagin d'anar deslligades, però no, ella té aquella gran passió amb Balenciaga, si no ho dic malament, que ho dec tenir per aquí per xequejar-ho, diva, diguéssim, musa d'aquest dissenyador, i segueix lluint aquests trajes, i tu saps millor que jo que aquest últim Festival de Cannes també se l'ha considerat de les millors vestides, i sempre hi ha aquella cosa com de artefacte en el que fa, no passa desapercebuda, no perd l'elegància, no cau en ser mamarratxa, que això, no direm noms, però els hi ha passat algunes, per voler-se fer esplèndides.
1: De cop i volta, dius... Demi Moore, no. Que es va anar passant.
4: No, tenia un altre nom d'una espanyola, que no, i no és per aquest any, sinó en general, una espanyola també vinculada a França, que ens ha ensenyat uns models al llarg de la seva trajectòria molt arriscats, que dius, la mar de bé, però diguéssim que Isabel Huppert, jo crec que se n'ha sortit una mica millor. A les darreres aparicions d'aquest Festival de Cannes la tenim allà a l'homenatge amb Barbara Streisand, també de cop i volta unir aquests noms, no?
1: Ja dic, deu tenir un teleprompter allà, perquè memoritzar
4: no
1: tot allò que va dir, no crec, no?
4: No en tinc ni idea, la
1: és
4: veritat,
1: capaç.
4: Com funciona.
1: És
4: home, capaç, segur, ja et dic jo que si segueix memoritzats els textos de teatre que s'ha de memoritzar, capaç ho és, però no sé com deu funcionar. Això sí que això ens ho has d'explicar tu, que estaves allà.
1: Ho hem de preguntar,
4: clar,
1: sí,
4: el proper dia fixa-t'hi, aviam si veus la pantalla del teleprompter. Per favor. És això que dèiem, no? aquest sentit de l'estètica, doncs sempre ha estat molt destacada, i la premsa de la moda, especialment per exemple Vogue, ha destacat repetidament la seva manera de desfilar en els codis tradicionals del glamour de Cannes, no? Però no ens passem massa amb els elogis, perquè hi ha una frase que he recollit d'ella que m'agrada molt, que diu: he conegut molta gent brillant que ha perdut el cap per culpa dels aduladors.
1: Ah,

0: És intel·ligent, a
1: és
0: sobre.
1: És intel·ligent. Perquè, clar, dius, aquesta senyora, deu haver-hi molta gent, tipus nosaltres ara, que no fem més que adular-la des de fa ja molts anys, des que era molt jove. I penses, està guai, però també necessites tenir algú al costat que et faci tocar de peus a terra.
0: Per ser bon actor, bona actriu, s'ha de ser intel·ligent, al final.
1: I
0: no?
1: Per ser un ésser humà amb condicions...
0: I si ets bona persona, encara millor.
1: També tocar de peus a terra és convenient. Isabel Huppert, en seguirem parlant, hi ha molt a dir.
0: No
1: s'acaba mai. Me la reservo per poder fer altres dianes. Deixeu-me fer un col·lectiu de dianes sobre Isabel Huppert, anirem fent.
0: Navnís Balduz, molt bona tarda.
1: Gràcies.
0: Jo pensava que em preguntaries per la bola negra.
1: Bueno, però això t'ho preguntaré en privat, o vols explicar-nos-ho per aquí?
0: No, que sí, que està molt bé la pel·lícula, que és fantàstica, que hem amortitzat el festival.
1: Tinc moltes ganes de veure-la, moltíssimes ganes de veure-la. No, de debò, eh?
0: Gràcies, Dani, fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau.
0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4, anem a fer cinema a la xarxa, com si féssim la paella.
2: Exacte.
0: Del diumenge amb Borja Nández. Hola, Borja.
2: Molt bona tarda, Conxita.
0: La setmana passada parlàvem de Steven Spielberg, que em deies que s'ha estavellat una mica a la cartellera.
2: Sí, no ha acabat de complir les expectatives que hi havia amb ell, tot i que semblava que estava fent una bona estrena. Als Estats Units ha baixat fins a un 62% en el seu segon cap de setmana a taquilla, i aquestes xifres han encès les xarxes, com per exemple l'usuari de Plan Protocol, que comentava el següent. Aquesta caiguda és molt dura per Spielberg i contrasta molt amb el manteniment d'Obsession, que està rebent un molt bon boca-orella.
0: Pues anem directament amb aquesta obsessió.
2: Exacte.
0: Obsession és el recanvi a la cartellera, una pel·lícula feta per un noi molt jove,
2: exacte,
0: Corey Baker, i adreçada també a la generació Z.
2: Exacte. El Corey Barker, que té 26 anys, és tota una veu de la nostra generació. És un noi que com ja vam comentar, es va començar a dedicar al cinema a través de YouTube. Això és important remarcar-ho. I com ben dius, si s'està parlant d'una pel·lícula aquestes setmanes, és d'Obsession, que és un dels fenòmens de l'any i està causant molta conversa a xarxes. Primer de tot, que com ja vam comentar, la pel·lícula ha explotat a taquilla i arriba ara a Espanya ja convertida en tot un fenomen.
0: Hi ha alguna explosió més, algun esclat dintre de la pel·lícula, també algun esclat de sang.
2: Exacte. Tu ja l'has vist, Conxita?
0: No fem spoilers, sí, clar. L'he vist i l'he patida.
2: Totalment.
0: Més que pel que veia a la pantalla, pel que tenia al costat i al davant, parelletes molt joves amb uns ensurts que s'emportaven, que dic, com és una pel·lícula d'ensurts, però no tant, els vots que pagaven.
2: Té algun moment bastant memorable, i molt ben realitzat en aquest sentit. A xarxes s'està parlant molt, fins i tot de nominació a Òscar, per Ind Navarrete, l'actriu de la pel·lícula, que interpreta un personatge molt extrem i, a la meva opinió, està espectacular. I en aquest sentit, hi ha hagut molts tuiters que s'han mostrat a favor d'aquesta nominació, com per exemple Àngel Sala, que comentava el següent a xarxes.
0: Home, per algú és el director del Festival de Sitges, que a més la va premiar,
2: Exacte. Tres premis, em va portar. Ind Navarrete realitza un recital de gestos, impostures, moviments i modulacions de la veu que l'ajuden a composar la interpretació de l'any al costat d'Emily Blunt. O millor encara, una interpretació que enriqueix la textura i el to del film. El rebombori a xarxes ha estat tal que la pròpia actriu Ind Navarrete ha declarat el següent. Soc molt sensible i vull protegir la meva pau interna. No vull fer-me esperances amb coses que no sé si passaran, referint-se a si acabarà nominada a l'Òscar o no acabarà nominada a l'Òscar, no?
0: I tu com li dius Navarrete?
2: Navarrete.
0: Això m'ha fet gràcia, la Ind Navarrete. Jo pensava que era Navarrete.
2: Ai.
0: Pensava, igual té algun antecedent. Spanish, no?
2: Estaria molt bé, però jo crec que com porta la doble T és Navarrete. I això, hi ha molta gent també, d'altra banda, que a nivell negatiu es queixa de que ha trigat molt en estrenar-se a Espanya i que ja porta mesos donant conversa en aquesta pel·lícula, i en aquest sentit molts usuaris han mostrat la seva indignació, ja que això d'estar darrere, no, dels fenòmens i no viure'ls al mateix temps no senta molt bé avui en dia a xarxes, no? I s'ha de destacar que la pròpia Ind Navarrete, no sé si es diu així, sincerament, ha declarat als mitjans que no aconseguia cap paper fins ara, i ha estat 2 anys sense treballar, i que fins ara es dedicava a jugar a videojocs a internet i s'han fet virals alguns vídeos d'ella jugant a videojocs, comentant-los al streaming. I és un personatge, jo crec, que donarà molt a parlar en aquesta temporada de premis, no?
0: Una pel·lícula, a més, que...

0: porta.
1: Sí.
2: Déu-n'hi-do, és molt extrema.
0: Sí.
2: Sí, una violència extrema, podríem dir-ho així, no?
0: I per acabar el cinema a la xarxa d'avui amb una mica més d'amor...
2: Ah, ja sé per on vas, sí, vas pel petó.
0: Exacte. S'ha viralitzat un vídeo de Kate Hudson i Javier Bardem fent-se petons al mig de Nova
2: Apassionadament,
0: York.
2: Apassionadament, però atenció, que no cunde el pànico, és una pel·lícula.
0: No
2: la Penélope està estrenant una altra pel·lícula també aquests dies a Hollywood, Estan tots dos on fire.
0: Sí, no patiu que no està enganyant la Penélope, sinó que tot forma part del rodatge de Hello in Paris, la nova comèdia romàntica que protagonitzen amb dos actors, Javier Bardem i Kate Hudson, i molts usuaris han fet broma amb això i han agafat gifs i memes del personatge de Penélope Cruz a Vicky Cristina en Barcelona per reaccionar als vídeos, no?
2: Que està gelosa, no? I no sé, però la fugositat de la seqüència
0: era...
2: és important,
0: Sí.
2: L'estan comparant amb Cuando Harry encontra a Sally, amb aquestes comèdies romàntiques, les de tota la vida...
0: Com tu dius, Instagram s'ha omplert de comentaris com el de l'usuari OddeDanza, que comentava la intensitat dels actors dient el següent. Això sí que és un petó. O, per altra banda, l'usuària Maria de Borg, que comentava en la mateixa direcció el següent. Aquesta és la raó per la qual els actors acaben sent parella després de fer una pel·lícula junts. Vull dir, mireu aquest petó.
2: Sí.
0: En general, tots els comentaris han estat molt positius, destacant la química que semblen tenir, com per exemple l'usuària Emi Salin, que deia això a Instagram: quina parella més bona. També s'ha aplaudit molt a Kate Hudson en particular, com un usuari que deia que ella és molt guapa i tenen molta química. Sembla que les declaracions polítiques de Bardem no li han passat gaire factura, sinó tot el contrari, i ara sembla que es passa també a les comèdies romàntiques com la Penélope, no? Que fa poc va anunciar la pel·lícula de la Nancy Meyers, que vam parlar aquí també, i també destacar que Kate Hudson està tornant a obtenir la rellevància que va tenir als 2000, després d'haver passat una època una mica fosca, no?
2: Fins que la van nominar a l'Òscar, no?
0: Exacte, fins que va tornar a ser nominada als Òscar 20 anys després, l'any passat, per Songs in Blue. I a temps foscos, comèdies romàntiques?
2: Why not?
0: Sí.
2: Borja Hernández, moltes gràcies i fins la setmana que ve, que seguirem fent cinema a la xarxa amb tu.
0: Bona tarda.
2: Va de cine a Ràdio 4. Ens n'anem a la recerca d'una directora que estrena, Claudia Pinto. Hola, què tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Conchita. Muy contenta de hablar contigo otra vez.
2: Recuperándote, ojo, que no es que hayas estado enferma, que no has tenido ningún problema, que todo lo contrario, has estado rodando, muy ocupada, pero estrenas película y queríamos hablar contigo de una cinta que llega con ese título que ya por sí mismo llama la atención, ¿no? Morir no siempre sale bien.
3: Sí, sí. Bueno, un título muy curioso, ¿no? Que ya te pone delante, yo siempre digo, y vivir tampoco.
2: Y David Trueba decía que vivir es fácil con los ojos cerrados, ¿no?
3: Ajá,
2: y así seguiríamos, ¿eh?
3: Y así seguiríamos, sí, señora.
2: Oye, menudo volantazo, ¿no? Le has dado a tu carrera. Te teníamos como una directora intensa, metida en temas dramáticos, y de repente has hecho un giro de guión, ¿no?, con esta película.
3: Sí, bueno, yo creo que volantazo mi carrera no será, porque creo que mi naturaleza me llevará al drama en breve, pero por lo pronto me ha llegado esta oportunidad. También he pensado que me venía muy bien salir un poquito de mi zona de confort, ponerme a prueba, descubrir el mundo del humor y bueno, vivir la experiencia, ¿no?, de dirigir una comedia. Me ha parecido tan diferente y tan enriquecedora que estoy bastante contenta de haberme atrevido a haber dado este paso. Pero volveré al drama, ¿eh, Conchita? Estoy seguro.
2: ¿Es una película de encargo?
3: Es una película de encargo, sí. Bueno, no me gusta mucho decirle así, porque al final le he puesto muchísimas ganas, muchísimo corazón. En todo caso, ha sido un encargo del que he intentado enamorarme también, Y ha sido un proceso porque yo siempre había estado muy de cerca con

0: Carles Martínez Agenjo, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda.
0: Quant de temps que no vèiem a Paul Rudd en una pel·lícula i m'ha agradat aquesta Letra robada.
1: Sí.
0: La veritat és que reflecteix bé el que és la música, la cara A de l'èxit i la cara B d'aquests músics, no?, que han de treballar amb molta dignitat, però en casaments, no?, allò que diuen batejos, casaments...
1: Exactament.
0: I no sé si comunions, també.
1: I no sé si comunions, bodes, bautizos i comuniones,
0: sí.
1: No? Sí, Letres robades, nou musical de John Carney, és una de les propostes que més ens fa moure el cos de la cartellera aquest cap de setmana. I és molt interessant aquesta relació d'amistat amb clarobscurs que proposa entre aquest cantant de bodes, bautizos i comuniones que interpretaria Paul Rudd. Fins fa poc el veiem de Hombre Hormiga, eh? Era l'home formiga de Marvel, i ara el veiem doncs, d'aquesta cara B de la cultura de l'èxit de la música, no? Un artista musical vingut. A menys que de sobte troba en una jove estrella d'una boy band que encarna Nick Jonas, conegut pels Jonas.

0: Brothers, no? Doncs l'oportunitat, diguéssim, perquè una cançó pugui arribar a l'èxit, no? I de sobte aquest artista, doncs, troba la fama, però també trobarà alguns que altres problemes que ja descobrireu quan aneu a veure el cinema Lletres Robades. I és molt interessant aquesta història perquè, clar, fa 30 anys el famós cantant Robbie Williams també era un artista d'una boy band, que en aquell cas era Take That, abans de triomfar en solitari, com a Robbie Williams. I hi ha una anècdota molt bona, i és que en un pub de Dublín va conèixer a un artista amb el que va sorgir la inspiració per crear la famosa cançó Angels. Avui en dia aquest músic encara li reclama drets d'autor, no?
1: Clar, és a dir, que això de no compartir és molt còmode, eh?
0: Exactament. Llavors és molt interessant aquest paral·lelisme que hi pot haver entre aquest Paul Rudd i Nick Jonas, que justament ve d'una boy band, com els Jonas Brothers, amb aquesta anècdota de Robbie Williams i aquell cantant que, segons explica la llegenda, va conèixer en un pub de Dublín.
1: Entre Irlanda i Los Angeles també funciona aquesta història.
0: Exactament, i ara que estem parlant d'això d'Irlanda, doncs és interessant perquè la filmografia de John Carney, aquest director que ens porta Lletres Robades, és el director de la pel·lícula Ons, la famosa pel·lícula, doncs, que també ens parlava de la figura del perdedor, amb Glenn Hansard, el 2007, que interpretava un músic de carrer pels carrers de Dublín i trobava l'amor amb una immigrant xeca que interpretava Marqueta Irglová. És molt interessant com
1: era
0: el cinema...
1: Era meravellós,
0: exactament. Doncs aquest director ara torna a la cartellera per proposar-nos una història diferent, però és molt interessant com el cinema a vegades ens pot explicar aquesta cara B del somni musical, no? I hi ha pel·lícules que, d'alguna manera, ens han parlat, no?, d'aquests perdedors, aquests losers de la música. Els germans Coen també van dir la seva amb A Propósito de Llewyn Davis, on Oscar Isaac era una mena d'Ulisses en una road movie de Nova York a Chicago, no? I acariciava l'èxit, però semblava que se li escapava de les mans, no?
1: La música li senta bé al cinema, i hem de parlar també de la cosina de Superman, aquesta Supergirl,
0: a ritme de Call Me. Call Me de Debbie Harry, de la famosa Blondie, doncs arriba volant, tornem a mirar el cel, no? Ara, l'any passat teníem el nou Superman de David Corenswet, de la casa Marvel. Doncs ara Marvel ens diu, escolta, la cosina de Superman també hi té alguna cosa a dir. I compta amb els herois que utilitzen la violència, perquè si els hi toques el gos es poden enfadar moltíssim. I ho sabem perquè John Wick, que interpreta Keanu Reeves, amb la famosa saga de pel·lis d'acció, quan li van matar el gos, es van dur per davant exèrcits de la màfia.
1: Però aquest gos em sembla que és una mica creació d'intel·ligència artificial,
0: sí.
1: No, Carles?
0: Sí, és una mena de terrier.
1: Per la manera que té de moure's, sí. No el veig jo un gos faldiller.
0: Exactament, és com una mena de... és un terrier de color blanc, que tu el veus molt simpàtic, creat, això sí, tot sintètic, animació digital, i és un peça, és a dir, és un gos... que deixa-la anar. Què passa? Que, clar, si li enverines el gos a la cosina de Superman, doncs t'estàs ficant amb molts problemes. Millie Alcock és l'actriu encarregada d'interpretar aquesta Supergirl. Alguns la coneixeu per La Casa del Dragón, dins la saga de Joc de Trons. I oblideu-vos de l'Aquaman de Jason Momoa, perquè Jason Momoa en aquesta pel·lícula fa de Lobo, un dels mítics mercenaris intergalàctics de la casa Marvel, que porta la cara pintada de blanc i negre com si fos un fan d'un concert de Kiss. I és una mica el que li ajuda a consumar aquesta venjança superheroica de la Supergirl, d'Emilia Alcock.
1: I com té la cara el dolent de la pel·lícula, Matthias Sonner, aquest actor, què li hauran pagat a aquest actor francès, no?
0: Per aparèixer amb aquesta cara.
1: O que hem vist tant en el cinema francès, oi?
0: Sí. Una pel·lícula de pirates intergalàctics que, per cert, aprofitem per comentar que és la redempció, d'alguna manera, de la Supergirl dels anys 80. Es va fer una adaptació del personatge aquest de còmic, de Supergirl, a l'any 84, que va ser un fracàs, amb Helen Slater, i en un càsting on també estava la Demi Moore i la Melanie Griffith. Imagineu-vos una Demi Moore fent de Supergirl. I també teníem a Faye Dunaway, Mia Farrow, Peter O'Toole. Va ser un fracàs aquella pel·lícula i ara esperem doncs, que funcioni molt bé perquè les superheroïnes també tenen molt a dir. És a dir,
1: però
0: hi ha un
1: troben
0: Superman...
1: a faltar Superman, perquè apareix sí, a la pel·lícula en un parell d'ocasions, un parell de vegades.
0: Apareix un moment amb la seva famosa capa de gratacós de la firma catalana. La capa que porta la Supergirl, segons diuen, està feta amb material sobrant de la que portava Christopher Reeve a l'any 78.
1: Espero que li porti més sort, més sort, que no tingui la maledicció de Superman, no? Que planeja sempre, no? Sí. En aquestes pel·lícules.
0: Sí, sí, sí, sí, el mite tràgic, no? de Christopher Reeve, gran documental que es va fer recentment i del qual va sortir gent del Festival de Sitges plorant de l'emoció per tota la memòria tràgica que porta doncs, Christopher Reeve, un dels grans astres dins i fora la pantalla.
1: Fins i tot Marlon Brando havia estat el pare de Superman.
0: Exactament.
1: L'hem tingut dintre d'aquesta saga sí, tan important pel cinema.
0: Que, per cert, Nicolas Cage va estar a punt de fer de Superman, però això és una altra història. No ho va aconseguir.
1: Passem d'un personatge tan popular com Superman a un personatge històric, Maria Antonieta, que torna aquesta setmana al cinema francès. Ens parla dels últims dies de Maria Antonieta, no?
0: Sí, i és molt interessant
1: abans
0: perquè...
1: Abans que li tallessin el cap.
0: Abans que li tallessin, exactament. Aquesta revolució francesa que es va emportar per davant la monarquia i que va deixar tancats, empresonats al castell de Temple, a Lluís XVI i a Maria Antonieta. És molt interessant el que aporta aquesta pel·lícula, Los últimos días de Maria Antonieta, amb Guillem Canet i Melanie Laurent, perquè aquest cinisme de Palau no el trobem aquí. Aquí el que trobem és el patiment. Estem amb el patiment d'aquesta elit de la monarquia i estem amb ells, lluny dels luxes, lluny dels protocols de Palau i sentint doncs, aquesta angoixa. No? I d'alguna manera doncs, la pel·lícula no diré que és millor que Maria Antonieta de Sofia Coppola.
1: Molt trencadora. Aquella.
0: Era molt trencadora, amb les seves Converse,
1: aquesta
0: la seva música electrònica.
1: Avorrideta.
0: Sí, però està bé com aporta doncs aquesta línia més humanista, podríem dir, i tampoc oblidem Maria Antonieta dels anys, el clàssic de la Metro, adaptació de Stephen Zweig, que va protagonitzar Norma Shearer, que per mi és la millor adaptació que s'ha fet del personatge. Es deia també Maria Antonieta, i amb un disseny de producció del Hollywood daurat que et caus de la butaca.
1: Aquestes pel·lícules, no? La Nuit de Vagens, també, no?
0: També
1: hauríem... Podem recuperar moltíssimes pel·lícules que han tocat, no? La figura de Maria Antonieta des d'una banda o altra, no?
0: Sí, sí, és a dir, realment hi ha la de Norma Shearer, hi ha la de Sofia Coppola... Jo em quedaria amb aquestes dues. És a dir, jo crec que són les més destacades, d'alguna manera... i que cadascuna des de la seva vessant, des d'una vessant més clàssica i una altra més postmoderna, com la de Sofia Coppola, però jo crec que són les pel·lícules que han abordat el personatge i li han donat unes capes, no?, de significat a nivell cinematogràfic.
1: Una mica d'història no fa mai mal. Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda i fins la setmana que ve.
0: Un plaer.
1: Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, que cada setmana vol refrigerar-te cinematogràficament. Irene Moreno ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla a la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i qui et parla i et saluda en nom de tots, Conxita Casanovas, que ja saps que cada diumenge Va de Cine a aquestes hores aquí a Ràdio 4. Gràcies per la confiança, abraçada gran i al cine. Thank you.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Actualitzacions sobre Veneçuela. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, confirma a Ràdio Nacional que la xifra d'espanyols desapareguts augmenta fins als 152.
2: Contabilizamos 152, siguen siendo 9 los fallecidos, y quiero trasladar pues todas mis condolencias a sus familiares y amigos, y 14 españoles que tenemos localizados bajo los escombros y no sabemos en qué circunstancias se encuentran.
0: A Torrejón de Ardoz aquest matí ha arribat el primer avió amb 96 repatriats, 76 d'ells espanyols. A Veneçuela ja ha arribat el segon contingent espanyol amb 63 rescatistes i bombers procedents de 6 comunitats autònomes. El titular d'Exteriors assegura que el govern destinarà 1 milió d'euros per la reconstrucció del país. En paraules d'Álvarez, el compromís de l'executiu és ferm i no només durant la catàstrofe, sinó durant la recuperació.
2: És total, el compromís d'Espanya con cualquier país de América Latina, son pueblos hermanos, en este caso el pueblo hermano de Venezuela, es absoluto. Era previo al terremoto, está ya presente en el terremoto, va a seguir entregándose nuevos paquetes de ayuda según sea necesario. Cuando llegue el momento de la reconstrucción, por supuesto, España va a estar ahí. No podría ser de otra manera con un país hermano como es Venezuela.
0: Un dels punts més afectats, l'estat de La Guaira, considerada la zona zero dels terratrèmols, amb el 95% de les infraestructures col·lapsades. Les autoritats del país blinden l'accés per interferir el menys possible en les tasques de salvament. Les hores, els minuts, són crucials 72 hores després dels sismes. I en plana política, dia de ressaca després del Comitè Federal del PSOE i del Congrés del PP de Catalunya. Joaquín Calvente, bona tarda.
3: Bona tarda. Els socialistes tanquen files amb el president del govern, Pedro Sánchez, per a esgotar la legislatura i fins i tot mirar més enllà. Óscar López, ministre.
4: Quiero que quede claro, que lo sepan todos los aquellos que intentan desde fuera presionar al Partido Socialista. Yo me quiero dirigir a todos ellos para decirles que este partido, que su militancia, ha decidido gobernar y que vamos a seguir gobernando. Pero no solamente hasta 2027, no, más allá. Porque lo importante es pensar en la España de 2030.
3: Per als populars, Sánchez ha fagocitat el seu partit. Miguel Tellado, secretari general del PP.
5: Un consejo que no era federal, sino criminal, y también la NAR. Porque el PSOE es hoy un partido sentenciado por los tribunales y un partido manso y sumiso que ha decidido callar y tragar ante la huida hacia adelante del número uno del guan de P.S.
3: Els comuns rebutgen facilitar de cap manera un govern del PP amb Vox. Els ecosocialistes no es creuen les paraules del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, de que cap proposta de canvi anirà contra Catalunya. Gerardo Pisarello.
6: Tiene que explicar delante de Abascal y de toda la ciudadanía que no van a hacer lo que ya están haciendo allí donde gobiernan con Vox, que es atacar el catalán, atacar los servicios públicos, atacar los salarios y, sobre todo, amparar a sus propios corruptos.
0: Gràcies, Joaquín. Avui, 28 de juny, és el Dia Internacional de l'Orgull, una jornada per defensar els drets a la igualtat i visibilitat del col·lectiu LGTBIA+. La discriminació a les persones del col·lectiu continua sent una realitat persistent. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat només l'any passat 353 casos de discriminació, un increment d'un 11% respecte a l'any anterior, que confirma la tendència general de creixement de la darrera dècada. A l'edició de cap de setmana hem escoltat el testimoni de Jordi Petit, fundador del Front d'Alliberament Gai i activista històric pels drets LGTBI.
7: El camí que queda per recórrer té dos vessants. Insistir en l'execució de les lleis aprovades, de debò, no? I l'altre camí és la solidaritat internacional. I, clar, hem de conèixer d'on venim per valorar el que hem conquerit. I insisteixo, ningú no ens ha regalat res. Ens ho hem guanyat a pols.
0: I a l'Hospitalet de l'Infant s'ha retirat el cos d'una balena que ha aparegut aquest matí a la platja de l'Almadrava. Per ara, la platja romandrà tancada per al bany, previsiblement fins dimarts de la setmana vinent, mentre durin les tasques de descontaminació. Les restes mortals de l'animal es trobaven en avançat estat de descomposició i, segons els tècnics, podria tractar-se de la mateixa balena que va morir al maig arran de l'impacte contra una embarcació. Alguns vaixells van alertar de la presència del cos a l'aigua ahir a la tarda. tarda. I abans de marxar, coneguem la previsió del temps amb Noelia García. Emet, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a gran part de l'interior, superant els 36 graus. Els termòmetres marcaran 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, temps estable amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dilluns baixaran les temperatures, 36 graus a Girona i a Lleida, 33 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Demà serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però atenció a la zona nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes durant la tarda. Baixaran les temperatures mínimes, 26 graus a Barcelona i 20 a Lleida. Demà bufarà tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: És tot per ara, ja ho saben. Tornem al punt de les 5 amb més informació en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
9: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
10: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
11: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
12: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
13: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
14: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
15: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
16: La música és una creació humana única.
15: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
16: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
15: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
17: Un dispositiu d'alliberació sònica.
1: Ràdio 4.
3: Isabel, sort que no has portat el tió perquè encara no toca.
18: No, encara no toca, però s'ha de cuidar tot l'any, eh?
3: És veritat, on el tens ficat, normalment?
18: Ui, està molt ben guardat a casa meva d'aigua freda.
3: Què té d'especial aquest tió virtual que no has portat?
18: Bueno, però és ben
3: escollit,
18: real, eh?
3: Sí, has escollit real. Com un objecte important de la teva vida.
18: Mira, el tió, quan jo era petita, als anys 50,
3: sí.
18: No es feia a Barcelona.
3: Com que no es feia a Barcelona?
18: No, no es feia. Es feia als pobles, i el meu pare, com era de poble de Cassà de la Selva, sí. Doncs es feia el tió a casa. Jo me'n recordo, quan tenia 4, 5 anys, 6, anava al col·legi i explicava el tió, i ningú sabia el que era el tió. Jo pensava, mare de Déu, però què es perden aquesta gent?
3: Que en soc d'afortunada.
18: O sigui, quina sort que tinc! Escolta'm, li dono de menjar, em produeix, em dona regals, fantàstic, no? Després, evident, s'ha popularitzat. Aleshores, quan la meva filla tenia mesos, ara té 52 anys,
3: sí.
18: Doncs, no sé, una llenya que havia d'anar al foc, i vam veure un tros de tronc molt maco, amb una cavitat preciosa, que semblava doncs, feta pel tió, i la vam conservar. I aquest tió continua viu, doncs, després de tots aquests anys...
3: Continua rebent pals.
18: I donant coses bones.
3: I donant coses.
18: Encara és un resta de culte als arbres, diríem, arqueològicament,
3: sí,
18: no?
3: Sí.
18: Però, esclar, els meus nets, i un d'ells té 19 anys, oi, el tió és el tió, eh?
3: Ja.
18: Tothom a Nadal fem el tió. Per tant, és un costum molt bonic, que participem encara tots,
3: sí.
18: I el prova tronc una mica més descantellat, perquè, clar, tant rebre pals,
3: clar.
18: Però continua doncs, donant-nos alegria i vida.
3: I els regals que dona el tió... cada cop tenen més valor?
18: Bueno, a vegades hi ha un regal més únic,
3: veus?
18: No? Perquè, clar, són grans. I no,
3: és que ha canviat tot, eh?
18: Carmels, encara han de sortir també coses dolces, llaminadures, n'han de sortir, això per de pronta. Però també hi ha alguna altra cosa, esclar, no faràs una joguina infantil als 19 anys. Lògicament.
3: Avui la nostra irrepetible és l'arqueòloga Isabel Rodà de Llança.

0: Isabel Rodada Llanza, benvinguda a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies per convidar-me, que em fa molta il·lusió.
0: Al contrari. Prefereixes utilitzar un o els dos cognoms?
1: Bueno, nosaltres en tenim dos. En tenim dos. El que passa que, per simplificar, faig sempre Isabel Rodà. Perquè a fora, a l'estranger, agafen l'últim cognom. I aleshores soc de Llanza. Clar, aleshores dius, bueno...
0: Isabel pues, de Llanza.
1: Exactament. Aleshores, per no liar la cosa, sí, en el terreny acadèmic i internacional, doncs he decidit que Isabel Rodà.
0: I aquí a la ràdio?
1: I aquí a la ràdio, el que vulgueu.
0: Isabel.
1: Com us agrada. Isabel Sol. Isabel Sol m'agrada molt.
0: Doctora en Filosofia i Lletres, catedràtica emèrita d'Arqueologia des de 2019 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Has combinat la tasca docent i investigadora amb la de conservadora tècnica dels Museus d'Art i d'Història de l'Ajuntament de Barcelona i has estat també directora de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, especialitzada en epigrafia. Desgranarem tota la teva trajectòria al llarg d'aquesta conversa, una carrera inabastable, Isabel, però ho intentarem. Abans, l'arqueologia, tot i que és la imatge que tenim la majoria, va més enllà de les excavacions.
1: Exactament, perfecte, m'encanta que ho diguis. Perquè les excavacions és una tècnica. I, esclar, s'ha lligat tant a l'arqueologia que a vegades s'han pensat que són sinònims. L'excavació és una tècnica, que està cada vegada més depurada, evidentment, no? Però l'arqueologia és una ciència. És a dir, l'arqueologia ha d'interpretar les restes que trobes per posar-los el seu context històric i explicar què hi fan allà, per què i quan. Aleshores, la ciència vol molt més temps, a vegades, de reflexió que no pas estar directament a sobre de l'excavació.
0: Un cop aclarit això.
1: Que dura 15 dies, 3 setmanes, un mes.
0: Creus que cada cop hi ha més interès per Grècia i per Roma?
1: Espero
0: a
1: que
0: més
1: sí.
0: A més, en un món cada cop més tecnològic.
1: Espero que sí. Potser és el contrapunt.
0: El contrapunt.
1: El contrapunt. Jo penso que estem
0: tan,
1: diguem, envoltats de màquines, a vegades doncs, castigats per les màquines,
0: sí,
1: sotmesos a les màquines, que el ser humà necessita una mica d'altra cosa, no? No ser màquines que mouen altres màquines. Aleshores, clar, el contingut humanístic, que malauradament a vegades s'ha tan mal vist o tan poc tingut en compte, ajuda a fer-se com a persona, a omplir, diguem, les necessitats anímiques i psicològiques que tots tenim, no podem viure per les màquines. I és clar, aleshores, doncs el que són humanitats, el que és la nostra història, per això també té tant èxit ara la novel·la històrica. Que és un boom, la novel·la històrica.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Perquè ben explicada per grans autors, com pot ser la Marguerite Jusenaer, o Graves, o bé Santiago Posteguillo mateix.
0: Per exemple.
1: Esclar, escolta'm, apassionen. Això és important. A mi també m'agrada molt les pel·lícules del Peplum. Mira, en comptes d'anar a veure 500 vegades a Les Pirates del Caribe, doncs mira, veure Troia, sempre alguna cosa bona trauràs.
0: I tant que sí.
1: És a dir, a vegades hi ha exageracions, evidentment.
0: Després parlarem també de cinema, si et sembla.
1: Bueno, doncs parlarem després, sí, però vull dir que jo penso que això és important i si la gent hi va i la gent ho consumeix, és que hi ha un interès. Els museus no han de ser només estris de divertir, per favor. Són estris de transmetre coneixement d'una manera adequada.
0: I tant. Per cert, a la teva foto de WhatsApp, ni Roma ni Grècia. Estàs al costat d'un moai a l'illa de Pasqua, a Xile.
1: Mira, és que m'ho descobriu tot, eh? Estic impressionada, mare de Déu. Sí, vaig fer...
0: Per què?
1: Mira, vaig fer un viatge fabulós a l'illa de Pasqua.
0: Quan?
1: Just que s'havia acabat el tancament de la pandèmia.
0: Ah,
1: eh?
0: Sí.
1: Només hi havia un vol setmanal. Aleshores, doncs, vam dir, és el moment d'anar-hi. I, esclar, és impressionant. És que no només són les escultures, no només és l'arqueologia, en aquest cas americana, no? És el conjunt, és la natura. És com dialoga aquests monuments espectaculars amb la natura. Com quan surt el sol, és un espectacle fabulós. És a dir, que vaig pensar, bueno, potser que sortim de Grècia i Roma, perquè m'agraden molt, i són els meus bons.
0: Sí, sí, però, que seria molt obvi, ja, no?
1: També sabem altres coses i ens interessem per altres coses.
0: Crec que t'agrada especialment la paraula enraonar.
1: Preciosa.
0: Veritat?
1: És una paraula que tenim en català, que no la tenen en castellà. Lligar raons, explicar amb raons, fer raonar. És una paraula catalana, mira... de les més maques que tenim, jo crec.
0: Avui tenim temps de fer-ho, d'enraonar.
1: Exactament.
0: Sí, retrocedim en el temps.

0: I crec que aquesta cançó del Solveig te la posava molt el teu pare.
1: És preciós, és el Peregrin de Grieg, la cançó de Solveig. És, ja heu sentit només un començament, però no direu que us omple d'emoció, de tranquil·litat, d'expectatives, de futur positiu, de reflexió càlida, amb una melodia fantàstica. I la meva mare me la posava molt a casa i em va quedar com una de les meves cançons predilectes.
0: Isabel Rodà de Llanza. Vas néixer a Barcelona el 25 de setembre de 1948. Sempre comencem aquestes converses irrepetibles parlant de la infantesa. Com va ser la teva? Com la recordes, Isabel?
1: Bueno, era una infantesa dels anys 50,
0: on
1: quan toca i si podem menjar això i podem menjar l'altre.
0: Ja,
1: era una infantesa on ens feien els vestits per creixença, amb unes vores de dos pams i que cada any se'n deixava anar una mica més i anàvem marcant les ratlles. És a dir, no hi havia aquest consum que tenim ara, molt diferent. Teníem una infància, diguem, amb molts menys mitjans que ara, però érem molt feliços. Jugàvem al carrer, jugàvem... No teníem màquines, anàvem al riu. Una síndria al riu és que era un plaer de déus. És a dir, que disfrutàvem molt més unes coses naturals més directes. A casa érem quatre germans, llavors hi havia gresca contínua, evidentment. I bueno, doncs vull dir que la meva infantesa va ser repartida entre Barcelona, també al poble del meu pare, Cassà de la Selva, que tinc moltíssims bons records i encara tinc família, cosins que viuen allà, encara han quedat al lloc natal, i després al poblet, ara tinc una casa que és Aiguafreda.
0: Aiguafreda. I el teu pare, advocat.
1: Advocat, sí.
0: La teva mare?
1: La meva mare, pobra, ella volia fer una professió, ella volia ser metge, però per unes circumstàncies molt dures, molt tristes, familiars, ella ho va passar molt malament, però molt malament.
0: Sí.
1: Aleshores, doncs, no va poder estudiar, però era intel·ligentíssima. Ella va fer tot el batxillerat, que aleshores eren, penso, 7 anys, amb 2.
0: Uau!
1: Sí, era intel·ligentíssima, però, és clar, en aquell moment les coses anaven com anaven, no?
0: Yeah.
1: I va dedicar, doncs, esclar, la casa i els fills. Però ella hagués volgut... I hagués sigut una gran metgessa. Molt. Tenia un ull clínic que ens veia el que teníem, però al moment, eh? Fantàstica.
0: I suposo que era una casa on hi havia molts llibres.
1: Sí.
0: Veritat?
1: Sí.
0: Ho dic perquè, per exemple, tu de petita ja vas descobrir l'Eneida.
1: Sí. Hi havia una col·lecció de clàssicos Araluce.
0: Sí.
1: Vull dir que... Aleshores, llegia en falera, un petitet, i explicat a les criatures. Aleshores, a mi em fascinava tot aquell món. I sobretot tenia una imatge de princesa Lavínia, amb una cavallera que a mi em tenia. I la meva filla gran es diu Lavínia.
0: Què dius? Veus, tot està lligat al final.
1: Jo penso que la vida
0: tot està lligat.
1: No, les coses no han començat ahir. Les coses venen de lluny. Tots som hereus d'una història,
0: i tant,
1: de bo i de dolent, evidentment, que hem de saber aplicar i intentar, doncs, millorar en tot el possible.
0: I hi ha un fet fonamental a la teva vida, i és que amb 12 anys marxeu amb la família a Roma. Els dos petits es van quedar a casa, amb l'altre germà sí. Com recordes aquell viatge?
1: I els meus pares.
0: I els teus pares, sí.
1: Era un viatge en moment de peregrinació religiosa. Aleshores... El meu pare i jo ens escapàvem de les celebracions excessives religioses.
0: I la teva mare es quedava resant, no?
1: I nosaltres ens anàvem a veure... Jo, quan vaig veure el Fòrum de Roma, em vaig quedar tan al·lucinada. Primer, amb el Teatre Romà d'Arles. La primera tocada important va ser el Teatre Romà d'Arles.
0: Sí.
1: Perquè anàvem amb autobús i sense aire condicionats. Vull dir, esclar, evidentment, eren unes condicions molt diferents. I no, quan vaig veure els Fòrums de Roma...
0: Què vas sentir?
1: Fascinada. Vaig dir... Això ha de ser la meva vida professional. Això vull saber-ne més, això vull entendre.
0: Però era la primera vegada que els veies? És a dir, no els havies vist en un llibre?
1: Sí, havia vist.
0: En algun lloc, alguna imatge,
1: alguna
0: foto?
1: Però en un llibre també havia vist partenons.
0: Però res.
1: És que veure en directe, l'emoció del directe, l'emoció de tenir-ho al davant i de veure la fastuositat, perquè, esclar, una foto t'agafa, i en aquell moment que no hi havia panoràmiques, t'agafava, doncs, una cosa concreta.
0: Clar.
1: Però veure l'amplitud de tot aquell complex urbanístic tan modern, tan ben pensat, com funcionava en aquell moment, dic, això ha de ser el meu.
0: Allà vas descobrir la teva vocació.
1: Sí, ja dic, portava, doncs, l'he llegit les Eneides i les Odissees.
0: Clar, sí.
1: Però allà va ser... Això, i el meu pare, d'advocat, però humanista, molt humanista, i aleshores, esclar, em va secundar sempre. I parlàvem de moltes coses, perquè ell en sabia molt, perquè ell llegia molt.
0: Devia ser bon estudiant.
1: Jo?
0: Sí.
1: Amb algunes coses sí, amb algunes coses no. Física i química, la física
0: malament.
1: No m'agradava gens. Les màquines continuen sense agradar-me, eh? Vull dir que el meu sí, molt bé. I la física i la química, pues, rozando el larguero.
0: I si et preguntaven de petita què volies ser de gran, tu què deies? Què contestaves?
1: Bueno, petita, després dels 12 anys ja deia alguna cosa. Ja ho sabia. Que volia fer...
0: Però què deies?
1: Que volia fer una carrera de lletres on s'estudiés arqueologia.
0: O sigui que ho tenies claríssim.
1: Però bueno, en aquell moment no hi havia els estudis d'arqueologia definits.
0: Ja.
1: Però la meva idea era que jo anava cap allà.
0: O sigui, allò que han dit sempre molts nens i moltes nenes. Vull ser arqueòleg.
1: Sí, però...
0: Però tu deies de veritat.
1: Jo deia en sèrio, però... Vull dir que anava, que no anava només perquè un que vol ser astronauta, i l'altre vol ser bomber.
0: Sí,
1: professions que acostumen a sortir.
0: Sí.
1: Però jo ho deia d'entendre, de voler saber.
0: La qüestió. Decideixes estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Què recordes de la facultat, Isabel?
1: Bueno, és l'única que hi havia,
0: en aquell
1: moment. Jo vaig començar a estudiar l'any 1965.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, recordo, doncs, aleshores només hi havia dos grups, a primer. Ara hi ha no sé quants milers de gent. Aleshores hi havia dos grups, em va tocar un, vaig tenir molt bons companys. Les noies eren majoritàries.
0: Ah, sí?
1: Home, en Filosofia i Lletres, vull dir, si hi havia 100 noies, hi havia 5 nois.
0: Ja.
1: Que ens els miràvem tots, evidentment, en aquests 5 nois.
0: Cosa que no passava a les ciències, no?
1: Les ciències eren al revés.
0: Al revés,
1: no? Eren al revés. Hi havia moltes noies. I van ser anys difícils, eh? Van ser anys
0: perquè...
1: que els grisos ens entraven a la facultat, eh? Allà a la universitat. Però aleshores teníem un professor magnífic, que era en Maluquer de Motes, un gran arqueòleg, Joan Maluquer de Motes Nicolau, i que quan entraven els grisos ens avisava tots, ens portava al seu seminari, ens donava una bata blanca i tots érem els seus ajudants. Vull dir que en aquest sentit...
0: I s'ho tragaven.
1: No tenia més remei. Vull dir, perquè el Maluquer sabia imposar-se, eh?
0: Ja.
1: Va ser un degà fantàstic en un moment donat. I el millor pla d'estudis que ha tingut la Facultat de Filosofia i Lletres és el pla Maluquer encara, eh?
0: Uh-huh.
1: Que va durar uns anys. Però, no, ui, qualsevol li deia que no el doctor Maluquer. Se n'anaven.
0: I et vas llicenciar el 1970 amb una tesina dirigida per Miquel Oliva.
1: Era una gran figura de l'arqueologia de Girona, eh?
0: Sí.
1: El que va començar a excavar Ullastret. Sempre deia que era el dia de Santa Isabel de l'any 49, va començar a excavar Ullastret. I ara Ullastret és un jaciment de referència per Catalunya, no?
0: Sí.
1: Ho feia tot, perquè sabia d'ibèric, sabia de medieval, sabia de tot. I aleshores em va ajudar molt i em va portar, doncs, a excavar un poblat que es deia Sant Julià de Ramis, que està al costat de Girona,
0: sí.
1: I explica el pas mil·lenari per aquell lloc, no? I vaig començar a fer la tesina i s'anava engruixant. I al final, pobre de mi, vaig fer la tesina sobre Solutrià, sobre Paleolític. Jo, no sé res de Paleolític. Però ella em va dir, no, amb això ja en té prou, ja farà més després, perquè si no, no acabarà mai la tesina. O sigui que va ser...
0: Clar.
1: Sant Julià de Ramis a l'època paleolítica, imagina't. Després vaig continuar, ja vaig sortir del paleolític, eh? Ja el vaig abandonar.
0: Sí.
1: I, però vull dir, aquest tema de dispersió és que treballava al Museu d'Història de Barcelona i vaig ser, clar, aleshores estudiava el terme municipal de Barcelona.
0: De Barquinó. En aquell moment, ja ho deies abans, no hi havia arqueologia com a tal.
1: No, com a estudis no, hi havia
0: no.
1: Arqueologia. Pensem que hi havia història antiga. Amb el que va fer la divisió en quatre de la història, que abans estudiava la història tota.
0: Uh-huh.
1: Antiga, medieval, moderna i contemporània. És clar, l'arqueologia estava més aviat
0: a l'antiga.
1: Jo vaig fer història antiga. I pensem que en aquell moment van fer un gran treball, i no s'ha reconegut mai prou, els afeccionats a l'arqueologia. Eren gent que treballava en el seu territori, com Maria Ribas a Mataró i tants altres, Josep Estrada a Granollers, que en tenien una ment clara i ben formada, i van salvar moltes coses de l'arqueologia.
0: I que només eren aficionats.
1: Aficionats, no tenien el títol, però tenien una categoria intel·lectual, unes ganes, un entusiasme, un ben fer, que... I els hi hem d'agrair molt, perquè van ser ells que van posar les bases d'aquesta arqueologia, diguem-ne, als diferents territoris, perquè, és clar, aleshores no hi havia servei d'arqueologia.
0: Clar.
1: Això era plena època franquista. Per tant, eren només els catedràtics de la universitat que no tenien gestió fora de la universitat, i sort d'ells que ens van cuidar tan bé el territori. Un homenatge per tots.
0: Més tard et vas treure el doctorat, el 74, amb una tesi dirigida per Virgilio Bejarano.
1: Bejarano.
0: I la tesi tenia aquest títol, El origen de la vida municipal i la prosopografia romana de Bárquino.
1: Sí, és un títol que, evidentment...
0: Què és això de prosopografia, Isabel?
1: És útil per una tesi, però, evidentment, no per publicar un llibre.
0: No, veritat.
1: No, no. Això és l'història de les persones, diguem.
0: La història de les persones.
1: Prosopon, en grec, vol dir persones.
0: Sí.
1: Aleshores, és l'història de la gent que va viure a Bárquino.
0: A Bárquino.
1: M'agrada molt que diguis Bárquino, perquè Barcino és el club, però la ciutat romana és Bárquino. I per què ho sabem que era Bárquino? Perquè A és una vocal llarga, abans de R i de C, dos consonants. Aleshores, feien els romans, no feien va, feien va, feien una vocal, Bárquino.
0: Sí.
1: O sigui que molt bé la pronunciació de la nostra ciutat.
0: La qüestió, t'has convertit amb el temps en una de les grans especialistes en Bárquino, l'actual Barcelona, que era una colònia fundada i impulsada per August després de l'any 19 abans de Crist, quan s'acabaven les guerres càntabres, al final de la conquesta romana d'Hispània. Bárquino era, per dir-ho així, un projecte polític, d'alguna manera?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, els romans eren molt polítics, eh? Però de tot en treien profit. És a dir, política i propaganda.
0: Ja.
1: La conquesta de la península Ibèrica va durar 200 anys, del 218 abans de Crist al 19 abans de Crist. Però l'endemà d'haver fet això, els romans es posen a organitzar territoris, es posen a fundar ciutat, es posen a fer xarxa de carreteres, que encara en vivim, es posen a fer noves ciutats. I dintre d'aquest programa general de tot el terç nord de la península Ibèrica van néixer, per exemple, Saragossa, amb un nom tan propagandístic com Caesarea Augusta, o Bárquino, que és ciutat de nova planta. Una ciutat petita, una ciutat que no era per aglomerar una població, era per controlar un territori que era molt rendible econòmicament i que cada vegada creixia en població als voltants. És un centre jurídic, un centre administratiu, Barcelona, amb una vista tremenda. Ja hi havia altres ciutats a prop, Baètol o Badalona.
0: Badalona,
1: era d'època republicana, dels anys 70 abans de Crist, era més antiga. Però Barcelona neix per controlar un territori i un port importantíssim que era el del Llobregat.
0: Continua avançant. Ja doctorada el 1976, comences a treballar com a conservadora del Museu d'Història de la Ciutat, que ara és el MUBA, si li diuen.
1: No, ja ha canviat de nom. És un riu, això, eh?
0: Ja. Tot i que realment hi vas començar a tenir relació el 1967, perquè hi vas començar com a becària, quan encara estudiaves. Què hi feies?
1: Saps més bé el meu currículum que jo mateixa. Mira, l'any 67 jo estudiava.
0: Sí.
1: Però aleshores van sortir una convocatòria a l'Ajuntament per gent, per estudiants, que volessin ajudar a una exposició que portava un nom d'un màrqueting fabulós. Tot en castellà. Era Porcioles, eh? A veure si me'n recordo. Exposición hispano-luso-americano de municipios. Fantàstic, eh?
0: Sí.
1: Però aleshores això ho feia el Museu d'Història i el director del Museu d'Història era Frederic Codina Martorell, una gran persona, un gran medievalista i un gran gestor. I aleshores, mira, em van escollir a mi, vaig tenir la sort de poder entrar en aquesta exposició i vaig aprendre moltíssim,
0: sí?
1: Però moltíssim. En aquell moment vaig tenir les mans al Recognover un Pròcres, de Pere el Gran, una emoció tremenda.
0: I tant.
1: No? I aleshores, Codina... doncs em va ajudar molt que jo continués allà d'alguna manera fent feines i aprenent, perquè les ànsies d'aprendre no s'han d'acabar mai. I aleshores, doncs, primer vaig ser auxiliar d'institucions culturals i després, com deies molt bé, el 76 ja vaig passar a ser conservadora.
0: Clar, clar. Per cert, alhora, experiència italiana.
1: Sí,
0: això és important també, eh?
1: Molt important, gràcies per dir-ho.
0: Clar que sì. Perquè... l'Instituto Internazionale di Studio Liguri.
1: Molt bé, no? Quin italià. De la Toscana.
0: Sí, de la Toscana.
1: Aleshores, bé, l'Udina tenia una visió molt ampla.
0: Sí.
1: Aleshores van començar les excavacions a Barcelona, a la plaça Sant Miquel, l'any 68. I va fer un conveni amb el professor Nino Lambolla, que es va inventar l'arqueologia moderna estratigràfica, diguem-ho així, de l'Instituto Internazionale di Studio Liguri, i aleshores va fer un conveni perquè nosaltres poguéssim anar també a fer les excavacions d'allà, perquè ara els estudiants tenen la facilitat d'Erasmus i d'anar amunt i avall,
0: sí.
1: Però abans, i època franquista, estava tot tancat, eh? Vull dir, no sortíem. I l'Udina, doncs, els que estàvem allà joves, ens enviava a Bordighera i a les excavacions de Ventimiglia, a la frontera franco-italiana, perquè aprenguéssim amb aquest gran professor. Tampoc deixaré mai d'agrair-li.
0: Molt privilegiada, eh?
1: Molt. El Nino Lambolla... perquè això anava sent estudiant, eh? I el professor Frederic Codina Martorell. És a dir, que les persones, donar la mà a les generacions que venen, penso que és un goig, una alegria
0: i, tant que sí.
1: I una obligació.
0: Per cert, l'any en què vas començar com a conservadora al Museu d'Història de la Ciutat també vas rebre el Premi Ciutat de Barcelona.
1: Bueno, la meva tesi, aquesta de la prosopografia.
0: Ja, però clar, és un reflex de que es començava a donar importància a la recuperació del patrimoni històric, també.
1: Sí, no
0: bueno, d'alguna manera.
1: És que Barcelona va ser exemplar, eh? I això va ser un altre gran nom, Agustí Duran Sampere, uh-huh. Que avui, aquest any, celebrem els 150 anys del seu, sí. Del seu naixement, eh? Aleshores, es feia la Vilaietana, als anys 20, eh? I un palau, al carrer de Mercaders, la Casa Padellàs, havia d'anar fora. Aleshores, es va aconseguir traslladar aquest palau al seu lloc actual, que és la plaça del Rei. Tanca la plaça del Rei. I és clar, al començar a instal·lar el palau a la plaça del Rei, lògicament van sortir les restes de la Barcelona romana, clar. Estaven a sota. I als anys 30, Agustí Duran Sampere, fantàstic, va dir, això s'ha de conservar. És la primera vegada que es va fer això. I es va fer construir la casa sobre unes columnes que encara són sales del Museu d'Història i es va conservar les restes. Va venir la Guerra Civil, l'any 36. Però el projecte va continuar. És a dir, que Barcelona va començar a tenir... Té molts historiadors antics i boníssims, eh? Però les restes arqueològiques palpables es van començar a conservar gràcies a Agustí Duran Sampere. Ja es coneixien trossos de la muralla romana, es coneixien altres coses. Però ell va ser el primer que va fer un museu sobre. Jo em recordo que treballava al Museu d'Història i els museus de Colònia, de Köln, a Alemanya, un gran museu, ara tenen tancat, però ja el tornaran a obrir, doncs van venir a veure com s'havia fet a Barcelona això.
0: Era un exemple.
1: Un exemple de com s'havia solucionat el problema. Eh? Per tant, és que, esclar, tenim molta sort de tenir grans persones que impulsen doncs, grans projectes.
0: Tu també, des del Museu d'Història de la Ciutat, vas iniciar i liderar molts projectes d'excavacions urbanes.
1: Bueno, cadascú fa el que pot, no? Però vull dir que, esclar, sempre és... l'excavació i l'arqueologia és sempre un equip. Això s'ha de tenir clar, eh? Això de l'Indiana Jones solet està molt bé, ens fa passar ratos molt bons.
0: És de pel·lícules.
1: És de pel·lícula, de vist com obre els sarcòfags, ens posem els pèls de punta, però ens ho passem molt bé amb ell, eh? Però l'arqueologia real vol dir equip, eh? Vol dir reflexió, vol dir estudi conjunt, eh? Vull dir que no, ningú pot amb arqueologia avui anar sol, no.
0: Vull que escoltis un fragment d'un nodo de l'any 1968, quan tu encara estudiaves.
2: En el barrio gótico barcelonés continúan las excavaciones arqueológicas patrocinadas por el ayuntamiento y dirigidas por el Museo de Historia de la Ciudad, esta hermosa ciudad de históricos perfiles. Ahora se prosiguen los trabajos en la muralla romana, en sectores inmediatos a la torre situada en la Plaza de los Arrieros. Precisamente ahora se ha encontrado una estela funeraria de notables dimensiones procedente de la necrópolis barcelonesas de la época romana y que después de la primera destrucción de la ciudad, allá a finales del siglo III, fue utilizada como material de construcción. También se han hallado diversos fragmentos de algunos frisos. Este plano indica la situación de una basílica paleocristiana situada en el subsuelo de la actual catedral y cuyo baptisterio se está localizando. Entre los hallazgos ha aparecido una lápida con inscripciones que tal vez daten del siglo II. También se ha encontrado un bello mosaico como pavimento de una villa romana y cubriendo uno de los sepulcros, otros con el símbolo del cristianismo en su centro.
0: A veure, comentari de text. Bueno, d'això que acabem d'escoltar.
1: El nodo, grandiloquent, eh? El nodo era obligatori. Abans de qualsevol pel·lícula era el nodo.
0: El nodo,
1: això
0: sí,
1: és evident,
0: sí.
1: No? Bé, es van fer càrrec de la importància de les excavacions de Barcelona. Aquesta, aquesta és la torre número 33, eh? Sí. Que s'excava. És clar, tota la muralla es va fer d'una manera molt sòlida, però fantàstica, però reutilitzant els elements de fora de la ciutat, no de dintre de les muralles. Eh? Ja en tenia Barcelona muralles, les de l'època d'August, però, esclar, al segle III les invasions van obligar que moltes ciutats s'emmurallessin i de manera molt forta i molt compacta. Una d'aquestes ciutats va ser Barcelona. Aleshores, les cementiris, a nosaltres ens agrada dir necròpolis, els cementiris que hi havia al voltant, doncs, esclar, es van buidar i es van fer servir com a material de construcció. Aquesta muralla romana de Barcelona, potentíssima, ha estat molt ben estudiada per Alessandro Raboto, ho han publicat recentment, i ens ho ha posat en ordre, perquè últimament anava, si del segle V, si del segle IV, si no sé què, ha revisat seriosament la seva tesi doctoral publicada pel Museu d'Història i ens ha demostrat que és de finals del segle III, després de Crist, però Barcelona es va destruir. una ciutat destruïda no s'emmuralla d'una manera costosa i molt cara, eh? Si mireu les muralles romanes de Barcelona, és que té una torre cada pam, en té 77 o 78, eh? Amb un perímetre molt reduït, eh? Barcelona té menys d'11 hectàrees, és petitona, eh? Aleshores, en aquest sentit, una plaça forta com ella, com aquella, no es fa sense diners, no es fa sense una vida municipal intensa. Per tant, no és allò... Els alemanys, els franc-alemanys, venen i ho destrueixen tot. Tanto, anem per parts. Van destruir, van fer ràcies, evidentment, però la vida urbana de Barcelona va continuar, eh? Mm-hmm. Va continuar en plenitud, direm, diferent, però en plenitud fins a mitjans del segle V. A mitjans del segle V sí que hi ha un canvi important.
0: I et sembla que gestionem bé les restes que apareixen?
1: Sí i no.
0: Per exemple...

0: Qui no?
1: Sí.
0: Pues diem Barcino, si és un hotel.
1: Deu ser Barcino, no?
0: No sé.
1: L'hotel sí.
0: L'hotel sí. Aleshores, per la casa Requesens,
1: sí.
0: Aleshores, al excavar per ampliar l'hotel, doncs es van trobar aquestes lloses, 42 claro. metres quadrats, impressionants.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: L'hotel s'ha portat molt bé. L'hotel realment ha gestionat l'economia de que aquestes excavacions es poguessin fer. Ho va fer el Servei Municipal d'Arqueologia de Barcelona.
1: Sí.
0: La troballa és sensacional, està museïtzada, eh? Per tant, es conserva, està allà. La troballa és sensacional i el mèrit de l'hotel, però hi ha hagut precipitació. D'aquí estic
1: amb
0: molta precipitació. I estem amb la meva companya Julia Beltrán de Heredia, una gran especialista d'arqueologia romana, que ha estat també conservadora del Museu d'Història de Barcelona. Doncs, a veure, de seguida, primer avisar la premsa. Van excavar durant 3 anys... I no van fer cap debat científic de dir, escolta'm, això que ho trobem, què pot ser? A tu què et sembla? A com funciona? No, no. Només 2 o 3 persones allà tancadetes fent el seu forat. Sense consultar res. I abans de consultar científicament, de fer un debat a la premsa de tot Barcelona, doncs dient que havien canviat l'orientació del Fòrum de Barcelona. En castellà diríem sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Fins i tot l'alcalde de Barcelona, amb les seves dichoses xarxes socials, se'n fa ressò. Per tant, tu, una cosa així no es pot dir a la babalà, eh? Vol dir molta reflexió, vol dir molt estudi, vol dir molt debat científic abans. Però, esclar, ara hi ha la immediatesa, les ganes de sortir als mitjans, i això és dolent. Aleshores, es va publicar com que el fòrum doncs, canvia la seva disposició de nord a sud.
1: Sí, ho hem llegit tots, això.
0: Ho hem llegit tots.
1: Sí.
0: No és veritat. I que quedi així de clar. No s'ha analitzat, no s'ha estudiat, no s'ha documentat, no s'ha reflexionat, no s'ha discutit aquesta opció, que si fos veritat seria trencadora. Però és que per ser una cosa trencadora, assegura-te'n, eh? Fes-ho bé, fes-ho bé. Però esclar, primer la premsa, i després en parlarem. Nosaltres hem demanat, la Julia Beltrán i jo, debat científic. La callada per resposta és igual. La Julia i jo sabem el que és.
1: Ja.
0: No us ho direm ara. Ho llegireu.
1: Quan?
0: Mira, hem preparat un capítol per un llibre que s'està fent sobre els fòrums romans d'Hispània, que estan editant la Universitat de Múrcia i la de Màlaga. Aleshores, en aquest sentit, allà ja hem donat el text. I després també ho presentarem a unes jornades d'arqueologia que hi ha a Girona al novembre d'aquest any, i allà també donarem a conèixer científicament el que pensem que pot ser.
1: Estarem pendents.
0: No, us ho enviarem. Però, m'entens? Sí, jo no vull fer com aquests companys del Servei Municipal d'Arqueologia, que primer donar la idea i després ja hi pensarem.
1: Que soni Plàcido Domingo.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb un referent, la historiadora i arqueòloga Isabel Roda de Llanza. Ara sonant Cuore Ingrato, Catarí, Catarí, la veu de Plácido Domingo. Crec que aquesta cançó l'has escoltat molt.
1: Molt. No amb la veu de Plácido Domingo, primer.
0: No. N'hi ha moltes altres, de versions.
1: N'hi ha moltes altres versions. La de Josep Carreras també és magnífica. Sí. Tampoc la vaig escoltar de petita, evidentment. Però és una cançó napolitana... tan boniques, i aquesta, doncs, això del Catarí, quan deien Catarí, m'emocionava molt. I com sonava per casa la ràdio o el que fos, clar, doncs mira, és un record d'aquells de passejant pels passadissos de casa, sentir-la.
0: Que maco. Continua amb la teva trajectòria. Explica'm de quina manera arribes a interessar-te especialment per l'epigrafia.
1: Mira, jo he fet arqueologia romana, també he fet escultura i altres... Sí. Però epigrafia va ser al Museu d'Història, novament, doncs gràcies a Udina Martorell. Doncs s'estava preparant un llibre, el professor Sebastià Mariner, Vigorra, estava preparant un llibre sobre les inscripcions romanes de Barcelona, lapidàries i musives. Aleshores, l'Udina, una de les feines que em va donar és que jo l'ajudés amb el que necessités, no sé, prendre-li mides, el que fos, no?
0: Sí.
1: I noi, Sebastià Mariner, esclar, sabia... Bueno, parlava en llatí, també, bueno, era un filòleg. Però, esclar, el text de l'epigrafia el prenia com el llatí en directe, el llatí que està gravat allà perquè ho entengui. No hi ha cap transmissió intermediària. És el text tal com és.

0: Jo el vaig ajudar amb aquell llibre i vaig aprendre moltíssim. I jo, mare de Déu, era estudiant, li devia fer unes preguntes disbarats i ell mai em va respondre dient què diu, calli, quin disbarat. Miri, això que m'està dient em fa pensar, però potser si ho miréssim així, té aquesta altra versió, això i això i això. I vaig estar aprenent amb ell moltíssim, moltíssim, moltíssim amb l'epigrafia romana de Barcelona, que es va publicar l'any 73. Jo, amb això també va ser la base de la meva tesi, eh? Podia aprofitar el llibre per la prosopografia, perquè ell feia un catàleg d'inscripcions, però jo extreia la vida dels personatges clar, que hi havia darrere, no?
1: Clar.
0: Aleshores, malauradament, ell no
1: és
0: va veure...
1: És una de les funcions, diguéssim, de l'epigrafia també,
0: clar,
1: no?
0: És clar,
1: saber com eren.
0: Per la societat, per l'economia, per la història, per tot el que es vulgui...
1: Per cert, abans d'avançar, l'epigrafia és la ciència que estudia les inscripcions gravades en materials durs.
0: Ah,
1: no?
0: Perfecte.
1: Pedra, fusta...
0: Bronze...
1: Excepte paper.
0: Paper no n'hi havia.
1: Paper no hi havia.
0: No n'hi havia. Hi havia papir.
1: Excepte papir.
0: Els papirs només s'han conservat a Egipte.
1: Clar.
0: Però, esclar, aleshores hi ha una ciència que els estudia, que és la papirologia. Hi ha una ciència específica.
1: Clar.
0: Però aquí no en tenim, de papirs. Vull dir, aleshores, l'epigrafia és una... Epi sobre, grafia, gravar.
1: Vull dir, és la, sí, és molt fàcil.
0: Molt fàcil. Però, esclar, dius, i què és? Doncs és això. És el gravat directe sobre uns materials duradors que ens han arribat a nosaltres, tal i com van ser gravats, perquè els interpretem. I és emocionant veure com a vegades aquests romans et parlen amb estil directe, en primera persona. Hi havia un gran senador a Barcelona, que era Luci Minici Natal Quadroniver, que va ser campió olímpic l'any 129 després de Crist. L'Ajuntament, no sé per què, no va voler saber-ne res d'això, si teníem la primera medalla d'or guanyada, carai. No, mira. Aleshores, aquest personatge era senador i va donar el seu testament. El seu testament se'ns ha conservat en pedra. I diu, vull donar als barcelonins, barcelonesos, barquinonenses, apud quos natus sum, al costat dels quals he nascut. És a dir, aquest personatge del segle II, després de Crist, ens està donant el seu missatge en primeríssima persona. És fantàstic.
1: És fantàstic.
0: És fantàstic. I a dir que, a més, va ser campió olímpic. Però no sé per què no els hi va entusiasmar la idea. Hi ha una plaça davant del Palau Sant Jordi que es diu plaça de Luci Minici Natal, que ningú sap qui és aquest personatge. I si hagués sigut a Londres, bueno, el màrqueting que n'haguéssim fet.
1: Segurament, segurament. Per tant, l'epigrafia és fonamental per entendre la història.
0: Exactament. Tots els aspectes de la història.
1: Segur que els nostres oients estaran disfrutant moltíssim escoltant-te, Isabel, perquè expliques tot de meravella, de forma molt pedagògica, a més, i és que has estat professora molts anys, titular d'Arqueologia a la Universitat de Barcelona entre el 85 i el 93, després catedràtica entre el 93 i el 2018, tot i que hi ha un parèntesi per dirigir l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Què t'ha donat la universitat i el contacte directe amb els estudiants, amb els joves?
0: Fantàstic.
1: Bueno, amb els joves o no tan
0: la
1: joves?
0: La meva universitat és la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Sí. Sí, sí.
0: Em vaig llicenciar a la UB, però la meva professió com a universitària
1: docent
0: és l'autònoma. Sí. Vull dir, esclar, jo a vegades vaig començar a explicar les classes, durant les classes, que tenia la mateixa edat que els estudiants, perquè va haver una gran crisi de professor al fer l'autònoma l'any 68. Esclar, l'any 68 van reclutar els professors de la Universitat de Barcelona.
1: Clar.
0: Però després els van deixar triar entre la UB i la UAB. Tothom va triar, pràcticament tothom, la UB. Clar, la UB tenia les biblioteques, ho tenien tot fet, i la UAB estava tot per
1: fer. Estava començant de zero, clar.
0: No era un campus, era un camp.
1: Clar.
0: Aquest ús ha costat molt, eh? Baixàvem del metro, de les ferrocates, diguem, fins a la facultat per la ruta Ho Chi Minh. Pens de fang fins als nassos, esclar, era tot una altra història. I a mi, esclar, en aquell moment jo vaig llicenciar-me al 70, però és que el curs 70-71 ja estava fent classes amb l'Oliva Prat, que em va dir, faci'm algunes classes.
1: Molt aviat.
0: I molt aviat, jo li deia, doctor Oliva, poc ens ho sortirà a vostè, faci'm l'escultura medieval. Dic, ai, doctor Oliva, que jo he estudiat arqueologia, no escultura medieval. Vaig estudiar com una boja. Per tant, vull dir, tenia gairebé la mateixa edat que els estudiants, no?
1: Clar.
0: I encara en trobo algú i encara em recorda i em fa il·lusió, dic, devia ser una patata, però patata total, no? I a partir d'aleshores, doncs clar, fer classes has d'estudiar molt, lògicament, no? I el contacte amb els joves sempre m'ha agradat molt, eh? Perquè hi ha un intercanvi generacional molt positiu, perquè hi ha uns interessos comuns. I sobretot els estudiants que volen saber més del que s'està ensenyant a la universitat, no? I aleshores, és clar, et fan veure els canvis d'òptica, els canvis de visió que hi han, que no tot és igual, no és un bloc, l'univers està en moviment, i aquest contacte amb els estudiants, ells sempre tenien la mateixa edat. I nosaltres anàvem creixent.
1: Tu te'n vas fent gran.
0: Aleshores, sí. Però bueno, sempre hi ha hagut un intercanvi i a més ara em fa molta il·lusió perquè molts dels meus deixebles fan de bons arqueòlegs i, per exemple, l'equip que jo tenia, doncs ara el continuen ells.
1: Clar.
0: I és un goig donar el testimoni i veure que es fa bé i amb entusiasme i amb ganes i de tirar endavant és una de les alegries que dona la vida acadèmica.
1: Ara m'aturo en aquest parèntesi en què vas dirigir l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Substituïes Josep Guitart i ho vas fer entre el 2007 i el 2012. Sí. Com recordes aquells anys?
0: Sí, exacte.
1: Perquè era una tasca també de gestió.
0: Sí,
1: Isabel.
0: Sí, esclar, evidentment. És que els professors a la universitat se'ns demana tot. Se'ns demana docència, se'ns demana investigació, se'ns demana gestió. Apa, no. I fes-ho tot bé, eh? Però un ja sap que se sap més d'unes coses que d'unes altres. El Josep Guitart, estimat company, vull dir, va fundar l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
1: Sí.
0: I després jo vaig ser la segona directora. Són 6 anys estupendos, 6 anys fantàstics. Tarragona, tot és complexa, no hi ha cap món que sigui senzill. Sobretot el fem més complexa del que és, això és important.
1: La burocràcia el fa complex.
0: La burocràcia és terrible i cada vegada pitjor. Jo dic que abans dèiem que mataven puces amb bales de canó i la burocràcia és això.
1: Sí.
0: Jo vaig fer una conferència ara per Tàrraco Viva i em costa més fer la factura que no pas fer la conferència. Vull dir, perquè és clar, és que és un món que, per una cosa de res, de poquíssims euros. Jo, em sembla molt bé que hi hagi transparència, que hi hagi control, que hi hagi... Però ho fem tan complicat que som ineficaços. La burocràcia pública, sigui municipal, sigui Generalitat, sigui estatal, no parlem l'europeu, ens impedeix de fer moltes coses. I sobretot una cosa pitjor, treu les ganes de fer coses.
1: Clar.
0: En comptes d'animar, no. És a dir, és un enemic brutal que tenim, Brutal que tenim. Jo entenc molt bé els pobres pagesos. Han de plantar cols, no han de fer papers.
1: Vull dir, en aquest
0: sentit, fem-ho bé, però no asfixiem el personal.
1: En qualsevol cas, tu vas disfrutar.
0: Sí, jo vaig disfrutar la burocràcia. Sí. Perquè, bueno, també vaig tenir...
1: No, la burocràcia.
0: No, la burocràcia no l'he disfrutada mai, però vaig tenir un gerent extraordinari, que és el Jordi Peiret. Mm-hmm. Aquí, gràcies, Jordi, perquè, a més de ser un gestor fabulós, és que era arqueòleg. Per tant, ens entenia els problemes.
1: Clar.
0: És que és difícil trobar aquestes dues vessants en una persona. I ell va ser el pilar, diguem, burocràtic d'aquell any. Me'n recordo un any desesperat, perquè pressupostos de milers d'euros que hi havia, va haver un desviu, penso que eren de 50 cèntims d'euro. Va fer 2 dies de feina per recuperar aquests... Valien realment 2 dies de feina d'aquesta persona per 50 cèntims d'euro?
1: Yeah.
0: És a dir... Per favor, no cal ser tan més papistes que el papa, diuen, no? Per tant, el suport burocràtic el vaig tenir tot amb la figura de Jordi Peri. Després un equip de professionals molt bo, tant a nivell administratiu com a nivell científic. I allà el meu equip directe és el que ara porta la unitat d'estudis arqueomètrics, que analitza els materials lapidis per saber d'on venen, si això ve de Grècia, si això ve d'Itàlia, si això ve del sud de la península Ibèrica, no? I això de treballar sobre la procedència dels materials lapidis, ho està seguint una exalumna estimada i col·lega fantàstica, Anna Gutiérrez, també doncs, la Diana Gorostidi, amb una investigadora francesa estupenda que parla un català millor que el nostre, la Marie-Claire Savin, de Bordeus. Per tant, ara hi ha un equip que continua endavant.
1: Quina meravella.
0: I continua endavant amb les línies, amb carinyo, amb respecte. Això és una alegria immensa, I l'anàlisi dels materials lapidis, no sé si ho tenies per aquí apuntat, també ha sigut una de les meves dèries.
1: Sí, però no tindrem temps de tant,
0: De saber
1: no
0: d'on venen les coses.
1: Per exemple, vull parlar d'excavacions. Una d'elles, 1993, vas codirigir les excavacions del jaciment de Santa Maria de Panissars al Pertús, la Jonquera. Com va ser allò?
0: Mira...
1: Perquè van ser 6 anys de feina.
0: Sí, sí.
1: Isabel.
0: Sí, sí, no, és que les coses no són ràpides i 6 anys de feina és un període relativament curt. Hi ha excavacions que duren... Mira, les de Empúries estan durant des del 1908, eh?
1: Ja, ja.
0: Per tant, són llargs recorreguts. I això, en política i actualment, no en tenim el llarg recorregut. I això és un greu, diguem, fracàs de la nostra manera de veure les coses. Llavors, si van ser 6 anys, es buscava els trofeus de Pompeu el Gran. Pompeu el Gran i César, encara potser la gent se'n recorda de qui era Pompeu el Gran. Aleshores, no s'havien trobat mai. I van començar els francesos, un català francès, Jordi o Georges Castellví, que va començar a veure el coll de Panissars, perquè hi havia un bloc que tenia una pinta de romà, i sí, sota aquell bloc van sortir altres. Però, esclar, això es feia des de la banda francesa. Però a mesura que avançaven, la fita fronterera marcava clarament que allà començava territori de l'estat espanyol. Aleshores, esclar, es va posar en contacte amb en Josep Maria Nolla, estimat col·lega de l'Universitat de Girona, i a mi mateixa, dir, escolta'm, tu, jo ja no puc fer més. Heu de demanar permís per la vostra banda. I vam demanar permís per la nostra banda, se'ns va donar. A més, en aquell moment, doncs, Panissars és una de les poques victòries que ha tingut Catalunya, en època de Pere el Gran. Aleshores, Panissars és mític, el nom. I es van donar el permís i vam continuar per les dues bandes. Esclar, era el mateix monument. I vam trobar els trofeus arquitectònics, fantàstic, la base, cuidado, de Pompeu.
1: I aquí partem.
0: Ah, la resta estan la meitat de França i la meitat d'Espanya.
1: Meitat i meitat.
0: Clar, el monument és sencer.
1: Vaja.
0: Però, esclar, ha mosaïtzat França, Ha mosaïtzat França. I aleshores, esclar, passa la via romana pel mig, que després va ser Camí de Sant Jaume. I, esclar, els francesos li diuen Domícia i nosaltres li diem Augusta. Aleshores, hi ha dos lletreros, si aneu allà, a Panissars s'ha d'entrar pel Pertús, Per la Jonquera s'ha d'anar a peu, només. Aleshores, veus, via Augusta, via Domícia. Però va haver una col·laboració institucional tan bona, l'Ajuntament del Pertús va ser fantàstic, en aquell moment també l'Ajuntament de la Jonquera, és a dir, que va haver una bona entesa. És clar, el monument està allà, no agafaràs i te l'emportaràs.
1: Clar, clar.
0: Està allà. Però, vull dir, està, ja dic, és visible amb cotxe des de la vessant francesa, però amb cap menyspreu per la vessant espanyola, O catalana del sud i catalana del nord, digueu-lo com vulgueu.
1: Com vulguem, sí.
0: Però va ser una experiència realment estupenda, Estupenda. Com va funcionar tot? Vivíem al fort de Bellegarde. Dormíem allà. Quan s'anaven els turistes, el fort quedava per nosaltres.
1: Déu-n'hi-do.
0: Feien els estudiants, perquè treballàvem amb estudiants, feien uns partits de futbol. S'ho passaven.

0: Això ens porta a la pel·lícula Zorba el grec. Exacte. Anthony Quinn.
1: És la música grega que ens agrada, la de Theodorakis.
0: Ja, però no només et trasllada a Grècia, sinó el dia abans de néixer la teva primera filla.
1: Exactament, la meva filla es diu Lavínia, i la segona també té un nom clàssic, la Clàudia.
0: Com es diu? Ah, Clàudia.
1: És a dir, són els dos tresors, la Lavínia i la Clàudia.
0: Ara que sona aquesta banda sonora de Zorba el grec, et sembla que el cinema ha fet un bon retrat del món romà i grec?
1: Bueno, si és un cinema de documentals, és una cosa. Ja. Si és un sistema hollywoodià, és una altra. No? Vull dir, no tot el cinema és bo, evidentment. Però penso que hi hagi un interès per fer cinemes de romans i de grecs és bo.
0: Sigui com sigui la pel·lícula.
1: No.
0: Espera, un exemple.
1: L'Hèrcules ha destrossat la cinematografia italiana. Hèrcules l'ha destrossat, pobriceu meu.
0: A veure què me'n dius d'aquesta, any 1971, a Escipió l'Africà, de Luigi Magni.
2: Oh. ¿Y qué te creías, que el mundo se acababa contigo? El mundo no se acaba nunca, Escipió. Hombre tras hombre, día tras día. ¿Para llegar a dónde? No se sabe.
3: Sí, vale, pero este Sempronio Graco, aparte de ligarse a mi hija, ¿qué ha venido a hacer aquí?
2: Hombre, yo esforzándome en darte una visión universal de la vida y tú te vas al terreno particular.
3: Pero yo me tengo que aclarar.
2: ¿Para qué quieres aclarar nada? Mira, si la vida tiene un mínimo de interés para el hombre, es precisamente porque nunca sabe lo que le va a suceder. ¿Qué pretendes, Escipio? ¿Echar a perder el final?
3: Tienes razón. Entonces voy al encuentro de lado.
2: Eso. Escipio. La vida está hecha de momentos malos, pero no te preocupes. Al final siempre llega el momento peor.
3: Júpiter, hombre, no me seas gafe.
0: Pel·lícula protagonitzada per Marcello Mastroianni. Què me'n dius d'aquesta?
1: Per Vittorio Gassman, per Sir Lawrence Olivier. Sí. És tots, de les millors. És
0: sì?
1: Per mi, Scipione detto anche l'africano. Sì. Aquest era el títol original de la pel·lícula.
0: Sì.
1: Fabulós. A més, es fa a Pompeia, i es fa a Pompeia sense restaurar. Es fa tal com està ara, no? El foro triangular, la casa i tal i qual, no hi ha, doncs... I és fantàstica. És una de les millors pel·lícules que s'ha fet mai de romans. I quins actors, eh?
0: Sí, prenem nota. Ara que dius...
1: La Silvana Mangano.
0: Sí. Ara que dius Pompeia, i ja que som en terreny audiovisual, vas participar, per exemple, al documental Pompeia, l'últim dia, l'any 2003.
4: ¿Cuántos objetos han sumado los arqueólogos? ¿Cuántas historias pueden inspirarnos?
5: ¿Cuántos objetos han sido hallados en Pompeya desde el inicio de las excavaciones en 1748? No lo sé. Creo, sinceramente, que nadie se ha dedicado jamás a contarlos. Lo único que podemos decir es que la mayoría de estos objetos se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Y hay más de un millón.
6: Hasta que en el siglo XVIII, excavaciones españolas, Carlos III de los Borbones, pues encargó a Alcubierre, un arqueólogo español, que empezara a desenterrar Pompeya. Y ahí empezó la historia de esta ciudad reencontrada, de esta ciudad que nos explica la vida cotidiana, no solo la vida oficial o el aparato más complicado, sino que tocamos los sentimientos, vemos sus paredes inscritas, sus graffiti, los esgrafiados que, pues, de una manera espontánea nos dan reacciones naturales.
0: La història de Pompeia és apassionant, Isabel.
1: Absolutament apassionant.
0: Apassionant.
1: Absolutament. Però, esclar, és una ciutat que va de, diguem, entre cometes, congelada en el temps.
0: Clar.
1: És a dir, l'erupció del Vesuvi de l'any 79, després del Crist, li va parar la vida.
0: Sí,
1: cop i volta. Ara es pensava que era el 24 d'agost. Ara sap que és el 24 d'octubre. Ah, un canvi important. Perquè, esclar, això ens ho transmetien els textos, i allà hi havia una llacuna. I després va sortir una inscripció, doncs, que deia el dia que s'havien de fer una sèrie de compres. I, a més, les excavacions han vist que la gent que va morir allà no anava vestida d'estiu. I anava una mica protegida, que les fruites no eren les d'estiu, eren les de tardor.
0: Sí.
1: Per tant, doncs, fins i tot amb una cosa com aquesta pot canviar la història, i és una cosa recent, de fa 2 o 3 anys.
0: Sí.
1: Però Pompeia és fascinant, fascinant absolutament.
0: Fascinant.
1: I Herculà, i Estàvia, i totes les ciutats del Vesuvi, que la vida se'ls hi va acabar al 79, esclar, és que es va paralitzar tot.
0: Mm-hmm. Fascinant és escoltar-te.
1: Ui.
0: De veritat. Isabel Roda de Llanza, arqueòloga, de fet un referent de l'arqueologia al nostre país, membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, entre d'altres acadèmies, Un privilegi conversar amb tu i marxem amb els Beatles, que sé que t'agraden especialment. Bé, que et recorden els anys 60.
1: De la meva època no ens els podem oviar. Gràcies a vosaltres per convidar-me, ha sigut gràcies. Tot un plaer, perquè no pensava que poguéssiu saber tant del que he anat fent al llarg de molts anys.
0: Aquest any ens hem deixat coses,
1: Aquest Isabel. Any em caure el 78,
0: Sí, sí, sí, ja ho sé. Moltes gràcies.
1: Molt
0: gràcies.
1: Bé, vinga, a vosaltres.
0: I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.
7: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La comunitat internacional respon a la catàstrofe a Veneçuela. Ja hi han arribat més de 500 tones d'ajuda i gairebé 3.000 rescatistes de 24 països que se sumen a les tasques de rescat i recuperació de les zones més afectades pels terratrèmols de dimecres passat. Bona tarda, Joaquín Calvente.
2: Bona tarda. Entre ells, una quinzena de bombers de la

0: Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades. Ara les autoritats venezolanes els assignaran una zona de treball. El president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha agraït la seva professionalitat, compromís i vocació de servei públic. I el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha garantit el compromís d'Espanya amb el país caribeny en una entrevista a Radio Nacional.
1: És total, el compromís d'Espanya con cualquier país de América Latina, son pueblos hermanos, en este caso el pueblo hermano de Venezuela, es absoluto. Era previo al terremoto, está ya presente en el terremoto, va a seguir entregándose nuevos paquetes de ayuda según sea necesario. Cuando llegue el momento de la reconstrucción, por supuesto, España va a estar ahí. No podría ser de otra manera con un país hermano como es Venezuela.
0: Álvarez ha actualitzat a 158 els espanyols desapareguts a Venezuela. A més, n'hi ha 14 localitzats sota les runes, tot i que es desconeix el seu estat. Ara per ara són 9 els espanyols morts. Segons les últimes xifres oficials, els sismes deixen 1.430 morts, 3.238 ferits més i més de 6.5 milions d'afectats.
2: L'onada de calor que pateix Europa deixa un balanç alarmant a França. 1.000 morts més del que és habitual atribuïdes a la calor des del passat 24 de juny. Segons el Ministeri de Salut, el 85% de les víctimes són persones majors de 65 anys. Els termòmetres deixen xifres de rècord d'Alemanya amb 41,7 graus o 37 a Dinamarca. Són jornades de molta calor amb temperatures per sobre de les habituals en aquestes dates. Els bombers recorden que cal tenir precaució abans de prendre un bany, i és que només l'any passat aquí a Catalunya es van fer 650 rescats. En el que portem d'any, 17 persones han perdut la vida ofegades en aigües interiors, piscines o platges, 12 d'elles només el mes de juny. Prendre el sol, consumir alcohol o els corrents marins, la destresa nedant, poden convertir-se en factors de risc per als rescats. Oriol Pellissà, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, assegura que la conscienciació és fonamental.
3: S'ha de fer el mateix que estem fent la setmana passada amb els incendis forestals, els petards, els llocs arriscats s'han d'assenyalar, hem d'anar a les escoles i parlar del comportament dels usuaris, hem de formar els nostres nens.
2: Els bombers proposen crear un model centralitzat de rescat a les platges incorporant els socorristes que ara treballen en empreses privades o als ajuntaments. I continuem amb els bombers perquè la Generalitat, els bombers de la Generalitat, volíem dir, han rescatat un escalador a Saldes després de precipitar-se 20 metres avall al Pedraforca. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 10 del matí i s'ha activat un helicòpter amb agents del grup d'actuacions especials i un metge d'emergències. Després d'una primera atenció sanitària al lloc dels fets, els professionals l'han immobilitzat i traslladat a l'Hospital de Parc Taulí de Sabadell. I aquí a Sant Boi de Llobregat, els Mossos d'Esquadra demanen la col·laboració ciutadana per localitzar un menor de 16 anys desaparegut el passat 27 de juny. Fa 2 metres d'alçada i és de complexió molt prima, asseguren. Quan va desaparèixer, duia una bossa del Barça, bambes negres, uns pantalons curts i un polo verd. El cos policial demana trucar al 112 si es té qualsevol informació que pugui revelar on es troba el menor. I en clau cultural, aquesta hora, jornada inaugural del Congrés Mundial d'Arquitectura a Barcelona, 30 anys després de la celebració del primer a la ciutat. En 3 dies s'espera rebre a més de 10.000 professionals. 200 ponents oferiran més de 70 itineraris a part de debats i tallers per a indagar en la capacitat transformadora de l'arquitectura. Mariona Bendito, comissària, explica quins temes s'abordaran.
4: Cómo construir con sistemas constructivos de baja huella de carbono, cómo rehabilitar el parque construido y cómo producir arquitectura pasiva que no requiera de energía añadida. Se hablará de ecología, del paisaje, de nuevos modelos de vivienda social, de formas de vivir en comunidad, de espacio público y de los cuidados, de planificación urbana, de pedagogía o de activismo.
2: Ser arquitectes en un planeta en transició és el lema d'aquest congrés que vol establir les bases que haurien d'emprar els dirigents en les grans ciutats del planeta. I als esports, l'anglès George Russell ha guanyat el Premi d'Àustria de Fórmula 1 disputat al circuit d'Estíria. Fernando Alonso ha finalitzat 18è, Carlos Sainz va haver de retirar-se per un problema mecànic. És tot per ara, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 6 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Ja heu sentit en Joan Dausà, acompanyat de Mama Duixa, que comparteixen aquesta cançó, que avui s'ha encarregat d'obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine. Aquí a Radio 4 es diu Papi, posa-la al disc. Benvingut! Benvingut!

Benvingut a aquesta nova edició del Catalunya Express, que t'acompanya com sempre cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. Potser, però, estàs escoltant la remissió o bé en format podcast a través de la pàgina web i o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui a la segona tindrem nosaltres a Julen, que ve a presentar-nos les cançons del seu últim EP. Un disc que recopila, doncs això, les cançons que ha anat llançant al llarg dels últims mesos i que empaqueta perquè d'aquesta manera ho presenta a través d'un espectacle que girarà els pròxims mesos i que recull doncs aquestes cançons i algunes d'altres amb un espectacle que té també la seva part teatral i molt interessant. En Julen avui vindrà a la segona del Catalunya Express, perquè en aquesta primera tindrem ocasió de conèixer un projecte molt interessant que ens arriba des de Lleida. Es tracta de Bru, aquesta...

acaba de debutar amb un EP, amb un àlbum, millor dit, que ve a compartir amb nosaltres aquesta primera hora d'aquest Catalunya Express, que ha començat amb Joan Dausà i Mama Duixa, aquest duet, i que continua amb un altre duet. En aquest cas són Boom Boom Fighters, Cuca Pi, atenció, acompanyats per Lil Dami. La cançó és Foll.

0: Aquesta cançó es diu Et ratifiques i és un dels temes, de fet, el tema que serveix per presentar un disc que serveix per presentar una artista nova, un projecte nou artístic, perquè de fet en aquest cas venen com a duet i us els presento. Són Bru. Tenim a la Berta Saura. Què tal, Berta?
1: Hola, doncs molt bé, la veritat, molt contenta d'estar aquí.
0: Amb la Berta ja ens coneixem fa un parell de temporades perquè hem anat coincidint de llocs, però ara ve aquí això, l'estudi del Catalunya Express, per presentar-nos aquest disc que suposa el seu debut discogràfic. I ve acompanyat d'en Guillem Félix, que és l'altre 50% d'aquest projecte. Però, exacte, anava a obrir la boca. La Berta, Berta, digues el que has de
1: dir.
0: Bueno,
1: no és un 50-50, sinó que ell és part d'un grup que som 5 persones.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Ah, hi posaré un duet. I, bueno, venen dos. No, no,
1: no
0: sou
1: no,
0: més.
1: Som 5 persones.
0: Per tant, tu ets la lideresa.
1: Sí.
0: I el Félix, el senyor Fer, el Guillem, és part de la banda.
1: Exacte, ell és el guitarrista, tenim un piano, un baix i una bateria.
0: I per què te fas acompanyar pel Guillem?
1: Doncs perquè justament ell estava a Barcelona i ens ha vingut molt. I també m'interessa que la gent comenci a plantejar Bru com un projecte que és una mica més compartit, que no és només meu, perquè si no, no sonaria el bé que sona.
2: Hauríem volgut venir més, no?
1: Sí.
2: Però no ha pogut ser.
0: No, ja està bé, dos és perfecte. No, és veritat. A vegades hi ha gent que vol venir tota la banda i bé, són 4, són 5 i després n'hi ha un 2 que
1: clar,
0: no diuen res.
1: No,
0: i
1: parlaran i diran sí, ja està.
0: I que tu et sents malament per ells, ells se senten malament i que acaba sent una mica rotllada. Sí. Vull dir que ho feu perfecte.
1: Ja
0: 2 és la mesura fantàstica si no vols anar sol. Tot i que hauries d'anar sola, perquè si és el teu projecte, ets tu que l'has de defensar.
1: Sí, però sí que de tant en quan pues, dic, bueno, com que també ha estat a tots puestos el Guillem de tot el que fem, doncs per què no?
0: Heu fet un llarg camí fins a arribar a aquest col·leccionista.
1: Sí, molt llarg. Són 3 anys, si no m'equivoco. I entremig hi ha hagut un EP, enmig de mi. També hem tingut cançons en castellà, en anglès, que vaig començar així. I ara ha sigut caure amb un llarg, amb una llarga durada i caure bé. No sé, jo la veritat és que estic molt contenta. És la primera vegada que puc dir que estic molt orgullosa del que he fet.
0: Un camí llarg, però en el que heu anat sembrant i heu anat construint mica el que vols que sigui Bru. Però ja ho tens clar?
1: Jo ho tinc prou clar, però crec que, com tots els artistes, es va construint a mesura que vas creixent. Jo crec que ara estic escoltant un tipus de música que influirà en la música que faré d'aquí un any i així serà un peix que es menja la cua. Vull dir, tot el que escolto ara és el que s'escoltarà d'aquí un temps.
0: El Guillem és part de la banda. Presentes la resta de formació de Bru?
2: Sí, mira, som 3 persones més, a part de nosaltres, que és l'Arnau Portero, el pianista, el Gabriel Macià a la bateria i el Ramon Gallart al baix. Tots de Lleida. I sí, mira, clar, per Barcelona hi parem poc.
0: Està bé. Però tu ara vius a Barcelona o què?
2: No, que va, que va.
0: No.
2: Jo treballo aquí.
0: Ah-ha.
2: I mira, sí.
0: I vens cada dia de Lleida?
2: No, no, ho tinc força ben muntat i puc treballar en remot. I...
0: Ah, està bé.
2: Sí, sí.
0: Està bé. Però vaja, últimament l'escena lleidatana està potentíssima.
1: Sí. Estic molt contenta, la veritat.
0: Entre el Sexen, el Llum Rajola i tota la... I vosaltres,
1: sí.
0: Escolta, és un fa goig ara.
1: Renaldo i Clara.
0: Exacte,
1: ara...
0: Però no dius clàssics, eh?
1: Sí, clar. Però ara vindrà del Sona Nou també. Jo crec que escoltareu a gent com l'Abril o a gent com la Paula Milara. Com es diuen els...
2: Planeta Kodak, Planeta Kodak, que ara són els tres,
1: que són els tres
2: escollits per la fase preliminar.
0: Ah, sí?
2: Del Sona Nou.
1: Sí.
0: Tu també has passat pel Sona Nou, clar.
1: Sí, sí, sí, va ser l'any passat, va ser maquíssim, vam arribar a la final, va ser una locura, i tocar a Plaça Catalunya, poder fer coses com les que vam fer l'any passat, també ens van permetre fins i tot fer el disc que hem fet.
0: Bueno, Plaça Catalunya per la Mercè, el Cabró Rock, el Talarn Experience, Déu-n'hi-do.
1: No ens podem queixar, i ara, a més, ens venen els rentadors d'aquí 2 setmanes.
0: El rentador és allà a Lleida, per això,
1: sí,
0: no? Ferraz?
1: És a Juneda.
0: A Juneda, perdó.
1: Molt, molt, molt maco.
0: Sí?
1: Som, a més, toquem just abans de Pastora, vull dir que em fa molta il·lusió.
2: És un festival molt xulo que ha tingut gent molt guai en totes les edicions.
1: Sí.
2: I,
0: sí?
2: Sí, sí, està... Sí, està molt bé.
0: Que això al rentador sona, potser m'equivoco, de festival de petit format o no és el cas?
1: No. No, no, anem, de fet, és el primer cop que estrenem banda completa amb el nou directe de, que l'hem fet amb l'Abel Coll, que és bueno, un crac, la veritat.
0: Vale, anem a parlar del disc, perquè el disc, a mi m'encanta el títol que heu triat, El col·leccionista, que és molt evocador, i parla d'una premissa, que és d'una pregunta, de fet, com guardar una vida dins d'una caixa?
1: Sí, aquesta va ser la premissa que em va fer desenvolupar tot el, bueno, tot el que després va venir. Clar, és que al final tot el que estava escrivint, que era, si no records, un conjunt de records. I dic, és que tots els records m'evoquen amb algun objecte i d'aquest objecte se'n pot fer una col·lecció. I com que jo de records ja en col·lecciono molts, doncs per què no fer col·leccions d'objectes, que també ho fan molt els meus pares? I vaig una mica decidir dir-li col·leccionista amb aquest format de guardar els meus records.
0: I vincules cada cançó a un objecte, a un record físic?
1: Sí. De fet, és això. O sigui, tenim, per exemple, els daus, que guarden 6 possibilitats. Doncs aquestes 6 possibilitats és de pot ser demà, de trobar-se un altre cop amb aquesta persona que trobes a faltar. Per exemple, hi ha un collar d'amistat que està trencat entremig perquè parla una mica d'una amistat que ja no funciona. Bueno, són records i objectes que, a més, m'ha fet molta il·lusió perquè sóc una persona molt de dir, vaig a buscar-ho al detall i tot el que puguin ser detalls ho faig així.
0: És un disc que heu fet, que heu tret de manera autoeditada, diguéssim, fa molt poques setmanes. Heu buscat aquest camí de l'autoedició, de la independència, volgudament, o us hi han abocat d'alguna manera?
1: La veritat és que ha anat una mica com que volíem a veure si hi havia alguna... A veure si hi havia alguna...
2: Sí, alguna oportunitat.
0: Alguna oferta, no? Oferta interessant,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Sí, però com que tampoc n'havíem rebut, vam dir, és que nosaltres volem tirar el disc, i el volem tirar, i confiem en el que fem, i vam pensar, però si hi ha gent com Pau Vallvé, que treu discos de forma autoeditada i no passa res...
0: Però saps el fart de pica pedra que s'ha fet el Pau Vallvé?
1: Oi tant. Llavors, però vaig dir, bueno, per què no? Vull dir, és el primer disc, i potser l'escolta algú i dirà, ostres, pues, el següent el vull editar jo. Pues.
2: Al final és clar. El que ha sortit més natural, no? Sí. I tampoc tanquem la porta pues, a que no sigui així o d'aquí a poc o quan sigui fer un esforç més marcat a apropar-nos amb alguna discogràfica o el que fos.
0: Clar, és el camí més llarg, però també és el que et dona més independència o més llibertat a l'hora de decidir què, perquè al final manes tu
1: clar,
0: i tu
1: clar.
0: Decideixes, no?
1: Sí, de fet és això, vull dir, també en terme econòmic m'agrada pensar que busco aquesta llibertat de dir, bueno, pues vull també tenir una feina que estigui fora de la música per poder jo plantejar 100% quines coses vull fer sense dependre de que he de tenir uns listeners específics o he d'arribar a tantes persones, sinó per el fet del plaer que em provoque el fer-ho. Òbviament, sempre vols arribar a un públic més ampli, però crec que això arriba en conseqüència del gaudir-ho.
0: Mm-hmm. I tu i la teva banda teniu clar cap on voleu anar? Quin és l'objectiu de Bru, diguéssim?
2: Bueno, sí. També és veritat que sempre és una conversació que pues, de tant en quant revisitem, no? Però jo crec que sí, que està bastant clar. Volem fer la música que creiem que és sincera i honesta, no? i que defensa el que pensem nosaltres i la manera de fer que tenim. Sí. I bueno, mantenir-nos fidels al que fem és com de les coses més importants.
1: Sí, però alhora també sabem que volem arribar una mica a públics més amplis i volem intentar jugar una mica al joc sempre que ens faci sentir còmodes. O sigui, jo crec que busquem aquesta comoditat dins del sortir de la nostra zona de confort.
0: Segurament quan escolteu el disc us adonareu que hi ha un equilibri molt maco entre el so orgànic i el so sintetitzat, diguéssim, màquines i instruments de veritat. Suposo que has volgut aquest equilibri.
1: Sí, 100%. De fet, els referents que tenia era... Vale, vull una cosa com un melotró, no vull una cosa així que juguen molt amb un so molt orgànic, però que ha estat passat, diguéssim, per una cinta i aquesta cinta ha fet que tingui un color completament diferent. I crec que pues, és això, jugar amb unes guitarres elèctriques molt distorsionades, més un ukelele petitíssim tocat, pues, genera com aquesta dicotomia que juga molt a favor del que volem explicar, que és molt gran i molt petit alhora.
0: Exacte. A la part de producció hi ha en Biel Colomer, a qui hem confiat doncs, això, la producció d'aquest àlbum. Però clar, pel que expliques tu, Berta, i pel que també explica el Guillem, teniu molt clar el so que volíeu i que buscàveu, i no sé si hi anàveu una mica amb els deures fets, com vau conèixer molt Biel o com va començar a treballar amb ell.
1: Bueno, és que és això. De fet, teníem els deures fets perquè sabíem molt que el Biel faria algo que ens agradés, perquè tot el que havia sortit del Biel ens havia agradat. Llavors, clar, va ser com un... Anem a provar-ho, a veure si li agrada el que fem. Li vam entregar la primera maqueta, que va ser de Què diries, i ja directament em va dir... aquesta maqueta m'agrada molt. I, ostres, doncs això va ser molt maco perquè vaig pensar que guai que una persona que no ens coneix de res confiï en el nostre projecte i confiï en això que estem fent, i després de fer què diries ho vam tenir molt clar i vam decidir tirar-ho endavant amb tot.
0: Hi ha algun moment en què te n'adones que les cançons que fas tu agraden a la gent o tenen cert ganxo, diguéssim?
1: Sí, o sigui, sobretot quan acabo un concert i he fet una cançó que avui m'he inspirat i he decidit fer-la amb aquell concert.
0: I l'has estrenat aquell dia.
1: I l'he estrenat aquell dia i em diuen, ai, aquesta quan la puc escoltar? I dic, escolta't el disc que acabo de traure. I després ja me vens a buscar per aquesta cançó d'aquí un any, si us plau, o mig any, no ho sé. Però sí, el fet de saber que hi ha una persona que després arriba a casa i s'ho escolta, i el deteniment. Hi ha molta gent que aquests dies se m'està disculpant. Perdó, que és que encara no me l'he escoltat. No, a mi no m'has de demanar perdó.
0: Que jo... no caduca, a més a més.
1: Exacte. Vull dir, jo la gràcia que fa és que se l'escolti una persona en el moment adequat. Jo prefereixo que t'ho escoltis tu, amb la teva tranquil·litat, que dure 30 minuts tampoc, és un llarguíssim. Però vull dir que t'ho escoltis amb la teva tranquil·litat, que no que ho escoltis, bueno, és que a veure si li dic a la Berta que sí, que bueno, m'ha agradat molt la tercera cançó, que m'ha sonat així, i ja està. No és un deure, és algo que t'ha de sortir i que si ho gaudeixes, pues joder, ja hem guanyat.
0: Què et va motivar a entrar al món de la música?
1: Em va motivar poc perquè jo anava a fer cine. Però un dia pues, vaig anar a un bar, em va agradar molt escoltar altra gent.
0: Un dia vas anar a un bar?
1: Sí.
0: No hi has anat mai més a cap bar?
1: Ja mai més, no. Ara m'hi passo més temps del que hauria. No, però realment vaig anar a un bar que estaven fent una cosa que es diu Roda d'Autors, que és una roda d'autors, i vaig pensar, ala, que guai, jo tinc una cançó que no li he ensenyat a ningú mai i podria cantar-la aquí. I una amiga em va dir, va, puja i canta-la. I la vaig cantar.
0: Van empènyer.
1: Clar, clar, clar. I la vaig cantar i des de llavors, doncs, no he baixat de l'escenari.
0: Carai, et resulta fàcil composar cançons? Et surten fàcilment?
1: Hi ha algunes que, mira, això ho parlàvem amb una amiga, hi ha algunes que les vomites i hi ha altres que necessiten una mica com fermentar. Que comences i dius, no sé, i un dia escoltes
0: un... Remassarà una mica, diguéssim.
1: Exacte, exacte. Escoltes un àudio i dius, ostres, sí, aquesta funciona.
2: Mm-hmm. Bueno, i que hi ha cançons que han nascut des de punts molt diferents, no?
1: Sí.
2: Des de situacions que has pogut veure reflexada a dir, ostres, que ara vull fer una cançó d'aquest tema del que vull parlar, que igual no té molt a veure amb mi o
1: exacte,
2: li puc trobar una referència, no?
1: De fet, l'única cançó que no parla sobre mi del disc es diu Actriu de Mètode i parla d'una actriu que s'enamora d'una persona amb la que ha de fingir estar enamorada, però al final s'hi acaba enamorant. Clar, això era que a mi se'm va acudir la idea d'aquesta història i vaig dir, vinga, va, anem a fer-ho.
2: Perquè és tan actriu que es fiqui molt en el paper.
1: Clar, clar. Perquè a vegades no passen coses tan interessants a la teva vida durant un període de temps i dius, bueno, pues ara què faig? Pues ara escric sobre una altra cosa, que no sigui jo.
0: Clar, de fet, Berta, tu tens també un peu al món de la interpretació. I jo pensava que aquesta cançó parlava d'això, però ara m'has dit que no, eh?
1: No, de fet, sí que em vaig inspirar en alguna cosa, algun moment pot ser, però no era... No tinc una història clara d'això. Crec que també intentava explicar alguna història que em passava en aquell moment, perquè a vegades tens situacions que et passen vitals que et recorden a algo, i dius, bueno, una metàfora pot ser, aquí, fiquem-hi així, no sembla tan cruel.
2: Clar, al final t'hi pots trobar, no? En algunes coses dius, ostres, això, igual ara que si m'ho plantejo d'aquesta manera,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: l'inici
1: sí.
2: No està allí.
0: No. Va, escolteu aquesta cançó que està inclosa en aquest disc col·leccionista que avui ve a presentar-nos Bru. La cançó es diu Actriu de Mètode, no està basada en la seva biografia, però vaja, l'escolteu.

0: actriu de mètode. Des del disc Col·leccionista, avui estem amb Bru, que és la Berta Saura, i en Guillem Fèlix, que és un membre de la banda que l'acompanya. Guillem, la resta de la banda esteu 100% al servei de la Berta o contribuir d'altres maneres, també?
1: Bueno, la vida de músic i de músic aficionat és molt difícil com per estar només 100% en un projecte. Depèn molt de cada membre. Clar, al final, doncs, mira, per exemple, jo sóc informàtic i tots fem una mica el que podem. Doncs ara estem... Bueno, hem estat fent una pàgina web a la que jo li he ficat molt temps. Bueno,
2: doncs cadascú...
0: Em referia més que res artísticament, si es poseu al seu servei o realment la banda també contribuïu a...

0: Ho acabem trobant entre tots una mica.
1: Sí, confio molt perquè, a veure, quan una cosa no és, ho dic clarament, però a vegades és com algú ha tingut una idea i em sembla una boníssima idea. I al final jo he fet música, però no n'he fet al nivell que potser ells en saben. I per tant, quan ells em proposen un canvi harmònic o un canvi rítmic que potser no he escoltat o que potser no he sapigut veure, doncs sempre és benvingut. Vull dir, al final, com més serem, més riurem.
2: Clar, això a nivell d'això de vestit sonora, però entenc que a nivell de lletres ets tu
1: aquí sí que és hermètic.
2: I les teves emocions, entenc, eh?
1: Sí, aquí sí que és hermètic perquè això ho faig molt en la meva intimitat. Sí que és veritat que hi han hagut algunes cançons que les he provat i després he vist que no acabaven de funcionar pues, rítmicament, per exemple, que diries, vaig haver de fer una tornada diferent a la que portàvem i va ser una cosa que em va proposar el Biel i era la primera vegada que em proposaven una cosa, un canvi de lletra i vaig pensar, pues que guai, pues sí, i vaig anar a casa i em vaig assentar. Igualment va ser una cosa meva, però d'entrada que algú et digui, per què no canvies això i fiques una mètrica una mica diferent, pues a mi la veritat és que m'engresque. Són coses que m'agraden, que em critiquin, no sé per què.
2: Són cançons que heu estat treballant durant mesos i després les heu portat a l'estudi, les heu treballat amb el Biel, les heu gravat, o ha estat un procés més ràpid en el sentit d'anar a l'estudi i acabar-ho d'elaborar tot allà?
1: Jo crec que ha sigut prou ràpid perquè teníem plantejat treure-ho una mica abans i al final per coses de tempo no, però hem anat a l'estudi que 8 cops.
0: Sí, bueno, també eren, la majoria de cançons les havíem ja rodat bastant per escenaris
1: i teníem
0: potser
1: 6
0: mesos, 8 mesos anteriorment.
1: Sí, teníem una preproducció que havíem fet amb l'Arnau, que és amb qui normalment preprodueixo, i llavors, clar, ja teníem algo amb lo que treballar.
2: Escolta, quan has provat les cançons amb escenaris petits, a casa teva, en llocs molt d'això, de petit format, i tu plegat et trobes en una Mercè o en un Cabró Rock, quina és la impressió?
1: Jo quan ens van agafar, per exemple, pel Cabró Rock, el primer que vaig dir va ser
2: Uau.
0: Què està passant, no?
1: De fet, és que jo, la meva motivació a sortir a l'escenari aquell dia que vam fer la final del Cabró Rock va ser, ja sabeu que no ens agafaran perquè no és el format que busquen, anem a passar-nos-ho bé i endavant.
2: Perquè això era un concurs, el Cabró Rock, això?
1: Sí, sí, sí. Mm-hmm. I vam fer el concurs pensant, no guanyarem perquè com ens compraran el format? I no, la veritat és que sí que és veritat que nosaltres mateixos tenim una idea del projecte com una cosa molt petita, però que a l'escenari creixem molt. Jo tinc molta expressivitat física i llavors creix molt i ara mateix, o sigui, ja no és petit, és que ara
0: ja anem de cara, no?
1: Ara anem de cara, sí. Completament. M'agrada, per exemple, amb l'Arnau fem duets de tant en quant i m'agrada retrobar-me amb aquesta part més petita, però ara és una cosa que ha crescut molt. Ara hi ha guitarres a tope, hi ha un baix a tope, una bateria que li fot a tope, i jo puc ballar a l'escenari, que és una cosa que me fa molt feliç.
2: Sí. I la teva faceta d'actriu també forma part de l'espectacle o no?
1: No tant, jo crec que forma part
2: però
1: més...
2: Però ja hi ha trets, ja crec que ja, no? Ja ho vestiu molt, també.
1: Sí, ara, de fet, anem bastant vestits, anem molt atretzats, i a més també tenim unes llums que també estan bastant atretzades. Són com... Bueno, seran com llums 3D, amb formes dels elements que creen el projecte, o sigui, la col·lecció. I estarà com superguai perquè estan sincronitzades amb la música, bueno, coses que a mi m'agraden molt. A més, això també ho hem fet entre tots.
0: Sí, ha sigut una cosa molt...
1: Un projecte conjunt.
0: Artesanal.
1: Sí.
2: Suposo que és important, no? Un cop tens les cançons, després saber-les portar a l'escenari i construir un relat davant del públic d'això, no?
1: Exacte, jo crec que el públic marxa de l'escenari coneixent-me bastant. Però alhora també amb una sensació de que, ostres, pots ballar i tens ganes d'estar allà i alhora tens... No sé, crec que m'agraden molt els concerts, que almenys els que he vist, on et porten una mica amb una... Ara no me sortirà, una muntanya russa d'emocions, que hi ha moments del concert que te fan plorar i a la següent cançó estàs votant i a l'altra estàs plantejant pues no sé què està passant amb la teva vida, i crec que això és el que vull aportar, que el concert sigui un moment vital prou important.
2: Mm-hmm. Has fet referència diverses vegades a la cançó que obre el disc, que es diu Què diries?
1: Sí.
2: Ara l'escoltarem, però presenta-me-la.
1: Doncs Què diries és l'última conversa amb una persona, bueno, amb la meva exparella, sense saber que era l'última conversa. Vull dir, vaig fer l'última cançó que anava sobre ell sense saber què seria l'última.

0: el que fes, perquè el crim ja està comès.
1: Què diries? És una cançó que obre el disc de col·leccionista, el col·leccionista o col·leccionista sense l'article del davant, que avui compartim amb la gent de Bru, aquesta banda lletatana, que això, que ha fet la mili. Ha fet tots els passos de la mili d'un músic que comença en el nostre país, que és fer el Sona Nou, en el mercat de música, tot, i autoditar-se el disc al final, que això... Que
2: ens... Fer la mili completa, sí, sí.
1: La mili completa. I ara estan en aquell moment tan màgic, tan bonic, de presentar el primer àlbum, que... No sé quina sensació us dona a vosaltres. Quin és el vostre feeling en aquest moment, quan teniu el disc que ja ha acabat de llançar i l'esteu promocionant?
3: Doncs, ostres, és un alliberament, però també és una mica de responsabilitat, no? Perquè dius, ara hem de preparar un directe que estigui a l'altura d'aquest disc que han fet, perquè n'hem acabat molt orgullosos d'aquest disc.
2: Sí, sí, jo no ho hagués dit millor, jo crec que és això. És sentir-te absolutament... una mica com, vale, tengo mucha presión per ara portar tot això que tenim i poder ensenyar-li i explicar-li a la gent, perquè al final, és que, ostres, hi ha tants discos avui en dia i hi ha tantes coses avui en dia, com explicar-li a la gent lo important que és el que acabem de fer, almenys per nosaltres.

0: Llavors, bueno, pues ja es veurà amb el temps, també. Ja en
1: que a sobre és el més complicat, no? Treure el cap, no? Mm-hmm. Que la gent sàpiga que existeixes.
0: Això.
1: No? I que et donen l'oportunitat d'ensenyar la teva música, no? Això sí. No sé bé. El més complicat, segurament.
0: Sí, jo crec que el més complicat és això, i és el fet de també no caure en el parany de ara les coses van molt bé i l'any que ve ja aniran així de bé, doncs no ho sabem. Per això deia que al final fixar-se més en el que vols fer, per molt que tinguis en compte el públic, has de tenir en compte sobretot el que estàs fent tu i ja arribarà el públic. Ferran Palau jo crec que és una demostració també
1: d'això.
0: Doncs
1: sí, senyor. Acorda, aquest directe també venut, que m'heu venut, que venen ganes de veure'l. Ara em parlàveu d'aquest 4 de juliol que feu parada als Rentadors de Joneda, però també veniu de fer el Festival Tinera a la Vall de Boí, correcte?
0: Sí. Exacte.
1: Un festival curiós, també. I clar, anar a tocar allà al Pirineu també té la seva gràcia.
0: Fa molta il·lusió. L'Itinera va ser, de fet, el primer festival on vam estar. Uh-huh. I vam tocar a Sant Martí de Guixers el primer any, que me n'en recordo com si fos ahir, en format duo, i va ser una de les coses més maques que he fet.
1: No, té un punt màgic.
0: Sí. Pujar a la muntanya, estar allà, i la gent escolta d'una manera diferent, també.
1: No, si pots triar, clar que és maco que tenir milers de persones davant d'un escenari gran, però aquests escenaris petits, aquests petits festivals que estan sortint al territori, també tenen molta màgia i molta gràcia.
0: Donen molta importància al que s'està fent, i crec que això a l'artista també li dona de menjar mentalment durant una temporada, que
1: segurament
0: s'està bé.
1: Entre les dades que heu anunciat, també hi ha el 17 d'octubre a l'Orfeo Lleidatà, que és la presentació a casa, això, entenc,
0: sí.
1: I el 23 d'octubre a l'Helio Gabal de Barcelona. Són dues dades marcades, però no sé si n'hi ha d'altres.
0: De moment encara no estan tretes, però en vindran d'altres. Nosaltres teníem ganes de presentar l'octubre perquè ens feia il·lusió que la gent pogués escoltar el disc amb tranquil·litat i que vingués amb els deures fets a l'octubre, que ja no hi haurà excusa, però han passat molts mesos.
1: Amb les cançons apreses.
0: Exacte.
1: Disposats a cantar-les juntament amb vosaltres, si convé.
0: Exacte, això.
1: Us agradaria que passés això, o què?
0: Home, sí, de fet, hi ha una cançó que necessitem que el públic canti.
1: Ah, sí?
0: Llavors, si no canta el públic, ens fareu una putada.
1: És col·laborativa, diguéssim, o sigui, si no hi ha públic,
0: sí.
1: No es pot fer.
0: Sí, sí, però bueno... A veure, no passa res, ja ho farem. Ja els ensenyarem al públic, si no se la saben.
1: En aquesta capsa imaginària de records de la col·leccionista, si haguessis d'obrir aquesta caixa, quin és l'objecte més preuat que hi trobaríem a dins?
0: Jo diria que el més preuat és el rellotge, mira. Un rellotge.
1: Em portes un aquí,
0: em porto
1: ja?
0: Em un aquí al coll. És un rellotge, perquè crec que el temps és molt valuós, i sobretot aquestes històries s'han creat en un moment on el rellotge s'ha parat. I crec que quan fas una fotografia amb un rellotge, realment s'ha parat el temps en aquell moment. I, i crec que de la col·lecció potser és el més important.
1: Clar, els records el que tenen, no? És una cosa física que t'evoca un record, alguna cosa. Però tu, de fet, en el disc parles molt d'això, d'aferrar-se a les coses que desapareixen, que, no, que són intangibles, no?
0: Crec que és això el que m'agrada, de fet. Per això crec que hi ha moltes coses que no pots controlar, com que passi el temps i el temps canvia i deforma per complet tot el que vius. A més, ara estic estudiant justament això, la memòria, perquè estic fent psicologia, i el temps canvia completament la forma en la que perceps les coses i canvien completament els records. Jo no me fiaria res de lo que penso. Ah. Què va passar? Jo ja està, ara ja he après a no fiar-me de res.
1: I ja per acabar, amb quina frase o quin vers del disc t'agradaria que es quedés la gent després d'escoltar-lo?
2: I aquesta és per nota. Aquesta és molt
1: complicada. Ho sé. Sempre, la pregunta difícil la poso sempre al final, diguéssim.
2: Quan
1: ja esteu una mica derrotats.
0: Quan ja venim derrotats de totes les barbaritats que hem dit. A veure, estic pensant en totes les cançons que
2: molt
0: hi ha.
2: Molt complicat. A mi em pots preguntar l'acord, però la lletra...
0: Pues m'agrada molt, per exemple, la frase de quan vas marxar, feia massa temps que no hi eres ja.
1: Uau, frase potent aquesta. Sí. Doncs ens quedarem amb aquesta frase, si et sembla.
0: Doncs vinga.
1: Però quina cançó vols que tanqui l'entrevista?
0: Doncs jo diria que El terra m'acull, que així caiem molt al terra i acabem aquí.
1: Fantàstic, doncs marxem amb aquesta cançó, el Terra m'acull. Avui han vingut a presentar-nos aquest disc col·leccionista, el projecte Bru, des de Lleida. Busqueu-los a les plataformes de streaming, val molt la pena descobrir, i això, seguiu-los a quines xarxes us han de seguir?
0: Bru Music.
1: Bru Music, Instagram, TikTok.
0: Sí, Instagram, TikTok, de moment encara no, Spotify.
1: No cal.
0: És que em costa una mica. Mira.
1: Ens costa a tots. Instagram ja està bé, no cal, des d'allò. Guillem, gràcies per venir.
2: Merci.
1: I Berta, molta sort i fins al pròxim disc.
0: Oh, i tant, fins al pròxim.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

És l'Ivet Nadal, en aquesta ocasió, acompanyada d'en David Carabén, ni més ni menys, amb aquesta cançó que es diu Som, i que també van ser les cançons d'un àlbum que publicarà al llarg de la tardor d'aquest any, al mes d'octubre. Arribem al final d'aquesta hora amb una cançó de Laura West, acompanyada de Keidam, Manxules.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Tret de sortir del Congrés Mundial d'Arquitectura de Barcelona, 30 anys després de la celebració del primer a la ciutat. En la recepció, els organitzadors, l'alcalde Jaume Collboni, ha reivindicat Barcelona com a ciutat referent i ha assenyalat que el Congrés servirà per trobar respostes als reptes actuals. També ha reivindicat les tres xemeneies on hi haurà l'exposició central de 4.000 metres quadrats.
2: Que un edifici d'aquesta magnitud és concebut per usos propis d'una economia sostenible, digital, audiovisual, en aquest cas, d'un nou barri que ha de sorgir els propers anys a la ciutat, al municipi, al terme municipal de Sant Adrià, però esdevenint una autèntica nova centralitat metropolitana.
0: En tres dies, el Congrés espera rebre més de 10.000 professionals. 200 ponents oferiran més de 70 itineraris, a més de debats i tallers per indagar en la capacitat transformadora de l'arquitectura. Mariona Benedito, comissària, explica quins temes s'abordaran.
3: Cómo construir con sistemas constructivos de baja huella de carbono, cómo rehabilitar el parque construido y cómo producir arquitectura pasiva que no requiera de energía añadida. Se hablará de ecología, del paisaje, de nuevos modelos de vivienda social, de formas de vivir en comunidad, de espacio público y de los cuidados, de planificación urbana, de pedagogía o de activismo.
0: Més qüestions encara a Barcelona en plana de successos. Segons les primeres investigacions, el conductor causant una col·lisió mortal a Poblenou estaria conduint sota els efectes dels estupefaents. Ho ha assenyalat la consellera de l'Interior, Núria Parlon, a les seves xarxes socials. Dues persones han perdut la vida i una altra ha resultat ferida greu. Els fets han passat al voltant de les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, la policia ha estat alertada que un vehicle circulava de forma temerària a la zona, maniobres erràtiques. Una patrulla ha intentat aturar el vehicle, que no ha fet cas i s'ha iniciat una persecució. El vehicle fugint s'ha posat en direcció contrària i ha acabat xocant frontalment contra un altre turisme. Diana ha estat testimoni.
4: Salimos y el coche iba muy rápido y nos sorprendió. Y después fue el golpe que salió todo por el aire, chocó. Muy duro.
0: I en clau de salut, al Congo necessita ajuda per fer front a l'èbola i al còlera. El govern català hi destinarà uns 200.000 euros i ha signat un conveni amb metges del món per reforçar la prevenció, detecció i control d'aquesta emergència sanitària. En Lorena Enns.
5: Amb una injecció de 200.000 euros, la resposta de la Generalitat es desplegarà a la província de Kivu del Sud. I és que, segons l'OMS, el brot constitueix una emergència de salut pública d'importància internacional. Els esforços de l'executiu català se centren en enfortir les capacitats dels centres de salut, en la detecció precoç dels casos i en la instal·lació de 40 punts comunitaris de cloració d'aigua. Jaume Duque és conseller d'Exteriors.
6: Pensem que en les últimes setmanes ja han mort més de 200 persones i, per tant, doncs, tot el que es pugui fer per evitar que això s'estengui lògicament serà important per la població local, però també per poblacions veïnes d'altres països.
5: La intervenció, que s'allargarà fins al novembre, està finançada per l'Agència Catalana de Cooperació del Desenvolupament i es canalitza mitjançant un conveni amb Metges al Món.
0: De l'exterior, al Pròxim Orient, l'exèrcit israelià mantindrà l'operatiu militar al sud del Líban, malgrat l'acord de pau per posar fi a les hostilitats assolit a Washington. Segons l'enteniment, l'exèrcit hebreu hauria de replegar-se gradualment de les zones controlades per Hezbollah per donar pas al control de l'exèrcit libanès. Però aquest dissabte, recordem, va bombardejar ja Nabatieh. I a l'altre front de guerra, a l'Iran, tensió entre els Estats Units i el país persa pel creuament d'atacs de les darreres hores, malgrat l'acord de pau signat. El ministre d'Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi, assegura que el control de l'estret d'Hormuz depèn únicament del seu país. I adverteix als Estats Units que, si continuen les accions militars, posaran en perill la reobertura d'aquest pas estratègic. Reclama que cessin els atacs i es respecti l'alto al foc. La Unió Europea, de la seva banda, condemna els atacs iranians i insta al país persa a mantenir tot allò que es va signar en l'acord de pau amb els Estats Units. I abans de marxar, molta precaució a les carreteres en aquest diumenge 28 de juny, en què moltes persones tornen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Coneguem com se circula a aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora ja va augmentant la circulació. En aquest retorn de cap de setmana, de diumenge a tarda, es va notant sobretot a l'autopista AP7, al tram nord, diguéssim, a la zona de Cardedeu, sentit Barcelona, i al tram sud, al tram de Vilafranca, de Santa Margarida dels Monjos, en sentit nord. En el cas de l'autopista del Maresme, on tenim punts de lentitud, algunes aturades és a Mataró i també a Premià, en sentit Barcelona. I en el cas de les vies de retorn de la Costa Brava, sobretot la C31, entre la Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, i la C35, a diferents trams, entre Llagostera i Vidreres, tot plegat per connectar amb l'autopista AP7. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: És tot per part nostra també. Ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia. Ràdio 4, bona tarda.
1: Ràdio 4.
8: A Ràdio 4 cada setmana descobrim com la ciència i la tecnologia formen part de la nostra vida.
9: Vols entendre millor el món que ens envolta?
8: Digue-li Ciència és el programa que apropa la ciència als ciutadans.
9: Donem visibilitat a científics, universitats i centres de recerca, a les investigadores i les tecnòlogues que estan canviant el futur.
8: Perquè ho tenim clar, sense ciència no hi ha futur.
9: Escolta Digue-li Ciència, Ràdio 4, cada dissabte a les 7 del matí
8: i diumenge a les 8 del vespre.
9: I si no arribes, descarrega'l quan vulguis a la plataforma RN Audio.
8: O al web de Ràdio 4.
9: Ciència per entendre,
8: tecnologia per avançar
9: i coneixement per a tothom.
10: Digue-li Ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll. Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express, amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

La nova cançó dels Partir Peres es diu Uf, quina calor, una expressió que tothom repeteix molt aquests dies, o sigui que no ens ve gens de nou. Aquesta hora la compartirem amb Julen, però abans vull que compartir amb tu i que escoltis amb mi una cançó de Pols Viva que es diu Llimones.

0: Aquesta cançó es diu Red Flags, allò, aquells signes d'alerta de l'amor, i és una de les cançons d'aquest disc que està dedicat a l'amor, precisament. Es diu Amor o potser no, a càrrec de un cantautor, o potser no, és en Julen. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Escolta, és que em tens living amb això, perquè, clar, basco-català.
1: Sí, exacte.
0: Canta streamer, canta influencer.
1: Ostres, mira, ja no sé, quina etiqueta posar-me, la veritat. També m'agrada el fet de que no hi hagi una etiqueta concreta, perquè penso, és veritat, doncs mira, faig una mica de tot, faig el que em ve de gust.
0: Però és que mous a la indefinició, o sigui, ets ambivalent, ets una persona, ets... No acabes de definir-te. Però tu ho has de fer molt clar, eh?
1: No, ostres, és cert que... Clar, a mi m'agrada la música, m'agrada fer cançons. En general, sempre dic, a mi m'agrada cantar, m'agrada fer cançons. Com l'etiqueta seria aquesta. Mm-hmm. A partir d'aquí, com es manifesta? Doncs de vegades és en format de disc, de vegades és en format d'un vídeo a les xarxes, de vegades és en format d'un concert o d'una secció a un programa de tele, no? Allà on em convidin, jo faig cançons. I per mi aquesta és la meva màxima.
0: Fas moltes coses, totes les fas bé, però quina és la que et renta més de totes les seves facetes? La d'això, personatge televisiu, que també n'ets molt, de personatge a les xarxes, que també n'ets molt, de músic, que ara ja ho has dit que és mica la base, i que també tens la teva carrera discogràfica, ja, que ja comença a fer mica de goig, però on et sents més còmode, on et sents més tu?
1: Per mi és bastant l'equilibri de totes, perquè és cert que crec que m'avorriria si fes només una d'elles. Soc bastant inquiet en general i és una cosa que m'encanta, que cada dia sigui un Tetris diferent i que els reptes siguin nous sempre. Per tant, el que més m'agrada és fer una mica de tot. Sí que és cert que en el moment de tenir el contacte amb el públic, sigui a través de les xarxes o sigui a través d'un escenari, el moment aquest de tenir el contacte és on millor m'ho passo, perquè puc comunicar i m'agrada molt tenir aquesta cosa de contacte directe.
0: Mm-hmm. Per tant, comunicar és el teu objectiu, bàsicament, sigui
1: sí, a través de les cançons, sigui, no? Sí, exacte.
0: Aneu per centrar-nos en el disc, perquè aquí vens a parlar de música, bàsicament, sí. En aquest EP que acabes de publicar, que és una mica doncs, el recull del que has anat traient amb single els últims temps.
1: Exacte.
0: I al final estan totes les cançons pràcticament dedicades a l'amor, o potser no.
1: Exactament. Una mica de tot. Sí, m'agrada dir que són 5 cançons, és un recull, mm-hmm. Una mica com aquells contes de... Jo recordo quan era petit hi havia contes que eren recopilatoris i a dins hi havia petits contes dels germans Grimm, no? que recollia diferents històries. Doncs aquest EP, per mi, recull 5 històries diferents, 5 petits universos que tenen a veure amb aquest amor, o potser no, diferents perspectives, des d'una vessant potser més ingènua, més adolescent, fins a una cosa més profunda, més real, més transparent, passant per també la quotidianitat i l'avorriment de potser d'una relació.
0: Totes aquestes històries d'amor que expliques en cada una d'aquestes cançons són històries viscudes per tu?
1: No,
0: espero que no.
1: No. De fet, jugo molt això també, a fer històries que una miqueta podrien ser pel·lícules, podrien ser seqüències d'una pel·lícula, d'una sèrie o d'una bona novel·la. Bona o dolenta, depèn de com ho valoris. Però és cert que hi ha una cançó que sí. La cançó amb la que tanco el disc, titulada Et canto, sí que és l'única de les 5 que veu 100% i directament de l'experiència personal. La resta són inspiracions amb històries meves, històries de gent que conec, o això, històries que venen del món del cinema, fins i tot. Però és cert que aquesta última cançó, que vaig decidir finalment posar-la a l'EP, és una cançó que va néixer sense intenció de ser publicada. Era una cançó secreta, era un regal que vaig fer, i de sobte la persona que la va rebre va dir, escolta, això m'ha emocionat, això potser li pot emocionar més gent. Per què es guarda aquí entre aquestes 4 parets de casa? I al final vaig decidir que sí, que tindria el valor de gravar-la...
0: Amb permís d'altra persona?
1: De fet, amb tota l'animació, és a dir, amb la voluntat de l'altra persona, sobretot, de dir, això ho hem de compartir amb el món, perquè hi ha més gent que potser es pot sentir identificat amb aquesta...

0: aquestes paraules, que és cert que surten molt, molt de dins i que de vegades em mostren d'una forma potser més vulnerable que normalment no ho permeto tant.
1: Mm-hmm. Que les cançons d'amor tenen això, que tothom se les pot fer seves d'alguna manera, no?
0: Per mi era el més bonic. Quan algú de sota m'escriu per xarxes o després d'un concert em ve i em diu escolta, aquesta cançó la vaig posar quan amb la meva parella, tal... No? La gent que se les porta al seu terreny és una cosa que em fa feliç i llavors les cançons deixen de ser meves per ser de qui les vulgui escoltar.
1: Hem obert amb Red Flags, una cançó que és molt Beatles, d'aquest punt així...
0: sí.
1: Sgt. Pepper's gairebé.
0: Sí.
1: De moment no sé si és la font d'inspiració aquesta.
0: Doncs una miqueta, sí, estic segur que sí. Hi ha gent que... Això de Beatles no m'havien dit, és veritat que no m'havien dit i de sobte dic, uau, hi ha molta veritat en aquesta comparació. M'han dit també molt que hi ha coses que semblen tretes d'un musical, i és cert que jo escolto molt cançons de musical, m'agrada molt el teatre i veure teatre musical, i veu també molt d'aquí, una història dramatitzada a través de la cançó, no?, amb unes frases cantades d'una forma molt concreta i amb un final bastant apoteòsic, no?, amb orquestra, diguéssim, amb moltes veus, una mica anant cap als Miserables, pel tema de la bandera vermella, no? Si Red Flags són banderes vermelles, vaig dir quin musical té banderes vermelles enormes? Els Miserables.
1: Els Miserables, exacte. Sí. I en l'amor tu tens quines són les teves red flags en l'amor?
0: Doncs a la cançó em poso unes quantes, de fet, clar, les més generals, i parlant com de termes generals, diríem tot passa per la confiança, per la comunicació, per la responsabilitat afectiva, una sèrie de coses que per mi són no, un bàsic que no sortim d'aquí. És cert que la cançó, a l'hora de fer la llista de red flags, les poso una mica més concretes i dic doncs, coses com parlar malament amb la família o amb els pares, no? Algú que parla malament a la seva mare, jo, això per mi és una red flag com una casa, perquè vol dir que potser en un futur parlar així amb la resta de gent que s'estima. O la típica persona que critica les esquenes dels amics, no? Grup d'amics, un se'n va a fer el café, surt d'allà i llavors tots diuen a l'esquena. Coses d'aquestes, per mi són ambidients. I la bandera grossa que agafo és el tema de la teràpia, no? Com de dir, escolteu, ens hem de cuidar. Si no estem bé, abans d'ofegar els altres, cuidem-nos primer nosaltres, treballem-nos i llavors després ja t'embarques en una relació ben feta.
1: Els que coneixeu a Julen i l'heu seguit a través de les xarxes socials o bé a les seves participacions a televisió, haureu vist que és un músic absolutament versàtil, que no li fan por reptes i que es llença a la piscina a fer el que faci falta. I aquí també ho demostres, perquè passes de cançons com aquesta Red Flags que comentàvem, a Mario Kart, que és una cançó té aquest punt de boy band, no?
0: Totalment.
1: Dels 2000.
0: Backstreet Boys, NSYNC. Sí, sí.
1: Et sembla que l'escoltem?
0: Perfecte.
1: Vinga.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.

0: Mario Kart, una cançó que això, que s'inspira en els videojocs, però també que s'inspira en les boy bands dels 8, dels 2000, els NSYNC, Backstreet Boys, tota aquesta sèrie de músics. A tu et van marcar aquestes bandes?
1: Doncs he de dir que quan era més petit o més adolescent no escoltava aquesta música. Ha sigut més recentment, gairebé diria, que he recuperat aquest so, perquè de fet potser de petit ho considerava com una cosa més adulta, fins i tot, no?
0: Ah, sí?
1: com que no m'hi sentia interpel·lat. Jo és que
0: de quin any ets tu? Perdona.
1: Jo del 92. I jo és que escoltava Disney tot el dia. Tot el dia escoltava...
0: Sí,
1: sí, cançons de pel·lícules.
0: Va, t'ho diràs com a Montana una mica, eh?
1: Sí, exacte. Aleshores, clar, és una música que he escoltat després. Més de gran, gairebé de forma irònica, que també es posa molt, no? Mm-hmm. Surs a festa segons quin lloc i et posen Backstreet Boys de forma irònica, pràcticament. Però et pares a escoltar i són uns hits que et causa terra.
0: I unes produccions brutals.
1: Exacte. I llavors és el que una mica vam voler recrear amb el productor musical també, amb l'Arnau Figueres. Vam jugar. Vam dir, va, quins sons ens remeten a Backstreet Boys, a Britney Spears, als NSYNC, quines reverberacions de la veu hi posen, quins teclats musicals. Jugar una mica això per fer també aquesta paròdia. Ells feien grans himnes de l'amor i del desamor, doncs aquesta cançó que parla justament de les quotidianitats, d'allò que et posen aguitós de la parella, és com l'antiamor, no? L'antierotisme, parlar de que m'emprenya que no rentin els plats. Per tant, doncs anem a posar-li tota la carn musical d'aquella essència de Backstreet Boys a una cançó que parla d'aquest amor o potser no.
0: Tu ja has demostrat a través dels teus vídeos que amb un esclop i una esparella pots fer una cançó. Però en canvi aquí has confiat a la producció de l'Arnau Figueres.
1: Sí, amb l'Arnau vam començar a treballar fa un temps i és una persona que conec des de fa molts anys perquè havíem també tocat junts amb alguna producció i som companys d'estudi però també som amics i és un geni l'Arnau. I una cosa que m'encanta fer amb ell és confiar en les seves propostes perquè li agrada jugar, també, igual que a mi. L'únic que jo quan jugo musicalment i a produir ho faig des de l'habitació per un vídeo a Instagram o a TikTok i ell s'atreveix a fer-ho per gravar-ho i que quedi amb un disc, no? I aquí és on jo potser vaig allà amb una idea una mica més pop, més senzilleta, no? Una mica em fa més por arriscar i ell en aquest cas, per exemple, el Mario Kart em va dir no, tio, anem a mort amb la idea. Tu vols fer Backstreet Boys? Anem a fer Backstreet Boys, no? Uh-huh. I ja en aquest sentit juguem molt, sí.
0: Tot i que no entenc el vincle, perquè us veig de universos molt diferents, tu i l'Arnau. Com coincidiu?
1: Ostres, mira, vam coincidir d'una banda perquè ens coneixem per entorns musicals, d'amics, parelles o exparelles, fins i tot.
0: Ah, sí?
1: Però sí. Clar, no entraré aquí
0: amb fraus,
1: però bueno, hi ha connexions aquí molt interessants. Però sí que, primera vegada a nivell musical, vam coincidir gravant un disc del grup vocal Increscendo, que jo vaig formar part d'aquest grup vocal, que vam participar a Lo Happy Day de TV3 fa més de 10 anys, vam guanyar el concurs, vam fer una gira, vam fer uns quants discos, i el tercer disc, que el vam voler gravar d'una forma molt més acústica, li vam demanar amb ell que vingués a fer la percussió del disc, que el vam gravar a l'Espai Ter, allà a Torroella de Montgrí. I allà vam coincidir per primera vegada en com a nivell musical. I després d'allò doncs, hem anat coincidint amb la de Marisa Albert, també en Joy Canto i
0: actuo
1: amb ella.
0: També, no?
1: Exacte, i l'Arnau ha produït algunes de les cançons, ha vingut a algun concert, com ens hem anat trobant. I quan vaig començar a produir aquestes cançons, aquests singles que s'han acabat recollint amb l'EP, tenia clar que volia participar amb ell. I ens vam entendre de seguida amb el primer que vam fer junts, que és el Gel, i vaig dir, és que jo vull seguir amb això, amb aquesta manera de produir, d'entendre la música. I a part, m'encanta anar al seu estudi perquè sento que estic anant a una masterclass constant. A mi m'agrada produir, jo. Uh-huh. Puc dir que sóc productor musical amb la boca petita, però quan vaig allà és que prenc apunts.
0: Directament. I suposo que també passa això, no? Quan trobes algú que t'hi entens,
1: sí. Doncs,
0: bueno, és una mica... Entres en la teva zona de confort i les coses flueixen molt millor,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment.
0: La gent encara t'ho recorda molt, el de Happy Day, o què?
1: És curiós, hi ha cops que sí. Hi ha cops que hi ha gent que em coneix per xarxes, hi ha gent que em coneix per les cançons, però hi ha encara gent que em diu, ostres, et segueixo des de lo Happy Day. I penso, és que fa 10... Vam celebrar el desaniversari ara fa un parell d'anys, per tant, farà 12 anys... I jo guardo un record increïble d'aquella etapa, però em sembla fort que hi ha gent que potser era petita veient la tele, no? Un nen o una nena petita, i de cop ara que són ja més grans, ara escolta les meves cançons amb una altra perspectiva.
0: Però vaja, després has fet moltes coses a la PM, per exemple, em sembla, no?
1: Sí, exacte, sí, a la PM he estat, he anat fent allò on m'han cridat, on volen que faci cançons, jo les faig.
0: Tu vas allà, no hi tens cap problema, que s'ha de fer una cançó i jo te la faig.
1: A mi m'agrada, jo m'ho passo bé, per mi és un repte.
0: Escolta, el teu passat d'influencer, perquè veig que has estat finalista els Premis Crit, els Premis de 3D els anteriors. Estàs allà, una mica, en aquest elit dels creadors de contingut en català.
1: Ostres, M'agrada l'idea molt aquesta de creació de contingut, més que d'influenciador, tot i que, evidentment...
0: Creació de contingut, i de fet és la manera que s'ha de dir, no, sí. Jo dic malament.
1: No, també hi ha gent que prefereix l'etiqueta influencer a influenciador. En el meu cas, jo considero bastant que sóc creador de contingut, per dir-li d'alguna manera, perquè és això, el que porto és les meves idees creatives, musicals, d'humor, fins i tot, no?, teatralitzades a les xarxes. I és una cosa que a mi m'agrada molt, que tinc la sensació que connecto amb la gent que em segueix a través justament d'això, de les cançons i de la música. I és el que intento cada cop vincular-ho més. Quan vaig començar estava una mica més separat. Una banda hi havia els meus vídeos a les xarxes, contingut pur i dur, i d'altra banda hi havia les cançons i els discos. I una cosa que he intentat fer darrerament, i aquest EP és una mica la traducció d'això, és que una cosa veu de l'altra. Del que la gent em diu a xarxes, del que les propostes musicals que em fan, els reptes que em fan, d'això també em faig cançons, de les cançons que després presento a un concert en directe, creo contingut d'alguna manera, per tant, tot queda una miqueta més acompassat.
0: Mm-hmm. Quin rèdit en treus de la teva activitat a les xarxes? T'hi guanyes la vida?
1: M'hi guanyo la vida no per el contingut com a tal, ni per la retribució de xarxes, que en el meu cas almenys és zero, sinó perquè...
0: Zero?
1: És zero, sí, de les xarxes. És a dir, puc cobrar diners si em paguen per fer una campanya publicitària d'una marca concreta. Sí, que n'he fet, exacte. Però llavors, com en aquest cas, és per un contingut que he fet per una marca. Però jo, pels meus vídeos, el meu contingut, això sí que és, diguéssim, amor a l'art, podríem dir-ho d'alguna manera, o un altaveu. És a dir, és un espai que després em pot portar a les feines que he pogut fer, com deies, de l'APM o d'altres programes de tele o ràdio, o als escenaris fins i tot. I és una cosa que justament ara és el que reivindico i el que vinculo. Que la gent que em coneix a xarxes vingui als concerts, perquè no trobarà només un concert de cançons que potser diuen, és que clar, no conec els teus temes, Júlia, perquè només conec els teus vídeos que m'agraden molt. Tal. No, vine, perquè fem un espectacle.
0: I això passa? Això t'ajuda? La gent que et ve a veure als concerts és gent que t'ha conegut o que et coneix a través de la teva activitat a les xarxes i després té la iniciativa de anar a veure el Júlia en directe?
1: Doncs és una cosa que abans no passava tant, i és cert que qui venia era perquè realment coneixia les cançons i punt, però cada cop més trobo aquest perfil de persones que em coneix per el contingut que he creat i que potser coneixen una cançó o dues. I de fet ara fa pocs dies vam fer l'estrena del nou espectacle a Barcelona i hi ha gent que em deia, ostres, que xulo, perquè he vingut coneixent els teus vídeos i una cançó i he sortit del concert que ara vull sentir les teves cançons. Perquè coneixen una nova faceta. I és una cosa que venia molt de gust fer, portar a l'escenari no només les cançons, sinó el que la gent coneix a les xarxes. Mm-hmm. La meva persona, la meva versió, el màxim realista possible, però de l'habitació de casa cap a l'escenari.
0: Explica'ns una mica aquest espectacle que acabes d'estrenar.
1: Doncs és un espectacle que evidentment presenta aquest EP, es titula també Amor o potser no, i és un viatge musical a través de les cançons d'enamorament, de lligoteig, les cançons d'amor sincer, d'amor de dubte, de relació estancada, cançons de ruptura i cançons de recuperació. És una mica com una pel·lícula, també.
0: Una pel·lícula.
1: Sí, exacte.
0: De terror.
1: En alguns moments pot ser de terror, però sí que és cert que és molt divertit, ens ho passem molt bé. Vaig acompanyat de tres músics increïbles, de l'Abril Domènech al violí, la Clara Martínez a la percussió i l'Ignasi Cavaller al baix, al saxo, a la guitarra, al piano, una mica de tot. Ens anem tornant una mica a nivell d'instruments i és això, a més de presentar els meus temes, fem coses d'espectacle que, mira, sense fer spoilers, però des de pinzellada de Backstreet Boys amb el tema del Mario Kart a nivell escènic i coreogràfic.
0: Una coreo allà, hi cau una coreo.
1: I ojo que muntem un programa de ràdio en directe.
0: Ah, sí, no fotis, sí, ja estem, aquí a l'entusiasme.
1: No, i ara, al revés, et convido, escolta, hauríem de fer col·laboracions i convido i fem... I una cosa molt especial que m'encanta, que per mi és el meu moment preferit del concert i que ho hem estrenat amb aquesta gira, és que faig una cançó en directe.
0: La
1: creo en directe, és a dir, com que tot va d'amor i de desamor, demano que algú del públic m'expliqui la seva història. Si ha vingut en parella, doncs la seva història de com es van conèixer, com... És igual. Jo prenc nota en directe i en aquell mateix moment em dedico amb el piano a dedicar-los una cançó d'amor. Allà.
0: Així, a la brava, eh?
1: A la brava. I surt com surt, clar.
0: Clar.
1: Però ens ho passem molt bé.
0: Clar, perquè quan em veiem en vídeos, pensem, bueno, aquí hi ha truco, aquest tio ha parat, ha fet no sé què, hi ha química de post, però no sé com endus.
1: Clar.
0: Però el teatre, tot
1: allà
0: això...
1: Allà me la jugo, allà em llenço a la piscina i m'ho passo pipa. Perquè el risc aquest, clar, quan prepares un espectacle, i al ser un espectacle hi ha un guió molt definit, no? Tot està molt mil·limetrat, com quan fas una obra de teatre, però aquest moment és d'impro absoluta. Llavors, des del que m'explica la persona del públic, fins al que pot passar després, jo començo tocar, començo improvisant les frases, intento rimar un nom, el que sigui, s'afegeixen els músics que m'acompanyen també a acompanyar-me musicalment, perquè són uns cracs i ells ho saben fer, jo no sé si sabria, i d'allò surt un tema de sobte. Llavors em plantejo, escolta, acabaré fent un àlbum amb les cançons dels concerts.
0: Tens més dates d'aquest espectacle o què?
1: Doncs justament ara a l'estiu el tret de sortida ha sigut això a Barcelona, hem fet també Cruïlles allà a l'Empordà.
0: Llavors l'has recondit, clar.
1: Al festival...
0: Recondit?
1: No, a Peu de Gavarres.
0: Ah, val, sí. Val.

0: tranquil per estar doncs, una horeta i vint gaudint de cançons i que ens coneguem. Igual que a les xarxes et sembla que coneixes la persona que veus el vídeo, jo vull que la gent surti al concert i que ens haguem conegut una mica.
1: Home, tal com l'expliques, veurem ganes de veure-la, la veritat.
0: Ah, doncs que, espero que vinguis.
1: És molt atractiu. Clar, quin és el secret de triomfar a les xarxes? Tu que ho has fet, ja.
0: Mira, si el sabés te'l diria, però...
1: Jo crec que entre els secrets hi ha això, aquesta espontaneïtat, aquesta naturalitat que tu tens, jo crec que també això és important tenir-ho.
0: Jo el que intento és que no perdre això, i és una cosa que sempre procuro mantenir sempre, i és... Per davant hi ha un tema de mostrar una part que sigui jo. No vull fer cap contingut de vídeo buscant que sigui viral i sentint que deixa de ser la meva essència. Per mi la clau és seguir sent jo els vídeos, diferents facetes meves, alguna més divulgativa, altra més creativa, altra més més humor, altra més transparència. I l'altre truc per mi, l'únic que tinc i el que segueixo fent cas és no deixar de treballar. O sigui, constantment picar pedra, formigueta, formigueta, i fer molt contingut i intentar que els detalls estiguin molt cuidats.
1: Està bé. I el cervell no para mai, suposo, no?
0: Uf, això és un problema.
1: És un problema.
0: Sí,
1: no, perquè es deu estar el dia rumiant a veure com, què els explico.
0: Sí, i sobretot també he de dir, val, tinc aquest temps de vida en general, doncs què deixo de fer? Perquè clar. Has de triar, no? Idees n'hi ha moltes i fas una llista infinita i dius, és que vull fer això, i tornes a ser al cap d'un any i dius, ostres, de la llista que tenia de coses que volia fer, no les he pogut fer totes, però bueno.
1: A banda d'en Julen, hi ha un altre personatge televisiu que també té carisma i té aquesta capacitat d'empatitzar de seguida amb l'audiència, que és en Miqui Núñez. El Miqui Núñez comparteix una de les cançons d'aquest disc, d'aquest EP d'en Julen, i ara l'escoltarem. Es diu M'he enamorat. Això és un...

0: M'he enamorat, el duet que en Julen comparteix amb en Miqui Núñez. Això parteix d'un vídeo viral, em sembla.
1: Doncs sí, justament. El M'he enamorat és una cançó que vaig escriure pel meu primer disc. És una cançó que em va sortir molt ràpida, molt directa. La tornada aquesta, no? M'he enamorat de tu, t'ho puc dir de mis maneres. M'he enamorat de tu, em sento un adolescent. Tenia això,

0: va sortir com gairebé d'estirada perquè va néixer com una autocrítica o per riure de mi mateix i del que la gent em diu, que sempre sóc molt ensucrat, que sempre faig cançons molt... Bueno, tot això, el tema de l'amor i com deia, com que he vist molt de Disney al llarg de la meva vida i Disney pot fer molt de mal de vegades. I va ser conèixer-nos amb el Miki, dir, escolta, algun dia hem de fer alguna cosa, un vídeo, una cançó, fem un el que sigui. I escoltant les meves cançons em va dir, tu, aquesta de m'he enamorat és que, com que ens identifica els dos, perquè amb ell també el titlla molt de ser molt romàntic, de ser molt enganxifós, de tenir aquesta cosa, que tenim sucre a les venes, sí, no passa res. Sí, i vam dir, doncs saps què? Anem a fer el vídeo. El vídeo, que va ser un minut de cançó, un cover a casa, el vam gravar pim-pam, de cop va triomfar, es va omplir de comentaris de, si us plau, l'heu de gravar, això d'estar a Spotify, això de sonar a les ràdios. Vam dir, va, doncs algun dia ho farem. I ara, amb un EP que es titula Amor o potser no, li vaig dir, Miki, és que és el moment, si no ho fem ara, no sé quan ho farem. I l'hem fet.
1: I l'heu fet, i aquí està. Escolta, Julen, com algú que d'origen basc, que ve aquí, s'integra, canta en català, aconsegueix fer-se un nom a les xarxes fent contingut en català, ara sembla un moment en què tot això dels continguts en català a les xarxes hi ha ganes de donar-hi suport a través de les institucions, a través de, jo què sé, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I no sé, algú com tu, que ha fet aquest esforç d'integrar-se en contingut en català, quan veu que van a buscar influencers o creadors de contingut que ho fan bàsicament en castellà, perquè ho facin en català, tu has pensat, pues, em podria avisar a mi, els cabrons?
0: Aviam, sempre... Això, però crec que en qualsevol ocasió sempre hi ha un punt de... Quan veus un projecte que t'hi veus, dius, ostres, com m'agradaria estar fent aquest projecte a mi... Sovint és enveja sana, realment, perquè al final...
1: No,
0: perquè sóc una persona que no sóc gaire de fer mala maror, no?, d'aquestes coses.
1: Però ha de fer ràbia.
0: Clar, quan hi ha aquest component del tema de, no, del castellà, del català, crec que és molt important que es posi el focus a la gent que fa una feina activa perquè el català segueixi estant present a tots els entorns possibles. Si fa uns quants anys hi havia poca creació en contingut en català i ara n'hi ha molta més, és gràcies a aquesta gent que ha picat pedra des del principi, mm-hmm, i que no s'ha rendit i que no ha pensat, ostres, el català és menys interessant o és menys guai per la gent jove.
1: Tu has fet aquestes apostes al principi.
0: Sí, he de dir que l'he fet no per un convenciment, no per un tema d'activisme, no per militar, sinó per un tema d'organicitat, perquè a mi em surt així, perquè és com sento, és com penso. Però també és cert que he rebut tants i tants comentaris de tanta gent, gent que no conec a xarxes i gent que sí que conec personal, de, ostres, és que arribaries tan lluny fent-ho en castellà, és clar, que el que facis tan bo, que ho hauria d'haver tanta gent, doncs...
1: És aquests dos dimoniets, no? Hi ha, sí, l'Àngel en una banda i el dimoni a l'altra, i clar, van menjant l'orella.
0: Exacte, però en el moment en que et sents... Clar, el que deia abans, no? No vull deixar de ser jo en cap dels meus vídeos, doncs per ser jo ho he de fer en l'idioma que em surt, que és en català, i al principi va ser com una cosa purament orgànica. Ara sí que jo crec que, si ho segueixo fent en català, a part de perquè vull, ara sí que hi ha un punt d'abanderar una cosa, que és dir, és que ho hem de fer, és que ho hem de fer, si no volem que el català mori, doncs s'ha de fer totes bandes.
1: Mm-hmm. En tot cas, la teva aposta per la música i per formar part d'aquest ecosistema d'aquest panorama musical català, jo crec que t'està donant rèdit, t'està donant rendiment, i ets algú que s'ha fet el seu lloc, diguéssim, no?
0: Això mai ho saps, realment. La sensació és que...
1: No pots parar mai, tampoc, eh? Clar. Et passarà alimentant, però...
0: Exacte. Hi ha moments que trobo falta tenir una feina estable i una nòmina final de mes, però és el que té, no? Quan vols dedicar esforç a una cosa que forma part del món artístic, no?, de la creativitat, bueno, és un pacte amb la inestabilitat, és així. I és qüestió de tenir convenciments, no?, de seguir treballant, de picar pedra. També de... Una cosa que m'ajuda és saber que en qualsevol moment podria canviar el rumb i deixar aquest ofici i fer una altra cosa, i crec que no em passaria res i tiraria endavant. Però mentre pugui continuar fent cançons, que la gent les vulgui escoltar, mentre pugui fer concerts i la gent vulgui venir als concerts, jo això ho firmaria eternament.
1: El millor del que fas és aquesta versatilitat, aquesta capacitat per sense que tenir cap mena de prejudici, tirar-te a la piscina i fer coses d'estils molt diferents.
0: D'entrada és el que més em motiva. Per mi, cada repte musical, sigui a les xarxes, o sigui a l'escenari, o sigui a un programa de tele o de ràdio, és el que em motiva, perquè crec que, si no, crec que m'avorriria. Si només fes cançons, no? Si només em dediqués a escriure cançons a un estudi i sortís d'allà, crec que m'avorriria.
1: Julen, acabem l'entrevista, agraint-te molt la visita, i jo crec que hem d'acabar amb Et canto, que és aquesta cançó tan especial que hi has inclòs i que et defineix una mica la teva idea de l'amor, suposo, no?
0: Jo crec que recentment és la que em toca més a flor de pell, sí.
1: Doncs això, Julen, gràcies per venir i fins la pròxima.
0: Moltes gràcies, fins aviat.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

0: Sí, està guapo.
1: Aquest és el podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Sexeni i Svetlana amb Josep Maria. El 2 és per Marcos i Fastuc. I el número 1 és per Siderlani Tutu Turu. Amb ells marxem. Fins la pròxima setmana. Adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Veneçuela reforça la cerca de supervivents del doble terratrèmol de dimecres passat, ja fa més de 72 hores, amb un desplegament de maquinari pesant per retirar les runes dels edificis esfondrats i amb l'arribada de més grups de rescatistes d'altres països, entre els quals d'Espanya. Un segon contingent d'emergència, amb més de 60 efectius espanyols, ja es troben al país caribeny i s'incorporaran el més aviat possible a les tasques de cerca. Entre els 60 rescatistes, una quinzena de bombers de la Generalitat que se sumaran a la resta d'efectius ja desplegats i han arribat amb la voluntat d'ajudar en tot el possible.
2: Principalmente colaborar en la medida de lo posible y entre todos pues que hagamos un buen trabajo.
3: Preparados para lo que nos encomienden y lo que nos esperamos es mucha gente atrapada según las informaciones.
0: Segons el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, en declaracions a Ràdio Nacional, es mantindrà el compromís d'Espanya amb els veneçolans més enllà del termini en què es considera que existeixen més possibilitats de recuperar persones amb vida.
4: Esos rescatistas de la UME, de 6 comunidades autónomas, el primer paquete de ayuda financiera de 1 millón de euros, los convenios con ONGs activados, todos los fondos multilaterales de emergencia a los que participa España ya está entregándose.
0: Segons Álvarez, són 152 espanyols desapareguts al país. Hi ha encara per rescatar 14 persones més localitzades sota les runes. Els terratrèmols s'han saldat

0: provisionalment, amb més de 1.400 morts, 9 dels quals espanyols, i més de 3.000 ferits, a més de 6 milions i mig d'afectats. I encara de l'exterior, la Fiscalia de París ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident d'una avioneta que s'ha estavellat als afores de Nancy, a l'est de França. Laura Zurriaga, bona tarda.
1: Bona tarda. Han mort tots els tripulants, 5 persones que es disposaven a saltar en paracaigudes, 5 monitors i el pilot. El ministre de l'Interior i el ministre de Transports francesos ja es troben al lloc dels fets. L'alcalde de Meurthe-et-Moselle...
2: L'avion était en phase ascensionnelle et sans aucune explication.
1: Ha assenyalat que l'avioneta estava en fase d'ascens i que sense explicació aparent ha començat a caure en picat. L'alcalde de Nancy, de la seva banda, ha assenyalat que hi ha moltes víctimes a nivell psicològic que han presenciat l'accident en directe. Per això s'ha posat a disposició d'ells eines de suport psicològic. L'accident, que ha causat 11 morts durant el baptisme de paracaigudisme, és un dels pitjors registrats a França en les 3 últimes dècades.
0: A casa nostra, en un diumenge de tornada, ens interessem ara per l'estat de les carreteres. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, seguim parlant de nombroses aturades a diferents punts de la xarxa viària. De moment, destacar la C32 aquí per un accident a Viladecans, en sentit Barcelona. Hi ha cues des de Gavà fins a aquest punt, uns 2-3 quilòmetres força aturats en sentit Barcelona. A la C31, per cert, al Prat de Llobregat també hi ha lentitud en retencions per entrar a la capital catalana, i de fet més enrere hi ha trams força plens en aquesta C31, sobretot a la zona de les costes del Garraf. Destacar també, en aquest cas per un vehicle variat, a la C17 a Malla, aturades, aquí més puntuals, en sentit Barcelona, i a l'autovia 2 per les obres que afecten el tram de Copons, uns 2 quilòmetres en sentit Barcelona. Ja per volum de trànsit, destacar en la casa de l'autopista AP7, trams fragmentats, sobretot a la zona de Vilafranca del Penedès, sentit nord, i la zona de Sant Celoni, de Cardedeu, en sentit sud. A l'autopista de Maresme, lentitud amb aturades entre Arenys i Llavaneres, sentit Barcelona, més endavant a Premià, tot plegat en la mateixa direcció. Tornant per la C31, la zona de Platja d'Aro, en direcció Llagostera, o també tornant per la C16, molt de trànsit avui entre Guardiola de Berguedà i la Nou de Berguedà, i també a l'altura de Cercs. És tot, bona tarda.
0: I pel que fa al temps, d'una banda, ull viu al Pallars Jussà, la Noguera i el Segrià. Extremeu les precaucions perquè es pot produir localment pedra de més de 2 centímetres de gruix i forts vents amb possibilitat de tornados, esclafits o mànegues. I d'altra banda, aquesta nit serà una nit de calor especialment intensa a les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i també el Vallès Oriental. I en esports, el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, ha establert un nou rècord d'Espanya dels 200 metres lliures en imposar-se a la final dels campionats nacionals que es disputen a Palma de Mallorca amb un temps d'un minut 46 segons. És la segona marca que bat Huck ara al Club Natació Terrassa, ja que divendres va rebaixar en 36 centèsimes el rècord del 100 metres lliures. De moment és tot per part nostra. Tornem amb més informació al punt de les 8, aquí a Ràdio 4.
4: Ràdio 4.
5: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
6: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
5: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
7: Podríem llevar-nos a les 8.
5: Però per què, si ens encanta?
8: Badó, no puc més.
9: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
8: Badó, em passo el programa de tardes.
9: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
5: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
10: Bon dia i bona sort.
11: Bon dia i bona sort.
10: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
12: Territori clandestí, amb Consol Sáenz.

Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Arribats a aquest punt de la pel·lícula, una vegada hem passat el sonar, també la revetlla de Sant Joan, qui més qui menys comença a pensar, o ja només pensa, en agafar-se unes segurament merescudes vacances, qui ho pugui fer, evidentment. No per tothom, és possible. Sí, com sigui, amb la calorassa que fot... Home, doncs, la veritat és que és un bon moment per relaxar-se i agafar un llibre. I avui l'Oriol Rossell em sembla que ens farà un parell o tres de propostes literàries precisament per aquests pròxims dies. Però si encara teniu ganes de sortir, si encara teniu ganes de gaudir de la música en directe, ja sabeu vosaltres que l'estiu és sinònim de festivals i, com dèiem, ja hem passat, pel que respecta a macroesdeveniments, evidentment, el món musical, afortunadament, té moltes altres iniciatives, però els macroesdeveniments doncs, ja ens han tingut oportunitat d'oferir exemples com ara el Primavera Sound, també el Sonar, i res, la setmana vinent ja tenim a sobre el Festival Vida, que se celebra a Vilanova i la Geltrú. Us farem 5 cèntims del que podem trobar en aquesta mostra musical. Per tant, avui, Vida i Biblioteca Inflamable, aquí, al territori clandestí.

I us ho deia, molta atenció, si voleu agafeu llapis i paper o senzillament recupereu els nostres podcasts, que ho podeu fer a través de les nostres xarxes i evidentment també fora el recomanable a través de la web i de RTV Play, allà teniu tots els territoris, totes les biblioteques inflamables, però vaja, us ho dèiem perquè avui l'Oriol Rossell ens fa unes recomanacions literàries d'allò més interessants que viatgen des de tot allò que té a veure amb amb els aficionats a la música dintre dels moviments LGTBIQ+, també des de tot allò que té a veure amb la música noise i, per què no, també fa referència al que podrien ser les bandes sonores d'una de les pel·lícules de les que tothom parla aquests últims dies, com és The Backrooms. Tot això i més a la biblioteca. Gonna take-

Sol, hola canalla. Si recordeu, fa unes setmanes parlàvem, aprofitant la vinentesa de que ens acostem als 50 aniversari del punk, nada menos, aquesta publicació del primer single dels Damned, el 1976, el New Rose, doncs aprofitant aquesta efemèride, us ho deia, vam aprofitar per parlar de England's Dreaming de John Savage, possiblement el llibre definitiu sobre el punk i en concret sobre els Sex Pistols. Un llibre que venia a explicar més o menys, d'alguna manera, que el punk comença i acaba amb els propis Sex Pistols. En aquella ocasió comentàvem que Savage és possiblement un dels dos, tres millors crítics musicals i, per extensió, culturals de la nostra època. Un escriptor absolutament talentós, amb una habilitat per desxifrar les claus dels fenòmens culturals i contextualitzar-los en els seus marcs sociopolítics, econòmics, històrics en general, absolutament prodigiosa. Doncs bé, resulta que fa molt pocs dies ha arribat a les estanteries de la nostra biblioteca inflamable el nou llibre de John Savage. Nou relativament, perquè és una traducció, és un llibre que ja té un parell d'anys llargs, potser. De fet, no recordo si l'hem esmentat alguna vegada, però jo vaig tenir ocasió de llegir-lo en anglès i ara està disponible en castellà. Es titula El Público Secreto, l'ha publicat Liburuac i, com tot el de John Savage, és una autèntica virgueria. 900 pàgines, cadascuna d'elles una meravella, val el seu pes en or. I de què va El Público Secreto? Doncs va de com la història del pop i de la cultura popular al segle XX està travessada, està determinada per la influència de persones que pertanyen al col·lectiu LGTBIQ+. No parla simplement de la figura de l'homosexual o de la persona queer, com vulgueu dir-li, dins del marc cultural contemporani, sinó de com moltes persones homosexuals, queer, no fluïdes, etc., etc., han introduït valors de canvi importants en la música pop, sobretot. El llibre, a més, abasta des dels anys 50, des de Little Richard fins als darrers 70, fins bàsicament la música disco, parla del glam, evidentment, parla de Bowie, parla de Sylvester, parla de la Dusty Springfield, parla del Joe Meek, un dels grans pioners de l'electrònica pop. Tots ells persones que han canalitzat una vivència del gènere i de la sexualitat heterodoxa, si més no diferent a la normativa hetero, i a través d'aquests filtratges en la cultura mainstream, a través del discurs musical, han aconseguit, van aconseguir, i encara aconsegueixen avui dia, modificar la manera en què entenem el subjecte, la manera en què entenem la nostra pròpia sexualitat, la manera en què entenem el que és el gènere. Per tant, virgueria d'aquests que dius, mira, ara que arriba l'estiu, tinc temps, 900 paginotes meravelloses. El Público Secreto, de John Savage, a l'editorial Liburuac.

Per cert, una curiositat. Qui ha traduït el Público Secreto de John Savage? Doncs ni més ni menys que el Tito Pintado. I qui és el Tito Pintado? Es preguntaran els i les més joves del lloc. Doncs el Tito Pintado, molts i moltes, els que ja tenim una certa edat, el recordem, el coneixem, perquè era el vocalista de Penélope Trip, primer, i després de Telefilm. Dues formacions musicals que en el seu moment, els primers anys 90, van participar d'allò que es va dir noise pop. I el que són les coses, si John Savage és un dels grans mestres de la crítica musical contemporània, l'altre, evidentment, és un vell conegut de la Biblioteca Inflamable, Simon Reynolds. I a què ve això? Doncs que Simon Reynolds, nois i noies i noies, té llibre nou i ja ens l'hem llegit i parla justament de noise pop, entre d'altres coses. Aviam, aclarim una miqueta. Una altra bona tutxara, 400, més de 450 pàgines, és que el tinc aquí davant i l'estic fullejant, més de 450 pàgines, títol Still in a Dream, Shoegaze, Slakers and the Reinvention of Rock 1984-1994, publicat per White Rabbit Books. Aviam, com sempre, ens estem passant de llestos i ens estem adelantant perquè sé que aquest llibre sortirà en castellà a principis de 2027. No puc dir gaires més coses perquè encara no s'ha fet públic. Jo tengo mis contactos i mis cositas. Us ho garanteixo que sortirà en castellà, però jo, sincerament, com a fan de Simon Reynolds, m'ho estava fent a sobre i no he pogut evitar la temptació de comprar-me'l en anglès i llegir-me'l en qüestió d'una setmana. Així tal qual us ho dic. I què és aquest Still in a Dream? Doncs, d'alguna manera, el Simon Reynolds, per si algú no ho coneix, Simon Reynolds, estem parlant de l'autor de Energy Flash, per exemple, no? El gran clàssic sobre la cultura rave, o de Rip It Up and Start Again, que es va traduir com a post-punk, o Shock and Awe, que era un magnífic llibre sobre el glam, i sobretot és l'autor d'un dels estudis culturals sobre la cultura contemporània més lúcids dels últims temps, que és Retromania, un llibre que es va publicar el 2011, però que segueix sent completament vigent. Doncs Simon Reynolds ha publicat, us dic, aquest Still in a Dream, que el planteja d'alguna forma com una continuació de post-punk. És a dir, si a post-punk parlava d'aquest canvi de paradigma que ve després del punk a finals dels 70 i ocupa fins als primers 80, grups com Gang of Four, The Pop Group, inclús l'electrònica de The Human League, etcètera, etcètera, aquí reprèn aquesta cronologia a partir de l'any 1984 fins al 1994 i manté la tesi del tot agosarada però molt ben argumentada que aquesta dècada del 84 al 94, en contra del que se sol pensar quan pensem en la música dels 80 com una cosa bastant apestosa, va ser en realitat una era radicalment brillant, innovadora, en la qual la música rock es va transformar radicalment en una mena de nova etapa psicodèlica en la qual els músics van descobrir lo textural, és a dir, un so immersiu abans que discursiu, no? És l'època de les guitarres ultradistorsionades, és l'època del shoegaze, d'aquest so dolç i al mateix temps hiperelèctric, no? De Jesus and Mary Chain, de My Bloody Valentine, de les veus celestials de Cocteau Twins, per exemple, no? De bestieses com Big Black, d'apostes molt radicals d'avantguarda com Sonic Youth, no? Una absoluta reinvenció de la guitarra elèctrica.

Ara bé, i que consti que em sap molt greu perquè sóc molt fan de Reynolds i no m'agrada criticar-lo. Aquest Still in a Dream, aquest nou volum de Simon Reynolds que acaba de publicar a Quiet Rabbit Books i que apareixerà en castellà d'aquí mig any, és un llibre que m'ha deixat amb un regust una mica estrany. I per què? Perquè tractant-se d'una obra que ve de la mateixa persona que va escriure quelcom tan monumental com Retromania, que ha apostat tan reiteradament per atacar d'alguna manera l'exercici nostàlgic en la pràctica pop. Recordem que Retromania, el seu subtítol era l'addicció del pop al seu propi passat. Doncs jo he trobat que aquest Still in a Dream és un llibre profundament nostàlgic. És un llibre no tan nostàlgic en el sentit d'enyorar alguna cosa perduda, que també algú d'això hi ha, però crec que té a veure amb una qüestió generacional. Simon Reynolds deu tenir, si no els té ja, deu rondar els 60 anys. Però aquest escriure en passat d'aquesta manera, aquest intercalar episodis autobiogràfics explicant la seva carrera com a crític, primer fent fanzins, després a Melody Maker, una mica explicant batalletes, vulgues que no, doncs em xirria una micona. Això sí, escriu com els àngels, d'això no hi ha cap mena de dubte, segueix fent anàlisis d'una finura i d'un rigor i d'un saber explicar, saber comprendre el perquè de les coses deslumbrant, és Reynolds 100%, però sí que, no sé, després de Retromania i de Futuromania, el seu complementari, que en vam estar parlant l'any passat, aquest Still in a Dream, doncs, no sé, clar, què ha de fer el Simon Reynolds? Escriure del passat? Perquè qui escriu del present? Justament, que cal, val la pena esmentar-ho, el seu fill, Kieran Reynolds, que s'està instituint com una veu a tenir molt en compte a l'hora de la lectura sobre música. I, de fet, no fa gaire va sortir una entrevista molt divertida, em sembla que era GQ, que li feia el Kieran en el seu propi pare parlant de Still in a Dream. Si voleu, busqueu-la per internet perquè és força reveladora. Però, insisteixo, és un llibre de Simon Reynolds. Com sempre, Simon Reynolds és brillant, però hi ha aquest punt de nostàlgia que a mi em xirria.

A tot això, ja heu vist Backrooms? Ja l'has vist a Consol? Si no l'has vist, l'hauries d'anar a veure. Que sé que ets aficionada al cinema de terror, igual que jo. La pel·lícula sensació de la temporada, com suposo que ja sabrà més o menys tothom, perquè se n'ha parlat fins a la sacietat, està dirigida per un nano de 21 anyets, que, de fet, va saltar a la palestra dirigint la seva pròpia sèrie de YouTube sobre el tema dels backrooms, d'aquests espais, d'aquestes oficines buides, absolutament inquietants, no? Aquests espais liminals. El que potser no tothom té clar és que el tema dels backrooms, que ja n'hem parlat aquí al programa, i ara veureu per on vaig, sorgeixen com un creepypasta, no? Com una d'aquestes llegendes d'horror que es generen col·lectivament a internet i que formen part, i ja en vam parlar fa uns mesos, d'Exit Reality de la Valentina Tani, un assaig super revelador sobre el que ella anomena les estètiques d'internet, una mena de genealogia històrica d'aquestes expressions a mig camí entre l'alta i la baixa cultura, creades moltes vegades amb xarxa, aquestes estètiques d'internet que d'alguna manera acaben finalment redundant en el món matèric, no? Acaben tinguent influència fora de la xarxa. A què ve això? Doncs ve a que tenim aquesta cosa de pitonissos. Fa uns mesos vam parlar d'Exit Reality com un d'aquells llibres publicat per l'editorial Nero, com un llibre interessantíssim, i me'n recordo que dèiem que algú el tradueixi, que algú el tradueixi. Doncs mira, s'ha traduït. No dic que per influència nostra, estic segur que el tracte estava tancat des de molt abans que nosaltres en parléssim, però, per au per bé, els amics i les amigues de Caja Negra, com no podia ser d'una altra manera, acaben de publicar Estètiques Liminales, que és el títol que li han posat a l'edició en castellà d'Exit Reality de la Valentina Tani. Aquesta genealogia de les estètiques d'internet que neix amb el Vaporwave i arriba fins als Backrooms, on parlen de Medieval Core, que me'n recordo que tu, Consol, et tronxaves quan t'ho vaig estar explicant i vam estar posant música Medieval Core. Doncs ara el teniu en castellà a l'editorial Caja Negra amb el títol Estètiques Liminales. Si us ha flipat Backrooms, necessiteu llegir aquest llibre. Si no sabeu de què parlo, encara més necessiteu llegir aquest llibre. Aprofiteu l'estiu, que teniu temps, que teniu connexió a internet, que a mi no m'enganyeu, per molt a la muntanya que us n'aneu, tots us emporteu el telèfon i podeu investigar totes aquestes coses estranyíssimes que fa la jovenalla a les xarxes.

Doncs ja teniu aquí algunes de les recomanacions literàries que ens feia l'Oriol Rossell amb una banda sonora absolutament magnífica. Però us ho dèiem, a més de llegir, ens queden moltes hores de música en directe, entre d'altres, les... Right about now, the funk soul brother, check it out now.

0: Doncs queden pocs dies per gaudir d'un dels festivals, jo diria que més estimats, d'arreu de Catalunya. Dani Poveda, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, què tal? Com estàs?
0: Molt bé, molt bé. Dic més estimats perquè, mira, quan parles amb la gent que és habitual del Vida o que ha tingut ocasió de trepitjar Vilanova per assistir a aquesta mostra en alguna ocasió, la gent sempre parla bé, tu. Vull dir que no hi ha gaires crítiques.
1: Bé, això és bo, no?
0: Molt.
1: Ens hem de sorprendre perquè no hi ha crítiques, no? Bé, portem molts anys a la nostra ciutat, a Vilanova i la Geltrú, doncs, treballant doncs, per descentralitzar la cultura. Suposo que té molt a veure amb que la gran majoria de persones que estem dintre l'organització són músics i venim del món de la cultura i quan decidim doncs, a principis del 2000 començar a fer actes a la nostra ciutat, doncs es nota que estimem Vilanova i la Geltrú i que és la nostra ciutat i ens agrada doncs, ser molt hospitalaris amb el públic i això al final es nota perquè tenim un públic molt fidel que ens agrada que siguin exigents amb nosaltres i agafar aquesta responsabilitat perquè vinguin durant 3 dies, el primer cap de setmana de juliol, cada any a reunir-se amb els seus estimats, no? Amb els seus amics, amb les seves parelles, amb els seus fills i gaudir una mica d'aquest món tan boig que ens ha tocat viure d'una manera pues, gloriosa amb grans grups i no sé, un servei doncs, amb un valor afegit especial.
0: Doncs en aquest món tumultuós, com explicava el Dani Poveda, director del Festival Vida, que se celebra els dies 2, 3 i 4 de Vilanova i la Geltrú, aquestes jornades representen una miqueta amb la calma, no? I diem la calma perquè acostumats com estem a la voràgine que envolta els grans macrofestivals, endinsar-se en aquest bosc que acull el Festival Vida és tenir aquella sensació de que el món, si més no, s'atura durant unes hores i que podem compartir la música, el gaudi amb la gent que està allà present. Dani Poveda, no ha estat fàcil segurament arribar fins aquí en un festival de les característiques del Vida, en un festival que se celebra a una localitat com ara Vilanova. Com ha anat aquesta 12a edició, tenint en compte doncs, com van les coses en el món de la música, canviant d'aquesta forma, amb aquests macroesdeveniments, amb aquestes macroresidències, amb aquestes maneres de fer que ja fan la sensació de que el capitalisme s'ha apoderat del tot d'alguns segments de la indústria musical?
1: És una pregunta d'aquestes interessants. I segurament quedaré incompleta, no? la resposta, però sí que entenent que hem de ser justos amb el nostre públic i amb la idea primogènita que teníem des de la primera edició, que era tractar el públic com a persones i no comunitats, i el més important, fer que les propostes artístiques d'arreu del món, doncs sigui quina sigui, des d'un gran escenari amb un Fatboy Slim o l'any passat que teníem una Ichiko Aoba que venia des del Japó, aquest any tenim l'Aldous Cardi,

finca ve de Nova Zelanda i que amb un productor que és el John Parish i el fem venir, saps, a Vilanova i actuen i hi ha música molt íntima i música molt gran i música molt espectacular i d'altres que són psicodèlia i d'altres que fan garatge. Al final, al vida crec que hem arribat a la conclusió de que tenim el concepte com molt treballat, que hi ha un fil conductor, que passen moltes tipologies d'emocions i sensacions doncs, a través dels diferents estils musicals que conformen doncs, l'àmplia gamma de la línia editorial del festival, que pot ser inclús eclèctica, que és una paraula que a mi no m'acaba d'agradar molt, però sí, s'ha de reconèixer que també toquem molts pals, per tant, una part eclèctica sí que tenim, però amb una línia editorial central que està definida i que el públic... és que sense treure el cartell ja compra entrades. Doncs vol dir que sí que és veritat que podem ser d'aquelles idees que s'han protegit i que al final el concepte fa que venguem entrades sense treure el cartell i que tinguem un públic exigent que és molt fidel, perquè intentem no trair-li ni una sola de les comunicacions que fem, no? I amb això ens va la vida i és la nostra manera de treballar. I mentre ens deixin, i dic que ens deixin perquè al final depèn de tantes coses fer un festival, és tan arriscat fer un festival que si un dels aspectes, doncs, així com que no et sé definir ara, però que hi ha molts aspectes molt importants, fallés, el festival seria difícil que es pogués dur a terme, no? Com la manera com el pensem. Doncs això, estem molt contents de treballar així. Quin rotllo t'he fotut, no? Però és que la pregunta era complicada.

0: Jo hi ha una cosa que m'agradaria que m'expliquessis, perquè qui ha anat al Vida ja sap que bé, doncs hi ha aquells dos grans escenaris, però després hi ha els raconets, no? Els raconets on passen coses, però passen coses que probablement són d'aquelles que queden en el més absolut dels records, no? I alguns dels espais meravellosos del Vida són, per exemple, aquest petit vaixell on hem vist actuacions tan absolutament flipants i que aquesta vegada acollirà, entre d'altres, la del Gerai Cortés. Llavors jo el que vull saber, Dani Poveda, és quan vosaltres us adreceu als artistes que formaran part d'un festival com ara aquest, els hi doneu l'oportunitat de triar, de decidir on...
1: És que passa una cosa molt curiosa ja al Vida, i és que quan tu parles amb un mànager o un mànager s'adreça a tu, et diu en quin escenari creu que hauria de tocar del Vida. És superfort. És superfort. Llavors estan després artistes com el Gerai Cortés, que a més és amic de la família del Vida, que diu, compadre, ponme a tocar donde

0: quieras, mientras el público me quiera escuchar, tú decides dónde quieres que toque, ¿sabes? ¿Y cómo vengo? ¿Con la gente o vengo yo solo o cómo quiero que venga? ¿Sabes? Claro, la Gerard Cortés és un cas a part perquè és segurament un dels músics més impressionants que tenim no només al nostre país, sinó a tot el món, i tenim molta sort de viure el seu mateix moment per poder-lo veure en directe, que això ja em sembla algú fascinant.
1: La música de Gerard Cortés serà un de les protagonistes d'aquesta nova edició del Vida, ho deia el Dani Poveda, Fatboy Slim, Lia Kali, també Guitarrica de la Fuerte, Ralphie Chou, San Etienne, moltíssims altres, però no em voldria acomiadar Dani Poveda sense començar pel principi, i al principi doncs estarà protagonitzat, crec que en part, no?, per al Petit de Caloril, que es munta una processó metafísica bastant surrealista, no?, també.
0: Aviam, això del concert inaugural és una cosa que el públic ha de saber, que és que el festival brinda l'oportunitat a un artista de casa doncs a fer i a culminar un somni que tingués i dur a terme un concert que és, seria impossible de generar si no hi hagués un mecenes o un festival, en el cas com aquest cas és el Vida, i li digués, ei, aprofita totes les nostres infraestructures i tota la nostra capacitat de poder invertir en aquesta idea per poder fer el teu gran somni, que sigui pues, X, un concert concret. I... ja és la tercera edició, la primera sembla la Clara Peya, XXL, després vam fer la Big Band de la Ludwig Band, i aquesta és la tercera edició, i a quina és més difícil? Doncs pues vinga, som-hi, cada any es complica més, tinc la gent de producció una mica preocupada, tinc el Petit de Caloril, que vindrà amb gairebé 200 persones, que estaran fent rues metafísiques per tot el festival, i això ho culminaran a dalt d'un escenari. En aquesta rua metafísica tindrem artistes de la talla de l'Star Terrelena, Ferran Palau, Marc Pujol, Dan Peralbo i el Convoy, Remei de Calafresca, Gavina MP3, la Ludwig Band també repetirà en concert inaugural, l'Esperit, Balls Populars de Vilanova, atenció, els Balls Populars de Vilanova, o sigui, una cosa superimportant a Vilanova, o sigui, atenció, Vall de Cintes, Vall de Gitanes, Vall de Panderos, Vall de Pastorets, Vall de Valencians, la Mulassa Presumida, la Mulassa Boja, Vall de Bastons, Banda Mestre Montserrat, també ve gent de Sitges, atenció, Sitges.
1: Ei, què m'estàs contant, Dani Poveda?
0: Sí, venen els Grallers de Sitges, l'Escola de Grallers de Sitges, els Mercets de Sitges, Ros, Mumúsic Circus i més d'un centenar en total de col·laboradors metafísics. O sigui, és una absoluta, permeteu-me dir una paraulota, que és que això es diu molt a l'oficina, és una subnormalada absoluta que ens encanta posar-nos en risc i posar-ho tot a disposició d'un públic que ha d'estar aquell dia doncs, una hora abans entrant al recinte per no perdre's ni un segon d'un espectacle que serà únic, impossible de repetir. La processó metafísica del Petit de Caloril. Atenció, senyors i senyors.
1: Això serà el dia 2 i serà l'entrada amb aquesta 12a edició del Festival Vida. Dani Poveda, moltíssimes gràcies i ens veiem a Vilanova d'aquí uns dies.
0: Moltes gràcies. Vinga, va, que estem treballant tot l'any per fer-vos feliços 3 dies. Vinga, som-hi.

Doncs són la gent de Remei de Calafresca, també seran en aquest festival Vida. Nosaltres ara sí ens acomiadem, tornem el pròxim dissabte

gaudiu d'allò més de la pròxima setmana. Sembla que baixaran una miqueta les temperatures, ja veurem, i ens ho expliquem el dissabte. Gràcies per la vostra companyia. Ja sabeu, Dani Granados, Oriol Rossell, Consol Sáenz, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Detinguts a Sabadell els pares d'un nadó mort per presumptament maltractaments. Segons fonts del Departament de Salut, el menor va ingressar a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i va morir com a conseqüència de les lesions. Els responsables mèdics van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. La Conselleria de Salut farà seguiment del cas i col·laboraran amb la investigació en curs. Les institucions implicades actuen amb les autoritats competents i actuen, diuen, amb la màxima transparència. De l'exterior a Venezuela s'eleven a 1.450 la xifra de persones mortes. 72 hores després dels sismes, els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar persones amb vida. La bona notícia, han localitzat 33 sota les runes. Laura Zurriaga.
2: Sí, un alè d'esperança en les hores més crítiques. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha volgut agrair la tasca als equips de rescat.
3: Hoy hemos conseguido 33 personas con vida y quería agradecerles. Hemos estado viendo el trabajo que vienen haciendo y es muy impresionante y muy emotivo. Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas.
2: Ho ha fet entre crítiques, no obstant, per interrompre la seva feina. A Venezuela han arribat rescatistes de 24 països, entre els quals Espanya, un segon contingent amb més de 60 efectius. L'altre vessant, el drama humanitari, es calcula que hi ha més de 6,5 milions de persones afectades. Per a molts serà la quarta nit que dormen al carrer. Segons UNICEF, 1,8 milions de persones necessiten ajuda humanitària de manera urgent, entre els quals hi ha 680.000 infants. Segons el ministre espanyol d'Afers Exterior, José Manuel Álvarez, en declaracions a Ràdio Nacional, es mantindrà el compromís d'Espanya amb els veneçolans més enllà de la fase de reconstrucció.
4: Esos rescatistas de la UME, de 6 comunidades autónomas, el primer paquete de ayuda financiera de 1 millón de euros, los convenios con ONGs activados, todos los fondos multilaterales de emergencia a los que participa España ya está entregándose

0: Són 152 els espanyols desapareguts al país. Hi ha encara per rescatar 14 persones més.
1: I de tornada a casa nostra, el procés de regularització extraordinària arriba a la recta final. El termini per presentar la documentació finalitza dimarts vinents, 30 de juny. Des del govern preveuen superar les 150.000 sol·licituds a Catalunya, més de 900.000 arreu de l'Estat. Les entitats socials que han acompanyat aquestes persones es queixen de les moltes traves burocràtiques que s'han trobat en el camí. Des de l'associació Mujeres Palante, que treballa per les dones migrants, alerta que moltes s'hi quedaran fora. Beatriz Cantero n'és la presidenta.
2: Porque las mujeres sobre todo trabajan en el área de cuidados, en limpieza, en cuidado de personas mayores y de internas. Y efectivamente las personas internas son el caso más grave de vulneración de derechos porque trabajan en condiciones muchas veces de semi-esclavitud, 7 días a la semana, 24 horas, con lo cual no les dan permisos para acceder.
1: A l'edició cap de setmana de Radio 4 hem parlat amb Vicky Columba, portaveu de la campanya Regularització Ja, que va posar en marxa la iniciativa legislativa popular origen d'aquest procés de regularització extraordinària. Columba s'ha mostrat molt crítica amb la vaga convocada a Correus dimarts, tot coincidint amb l'últim dia per poder presentar les sol·licituds.
3: I estarem vigilant perquè, si no fan aquesta feina el dia dilluns i el dia dimarts, nosaltres enviarem a tota la gent, a Comissions Obreres, a que facin els tràmits ells mateixos. Que sigui Comissions Obreres el que tramite aquestes regularitzacions el dia dimarts.
1: I tot just fa una hora informàvem de nombroses retencions en les carreteres catalanes en un diumenge de tornada. Anem ara a actualitzar la situació. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, seguim parlant encara diferents punts de retenció. En el cas de l'autopista AP7, tenim uns 6 quilòmetres entre Llorenç del Penedès i Castellet i la Gornal per un accident que hi ha hagut en sentit nord, en sentit Barcelona. Més amunt també hi ha trams d'intensitat de lentitud, sobretot a la zona de Vilafranca del Penedès, en aquesta autopista. En el tram nord de l'AP7 hi ha zones doncs, més fragmentades, de trànsit lent, d'aturades, com és la zona d'Hostalric, també Sant Celoni, o Cardedeu, en sentit també Barcelona. A l'autovia 2 hi tenim un tram afectat per retencions, per obres, volem dir, a l'altura de Copons, uns 2-3 quilòmetres, en sentit Barcelona, i per volum de trànsit també destacar la C-16. Aquesta tarda, molt volum de trànsit de retorn, de tornada, especialment entre Guardiola de Berguedà i la Nou de Berguedà, i més avall també a l'altura de Cercs, tot plegat en sentit sud. A les vies de costa, per exemple, la C31 es manté lentitud, aturades a Platja d'Aro, en direcció Llagostera, Nacional 2, també a l'altura de Tordera, o l'autopista del Maresme, d'una banda entre Arenys i Llavaneres, i més avall també la zona de Cabrera i de Premià. És tot de moment. Bona tarda.
1: També és tot de moment per part nostra. D'aquí a 55 minuts tornem amb més informació aquí a Ràdio 4.
5: Ràdio 4. Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
6: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
5: Ràdio 4.

0: El mes de juny de 2026 serà recordat com un moment clau per la biotecnologia i l'agricultura europees. El Parlament Europeu ha aprovat una nova normativa que permetrà l'ús de plantes editades genèticament amb tecnologies com CRISPR, una eina que permet modificar l'ADN de manera molt precisa. Aquesta decisió posa fi a anys de bloqueig regulador que havien deixat Europa en desavantatge respecte a altres països. Gràcies a aquestes tècniques es podran desenvolupar cultius més resistents a plagues, millor adaptats al canvi climàtic i potencialment més productius. La normativa, però, estableix algunes restriccions sobre els tipus de modificacions que es podran aplicar. Diversos experts consideren que aquests límits responen més a criteris polítics que no pas a evidències científiques. Tot i així, l'aprovació representa un avenç significatiu en la incorporació de les noves tecnologies genòmiques a l'agricultura europea i, sobretot, obre un nou camí pel desenvolupament de la recerca vinculada a l'alimentació.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
0: Hola, Núria, què tal?
2: La reproducció assistida i la medicina regenerativa són dos dels camps de la biomedicina que més han avançat en les darreres dècades i han estat transformant la vida de milions de persones. La reproducció assistida ha fet possible que moltes persones amb problemes de fertilitat puguin tenir fills, gràcies a tècniques com la fecundació in vitro, que des del naixement del primer nadó probeta l'any 1978 al Regne Unit ha donat lloc a més de 12 milions de naixements arreu del món.
0: Paral·lelament, la medicina regenerativa aprofita el potencial de les cèl·lules mare per reparar o substituir teixits i òrgans danyats, obrint noves perspectives pel tractament de diferents malalties. Aquests dos àmbits comparteixen una mateixa base científica, el coneixement profund de les primeres etapes del desenvolupament de la vida i del funcionament de les cèl·lules mare.
2: Per entendre millor aquest món, avui conversem amb una de les científiques que ha contribuït decisivament a fer avançar aquests camps, la investigadora Anna Veiga, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'IDI Bell. A la segona part, parlarem amb Nadia Blagordonova, investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB i l'Institut de Ciències Especials de Catalunya, i fa poques setmanes va recollir el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025.
0: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
3: Anna Veiga és llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Ciències Biològiques, que ha dedicat més de 40 anys a la recerca en reproducció humana, embriologia, genètica i medicina regenerativa. La seva trajectòria va començar en l'Institut Universitari de Sheus, on va dirigir el laboratori de fecundació in vitro que va aconseguir el naixement de la primera criatura concebuda per fecundació in vitro a l'estat espanyol. Actualment és la cap del grup de recerca de teràpia amb cèl·lules mare pluripotents dins el programa de medicina regenerativa de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, IDI Bell. També és directora del Banc de Cèl·lules Mare de Barcelona al mateix institut. Entre les nombroses distincions que ha rebut, destaquen la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica de Catalunya i la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya.
2: Benvinguda, Anna.
4: Hola.
0: Un honor tenir-te aquí en el programa avui.
4: Un honor per mi.
2: Vostè va participar, com hem sentit ara, no?, al naixement del primer nadó concebut per fecundació in vitro a Espanya l'any 1984. Quan mira enrere, no?, quantes coses han canviat, no?, suposo, en el món de la reproducció assistida des de llavors?
4: Moltíssimes, moltíssimes. Vam començar, doncs, això fa molts anys, i va néixer la Victòria com a primer exemple de que realment estàvem fent les coses més o menys bé. I en aquests moments jo venia pensant, si em preguntessin les coses més importants que han passat en reproducció assistida en aquests últims anys, jo en destacaria dues, una de bona i una de dolenta. La bona, bé, es va començar per la bona, és que han aparegut molts grups de recerca. Estic parlant sobretot del que succeeix aquí, però també és una mica el reflexe del que succeeix a Europa i a altres països. Es fa recerca en reproducció, en fertilitat. Quan vam començar nosaltres, tot això estava en una fase molt embrionària. I la veritat és que això és molt bo, perquè hi ha grups molt bons, s'hi està dedicant diners, i bueno, s'entenen molt, molt millor les coses de les enteníem nosaltres quan vam començar a treballar. La part dolenta és que tot el tema de la reproducció assistida ha agafat un caire comercial realment terrible, terrible.
0: No, però hi ha diners en joc, no?
4: Bueno, hi ha diners en joc, però com en moltes altres especialitats mèdiques. Però en aquest cas, jo diria que aquesta deriva tan comercial està fent mal. Està fent mal perquè s'estan utilitzant tècniques o es proposen tècniques determinades sense cap fonament científic, sense haver demostrat que serveixin de gran cosa. Són els propis pacients moltes

0: a vegades els que les demanden, és a dir, que tota la deriva aquesta, diguéssim, és algo que no m'agrada, que trobo que està fent mal en aquesta especialitat.
1: Després entrarem una miqueta més amb el tema de reproducció assistiva. Primer potser comencem una mica més amb la recerca que esteu fent a Lili Vell. Treballes, no?, amb cèl·lules mare pluripotents. Uh-huh. Què són? Explica'ns una mica.
0: A veure, són un tipus de cèl·lules mare, perquè la gent quan parla de cèl·lules mare engloba moltíssims tipus cel·lulars i això, bé, presta confusió. Les cèl·lules mare pluripotents són les que serien com les cèl·lules mare embrionàries, les que provenen d'embrions. Tots hem sigut cèl·lules mare embrionàries quan ens vam anar convertint en un individu, diguéssim. Aquesta és la base. I vol dir que aquestes cèl·lules tenen la capacitat de convertir-se en qualsevol tipus cel·lular. Aquesta és la seva gran propietat. En aquests moments, a més de les cèl·lules mare embrionàries, amb les que treballem des de fa ja molts, molts anys, es treballa amb un altre tipus de cèl·lules pluripotents, iguals que les embrionàries, però que no necessiten d'embrions per aconseguir-les. I aquestes cèl·lules són les que s'estan utilitzant en tots els laboratoris a nivell mundial que fan medicina regenerativa. Són les cèl·lules, es diuen IPS, cèl·lules de pluripotència induïda. I són iguals que les embrionàries. I poden donar lloc a cèl·lules de la retina, a cèl·lules del cor, a cèl·lules a neurones, a cèl·lules de la pell, a cèl·lules de l'intestí, a tot tipus de cèl·lules.
2: Perquè
0: pluripotents.
2: Perquè l'altra categoria, diguem, perquè ens entenguem, serien les cèl·lules especialitzades.
0: Exactament, és a dir, imaginem-nos com una piràmide, per dir-ho d'alguna manera. A dalt de tot hi ha l'embrió, que és tot i potent. A sota hi ha les pluripotents, que són aquestes, i a mesura que anem baixant en la piràmide, van perdent potència, fins a arribar a les cèl·lules que són totalment especialitzades i que no són capaces de convertir-se res més que en elles mateixes. Poden anar donant, per divisions, cèl·lules iguals que elles, però no poden convertir-se en res més. I a dalt de tot, és les que poden convertir-se en tot.
2: I posats a reparar un òrgan, no és més fàcil agafar aquelles especialitzades en aquell òrgan que no recorre en aquestes més de pisos superiors, pluripotents i que serveixen per tot?
0: Sí, el que passa que és que hem d'arribar en aquestes cèl·lules i aquestes cèl·lules, a més, les especialitzades tenen una capacitat limitada d'anar produint més cèl·lules. Les mare, com el seu nom indica, són les que tenen la capacitat d'anar donant generacions i generacions de cèl·lules. Aleshores, la idea de la medicina regenerativa és, a partir d'aquestes cèl·lules mare pluripotents, aconseguir el tipus cel·lular d'interès per tractar aquella malaltia, fabricar-les en el laboratori i utilitzar-les per fer un trasplantament a la persona que les necessiti.
1: Quins resultats, comentaves, la medicina regenerativa, no? Estem veient més prometedors avui en dia, no? Què estem intentant investigar en tot aquest camp?
0: A veure, com en tot en ciència, però sobretot en ciència que afecta a la salut de les persones i al benestar de les persones, sempre les expectatives són molt altes i sempre tenim tots, i també penso que també els investigadors també tenim aquesta tendència a fer, no diré que promeses, però a tenir unes expectatives molt altes i a dir, bueno, això d'aquí 10 anys ja estarem resolent el problema. Fa molts anys que parlem de cèl·lules mare pluripotents, fa molts anys que parlem d'embrionàries i aquests resultats tan espectaculars està costant una miqueta més del que ens pensàvem en arribar. El que passa que sí, s'estan obtenint resultats, s'estan ja fent assajos clínics amb aquestes cèl·lules fabricades a partir de cèl·lules mare pluripotents, en Parkinson, se n'estan fent en diabetis. El que succeeix és que, primera, costa molt de posar en marxa aquests assajos clínics. La regulatòria és una maquinària molt, molt feixuga a l'hora de com és lògic, perquè finalment el que hem de vetllar és per la seguretat del que fem. No podem envalentonar-nos i decidir que posem cèl·lules en una persona si no tenim molt clar que allò no només el curarà o li resoldrà la situació, sinó que sobretot no serà pitjor que el que estàvem en aquell moment. Per tant, sí, anem a poc, però sí, hi ha

0: bones expectatives, ja dic, ja hi ha assajos clínics en funcionament amb diverses malalties. Degeneració macular, els japonesos estan ja funcionant amb assajos clínics en aquest sentit. Parkinson, també als Estats Units i a Japó. Bueno, poc a poc.
1: I en què es basen aquests assajos? És treure les cèl·lules gastades, podríem dir, posar-ne de noves?
0: Bueno, potser no cal treure les gastades, perquè pobres, elles soles s'eliminen, però sí posar cèl·lules que funcionin, que hem fabricat al laboratori.
1: La recerca, no, amb embrions humans continua generant gran debat, no? De fet, amb humans no es pot fer. Quines garanties, no, existeix actualment perquè això no passi?
0: Jo crec que s'ha de distingir molt bé la finalitat d'aquesta recerca. I en diferents països hi ha diferents legislacions. En alguns països es permet fer recerca en embrions humans i en d'altres no. A Espanya es pot fer recerca en embrions humans. Nosaltres, per exemple, hem tingut diversos projectes en els quals hem utilitzat embrions que han quedat sobrants de reproducció humana assistida que les parelles han volgut dedicar a la recerca i que hem utilitzat per fer recerca amb aquests embrions. Una cosa és fer recerca i intentar respondre a qüestions. I una altra cosa és utilitzar aquests embrions amb els quals es fa recerca per utilitzar-los per reproducció. Això és el que no s'ha de fer fins que no tinguem realment molt clar que el que estem fent està bé, és segur i és un benefici per aquella parella i sobretot per aquell individu que ha de néixer. Aquesta seria la gran cautela. Però la recerca en embrions s'ha de potenciar i s'ha de fer. I, de fet, el que destacava amb la primera pregunta que m'heu fet en el programa és precisament que hi ha molts grups en aquests moments, o bastants grups en aquests moments en el nostre país, que estan fent recerca en reproducció, molta de la qual implica l'utilització d'embrions d'una qualitat realment excepcional. I això és molt bo.
2: Perquè aquestes altres cèl·lules que abans has comentat, les mare no embrionàries,
0: les IPS,
2: d'on s'extreuen?
0: Aquestes cèl·lules, això és una feina d'un investigador japonès realment brillant. Aquest investigador, que es diu Shinya Yamanaka, va fer un experiment en el qual va intentar entendre què era el que els donava a les cèl·lules mare embrionàries la capacitat de ser pluripotents. I va determinar uns 20 i pico de gens que eren importants perquè allò passés. Va anar reduint aquest nombre de gens fins que va acabar només amb 4 gens que eren absolutament imprescindibles i que va sobreexpressar amb una cèl·lula qualsevol, una cèl·lula de la pell, una cèl·lula de la sang, una cèl·lula del fetge, de la que fos. I apretant l'expressió d'aquests gens en una cèl·lula, la converteixes en una cèl·lula pluripotent. Entenc. Això li va valdre al cap de molt pocs anys, al cap de 8 o 9 anys o 10, el Premi Nobel. Que això és molt poc habitual, normalment, des de que una persona
2: fa... Són trajectòries llargues,
0: no? Sí, i se'ls dona a investigadors molt sèniors. Clar, en aquest cas... es va descriure això, es va publicar. Els mesos de publicar-ho, tots els laboratoris del món que estàvem treballant amb embrionàries vam intentar fer el mateix que havia fet ell i va funcionar a la primera. És a dir, evidentment que se li havia de donar el Premi Nobel perquè realment va fer un descobriment o una recerca absolutament capdalt. I molt reproduïble, que això...
1: Hem parlat també la introducció, no?, d'editar gens, de crear òrgans inclús al laboratori. Quines línies vermelles creus que la societat no hauria de traspassar, no?, en la medicina regenerativa en general?
0: A veure, el que pretén la medicina regenerativa, i en aquests moments se n'està parlant moltíssim, de longevitat i també amb un caire aquest caire comercial que comentàvem al principi també... El que hem de pretendre és intentar millorar la qualitat de la vida de les persones. No serveix de res augmentar la vida d'una persona si aquesta persona ha d'estar en una cadira de rodes, en unes condicions físiques i mentals deplorables. El que hem d'intentar és que el temps que aquella persona pugui viure, intentant curar les malalties que puguin anar apareixent i donant-li una qualitat de vida. Per mi, aquesta línia vermella és fàcilment traspassable, bueno, els matisos són difícils,
1: no?
0: de realment tenir-los clars, però en qualsevol cas el que volem és això, millorar la qualitat de vida de les persones i entendre també l'envelliment. És a dir, hi ha molts grups en aquests moments que estan treballant en envelliment i treballant en l'envelliment per entendre per què es produeixen aquestes malalties degeneratives que apareixen al final de la vida. Fa 90 anys no parlàvem d'Alzheimer.
2: Hi havia pocs ciutadans amb 90 anys, no?
0: Exactament. La gent no arribava a unes edats en què es poguessin començar a desenvolupar. No es parlava gaire de degeneració macular. En aquest moment s'està desenvolupant moltíssim el camp al voltant d'aquestes malalties per intentar resoldre-les. La gent viu més i ha de poder viure en bones condicions. I això és el que busquem.
3: L'edat continua sent el factor més determinant en l'èxit de la fecundació in vitro amb òvuls propis. Segons dades de Deixeus Dona del 2021 al 2024, la taxa d'embaràs clínic per transferència és del 56,3% en dones menors de 35 anys. Baixa al 49% entre els 35 i els 39 anys i cau fins al 22,7% a partir dels 40 anys. Aquesta disminució s'explica principalment per la pèrdua progressiva de qualitat dels òvuls i per l'augment de les alteracions cromosòmiques dels embrions. Tot i això, la probabilitat acumulada millora quan es realitzen diversos cicles de tractament.
1: La fecundació in vitro, no, avui en dia és una tècnica molt estesa. Quins són els principals reptes, no, que encara afronta la reproducció assistida, com sentíem ara, no, en clau d'èxit?
0: A veure, en aquests moments, bàsicament, el problema més important o el factor més determinant és l'edat de la dona. És l'edat de la dona. I això, diguem, és molt important a l'hora de tenir en compte que cada vegada les dones retrasen més l'edat de les seves maternitats. I, per tant, si abans es tractaven dones amb un promig d'edat de, pues, entre 28 i 32 anys, pues ara tot això va endavant, endavant, endavant, i, per tant, el repte més important és aconseguir embarassos en aquestes franges d'edat. El que passa que tenim a la fisiologia en contra, i això és un enemic bastant temible. Les dones quan naixem, tenim ja el número d'òvuls que serem capaces d'ovular al llarg de la nostra vida reproductiva. Això comença a passar a partir de la pubertat i s'acaba en el moment de la menopausa. Són aproximadament unes 400 ovulacions. Aquests òvuls es van gastant perquè els anem ovulant, i arriba un moment que ja no n'hi ha més, i a més, com més temps porten allà esperant per ser ovulats, més problemes poden arribar a tenir. Una dona de 40 anys no és igual de fèrtil que una de 35 o de 30, com ja hem començat. I, per tant, el repte és, bueno, pues intentar, diguéssim, optimitzar els resultats en aquestes dones d'edats més avançades. També es parla, en aquests moments, jo diria que hi ha, com amb tot, grups seriosos i grups no tan seriosos que estan treballant en aquest teòric rejuveniment dels rejuvenecimiento.
1: No em sortia en català. Dels òvuls?
0: Dels òvuls. Clar. Aleshores, a veure, els òvuls, com les persones, rejuvenir és...
1: És complicat.
0: Sí, crec que és bastant difícil.
1: Això està lligat a la comercialització.
0: Jo ho intento, però no. Això està... No estic sortint.
1: Està lligat a la comercialització que abans parlaves, una mica, cap a on està anant tot el tema de la fecundació in vitro, no?, i tot aquest tipus de medicina.
0: Sí, és a dir, de nou, hi ha grups seriosos que fan bona recerca, que publiquen els seus resultats, que expliquen realment el que funciona i el que no funciona, i d'altres, bueno, els quals, bueno, pues es parla de tècniques que no estan demostrades, que s'utilitzen metodologies que no és que siguin perilloses o insegures per als pacients, però que no donen els resultats que teòricament haurien de donar. Si s'aconseguirà rejuvenir els ovaris... jo no ho sé, no en tinc ni idea. És possible que... No.

0: ho vegi, però en qualsevol cas, a nivell conceptual és difícil d'imaginar. Poden haver-hi determinats compostos que poden ajudar a que no envelleixin tan ràpid, a que puguem millorar la qualitat, però sobretot el que hem de fer és un bon exercici a nivell social, i el que hem de fer és explicar a les parelles, explicar a les noies, a les nenes, que la fecundació in vitro no ho arregla tot, i que per molt que hi hagi la fecundació in vitro, quan elles tinguin 40 anys, els seus ovaris tindran 40 anys i tindran moltes dificultats a l'hora d'aconseguir reproduir-se.
1: I molts menys òvuls, no?, per utilitzar ja.
0: Evidentment, molts menys òvuls, i realment, a veure, també hi ha altres coses que la gent no coneix i que diuen, oh, mira, però és que aquella, que és aquella actriu o aquella no sé què, té 52 anys i ha tingut una criatura. Sí, miracles, bueno, no.
1: Excepcions,
0: o sigui, aquests òvuls que ha fet servir, que ha utilitzat aquesta pacient de 52 anys, no són seus, són
2: d'una donant
0: jove que ha donat els òvuls perquè aquesta senyora pugui tenir fills als 52 anys. I això és el que s'ha d'intentar explicar. L'altre dia una pacient em deia, és que jo no n'era conscient de que jo als 40 o 42 anys ja no podria quedar embarassada o tindria moltes dificultats. No ens ho expliquen, i és veritat. No està ben explicat.
2: Ara, de fet, molta gent, per això, hi ha la moda de congelar òvuls quan s'és jove i llavors els utilitzen.
0: Sí.
2: Això és una tècnica...
0: Això sí, això és...
2: Solució?
1: Recomanable.
0: A veure, evidentment, si congeles els òvuls quan tens 25 anys i els fas servir quan en tens 40, és com si tinguessis 25 d'edat ovàrica, diguéssim. Això està claríssim. El que passa que és intentar posar un parche, per dir-li d'alguna manera. El que hauríem d'aconseguir, encara que no només és una qüestió pues a nivell laboral, però hauríem d'aconseguir que les dones, pel fet de tenir fills, i en el moment que s'embarassen i que tenen criatures i que volen ocupar-se d'aquelles criatures, això no vagi en detriment de les seves carreres professionals, que les dones puguin estar exactament en el mateix nivell que els homes. És evident que els homes de les generacions dels més joves estan intentant posar-se al nivell. I diria que encara potser no hi han arribat del tot, però en molts casos sí que estan al nivell. Estem parlant de societats com la nostra, societats desenvolupades. No parlem d'altres situacions en les quals això ni es planteja perquè aquesta no és la qüestió, però en qualsevol cas estem avançant a poc a poquet, les dones aconsegueixen compatibilitzar amb les seves parelles i compatibilitzar la feina amb la cura de les criatures... Però tot això és realment complicat.
1: Perquè l'estil de vida, tant d'homes com de dones, l'estrès que portem tots, això acaba passant factura de cara a aquestes matèries? O no és un factor de l'edat? I...
0: L'estrès acaba passant factura a tots els nivells, no només a nivell reproductiu. Acaba passant factura en la salut en general de les persones. I, evidentment, també acaba passant factura a nivell reproductiu. En el cas dels homes pot empitjorar la qualitat del semen, en el cas de les dones poden haver-hi problemes d'anovulació, i l'estil de vida, evidentment, els contaminants, l'alimentació, tot plegat, és a dir, no és únicament una sola variable. La variable, en aquest cas, en el cas de les dones, que domina per sobre de tot, és l'edat, això està claríssim. Però si a més de l'edat afegim estrès, afegim mala alimentació, afegim, no sé, per dir alguna cosa, una anorèxia, afegim... tot això, evidentment, va en detriment de la salut en general i de la salut reproductiva en concret.
1: Els homes també es deu passar factura, no, l'edat?
0: En els homes també us passa factura, però menys. Menys factura. És a dir, clar, en el cas de les dones estem parlant de que cada mes... En principi, si tot va molt bé, produïm un òvul. Els homes produïu milions d'espermatozoides en cada ejaculat, i per tant la comparació és evident que està descompensada. Però sí, a veure, els tòxics, la contaminació, l'estrès...

0: Els hàbits alimentaris, tot això influeix. I, de fet, s'ha vist clarament que, si mirem en general la qualitat de semen, parlem de tots els homes del món, imaginem-nos. De fa 40 anys i ara, ara és pitjor.
1: Abans parlaves una mica de que creus que la societat d'avui en dia no és prou conscient, no, de la, que, per exemple, l'edat afecta tant a l'ovulació de les dones, a l'era que estem vivint, no, de la sobreinformació. Com pot ser, no, que encara avui en dia potser aquest missatge no arribi a la societat? Què creus que no s'ha explicat prou bé des de la ciència? O parlaves abans també de tècniques, no, que no tenen la seguretat o potser l'eficàcia que a vegades es promou, no? Què es pot fer, no, per incidir a una millor informació en aquest camp?
0: A veure, en aquests moments és evident que a les escoles i a determinades edats se'ls hi explica a les criatures pues com ens reproduïm. Jo crec que és en aquests moments és quan s'ha de començar a explicar tot això. L'altre dia també m'ensenyaven un llibre de no sé quin curs era, però era una nena que devia tenir 8 o 10 anys. I en aquest llibre, em van enviar, i la veritat és que em va fer molta il·lusió, sortia una foto meva, i es parlava del primer nadó proveta i tot això. Són coses que s'han d'anar explicant, són coses que van apareixent, les noves metodologies. És evident que s'ha d'explicar en un llenguatge que arribi a les criatures en el moment en què estan i que se'ls explica. Pues això també se'ls haurà d'anar explicant a aquestes nenes que avui tenen 8 o 10 anys o 12 quan se'ls expliqui l'ovulació i que llavors els vindrà la regla i que se'ls ha d'explicar que a partir d'un moment determinat podran quedar-se embarassades, que hauran de fer anticoncepció si és que volen. Tot això se'ls haurà d'explicar, però també se'ls haurà d'explicar que si volen tenir fills, que hauran de fer-ho en el moment en què això sigui fisiològicament
2: més possible. Clar.
0: I que, per tant, que no tenen per sempre més. Les dones, evidentment, ara una dona de 50 o de 60 anys no és una vella com ho era fa 80 anys, per exemple. I clar, les dones viuen molt més, amb un estat de salut molt millor, ens alimentem, intentem.
1: Sí,
0: fer esport, alimentats a bé, mantenint-se, diguéssim, amb una certa, diguéssim, capacitat de funcionament. Però clar, però que els nostres ovaris, això no...
2: No es poden fer miracles,
0: no.
2: En una paraula, no?
0: No.
2: Doncs què veurem els propers anys amb reproducció assistida o medicina regenerativa? Amb què esteu treballant? Cap on va tot aquest món?
0: A veure, en medicina regenerativa l'objectiu, diguéssim, principal és la teràpia celular, és aquesta teràpia amb cèl·lules, és a dir, curar o resoldre aquestes patologies derivades de la degeneració lligada probablement o quasi sempre o moltes vegades a l'edat. Pues això, curar degeneracions maculars, que la gent no es quedi cega per culpa de que les seves retines estan degenerant. La gent, resoldre el problema com pot ser el Parkinson, resoldre problemes cardíacs també, injectant aquests cardiomiòcits que podem fabricar en el laboratori. Això és el que penso que els que hi siguin i els que hi segueixin treballant tindran el plaer de veure que realment això acaba funcionant. S'han d'acabar de polir moltes coses, per això no ha anat tan de pressa com havia d'anar, però jo penso que aquest serà el final d'aquest recorregut. En aquests moments s'estan fent també el que se'n diu organoids, és a dir, no només intentem fabricar aquestes cèl·lules per poder fer aquests trasplantaments, sinó que intentem fer com un simulacre d'aquell òrgan en el laboratori, en la placa de Petri, per entendre com funciona. I s'estan fent organoids intestinals, endometrials, per veure realment com afecta la patologia en aquell òrgan. Estem parlant ja en tres dimensions, en una certa complexitat. Això realment és fascinant.
2: I després d'una carrera tan llarga... Encara hi ha il·lusió per la recerca.
0: Encara n'hi ha, el que passa que ara ja m'ha pillat una mica gran. Però em fan molta enveja els

0: veiem una doctora Anna Veiga totalment en forma.
1: Totalment
0: en forma, com diem, hem estat avui doncs amb Anna Veiga, doctora en ciències biològiques, cap del grup de recerca de teràpia amb cèl·lules mare pluripotents de l'Institut d'Investigació Biomèdica Bellvitge i Divell. Moltíssimes gràcies per haver estat avui al programa.
2: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
1: Moltes gràcies, Anna.
3: Què és un forat negre? Un forat negre es forma quan una estrella molt massiva es queda sense combustible i ja no pot sostenir el seu propi pes. Aleshores, el seu nucli col·lapsa sota una gravetat enorme. Això fa que la matèria es comprimeixi fins a concentrar-se en una regió extremadament petita i densa. A més, la gravetat és tan intensa que ni tan sols la llum es pot escapar. I per això l'anomenen forat negre, ja que és invisible i només en detectem els efectes sobre el seu entorn.
4: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.
1: Les estrelles han estat una de les grans preguntes i fascinacions de la humanitat. Són els motors de l'univers. Neixen, evolucionen i moren en processos extremadament energètics, que donen lloc als elements químics que formen planetes i, en última instància, la vida.
0: L'astronomia moderna ens permet anar molt més enllà de la simple observació del cel nocturn i estudiar aquests objectes amb telescopis i dades d'alta precisió, reconstruint la història i el funcionament de la nostra galàxia. Per parlar de tota aquesta recerca, tenim avui aquí a l'estudi a la investigadora Nadia Blagorodnova, recentment guardonada amb el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025.
5: Nadia Blagorodnova és professora de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Llicenciada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, es va doctorar en Astrofísica a la Universitat de Cambridge i posteriorment va desenvolupar la seva recerca postdoctoral al California Institute of Technology, als Estats Units. Més tard va obtenir una beca Beni a la Radboud University als Països Baixos, abans d'incorporar-se a la Universitat de Barcelona com a líder d'un grup d'investigació finançat per una beca European Research Council Starting Grant, dotada amb 1,5 milions d'euros. Especialitzada en astronomia observacional del domini temporal, estudia alguns dels fenòmens més espectaculars de l'univers, com les supernoves, fusions estel·lars, noves vermelles lluminoses i estrelles destruïdes per forats negres supermassius. Fa poques setmanes va recollir el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025.
1: Enhorabona, Nadia, pel reconeixement.
6: Moltes gràcies.
1: Què ha significat per tu, una miqueta?
6: Bueno, al principi una mica incredulitat, no? Però després una alegria enorme, reconeixement sobretot de la feina feta, no? I una empenta per seguir endavant, no? I per l'altra banda també visibilitat, no? L'oportunitat com aquesta entrevista, doncs, explicar sobre la recerca que fem en el meu grup i apropar una miqueta, doncs, l'astronomia a la societat.
1: Com, no? I per què tu ets astrofísica? Com vas arribar a estudiar astrofísica?
6: Una mica per casualitat, de fet, no? Jo em vaig llicenciar en enginyeria informàtica i, de fet, l'astronomia m'agradava, però sempre ho veia com allò d'on tan difícil, no? Una mica, sí. I pensava que no, tampoc tenia tanta sortida professional i, bueno, jo volia fer informàtica, no? Una cosa que m'agradava, però no m'apassionava. I després, de fet, per casualitat, vaig començar a treballar com a enginyera de software, de testeig de software científic, del projecte europeu Gaia, de l'Agència Espacial Europea, i allà me'n vaig endurar, doncs, que l'astronomia era fascinant, que hi havia coses que jo no coneixia, em vaig animar a fer el màster a la UB, i amb això ja vaig continuar amb el doctorat, amb els postdocs i finalment com a líder d'un grup d'investigació.
0: Tu ets d'aquelles persones que ja de petita miraven el cel per això i amb curiositat o no? Això t'hi va portar la informàtica, com bé has dit.
6: Sí, no ho sé. Jo durant la carrera sí que vaig fer assignatures de cosmologia, d'aquestes de lliure elecció, i em va semblar fascinant. Però l'astronomia no era allò que, digués, o sigui, m'agradava, però no era allò de petita, volia ser, no? Si no, ja hagués estudiat física d'entrada.
1: O sigui, telescopi no en tenies a casa.
6: No.
1: Ets especialitzada, no?, en, com hem sentit, astronomia observacional del domini temporal. Què
0: sí,
1: vol
0: sisplau,
1: dir això?
0: Explica'ns
1: què vol dir tot això.
6: Sí, doncs això és, bàsicament, domini temporal vol dir que el temps ens importa, no? Quan mirem aquestes galàxies no tan llunyanes, sembla que no evolucionin, que ho fan, eh? Però

0: són unes unitats de temps que són molt superiors a la vida humana. Aleshores, quan considerem que un fenomen canvia en una escala temporal de, no, rellevant a nosaltres un segon, minuts, hores, dies, mesos, en diem astronomia en el domini del temps perquè hem d'estudiar, com a humans, diguéssim, la seva evolució temporal.
1: Treballes, has dit, no? Has anat a Xile, treballes en grans telescopis, no? Com el també de Canàries, el d'aquest de Xile, el Very Large Telescope, no? de Xile, hi ha un, no? Hubble, el James Webb, que és l'últim, no? Què feu? Quan observeu dades d'un telescopi, què busqueu? Què feu? Com funciona?
0: Com funciona? Doncs és un procés llarg. Principalment has de tenir una pregunta científica i has de fer una proposta de telescopi. Has de especificar molt clarament què és el que busques, per què aquell telescopi, per què aquell instrument, quantes hores de telescopi necessites i com reduiràs, com analitzaràs de les dades per respondre a aquesta pregunta científica. Es va un panell, s'avalua, alguns telescopis tenen un ratio d'un 5, un 10% de succés, o sigui que vas aplicant i a vegades no obtens, però tu segueixes, no? I algun dia pues, tens la sort que et dona el temps, aleshores si la teva supernova, no?, o el teu trànsit apareix en aquella vegada, doncs has tingut sort, i si no apareix, doncs tornes a aplicar.
1: I com decideixes el telescopi que vols?
0: Clar, això depèn de la pregunta científica. Clar, si necessites...
1: En el teu cas?
0: Clar, en el meu cas, com que són esdeveniments relativament febles, o sigui, si els comparem a una supernova, són més febles, doncs les podem veure amb galàxies properes, però com que són febles necessitem un gran telescopi, no? Com un GTC, això, un VLT, o potser si volem veure la nucleosíntesi, no?, en l'infraroig, necessitem un James Webb. Aleshores, com més convincent sigui, no?, l'aparellament, diguéssim, del telescopi i l'instrument a la teva pregunta científica, doncs més pes té aquesta proposta i més oportunitats té que l'acceptin.
2: Comentaves que havies quedat fascinada, no?, pel núvol de Magallanes a Xile, no?
0: Sí.
2: Canàries, Xile, tots aquests llocs que ha citat la Núria, on hi ha grans telescopis, però no sempre els astrofísics aneu fins al telescopi per fer les mesures, o sí?
0: Avui en dia no. O sigui, bueno, és molt bonic, especialment, no?, per conèixer el telescopi, per conèixer l'equip amb qui treballes, no? Hi ha tot un equip al darrere, tècnics, personal de suport, astrònom de suport, personal, o sigui, un munt de gent, no?, que fan possible aquestes dades científiques s'agafin. Aleshores, és molt bonic anar allà a conèixer, no?, i aquestes persones, però avui en dia moltes d'aquestes observacions es fan en remot per nosaltres, no? O sigui, normalment hi ha una persona, que és l'astrònom de servei, que pot executar aquestes observacions d'acord amb, no, els criteris que tu li passis. Però hi ha vegades que és més eficient viatjar tu. O sigui, hi ha vegades que si tens moltes coses a observar en una mateixa nit i estan ben distribuïdes, doncs és molt més eficient agafar tu un avió, te'n vas allà i exactament saps quina configuració d'instrument, quines calibracions vols fer. O sigui, és tot molt, molt més eficient. En aquests casos sí que has d'anar tu, perquè com a PI, no, del programa, tu saps exactament el que vols i ho faràs molt més ràpid que una persona que no té coneixement de la teva ciència.
1: Tots vam quedar meravellats amb les fotos del James Webb, no?, que van donar la volta al món. Què permet veure aquest telescopi que d'altres, com el Hubble, doncs no podien veure, no? I quins avenços ens promet?
0: Una de les coses, no, el James Webb, és que és l'infraroig. O sigui, el Hubble sí que té una mica d'infraroig proper, però James Webb sí que se'n va al mid infrared, que en diem, no?, que permet observar l'univers més primigeni. A més, és un gran telescopi, cosa que fa que la seva resolució sigui boníssima. O sigui, mai hem tingut una resolució tan bona amb l'infraroig. Això ens permet observar, diguéssim, un univers molt jove, perquè la llum, quan ens arriba des del passat, es torna cada vegada més vermella, aleshores hem d'anar al rang d'ones de l'infraroig per detectar això. Diguéssim, en relació més amb la meva ciència, el que veiem també són productes de nucleosíntesis amb explosions, per exemple. O sigui, són productes que estan darrere d'una cortina que no veiem amb l'òptic, però l'infraroig ens permet travessar més endintre i veure, diguéssim, aquests elements de nucleosíntesis.
1: Això és la formació d'estrelles?
0: No, bueno, també en context de formació estel·lar, però això en el cas de les supernoves, la formació de nous elements, com per exemple elements radioactius amb una vida molt curteta perquè es desintegren, no?, amb un element més estable, doncs aquests els podem veure amb el James Webb.
3: El projecte Gaia és una missió espacial de l'Agència Espacial Europea dedicada a cartografiar amb una precisió sense precedents la nostra galàxia, la Via Làctia. El seu objectiu és mesurar la posició, distància, moviment i característiques de més de 1.000 milions d'estrelles. De fet, Gaia ha mesurat més de 1.800 milions d'objectes celestes, sobretot estrelles, i ha millorat de manera dràstica els catàlegs previs. Gràcies a aquestes dades, els científics poden reconstruir l'estructura i la història de la galàxia i entendre com ha evolucionat al llarg del temps.
1: Vas participar també al projecte Gaia. Quines van ser les teves principals contribucions?
0: Bé, durant la meva època d'enginyera, doncs les contribucions va ser principalment testejar, no?, des d'un punt de vista científic i de computacional, doncs que el software feia el que havia de fer, no? Les dades que s'arribaven del satèl·lit es desempaquetaven i es transformaven, doncs, en formació útils, en catàlegs. I durant el meu doctorat, doncs, vaig fer servir aquests catàlegs per detectar supernoves i també caracteritzar quin tipus de supernoves havia detectat Gaia a partir de les dades dels seus espectres de baixa resolució, que bàsicament és com separar la llum, no?, d'aquesta estrella i mirar quins components químics té, a quina velocitat. I vaig també predir, diguéssim, el número de supernoves que esperàvem veure amb Gaia i també el número d'esdeveniments que en diem que són aquestes estrelles que són desgarrades per un forat supermassiu, un forat negre supermassiu.
1: Com es forma? Comencem que al començament parlem de supernoves. Com es forma una estrella?
0: Bé, doncs tot comença, no?, quan tu tens un munt de gas, tens hidrogen, heli i una miqueta de metalls, no?, que en diem que és tot allò que no és hidrogen i heli. Doncs aquest núvol comença a col·lapsar sota la seva gravetat, també gira, aleshores es conforma que col·lapsa, la seva temperatura interna comença a augmentar, amb això també comença a cretar el material que hi ha al voltant. I el que passa al final és que l'interior, en el nucli de l'estrella, està tan calent que comença la fusió nuclear. I amb això diem que ha nascut una estrella, que és quan comença el procés de fusió nuclear al seu interior.
2: En la teva pàgina web, que convidem a tots els oients que visitin, dius que moltes estrelles neixen amb germanes.
0: Efectivament, sí, sí. O sigui, aquests núvols, quan es fragmenten, moltes vegades es fragmenten amb molts núvolets. No és un sol núvol que col·lapsa, sinó es fragmenten i aquests fragments estan gravitacionalment lligats. O sigui, diguéssim, no se'n van un per cada banda, sinó que acaben formant un sistema d'estrelles múltiples. O sigui, quan n'hi ha dos, en diem que és un sistema binari, quan en tenim moltes, doncs és un sistema triple, quàdruple o múltiple, no?, quan en tenim moltes. Aleshores, cada vegada estem veient més sistemes d'aquests perquè milloren els nostres telescopis, milloren els nostres instruments. Aleshores, estrelles molt febles que no podíem veure, ara mateix les estem veient i estem veient sistemes de 6 estrelles, per exemple.
1: I també es fusionen, no?, les estrelles?
0: Efectivament, sí, aquesta és la part divertida.
1: Com es poden fusionar?
0: Sí, doncs, sí, això que jo... D'això no en dic un casament, no? O sigui, sí. Són dues estrelles, són companyes, es van orbitar, no? I com a la vida de les persones no compartir a prop, aleshores, doncs, en aquest procés, les estrelles, quan han nascut amb una parella, doncs orbiten una al voltant de l'altra. Aleshores, es van, durant la seva vida, les estrelles incrementen el seu radi una mica com les persones, no? Aleshores, si tenen una companya propera, doncs...
1: S'engreixen, no?
0: Sí. Sí, amb la massa, sí, és la mateixa, sí. Però es fan més grans. Aleshores, envien una mica de massa a la companya, o sigui, transfereixen la massa, comparteixen aquesta massa, i depèn de les característiques, no?, d'aquestes parelles, doncs hi ha parelles que acabaran fusionant-se, no?, s'acabaran apropant tant, que en alguns casos doncs, acabaràs enviant part de l'embolcall més extern cap enfora, cosa que faria una nova vermella lluminosa, i la part interior doncs, es fusionaria amb una sola estrella, que seria una estrella més gran que, diguéssim, que les dues anteriors.
1: I quan acabem aquesta fusió, al cap dels anys també poden esclatar?
0: Sí, sí, sí, efectivament.
1: Llavors
0: sí,
1: es comporta com una estrella normal?
0: No. Diguéssim, no. Clar, quan t'has fusionat, diguéssim, les característiques de l'estrella han canviat, i això és important. Diguéssim, una supernova d'una estrella sola... tindrà característiques nucleosintètiques i, diguéssim, el producte final, estrella de neutrons o un forat negre, poder no és el mateix que una estrella que és el producte d'una fusió que també explota. Si amb totes aquestes característiques serien diferents. Per exemple, una companya li pot xuclar i si en part d'aquest hidrogen que té aquesta estrella, aleshores quan explota, explotaria com una supernova, diguéssim, que no té hidrogen. I les característiques d'aquestes supernoves, diguéssim, són diferents a les d'una estrella sola.
2: Abans, fa una estona, ens has conduït gairebé cap a un forat negre. Com es produeixen aquests forats negres? A veure, explica'ns una mica.
0: Depèn de la massa del forat negre. Diguéssim, si parlem de forats negres de mida estel·lar, no?, d'una estrella...
2: Però en realitat no són forats, no? Ens bueno, sembla un forat...
0: Sí, ara diem forat, sí, perquè, sí? Clar, si tu mires no hi ha llum, no hi ha res, com que no hi ha llum, doncs li diem forat, sí, som així de... Sí. Imaginatius. Clar, o sigui, això seria com un remanent estel·lar col·lapsadíssim, no? És com tota la matèria condensada en una àrea tan petita que si ho mirem com una espècie de pou, no? El pou és, diguéssim, el pou de potencial. Imagineu-vos un pou, no?, que les parets són verticals. Si la llum ha de pujar per aquella paret, no pot. O sigui, va donant voltes i voltes i mai acaba de sortir. Aleshores, amb un forat negre, la profunditat, diguéssim, d'aquest pou de potencial és tan, tan vertical que ni la llum pot sortir.
1: Hem dit a la introducció també que les estrelles és l'origen dels elements químics. Per què?
0: Per què?
1: Sí. O sigui, com es produeix aquest origen?
0: Sí, doncs, diguéssim, després del Big Bang, principalment teníem hidrogen, una miqueta d'heli, una miqueta liti, però ja està. Però clar, si mirem coses que ens formen a nosaltres, que és carboni, nitrogen, oxigen, després el nostre propi planeta té un nucli de ferro, de níquel, a la nostra sang també tenim ferro, o sigui, tot això són elements molt més pesats del que van sortir del Big Bang. Aleshores necessitem una manera de fer la síntesi d'aquests elements. Aleshores, una manera de fer-ho és en els interiors d'estrelles molt massives, diguéssim, 8 masses solars, com 8 sols o més grans. Aleshores, això, durant la fusió nuclear, doncs aquests elements cada vegada es tornen més pesats fins que arribem al ferro, però el problema està en que, clar, quan després aquest ferro col·lapsa, es tanca, diguéssim, no passa a una nova generació d'estrelles, es tanca amb una estrella de neutrons o un forat negre i no enriqueix, diguéssim, els futurs núvols per fer estrelles noves. El problema, clar, l'altre és que aquest ferro el necessitem, perquè veiem que existeix, o sigui, el tenim a la sang, està al nostre planeta. En aquest cas, necessitem estrelles binàries, o sigui, dues estrelles més petites que 8 masses solars, quan s'han desprès del seu embolcall i els hi ha quedat un cor de carboni i oxigen com una nana blanca, quan aquestes dues nanes blanques exploten, generen tot el ferro que ens fa falta, doncs, per fer-nos a nosaltres i al nostre planeta.
2: No, això ens apropa una miqueta, no?, a l'astronomia, a la vida quotidiana, perquè a vegades pots pensar, bueno, i cal estudiar les galàxies i d'això, on ens porta això, no? Doncs, bueno, ara acabes de donar un exemple, no? Ens porta, també, té un reflex en el propi coneixement del que som i on estem, no?
1: Si poguessis enviar, no?, un missatge al públic general sobre la teva recerca, quin seria el missatge que t'agradaria transmetre, no?, sobre l'univers, així en general?
0: Sobre l'univers. Bueno, jo diria que primer de tot hem de, el que hem dit aquí, no? Som un producte de l'evolució de l'univers. L'univers ens ha creat, o sigui, som una creació de l'univers. Nosaltres, com a aquesta petita part de l'univers, no?, que s'ha convertit en una persona, doncs el que hem de fomentar és aquesta curiositat, no?, de fer-nos preguntes, de intentar entendre, diguéssim, aquest univers. I això jo crec que ens aproparà una mica, diguéssim, a aquestes preguntes més filosòfiques, no?, de qui som i d'on venim, perquè això és una mica la nostra humanitat, no?, de cercar aquestes preguntes.
2: Estàs en un equip de recerca a l'Institut de Ciències del Cosmos d'aquí de Barcelona, però suposo que la descoberta, l'estudi de l'espai és una cosa que es fa coordinadament en laboratoris d'altres llocs del món, no? Amb qui us connecteu des de Barcelona?
0: Bueno, tenim bastants col·laboradors amb els temes observacionals, diguéssim, doncs col·laborem amb gent de Caltech, que és on vaig estar abans, també amb gent de Columbia, que és on estan alguns dels estudiants que estaven abans a Caltech, ens anem expandint. Després tenim col·laboradors més en el tipus, diguéssim, teòric o de simulacions, que això és molt important, perquè sempre que fem observacions intentem confirmar alguna teoria o algunes simulacions que s'han fet per predir algun fenomen. Aleshores, tenim col·laboradors a la Universitat a Charles University, a Praga, per exemple, a Polònia, o també gent de Canadà o d'Austràlia.
1: I amb tot això, què estudieu exactament, en què esteu ara?
0: Uf, ja, en resum, tenim bastants projectes, no? Alguns d'ells són entendre aquestes estrelles que es fusionen, o sigui, per què unes sí i d'altres no? Diguéssim, què porta aquestes estrelles a fusionar-se? D'altra banda, també què passa durant la fusió, no? O com aquest gas queda expandit, diguéssim, cap a on va, quina és la seva geometria. I finalment també, diguéssim, com contribueixen aquestes fusions estel·lars al medi interestel·lar d'on es formaran noves estrelles, no? Diguéssim, com es contribueix amb fusions estel·lars a la nova generació d'estrelles que formaran nous elements químics, diguéssim, i enriquiran a les noves poblacions d'estrelles d'univers i potser formaran vida.
2: Tot molt interessant.
1: Hem tancat el cicle.
2: Sí, però em sembla que haurem de dedicar algun altre programa per acabar-ho d'entendre bé, perquè tot això és realment complex, és apassionant, però és complex. Moltíssimes gràcies, Nadia Blagorodnova, enginyera informàtica, astrofísica, investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025. Fins una altra.
1: Moltes gràcies, Nadia.
0: Gràcies a vosaltres.
2: El control tècnic ha estat Laia Casanova i hem comptat amb la veu de Maricruz Hernández i Maria García Coll.
1: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
2: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Enviats a presó provisional comunicada i sense fiança els pares d'un nadó pel maltractament habitual que ha acabat amb la mort del menor. La magistrada dels jutjats de Sabadell ha acordat aquesta mesura després de prendre'ls declaració, una compareixença en la qual només han contestat a algunes preguntes dels seus advocats. Segons fonts del Departament de Salut, el menor va ingressar a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i va morir com a conseqüència de les lesions. Els responsables mèdics van activar els mecanismes de protecció a l'infància de la Generalitat. La Conselleria de Salut farà seguiment del cas i col·laborarà amb la investigació judicial en curs. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha expressat el seu condol i ha afirmat que un cop s'esclareixin els fets, s'actuarà amb tota la contundència que correspongui. I a Venezuela s'elevan a 17 la xifra d'espanyols morts dels 1.450 que han perdut la vida al país arran del doble sisma. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar persones amb vida 4 dies després. Laura Zurriaga.
2: Sí, en les darreres hores se n'han localitzat 33 sota la runa. Un alè d'esperança, assenyala la presidenta interina Delcy Rodríguez.
3: Hoy hemos conseguido 33 personas con vida y quería agradecerles.
2: El president destituït Nicolás Maduro ha enviat un missatge de suport. Segons el darrer balanç del govern interí, baixa la xifra de ferits a 3.150 i hi ha 12.800 persones damnificades. Moltes busquen familiars als hospitals amb els que no aconsegueixen posar-se en contacte. Per això s'ha habilitat el portal web localizapacientes.com, repeteixo, localizapacientes.com. També una línia gratuïta d'ajuda psicològica. Jorge Rodríguez, president de l'Assemblea Nacional Venezolana.
4: La afectació psicològica, por supuesto, se ha instalado en millones de personas que en este momento están presentando cuadros de ansiedad, cuadros de duelo, de tristeza, el llamado síndrome de estrés postraumático.
2: Es calcula que hi ha més de 6 milions d'afectats. Molts dormiran per cinquena nit al carrer. Segons UNICEF, 680.000 infants necessiten ajuda humanitària urgent. El Perú avui ha enviat 14 tones. El segon contingent de 60 rescatistes espanyols s'ha sumat als 2.600 que hi ha sobre el terreny. Un suport que s'extendrà en el temps, segons assegura José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
5: Esos rescatistas de la UME, de 6 comunidades autónomas, el primer paquete de ayuda financiera de 1 millón de euros, los convenios con ONGs activados, todos los fondos multilaterales de emergencia a los que participa España ya está entregándose.
2: 152 espanyols continuen desapareguts al país.
0: I de tornada a casa nostra, la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació del greu sinistre de trànsit d'aquest matí a Barcelona, en què van morir dues persones i una altra va resultar ferida greu. Segons ha apuntat a les xarxes socials, la consellera d'Interior, Núria Parlon, tot indica que el conductor que va provocar el xoc mortal conduïa sota els efectes d'estupefaents. L'accident es va produir a la cruïlla dels carrers de Pallars i de Fluvià, al barri del Poble Nou, quan un cotxe que presumptament fugia dels Mossos va entrar en contradirecció i van vestir-ne un altre que estava aturat en un semàfor. La Diana, treballadora d'un establiment situat a la mateixa cruïlla, va ser testimoni directe del sinistre.
6: Salimos y el coche iba muy rápido y nos sorprendió. Y después fue el golpe que salió todo por el aire, chocó. Muy duro.
0: Com a conseqüència del fort impacte, tots dos vehicles van quedar destrossats. Els bombers de la Generalitat van haver d'escarcerar els ocupants. Van morir dues persones, els conductors, i una altra, ferida greu, va ser traslladada a l'hospital. I tot just fa una hora connectàvem amb el Servei Català de Trànsit i informàvem de nombroses retencions a les carreteres. En un diumenge de tornada anem ara a actualitzar la situació. Eduard Sánchez, bona tarda.
7: Bona tarda. A poc a poc el trànsit va millorant, però encara hi ha molt volum de retorn en aquest diumenge de cap de setmana, i això encara es va notant, especialment a diferents trams de l'autopista AP7, tot i la tendència a la millora, ens queda sobretot la zona dels Monjos, de Vilafranca del Penedès, amb lentitud, amb aturades en sentit nord, i ja més puntual, també més amunt a Sant Sadurní d'Anoia. En el tram nord de l'autopista és a Cardedeu, hi ha una miqueta més de lentitud de volum de trànsit en sentit Barcelona. Destaquem també l'autopista del Maresme, encara molt carregada, especialment entre Arenys de Mar i Sant Andreu de Llavaneres, i també més endavant a la zona de Cabrera de Mar, tot plegat també en sentit Barcelona. Pel que fa a la resta de vies, sobretot de costa, ens queda la C32, el tram de Gavà Viladecans, també la C31, de les costes del Garraf, més endavant l'últim tram del Prat de Llobregat, tot això d'entrada, i també vies de muntanya. En el cas de la C16 es manté molt plena aquesta tarda a la zona de Guardiola de Berguedà i més avall també a Cercs en sentit sud. Pel que fa a la resta de vies, també destacar l'autovia 2 en un tram afectat, recordem, per obres a la zona de Jorba, de Copons, en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
0: I és moment ara també de conèixer el temps que ens espera per demà, Noelia García.
8: Demà dilluns a Catalunya baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Girona i a Lleida, 33 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Molta atenció a zones del nord. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes seran més baixes, 26 graus a Barcelona, 23 a Girona i a Tarragona i 20 graus a Lleida. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: És tot per part nostra. Podem seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i al portal web rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.
9: Molt bona nit, a punt estem de deixar aquest 28 de juny del 2026. Avui hem celebrat el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, una jornada que reivindica la llibertat, la igualtat i el respecte a la diversitat. Aquesta data recorda els aldarulls de Stonewall, a Nova York, l'any 1969, quan membres del col·lectiu LGTBI van plantar cara a la discriminació i la persecució. Des d'aleshores, el 28 de juny s'ha convertit en tot un símbol de lluita pels drets humans, però també de celebració de la diversitat i de la convivència en una societat més justa i inclusiva. Avui, en el Plurals i Singulars, i parlant d'aquesta data, entrevistem el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau. Avui és el dia LGTBI, el dia de l'orgull LGTBI, i tenim amb nosaltres l'Albert Dalmau, ell és el conseller de la Presidència. Conseller, molt bona nit, benvingut al programa.
10: Molt bona nit, com estem?
9: Com ha viscut aquest dia, el dia de l'orgull?
10: Doncs un dia justament amb això, per viure-ho amb orgull, amb amor, amb diversitat, per recordar qui som, per recordar una lluita que ve de fa molts anys, però que, com veiem en els temps actuals, queda tanta i tanta feina per fer, per nosaltres i per tanta altra gent al món.
9: Hi ha moltes persones que diuen que els drets ja s'han adquirit tots, que les persones LGTBI tenen una vida plena, que es poden casar, que poden adoptar. Encara hi ha feina a fer?
10: Bueno, és que normalment els que diuen això són els que volen que tornem enrere. Hi ha tanta gent que li ha molestat que hi arribem fins aquí, que són els mateixos que els hi ha molestat que les dones arribin a llocs de responsabilitat, i per tant aquesta és una cantarella que és falsa, perquè és cert que s'ha avançat molt i hem d'estar orgullosos, i ho hem de dir en positiu, ho hem de reafirmar en positiu, perquè a mi no m'agrada només parlar en negatiu de les coses, però queda molta feina per fer. Queda molta feina a fer, ho he dit abans, per nosaltres, perquè vivim en un context en el que hi ha molta gent que ens voldria una altra vegada, tancats a l'armari, ens voldria tirats enrere, que els hi molesta la diversitat, que se senten amenaçats per totes aquestes conquestes, que no són més que les conquestes de gent que sent i estima com qualsevol altra i que volem viure la nostra vida amb normalitat, però també queda molta feina per fer per tanta altra gent que forma part del col·lectiu i de la comunitat, que viuen en llocs on això que nosaltres vivim no està fet, no? I per tant, la lluita LGTBI també és una lluita internacionalista, perquè pensa en tantes altres persones que viuen amb discriminació, amb por. També és una lluita per visibilitzar-nos, per visibilitzar les persones que moltes vegades queden més tapades, col·lectiu trans. Crec que aquest és una reivindicació que dies com avui ens recorden qui som, d'on venim i sobretot on volem anar.
9: Parlava ara de la situació internacional, però no, a vegades pensem en situacions internacionals que poden ser negatives cap a la població LGTBI i ens venen al cap països molt llunyans, però és que dins d'Europa també està passant.
10: Bueno, mai ens hauríem imaginat, no?, que a Europa s'haguessin prohibit celebracions del Dia de l'Orgull. Tants anys lluitant com hem lluitat per estimar amb llibertat, per viure amb llibertat, que al final és una condició necessària per viure amb igualtat, no? de drets, per demanar una societat que estimi com vulgui. I malgrat tot, doncs, hi ha un moviment al món, que és l'extrema dreta, parlem-ho, no? I s'ha de dir, jo estic una mica cansat de no dir les coses pel seu nom, vull dir, que és l'extrema dreta, que li ha molestat i que ha lluitat contra això, no? Ho hem vist als Estats Units amb Trump, i ho veiem a Europa. El seu màxim exponent va ser Orbán, amb un discurs que és un discurs d'odi que li molesta la diversitat. Ho vam veure amb aquell Pride de Budapest, que per sort de tothom, doncs, va desbordar les autoritats d'Hongria. Recordar, doncs, la presència de molta gent també de Catalunya, l'alcalde de Barcelona que hi va anar a donar suport, de tanta altra gent del món que hi va anar a donar suport, i que formen part d'un moviment internacional, que és un moviment ultra, que li molesta, doncs, li molesten les dones, li molesten els gais, les lesbianes, els bisexuals, les persones trans, els immigrants, i nosaltres, que defensem una societat que ha de ser tolerant per tothom, respectuosa, amb els nostres valors, amb la nostra identitat, però que forma part de la nostra identitat aquesta diversitat, doncs per això ens hem de mantenir ferms, no? No només passa a racons del món des de la perspectiva europea, sinó a les portes d'Europa, doncs veiem moviments ultras d'extrema dreta, com hem vist, no? L'augment de les agressions en matèria de LGTBI. Per què hi ha gent que abans això li feia vergonya, no? O que no s'hauria atrevit a fer això, i ara se senten amb capacitat o empoderats per poder-se'n en riure, fer bullying a través de les xarxes o agredir a una persona, no? per com estima. Bueno, doncs tot això, la gent se sent així empoderada a fer això, perquè hi ha uns discursos que ho emparen, no? I que ho normalitzen, i fa un temps tot això ho havíem guanyat, i ara, bueno, ens recorda, al final també és un motiu per recordar-nos que és un dia de celebració, però és un dia de lluita.
9: Parlem de fora d'Espanya, però també a Espanya també hi ha partits amb discursos, podem dir, molt crítics amb la comunitat LGTBI, extrema dreta.
10: Sí, això ho he dit, el moviment ultra també hi és a casa nostra, doncs, també hi és en el cas, no, de formacions d'extrema dreta, siguin Vox, és igual, o sigui Aliança. Vull dir que cadascú, el discurs d'odi que apunta a diferents col·lectius és un discurs que va en contra dels valors de la nostra societat. La nostra societat és una societat tolerant, diversa, que aprecia i estima totes les formes de ser, d'estimar, de viure, que ho tracta amb normalitat. Això ha sigut una conquesta durant molt de temps. Hem avançat en drets legals, però s'ha de seguir avançant en drets reals, i ja ho hem dit, doncs sí, hi ha persones a casa nostra que van contra aquests valors, que tenen a veure amb la dignitat humana i que tenen a veure amb els drets humans, no? I això, doncs, bueno, malauradament, ho he dit, Europa, el món s'han activat, i també a Espanya i a Catalunya passen quan hi ha agressions, no? I es mira cap a un altre cantó, com si això no hagués passat. Passa contra els drets de les dones, bueno, tota la gent, no, que se'n riuen, no, ara el rotllo aquest de com si fos la cosa woke, no? Bueno, no, no, és que és una cosa real, que és la que, diguem-ne, ja, que per ser dona, doncs, es viu amb discriminació, perquè no es guanya el mateix per la mateixa feina, que no es dedica que s'ha de dedicar el temps diferent que els homes en relació als espais de criança o als espais de cura, doncs el mateix amb les persones LGTBI.
9: Què està passant amb aquesta paraula woke? Una paraula que jo fa anys no havia escoltat mai, i últimament...
10: Sí, bueno, abans per mi woke era una cuina.
9: Però ara contínuament està molt present en xarxes, bueno, això és woke, i sembla com si fos negatiu.
10: Bueno, perquè s'ha buscat la forma de ridicularitzar-ho. Quan no es pot ridicularitzar o no, es pot atacar les coses des de l'odi, o es pot intentar atacar les coses des d'intentar-ho ridiculitzar, banalitzar, i es forma part de la mateixa tàctica, no? Que és com es deslegitima un moviment. Jo crec que nosaltres també hem de fer una reflexió com a col·lectiu, que és que la nostra lluita ha de ser una lluita en positiu, inclusiva, d'incloure més espais de la societat, entendre que nosaltres, no, vivim la nostra lluita, i és normal que hi hagi gent que, pues, visqui la seva realitat d'una forma diferent, i tampoc, no, vull dir, no, però és veritat que hi ha un intent de desprestigiar i deslegitimar, no, les lluites de determinats col·lectius, com el moviment feminista, doncs atribuint-ho a, no, és una cosa com antipàtica, no? I intenten fer, bueno, i a vegades es fa des de l'odi, o a vegades es fa des d'una certa crítica de l'humor, que en el fons emmascara la mateixa cosa.
11: És una ridiculització, no?, amb unicornis, aquestes coses.
10: Sí, bueno, clar, pues, portant-ho com una cosa extrema que espanti al centre de la societat, no?, el que es podria dir al centre de la societat, no? I, escolti, ara vindran aquests d'aquí, no?, i tal. Bueno, però primer, tot i què passa? Què passa si algú... Pues benvinguts als unicornis, aquí, mm-hmm. aquí...
11: És que potser la estratègia hauria de ser si soc woke, què passa?
10: Sí, per, no? Això, per això ho dic, no? I que, pues, benvingut als unicornis. Bueno, és com la cosa aquesta que es va muntar, no? No sé si recordes la cosa aquesta amb els Terians. De cop i volta estan parlant tots dels Terians, com no sé,
11: i han desaparegut.
10: Bueno, pues forma part d'un moviment per ridiculitzar aquestes coses, no? Ja, escolti, vostè deu formar part d'aquella cosa, d'aquells que volen que els tractin com a gossets, patos o cavalls, no? Bueno, no sé.
11: Si algú se sent ànec, doncs l'hem de respectar, no? És la seva teoria.
10: Bueno, aquesta és la cosa, que intenten ridiculitzar el moviment, portant-lo a l'extrem, banalitzant-lo, fent-ho caure com una cosa ridícula, forma part del mateix discurs d'odi, és així. Vull dir, a les persones te les desprestigia de moltes maneres, no? I a vegades, doncs, o als col·lectius, i a vegades es fa de forma directa, amb violència, com ho hem vist, hi ha a Catalunya més de 300 agressions, no, 300 denúncies en l'àmbit dels delictes LGTBI fòbics, a vegades és un insult, a vegades és una mirada, a vegades és, bueno, fins a la mort, com hem vist, no?, en el cas a Espanya, no?, o amb les persones trans que pateixen violència, i a vegades pot formar part de dir, bueno, anem a fer-ho com una cosa com que sigui ridícula, no? Hem de pensar quin impacte té això en molta gent, en una criatura, en un infant, en un jove, en un adolescent que creix en un món que està descobrint, que se sent moltes vegades fora de la norma. Quin impacte té, doncs, que la forma amb la que ell sent, amb la que ell estima, amb la que ell es veu, sigui ridiculitzada, no? Jo crec que té a vegades el mateix impacte, és una reflexió que com a societat s'ha de fer.
11: El conseller Dalmau és jove, va néixer l'any 90.
10: 90.
11: Té 35 anys, aquest any complia 36.
10: Britney Spears i Spice Girls i Backstreet Boys.
11: Crec que cap al setembre era quan es tenien el seu esplendor, no? Abans dels Jocs Olímpics, dos anys abans.
10: Dos anys.
11: Però te'n recordes poc, dels Jocs Olímpics, coses que has vist després.
10: Però, bueno, tinc com, no sé, la cosa aquesta de barcelonina, que és com si l'haguéssim viscut tots. Jo tenia dos anyets, però no sé.
11: Kobe saps qui és, no, Kobe?
10: Home, sí, Kobe, sí, m'encanta el Kobe.
11: Perdona, hi ha gent que jo li pregunto qui és Kobe... Hi ha gent que no, gent jove que no sap qui és.
10: Bueno, també hi ha gent que l'altre dia sortia en un programa de ràdio, que hi ha gent que tampoc sap que la serralada que separa, no sé, Catalunya de França són els Pirineus, però Kobe és molt important. A la meva vida, jo tinc un Kobe molt maco a casa. Uh-huh. Aquest any, per Nadal, els hi vaig demanar als Reis que em portessin un Kobe.
11: És jove, però el CEO actualment diu que els joves cada cop són més de dretes. Què està passant?
10: A veure, jo no crec que els joves en general siguin més de dretes. Ara hi ha un moviment al món, ultra, que es promou a través de les xarxes socials, els propietaris dels quals són d'extrema dreta, això és així, s'ha explicat, molts d'aquests mega magnats de la tecnologia, començant per Elon Musk, no?, doncs són persones que són d'extrema dreta, controlen les xarxes socials, que avui, doncs, ens agradi o no, és

0: el principal mitjà d'informació per molta gent jove i el principal mitjà d'informació per molta gent jove, que són les xarxes socials, estan controlats per persones d'extrema dreta que fomenten un algoritme, una forma d'atenció que promou els valors de l'extrema dreta. Això és així i això és un problema per la nostra societat, perquè tenim tota una generació que creix, no? els meus avis es van créixer, doncs, no sé, llegint els diaris o la ràdio o la tele, no? Doncs ara hi ha tota una generació que s'informa del món a través de les xarxes socials, i són les xarxes socials amb un algoritme que promou els valors de l'extrema dreta, no? Jo, que me les he tretes del meu telèfon mòbil perquè em distreuen i només veig que violència o coses que em produeixen ansietat, no? Doncs, bueno, doncs hi ha molta gent que s'informa a través d'aquest canal i això ha generat una cultura sobre aquest tema. Nosaltres tenim la responsabilitat de pensar que jo crec que la gent jove és gent compromesa, gent amb valors, tenim un repte d'una educació amb valors en el nostre país, però jo crec que hi ha camí per l'esperança. També és veritat que vivim en un context molt complex i on, doncs, la desafecció amb la política o amb els governs o amb la democràcia comença quan no te sents atès, no? Quan no et pots pagar un habitatge, quan notes que tindràs una feina que es veu amenaçada o que viuràs pitjor que el que vivien els teus pares. A vegades, doncs, els moviments d'extrema dreta aprofiten aquest caldo de cultiu per escampar-se. Jo crec que aquí tenim una responsabilitat sobre la primera, com es regula i com es legisla a nivell europeu sobre les xarxes socials, que jo crec que aquesta és una reflexió que s'ha de fer. Hi ha hagut països que han restringit, no?, l'ús de xarxes socials en els menors de 16 anys. Espanya està impulsant alguna qüestió com aquesta.
1: Tu creus que s'hauria de... Sí, de regular d'alguna manera?
0: A veure, de la mateixa manera que no es pot fumar, no? Els menors d'edat, i de la mateixa manera que tenim normes que ho facin. Jo crec que aquest és un debat que és a obrir. La tecnologia ens ha ajudat en moltíssimes coses, ens ha connectat. Jo crec que jo era un fan en el seu moment. Pensa que jo vaig néixer, era l'època del Fotolog.
1: En tenia Fotolog.
0: Tu tenies Fotolog?
1: I es va quedar allà obert?
0: Ah, doncs jo no en tenia, però mirava molt Fotolog. I després va venir Twitter, quan Twitter era l'ocellet blau i tal, i després Instagram, i jo, vamos, les disfrutava molt. Les xarxes que jo veig ara són molt diferents de les que jo tenia en aquell moment, no?
1: Però prohibir la xarxa social no pot generar després que el jove es rebel·li encara més perquè no pot accedir a allò que vol?
0: Bueno, ja sí, però no sé, també es pot rebel·lar per voler fumar i no es pot, vull dir que la vida és dura. Crec que és una reflexió que hem de fer com a societat, és un debat que hem de tenir, què ens aporta de bo i què ens aporta de dolent. Dic, avui les xarxes socials estan en mans de persones que fomenten l'extrema dreta i veiem un comportament cada vegada més gran d'un ús de l'extrema dreta. No, és que la saben fer funcionar, no, és que ens expressem com... Escolta, jo em fio més del criteri editorial que hi ha darrere una ràdio, no? Estàs tu, que ets un periodista, en un altre lloc hi ha una o una altra, que cadascú escollir la ràdio que li agradi més, el diari que li agradi més, però tu saps que hi ha una persona que verifica la informació, que és real, etc. Jo entro ara a Twitter o a Instagram i no sé què és veritat i què és mentida, perquè no sé quins vídeos són reals o quins vídeos són fets amb intel·ligència artificial. Les hores i hores que hi ha gent que es passa davant d'una pantalla, no?, només fent scroll amunt i avall, i l'ansietat que li genera moltíssima gent, la sensació de depressió, la gent, no?, que se sent buida... Bueno, això té a veure... Els valors és l'element més fonamental d'una societat, i crec que com a societat, quan dic que hem de fer una reflexió, té a veure quins són els nostres valors, no? Com volem créixer, com volem viure en comunitat, per què cada vegada estem més polaritzats, per què la política cada vegada està més polaritzada, també està més polaritzada la política cada vegada, perquè els ciutadans i ciutadanes cada vegada estem més polaritzats, no? La gent s'insulta pel carrer, es diu unes coses que dius, bueno, per favor, què ens està passant, no? Podem tractar-nos com a gent normal, vull dir, vostè sigui d'una cosa, jo sóc de l'altra, però ens podem dir bon dia, bona tarda i bona nit, jo no vull empantar una persona pel carrer, no? I cada vegada veus això que és un discurs més imperant, ja està.
1: Parlant del CEO, Vox i Aliança Catalana, els partits són més gent jove els pot votar, segons les previsions del CEO. Aliança Catalana, de fet, té un paper una mica contradictori també amb la població LGTBI. Sí. Ells diuen que són obertament pro-LGTBI, després voten en contra, per exemple, de la llei LGTBI que fa recentment va aprovar al Parlament, però és que Aliança Catalana també, segons el CEO, gairebé, i moltes enquestes ja els donen com a segona opció, segon partit, en intenció de vot. Primer PSC, sí. I segon... Aliança Catalana, si es compleixen aquests pronòstics, Silvio Rolls podria ser la cap de l'oposició d'aquí uns anys.
0: Bueno, jo crec que, a veure, Silvio Rolls crec que li augura un futur durant molt de temps a l'oposició, perquè crec que els seus valors són contraris als de la societat catalana. crec que són contraris als de la societat catalana, en tots els nostres matisos, en totes les nostres diferències que tenim, però jo la majoria de gent que conec la societat catalana és gent que vol viure en pau, en convivència, en positiu, que volem preservar la nostra llengua, la nostra identitat, però que no vols, no? No li vols un mal, no li vols un mal en el teu veí, i formen part, ho he dit, doncs de, són no, la sucursal catalana d'un moviment internacional que està a tot arreu, que és el responsable d'aquest gran desordre que ara mateix hi ha al món, de la guerra que hi ha hagut a Gaza, a l'Orient Mitjà, del conflicte que hi ha a l'Iran, són els responsables de que la benzina cada vegada sigui més cara, que un pagès li costi més, no?, omplir el dipòsit, que el menjar sigui més car, el del problema de la inflació. Hi ha una internacional, diguem-ne, ultra a tot el món, que té franquícies a tot arreu, no? Pues com qui va a comprar un súper diferent, però tots formen parts de la mateixa cadena, no? I en aquest cas, doncs, Aliança Catalana no deixa de ser l'exponent en marca catalana d'aquest moviment ultra, que ha sigut Orbán a Hongria, que ha sigut Trump als Estats Units, que és Vox a Espanya, perquè al final Aliança Catalana i Vox doncs, són el mateix, però amb versions diferents, que és un moviment que dic, crec que és contrari als valors de la nostra societat, no? El nostre país té reptes, cert, com qualsevol, però també al nostre país li passen moltes coses bones. El nostre país doncs crea ocupació, no? Aquests hem marcat, estem en les xifres mínimes d'atur, tenim una molt bona sanitat pública, les universitats catalanes formen cada any milers i milers d'estudiants, o la formació professional de gent que surt ben preparada troba feina, tenim un bon sistema, no?, de l'estat del benestar, que té problemes, com tots, com moltes coses, i els governs estem aquí per resoldre'ls i per fer que el país funcioni. I hi ha gent que ha vingut a rebentar el sistema, no? I això pues, potser algú li fa molta gràcia avui, però que se n'en recordi d'ells quan se'n va a fer la compra i diu per què això és més car? Bueno, pues perquè tota aquesta internacional ultra que governa el món està provocant un gran caos que està generant inflació, problemes, bueno, que està impedint les cadenes de subministrament, els fletes, no?, dels portes dels contenidors de vaixell, i tot això pues, implica i impacta en el nostre dia a dia. Nosaltres això ho hem de combatre, i ho hem de combatre doncs, amb un discurs en positiu. Crec que és una tasca no només del govern o del PSC, que en aquest cas és qui lidera les enquestes, no?, sinó de totes les formacions polítiques catalanes que hem de ser capaces d'explicar quin és el nostre discurs, que hem de fer que el país funcioni, jo ho dic sempre, cal fer que el país funcioni, cal tenir un discurs de tolerància, cal tenir el nostre, no?, el nostre discurs en matèria de seguretat, en matèria de transformació dels barris del país, bueno, això és el que no donarà espai a que les formacions ultras guanyin.
1: Què li diria a un gay o una persona lesbiana, una dona lesbiana, una persona bisexual, i que vol votar Aliança Catalana? Que veu a Sílvia Orriols, connecta amb ella, per exemple, a Twitter, li agrada aquest discurs més dur en contra de la immigració, però que després doncs, és membre del col·lectiu.
0: Doncs que el nostre col·lectiu va néixer després de molts anys d'opressió lluitant contra gent com aquesta, no? que semblava un discurs d'odi, que quan l'odi enfoca el teu veí, després doncs, tens bastants números que t'acabi afectant a tu. L'odi no forma part, no? Odiar, buscar culpables, no forma part de la resposta que ha de fer una societat madura. El que ha de fer una societat madura és donar solucions als problemes que hi ha. Hi ha reptes amb la immigració a casa nostra? Clar que hi ha reptes. I jo defenso els valors europeus, occidentals, crec que hi ha pràctiques que no són compatibles amb la nostra manera d'entendre la vida, però jo no faré un discurs en contra de les persones migrades, que majoritàriament estan al nostre país, integrades, treballen, paguen les pensions, paguen els seus impostos, són la persona, no només, no, el que diuen, no, el que recull fruita, o el metge que t'atén en un hospital, o la metgessa que t'atén, o la infermera que t'atén, no? I aquest discurs ultra d'odi cap a determinats col·lectius, avui li toquen un col·lectiu i demà li tocaran un altre, no? I nosaltres, doncs, vàrem venir aquí justament a lluitar pels nostres drets, les nostres llibertats, després de molt de temps en els que hi havia gent doncs, que ens volia tancats i anar a l'armari, no? I bueno, ja, aquesta és una reflexió que les formacions polítiques del país hem de fer. Si a vegades dediquéssim a Catalunya tots els esforços que dediquem a buscar la diferència entre tots nosaltres, els dediquéssim a construir el país en positiu, el país seria imparable. I això, moltes vegades cadascú buscant el seu punt i coma, que és el que em diferencia l'altre, i al final doncs, només creixen els ultres, no? Nosaltres hem de dedicar temps i energies a construir el país en positiu.
1: Al principi de l'entrevista m'ha dit la importància que té la visibilització de les persones LGTBI. Vostè és membre del col·lectiu, sí, LGTBI, està casat amb un home.
0: Sí.
1: Quina importància té que un conseller de presidència surti per la ràdio, surti per la tele i digui, per exemple, el dia d'avui, el dia d'orgull LGTBI, que és part del col·lectiu?
0: Bueno, jo crec que forma part de visibilitzar que tothom estima com vulgui i que cadascú viu com vulgui, no? I en el meu cas, doncs, pues com algú que està casat amb un home, no? amb el meu marit, doncs es pot dedicar a la política, al servei públic del país, de la mateixa manera que hi ha molta gent del col·lectiu que es dedica, doncs, a la televisió, a la ràdio, a la literatura, a la ciència, a la medicina, etc, etc. Serveix de què? Pues serveix primer en lloc per visibilitzar, ho he dit, per molta gent que no està, no, en la situació en les que estem nosaltres, tots els que hem passat per aquest procés sabem que com és de dur quan ets més petit, no, i què significa, pues, per una persona més jove, més joveneta, que està en un moment de dubte, que no sap si el que li passa és normal, si no sap quin futur tindrà, a vegades hi ha gent que té por, no? De dir, bueno, i si tal, quin futur m'espera? Bueno, doncs veure que t'espera una vida meravellosa per davant, que podràs treballar del que vulguis, com vulguis, que vivim en un país normal, que t'estimis com vulguis. I dos, serveix també, doncs, perquè des de diferents àmbits, doncs, com qui està en l'àmbit de la literatura, en l'àmbit de la ciència, doncs en el meu cas del servei públic del país, també fer una defensa dels drets del col·lectiu, no? des de les institucions, que al final les institucions estem per això, per legislar pel bé comú i, per tant, defensar els drets i les llibertats.
1: És important tenir referents. Jo, quan era petit, no coneixia cap polític que obertament digués doncs que era gay, per exemple. Em vaig haver d'esperar a Miquel Iceta, i era més gran, però tenia por, per exemple, jo que sé, si jo dic que sóc el que sóc, potser em tanco portes, no?
0: Bueno, jo també ho pensava de petit,
1: Tu pensaves això?
0: Sí, i tant. Bueno, i hi ha gent que... I això a vegades també passa a la pròpia família, no? Que, bueno, a veure si... Ui, a veure si aquest d'aquí, que té... Si tindrà molta pluma, si iràs no sé què, si amb això no tindràs... Saps? La gent et mirarà diferent. I al final et dic, mira, viu com vulguis, tingues la pluma que vulguis, entens o no la tens, viu, estima qui vulguis, fes el que vulguis... Pues, com sempre, no? Pues, fes el teu camí amb esforç, amb treball, amb dedicació, que això és el que importa a la vida. El que et determinarà la feina que facis, el futur que facis, té a veure amb el teu esforç, amb el teu, amb, no, amb l'estudi que faràs, amb els teus valors, amb la teva forma de fer, no amb qui estimes. Qui estimes forma part de la teva vida privada i la teva vida pública, no? Perquè vivim en una societat que això ho ha de viure amb normalitat. I, bueno, i si serveix, doncs content estic, no? De que pugui servir, pues, a tanta altra gent que vegi, pues, que en el país, pues, també hi ha persones amb responsabilitat pública, pues, que estimen com ells.
1: En algun moment, ser membre del col·lectiu, t'ha tancat alguna porta a nivell polític?
0: No, a nivell polític no sé, vinc en un partit en el que hi ha molts gais i moltes lesbianes. Però
1: a tots els partits,
0: a tots,
1: no?
0: Pues, sí, no sé, bueno, saps per què? Jo crec que té a veure amb que amb les persones que formem part del col·lectiu i, per tant, doncs, que hem estat, que tens una implicació de consciència social, també t'impliques amb la teva societat. I per això també hi ha tanta... Jo crec que també hi ha més gent implicada també en el món de la política perquè forma part d'implicar-te en la societat, no? No m'ha tancat portes, a l'inrevés, ho he viscut sempre en plena normalitat. Sí que, pues, això, pues, de petita aquesta por la tenia, no? I a vegades, pues, ve accentuat per comentaris de persones alienes, a vegades de persones més properes, pues, que alguns em malavava i d'altres que simplement tenen la mateixa por que tens tu, no? A vegades parlem poc de les nostres famílies, no? Pues les, uh-huh, les nostres famílies pues, també a vegades també han patit, també tenen les mateixes pors que tenim nosaltres, també les tenen ells, no? I també, pues, amb això, amb el temps, pues, aprens a entendre-ho, a respectar-ho, a estar en pausa amb això i entendre, pues, que darrere, pues, també és un missatge d'amor. No?
1: Perquè a vegades les famílies tenen por de que el seu fill pugui patir, no?
0: Sí,
1: no coneixen la realitat i dius, ostres, el meu fill, doncs, és gay o fins i tot pot ser trans, i llavors, ostres, com s'ha rebut, com patirà, no? Com,
0: això,
1: què li diran?
0: Bueno, per això per això els discursos aquests de la banalització i el hi-hi-ha-ha que hi ha de ridiculitzar determinades accions del col·lectiu porten a generar a vegades una imatge frívola. Jo dic benvingut a la frivolitat en determinats espais, no? però generen una imatge com a buscar una imatge frívola, i això porta a que hi hagi gent que pateixi, no? I diu, hòstia, això que parlàvem abans, bueno, el que acabo de dir no es pot parlar a ràdio, tacos no es poden dir, però
1: no passa res.
0: Però sí, no? La cosa aquesta d'assimilar-ho tot, aquesta cosa com wokista, no? D'allòs, mm-hmm, unicornios i cosa, no? Pues, i això... intenta generar un imaginari que digui, ah, bueno, això és frívol, o amb això et tancaràs portes o tal. Escolta, ningú es tanca cap mena de porta. Al revés, bueno, hi ha llocs on sí, perquè hi ha espais de discriminació i per això legislem i per això està la defensa dels drets. Tampoc ho vull fer com si no passés, no? I el que vull dir és que tothom estimi com vulgui, en contra dels qui o fan discursos d'odi o violents o dels que ho ridiculitzen o ho banalitzen, que van en el mateix sentit, i evidentment doncs assenyalant que és veritat que hi ha espais on, pues, bueno, ja ho sabem, on ser dona és una discriminació, on ser una persona trans és una discriminació. O sigui, no vull confondre el meu discurs de reivindicació, no?, de viure-ho amb normalitat, amb com si no existissin discriminacions. Discriminacions existeixen. I avui ho sabem, perquè les dades d'inserció laboral de les persones trans són més dures, no? O a vegades hi ha molta visibilitat del món gay i menys del món de les lesbianes o del món dels bisexuals. Bueno, pues això és algú que, en fi, implica encara que hi ha molta lluita per fer.
1: Algun cop ha patit LGTB-fòbia?
0: A veure, com a...
1: O fins i tot algun mica de bullying a l'escola o algo per ser membre del col·lectiu o per algun comportament, algun gust en concret?
0: A veure, jo crec que tots hem patit, sí, com a tal, no diria, hòstia, mira, m'ha tingut una agressió o tant d'això, són coses, paraules majors, i hi ha gent que sí que les pateix, i per tant cal tractar-ho amb molta seriositat, però jo crec que com totes les persones del col·lectiu, doncs, en alguns moments, no?, doncs, jo recordo més de jovenet, doncs, amb un noviet que tenia en aquella època, és anar de la mà i que algú fes un comentari. Bueno, sí, això ho he viscut, que algú faci un comentari despectiu, o bueno, sí, o les pròpies pors que hem patit, però bueno, una cosa és això i l'altra cosa té a veure amb les agressions i els delictes LGTB-fòbics que tenen a veure amb un altre tipus de transcendència, no?
1: I aquests comentaris t'han pogut dir, ostres, m'amago, per por a tornar a rebre un comentari?
0: Ah, no, jo he sigut molt bravucón i sempre ho he contestat tot. Per això cadascú que faci com vulgui. Però
1: hi haurà gent que potser això sí que li provoca, no?
0: Sí,
1: li vergonya, o diu, ara...
0: Bueno, per dir, és diferent l'experiència, no?, de l'experiència que tens d'infant, que la que tens d'adolescent, que la que tens d'adult. I jo, si és veritat, doncs, l'experiència d'infant i d'adolescent, doncs, la passes amb por, i és una por molt més interior, que passes per moments de molta soledat, no? I això doncs requereix molt de treball fins que vas, doncs, per què parlem de col·lectiu? Perquè molts de nosaltres al final dius, bueno, col·lectiu, perquè formem part d'un grup de gent, i perquè moltes vegades, diguem-ne, hem pogut sortir de l'armari o hem pogut, no?, veure la llum gràcies a estar en contacte amb altres persones que eren com nosaltres, no? I per tant, doncs, jo ho recordo així, doncs, la meva perspectiva va canviar, doncs, quan vaig conèixer els meus primers amics del col·lectiu. Aleshores,
1: amb els... Com els vas conèixer?
0: Doncs els vaig conèixer en l'àmbit de la implicació amb la política, la veritat. Perquè quan, no?, n'havia conegut, però molt menys, els vaig conèixer. Però els vaig conèixer en l'àmbit de la implicació amb la política. Amb, pues, un amic Miquel, Enric, pues, tota la gent amb que vaig conèixer en aquell moment, que deia, ai, mira, doncs, són com jo, parlen com jo, volen, no?, i tens un moment de sociabilitzar i tens un moment que també és molt bonic de descobriment, i ho vaig passar molt bé.
1: Perquè de la infància, la família, no hi havia cap referent.
0: No. Ni un, i amb els meus pares també va ser complicat, me'ls estimo moltíssim, però també va ser...
1: Va ser una sortida d'armari complicada amb la família?
0: Bueno, també complicada i dura, normal, en aquell moment. Bueno, normal no, perquè no hauria de ser-ho, però també, doncs, en aquell moment, doncs, també ho va ser. Suposo que la mateixa por que jo tenia, ells també la tenien. I això, doncs, bueno, també implica un diàleg amb tu mateix al llarg del temps per entendre i contextualitzar què els hi passava. Per sort, tinc uns pares magnífics que estimen el meu marit i estan encantats, no? Però en aquell moment va ser dur per mi i dur per ells, segurament.
1: Segurament, més un oient d'aquest programa no s'atrevirà a sortir de l'armari en el 2026 amb la seva família.
0: Pues que ho faci, com vulgui, com d'això. I si té un espai on realment, doncs és molt difícil, pues que busqui un altre espai, que res, que tot està per construir, que no, tampoc podem ser presoners dels nostres entorns. Si hi ha algú que ho viu amb por, jo diria, dona el pas i fes-ho, I per altra banda, si hi ha algú que viu amb por, amb raó, perquè té espais on això és molt difícil, trenca amb aquests espais i busca't els teus propis espais, que la vida és meravellosa, no es pot viure amb gàbies que t'anclen al passat.
1: Però potser els seus pares són LGTB-fòbics, escolten determinats discursos i després...
0: Doncs que busqui camins alternatius que es trobarà. Si primer l'amor d'un pare cap a un fill ha de ser un amor ha de ser un amor incondicional, i puc entendre que hi hagi por, això és normal, però que hi hagi por és normal, fer-ho passar malament és una altra cosa, però bueno, pots dir, mira, que és que es té por, no? I a vegades és difícil, però no es pot, no, un pare o una mare té la responsabilitat de

0: d'ajudar a buscar camins alternatius al col·lectiu, la comunitat, als amics, altres persones, que la vida continua i a vegades hi ha gent presonera d'aquests entorns.
1: Estem acabant el mes de juny, un mes que serà recordat per la visita del Papa a Espanya, va venir a Barcelona, va anar ahir a la Torre de Jesús, vostè estava en aquella benedicció. No sé com veu el paper de l'Església en relació als drets LGTBI.
0: A veure, jo hi era en la benedicció i hi era amb el meu marit, els dos som catòlics i per tant doncs, era un dia bonic, no només perquè crec que ha sigut històric per Catalunya i per Barcelona, amb una imatge preciosa que ens recorda la nostra identitat, la figura d'Antoni Gaudí, sinó perquè era un dia bonic també des d'un punt de vista espiritual, no? L'amor de Jesús és un amor obert a tothom, és un amor és un amor incondicional com el d'un pare a un fill que, i per tant doncs, forma part de com entenem l'espiritualitat, no? Cadascú l'entén quan vulgui o qui no en té, doncs no en té, però aquesta és la meva, no hi puc fer-hi res, no? És com la sento i com a mi m'agrada, però és cert que a vegades això ens porta a pròpies contradiccions, no? Doncs amb la doctrina de l'Església, etc. Crec que, per sort, la figura del Papa Francesc va ser una figura molt important en aquest sentit, del que ha suposat d'obertura d'una institució de 2.000 anys, no? I, per altra banda, doncs crec que el Papa Lleó també porta un missatge de fraternitat i d'amor, i hem de deixar també que això faci el seu camí. A mi m'agradaria més velocitat, però que crec que també és un missatge universal.
1: Està casada amb el seu marit per al civil.
0: Sí.
1: Li agradaria casar-se per l'Església?
0: Si fos possible, sí. Sí, sí. Si hagués sigut possible, m'hauria casat per l'Església. M'hauria casat també per al civil, perquè em va casar l'alcalde de Barcelona, que és amic, i això també em va fer molta il·lusió.
1: I sent catòlic, què li sembla que no es pugui casar per l'Església encara?
0: Bueno, doncs forma part d'aquestes contradiccions que jo crec que hi ha entre la doctrina, no, de Jesús, que és una, ho he dit, és un amor incondicional a totes les persones, i altres qüestions que s'han construït per part de l'Església, i també per això estem, per demanar una Església més oberta, més inclusiva en el paper de les dones, més inclusiva en el rol de les parelles LGTBI, que tots són fills de Déu.
1: El Papa Francesc sí que va obrir la porta a la benedicció de parelles LGTBI. Jo no sé si vostès estan beneïts.
0: No, encara.
1: Encara.
0: Però això ho deixo en l'àmbit personal.
1: Bueno, ho deixarem en l'àmbit personal, però ja ha deixat la porta oberta. En el programa vam tenir a un capellà que va reconèixer que van anar a parelles LGTBI. Dic, si vol, li passo el contacte.
0: No, jo estic content a la meva parròquia on vaig, que és la Santa Maria del Mar, que a més és una parròquia molt bonica, primer perquè l'església és meravellosa i és un bon moment per a una comunitat, i bueno, perquè té a veure, la gent a vegades associa, de la mateixa manera que abans parlava d'aquesta cosa de la ridiculització del moviment LGTBI, també hi ha a vegades, no, pintar l'espiritualitat com una cosa fosca, com si fos dels temps passats, que té a veure, al final té a veure molt amb l'amor, amb el perdó, amb una forma d'entendre la vida en plenitud.
1: Doncs Albert Dalmau, conseller de la Presidència, un plaer tenir-lo avui al Plurals i Singulars, el dia de l'orgull LGTBI.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En el dia de l'orgull LGTBI, avui ens volem fer una pregunta. Existeix o pot existir la LGTBI-fòbia dins del propi col·lectiu? I per respondre a aquesta pregunta, volem parlar amb la Fina Campàs, que recentment ha rebut un dels premis contra la LGTBI-fòbia que atorga l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Anem a saludar-la. Fina, molt bona nit.
2: Bona nit, un plaer estar aquí amb vosaltres.
1: I nosaltres que estiguis avui també amb nosaltres. Fina, en l'entrevista curteta que et vam fer el dia que parlàvem dels premis de l'Observatori, vam acabar que tu ens deies que existia LGTBI-fòbia dins del propi col·lectiu. Avui, que és el dia de l'orgull LGTBI, doncs no sé, com veus aquesta LGTBI-fòbia? En què et referies?
2: Bueno, jo penso que això, o sigui, a veure, en tots els moviments socials, vull dir, poden haver-hi, hi ha diferents sinergies, hi ha diferents posicionaments o maneres o realitats de veure-ho, i a vegades doncs, aquestes realitats o aquesta manera d'interactuar d'unes realitats amb altres realitats

0: a vegades doncs, sí que potser pot crear friccions. Però jo penso que aquests temes, vull dir, es poden treballar precisament doncs, amb un Consell Nacional per poder-los doncs, polir, per poder doncs, precisament avançar amb això, i no, diguéssim, no és una cosa que diguis, bueno, tu, pues, anem a buscar, diguéssim, la part de, una part, doncs, com em diria, com una mica negativa, no? Vull dir, penso que és un tema que ens competeix a tots, a totes les persones que ens sentim identificades al col·lectiu LGTBI, i que és una cosa que ens hem de, que ens ho hem de treballar. Però ens ho hem de treballar de dins cap enfora, entens? Vull dir, ara, començar a dir coses o començar a fer algunes expressions, penso que tampoc és el correcte, i menys davant d'un Pride, que precisament a l'anunci del Pride és totes les realitats, però un mateix Pride, no? M'entens? O sigui que ja hi ha aquesta diguéssim, direccionalitat a tenir, diguéssim, un objectiu unitari.
1: Entens? Creus que a vegades aquest objectiu com que es perd? Perquè realment, clar, el col·lectiu LGTBI és tan ampli, hi ha tantes lletres, bueno, que engloba tanta gent i que a vegades, doncs, clar, no sé...
0: Bueno. És el que intentava explicar-te, és a dir, és un col·lectiu que s'ha ampliat molt, la part trans, per exemple, s'ha dimensionat, llavors també ha interactuat també d'altres maneres com interactuava, per exemple, amb les altres identitats de sempre, per dir una manera, la L, G i la B, per exemple, doncs, com hi havia aquestes relacions, diguéssim, internes, per dir alguna cosa, i llavors això fa que no perdem de vista que també hi ha un factor d'especialització, diguéssim ara, amb cada identitat. O sigui, s'ha fet tot com més, diguéssim, molt més gran. Hi ha hagut gent activista doncs, que ha pogut, diguéssim, també donar-hi més voltes, diguéssim, a certes qüestions. I esclar, i això ha fet que precisament, doncs, bueno, tu, la cosa, quan es fa més gran, quan la tens més petita, una cosa és, pot ser més dominable, per dir d'una manera, però una cosa així tan gran, un perfil que ja es veurà, diguéssim, el dia del Pride, la quantitat de gent que hi anirà i la diversitat que es podrà veure aquell dia, el dia del Pride. Doncs, clar, queda bastant així, és això.
1: Explica'ns una mica quina és la teva lluita, Fina, perquè quan parlàvem també del dia que et van donar el premi de l'Observatori, a l'Albert ens deia, ostres, la Fina porta molts anys lluitant. Quins són els teus inicis dintre de la lluita LGTBI?
0: Bé, jo començo, diguéssim, quan vaig a viure a Barcelona i començo, diguéssim, que em vaig tenir... jo estava fent el meu trànsit de gènere i llavors, doncs, tant anava al clínic com també anava a trànsit, vaig poder conèixer la Rosa Almirall.
1: Sí.
0: I llavors, a través de la Rosa Almirall, em va dir que, doncs, que hi havia un grup de persones doncs, que estaven movent tot el tema de la salut o que es volia fer tot això. I llavors vaig anar a les primeres reunions. Sembla que és una botiga, o sigui, una llibreria que es veu veu sense veu, em sembla que és. I llavors allà, diguéssim, va ser una mica el germen de lo que després va ser Plataforma Transforma la Salut.
1: Sí.
0: O sigui, jo juntament amb altra gent, també dones trans i nois trans, doncs vam impulsar el que era Plataforma Transforma la Salut i que va donar els seus èxits, però que va ser duríssim. Jo no tenia ni idea del món, diguéssim, de l'activisme, i a partir d'aquí va ser, diguéssim, com una plataforma per poder-me anar situant. Però va, els meus inicis han sigut sempre, diguéssim, amb la vessant dels drets de les persones trans. Perquè també per una part. I és que penso que sempre he volgut respectar, diguéssim, una mica les altres identitats i que ja té també les suficient persones o suficient gent com perquè puguin defensar, diguéssim, les seves qüestions o les coses que, diguéssim, que creguin que han de lluitar o m'entens. Vull dir que ha sigut també per una part de respecte. Tot i que, esclar, en aquest temps, pues, una es va, diguéssim, es va, diguéssim, informant també de coses i evidentment això em permet també, doncs, evidentment estar en una línia de defensa dels drets de tota la comunitat LGTBI.
1: Realment les persones trans també tenen a vegades problemes amb el sistema sanitari, no? Se senten com discriminades o que no es tracten amb la delicadesa que s'hauria de tractar. Això a vegades a la població que no és trans, la població cis, per exemple,

0: no ens passa i potser també es desconeixen el que, les problemàtiques que pot tenir una persona trans a nivell sanitari. Quines serien aquestes coses que us fan sentir de manera violenta?
1: Bueno, esclar, aviam, tota la cosa és, diguéssim, és d'obrir un autèntic meló, això que m'estàs demanant. Perquè, aviam, sempre el que són les realitats trans, evidentment tenen la seva singularitat dintre de tot l'espectre LGTBI. Llavors, aquí, quan parlem específicament de salut, s'ha tingut que fer un treball ingent, diguéssim, per canviar, diguéssim, la mentalitat del que és inclús del Departament de Salut, i a més que tot això funciona, i a més que els professionals de la salut, doncs, diguéssim, adoptessin precisament aquests posicionaments. Veníem d'un clínic en què nosaltres teníem una patologia i ara tenim i tenim el dret a l'autodeterminació. Vull dir que de gènere. Llavors, el salt és bestial amb això. Llavors, quan nosaltres vam començar doncs, tot aquest procés de plataforma de reforma de la salut i que vam començar les primeres reunions, diguéssim, amb salut, doncs no va ser gens fàcil. I llavors, a més d'aquí, aquí teníem la comunitat també de, diguéssim, de, com es diu, de nens trans, de infància trans.
0: Sí.
1: Entens? O sigui, vam voler el model de salut trans no només fos només per adults, sinó que també contemplés la part de infants.
0: La veritat, tu veies, ha canviat molt la situació. Tu quin any vas començar el teu trànsit?
1: Bueno, jo a mi m'ha enganxat pràcticament una mica a ple canvi, no? Perquè, com t'he dit abans,
0: sí,
1: jo anava al clínic, perquè jo vaig voler passar per una cirurgia, i llavors, doncs, esclar, però també anava a trànsit, és a dir, perquè jo veia que, per exemple, al clínic doncs, ja hi havia aquesta fiscalització. Esclar, jo vaig haver de fer un qüestionari de més de 500 preguntes per veure si era nena o nena. O sigui, imagina't...
0: I això a quin any va ser?
1: Pues això estem parlant del 2000... A veure si ho dic bé, 2014-15.
0: Bueno, tampoc fa tant, estem parlant de fa bueno, 14, bueno, 12 sí. anys, vull dir, no? I...
1: Sí, però vull dir, el 2014 va ser això, pràcticament, sí, que vaig tenir aquestes entrevistes amb aquesta gent. Bueno, ja es veia que allò no acabava, diguéssim, de funcionar amb la realitat de la gent trans que hi havia.
0: Ja.
1: Vull dir, però ja. Bé...
0: I amb aquests 12 anys tu has notat una evolució òbvia amb tot aquest...
1: Bueno, jo penso que hi ha hagut doncs, activistes que han tingut bastant les idees bastant clares, han tingut també l'habilitat per aconseguir, diguéssim, tots aquests drets, perquè, evidentment, això no es fa sol, això s'ha de fer des del teixit associatiu i, evidentment, amb les aliances amb la comunitat LGTBI, això no cal oblidar-ho, I això s'ha anat per aquí, o sigui, s'han conquerit perquè, bueno, doncs, abans de picar pedra, i molta pedra i molts moments molt desagradables i situacions, doncs, dures amb tot això.
0: Tu has passat malament en algun moment de la teva vida?
1: Home, veia que, per exemple, doncs, hi havia unes reticències, per exemple, quan estàvem parlant amb el Departament de Salut, tot i que, bueno, semblava que alguna cosa es volia adequar, però inicialment, bueno, hi havia també el col·legi de metges, en aquell moment, doncs, també funcionava de la seva manera. Jo recordo molt bé el dia que vam presentar el model de salut trans al Parlament de Catalunya, a través de plataforma de reforma de salut. I una mica el que els grups polítics també van anar dient. Però, bueno, tot això es va aconseguir, tot això. Doncs ho tenim ara, més a més, amb la nova llei, vull dir que ara...
0: Ara
1: que
0: està incorporat ja.
1: Està incorporat, tot el que era el protocol d'atenció a les persones trans ara passa a ser, doncs, dintre del marc legislatiu d'una llei catalana, que és el que volíem. I, bé, doncs això és perquè, bueno, hem anat fent la feina, per dir una manera, no?
0: Bueno, han passat...
1: I també de la gent trans també hi ha altres coses, o sigui, clar, la salut va ser una cosa. El tema de la feina també n'ha sigut una altra, és a dir, tots els aspectes i els àmbits que va tocar la llei, si ara féssim una mica de relatori i podríem anar-los apuntejant, doncs tot això són coses que també s'han anat treballant. Una miqueta. Ara tenim la línia, diguéssim, d'ocupació per la gent trans, hi ha una línia específica que diguéssim, el SOC, doncs, fa, diguéssim, ofertes de treball per a la gent trans, m'entens? Bueno, això no ho teníem. I totes aquestes coses, doncs, bueno, avenços s'anem fent. I, esclar, i és el que deia el Parlament, això no... I això, diguéssim, no ho hem d'anar-ho, per dir-ho d'una manera, vetllant, perquè els drets
0: es conquesteixen, però es poden perdre, no? No
1: es poden perdre, és això, m'entens? Uh-huh. Llavors, Quim, això s'ha d'anar al tanto. O sigui, el que no es pot fer és relaxar-se, precisament amb aquest que hi ha una sèrie de coses, que molta gent ara que pot començar un trànsit pot veure que moltes coses doncs, estan escolides, ja no veu aquelles dificultats que tenien abans, i ara ho veuen com una mica tot més plaer i potser pensa que potser això està tot lograt i res més greu que això per mi, eh? Clar, jo perquè estic també una mica i conec una mica també la classe política i també, m'entens? Els puc veure de primera línia.
0: Abans precisament ho parlàvem amb el conseller de la presidència, amb l'Albert Dalmau, en què molts drets doncs, semblen que siguin ja de per vida i no té per què, no? I que hi ha una onada que també doncs, van a vegades en contra de drets adquirits per la comunitat LGTBI.
1: Sí, bueno, doncs tot això és el que ens hi juguem, depèn com que he dit, diguéssim, la majoria política en un Parlament de Catalunya o al Congreso de los Diputados. Vull dir, això va d'això.
0: Mhm. Estem parlant avui amb la Fina Campàs. Com dèiem, avui és el dia de l'orgull LGTBI de l'any 2026. Fina, no sé quines reclamacions o com afrontes o has afrontat, perquè ja estem a punt d'acabar el dia, aquesta diada d'aquest any, aquest dia de l'orgull LGTBI.
1: Home, jo em voldria remetre a el que vaig poder exposar el dia de la LGTBI-fòbia, i és que el compliment de la llei. Uh-huh. És a dir, si hem sigut capaces de que hi hagin grups polítics que hagin donat suport als drets de les persones LGTBI, doncs també des del col·lectiu, des del Consell Nacional, que això també ho hem demanat, és el compliment de la llei. I aquí sí que ja no entrar en una petició, sinó que fer una exigència, perquè són... Vull dir, clar, tenir una llei està molt bé, però si no es compleix parcialment, no hi ha alguna dificultat, no entens que aquesta llei, diguéssim, la ciutadania, doncs no la percebi, ens hem fet un mal favor, no?
0: Uh-huh. Ara, diguéssim, s'ha de fer més pedagogia, també, no?
1: Bueno, pedagogia de que hi ha uns drets, uh-huh, inclús a tota la xarxa SAI, a la gent
0: que treballa... I que a vegades doncs, que els drets que té una persona no signifiquen, en aquest cas, sobretot, que algú li restin drets, que a vegades hi ha com aquesta confusió, no? Sembla com si que una persona trans tingui uns drets, li resten una altra persona, no té res a veure.
1: Bueno, és una mica, diguéssim, seria una mica l'argument de segons quins posicionaments polítics, no? Que això l'únic que fa és voler dinamitar els drets, però els drets de les persones LGTBI són drets humans i són drets universals. Vull dir, no... Però, esclar, quan et comencen amb aquest argumentari, ja veus una mica el perfil per on va, no? I una mica l'objectiu quin és.
0: Mm-hmm. Doncs, Fina, ha estat un plaer poder parlar amb tu avui. Recordem que la Fina Campàs ha obtingut el premi de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, un dels premis d'aquest any. Hem volgut parlar amb ella el dia de l'orgull LGTBI i no hem parlat, però si vols a cada temporada que ve podem parlar, perquè tu ets d'un poble de Catalunya.
1: Jo sí, jo soc de Vic.
0: De Vic. T'ho dic perquè sí. A vegades sempre quan es pensa molt en el moviment LGTBI es pensa molt en Barcelona. La setmana passada, no fa dues setmanes, vam parlar amb uns nois de les Terres de l'Ebre que fan també un orgull a les Terres de l'Ebre, i tu ens parles també de Vic i també es coneix una mica la realitat a Osona i a la Catalunya interior també del moviment LGTBI, perquè... si no parlem, sembla que no existeixi, i no és així.
1: Pues ens faríem un favor una mica a tot el col·lectiu que es pogués, diguéssim, verbalitzar, diguéssim, totes les situacions, o almenys una mica veure com es viu, per exemple, a Montvic, o com es viu a la comarca d'Osona, o a Lluçanès, o aquest tipus, diguéssim, que és la Catalunya central. Això ens aniria molt bé, per no tenir aquella Catalunya de dues velocitats en quant al tema de drets.
0: Mm-hmm. Doncs quedem així, Fina, si et sembla, la temporada que parlem, i parlem també de més coses, de com es viu dintre de la Catalunya interior al moviment LGTBI. Un plaer, Fina, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies i bon Pride.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Doncs fins aquí aquest programa avui especial del Plurals i Singulars, especial perquè hem entrevistat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i també la Fina Campàs, amb motiu d'aquest Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que està a punt d'acabar avui 28 de juny del 2026. Els controls tècnics han tingut el Víctor Romínguez i el Gorka Delgado. Us ha parlat Quim Esteban. I tot i que el Dia de l'Orgull hagi estat aquest diumenge, us espero diumenge que ve, també continua el Plurals, continua el programa, amb més entrevistes, com sempre, a partir de les 9 del vespre, a través de Ràdio 4. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, de Quim Esteban. Bona setmana.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Som el programa de les moltes veus. I sempre recordem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, l'Alzheimer. Entre la revolució científica i el repte social del segle XXI. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Bon dia de dissabte, són les 8 del matí, però també diem allò de bona nit, perquè a vegades ens escolten vostès a la remissió del programa a les 22 hores del diumenge. I benvinguts a tota hora i en tot moment, si ens escolten per la web de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, web de Ràdio 4. Per tant, hola a tothom, independentment de l'hora i de l'instant. Glòria Oliver Rodríguez, economista, i està vinculada a la Fundació Pasqual Maragall des de l'any 2010. És actualment, exerceix com a directora general adjunta. Senyora Oliver, bon dia.
2: Bon dia, Manel.
0: Gràcies per tenir-la aquí, per nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres,
0: gràcies.
2: Manel.
0: Gràcies. Sònia Avilleira, directora d'operacions de Barcelona Brain Health Center, el BBHC, una iniciativa de Barcelona Beta, centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall. Senyora Avilleira, què tal?
3: Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tots.
0: Bon dia, bon dia. Avui farem un programa estupendo d'aquests que diu sempre la Montserrat Barceló, que a ella sempre li agrada. També tenim, com no podria ser d'altra manera, a Laia Ortiz. Avui és un desplegament molt interessant sobre l'Alzheimer. Ella és directora de l'àrea d'impacte social de la Fundació Pasqual Maragall, llicenciada en Ciències Polítiques. Senyora Ortiz, benvinguda, com està?
4: Moltes gràcies, molt bé, molt bon dia.
0: Bon dia. És Anna Maria. Oh, Anna Maria és molt especial. Anna Maria és ambaixadora del programa Sòcies i Socis de la Fundació Pasqual Maragall. Té gairebé 76 anys, nascuda a València. Ens explicarà la seva experiència. Anna, com estàs?
4: Molt bé. Gràcies.
0: Molt bé, bon dia també.
4: Sí, sí. Bon dia,
0: bon dia, gràcies. Bon dia, bon dia. Montserrat Barceló, metgessa, assessora de Veristat. Montserrat, què tal?
5: Oi, molt contenta avui, Manel, de veure aquesta taula tan plena d'expertes.
0: Hi ha un dia que no estiguis contenta?
5: Pocs, però alguns sí.
0: Alguns sí. Manel Becerra és historiador, president de la Unió Jubilats i Pensionistes de l'UGT. Manel, gràcies per ser aquí amb nosaltres, com sempre.
6: Bon dia, encantat d'estar-hi.
0: Bon dia, bon dissabte. Ramon Miralles, director de la Fundació Salut i Envelliment de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. És geriatre i ha estat al servei del Departament de Geriatria de l'Hospital Universitat Germán Trias i Pujol, conegut a tot arreu i al Maresme, sobretot com Can Ruti, no? Perquè és on està la barriada de l'hospital, no? És correcte, això?
6: Sí, sí, és
0: sempre
6: correcte.
0: Sempre ho diem, però...
6: És correcte.
0: Perquè no en sigui
6: voler.
0: Antonio Martínez de l'Hoyo, és el president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyor Antonio Martínez de l'Hoyo, què tal, com estem?
7: Bon dia, Manel, bon dia a tots.
0: Bon dia. I Lourdes Charles, la gran lluitadora, presidenta de l'associació Som Sènior, lluitadora contra l'edatisme i en favor de tot el que implica la dona. Lourdes, què tal?
8: Què tal? Bé, gràcies.
0: Gràcies per ser aquí amb tots nosaltres. Per tant, ara anem a la nostra reflexió. Avui tractem un tema que ja l'hem fet al llarg del programa, però no podem pas deixar-ho de banda. L'Alzheimer, el gran repte sanitari, social, vital de les societats longeves. A veure, més de 57 milions de persones, jo sempre les dades que dono a vegades són de projecció, però ajuda a orientar, no pretenc que siguin realment exactes. No? Jo deia que més de 57 milions de persones conviuen amb alguna forma de demència arreu al món. I les previsions apunten a una diríem, acceleració sense precedents. L'Alzheimer afecta famílies, transforma comunitats i posa a prova la capacitat de resposta dels sistemes sanitaris, socials i familiars. No? Cada any diagnostiquen prop de 10 milions de nous casos i equivalen a una persona cada 3 segons, més o menys. És una data orientativa. Si les tendències demogràfiques actuals es mantenen, la xifra podria arribar als 153 milions de persones a l'any 2050. També orientació. L'Alzheimer és responsable d'entre el 60 i el 70% de totes les demències i s'ha convertit en una de les principals conseqüències sanitàries de l'envelliment a la població. A Europa, gairebé 10 milions de persones conviuen amb alguna forma de procés deteriorament neurodegeneratiu, més o menys. Mentre que a Espanya la malaltia afecta entre 850.000 o 950.000, gairebé un milió de persones. No? Una de cada 10 persones de més de 65 anys ho pateix. Una proporció que s'eleva fins a una de cada 3 entre persones de més de 85 anys. En fi, dades per una reflexió. Montserrat, Barceló.
5: Les xifres parlen per si soles. Vivim més temps i, per tant, els casos d'Alzheimer augmenten. A mi el que em crispa molt, Manel, és que aquestes xifres les sabem des de ja fa molt temps. I encara, a dia d'avui, no tenim prous incentius per augmentar la recerca amb Alzheimer. El cervell és molt complexa. A sobre no el podem biopsiar. I, per tant, investigar costa molts diners i el percentatge de fracàs és alt. Les empreses farmacèutiques, les biotecnològiques i els grups públics de recerca haurien de tenir incentius, incentius fiscals, de patent, de publicació, del que sigui, per trobar la cura de l'Alzheimer. Hem anat a la Lluna, hem creat la intel·ligència artificial, hem curat un percentatge altíssim d'alguns tipus de càncer. De veritat ens creiem que no som capaços de curar l'Alzheimer? Cal invertir més diners, més recursos i treballar en xarxa, molt important, donar aquests incentius, i és així com ho aconseguirem. Com he dit, Manel, molt contenta avui de compartir aquesta taula a l'estudi amb expertes de tant talent.
0: Jo confio, Montserrat, en l'esperança. Aquest avui també és un programa d'esperança, no? És un programa de... Hi ha molta saviesa, molt de coneixement en aquesta taula, que és el que vol Sentit de Viure, posar sobre la taula del programa de ràdio, del nou Sentit de Viure, què està succeint. Per tant, la revolució científica, cal entendre que la malaltia comença molt abans. Això també és un procés d'entendre on anem. Eh? Durant dècades, l'Alzheimer es va identificar amb la pèrdua de memòria. Gairebé res més, en principi. Eh? El diagnòstic arribava quan els símptomes eren evidents i el procés cognitiu ja havia iniciat un procés difícilment reversible. Era una realitat. Encara estem amb aquesta, però l'estem donant la volta. La recerca dels darrers anys ha capgirat aquesta visió. Avui sabem que les alteracions biològiques de la malaltia poden començar 15 o 20 anys abans, ara ho sabrem, de l'aparició del primer símptoma clínic. Durant aquest llarg període de silenci o silenciós, el cervell acumula progressivament les proteïnes associades a la malaltia, especialment la beta amiloide i la tau. Per tant, els biomarcadors sanguinis apropen la detenció precoç a milions de persones. L'any 2025, la Food and Drug Administration, la FDA, dels Estats Units, va autoritzar la primera prova sanguínia destinada al diagnòstic d'Alzheimer. Paral·lelament, Europa, el nostre territori, el nostre continent, ha començat a incorporar noves eines diagnòstiques, basades en biomarcadors plasmàtics que permeten detectar la presència de la malaltia abans, diríem, amb una precisió cada vegada més elevada, diríem, no? Ja no es tracta únicament de tractar persones que han de desenvolupar aquest procés cognitiu, sinó d'identificar la malaltia en les seves fases més inicials, quan encara existeix una finestra d'oportunitats per intervenir. Tenim noves oportunitats. La prevenció i la detenció precoç ha deixat de ser aspiracions teòriques per convertir-se en l'eix central de la recerca mundial, de la recerca global, de la recerca internacional i, com no, del nostre país. Ramon Miralles, la vostra reflexió, el vostre pensament. Doctor Miralles.
6: Sí, realment és una situació excepcional a la història i un privilegi, d'alguna manera, poder conèixer una malaltia abans de que es manifesti. I això ha passat amb alguns càncers, no? Poder detectar determinats tipus de càncers abans que es manifestin amb símptomes. I, per tant, s'obren un munt d'oportunitats que obren per la investigació i d'esperança per a moltes persones. També és veritat que, per altra banda, s'obren també algunes preocupacions i dilemes, no? Perquè saber abans de que la malaltia es manifesti que l'hagis de tenir, o pot ser una sort per poder fer modificar els teus factors de risc, o per poder fer hàbits saludables, o per poder accedir a segons quins tractaments. Però és veritat que segurament també haurem de pensar en desenvolupar teràpies no farmacològiques o altres tractaments, perquè se'ls ha d'oferir tractaments a les persones, encara perquè els tractaments que de moment tenim actualment no són a l'abast de tothom. I, per tant, aquí s'obre una finestra de, també de recerca i d'impulsar les teràpies no farmacològiques i altres mesures.
0: A veure què pensa ara Sonia Vieira, li anem a preguntar, fent a partir de la nostra reflexió. Diríem que el diagnòstic entra en una nova era. Bueno, jo ho penso, no sóc pas biòleg ni doctor en medicina, sóc el que sóc, però no sóc això. Però és el que jo crec. No? En aquest camp, la Barcelona Beta Brain Research Center, centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, ha tingut un paper destacat, cal dir-ho, no? En estudis impulsats dins del centre que ha demostrat que la proteïna, la PTAU-217, i això ja m'ho acabaran de confirmar si és correcte o no, es plasma i és capaç d'identificar la presència de malaltia amb una precisió comparable a la de la tècnica molt més complexa, a tècniques molt més complexes i invasives, potser com la tomografia per emissió de positrons, PET, o la punció lumbar. Ara m'ho acabaran de dir. Aquestes proves, però, què passa? Que permeten ampliar enormement la capacitat de detenció precoç i faciliten l'accés a l'avaluació de persones amb risc de desenvolupar la malaltia. Mare meva, quantes coses hem de posar sobre la taula de la ràdio, sobre el micròfon de la ràdio, no? Perquè tothom ho entenguem, no? Aquest és necessari, doncs, començar a canviar. Tot comença a canviar. L'ecanemat s'ha convertit en un primer fàrmac, d'acord? Val. Modificador de la malaltia, aprovat per la Comissió Europea. Poc després, l'Agència Europea del Medicament va emetre una opinió, sembla que favorable, sobre un altre, que és el donanemat, no? Un altre medicament dirigit a reduir l'acumulació del beta-amiloide al cervell, la proteïna que ens posa contra la paret, no? Això ho explicaran ara. Aquest tractament no representa encara una cura. Ho deixem clar, eh? No estem davant d'una cura, davant d'un procés. El seu efecte consisteix principalment en alentir la progressió i tot el procés de deterioro cognitiu. En fases inicials, recordem, en fases inicials de la malaltia. Tanmateix, el seu significat històric és enorme. Per primera vegada es disposa de teràpies capaces d'intervenir sobre els processos biològics que originen la malaltia de l'Alzheimer. La magnitud de l'esforç, vull dir, investigador, és igualment significatiu. Actualment hi ha més de 130 fàrmacs que desenvolupen 182 assajos clínics actius a escala mundial. Hem de donar aquesta visió global per saber on estem. El Centre de Recerca de la Fundació Pasqual Maragall participa directament en diversos d'aquests estudis internacionals, cal dir-ho, amb orgull, amb dignitat, amb molta dignitat i amb molt d'orgull, dirigits tant a persones diagnosticades en fases inicials com a persones amb alt risc de desenvolupament de la malaltia. A veure, senyora Vieira, Sònia Vieira, és neuròloga vascular, directora d'operacions de la Barcelona Brain Health Center, iniciativa que tracta també en l'Hospital del Mar, Institut de Recerca Hospital, com deia, Hospital del Mar i de la Fundació Pasqual Maragall. Senyora Vieira, què té que dir a tot això? Ja sé que només amb això ja té vostè un programa sol, però anem avançant.
3: Sí, sí, podria estar molta estona xerrant d'això. Aviam, jo el que penso i el que em sembla que és important de transmetre és que estem en un moment realment apassionant per dedicar-se a aquesta disciplina. I és un moment apassionant perquè des del moment en què es va descriure la primera persona, el primer pacient que patia aquesta malaltia, això era a inicis del segle XX i fins ara, doncs durant molts anys, durant moltes dècades, es va anar avançant molt lentament. De manera que això és com si, jo sempre utilitzo aquesta idea, no?, de quan un s'enfronta amb una caixa d'un puzzle de 10.000 peces, no?, els avenços al principi són molt lents, són molt fragmentats, anem col·locant una peça, costa molt col·locar la següent peça, i jo crec que ara estem en aquest moment en què aquest puzzle el comencem, no tenim la imatge final nítida, però comencem a imaginar-la d'alguna manera, no? I això és gràcies, doncs, a la convergència de tota una sèrie de troballes, de dades que venen de la ciència i particularment d'aquest descobriment, no fa tants anys, realment fa 6 anys que es van descriure els biomarcadors i
0: Només 6 anys, sí?
3: Sí, sí, sí. I entre aquests, els biomarcadors plasmàtics, perdó.
0: Ah, correcte.
3: Perquè és veritat, perquè sí. Moltes vegades tendim a generalitzar el terme de biomarcadors per referir-nos concretament als plasmàtics, però hi ha biomarcadors també en PET, en resonància, biomarcadors en líquid cefalorraquidi.
0: Un parèntesis. L'audiència, segurament, està des de Girona, Lleida o Tarragona, està preguntant què és un biomarcador. Li expliquem?
3: Doncs un biomarcador és un paràmetre que ens permet identificar i quantificar doncs, l'aparició d'un procés patològic, d'alguna manera. Llavors, ara quan parlem de biomarcadors tenim aquesta tendència a referir-nos a aquests biomarcadors plasmàtics que són de descoberta realment bastant recent i que en aquests últims 6 anys, des del moment en què es van descriure i fins ara, hem estat capaços de passar dels biomarcadors com a focus de recerca als biomarcadors com a element diagnòstic. Però aquí s'ha de tenir i s'ha d'anar molt de compte perquè quan ens plantegem i quan obtenim dades d'un biomarcador plasmàtic, i concretament aquesta PTAU217, doncs hem de tenir molt clar en quina persona l'estem analitzant i per què l'estem valorant, per què estem determinant aquesta PTAU217, d'acord? Per tant, si el context és el d'un pacient simptomàtic, que té pèrdues de memòria, que s'està despistant, que potser comença a tenir un empobriment progressiu del seu llenguatge, determinar la PTAU i que aquesta PTAU217 sigui elevada, té un sentit i un sentit diagnòstic molt potent i que, evidentment, doncs, ens facilita molt la feina als neuròlegs assistencials. Però, si aquesta PTAU217 la determinem en una persona doncs, que té un problema de salut totalment diferent o que no en té cap, doncs no té el mateix valor. I aquí s'ha d'anar molt al tanto. S'ha d'anar molt al tanto i s'ha de ser molt cautelós. I jo crec que també s'ha de llançar el missatge que encara ara, per més que ara aquesta PTAU 217 ha fet aquesta migració des de la recerca cap a l'assistència, no ho sabem tot. I hem de seguir investigant.
0: Però hi ha un, com deia al principi, hi ha una esperança evident, no?, que estem avançant.
3: Absolutament, sí.
0: Això ens dona que aquesta malaltia, l'Alzheimer, que moltes famílies en tenen, hem de donar la visió de com a la investigació, la recerca, en aquest cas, la investigació, Pasqual Maragall està avançant en aquest tema, i per tant hi ha un moment d'esperança. Això sí que queda clar, no? Tenim esperança.
3: I tant. I jo abans he començat dient, crec que estem en un moment, diguem, històric, apassionant.
0: Estem perquè, en un moment històric,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, absolutament. Convergeixen una sèrie de factors que ens fan veure el futur amb molta més il·lusió i esperança.
0: Com m'agrada escoltar això, perquè m'encoratja a fer aquests programes, d'intentar avançar en aquest procés. Eh? No som un programa biològic o científic, però som un programa de transformació social i tot allò que ajuda les persones a entendre les coses ens fa feliços. No? Per tant, jo crec que hi ha un altre tema, que és, bueno, un altre tema no, però hi ha una altra conducta, que és que l'Alzheimer ja no es considera una conseqüència inevitable de l'envelliment. No? Això també volia deixar-ho clar. No? Una de les conclusions més rellevants de la recerca recent és que una part substancial, diríem, dels casos de demència està relacionada amb factors de risc modificables. Que això és clau, eh? A veure si ho entenc. Ho torno a repetir, eh? Està relacionada amb factors de risc modificables. Què vol dir això? Vol dir que, ja me'n ratificaran tota la saviesa que tenim a la taula, eh? Les evidències científiques indiquen que fins al 45% dels casos podrien retardar-se o evitar-se, actuant sobre determinats factors associats a l'estil, per exemple, l'estil de vida, a la salut general, l'activitat física regular, l'adopció de la dieta mediterrània o d'una dieta saludable, el control de la hipertensió, la diabetis i el colesterol, la qualitat del son, la prevenció de l'aïllament social i la estimulació cognitiva continuada i el tractament adequat de la depressió constitueixen, doncs, alguns dels factors amb més impacte demostrable sobre la salut del cervell, no? Uf, per tant, podem fer moltes coses nosaltres per nosaltres mateixos. Aquest canvi de perspectiva situa la prevenció de l'Alzheimer al mateix nivell estratègic que el diagnòstic i el tractament. És a dir, podem fer coses per nosaltres. Antonio Martínez de Loyo. Senyor Martínez de Loyo, la vostra reflexió.
7: Pues he de confessar en primer lloc que davant d'aquestes persones amb aquesta saviesa un se sent realment pues, imbuït d'una quasi una vergonya pública de poder dir alguna cosa. Però el que sí he fet és consultar bones fonts. I en primer lloc que sóc un enamorat de la prevenció. quan es va publicar la llei de prevenció de riscos laborals l'any 85, ens vam dedicar justament a difondre el que significava la prevenció des del punt de vista d'atacar les causes i no els efectes. La curació, el tractament, ve després, però el que és important és atacar la causa, perquè si mates la causa no tindràs de preocupar-te pels efectes. Tinc coneixement de que ara mateix la prevenció en aquesta matèria que estem parlant té un nivell ja estratègic, o sigui, està al mateix nivell de la diagnosi i del tractament, el qual és importantíssim de cara a l'abans que deien que s'havia de produir. I és especialment interessant, però el que he pogut llegir, perquè veiem que la malaltia realment apareix 15 o 20 anys, hi ha tota una fase prèvia sobre la que es pot actuar, que és importantíssim. Hi ha un informe de la comissió Lancet, que és una referència en el sector, que parla justament del que has dit, de la xifra. Un 45% és modificable des del punt de vista del que siguin actituds de prevenció. Dius, bueno, però això serà complicat, haurem d'anar a centres molt especials. I descobreixes que hi ha una gran frase que és d'enamorar-se d'ella, que diu, lo que és bo pel cervell és bo pel cor. O dit d'una altra manera, el que és bo pel cap és bo pel cervell. I l'altre dia estava en una sessió organitzada al Col·legi d'Advocats que vam portar el doctor Ramon Gomis, i resultava que la vida saludable per la gent gran, al final, és saludable pel cor, és saludable per l'Alzheimer, i saludable per la felicitat, i és saludable per tot. Per tant, una vida sana és la vida beata, que deien els clàssics, vida sana, vida beata, vida feliç, en definitiva. Què podem fer? Doncs jo he consultat una magnífica guia que té de la prevenció de l'Alzheimer de la Fundació Pasqual Maragall, que un se la pot descarregar d'una forma molt fàcil, molt còmoda i que és molt completa. Però, a més, és que es pot entendre, que és el millor. I diu, què és el que podem fer? Doncs, clar, és que quan entra un en el món... Jo he arribat, inclús, a fer-me, per raons familiars que coneixeu també, doncs la proteïna, la betameloide i la tau, per suposat, vull dir que... Però són per raons familiars. Però és que quan un entra, d'alguna forma, en el que pugui ser tractament de les malalties, apareix un món d'un llenguatge realment esotèric. Jo, que treballo en el món laboral, recordo quan li vaig demanar a un treballador, i què li ha dit el metge? Diu, el metge m'ha dit, mire, li diu, refiere el malalt àlgies en la zona dorso lumbar, possiblement tributàries de pinzamiento a nivell L5S1. I jo el que li he dit és que em feia mal aquí, senyalava la seva esquena. Sí. Bueno, yeah. Pues en aquest cas, aquesta guia és entendible. Què podem fer? Pues modificar hàbits, i això s'entén. No fumar, pes saludable, un somni que sigui reparador. Una cosa molt curiosa que he descobert és la influència del somni. Sé que el doctor Oriol Grau ha treballat sobre aquest tema, i és el tema de la relació no causa-efecte, de la relació que existeix entre el son o la son, que això l'altre dia a casa no discutíem.
0: Ho acabem d'explicar. Per tant, volem dir...
7: Però, Manel, que hi ha moltes coses.
0: No, parlem de la guia, no en parlem d'altres coses. Ja ho entenc, Antonio. Però anem a reflexionar sobre tots els punts que ens queden, que són infinits, no? Però gràcies, Antonio, per aquesta lliçó de la guia, que ens va molt bé i ens ajuda, no? Per tant, l'evidència de l'estudi pensa, que ara ens acabem de dir, quan la prevenció deixa de ser una recomanació i es converteix en una estratègia demostrada. A veure, entre les iniciatives científiques més destacades impulsades des de Catalunya figura l'assaig PENSA, liderat, com dèiem ja, per la Fundació o per la Barcelona Beta Brain Research Center. Ja ens acabaran d'explicar. I si no ho pregunto, perquè no acabo de preguntar, que algú m'ho digui, ho preguntaré, però acabo de notar, però vull resposta sobre això. Per tant, l'estudi ha avaluat l'efecte combinat de diverses intervencions entre persones amb especial vulnerabilitat i deteriorament cognitiu. Què passa? Que els resultats indiquen que la combinació de dieta mediterrània, exercici físic regular i estimulació cognitiva contribueix, com dèiem, a reduir el risc d'aquest deteriorament del cervell, de la part cognitiva, i a preservar funcions cognitives essencials. A veure, la importància d'aquest resultat va més enllà de l'àmbit acadèmic. Diem, confirmem que les estratègies preventives poden tenir efectes reals sobre la salut cerebral, ok? D'acord. I reforcen la idea que una part del futur de l'Alzheimer es juga abans de l'aparició dels símptomes. Reforcem, repeteixo, que la idea d'una part del futur de l'Alzheimer es juga abans de l'aparició dels símptomes. Tenim una gran esperança, com jo deia abans. Gloria Oliver, la vostra resposta amb tot això?
9: La nostra resposta és que la prevenció és possible i la prevenció s'ha de promoure. Abans ho comentava el company, tot allò que sigui bo pel cor ho és pel cervell també, i el que diem a la Fundació Pasqual Maragall és que està basat en ciència. L'estudi PENSA, el que feia referència Manel, va ser un estudi sobre 400 persones a les quals els hi vam treballar amb diversos braços, que es diu, és a dir, un braç en què els hi modifiques el seu estil de vida, la seva dieta, els hi fas fer exercici també, un altre braç és un braç control, i vam demostrar que la intervenció multimodal generada o aplicada sobre el grup d'intervenció tenia efectes en la preservació de la seva cognició, d'acord? L'estudi PENSA està basat en estudis que també s'estan duent a terme i s'han dut a terme a nivell internacional. Abans comentàvem aquesta comissió del Lancet. Això és una comissió... Lancet és una revista científica,
0: sí,
9: molt prestigiosa, en la qual nosaltres, tots els investigadors i investigadores, hi volem publicar, no? I en aquesta comissió del Lancet nosaltres en formem part. De la Fundació Pasqual Maragall forma part de la comissió del Lancet i som grans contribuïdors al coneixement que es genera cada any sobre quins factors de risc podríem modificar i aconseguir aquesta reducció dels casos de demència, que molt bé explicaves, Manel, és a dir, que s'ha demostrat ja i hem demostrat científicament que controlant aquests factors de risc modificables podríem arribar a reduir o retardar l'aparició de la malaltia d'Alzheimer. I això és molt rellevant, perquè això torna a ser esperança, torna a ser una finestra d'oportunitat d'intervenció i torna a ser una oportunitat, us diria, per comunitària, a nivell de polítiques públiques, a nivell de centres d'atenció primària, etc., poder treballar amb la població general i fer aquests canvis de pràctiques, d'estils de vida, d'acord? Ara bé, també vull dir, no ho explica tot. Per això és necessari seguir fent recerca. La prevenció és important. Ara bé, hi ha moltíssims casos que portarem tota una vida molt saludable, etc., però desenvoluparem la malaltia. Per tant, és necessari seguir fent recerca. Hi ha moltes incògnites. Encara abans la doctora Villeira parlava d'un trencaclosques. Nosaltres, quan ens vam fundar l'any 2008, quan el Pasqual Maragall va dir la ciència és l'únic camí per obrir llums en una habitació que era molt negra. Fa 18 anys que ens vam crear la Fundació Pasqual Maragall i ara podem dir que hi ha moltes llums obertes. Hi ha molta esperança perquè hi ha estratègies per prevenir la malaltia. Hi ha també, com deies, fàrmacs que estan sent estudiats i nosaltres els estudiem dintre de la Fundació Pasqual Maragall. I també hi ha estratègies per entendre millor la biologia de la malaltia. Has parlat de moltes proteïnes, la proteïna tau, la proteïna amiloide.
0: Sí,
9: tot
0: sí,
9: això s'ha de seguir investigant. Necessitem recursos i necessitem temps i necessitem talent per dur a terme la recerca que estem conduint.
0: Des del moment zero que vam començar fins ara, han passat, ha dit vostè, quants anys?
9: 18 anys.
0: Aquests 18 anys han estat extraordinaris, perquè jo tinc la percepció des del meu pensament, que el salt que s'ha donat és qualitativament extraordinari, no?
9: És extraordinari i jo diria que respon a diversos, us diria, efectes, no? Aquesta convergència que també abans explicava la doctora Villeira. Per una banda, la recerca ens ha conduït a tenir una esperança de vida molt més gran que la que teníem fa res. Estretament, em corregireu vosaltres, però a principis del segle passat vivíem 30 anys de mitja. O sigui,
0: correcte.
9: Ara en vivim 86, de mitja. I això també ha canviat moltíssim les prioritats, perquè amb els nombres als quals ens fem front, un de cada més de 65 anys, una de cada 10 persones, tindrem una demència. Més de 85, una de cada 3.
0: Una cada 3.
9: Canvia radicalment l'enfoc. Val? També és veritat que moltes malalties que han afectat el primer món, que mataven, ens maten, ens segueixen matant, ictus o càncer, han estat molt prioritzades i tenim uns resultats molt bons. Gràcies a la ciència hem pogut resoldre grans reptes de la humanitat. Ara el gran repte de la humanitat, el gran repte d'aquest segle són les neurodegeneracions, sense cap mena de dubte. I el gran canvi de paradigma és que ja hem entès que no és una conseqüència natural de l'envelliment. Les neurodegeneracions són una malaltia. I com a malalties cal fer recerca per investigar-les. Cal trobar solucions gràcies a la ciència.
0: De tot el que estem dient, jo crec que estem no sé si estem aclarint moltes coses, però sí estem posant sobre la taula una dignitat acadèmica i una dignitat de recerca que cal que Catalunya la sàpiga, que tots la sapiguem, no? Però amb tot aquest joc, jo voldria dir, no vull pas deixar de cantó, de cap de les maneres, perquè tot està relacionat al cos invisible, que vol dir les famílies que sostenen el sistema de cures, no? Que aquest és un tema que darrere de cada diagnòstic, diríem, existeixen hores de dedicació, renúncies personals i un elevat cos emocional de les famílies. Malgrat els avenços científics, el pes principal de la malaltia continua recaient sobre les famílies. Això ho sé, ho visc, ho conec molt intensament. A Espanya, 8 de cada 10 famílies assumeixen directament les cures de les persones diagnosticades. 8 de cada 10 famílies. La figura central és majoritàriament una dona, una filla, a un cònyuge de prop de 55-57 anys, de mitjana, per dir alguna cosa, propera a la realitat. Per tant, la dedicació per arribar, la dedicació, diria, pot arribar a les 70 hores setmanals, imagini's, eh? El cost econòmic de tenir cura sobre una persona supera els 42.000 euros anuals per persona afectada i pot assolir els 77.000 euros en les fases més avançades. Són magnituds que et treuen de cor, et treuen del carrer, no? Més del 70% d'aquests costs corresponen a cures informals proporcionades pels familiars. Més del 70% d'aquest cost correspon, deia, a les cures informals en cometes, si vostès volen, proporcionades pels familiars. Es tracta, doncs, de què? D'un treball sovint o gairebé sempre invisible, dur per les dones, que sostenen bona part de l'atenció a les persones amb Alzheimer. Lourdes Charles, segurament que tens moltes coses que dir, no?
10: Doncs, per començar, diríem que l'Alzheimer ens revela una desigualtat de gènere. Les dones són la majoria de les persones diagnosticades d'Alzheimer, però també són la majoria de les persones cuidadores. Per tant, ja no és solament una qüestió de biologia, sinó que aquí hi ha un tema de desigualtats acumulades. I és un cost invisible? Doncs sí, però estem repetint el mateix patró. Darrere de l'Alzheimer segueix havent dones, la cura que recau amb una responsabilitat femenina, que té que fer allò que el sistema públic, sanitari i social no arriba a cobrir. Estàs parlant d'un 70% o 8 de cada 10, no?
0: Correcte,
10: ho fan famílies, sí, sí, sí. I ho fan dones, no? Però tampoc les cures no són un recurs infinit. Per què? Doncs perquè les dones que cuiden també envelleixen. I, per tant, tenen problemes de salut, tenen necessitats de suport, no? I si no abordem aquest tema d'aquestes dones que curen, el sistema de les cures es trencarà, de fet.
0: Sí, coneixem persones de 70 i escaig anys, de 75, 77, 78, que estan cuidant a persones d'Alzheimer en 95. Per tant, això és també un fet insòlid, eh? Això que tu estàs dient ara mateix. Per tant, jo diria una cosa, a veure. Un sistema assistencial que encara té assignatures pendents, és obvi, no els tractarem en profunditat perquè no disposem del temps, però sí la pinzellada. A veure, jo voldria dir alguna cosa sobre això. Dependència, recursos insuficients i professionals que reclamen més formació. Important. L'impacte del Alzheimer transcendeix l'àmbit familiar i planteja, doncs, importants reptes institucionals en tota Espanya, arreu d'Espanya, però ara no ens centro en Europa ni en altres llocs, no? Però voldria dir una cosa. El govern espanyol, a la revetlla de Sant Joan nostre, fa gairebé 48 hores, va anunciar la major gran injecció econòmica en dependència fins a superar a 7.200 milions en el 2027. Escoltem què diu el ministre de Drets Socials i Consum, Agenda 2030, Pablo Bistundi.
11: Hoy es un día histórico para la política social de este país. El gobierno ha aprobado una inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España. De forma agregada, solo en lo que queda de 2026 y el año 2027 se van a movilizar 6.200 millones de euros adicionales, lo que implica duplicar la inversión en dependencia del año 2025. Esto no solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, de las dos legislaturas de gobiernos de coalición progresista, sino que supone la mayor ampliación de la red de protección social en este país en décadas.
0: Són paraules del ministre Pablo Bustinduy. Però sobre aquest tema, és un gran pas, eh? És un gran pas. En tot cal superar que aquest procés que espatlla el procés cognitiu, diríem, sovint queda infravalorat en sistemes de valoració. Fet que dificulta l'accés a recursos adequats. Bueno, per tant, a veure, la Fundació Pasqual Maragall, dos de cada tres professionals que treballen amb persones grans no han rebut formació específica sobre el CEMEN. No sé si ho van dir ells, m'incosta que alguna vegada han fet, sin una denúncia, una aclaració. El 87% considera necessària una major capacitació i el 95% de les persones defensa que aquesta formació hauria d'estar acreditada. Bueno, tenim sobre la taula uns 7.200 milions d'euros. No sé quan ens tocarà a Catalunya, però haurien de saber-ho segurament ara mateix. A veure, Manel Becerra.
12: Bueno, sí, bueno, yo no sé si el ministre es oído o seguido de Sentit de Viure. Porque,
0: segurament que sí.
12: Perquè l'ha clavat, eh?
0: L'ha clavat, sí.
12: De tota manera, jo tenia fet un petit guió, una mica l'evolució de la llei aquesta, que farà aquest any precisament 20 anys, i que, bueno, tenien reivindicacions i coses molt pendents per fer, sobretot en el tema financer, perquè era un percentatge del PIB molt baix i pretenien que fos com a mínim el 2%, i ara d'una tacada s'hi posa quasi el 3%. Vull dir que estem d'aquesta manera, del punt de vista financer, estem en un bon moment. No? A Catalunya suposarà més o menys doblar l'aportació de la que es tenia fins ara. Seran uns 800 milions d'euros. Catalunya més o menys gasta un poc més de 2.000 milions d'euros en temes socials, i els ajuntaments, sobretot els ajuntaments grans, la segona partida més important després de la neteja és l'aspecte social, i la Laia d'Ortí d'això en podria parlar moltíssim i explicar moltes guerres i moltes batalles i moltes dificultats en la seva experiència anterior, no? Perquè això no només és l'Estat, és les autonomies, són els ajuntaments, i el tercer sector també volia dir, a part de celebrar que aquesta norma, que ha d'anar al Parlament, ha d'anar al Congrés, perquè a més és un projecte de reforma de la llei de la discapacitat i de la dependència, vull dir, s'ha de validar. Espero que, sí, tinguin, yeah, que tinguin ben collat els vots, perquè fins ara no els tenien, i per això van crear una plataforma per una mica apretar en aquest sentit les entitats socials, sindicats de classe, etc. Per acabar, jo que vull dir una cosa que, no, que ha dit el ministre, encara que no ha sortit per el que m'he escoltat, és que cada euro invertit genera 1,6, i el retorn social i fiscal és del 50%. Vull dir, invertir, gastar en el sector és invertir. Invertir, primer, perquè és una necessitat i és de justícia social. Però és que, a més, el pla de xoc que es va fer el 2020, perquè la dècada aquesta o dècada i mitja perduda per raons financeres, econòmiques i també polítiques en alguns llocs, era un desert tot el tema de finançament i el desenvolupament de la llei. En el pla de xoc es van crear 95.000 llocs de treball directes, i ara s'estima que es crearan 100.000 llocs de treball directes. Això té un efecte multiplicador, i m'agrada acabar dient que les persones grans i l'economia del tercer sector són un element i un motor de dinamització social, però sobretot econòmic i general d'activitat, no? Per tant, espero que aquesta comunicació que s'ha fet el ministre no sigui un cal de signe, que arribi a un port, i ara entrarem també en el detall de la llei, perquè en temes de formació, temes de convenis laborals, vull dir que és de la perspectiva social i política, que és la que em correspon a mi, crec que és un tema que ens hem de felicitar, però encara hem d'anar mirant i apretant.
0: Bueno, jo crec que en el programa, en general, estem donant moltes idees i molta informació que cal desenvolupar en propers programes, no? Perquè avui és com allò que diem a vegades, és un crit sobre una situació, no? Anna Maria, o Anna. Anna és el valor de la implicació ciutadana. Hem parlat de moltes coses, o hem parlat d'algunes coses, no? L'Alzheimer no és només un combat amb els laboratoris, amb la ciència, també és un combat al carrer, diríem, gràcies al compromís de persones que decideixen implicar-se activament a la recerca de tot d'aquest procés d'acció social. Anna, què tal, com estem?
13: Molt bé.
0: 76 anys?
13: A punt de fer 77.
0: Nascuda a València?
13: A València, sí.
0: Jo tinc aquí coses de les que fa vostè a la Fundació Pasqual Maragall, però exactament què és el que fa?
13: Bé, doncs jo vaig començar a la Fundació Pasqual Maragall, i és el més important que faig, quan em vaig apuntar, vaig presentar-me voluntària per l'estudi Alfa. L'estudi Alfa és una mica la joia de la corona de la Pasqual Maragall, em sembla.
0: Estan dient que sí per aquí. A veure, espera un moment, digue-li. Pot respondre? Està dient que sí, vostè?
14: És la joia de la corona de la Fundació Pasqual Maragall, l'estudi Alfa, que prové d'Alzheimer i famílies.
0: Alzheimer i famílies.
14: Les dues accions.
13: Som 2.700 voluntaris que cada 3 o 4 anys ens sometem a una sèrie de proves clíniques i d'anàlisis biològics per anar recabant una informació, de manera que es pugui anar investigant.
0: I la feina que fa vostè, quina és? Com ho explicaria vostè? La feina?

0: Els hi demanem, evidentment, hi ha un consentiment informat, que hi ha un acord entre el voluntari, l'Anna, i la Fundació Pasqual Maragall, i el que fem, per exemple, és treure-li sang a l'Anna. Per exemple, també li fem testos de cognició i fem moltes preguntes com amb equips com neurològics, de neuròlegs i neuròlogues, neuropsicòlogues, infermeria... Imagineu-vos un gran equip treballant sobre l'Anna i treballant sobre els seus estils de vida, mostres biològiques, ressonància magnètica, tomògraf per emissió de positrons, punxions lumbars... És una feinada la que fa l'Anna, és un regal a la ciència, no per ella, serà per les generacions futures. I, per tant, és la joia de la corona, jo diria que són les Anes.
1: Les Anes. I en tenen quantes, ha dit?
0: 2.743.
1: De quines edats?
0: A partir de 45 anys i fins a 80
1: anys.
0: I la tasca,
1: el propòsit final, quin és? Com el podríem definir?
0: Molt bona pregunta. És entendre la història natural de la malaltia. És a dir, les persones que es van presentar voluntàries a l'any 2012 com l'Anna... Són persones sanes, completament sanes, que han tingut un pare o una mare amb la malaltia d'Alzheimer diagnosticada.
2: D'acord? En el meu cas, la meva mare.
0: I ara, què estem descobrint gràcies a les mostres biològiques de l'Anna? Què estem descobrint? Estem descobrint biomarcadors com el PTAU 217.
1: Gràcies a persones
0: com l'Anna. Estem fent recerca, trobant marcadors,
1: això,
0: com el que explicava la doctora Villeira, trobar marcadors en sang, o trobar marcadors de neuroimatge, o trobar marcadors de la veu. Ara l'Anna estava explicant molt bé que l'estem gravant per telèfon, perquè ja sabem que com parlem, si fem servir el vocabulari o no el fem servir, o amb quina velocitat parlem, ja podem identificar que hi ha una caiguda de la cognició, i per tant, aquest marcador de la veu també l'estem estudiant, i per tant, fruit de la regal que ens fa l'Anna i tots els seus companys i companyes de la cohort Alfa, fem ciència a la Fundació Pasqual Maragall.
1: L'Anna està posant una cara de joia increïble.
2: No, jo he de dir que realment em sento molt orgullosa de formar part d'aquest projecte, perquè va ser el 2012, el 2011 va morir la meva mare, després de temps molt trist per mi, i no ho vaig dubtar ni un moment, vaig veure que estava a la franja d'edat i m'hi vaig posar. I voldria dir una cosa per animar a més gent. Jo crec que els que hem arribat ja a una edat provecta, crec que jo sóc aquí la més gran,
1: No, jo tinc 75,
2: Jo 76.
1: Bueno, no, ara ho va dir.
2: Bé, és igual. I arribem bé de salut, sí, i amb el cap més o menys clar, sí, em sembla que hauríem de dedicar-nos més a fer coses com aquesta. Vull dir que quan un està jubilat té moltes hores i, per tant, el dia dona per molt. I jo animaria la gent que, a part de cuidar els nets i de fer cursos de no sé què i de moltes coses que es fan, també es pot dedicar una estoneta a...
1: És un propòsit de vida, això, eh?
2: Sí.
1: És un propòsit de vida, que això ho defensa molt a Lourdes. A Lourdes ho defenses molt,
3: completament,
1: això.
3: Completament. De donar-li sentit als anys
1: als
3: que
1: anys,
3: vivim.
2: Exactament. Exactament.
1: Aleshores, la resposta integral, anem a fer un balanç, a veure si podem fer un balanç. Jo no sé si sóc capaç amb la Laia Ortí de fer un balanç, no? Però la resposta integral, recerca, prevenció i acompanyament. Mare meva, quantes coses hem dit i que el meu cervell cap de retenir-les, no? Per tant, la Fundació Pasqual Maragall impulsa una estratègia que uneix ciència i compromís social. Això és el que acaben de dir, més o menys, eh? Davant la magnitud del repte, la resposta no pot limitar-se a la investigació biomèdica únicament. La Fundació Pasqual Maragall desenvolupa, doncs, des de fa anys, una estratègia basada en dues missions complementàries. A veure, dos punts. A veure, és avançar cap a la prevenció de l'Alzheimer, queda clar, i millorar la qualitat de vida de les persones afectades i de les seves famílies. Punt. Mitjançant, o a través del Barcelona Beta Brain Research Center, impulsa un dels principals, de les principals infraestructures europees dedicades a la prevenció de la malaltia. Paral·lelament, desenvolupa, doncs, programes d'acompanyament socials que donen suport a les persones cuidadores i als afectats en tot el procés i els grups terapèutics, no? El programa Aprèn a cuidar i a cuidar-te, no? Que aquest és un tema que no hem tractat, però bueno, ja veurem. La comunitat digital Àrea Alzheimer a la iniciativa de Plenament Actives, un altre programa dirigit a persones diagnosticades. Per tant, estem davant d'una lluita, d'un procés contra l'Alzheimer amb moltes vessants, i això és encoratjador. Laia Ortiz, directora de l'àrea d'impacte social de la Fundació Pasqual Maragall. moltes coses a dir, digui el que pugui, ja continuarem més vegades, digui'm.
4: No, intentem fer una cinta.

0: i perquè de fet des de l'àrea social el que intentem és doncs, tot aquest coneixement acumulat a través de la recerca, de la investigació, de la col·laboració també amb altres projectes de recerca, com ho convertim en transformació social i com ho fem. Primer, aquest coneixement que pugui acompanyar les famílies, que com abans es deia, no? Hi ha hagut poca inversió en acompanyament a les famílies i en suport a les cures. Moltes vegades ho han hagut de fer soles. Doncs com donem coneixement? Perquè per reduir l'impacte de cuidar en solitud i en aïllament, no? Com donem eines. Per altra banda, quan et donen un diagnòstic d'Alzheimer, no? Canviar aquesta paràlisi i aquesta por, no? Que sol acompanyar, convertir-ho en una orientació a l'acció. O sigui, ara diagnostiquem abans, per tant les persones poden planificar-se, poden decidir moltes coses, com desestigmatitzem també el que acompanya la malaltia, molt important. I en tercer lloc, tot això que hem dit dels factors de risc, no? Les guies, això ara encara està molt en l'àmbit de la recerca. Aquest The Lancet és del 2020. Doncs com fem que no només les famílies, no? I des d'aquí la ràdio molt bé, no? fent divulgació, com les administracions fan polítiques de salut pública que incorporin la salut cerebral. Doncs hem començat a treballar amb ajuntaments, no? Amb com treballen per fer polítiques de salut que incloguin la salut cerebral i aquests factors de risc, i la ciutadania se n'assabenti. I finalment, si sabem que anem a una societat envellida i que hi ha prevalència de l'Alzheimer i altres neurodegeneracions, ens hem d'adaptar. I com fem inclusives les societats? Com aquestes persones poden seguir fent la seva vida quotidiana al màxim temps possible? Doncs adaptant-nos, adaptant els serveis públics, adaptant doncs, les piscines, les biblioteques, els transports, detectant això i fent-nos càrrec, no? També d'aquesta existència.
1: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. Amb Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar a veu aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, un no aturar-se de reflexions, pensaments, diàleg, treball i coneixement. És el programa de les moltes veus, del molt coneixement i experiències que ens ajuden a què? A projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú sobra, un compromís al servei de la Ràdio Pública Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara continuem aprenent.
2: Sentit de viure. No sobra ningú.
1: Doctor Miralles, ens queda 10 minuts o 15, no ho sé, ara estic trasbalsat amb tanta informació, amb tanta joia i amb tant de coneixement. Doctor Miralles, què li passa a vostè pel cap? Mai millor dit.
3: Bueno, ha estat molt interessant i totes les aportacions que s'han fet, eh? És veritat que deia al començament que sobre un ventall d'oportunitats per oferir coses a la gent en etapes en les que abans era impensable, no? I a part dels tractaments farmacològics, que desgraciadament encara no seran a l'abast de tothom, sí que hem de pensar, una mica en la línia del que comentava la Laia, de que s'han d'oferir a les persones doncs, altres teràpies no farmacològiques, altres eines i altres instruments motivadors per modificar els hàbits de vida. De manera que les persones que tinguin la informació de que puguin estar en risc de tenir malaltia se'ls puguin fer coses que estiguin a l'abast i siguin assequibles per a elles.
1: De tot plegat, Montserrat, tu que estàs en el sector de la ciència, també des del punt de vista dels laboratoris, m'agradaria, jo no dic conclusions tots plegats, perquè estem dient que el futur de l'Alzheimer, un dels missatges, o no sé si dels titulars d'avui, és l'Alzheimer, ciència, prevenció, cures i compromís social, tot amb gran esperança, perquè podem parlar molt. Tu ho interpretes igual o com ho diries tu? També?
4: Jo estic una mica queixosa. Sí? Evidentment que hi ha esperança, evidentment que hem donat moltes bones notícies aquí, però torno a repetir el mateix amb xifres que ens estan dient, que és que l'Alzheimer està augmentant d'una manera, que estem envellint, que la longevitat s'està investigant i que viurem 30 anys més del que esperàvem en altres èpoques. Com pot ser que a dia d'avui, tu has donat una xifra que no l'he pogut corroborar, però has dit 182 assajos clínics amb Alzheimer? És poquíssim. Comparem amb càncer, comparem amb altres indicacions, és que és poquíssim, i ja ho tenim aquí, o sigui, i es pot. La Glòria Oliver demanava temps, però mirem què va passar quan va passar la sida. És que amb res vam tenir tractaments de sida. Què va passar quan la Nancy Reagan va tenir el seu càncer de mama? És que en curem un munt de càncers de mama. Què ha passat amb el Covid? En 15 mesos hem tingut una vacuna. O sigui, es pot accelerar des del moment en què hi ha inversions, des que hi ha incentius, des que treballes amb xarxes i es comparteix coneixement, i això no està passant, o jo no ho veig encara amb l'Alzheimer. Tenim molt per celebrar, però aquí jo crec que la població en general ens hem de revelar amb què es pot fer molt més.
1: Laia, què hem de fer?
5: Què hem de fer? Moltíssimes gràcies per aquesta intervenció, la celebro moltíssim. Et diré que fa 20 anys tota la indústria farmacèutica es va retirar dels assajos d'Alzheimer. Per què? Perquè s'estaven mirant etapes molt tardanes de l'Alzheimer, s'estaven mirant etapes on ja hi havia sintomatologia clínica. Per tant, fa molt poc que estem... És a dir, que en molt poc temps hi han hagut aquests 180 assajos clínics i en molt poc temps, per tant, hi ha hagut una acceleració de la recerca, i per tant aquí torno a posar llum i esperança sobre la situació, perquè havent descobert una finestra terapèutica molt nova, que és que aquesta malaltia comença 20 anys abans que hi hagi el primer símptoma, en molt poc temps tenim 180 assajos a l'abast. Dit això, totalment cert que quan posa recursos... La recerca s'accelera. I aquí ens falten molts recursos. I aquí deixeu-me que torni a fer un aplaudiment sonor a l'Anna Maria Ruiz Bailac, és una de les nostres sòcies. Sé que aquí a la taula hi ha més persones sòcies de la Fundació Pasqual Maragall, persones, ciutadanes i ciutadans, que aporten quotes per la ciència de la Fundació Pasqual Maragall any rere any. L'Anna Maria Ruiz Bailac, a banda de la feina de ser voluntària Alfa, també és ambaixadora de la comunitat de socis i sòcies.
1: Havia estat ambaixadora, no?
5: I ho segueix sent, perquè sí, ara forma part del comitè d'ambaixadors d'honor de la Fundació Pasqual Maragall.
6: Això és vitalici, ja.
5: Absolutament, un reconeixement vitalici. I la fem anar per tot l'estat espanyol explicant què és la Fundació Pasqual Maragall, què és l'Alzheimer, què és la cohort Alfa, què vol dir ser soci. Demana fins i tot canvis legislatius en la llei de la dependència o aquesta nova aportació. L'Anna Maria segur que hi té declaracions a dintre, perquè ha aparegut i la fem aparèixer a totes les institucions on volem reclamar canvis legislatius per el Congrés, a tot arreu. Per tant, moviment, o sigui, necessitem recursos, moviment activista de la ciutadania, però cap amunt, cap avall, totes les institucions implicades, sí. I us diria que a nivell mundial hi ha un moviment que s'està construint perquè les neurodegeneracions siguin prioritat a la Comunitat Econòmica Europea, siguin prioritat als grans fons que inverteixen recursos en recerca. Igualment la indústria
1: farmacèutica. La Fundació Pasqual Maragall, per dar una dada aproximada de la seva magnitud, quantes persones hi treballen?
5: 400 persones.
1: D'aquestes, diverses en el món de la recerca i en el món de...
5: La meitat en el món de la recerca, sí. I l'altra meitat en el món de la transformació social, en el món de la divulgació i la sensibilització, per crear aquesta guia que abans ens comentava l'Antonio. Necessitem recursos que fan redaccions científiques de tot el contingut que hi ha a la Fundació Pasqual Maragall, i per tant tenim recursos també que fan incidència política, etcètera.
1: Si tinguéssim que posar una referència ara, perquè tots els oïdors sapiguessin quin punt, en el rànquing de la recerca, del posicionament, del coneixement, on està la Fundació respecte a Europa, respecte a Espanya? Com ho podríem ubicar, això?
5: Aquí seré atrevida. Dintre del marc de l'estat espanyol us diré que a Barcelona som uns grans contributors a la recerca que es fa en Alzheimer, inclosa la Fundació Pasqual Maragall. Nosaltres hem estat els catalitzadors d'un hub que es diu Alzheimer Barcelona, que hem sumat als grans hospitals de la ciutat, que són els grans contributors també de la recerca en Alzheimer. I estem parlant de Sant Pau, Vall d'Hebron, el Clínic, el Mar, la Fundació ACE. Nosaltres, evidentment, estem mirant també a Can Rut i estem mirant... Per tant, Barcelona és un gran hub de recerca en Alzheimer. Això vol dir que Barcelona i l'estat espanyol està posicionat en una sisena posició en el món publicant en Alzheimer. I això és molt important. I dintre de poc traurem el proper informe bibliomètric per entendre on està la recerca en Alzheimer en el món i com nosaltres estem contribuint en aquesta recerca en el món.
1: Lourdes.
7: A mi m'agradaria fer, com no seria d'altra manera, no? Fer un crit al tema edatisme, no? Perquè les persones que són més grans, no? De 85 anys o 80 i més anys, que tenen Alzheimer, al final, clar, és com que ja són grans. Vull dir, ara veus què vols. Doncs ja cal ser

0: sembla que no caldria fer res, no? Per tant, hem de canviar la mirada, perquè són persones, no són solament diagnòstics, sinó són persones que tenen unes necessitats, unes alegries, unes, bueno, unes demandes. I a mi m'agradaria fer una menció i una felicitació a la marca Ebro, a la marca de cotxes Ebro, no sé si es pot dir, però ho tinc que dir, perquè els anuncis que fan per televisió on surten persones grans solament s'expressen pèrdues. Però la marca Ebro ha fet una referència als cotxes i a Don Francisco. I aquest senyor és un senyor gran que té un cuidador a casa i li viu, veu per la finestra un cotxe Ebro i diu, este cotxe lo he hecho yo. I li diu, sí, Don Francisco, sí. Volien dir, a veure, té Alzheimer. No? Deixem-lo estar, que ja no sap ni el que diu. Con estas manos, i diu, bueno, va, a ver, póngase, ayúdeme perquè s'ha d'aixecar, no? Total, que descobreix al cuidador unes fotos de quan era jove i aquest havia fet camions i tractors i havia treballat a la marca Ebro. Per tant, no solament posen una persona gran, sinó que és una persona gran amb una malaltia neurodegenerativa. I hem d'aplaudir aquestes marques i aquestes iniciatives perquè no s'atreveixen. Hi ha un referent. Fiquem,
1: ens queden
0: donem
1: dos,
0: llum.
1: Ens queden dos...
0: I això és un canvi de mentalitat.
1: Donem llum, has dit, eh?
0: Donem llum amb aquestes malalties.
1: Digues, dos minuts.
2: Teníem drets, però no teníem recursos. I els drets sense recursos no són eficaços. No és el punt final, però anem per bon camí amb els recursos que estem explicitant.
1: Ara tenim recursos, o bueno, tenim.
2: Esperem que sigui
1: real. Que siguin de veritat, Antonio.
3: S'estan fent moltes coses i cal difondre-les perquè se sàpiga que és un món que està en avanç. Volia recordar, aprofitant les paraules del doctor Miralles, que aquí hem tingut en aquest programa també la Fundació La Pedrera, amb un programa molt interessant de reforç de la memòria, des de l'any 2013, amb una sèrie d'iniciatives, amb un abast realment importantíssim, que està basat justament, no és un tractament farmacològic, i això dona esperança també a que són canvis d'hàbit de vida que poden donar lloc a un resultat feliç.
1: Glòria, com tanquem Laia. El programa? Ai, perdó, Laia, com tanquem el programa? Perquè no sé si que ho tanqui l'Anna o tanques tu. Com ho fem, això? Les dues, tu què diries?
4: Tu manes, tu manes.
1: Jo mano. Escolta, digues només en 30 segons. Podries dir, Anna, què és la Fundació Pasqual Maragall per tu?
5: La Fundació Pasqual Maragall per mi és una finestra a una esperança perquè no passin situacions com la que va passar amb la meva mare.
1: D'acord. I l'Alzheimer, com el tancaríem? Per dir.
4: Bueno, jo crec que l'Alzheimer ens obliga a tots a canviar la mirada, no? Sobre, no? No una mirada datista, tenir en compte les desigualtats de gènere que també té l'Alzheimer i sobretot transformar la societat perquè donem dignitat, no? I més anys de vida també a l'envelliment.
1: Bueno, pues, Glòria, Sònia, Laia, Anna, Montserrat, Manel, Ramon, Antonio Martínez de Loyo, Lourdes Charles. Un programa d'aquells que acabes, quan l'acabes de fer, no saps ben bé on t'està per tota la llaut de feina, no? M'estàs mirant amb aquesta cara, Montserrat, què vols dir? Agafa el micròfon, què vols dir?
6: Que volem una tradició, Manel.
1: Ah, que vols una tradició. Ah. Bueno, això jo sempre, per m'acomentar, jo crec que en farem més. Si aquest programa, la propera temporada, doncs té la vida que té que ha de tenir, programarem programes com aquest al llarg dels 10 mesos vinents o dels 12 mesos vinents de la temporada 26-27. Ja ho veurem, però si tu dius més programa, no sé si voleu venir a l'agost, puc parlar perquè en fem un cada dia o cada setmana, no? Però diu l'Antonio Martínez que sí. Bueno, escolteu, gràcies per la vostra participació, ha estat un plaer i tornarem. Com sempre, el comiat de sentit de viure. Dediquem el programa a les dones i homes sèniors, els quals l'edatisme els marca amb la petjada de l'indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Amb què? Estem davant d'una robòtica assistencial per a les persones grans o estem davant d'una nova tecnologia ideològica? Salutacions a la realització de José Gil i a la taula de so, supersó, del Roger Vergés. Gràcies. Recordem Sentit de Viure. També el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els he parlat amb entranyable agraïment i avui totalment sorprès, meravellosament sorprès per tot el contingut, Manel Domínguez.

0: La barrera del so. Amb Irene Gasombilla. A Ràdio 4.
1: Doncs encara reflexionant sobre tot allò que vam aprendre a Sonar Més D la setmana passada, ja ho sabeu, vam estar presents en aquesta darrera edició de Sonar Més D, la vessant més tecnològica i més innovadora de Sonar. Recordeu que podeu recuperar totes les entrevistes al RNE Audio, però és que la setmana passada va ser una setmana que vam passar moltíssimes coses en relació a la música. Quina setmana! Vam tenir el Sonar, també els premis de l'Acadèmia Catalana de la Música, 7ens premis d'uns guardons diversos, inclusius, que volen representar totes les músiques i que van demostrar un cop més doncs, la importància de destacar propostes que potser algunes, malgrat la seva excel·lència artística, poden arribar fins i tot a passar desapercebudes. Però per això està l'Acadèmia. Avui ens farem ressò de què hi va passar en aquests 7ens premis i per què són importants de destacar. També, la mateixa setmana, vam tenir les jornades de Fonograma, la iniciativa impulsada per l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, la PECAT, que té la missió doncs, de fomentar la creació i enfortir el sector fonogràfic a Catalunya. Enguany, amb una pregunta claríssima, també força connectada amb Sonar i Sonar Més D, quin és l'impacte de la IA i quin és l'impacte de la IA generativa i com l'hem de gestionar? Avui, a la barrera del so, intentem respondre a aquestes preguntes.

0: I per fer-ho podem parlar ara mateix amb el Pere Pèries, el compositor, tecnòleg, creatiu, doncs, participant d'aquesta edició de Fonograma, també a Sonar Més D. Ha tingut una setmana, doncs, també ben enfeinada. També va estar present a Fonograma com a representant d'Artificia, de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial. Pere, com estàs?
1: Molt bé, molt content de ser amb vosaltres. I sí, va ser una setmana boja.
0: Has pogut descansar una mica o què?
1: Una miqueta, però una de calor tampoc ajuda, eh?
0: No ajuda gens, no ajuda gens. Escolta, Pere, avui volíem parlar amb tu perquè vam estar a Fonograma, vam estar escoltant el que vas comentar. D'entrada m'agradaria preguntar-te, per qui no ho sàpiga, no? Què és Artificia?
1: Artificia és un col·lectiu que és semiprivat i col·labora en l'Institut d'Intel·ligència Artificial del CSIC i la productora Creu Música, que es dedica a unir l'art amb les noves tecnologies, específicament la intel·ligència artificial.
0: Mm-hmm. En aquest sentit, vas estar també doncs, representant Artificia Fonograma i vas estar explicant aquest decàleg de bones pràctiques que heu creat de cara a la creació musical a través d'IA. Per què és necessari aquest decàleg i quins punts claus té?
1: És bàsic perquè anem molt perduts. Intel·ligència artificial és un terme molt, que abasta moltes maneres d'apropar-s'hi. I necessitem aquest decàleg perquè ens ajuda una miqueta a mirar-nos a nosaltres mateixos i reconèixer fins a quin punt estem fent servir la IA d'una manera ètica, d'una manera sostenible i sobretot d'una manera que mantingui l'autor en el centre del procés creatiu.
0: Una mica la reflexió que també es va fer a Sonar Més D, que Sonar Més D també ens parlava molt de estem en un escenari ja post-IA, que significa que la IA ja està per quedar-se i que la IA ja l'estem fent servir tots. En aquest sentit, de quina manera podem mantenir la sobirania i el control sobre la nostra creació artística, no?
1: Doncs entenent exactament per què estem fent servir la IA, com si és una eina per substituir certes maneres de treballar o si és una manera per expandir la creativitat i entrar en un mode de creativitat augmentada. És una preocupació la IA, perquè hi ha molt desconeixement al respecte, però també és cert que quan més entenem com funciona i com més entenem com ens fa de mirar-hi a les nostres pròpies limitacions i a les nostres pròpies maneres d'actuar, els nostres propis biaixos, ens ajuda a conèixer-nos millor. I això com a artistes no té preu.
0: Clar, en aquest decàleg hi havia alguns aspectes claus, com per exemple que la qualitat no depèn del grau d'automatització.
1: Esclar, és molt fàcil caure en què la IA pot abaratir costos en certes parts del procés, però cal veure a quin cost. En realitat, el que aporta valor d'una obra és com l'artista s'hi veu reflexat en ella i com el públic d'alguna manera ressona amb aquesta obra o amb aquest artista. Això amb la IA se'ns fa una mica difícil ressonar.
0: Mm-hmm. Hi ha altres punts d'aquest decàleg, per exemple, la transparència, és a dir, que el propi artista doncs, també expliqui no? En quin procés, en quin moment del procés ha utilitzat intel·ligència artificial, que actuï amb respecte, que protegeixi les dades. Què vol dir exactament tot això?
1: Tot això vol dir que l'artista ha de tenir un control sobre l'obra i no deixar que sigui la IA qui controla d'alguna manera totes aquestes variables. Quan un artista s'enfronta a una obra, a la producció d'una obra, necessita tenir clar que si fa servir IA no passa res si ho diu, no passa res si surt de l'armari i confessa que l'he fet servir IA en aquesta part, aquesta altra part, aquesta altra part del procés. I el fet de poder-ho explicar i explicar com l'ha usat amb una intenció artística ens ajuda a tots a entendre que aquesta obra no està substituint l'artista, sinó que en realitat està formant part del seu procés.
0: De fet, quan estàvem també xerrant, per exemple, amb l'Anna Xambó la setmana passada, podeu recuperar totes aquestes entrevistes que vam fer allà a Sonar Més D, que també doncs, vam estar reflexionant molt sobre aquesta, en aquesta línia, i explicàvem també la IA ja no, diguéssim, com una generadora d'obra artística que ens pot substituir, sinó també com una eina, per exemple, aplicable a altres altres facetes de la investigació artística, no? Per exemple, doncs, classificant sons, recuperant sons, és a dir, com fer servir aquesta eina també en altres moments del procés de creació, no?
1: Totalment. Les eines d'IA són potentíssimes i en musicologia poden ajudar moltíssim i en la mateixa producció musical. La qüestió és fins a quin punt deixem que prenguin el control. En el moment que deixem de ser eines per ser d'alguna manera coautores, en aquí l'autor es perd, la intenció es perd, perquè la IA no té intenció. La intenció és qui condueix i qui du el volant, i en aquest cas no ha de deixar de ser l'artista. Per això aquest decàleg, que el que intenta és fer reflexionar l'artista pel que fa amb fins a quin punt continua ell al volant o l'ha delegat d'alguna manera.
0: I qui l'ha d'aplicar, aquest decàleg? A qui està dirigit i on el pot trobar?
1: Sí, està adreçat als artistes, bàsicament, tot i que és un punt de partida per un diàleg també amb la indústria, amb tots els actors d'aquest ecosistema, i el pot trobar a la web d'Artificia. Si entres a Artificia i busques per decàleg, el trobaràs a seguir.
0: Escolta, Pere, tu com a tecnòleg, quins projectes has fet també integrant IA? Perquè, per exemple, hem vist que l'OEIH i tu us heu unit en la creació d'una identitat sonora per demostrar que la IA pot aplicar-se de forma ètica en el procés de creació artística. És una notícia que hem llegit, però no en sabem res més. Explica'ns una mica.
1: Oh, i tant, l'OEIH, l'Observatori d'Ètica per Intel·ligència Artificial de Catalunya, em va fer aquest encàrrec d'una identitat sonora amb la idea de que fos fet amb IA, però d'una manera ètica. Llavors vaig preparar no només un audiologo, sinó també una peça curta de 3 minuts i poc més, en el qual he usat eines d'IA per crear algunes línies melòdiques i he treballat a partir d'elles. I tot això està en un document que també es pot trobar a través de l'OEIH, que es pot trobar i que explica el procés creatiu que he seguit.
0: On es troba, perdona, el document, l'arxiu sonor? On el podem trobar?
1: Això ho podeu trobar a les publicacions de l'OEIH, o també amb un... Si busqueu, googlegeu OEIH Suite, que és el títol de l'obra, segurament ho trobareu de seguida.
0: Doncs vinga, mentre ho cerquem, et diem, et deixem treballar i descansar també, perquè quines setmanes. Ara continuarem també parlant amb el Gonçal Calvo i el José Luis Zagaceta, sobretot allò que va tenir lloc a les jornades de fonograma. Però Pere, estem connectats, perquè ja saps que aquest programa, doncs, el que fa és parlar i investigar sobre totes aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so, i és evident que sense pràcticament voler-ho, cada 2x3 doncs estem parlant efectivament d'intel·ligència artificial.
1: I tant que sí, quan vosaltres vulgueu, i dona salutacions a aquests dos companys que són unes bellíssimes persones.
0: Gràcies, Pere.

0: I ara volem continuar parlant de com la IA generativa està afectant la música, i és que a Fonograma també va ser-hi present, per exemple, el Gonçal Calvo. Què tal? Com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé. Com esteu?
0: Una persona estretament lligada a tot allò que té a veure amb la música i la tecnologia, i que també, doncs, ara mateix estàs molt enfocat i treballant a Vimat. Exactament què és Vimat, Gonçal?
1: Vimat és una... Mira, fem 20 anys aquest any. És un spin-off, la primera spin-off de la Pompeu Fabra, del grup de tecnologies musicals, i és una empresa que ens dediquem a donar servei a la indústria de la música perquè els autors, els creadors, els titulars de drets rebin el reconeixement que es mereixen. I bàsicament la nostra feina consisteix en escoltar. Tenim unes grans orelles digitals que escolten tota la música que sona arreu del món, en ràdio, televisió, streaming, etc. I informem d'aquests usos perquè reparteixin els royalties a través de les llicències d'explotació de les obres.
0: Clar, ara mateix aquesta tasca és realment difícil, no? Perquè també com identifiques l'autoria de cançons generades per IA?
1: Bueno, aquí s'obre tot un món, no? Obrim un meló. Si la indústria musical ja tenia problemes difícils de resoldre a nivell d'escala, no?, de globalització, etc., doncs totes aquestes noves possibilitats de la música generada per IA compliquen una mica més o estressen una mica més el sistema, oi? I en això treballem.
0: Avui volíem recollir una mica el que vau estar comentant a Fonograma sobre l'impacte de la IA generativa. D'entrada també m'agradaria potser que comentessis dades, perquè les xifres ja són prou impactants d'entrada. Gonçal, quantes cançons es pengen cada dia fetes amb IA?
1: A veure, ja venim d'una era, no?, l'era en què del do-it-yourself, en què hi havia molta música que es generada per, no?, procediments manuals, diguem, en què havíem vist una explosió de centenars de milers d'obres noves que es pujaven a les plataformes a diari, no? Però penseu que ara amb els sistemes d'IA un sol model comercial pot generar l'equivalent a tota la música que havia existit fins ara, cada dia, amb la qual estem parlant d'ordres de magnitud. Això no vol dir que després hi hagi unes conseqüències, diguem, directes en l'escolta, però sí que de cop i volta estem parlant d'ordres de magnitud per sobre, i plataformes com Deezer diuen que aproximadament el 44% de la música que els arriba és generada per sintètica, generada per motors de generativa, sí.
0: Clar, això és impactant perquè estem parlant de gairebé la meitat del que es puja cada dia, i això també té unes conseqüències que una altra xifra que em va impactar, bé, no sé si em va impactar, o sigui, em va impactar però no em va sorprendre, perquè es parlava de que el 88% de tota aquesta informació ningú l'escolta, no?
1: Exacte. Sí, una mica venint al que comentava abans, no és un tema nou, és a dir, hi ha molta música a les plataformes que ningú ha escoltat mai, però clar, si encara n'hi afegim més, doncs els oients, no?, els usuaris són limitats, el temps de la gent és limitat. Per tant, és música que es puja a la plataforma, que crea uns certs inconvenients, però que ningú la disfrutarà i que, vaja, té algunes motivacions, aquest fet.
0: Quines?
1: Curiosament o paradoxalment, gairebé la meitat de la música que es puja està generada per models de síntesi, només s'escolta el 0,5% d'allò, i molta d'ella està relacionada amb un fenomen que és el frau en l'streaming, és a dir, utilitzar les plataformes per extreure diners que normalment haurien de correspondre a artistes i músics amb escoltes, diguem, orgàniques, que la gent les clicaria per sentir-les. Doncs hi ha tota una sèrie de granges de bots, no?, de robots que escolten música per fer veure que són humans i extreure'n el valor que genera la xarxa.
0: Clar, això és gravíssim i realment és una de les coses més destacables de tot aquest anàlisi de l'impacte de la IA generativa també. Perquè, clar, donat aquest model de plataformes, hem d'entendre que, per exemple, una plataforma com Spotify cobra, diguéssim, pels streams que genera. Llavors, la mateixa plataforma, això ho hem estat explicant diverses vegades aquí al programa, no? Doncs construeix llistes de cançons, llistes de reproducció amb cançons fantasmes, que poden ser també perfectament doncs, cançons generades per IA per ells mateixos, no? I d'aquesta manera es fa un circuit en el qual és la mateixa plataforma la que genera els seus propis beneficis. És correcte?
1: D'alguna manera sí, però penseu que les plataformes inverteixen molts recursos en prevenir justament aquests efectes indesitjats de tot aquest catàleg sintètic que també els genera molts perjudicis. Llavors sí que potser hi ha alguns models de negoci que tendiran a anar cap a un estat de no, royalty free, per entendre'ns d'alguna manera. Altres és que això es veuen bombardejats per contingut que se'ls fa passar com a contingut legítim, però en realitat té un propòsit una mica més obscur, oi? Uh-huh. Llavors, que no és tot tan binari, sinó que podem veure que ells també fan grans esforços en intentar filtrar i etiquetar tota aquesta música perquè després doncs, la puguin o bé recomanar o extreure dels circuits dels algoritmes de recomanació o fer-ne el que en creïn convenient.
0: Uh-huh. Quan, per exemple, veiem discogràfiques que signen acords amb empreses d'IA generativa, què vol dir això?
1: Bé, vol dir que pocs actors controlen força part del pastís i, per tant, tenen prou força com per arribar a uns acords, diguem, bilaterals amb les plataformes, oi? I això el que ens fa pensar és que, si ho coneixeu, la indústria de la música té un model molt de, en diem en anglès, long tail, no?, de cua llarga, de milers de petits actors que sumats són molt grossos, però és molt difícil que s'uneixin i prenguin decisions unides amb un propòsit determinat. En canvi, les grans multinacionals, doncs, bueno, amb un despatx poden decidir doncs, tancar un contracte amb alguna d'aquestes empreses tecnològiques per al seu propi, no?, pel seu propi benefici, com és natural, oi? Llavors hi ha aquesta espècie de desequilibri, segurament.
0: Quina és la diferència de l'impacte d'aquesta IA generativa si ets un segell discogràfic petit o si ets una major?
1: Bé, com deia, no? Tens segurament més poder de negociació. Els independents s'han de posar tots d'acord sota alguna plataforma per poder reclamar o negociar. Però si pensem bé, la música està composta de la diversitat, no? De tots els, com més rica és, millor es nodreix l'algoritme. Per tant, d'alguna manera hi ha aquest desequilibri en què un actor gran pot arribar a negociar unes certes condicions, mentre que els models es beneficien de tota la riquesa i la pluralitat que els hi dona aquesta cua llarga que és present en el sector.
0: Uh-huh. Per tant, es dona doncs, aquesta cosa descompensada de que les discogràfiques petites i els segells petits serveixen per entrenar aquestes IAs, però no veuen repercutit això, sinó que això més aviat doncs, beneficia els grans noms i les majors. És així?
1: Segurament, sí, hi ha una part així, sí.
0: Escolta, i va sortir una notícia que deia que Sony tenia una eina d'IA que feia servir la mateixa intel·ligència artificial per identificar el tant per cent d'autoria de cançons fetes amb IA generativa. Per exemple, escoltes una cançó i aquella cançó, a través d'aquesta eina d'intel·ligència artificial, et pot dir que té un tant per cent d'Elvis, de Beatles i de Janis Joplin, per dir alguna cosa. Això existeix i realment és així?
1: Això no és tan fàcil. A BMAT tenim un equip de recerca de fa molts anys, amb doctors que investiguen tots aquests temes, i això és pròpiament el camp el que podem dir l'atribució, no? Donat un àudio, intentar esbrinar quines han estat les influències que han conformat aquella cançó. Penseu que això no és un còpia i enganxa, com podia ser el sampling, no? No és tan fàcil, és a dir, el sistema aprèn amb relacions, semblances, diferències, i quan escriu, diguem, quan emet un output, un àudio que obtenim, és una síntesi de tot allò que li ha influït, no?, en el seu entrenament, basat en com el prompt que li hem escrit, no?, les instruccions que li hem donat, ha anat seguint. Llavors, poder determinar quin percentatge d'autoria té allò no és realista avui en dia i no és tan fàcil. És un problema que en diem no determinista. No és una classificació que en podem fer fàcil, sinó que és un problema, diguem, probabilístic que si ens hi podem aproximar més o menys tenint en compte molts factors i entre altres pot ser, per exemple, quin ha estat els datasets, no? les bases de dades d'entrenament d'aquell algoritme, quins pesos se'ls ha donat, de la manera que ha estat entrenada, però penseu que un model d'IA generativa és com una caixa fosca que ni els mateixos enginyers que l'han programat saben ben bé quin comportament farà en una determinada, no, quan el crides perquè generi un contingut determinat.
0: Ni els mateixos programadors?
1: No, però per definició, eh? Vull dir que és una cosa de la, diguem, de l'aprenentatge profund. Tu entrenes un sistema compost de diverses capes de neuronals, per entendre'ns, no? Que segueixen un procediment que han après i posen pesos en les diferents capes de neurones segons allò que han anat veient. Han anat aprenent a distingir i apreciar les diferències o les semblances de tot aquell material etiquetat que li hem anat donant. Però no és un procediment determinista en el que li dius ara et passaré això i llavors li poses un tant per cent d'això, li poses un tant per cent d'allò altre, no. Ell aprèn una manera i conforma com una topografia en la qual després, segons les instruccions que li passes, doncs anirà per una banda o per l'altra, però no se sap ben bé com és aquesta topografia fins que hi passa. No, és misteriós, però aquest problema de l'atribució és un problema, diguem, d'enginyeria inversa que no té una solució fàcil. No és una IA que resolgui algun problema determinat, com pot ser, per exemple, per ordenar el trànsit, no? Per classificar imatges, sinó és al revés, és una IA generativa. Per tant, té una part creativa que no es pot explicar de manera massa transparent i això, doncs, evidentment, és un problema.
0: I d'aquesta manera també doncs, és molt difícil saber com es fan servir les dades. El tema de la traçabilitat de les dades en totes aquestes eines, quins debats obre?
1: Obre molts debats. El primer, per començar, és donar una música, entendre si ha estat generada per un model d'IA o no. I això ja per si mateix és complicat, però si encara ho podem complicar més si volem esbrinar quin percentatge d'aquella música està generada per intel·ligència artificial o no. O a vegades, ara un cas fàcil podria ser una música que la tenim neta, que arriba a una distribuïdora o una plataforma digital, però quan se'n fa l'ús, els classificadors, quan la veuen en un mix d'una emissió de televisió o de ràdio, aquests classificadors que ara funcionen, en aquest context ja no funcionen. Per tant, això és un primer problema. Després, el problema de poder adivinar amb quina música està influït i, per tant, d'alguna manera, si està cometent alguna espècie de plagi, perquè, clar, evidentment, aquell model ha observat molts milions de cançons i, d'alguna manera, pot ser que estigui plagiant alguna cosa que existeixi i no hi ha sistemes escalables avui en dia que et permetin detectar aquest plagi de manera eficient i escalable. Per tant, això és un altre dels inconvenients que pot generar.
0: Uh-huh. Quin seria el moment en què ens trobem en el sentit de cap a on es dirigeix el marc legal? O sigui, quina jurisprudència hi ha en aquest sentit? Quin és el marc legal que auspicia tot això? La solució, potser, a aquest oligopoli de grans plataformes passa per un retorn a un entorn més tancat, que tinguem iniciatives també a petita escala?
1: Doncs mireu, ara penseu que se'n parla molt de la IA, Sobretot ara el que més es parla potser és de la IA generativa. La IA ja hi fa des del segle passat que hi ha sistemes d'intel·ligència artificial d'una manera o altra. El boom de la IA generativa i més posada en mans del gran públic doncs fa que se'n parli molt. Però penseu que estem a les beceroles de tot això, és la prehistòria. Llavors, d'aquí s'estan derivant una sèrie de primers models de negoci o primers cas d'usos que són bastant inicials. Per tant, tot això anirà evolucionant bastant. El que passa que sempre la tecnologia va molt per davant de la legislació, no? de les regulacions, i s'està intentant donar una cobertura a allò que passarà. Penseu, però, que aquest tipus de tecnologies tenen un comportament gairebé exponencial. És a dir, estem veient, no? Igual que com es contagiava la Covid, doncs no som capaços d'anticipar-nos de la mateixa manera que progressa aquest tipus de tecnologia i totes les derivades que hi ha, oi? Llavors, sí que hi ha la Unió Europea ha formalitzat l'AI Act, no? En el que assenta les bases d'una sèrie de, no? de regulacions que s'han de seguir, entre d'altres, doncs, en el pro de transparència, declarar el material en el que s'han entrenat els sistemes, per exemple, marcar-los, marcar aquests outputs perquè quan viatgen per l'internet sapiguem que han estat generats per IA o no, etcètera, etcètera. Però en el marc tècnic després això s'ha d'implementar i les solucions no són tan fàcils. Per posar un exemple, l'AI Act diu que cal determinar de manera suficientment detallada el material en què s'ha entrenat un model i suficientment entrenada podria, no diu més, no concreta més, podria ser posar el nom del dataset de la base de dades d'entrenament. Per alguns això podria ser suficient, per altres, com un artista, suficient seria que li posessin el nom seu o no, el nom de la cançó en què ha estat entrenada. Per tant, aquí encara s'ha d'il·lucidar en no, aquests petits detalls, bueno, petits grans detalls, que faran que això al final sigui operatiu i ho veurem en diverses fases. Vull dir que ara veurem una primera aproximació i segons la tecnologia vagi atrapant-se en el sentit de la tecnologia que permet traçar, fer-ho més transparent, etc. Doncs es podran anar implementant, s'aniran habilitant nous mecanismes de control o de, no, que permetin que aquest sistema, que la IA generativa formi part d'un entorn sostenible, que no s'emporti per davant el fràgil sector de la música o artística en general.
0: Uh-huh. I una cosa, Gonzali, per anar acabant, creus que passarà d'aquí uns anys, que més potser no seran tants, que diguem, hosti, que cutre, aquesta cançó. O sigui, que identifiquem i eduquem l'oïda i que puguem identificar cançons que hagin estat fetes per IA generativa en aquestes beceroles, no?, de l'IA generativa.
1: Exacte, segurament, eh? Vull dir que envellirà tot això, tot en general, envellirà bastant malament. Però, no? Però ens passarà, o sigui, escoltarem música generada avui en dia, d'aquí uns anys, i direm, mare meva, això, no? Com ens la colaven? Però sí que anirem entrant a l'oïda, i al revés, eh? Vull dir que els sistemes aniran millorant de tal manera que es farà, no?, es trencarà aquesta barrera i ja entrarà dintre el llenguatge i ja no ho distingirem i formarà part més de la gramàtica, de la nova composició, no?, s'anirà integrant. Per tant, hi haurà aquest doble joc i quan mirem enrere serà com, no?, com ara diem, com és possible que fumessin els avions, no? Doncs com és possible que ens colessin aquestes músiques? Tot anirà evolucionant i per això hem d'anar mirant sempre de reull el retrovisor, però amb una mirada molt caduca, que totes aquestes discussions les hem de tenir ara, són molt necessàries, però sobretot mirant el futur i entenent molt bé cap on es dirigirà tot això, perquè bàsicament això, perquè la música prosperarà, la tecnologia s'adoptarà, això ha passat en totes les, no?, en tots els grans... Mm-hmm. reptes que, o no, grans revolucions que hi ha hagut i que serà imparable i llavors el que hem de fer és de posar-nos-hi per agafar la onada, oi? Perquè no ens quedem a contrapeu.
0: Uh-huh. I potser fonogràficament, ara que estem parlant de fonograma, i em ve al cap també una obra que vaig veure a Sonar Més D, en la qual doncs, capturaven fotografies analògiques com si fossin fòssils, no? I a més estaven ja una mica deformades i tal, i deia, és que en un escenari d'aquí no gaires anys absolutament tot serà IA, i les fotografies que ens haguéssim fet normals, no?, analògiques, o fins i tot les darreres digitals, però que de carn i ossos, seran com una cosa fòssils que haurem d'anar rescatant a nivell arqueològic.
1: Tot en general, oi? Vull dir, abans al segle XIX t'havies de fer un retrat, si volies, no?, per un pintor, si volies immortalitzar-te. Quan va arribar la fotografia, doncs, evidentment, els retratistes s'hi van posar d'esquena. Però avui en dia ens passarà el mateix, oi? El retrat fotogràfic serà com deixes, no?, que publicar aquesta fotografia així sense fer-li aquest processament que és tan natural i tan nostre en el segle XXII, oi? Doncs tot anirà cap allà i llavors hem de mirar-ho sempre amb cura i consideració que aquests moviments prendran formes diferents, però sempre han existit, i la música i la tecnologia han anat a la mà sempre i han anat ben lligades.
0: Absolutament, sí, sí, molts cops ho esmentem aquí al programa. Gonçal, moltíssimes gràcies, i si et sembla bé, doncs mira, et tornarem a trucar un altre dia i vens i xerrem en persona aquí a l'estudi, que tot això, bé, n'hi ha aquí per no sé quants programes.
1: Fantàstic, m'agradarà molt, moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada, adéu-siau.
0: I ja estem escoltant ara la música de Momi Maiga. Ell ha estat un dels guardonats en els 7ens Premis Alícia, que també van tenir lloc la setmana passada, en aquest cas a l'Auditori, a la ciutat de Barcelona. Uns Premis Alícia inclusius, diversos i que premien totes les músiques, amb guardonats com, per exemple, Alosa, el Premi del Talent Emergent, també doncs, el Premi Alícia al Projecte Social i Educatiu a la Xarxa de Cases de la Música, també Irene Reig a l'Autoria, la Companyia Elèctrica d'Arma, la Coral Sant Medir, la Caravaggia i l'Esbart Ciutat Comtal pel Premi Alícia al Directe, o també el Premi Trajectòria a Montserrat Torrent. Això són 5 cèntims del que va passar a la gala. Momi Maiga, què tal? Com estàs? Moltes felicitats.
2: Merci, molt content.
0: Imagino, exacte, que molt content, i a més t'està acompanyant, tens molt bona companyia ara mateix, eh?
2: Sí, família aquí, la meva filla, la meva dona, estem aquí per rebre aquest premi.
0: Que la teva filla es diu Kaira.
2: Kaira.
0: Que és pràcticament com s'ha dit el teu disc, exacte, i com s'ha dit la gira, que és Kairo, no? I pel qual també doncs, has rebut aquest premi.
2: Sí, sí, sí, és molt fort. Bueno, de fet, eren dos projectes que teníem, projecte Kaira i projecte Kairo, i vol dir pau, les dues paraules volen dir el mateix, i bueno, crec que en aquest moment de la vida, del món, necessitem molt de pau i bueno, tenim dos pau.
0: Es deia d'aquest premi, que és premi a la millor interpretació, Premi Alícia a la interpretació, per fer de la teva actuació una experiència transformadora. Per què creus que han valorat això?
2: Bueno, crec que quan estem en el escenari, bueno, com tots els músics, intentem donar tot el màxim de nosaltres, tocar des del cor i intentar que arribi als cors dels altres, i bueno, jo crec que això es nota i per això ha passat això, diria.
0: Segon premi, Alícia, eh? Que ja vas rebre el Premi al Talent Emergent.
2: Sí, sí, sí, és molt fort. És que no m'esperava gaire de rebre aquest premi perquè hi havia una competència bastant, bastant potenta.
0: Has dit un visca la música i visca Catalunya, que ha estat molt, molt aplaudit.
2: Sí, sí, sí, sí. Bueno, dic això perquè saps, ara em sento com a casa, saps? Perquè des del... No diria ara, des del principi, perquè des del principi la gent han rebut molt bé la meva música i això s'agraeix molt, saps? Podia venir aquí i fer la meva música sense tenir cap reconeixement. I ara porto 4 premis aquí. Tinc Andor Rock, Premi Alícia, Emergent, aquest de la interpretació i també l'altaveu. Això em flipa i estic molt agraït i, bueno, estic a casa, estic a casa.
0: Moltes gràcies per la teva música, Momi.
2: Gràcies a tu.
3: A la voreta del foc, com tu els dies de tardor. A la voreta del foc, la calor m'escalfa.
4: Hola, molt bé, molt contentes. Ai, contenta.
0: Contenta, has de parlar en plural. Sempre.
4: Sí, sempre parlo en plural i ara no hi és la Irene, però ella segur que també està molt contenta. O sigui, bé.
0: Escolta, pesa molt això perquè tothom deia que pesa, has de fer, quasi has de tenir un fisio, per guanyar un Premi Alícia.
4: Sí, sí, de fet... he vist una foto de com estava fent el discurs i em veig com recolzant-me el premi al maluc, en plan, no puc aguantar el pes amb només les mans. Pesa molt, sí.
0: Alosa, Premi al Talent Emergent. Què creus que han valorat els acadèmics?
4: Doncs... Ai, quina pregunta més... Bueno, doncs espero que hagin valorat l'esforç, la feina i la dedicació que li posem i sobretot espero que hagin valorat la honestedat amb la que treballem la Irene i jo, que sempre fem les coses molt des de dins i espero que això els hagi agradat.
0: I la vostra visió de la música, també aquesta reinterpretació i apropiació també de la música tradicional?
4: Sí, això és una cosa que ens va sortir molt natural i amb cap pretensió de anem a tornar a portar això als escenaris, sinó fèiem una mica el que ens venia de gust i resulta que a la gent li ha agradat, o sigui, estem molt contentes de que la gent hagi connectat. Per això deia allò de la honestedat i com aquesta cosa de fer el que de debò sent.
0: Us ha sorprès també la reacció, perquè aneu acumulant premis també?
4: Sí, bueno, sí. I ens passa que ens sentim una mica que el projecte va per davant nostre i que nosaltres l'anem perseguint. O sigui, és com si la Losa volés més que la Irene i que jo, i que nosaltres això anem darrere. Però al principi ens sorprenia molt, cada cop és com, ah, vale, que potser a la gent de debò li agrada, no? O sigui, que estem com trobant-nos-hi encara.
0: On el posarem, aquest premi?
4: Home, el posaré a la meva habitació, que a més m'acabo de mudar a un pis i estic com encara fent el meu espai, per tant, ara aquest premi me l'emportaré ja que he vingut jo.
0: Doncs a inaugurar ja aquest pis. Moltíssimes gràcies, Julieta, i felicitats.
4: Merci, gràcies.
0: Premi Alícia, el millor directe pel concert del Llibre Vermell, Sons del passat i del present. Jo diria que sou tanta gent que si de cas us presenteu una mica cadascú de vosaltres.
5: Mira, jo sóc la Marta Tort, que sóc la presidenta de la Coral Sant Medí, que som uns dels que vam participar a l'espectacle Llibre Vermell.
6: Ah, jo sóc la Teresa Agustí, sóc la directora artística de l'Esbar Ciutat Comtal i també nosaltres hem aportat la part de la dansa al Llibre Vermell.
7: I jo sóc el Joan Fortuny, de la companyia Elèctrica d'Arma, que som els que hem aportat la música del Llibre Vermell de Montserrat.
0: Felicitats, abans que res. Què creieu que han valorat els acadèmics i suposo que contents també per haver reconegut aquesta visió una mica contemporània del Llibre Vermell, no?
5: Sí, sí, segur que sí. Nosaltres creiem que, bueno, jo crec que han valorat molt, suposo, tota aquesta posada en escena que vam fer, actual, i molt, molt diferent, molt multidisciplinar també, no? Tant hi havia música com dansa, com ball d'arrel, com veus, de tot. I això i va ser molt, molt atractiu, a més, l'espectacle.
0: Heu deixat clar, heu dit una cosa clara, i de fet penso que ha estat una cosa que s'ha anat repetint al llarg de tota la nit, al llarg de tots els premis, no? De fet, hem acabat amb una frase que ho sintetitzava molt, que era ens hem d'associar, no? Junts, col·lectivament, doncs sumem. I vosaltres, el Joan ha fet aquest crit de visca la cultura popular.
7: Sí, perquè d'alguna manera, bueno, nosaltres sempre, des que vam començar, sempre d'alguna manera ens hem inspirat i hem buscat sempre la cultura popular per fer les cançons i per fer les coses. I crec que és molt important donar valor a la nostra cultura popular i precisament fent això que hem fet amb la Coral Sant Medí i amb l'Esbar Ciutat Comtal és el que necessitàvem per empastifar, que dic jo, la cultura popular al màxim. I això és el que ens agrada i a més ens ho hem passat molt bé fent. Això que és el més important de tot. Els ensaixos i la preparació amb tots ells, nosaltres ens ho hem passat molt bé.
0: Escolteu, per qui no ho hagi vist, expliquem una mica què és.
6: El Llibre Vermell, a partir de sí, a partir de la música que tenen l'Elèctrica d'Arma i a més amb les veus de la coral, música antiga de la Caravaggia i la Coral Sant Medí també, que tenen doncs, molta disciplina de grups, tenen cantaires joves, més grans, i després també tenen de claqué, em sembla que és, o sí. I des de l'Esbar, doncs, aportant també aquestes coreografies, perquè al Llibre Vermell doncs, hi ha 5 danses, en la qual doncs, hi ha la referència ballada, amb coreografies de Lluís Calduc, doncs nosaltres hem fet tot aquest conjunt. I el que deia el Joan ara, és a dir, és des del món associatiu, des d'aquesta base, des d'aquesta, aquests grups de cultura popular, doncs, és sempre treballar des del rigor i des de la qualitat i, el resultat és el que va sortir i, si esperem que es pugui tornar a repetir i si es torna a repetir, doncs, sempre amb la mateixa rigorositat.
5: Si em deixes complementar, no, el Llibre Vermell està basat en el Llibre Vermell de Montserrat, que és aquest còdex medieval que recull des de textos religiosos fins a 10 peces musicals escrites amb el pentagrama, la lletra, i algunes d'elles, em sembla que són 5, no deies? Que són
6: 5 danses. 5
5: danses. Danses. I que llavors la companyia Elèctrica d'Arma ja va fer un disc, ja, el 2002 era?
7: Abans ja havien fet un incident.

0: molt i molt bé. Vam treballar-ho molt, molt temps.
1: Però... molta feina portava, per tant.
2: Molt temps de feina.
3: Molta feina conjunta, i a més és, com que els tres grups doncs, tenim aquesta part del que dèiem, no? Aquest rigor, doncs és allò de fer assajos conjunts, ajustem-ho, perquè clar, és tot un repte.
1: Nosaltres quan ens ho vam proposar, ja de dir que ens ho vam proposar ells, quan ens ho vam proposar de seguida vam dir que sí, i nosaltres vam tenir de ficar-nos a les piles perquè era una cosa que havíem fet a l'any 2003, i ho teníem una mica oblidat, diguem, allò que ja estàvem fent altres coses. I, evidentment, ens vam ficar les piles ràpidament perquè ens venia molt de gust, perquè, a més a més, són del barri, són del mateix barri que nosaltres, diguem, i aquesta cosa de barri a nosaltres sempre ens ha agradat col·laborar.
2: La importància també de crear espectacles en l'actualitat que parlin de la nostra identitat i la nostra cultura, no?
0: Importantíssim, sí, sí, sí. I això jo crec que ho vam aconseguir nosaltres amb el llibre vermell Sons del passat a ritme del present. I bueno, és una manera d'apropar la cultura nostra, la cultura catalana, a tothom, no? A tot, primer a la gent del barri, després aquí, bueno, fins aquí a l'auditori, va ser per tota la ciutat ja.
2: Tots aquests valors que ha volgut també recollir l'Acadèmia avui amb aquest premi. Moltíssimes felicitats.
4: Gràcies, gràcies a vosaltres.

0: Esther Bonal, felicitats per aquests premis Alícia, aquests setens premis Alícia, on t'estrenaves com a presidenta de l'Acadèmia.
1: Exacte, moltes gràcies per la felicitació.
0: Uns premis Alícia que t'haig de dir que ens agraden particularment perquè representen totes les músiques.
1: De fet, jo penso que els premis Alícia s'han caracteritzat bastant per representar diferents estils de música i diferents... Perquè l'Acadèmia és això, l'Acadèmia és una entitat transversal, és una associació transversal, i el que volem és posar en valor la música, no la música amb cognom, la música. I és igual que sigui música escrita del segle XVI, al segle XXI, d'un lloc o d'un altre, tota la música que es fa en el nostre país, a la nostra ciutat, a Barcelona i a tot Catalunya, que ara hi ha moltes músiques a Catalunya, igual que hi ha persones molt diverses, també hi ha músiques molt diverses, no? I molts espais d'unió, de fusió i de moltes coses interessants que passen. Hi ha molt talent.
0: El Jordi Savall ha dit que és la més espiritual i la més fràgil de totes les arts, perquè és efímera. I per tant ha dit, cal capacitat del país per valorar-nos.
1: Sí, de fet la música, no vull contradir el mestre Savall de cap manera, és una de les arts efímeres, perquè el teatre també ho és i la dansa també ho és, no? I les arts en el temps són un esquer per l'atenció, són un esquer per poder-nos sentir que formem part de... No? No parlem d'inclusió, parlem de formar part de... I quan formes part de, et sents comunitat, i quan et sents comunitat, tot pren sentit, no? I en això és molt contracultural, perquè... perquè la cultura imperant ens empeny a un individualisme ferotge i a un ande yo caliente riese la gente, no? Que diuen en castellà, que no ho sé dir en català. I precisament fer música, fer-la junts i amb uns premis com els d'avui en què es visibilitzen tantes músiques diferents, tants oficis diferents de la música, no? Posar en valor l'ecosistema i entendre que l'ecosistema és interdependent.
0: S'ha parlat molt de col·lectivitat, tu ara ho deies, no? I de fet, per exemple, el Joan Fortuny ha cridat visca la cultura popular, no? I heu acabat, tu has acabat amb la, recollint una mica amb la frase associem-nos, no?
1: Sí, al final l'Acadèmia Catalana de la Música és una associació i jo deia la frase que és d'en Sam Clavé, no? Associem-nos i serem forts, perquè si volem cuidar la música i volem cuidar les persones que fan música, ho hem de fer des d'aquí. I l'Acadèmia amb això té molta feina i tenim molt compromís de fer-ho.
0: Abans has parlat, no només és efímera la música, és també el teatre, també la dansa, i nosaltres, de fet, des de la primera edició dels premis, ens va cridar l'atenció el Premi a la Interdisciplinarietat. Ja ho vau veure en aquell moment, ara tots ho estem veient, que és pràcticament...

0: la gran majoria de creadors ja comencen a ser creadors multidisciplinars, però vosaltres ja ho veu veure, i per tant era de rebut fer aquest premi a la interdisciplinarietat, no?
1: Segurament. De tota manera no hem descobert res, eh? Perquè mira, jo avui parlava abans del discurs que no ha sigut discurs i que al final l'han cantat.
0: Ens has fet cantar de valent, eh?
1: Us he fet cantar a vosaltres i cantaven tres solistes fantàstiques que anaven cantant el discurs del per què la música, no? I que segurament hi ha qui li ha arribat més i menys, depèn de la capacitat que hagi tingut de llegir mentre cantava o si ha cantat o no cantant, no? Però realment no hem descobert la sopa d'all perquè la musiquer, que jo parlava de les nou muses a Grècia, la musiquer no era només so, no? Per tant, el cor grec del teatre grec ja existeix, hi ha moltíssimes cultures on la música sempre s'ha fet amb la dansa, no? A la majoria de cultures africanes no s'entén la música si no és amb la dansa i si no és amb tot el cos, i tota la part cantada i tota la part de text té a veure amb el romancer, no? I amb els trobadors, digue'ls-hi a Europa trobadors i digue'ls-hi en un altre país amb un altre nom, però aquest explicar històries i explicar-les musicades, no? I tot això és més ancestral que res, no? Aleshores, ara com que tot ho etiquetem i tot ho classifiquem i tot ho posem en calaixets i ho especialitzem, perdem la transversalitat. A vegades, darrere d'una excel·lència, que deixa-m'ho dir, amb segons quines dimensions, es deixa perdre moltes coses pel camí.
0: Ara esmentaves les muses i també les has citat durant la cerimònia, i ho has lligat molt amb el feminisme, diguéssim, o amb la reivindicació de la dona. Ara hi ha una dona presidenta també a l'Acadèmia. I deies, potser si hi hagués una dona presidenta a la Generalitat, que l'Acadèmia és en femení, la Generalitat és femení també, deies, potser si hi hagués una dona presidenta a la Generalitat, vindria?
1: Bueno, jo em pregunto, no? Les dones són persones que ens ha tocat a la vida fer moltes cures, que en general, i de manera molt transversal a moltes cultures, tenim una mirada del comú, de la cura del comú, de la família extensa, de la comunitat, no? I la nostra societat necessita aquesta mirada. No estic dient que la tinguin només dones. També hi ha homes que tenen aquesta mirada, també hi ha persones no binàries que tenen aquesta mirada, però és aquesta mirada la que hem de fer prevaldre, i no la de l'egoisme exacerbat amb el que ens estem enfrontant, amb aquesta mirada de jo i després jo, i el que és diferent d'allò de mi amb alguna cosa no el vull ni veure o el vull ignorar, no? Diu el Josep Maria Esquirol, el filòsof, que l'infern és la indiferència, no? Però és que ara ja no és ni indiferència, és que ara és odi absurd, no? I la música pot fer molt per donar-li la volta a això. Però la música no és bona ni dolenta de per se, eh? És l'ús que en fem, eh? I és el servei de que la posem. Igual que tota la cultura.
0: Penso que són uns premis que traslladen això. Tant pels seus premiats com pels seus nominats, com per la manera com ho heu comunicat. Molt important aquesta mirada, transversal, dèiem, i també amb propostes d'excel·lència artística molt sovint invisibilitzades, no? O moltíssima gent que a nivell associatiu fa coses increïbles, però després, a nivell de premis, o sigui, si un pensa fins i tot amb els germans, no per dir-ho, però amb el germà que va néixer després de l'Acadèmia Espanyola de la Música, està més enfocada, sense criticar, és diferent, però està més enfocada potser al big hit, no? A la cançó i amb alguns estils propis, amb uns gèneres propis musicals, no? Hi ha uns s'ha construït aquesta Acadèmia Catalana de la Música sobre uns valors clars.
1: Sí, amb això el Gerard Quintana va fer moltíssima feina, el Manel va fer moltíssima feina, totes les juntes que han anat passant, els fundadors de l'Acadèmia, que eren músics inquiets de fa ja uns anys, i sí, tothom, de manera més o menys intuïtiva, i jo penso que té un valor l'Acadèmia Catalana de la Música, que és que no ha deixat d'estar amatent al seu context i al seu entorn. I no ha deixat d'estar, i cada vegada en som més conscients, penso, amb la presa de consciència que aquesta transversalitat nosaltres la podem representar. I per representar-la hem de créixer com a acadèmia, hem de créixer de base, no? No fa gaire un músic jove em deia, bueno, si jo m'associo, em deia, ara que ets president, amb què et puc ajudar? Li vaig dir, comença't per associar-te. No? I em va dir, bueno, i si m'associo, què en trec? Dic, pregunta errònia. No és què en treus, és que en traurem tots junts amb la feina que farem tots junts, no? Recuperar aquest nosaltres és la... com la tossuderia que tenim la Junta actual, però que l'hem heredada de les juntes anteriors.
0: Diguem també alguna cosa negativa, què pot millorar l'acadèmia, per exemple, perquè estem aquí dient tots els valors que ens semblen positius, no?
1: Precisament aquests valors ens costarà molt posar-los al damunt de la taula, perquè la inèrcia rema cap a tot el contrari. Perquè venim d'una precarietat, avui sortia amb el tema dels tècnics, no? En la gala, no? Sortia, en la cerimònia sortia la precarietat laboral, els problemes, no? I aquest tipus de maltracte, perquè al final és un maltracte, la precarietat genera individualisme, perquè genera por a perdre el poc que tinc. Per tant, hem de fer un ecosistema interdependent i estructuralment... I les coses no són mai segures 100%, mai. No? Jo ara començo les reunions dient, tinguem present que ens morirem tots. No? I a partir d'aquí posem-nos a treballar amb calma, tots plegats, no? I relativitzem coses que també ens fan molta falta, sobretot en aquest primer món en el que vivim. Però un ecosistema cultural i musical una mica més sòlid, per favor, no estem demanant cap cosa de l'altre món, eh?
0: Queda dit. Moltíssimes gràcies, felicitats per aquests 7ens premis i a veure l'any que ve. On estarem l'any que ve?
1: Seguirem treballant, seguirem intentant donar resposta al context en el que vivim i tant de bo l'any que ve no estiguem tan preocupats per la vivenda i per la gent que els drets fonamentals no se'ls estan complint, perquè aleshores podrem reivindicar els drets culturals que tenen a veure amb la dignitat de les vides.
0: Moltes gràcies, Esther.
1: A tu.

0: I el que estem escoltant ara és el darrer single del grup Clams i podem saludar a aquesta hora el Turbo, el cantant de Clams. Què tal? Com estàs, amic?
1: Hola, hola, moltes gràcies, molt bé, molt content de ser un altre cop aquí amb tu,
0: sí,
1: i amb vosaltres.
0: Nosaltres també de saludar-te, sobretot perquè la setmana vinent, el proper dia 1 de juliol, el dimecres, a 8:45 a la Sala Lúdegas de la ciutat de Barcelona, estareu presentant el nou treball discogràfic de Clams.
1: Correcte, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que ens pugueu acompanyar, tots i totes, els màxims que pugueu. És un espectacle que estem doncs, plantejant també molt, molt diferent i estem doncs, donant la volta a les cançons que hem anat fent fins ara, que també entraran en el repertori, i presentant doncs, aquestes noves, que les presentarem en primícia, de fet, a Lúdegas.
0: A Lúdegas, a Lúdegas, i podrem escoltar cançons com aquesta. Ara et toca a tu, que és la darrera doncs, referència que escoltem de Clams. De què parla aquesta cançó?
1: Doncs és de posar límits, o sigui, aquesta cançó la va escriure el Víctor Vico, el guitarrista. Després, aquest procés de composició també ha estat bastant co-creatiu amb aquest disc, on tots hem anat aportant, també partim de les reflexions de les coristes, la Maria surt al final de la cançó fent la seva reflexió, i aquesta cançó en concret és... Aquesta ens parla molt de posar límits en les relacions, amb les diferents dimensions de la vida que pots tenir.
0: Mm-hmm, que important, això, eh?
1: Sí, és un gran aprenentatge al final, no? També.
0: I tant.
1: Aquestes alçades de la vida.
0: I tant, i tant. I cal que ens ho recordem. Escolta, i el treball discogràfic es diu Punts de Fuga. Què és exactament Punts de Fuga?
1: Mira, doncs Punts de Fuga va també relacionat. És un fil conductor del disc, no? Que al final ens parla d'aquest diàleg intern que un pot tenir amb diferents doncs, aspectes, com pot ser aquest que dèiem de posar límits, o també de fugida. A vegades pots fer fugides endavant, fugides interiors, no? I internament doncs, et tanques a la closca, fas reflexions. Normalment, Clams, hem fet bastants treballs, no? Molt... molt extrovertits, diríem. Aquest treball és molt més introvertit, és aquest camí que un fa, un camino de Santiago, diríem, no? Que et canvia, i vas fent aquest diàleg intern a tu mateix, a través de les cançons.
0: És aquest Punts de Fuga, el nou treball discogràfic de Clams. Turo, per qui no conegui Clams, quina formació musical és?
1: Doncs mira, Clams, ens podeu trobar a clams.cat, a la web, i seria som una banda doncs, de pop-rock de Barcelona, però que tenim la particularitat que comptem amb coristes en situació de discapacitat intel·lectual, que ens dona aquesta visió doncs, més eclèctica i inclusiva dins el circuit musical ordinari. Hem comptat sempre amb el suport doncs, de la discogràfica La Productiva Records, que ens vendrà doncs, dins el circuit ordinari. Dins la nostra missió també està aquest ser un pont cap a la inclusió social, però al final, si no hi ha bones cançons, tot això és molt difícil. Llavors tenim tot aquest equip humà de músics, que remem, de coristes, i al final també amb l'aixopluc que hem tingut a l'Associació Música per la Inclusió, doncs que gràcies a ells i elles doncs, aquest projecte va endavant.
0: Nosaltres al programa moltes vegades, molt sovint, parlem de que la música és un fet col·lectiu. Això és important, eh?
1: Totalment, totalment. Sempre, i sé que alguna vegada havíem parlat, Irene, d'aquest debat, no? D'aquests projectes de vegades que cada cop no, es fan més individuals i que s'està perdent aquest treball co-creatiu i d'estar un local d'assaig, treballant, debatent, veient visions diferents i que és el que enriqueix a vegades les cançons, quan surts de l'ego i les comparteixes.
0: Absolutament. Escolta, un concert el proper dia 1 de juliol, el proper dimecres, que més tindrà artistes convidats?
1: Correcte. Tenim la sort doncs, de poder comptar amb la Grace Makisoc, que és una cantant brutal, emergent, que ja ho gaudireu. El Marcos Llambric, un trompeta també doncs, que amb molta trajectòria, doncs, que també ens comptarà amb una cançó, l'Oriol Gravalosa. L'Oriol és un membre, un ponent de Clams, percussionista i bateria, i llavors ell ara, doncs, ens ve a fer, doncs, aquestes aportacions amb la bateria, amb alguna cançó. I després comptem també amb en Pep Sala, doncs, de Sau, que també, doncs, tindrem alguna sorpresa preparada amb ell.
0: Doncs tot això podrem veure a dalt de l'escenari del proper dia 1 a la sala Luz de Gas de la ciutat de Barcelona per escoltar aquest disc que parla, doncs, de créixer, de perdre pors, de caminar sense cuirassa, d'entendre que els punts de fuga no són llocs on arribar. M'agrada molt això, eh? És que això sí. ho llegeixo de la vostra promo, eh? Sinó llocs des d'on començar a mirar el món d'una altra manera.
1: Així és, correcte.

0: Que necessari en un món que va tan de pressa i en el qual doncs, tot el rato hem de fer coses, doncs recordar-se que ara et toca a tu i que ara ens toca també a nosaltres, compartint també la música amb aquest esperit col·lectiu del qual parlàvem. Turo, moltíssimes gràcies per estar avui i que vagi superbé el concert.
1: Moltíssimes gràcies, Irene, un altre cop més per convidar-nos. Una abraçada molt gran.
0: Abraçada gran.
2: Estimar-se a un mateix per estimar els altres. Estimar-se és deixar anar.

0: Radio 4.
1: Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts a l'Hora Clàssica. Com cada setmana ja ens teniu aquí. Avui parlem de Falstaff, l'última òpera de Giuseppe Verdi, que es podrà veure al Gran Teatre del Liceu entre el 9 i el 19 de juliol, ja mateix. Verdi la va estrenar a l'Escala de Milà el 1893, quan tenia gairebé 80 anys i es va acomiadar del teatre líric amb una comèdia. Aquesta vegada més, Falstaff té un altre valor de comiat. És l'òpera que ha escollit Josep Pons, director musical de l'Orquestra del Liceu, per acomiadar-se del públic després de més d'una dècada de treball al capdavant de la formació. Avui, doncs, escoltarem alguns fragments d'aquesta obra extraordinària, una òpera plena d'embolics, d'ironia, de converses rapidíssimes i d'una fuga final que resumeix molt bé l'últim missatge teatral de Verdi. Tutto nel mondo è burla. Tot en el món és una broma. I així ens agrada també a nosaltres prendre'ns la vida i l'hora clàssica, sempre amb aquell humor i amb aquella distensió que ens caracteritza. Avui, gràcies a que a l'altra banda del vidre tenim l'Adriana Llacai. I al meu costat, envoltat de papers, l'ordinador, que no saps on mires, Pep Gorgori, què tal?
2: Com anem? De veritat, això de Falstaff és tan meravellós, aquesta òpera de Verdi.
1: Clar. I hi ha tants embolics que tu vas mirant papers aquí.
2: Avui el guió és llarguet, perquè només explicar o intentar explicar tot l'embolic que passa en aquesta òpera ja és prou complicat. No sé si ho acabarem de fer o deixarem que el públic es faci una mica la seva idea.
1: La seva idea, no? No fent gaire spoiler. Tot i que hi ha molta gent que segur que ha vist Falstaff.
2: A mi em sembla tan meravellós que el comiat de l'òpera de Verdi sigui precisament aquesta òpera que acaba dient tot en el món és una broma.
1: Escolta'm, fantàstic.
2: Que ens ho prenem tot massa seriosament
1: que
2: ve l'estiu.
1: I més en el món de la clàssica, no, res.
2: Relaxem-nos una mica, prenguem-nos les coses no a la fresca, però vaja.
1: A la calor. Ara mateix, 80 anys gairebé tenia Verdi, però tenia aquest sentit de l'humor per acomiadar-se. I nosaltres esperem continuar-la, perquè aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Doncs d'aquí uns dies s'estrena aquesta producció al Gran Teatre del Liceu. Entre el 9 i el 19 de juliol teniu l'oportunitat de veure Falstaff, i si ens escolteu avui, doncs anireu una mica més preparats al Liceu a veure aquesta òpera. Pep, per on comencem? Per l'argument?
2: Mira, per l'argument directament ens rematem a la Wikipedia o allà on vulgueu anar. A la web del Liceu també el tenen penjat.
1: Sí, potser queda millor, dir a la web del Liceu.
2: Si algú té curiositat, que s'ho miri, dediqui 10 minutets de la seva vida a llegir l'argument.
1: Sí.
2: Grosso modo. Un vell xaruc que necessita diners i amb dos col·laboradors seus se'ls acut un meravellós i infal·lible pla, que és, escolta'm, vaig a seduir dues senyores amb possibles, d'aquestes que tenen calerons, per quedar-me els calerons.
1: Jo, que de les dues? O a veure si una cau. De les dues.
2: Simultàniament, que cadascú m'he posat. Tant per tant, allò que diuen els americans, think big, pensa en gran, no?
1: Clar,
2: problema, aquest senyor té una edat, que escolta, amb una edat es pot triomfar moltíssim, però és que aquest senyor precisament no té cap condició per seduir ningú.
1: Ningú, absolutament ningú. Ja,
2: però
1: pobre.
2: Comença, a ell i als seus col·laboradors els sembla que és una bona idea. Bé, tira endavant. Això ho està escrivint amb el llibretista Arrigo Boito, un Verdi que té 80 anys.
1: Clar, també té una edat.
2: Se'n fot d'ell mateix, en realitat. No? Per tant, aquest senyor Falstaff...
1: Seria una mica Verdi?
2: Sí, d'alguna manera. Verdi troba en aquest personatge extret de les Alegres Comares de Windsor, de Shakespeare, troba un cert alter ego que li permet enfotre's del mort i d'aquell vell, perquè se'n fot d'ell, se'n fot de la societat, se'n fot de la seva carrera, se'n fot del públic, se'n fot de tothom.
1: Que divertit, Verdi, no?
2: Clar, arriba als 80 anys, jo crec que
1: després
2: d'haver fet tots aquests drames, que si la Traviata, que si vinga aquí, que tot és un drama, doncs aquí diu, no, tot en el món
1: és burla, és fantàstic.
2: A més, bé, doncs, escolta'm, aquest senyor el que decideix és escriure escriure-li dues cartes a les dues senyores en qüestió.
1: Una carta a cada senyora.
2: Sí, el que passa és que pràcticament les fotocopia i canvia el nom de la senyora. En fi, aquestes senyores es coneixen, ho comenten, ai, calla, que mira, m'ha escrit aquest senyor.
1: Diu, a mi també.
2: Ui, a mi també. Veuen allò i comencen a ordir una trama per enfotre-se'n i donar-li una lliçó al senyor,
1: el allò senyor
2: de vostè de què va. Llavors,
1: ja
2: comencen a donar-li esperances, tal, tal, tal, i l'acaben citant una nit al bosc i munten una mena de teatrillo que es disfressen tots de fades i follets per, bàsicament, donar-li el susto de la seva vida, que també és una referència a un altre Shakespeare, aquell Shakespeare del somni d'una nit d'estiu.
1: I tant, sí, sí, sí.
2: Però clar, tot plegat, refet d'una manera absolutament brutal. Mm-hmm. El senyor aquest, quan descobreix que li estan prenent
1: que tot
2: el
1: burla
2: pèl, doncs
1: tot
2: al final burla de l'òpera és allò de, hosti, m'heu descobert, teniu raó.
1: Però tan amics, no?
2: Això no hi ha per on agafar-ho. Prenguem-nos-ho una mica a burlar, que és del que es tracta.
1: Mm-hmm. Em sembla perfecte.
2: Aquest és l'argument grosso modo. Si voleu els detalls de qui entra quan, qui es disfressa de què i on es troba cadascun...
1: Una mena de mapa per entendre-ho
2: exacte
1: tot.
2: No? Jo ja no
1: una
2: em veig
1: guia,
2: capaç de fer-ho en un
1: guia
2: programa de ràdio, sincerament.
1: No.
2: Dir-vos això sí que té una doble gràcia, aquesta òpera, que a banda del seu argument, Verdi, quan va voler estudiar de jove en el Conservatori de Milà, li van posar moltes pegues perquè deien que no sabia escriure fugues prou bé.
1: T'anava a dir perquè no sabien en què estaven parlant.
2: No sabien en què estaven parlant.
1: En aquell moment.
2: És veritat que agafes fugues d'aquella època de Verdi,
1: sí,
2: i
1: no tant,
2: res apuntava que fos un gran de la fuga. Però
1: ja
2: també és veritat que al segle XIX quina falta feia fer fugues. Ja les havia fetes totes Johann Sebastian Bach.
1: Ja no calia,
2: i companyia, i a lo millor pues, no era el més important, perquè el sentit dramàtic sí que l'havia tingut Verdi des del minut zero que va néixer. El cas és que li van arrufar el nas perquè no sabia escriure fugues, aquest gènere barroc, que consisteix en agafar una melodia, anar-la passant entre diferents veus, tota una tècnica complicadíssima.
1: Que ell no sabia fer,
2: i
1: en aquella època.
2: No sabia fer prou
1: ell
2: bé.
1: Ell mirava més endavant.
2: Consideraven. Això per una banda. Segon, la primera òpera que estrena és una comèdia. Només escriu dues comèdies, la primera i l'última de la seva vida.
1: Que curiós, no? És Capicua.
2: Sí,
1: Capicua.
2: La primera la va escriure el 1840, Un giorno di regno.
1: Sí.
2: Un giorno di regno, un dia de regnat, és un senyor que es fa passar per un rei.
1: És allò Reina per un dia, que hi havia un programa de televisió espanyola fa molts anys.
2: És exactament això, hòstia, sí, Reina per un dia.
1: Reina per un dia, et sona?
2: Ara m'ha agafat ganes d'anar al YouTube a veure alguns programes,
1: que
2: són boníssims.
1: Segur que en trobes, en blanc i negre, eh? No t'oblidis.
2: Home, clar.
1: Els inicis de tot plegat.
2: No, els inicis estan, mira, fixa't, Verdi ja ni en blanc i negre.
1: Clar, Verdi, és una altra història, em refereixo a televisió espanyola.
2: Pel cas, fa aquesta primera comèdia, és un fracàs, és el gran fracàs.
1: Això la primera,
2: història,
1: la
2: del 1840.
1: Comença bé, no?
2: Clar, va ser el gran fracàs de la vida de Verdi, aquell Giorno di Regno. Clar, quan arriba 53 anys després a estrenar el Falstaff, que sap, té 80 anys, sap que és una, si no és l'última, és una
1: és
2: de les últimes òperes que escriurà, i escriu una comèdia, com aquella que va ser un fracàs a l'inici de la seva carrera, i que acaba amb una fuga, que és allò que li van rebutjar a l'inici de la seva carrera que sapigués fer.
1: Realment, tenia una ironia intrínseca que és fantàstica. Genial.
2: A mi em sembla meravellós tota aquesta trama de Verdi. Escolta, comencem a escoltar música?
1: Sí, té moltes ganes.
2: Comencem d'una manera una mica estranya, perquè no comencem per el Falstaff de 1893, sinó que comencem precisament per Un giorno di regno, aquesta comèdia.
1: El fracàs.
2: Fracassada absolutament.
1: El fracàs.
2: Estrena, primera òpera que estrena, la fa ja a l'Escala de Milà, any 1840, fracàs absolut. Allò no fa riure ningú entén què és aquella comèdia. Senyor Verdi, de dir que és una altra cosa, vostè no està fet per això.
1: Ara
2: però
1: després van venir èxits una darrere l'altra. No?
2: Clar, diguem que va començar molt malament i va acabar molt bé. Anem a escoltar un fragment que canta un dels personatges d'aquest Giorno di Regno, Belfiore, que és un cavaller que es fa passar pel rei Estanislau de Polònia. L'argument l'estalviem. Però ja hi ha aquest joc de disfresses amb polics, personatges que es disfressen d'altres personatges, que el 1840 no li va funcionar, però que després, ja ho veurem, 53 anys després, va patar-ho per tot arreu. Comencem amb Un giorno di regno.
1: Vinga.

0: Doncs hem començat musicalment pel príncipe, però el príncipe real de Giuseppe Verdi, avui protagonista perquè parlem del seu Falstaff, que s'estrena d'aquí uns dies al Gran Teatre de Liceu. I ja ens deies, Pep, que va fracassar. Tampoc estava bé, el que passa és que, clar, era no. un temps que potser no ho entenien.
1: Verdi no el coneixia ningú, veníem de grans òperes bufes que ho havien fet molt bé, Verdi no tenia tota la traça que va desenvolupar al llarg
0: després,
1: de dècades de dedicació. És veritat que no és l'òpera millor resolta de la història.
0: És la primera.
1: És la primera que
0: clar.
1: Fa. En fi, tenia bastants ingredients perquè no passi a la posteritat. La veritat és que tampoc se la programa gaire avui en dia, perquè és veritat, amb tot el corpus que va deixar Verdi, doncs dedicar 2 mesos de l'activitat d'un gran teatre com podria ser el Liceu o qualsevol altra casa d'òpera a una obra tan menor quan tens tota la resta, doncs m'imagino
0: clar.
1: que sap una miqueta greu.
0: Clar.
1: Tot i que, però tampoc estaria malament de tant en tant que la poguéssim veure.
0: Clar, sí. Seria doncs una forma de conèixer aquell Verdi primerenc, no? Que després triomfaria tantíssima. Doncs bé.
1: Passen 53 anys.
0: Només. Verdi, així com qui no vol la cosa.
1: Sí, Verdi ja ha fet tot el que havia de fer en la seva vida, ha fet estrenar totes les grans òperes que avui coneixem de Giuseppe Verdi. Ha estrenat Aida el 1871 i després d'això Verdi calla.
0: Durant quant temps?
1: Doncs durant més de 15 anys.
0: És
1: un Verdi que ja té 60 i pico d'anys, el que estrena Aida.
0: Sí.
1: És un exitàs enorme, igual que totes les immediatament anteriors. Té una pasta que no se l'acaba. De fet, ja no necessita compondre gaire, no se sent inspirat, no se sent amb energies, no li dona la gana.
0: El que vulgui. Vol fer altres coses.
1: El que sigui. Doncs passa més d'una dècada sense fer cap gran cosa, fins que ja a la dècada dels 90, aproximant-se al 1890, estrena Otelo el 1887 i Falstaff el 1893. Otelo és un èxit enorme que ho fa amb el llibretista Arrigo Boito. És curiós perquè Arrigo Boito en aquell moment és un jove que pertany al grup a les noves generacions de compositors i de crítics musicals que consideren que Verdi és un vell que està més que caducat, antiquat i que ja ha fet el que tot havia de dir, i és dir que està bé que no faci cap òpera més perquè tampoc ha de portar
0: cosa. No porta res de nou.
1: El cas és que l'editorial de Verdi, Ricordi, convenç Verdi que li faci casa a Arrigo Boito i a Arrigo Boito que li faci un llibret a aquest senyor vell que no ha de portar res a la vida.
0: El convenç també, no?
1: El convenç
0: perquè
1: també.
0: Al principi no li devia fer gaire gràcia.
1: A cap dels dos,
0: clar,
1: segurament.
0: Cap dels dos.
1: I d'aquí surt Otelo.
0: Imagina't.
1: Que és un gran exitàs.
0: Una bona associació, no?
1: Un hit sense cap mena de dubte. I després d'aquesta col·laboració amb Otelo, a Verdi li queden ganes de seguir fent coses amb Arrigo Boito, però el que té ganes de fer, precisament, és una comèdia basada en un Shakespeare, com Les alegres comares de Windsor, amb algun ingredient d'Enric IV i es posen a treballar tots dos. El procés és llarguíssim. La fuga final d'aquest Falstaff ja apareix esmentada l'any 1889 en alguna correspondència de Giuseppe Verdi. Ja diu que està treballant en una...
0: Com 4 anys abans de...
1: Sí, està treballant en una òpera amb una gran fuga final. El 1801, anys després, acaba de tancar el llibret amb Arrigo Boito i no és fins 3 anys després de tenir el llibret que s'estrena a l'Òpera de Milà. En aquell moment, Verdi ja té 80 i tants anys, és una persona gran,
0: sí,
1: efectivament.
0: Sí, i més en aquella època, escolta, va canviat bastant, del 1890 a ara, 80 anys, eren molts anys.
1: Ningú dona gaire un duro per ell, sort del Otelo, com que acaba de fer Otelo que ha funcionat molt bé, diuen...
0: Això li dona cert crèdit, no?
1: Ves que encara no faci alguna cosa, mira, s'ha animat amb Otelo, ara veiem què farà, una òpera còmica, tal, i Falstaff és un
0: gran èxit.
1: Gran èxit des del començament. Després passa un període que tampoc se l'aprecia gaire en comparació amb la resta d'òperes, però conforme passa el temps es veu tot el que va fer Verdi, que és que de sobte, quan ningú s'espera que innovi en absolutament res, fa una òpera en què agafa tota la influència que hi ha de Wagner, que hi ha de les últimes tendències. Ja no escriu ària per ària, no és allò que van, hi ha un ària, un recitatiu...
0: Sí, ara un ària,
1: tal.
0: Sí.
1: que són les òperes de Verdi canòniques, sinó que és una acció continuada i que, a més, plena de situacions còmiques, dramàtiques, alegres, tristes, embolics, gent que entra, gent que surt, gent que s'amaga, gent que es disfressa. Un ritme trepidant que el 1840 era incapaç de portar les partitures, però que el 1853, que el 53 anys després, sap perfectament com funcionen els mecanismes teatrals i ho fa a la perfecció. I si et sembla, anem a escoltar anem a veure com comença només. L'inici de l'òpera ens porta directament a la fonda, se'n diu, de la Garrotera, a Windsor. Falstaff apareix envoltat dels seus criats, Bardolfo i Pistola, en un ambient ple de deutes, de desordre, en fi, que necessita molts calés. La música comença ja com si ja l'òpera fes estona
0: que ha començat,
1: durava,
0: no?
1: O sigui, res d'aquesta formalitat d'un preludi, d'una obertura.
0: No. Anem al gra.
1: Ja veureu que comencen tots a cantar, aquí hi ha un desordre, pam, pam, pam, pam, pam, com si nosaltres haguéssim arribat al teatre tard, gairebé, ja veureu quin efecte fa. Així comença Falstaff de Verdi. Thank you.

0: Doncs ara sí que també musicalment han entrat amb aquest Falstaff, que és el nostre protagonista d'avui a l'Hora Clàssica, perquè el podeu veure al Gran Teatre del Liceu entre el 9 i el 19 d'aquest mes de juliol, que és a punt ja de començar. Un inici, Pep, que ens deies com si no calgués preparatius, no? Vinga, va, som-hi! Comencem, sí. Així.
1: És la manera que té Verdi, en aquest cas, d'agafar l'audiència, el públic, de la mà, i ja donar-li pressa, que comencin a passar moltes coses
0: des del començament. Que agafi ritme,
1: no?
0: Perquè això té un ritme...
1: Sí, és... Clar, ell és un mestre, sap que si durant 3 hores d'òpera mantens el ritme aquí dalt,
0: clar,
1: a la que portes 45 minuts, ja la gent no pot més.
0: Estàs cansat ja, sense sortir a l'escenari.
1: Per tant, va modulant, hi ha estones que fa l'aturada, però al començament vol que tinguis aquesta sensació, de que la vida de Falstaff és un desordre i un caos, i que és una persona que no acaba de rutllar tot bé, i que té aquesta idea brillant, i és el que ens porta, ens anem directes al final, perquè és que
0: del principi al final.
1: Anem directes al final, perquè a mi la fuga m'encanta. Aquest personatge que hem sentit, que comença d'aquesta manera que escoltàvem, amb aquest desordre, ordina aquest pla absurd de seduir dues jovenetes impossibles amb la idea de quedar-se amb la seva fortuna, que ja es veu que no anirà
0: enlloc. Que no va enlloc, sí.
1: Doncs passem directes d'aquest desordre al colmo de l'ordre, que és una fuga, que per fer una fuga has d'estar molt ordenat, però clar, fa una fuga, que és un tema, és un gènere molt seriós, molt reflexiu, molt racional. A Bach, que és el gran escriptor de fugues, sempre se l'acusa del mateix. No, és que és molt matemàtic, és que és molt fred, és molt racional.
0: No, molt quadrat.
1: Doncs,
0: no?
1: En mans de Verdi, una fuga pot ser, com escoltarem, còmica, divertida. Aquí sentim tots els personatges enfotent-se els uns als altres, passant-se aquesta melodia que sentim al començament dels uns als altres de manera contínua i cantant aquest "Tutto nel mondo e burla". És de les últimes coses que va escriure Verdi.

0: Doncs ja ho heu pogut comprovar, com Verdi transforma la fuga en una cosa que és divertida, que és ràpida, que és tot això. Jo m'estic imaginant aquells del conservatori, que ja no sé si hi eren aleshores, pensant, doncs a aquest senyor li vam dir que no veiem clar perquè no sabia fer fugues. No?
1: Clar, anant bé no hi serien.
0: I, no, clar, i, lògicament
1: i
0: no hi serien.
1: I anant bé des d'un altre punt de vista sí que hi eren, morts de vergonya, morts de riure, segurament,
0: de riure,
1: també.
0: Com tot el teatre, no?
1: De veure com, escolta'm, aquest que no sabia fer fugues ha agafat i ens ha passat una fuga per la cara.
0: Per la cara, però així. No, m'encanta aquest objectiu, no?, en plan de broma, perquè tot el món és una broma, com diu ell.
1: Sí, sí.
0: Doncs dir, què passa? Que jo no sabia fer això, no? Doncs mira on he arribat als meus 80 i tants anys.
1: Aquest és el gran comiat del món de l'òpera de Verdi. Jo la veritat és que cada vegada que ho veig en directe és un goig, perquè penses, ostres, quina passada arribar als 80 anys amb aquest sentit de l'humor.
0: Sí, sí, sí.
1: Segurament aquesta és l'última òpera que faig.
0: Me'n foto de tot.
1: Anem a fotre'ns del mort i d'aquí el vetllen aquí. Tornem al començament.
0: Vinga,
1: perquè
0: som-hi.
1: Ens havíem quedat en aquesta presentació. Hem vist Falstaff tenint el plan. Doncs mira, anem a escoltar-lo ja escrivint les dues cartes d'amor que escriu a Alice i a Meg, les seves estimades, se suposa,
0: sí,
1: riques.
0: Els seus objectius.
1: Quan les té escrites, els seus col·laboradors, Bardolfo i Pistola, es diuen...
0: Pistola?
1: Sí, els noms, en fi. Hi ha un altre que es diu Quickly, que en anglès
0: Quickly,
1: vol dir
0: ràpid.
1: És una senyora ràpida.
0: Sí.
1: Mira, quan té les cartes escrites, els seus col·laboradors, els criats, es neguen a portar-les.
0: No,
1: no hi ha per on agafar-ho. Diuen que és molt poc honorable, en realitat el que pensen és que és absolutament ridícul. I Falstaff, quan ells li diuen és que això no ho fem perquè és poc honorable, Falstaff es permet respondre'ls fent un discurs sobre l'honor, dient-los que mireu, l'honor, de l'honor ni es menja, ni et cura quan tens una ferida, i molt menys serveix per pagar tots els deutes que tenim.
0: O sigui que l'honor se'l passa per allà.
1: Sí, se'l passa exactament per allà, i això, com que ja porta més de mig segle de carrera Giuseppe Verdi retratant personatges psicològicament, ho fa tan bé en aquesta àrea que es diu l'onore ladri, l'honor lladre, que retrata perfecte el personatge de Falstaff, amb tota la seva ridiculesa, la manca d'escrúpols i les seves idees de bombero, podríem dir. Anem a escoltar aquesta presentació.
0: Vinga.
1: De Falstaff.
0: Hello!

0: L'Honoré Ladri, aquesta presentació del personatge de Falstaff, el gran protagonista no només de l'òpera de Verdi, amb la que va tancar la seva producció el músic, sinó de l'hora clàssica d'aquest diumenge. I, per tant, doncs, ja l'heu conegut en el seu, doncs, la seva salsa, no? Parlant d'aquest honor que diu que li és igual.
1: Li és igual. Les cartes arriben, sigui com sigui, a Alice i a Meg, i passa Verdi a presentar-nos els grans personatges femenins.
0: A elles,
1: femenins.
0: No? A elles dues.
1: A elles dues i dues més.
0: Ai, dues més.
1: Sí, Naneta, que és filla d'Alice, i Quickly, que és una veïna que fa d'intermediària en la trampa que acabaran ordint. Són quatre dones meravelloses. És curiós perquè Falstaff no té cap gran àrea d'aquelles com la Traviata, que passa l'estona cantant, potser perquè no té un personatge femení fort, però en canvi té quatre personatges femenins, que això que diem de la sororitat tantes vegades, està claríssim com col·laboren. I anem a escoltar ara el fragment, precisament, en què Alice i Meg comencen a comentar les cartes que han rebut de Falstaff, les comencen a llegir, són idèntiques.
0: I es queden, doncs, bocabadades, no?
1: I en aquí comencen a fer els plans. Lady Quickly farà creure a Falstaff que Alice està bujíssimament enamorada d'ell i que el rebrà a casa seva, posen l'esquer, en fi, entre totes elles, doncs, l'entabanaran per acabar portant-lo a un bosc de nit i en allà sí que acabar-li de fer la broma final. Anem a escoltar com conversen les dones, comparen les cartes i comencen a ordir aquest pla esbojarrat per enfotre-se'n de Falstaff.

0: Doncs ja hem conegut les dones, aquestes dones que es queden, doncs, que no s'ho esperaven, no, aquestes cartes, però que després diuen, espera't Falstaff, que ja et donarem nosaltres una bona lliçó.
1: Doncs sí, i la lliçó acaba sent això, fer-li creure que Alice està per ell.
0: Enamoradíssima.
1: Entremig els marits de les dones s'acaben mig enterant i comencen a sospitar que les dones li estan sent infidels amb algú, no s'imaginen que és en Falstaff, l'amaguen en una cistella, aquí ve la part de Vaudeville, però com que se'ns està acabant el temps del programa,
0: sí, anem
1: directes, perquè no em resisteixo a posar-vos l'àrea de Nanetta fantàstica quan està esperant parant Falstaff ja al bosc una mitjanit, que s'han disfressat tots de follets i de fades per donar-li l'ensurt de la seva vida. Doncs després de tantíssima agitació, Nanetta, la veiem disfressada de reina de les fades, aquesta...
0: És la filla d'una d'elles, no?
1: Exacte, sí, és una de les referències al somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare, i Verdi ara sí li regala una ària fantàstica en què està reflexionant sobre el sentit de la vida i com som les persones i les tonteries que arribem a fer. Una àrea preciosa que no em resisteixo a posar en aquest

0: preciosa àrea de Naneta, de Falstaff, en aquesta recta final de l'òpera i també de l'hora clàssica aquí a la sintonia de Ràdio 4. Que maca, no? Aquesta àrea.
1: És preciosa, és un dels momentazos també, i després d'aquesta àrea va la fuga final, que ja hem,
0: que hem
1: escoltat.
0: Comentat, no?
1: I amb això ens acomiadem al Gran Teatre del Liceu del 9 al 19 de juliol,
0: sí?
1: Repartiment espectacular, comiat com a director titular
0: de Josep Pons. També serà emotiu, no?
1: Clar, després de més de 12 anys a la direcció, que ens deixa una orquestra en unes condicions òptimes, fantàstiques. És una persona molt de la broma, jo crec que l'elecció...
0: Li encanta, no?, aquesta òpera, segur.
1: Crec que l'elecció té bastant a veure amb això, és bastant entremaliat, el Josep Pons, de vegades, i per tant segur que ens ha volgut fer aquesta picada d'ullet. El cas és que després d'acabar aquesta gran òpera amb una gran fuga al final de la seva vida, Verdi encara va escriure alguna cosa més.
0: Sí, que són, seus 80 i tants anys.
1: Són les anomenades quatre peces sacres, quatre pezzi sacri, que són, bé, com el seu nom indica, quatre peces
0: de música
1: sagrades, de música sacra, on el contrapunt i la fuga tenen un paper molt destacat, és allò de, vale, ara...
0: Continua.
1: Ara ja sé fer fugues, ja no em discutireu si sé fer fugues o no, per tant vaig a utilitzar-les, i us proposo acabar precisament amb un Stabat Mater, que és una d'aquestes quatre peces sacres, meravellós, de Giuseppe Verdi.
0: Doncs acabem amb aquesta peça, i us recomanem Falstaff, perquè us ho passareu superbé, i esperem que també us ho hàgiu passat molt bé en aquest programa. Pep, ens veiem la setmana vinent.
1: Ens veiem.
0: Que vagi molt bé. Adeu a tothom.

0: Avui a Sense Memòria ens anem directament als marges de la història. No és el primer cop que en aquest programa parlem de personatges o col·lectius més o menys invisibilitzats en el relat històric, però si haguéssim de fer un rànquing, crec que les protagonistes d'avui ocuparíem les primeres posicions, perquè avui parlem de dones, treballadores sexuals i la seva implicació en les lluites socials dels darrers dos segles. Avui parlem de putes rebels.
1: Edward, oye, el espionaje industrial suele hacer estas cosas.
2: No es una espía, es una puta. Es una puta. La recogí en Hollywood Boulevard, la subí en tu coche. Sí. Sí.
1: Mira, eres el único millonario que yo sepa capaz de ir tras una furcia de saldo, ¿sabes?
2: Siento habértelo contado.
3: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
0: Una cambrera que conspira colze a colze amb esclaus i indígenes, una foragitada del Far West que salta trens, incendiàries que van calar foc a esglésies o maratrius que es van negar a prestar els seus serveis a verducs, treballadores socials que van lluitar armes en mà o llançant adoquins i que no acostumen a sortir als llibres d'història. Lívia Moterle, Rodrigo Vescovi, benvinguts a Sense Memòria.
4: Muchas gracias.
5: Bon dia.
0: Lívia Moterle és doctora en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona i professora a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i Rodrigo Vescovi és doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, però el seu camp d'acció va des de la història, podem dir que fins a la ficció, també al còmic, perquè també fa còmics. Però bueno, de tot això, si vol, en parlarem en aquest programa. En qualsevol cas, tots dos són els autors del llibre Putes en rebeldes, Història sobre trabajo sexual y lucha social, publicat per l'editorial Descontrol. I la primera pregunta ha de ser genèrica, com a mínim, de situació, perquè tot això té un per què. Per què una investigació sobre el paper de les prostitutes en els grans moviments socials de la nostra història moderna? Lívia?
4: Bueno, entonces, el libro nació... Bueno, antes que todo, quería agradecer el programa por la invitación, por difundir este tema. Es muy difícil a veces, ¿no?, encontrar espacios por ser un tema tabú, controvertido. Entonces, agradezco mucho el interés y la acogida por el libro y por el tema, ¿no? Pues el libro, por mi parte, nació de la necesidad de documentar para desmitificar, es decir, reconstruir la historia puteril a través de la vida de quienes pusieron el cuerpo para los derechos suyos, pero también de sus compañeras. Entonces lo entendí, y no, pues, y creo que también, pues, Rodrigo, como un ejercicio para destruir también muchos mitos o imaginarios relacionados con el trabajo sexual, y también para reponer en el centro historias que han sido invisibilizadas. Por ejemplo, si pensamos que Virginia Woolf decía que en la historia anónimo era sinónimo de mujer, pues imaginaros las mujeres putas, ¿no?, las trabajadoras sexuales. Entonces, bueno, por un lado, para mí fue esta necesidad de desmitificar, ¿no?, a través de documentos y de fuentes, y también, pues, nació con la idea de celebrar su vida. Por eso también, antes de cada capítulo, hay una ilustración realizada por el editorial, ¿no?, que enmarca literalmente dentro de un marco, pues, el rostro de cada una o de las protagonistas del libro, del capítulo, digamos, que sigue, ¿no? Y también, como comenta Dolores Juliano en el prólogo, este libro nace también a través de un diálogo entre una mirada hacia la historia y una hacia el presente, en particular una mirada de un historiador y de una antropóloga, ¿no? Entonces, las entrevistas se mezclan con las búsquedas en archivos para justamente reconstruir historias olvidadas o, pues, evidenciar y compartir testimonios de personas que siguen viviendo, pues, hoy en día. Porque además de los 14 capítulos, también el libro contiene, pues, 13 entrevistas a trabajadoras sexuales, pues, que contemporánea, digamos, y también el último capítulo dedicado a Janet y las putas libertarias, pues obviamente es, se trata de un caso pues, actual.
0: Sí, no? És connectar el fil de la història també amb el present, perquè el present no és una cosa que hagi sortit així del no-res. Però tu, Rodrigo, la teva mirada, tu conflueixes en aquesta història o en aquest projecte a partir d'una història molt concreta que va passar a la Patagònia a principis del segle XX.
5: Sí, d'alguna manera diria que l'origen del llibre és una trobada en el bar de la universitat amb la Lívia i l'intercanvi d'opinions del que estàvem estudiant. Jo, les lluites socials del passat, ella... la seva investigació per la seva tesi sobre les treballadores sexuals actuals i la idea de que podíem fer alguna cosa plegats i en concret li faig la narració i per això d'alguna manera és l'origen d'aquest llibre d'un esdeveniment que va passar a la Patagònia en 1922. És una zona despoblada, castigada pel vent, amb una èlit propietària i minoritària, uns quants peons rurals i milions d'ovelles. Aquests peons rurals, envalentonats per l'onada revolucionària mundial, espolejat per immigrants acabats d'arribar amb idees socialistes i anarquistes, s'organitzen per millorar les seves condicions de treball. No? Els propietaris no accepten aquesta lluita, no accepten les demandes, ells recorren a l'acció directa, a l'expropiació d'ovelles, al segrest dels gestors d'aquestes estàncies, i aquesta lluita d'acció directa rep una de les repressions més fortes que se'n recorden del moviment obrer. Van ser fusellats 1.500 huelguistes, no? 1.500 treballadors rurals, activistes, van ser afusellats per una tropa que va ser portada especialment de Buenos Aires. Quan ja havien fet el seu treball, per agrair-los la seva tasca repressora, els jerarques militars els conviden a anar als prostíbuls, en aquest cas de San Julián. És un petit port on, abans d'embarcar, els soldats pretenien anar a un prostíbul que es diu La Catalana.
0: I això em va cridar l'atenció, digues que ni que estigués posat ja. A drede, no?
5: I l'acte valent, humà, d'aquestes treballadores sexuals que es neguen a tenir relacions amb, com elles criden, assassins, porqueries, i els treuen amb escombres, amb pals, amb crits... després venen els jerarques militars, també veuen la resistència d'aquestes treballadores sexuals, les detenen, les desterren, i aquest fet, en realitat, tota aquesta lluita va ser recollida en una pel·lícula a 1974. Era una època de predictadura en Argentina, i quan estan rodant la pel·lícula, un destacament militar arriba al set i diu: "Pareu la gravació, hi ha una condició. Podeu fer la pel·lícula de la lluita dels obrers, fins i tot de la repressió, però no pot sortir el capítol, no es pot acabar la pel·lícula com estava pensada, que era amb aquest acte heroic de les treballadores sexuals. Això és un insult per l'uniforme patri, és un insult per la pàtria, i ho heu d'esborrar." No van tenir més remei que esborrar aquesta part de la història, que esborrar la lluita de dones i la lluita de dones que eren treballadores sexuals, i per això les borraven. Aleshores va quedar una pel·lícula força correcta, molt maca i interessant de veure, que explica moltes coses, però on les prostitutes han estat borrades. Aquest exemple de que van ser esborrades les treballadores sexuals es repeteix en un altres esdeveniments, de vegades fins i tot pels propis companys de barricades que tenen vergonya de la professió d'aquestes companyes. I per això, sí, aquest llibre neix precisament de la voluntat d'això, de donar a conèixer i reconèixer les treballadores sexuals i el seu paper en determinades lluites, més o més destacats o més o menys de primera línia o no.
0: Doncs mira, hem trobat la pel·lícula, la de la Patagònia Rebelde, o sigui, es pot veure.
5: Molt bé.

0: del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4, Ràdio 4. Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
2: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
1: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
3: Podríem llevar-nos a les 8.
1: Però per què, si ens encanta?
4: Badó, no puc més.
5: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
6: Badó, em passo el programa de tardes.
5: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
1: Si no existís...